0: L'Agència Tributària ho ha comunicat al jutge de l'Audiència Nacional que, a petició de l'exdirigent, ha instat la Policia Nacional a excloure dels informes dades personals que no tenen relació amb la causa. Venezuela eleva el balanç de morts pel terratrèmol a gairebé 2.650, entre els quals hi ha 32 espanyols, segons el Ministeri d'Afers Estrangers. La zona més afectada per la tragèdia, La Guaira, ha hagut d'improvisar una morgue gegantina per poder identificar els casos.
1: Esports. El dia de la gran sortida del Tour de França a Barcelona ha arribat. Després de la multitudinària presentació dels equips de dijous, aquest dissabte comença la competició amb la disputa de la primera etapa, una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres entre el Fòrum i Montjuïc. El Mundial de Futbol, classificació d'Egipte per als vuitens de final, en superar Austràlia a la tanda de penals després de l'empat a 1 al final dels 90 minuts i de la pròrroga. I en bàsquet, el València ha anunciat que Pedro Martínez ha pagat la seva clàusula de rescisió i ha deixat de ser el seu entrenador. En les properes hores, el tècnic badaloní es convertirà en nou entrenador del Madrid.
0: Pel que fa al temps, nit i matinada amb tramuntana, rescalfada, amb avisos de calor nocturna a l'Alt i al Baix Empordà. Cap de setmana de sol i a partir de diumenge arribarà la segona onada de calor. Dissabte al matí tindrem cops moderats de vent a l'Empordà i l'Ebre. Dissabte es repetiran els valors més alts, prop dels 38 graus, i diumenge tornarem a registrar els 40 graus.
2: 3CAT Info.
0: Ara passen 4 minuts de les 2 de la matinada. Salutacions, us informa Carola Gil. 400 agents dels bombers treballaran durant tota la nit en les tasques d'extinció de l'incendi que crema des d'aquest divendres a la Bisbal d'Empordà i que entra del Parc Natural de les Gavarres. El foc afecta una superfície d'unes 2.300 hectàrees i milers de veïns de 7 municipis continuen confinats. L'objectiu dels bombers de cara a les pròximes hores és tancar el flanc que crema a prop de Santa Cristina d'Aro. Es demana als ciutadans que evitin els desplaçaments a la zona per facilitar la feina dels equips d'emergència. Els Mossos han detingut un home com a responsable de l'incendi. Treballava amb una màquina, tot i que estava prohibit, i una guspira hauria generat el foc. La Bisbal, Laia Claret.
3: 400 bombers i 100 membres de la UME d'emergències de l'exèrcit treballen tota la nit per mirar de contenir el foc, sobretot al flanc dret a Santa Cristina i també l'esquerra Calonge. David Borrell, inspector cap dels bombers.
4: El flanc de Santa Cristina per què ens preocupa? Perquè els pròxims dies començarà a entrar vent de marinada, no? De mar cap a terra i, per tant, en direcció nord, però potencialment aquí tindríem un incendi que estaríem parlant d'un incendi de 30.000 hectàrees. I, per tant, la prioritat d'aquesta nit serà tancar aquest flanc dret i hem posat l'objectiu del flanc esquerre aconseguir dos terços, però sobretot, la prioritat és el flanc dret.
3: Borrell remarca i alerta que a la nit les flames es veuen molt més des de les urbanitzacions.
4: A la nit es veurà molta flama, això alerta molt a la població, dona la falsa sensació de que l'incendi està més a prop del que realment està i molta tranquil·litat perquè hi estarem treballant i no hem de tenir els majors.
3: A la mitjanit hi ha hagut alguna revifada. A Calonge, els veïns ho han viscut així.
5: 8:15, diguem-ne, s'ha fet molt més intens fins que ja hem vist a casa doncs, que aquestes flames estaven massa a prop. Veus que ja no pots aguantar més perquè el fum també comença a ser, diguem-ne, difícil de respirar, tindre una respiració.
6: Ha tocado a cabañas. Cabaña ha tocado, pero me parece que no se ha metido aún, ¿eh? No sé. Pero mira, Se ve por detrás de cabañas, se ve un poco de humo. Castellbarri.
7: A les 10 hem sortit aquí, perquè ja ha saltat el foc al camí. I quan saltava el camí, ja és quan ja s'ha fet en 10 minuts tot el que estem veient, que ara ja s'està afluixant.
3: Sobre les causes han detingut una persona per possible negligència. I és que el foc ha començat per una radial d'uns operaris que canviaven un cartell metàl·lic. La consellera Parlon ho explicava així.
8: Hem de tenir clar que estem en un moment complicat, temperatures molt, molt altes, activació del pla Alfa 3, que limitava clarament que ja no es podien fer feines amb eines mecàniques.
3: Insistim, el foc, amb l'últim balanç d'ahir la nit, ha afectat 2.300 hectàrees, que no vol dir que totes estiguin cremades, però sí que són una zona delimitada, perimetrada, on hi estan treballant els bombers i els membres de l'UME.
0: Gràcies, Laia. Bona nit.
3: Adéu, bona nit.
0: L'incendi ha obligat a desallotjar preventivament habitatges d'algunes urbanitzacions, així com una casa de colònies, i els municipis afectats han activat espais d'acollida per atendre les persones evacuades. Santa Cristina d'Aro, Cèlia Forment.
2: A Santa Cristina d'Aro s'han habilitat diversos espais per les persones que han abandonat preventivament casa seva per les flames. L'Ajuntament ha posat a disposició l'espai Ridaura, al centre del municipi, i l'hostal Santa Helena ha ofert habitacions. S'hi han acollit una setantena de veïns de la urbanització Vallrepòs, com aquesta parella.
9: Nosaltres tenim un xalet a l'urbanització Vallrepòs de fa 44 anys. És un lloc privilegiat, enmig del bosc. Mai ens havia passat el que ens havia passat avui. Ha vingut la policia municipal i acte seguit els Mossos d'Esquadra, amb les sirenes a tope, casa per casa, i dient que havíem de marxar i anar cap al poble.
10: És una mica nerviós. Confiem en els mitjans que estan recuperant tot.
2: El municipi veí de Romanyà de la Selva s'ha hagut de desallotjar una casa de colònies amb una seixantena d'infants i joves de 6 a 16 anys i una desena de monitors. Pere Molero és el responsable de Gestels, la xarxa de colònies.
11: Des que hem tingut la notificació hi havia un autocar a la casa, vull dir que en uns 40 minuts ja estaven els infants i joves a Santa Cristina d'Aro, al poble, i res, que aquí estan estupendos, que estan jugant, que s'estan divertint, s'estan passant bé i que tenim a tots els monitors per ells i per elles.
2: La Creu Roja ha garantit que no els falti de res. Joan Vicenç és el coordinador de Creu Roja Vall d'Aro.
12: El que hem vingut és a muntar un alberg d'uns 70 llits perquè puguin dormir. I també hem donat suport, doncs, a l'hora de portar menjar i de portar uns materials d'higiene que ha subministrat l'Ajuntament, i nosaltres hi posàvem la part humana de fer arribar el material aquí.
2: Una nit marcada per la coordinació entre els serveis d'emergència que continuen pendents de qualsevol canvi en l'evolució de l'incendi.
0: De l'esfera política, Salvador Illa ha cancel·lat l'agenda per aquest dissabte per desplaçar-se cap al centre de comandament de l'incendi al Baix Empordà. El cap de l'executiu es traslladarà a primera hora fins a la Bisbal d'Empordà, on es reunirà amb membres de l'operatiu i autoritats locals, i atendrà els mitjans, en principi, a les 10 del matí. A través de les xarxes, Illa ha demanat màxima precaució i ha posat en valor les feines dels equips d'emergència, entre els quals hi ha, a petició del mateix president, 200 efectius i 60 vehicles de l'exèrcit espanyol. Pedro Sánchez, per la seva banda, també s'ha referit al foc de les comarques gironines. En un tuit ha dit que en segueix l'evolució amb preocupació i ha expressat solidaritat amb els veïns afectats. I també via xarxes, Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Jessica Albiach i el popular Juan Fernández, entre altres dirigents, han traslladat inquietud pel foc i suport a la població perjudicada. El del Baix Empordà no és l'únic incendi que s'ha declarat a Catalunya en les últimes hores. N'hi ha hagut un que ja està estabilitzat a Vilavenut, a Fontcoberta, al Pla de l'Estany. S'ha ordenat el confinament de la població i, segons dades provisionals dels agents rurals, les flames han afectat una superfície d'unes 35 hectàrees, majoritàriament camps agrícoles. També se n'ha declarat un altre a Sant Vicenç de Castellet, al Bages. Aquí també s'ha confinat una urbanització i s'han calcinat 2 hectàrees. Protecció Civil demana molta precaució aquest cap de setmana i des del Departament d'Agricultura avisen d'un nou episodi de perill molt alt d'incendi forestal que començarà aquest diumenge i que s'allargarà fins divendres que ve. Es tracta d'un episodi que afectarà principalment Ponent, les comarques de l'interior, el prelitoral i l'Alt Empordà. Tot i que no s'espera que hi hagi un vent fort de manera generalitzada, la marinada de tarda i la tramuntana a l'Alt Empordà poden atiar els incendis. El perill extrem es preveu al voltant de dimarts que ve, quan hi podrien haver tempestes de tarda a la meitat nord del país, unes tempestes que poden anar acompanyades de llamps. A banda dels llamps, les causes més probables dels incendis són els treballs de sega del cereal, les negligències o les accions intencionades.
13: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: El director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero, demana endurir les penes per tinença d'armes de foc arran de l'assassinat a trets dijous a la nit d'un noi de 15 anys al barri de la Sagrera, a Barcelona.
14: L'assassinat d'un menor de 15 anys, òbviament, és una línia vermella de la màxima gravetat, i l'escenari que nosaltres preveiem i pel que treballarem és que una persona que porti a sobre una arma de foc, el Codi Penal automàticament ha de tenir una pena assignada que impliqui que aquesta persona vagi a presó.
0: La policia treballa per identificar i detenir els autors. Diversos veïns van avisar que havien sentit trets en una baralla entre joves al parc de la Pegaso i que després havien vist 4 individus que marxaven corrent. Una de les principals hipòtesis dels Mossos és que es tracta d'una disputa entre bandes llatines o del crim organitzat vinculat al tràfic de drogues. Ho explica l'intendent de la prefectura, Toni Rodríguez.
15: Hi ha determinats espais que el monitoratge continu, l'estudi continu, et porten a pensar que és un espai freqüentat per persones que podien pertànyer a aquestes agrupacions violentes juvenils. No és estrany i no el sorprendrà el parc de la Pegaso en aquest sentit. Llavors, com a hipòtesi inicial de treball, podem tenir aquesta i podem tenir algunes altres més, eh?
0: En el que portem d'any, els Mossos han registrat 65 incidents amb armes de foc a Catalunya que han causat 22 ferits i 7 morts. Els veïns del Parc de la Pegaso a Barcelona asseguren que en els últims mesos han notat un repunt de la delinqüència al barri, però tot i això expliquen que la zona és segura. N'han parlat a 3Cat Info.
16: Preocupats, això després d'un temps que va ser molt complicat, que va haver-hi moltes bandes, semblava que havia entrat en un procés de més normalització. Ara torna una altra vegada.
17: Fa molt temps que els veïns es queixen.
18: La policia, jo no sé si fa molt o no, però no la veus.
19: El barri és segur. Hi ha certes parts que se l'han apropiat un grup de gent i per allà no hi pots passar. La resta de barri està bé.
0: A tot això, la primera dona que va formar part dels Latin Kings, Maria Oliver, explica que hi ha hagut una escalada en les armes que utilitzen les bandes llatines. Són bandes instal·lades a casa nostra des de fa més de 20 anys. Ho explicava també aquesta emissora.
20: Al principi no hi havia uso apenas de armes blanques, després empezaron siendo armes blanques pequeñas, pasamos a armes blanques mucho más grandes, como los machetes, y ya hace unos años que también ha entrado en el juego las armas de fuego, y creo que tiene que ver con que cada vez hay más relación entre los miembros más mayores de estos grupos y que llevan muchos años en contextos delincuenciales.
0: En molts casos, aquestes bandes s'aprofiten de la vulnerabilitat de molts joves que acaben d'arribar per captar-los.
21: Evitem el soroll.
22: Ens allunyem de les estridències.
21: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
22: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
13: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
21: Un informatiu sense presses.
22: Per donar context als grans titulars.
13: De dilluns a divendres, a les 10, Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
0: Obrim àrea de servei.
13: El temps.
0: Gemma Puig.
23: Aquest cap de setmana haurem d'estar pendents d'una banda de la temperatura perquè anirà pujant, dissabte ho farà una mica, però sobretot diumenge començarà aquesta nova onada de calor, la segona d'aquest any. Començaria diumenge amb temperatures que ja s'enfilaran més, arribarem altre cop segurament als 40 graus cap a Ponent, 38-39 cap a l'interior de les Terres de l'Ebre, i avisos de calor a les dos extrems, cap a l'Empordà i cap a l'Ebre. Una onada de calor que de moment s'allargaria ben bé fins dimecres. Amb un dissabte al matí amb sol, amb calor nocturna, amb nit tropical a la costa, prelitoral, algun valor de nit tòrrida, i amb molts pocs núvols tant dissabte com diumenge durant el matí, sol a tot arreu i a la tarda alguna núvolada inofensiva.
13: 3Cat Info.
0: Hisenda ja té en marxa les inspeccions fiscals a l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero i la seva família. El magistrat José Luis Calama, que investiga Zapatero per organització criminal, tràfic d'influències i frau, entre d'altres, ha rebut la comunicació de l'agència tributària que analitza des del juny les declaracions i liquidacions de gravàmens dels principals implicats. L'organisme ha posat la lupa sobre l'IRPF, l'IVA i l'impost de patrimoni, els de grans fortunes i el de societats de l'exlíder socialista, la seva dona, les seves filles, l'empresari Julio Martínez i algunes companyies del suposat entramat. Comprovarà aquesta documentació entre el 2021 i el 2025. Això el mateix dia que l'instructor de l'Audiència Nacional ha fet un toc d'atenció als investigadors de la Policia Nacional i els ha reclamat excloure dels informes dades personals que no tenen relació amb la causa. Zapatero li havia demanat moure fitxa després que es filtressin agendes senceres de l'excap del govern espanyol i whatsapps irrellevants per a la investigació. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, evita parlar del pacte del seu partit amb Vox a Andalusia, on el popular Moreno Bonilla ha acceptat el concepte de prioritat nacional per continuar al capdavant de la Junta. Feijóo, en canvi, insisteix que l'Estat no podrà pagar la factura de regularitzar migrants.
24: Que el Estado no está preparado para gestionar un cambio de esta magnitud, que son 8 millones de personas más. No podemos gestionarlo, queridos amigos. No tenemos capacidad financiera.
0: Qui sí que ha parlat de Vox és el senador popular Juan Milián, que ha naturalitzat els futurs vincles amb els d'Abascal. Ho ha dit al Matí de Catalunya Ràdio.
1: Nosaltres el que volem és sempre governar en solitari, que les aritmètiques són les que són i nosaltres no som un partit que promogui cordons sanitaris a altres partits.
0: Mentre la Moncloa farà la setmana que ve el primer pas al Consell de Ministres per donar forma als pressupostos, PP i Vox reiteren que s'han de convocar eleccions. No aprovar els comptes podria desencadenar precisament un avançament electoral. El PP ha assumit la prioritat nacional de Vox per poder tancar pactes de govern a 4 autonomies. El País Valencià és on per primera vegada aquest concepte podria entrar en un text legal a la Llei de Pressupostos. Experts consultats per Catalunya Ràdio avisen que el PP s'exposa que la llei pugui arribar als tribunals si discrimina els estrangers a l'hora d'accedir a ajudes públiques. Ens ho explica des de València Alba Barbosa.
4: Per blindar la llei davant de possibles recursos judicials, el text no pot excloure els migrants d'optar a subvencions o recursos públics. Ara bé, sí que podria contemplar que l'arrelament, un concepte que ja utilitza el PP, sigui una condició per accedir-hi. És la via que hi veu el jurista i catedràtic de Filosofia del Dret de la Universitat de València, Javier de Lucas Martín.
5: Posar l'arrelament com a requisit o com a mèrit. La clau és per a que no hi hagi una contradicció en el principi de no discriminació és que no sigui excloent.
4: A les esmenes als pressupostos, Vox demana que la llei incorpori el principi de prioritat nacional, però ja hi afegeix que sigui adequat a la legalitat vigent.
5: És que ells mateixos són conscients de que no és possible dir prioritat nacional sense més, con lo qual se pone la venda antes de la herida.
4: Al País Valencià, el grup d'extrema dreta proposa que l'Oficina Valenciana d'Inclusió passi a denominar-se Oficina d'Arrelament i Retorn.
13: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Les dues filles d'Isaac Andic diuen a la jutge que investiga la mort del seu pare que creuen en la innocència del seu germà i neguen que estigui obsessionat pels diners. Asseguren que estaven al corrent, que l'empresari volia destinar part del seu patrimoni a una fundació per a gent necessitada. Jutjats de Martorell, Marta Vallès.
6: Sara i Judit han dit que han ratificat el que ja van declarar davant els Mossos. Estan convençudes de la innocència del seu germà, que està imputat per homicidi per la mort del seu pare. Contràriament al que sosté la jutge, les germanes neguen que Jonathan Andic sigui una persona obsessionada pels diners. Expliquen també que entre el pare i el fill la relació era bona, excepte moments puntuals. Pel que fa a l'herència, han dit que el seu pare revisava anualment el testament i els tenia al corrent. I asseguren que els tres fills sabien que Isaac Andic volia destinar part del patrimoni calculat en 4.500 milions d'euros a una fundació per gent vulnerable. En aquest sentit, seguiran endavant amb aquesta idea que el seu pare no va poder realitzar. També ha declarat el psiquiatre que va fer una única sessió amb pare i fill a petició de la terapeuta familiar que buscava millorar la relació entre tots dos. Ha dit que no està d'acord amb el mètode de treball de la terapeuta per reduir els problemes de relació i en concret amb la petició que li hauria fet la terapeuta a Isaac Andic que donés al seu fill Jonathan una part de l'herència en vida. Recordem que la caiguda mortal d'Isaac Andic va ser el 14 de desembre de 2024 quan feia una excursió amb el seu fill per Collbató. Jonathan Andic el van detenir el mes de maig i va sortir en llibertat després de pagar una fiança d'un milió d'euros. Les noves citacions de testimoni seran ja al mes de setembre.
0: De la plana internacional, destaca que les autoritats de Veneçuela eleven la xifra de morts pel terratrèmol a gairebé 2.650, entre els quals hi ha 32 espanyols. 10 dies després del doble sisme, la principal morgue de La Guaira s'omple de centenars d'ataúds i de familiars que s'acosten per fer la difícil tasca d'identificar els cossos. Enviat especial a La Guaira, Miquel Jarque.
7: La tanca que perimetra aquesta zona està coberta amb una tela negra fora una sala d'espai improvisada sota unes carpes i dins muntanyes de calç viva, milers d'ataúds i tot un circuit pels familiars que venen a reconèixer els cossos de les persones rescatades. L'interior, ens expliquen, està molt ben organitzat, arriben els cossos, ens diuen cada vegada menys, i si a principis de setmana els familiars s'havien de passejar entre les bosses, ja hi ha ara un àlbum on es poden identificar les persones a les quals no se li han pogut prendre les empremtes. Anaïs González és tècnica del tanatori.
3: Cuando la persona llega, si el cadáver todavía no ha sido identificado, de manera que se están procesando, por decirte tú, las huellas aún, te pasa al área de la foto a identificarlos por la foto, y en caso tal, obviamente hay muchas partes del cuerpo que no están que están irreconocibles, pero le toman foto a lo que es, por ejemplo,
8: alguna cicatriz, algún tatuaje,
3: a cualquier cosa que te pueda identificar.
7: I enmig de tot aquell olor, hi ha qui se n'aprofita. Ho denuncia Juana Torres, familiar d'un desaparegut.
9: Allá dentro, para poder mantener el familiar dentro de las cava, están pidiendo $400 por un día. Entonces hay personas que, o sea, ahorita literalmente el venezolano monetariamente no está bien. Y de verdad, gubernamentalmente, o sea, creo que el gobierno no ayudó más los de gobiernos de afuera que el de aquí.
7: En paral·lel també hi ha actes de solidaritat, com el del gremi de pompes fúnebres, que demanen sovint la voluntat i en moltes ocasions les funeràries que donen el servei de cremació de franc.
0: El projecte d'una incubadora líquida per a nadons prematurs és viable, segons el responsable del projecte FetaLife, desenvolupat per l'Hospital Clínic i Sant Joan de Déu, amb el suport de la Fundació La Caixa. Els investigadors han fet sobreviure una ovella prematura fins a 21 dies en aquest dispositiu que imita l'úter de la mare durant la gestació. Es tracta d'un recipient amb parets toves i ple de líquid similar a l'amniòtic, amb un dispositiu que imita la placenta, on es connecta el cordó umbilical del fetus i per on rep l'oxigen i els nutrients. Tot plegat aconseguit amb alta tecnologia, perquè la dificultat de fer sobreviure un nadó prematur extrem fora de l'úter de la mare és molt alta. El doctor Eduard Gratacós és el director del projecte.
10: I que aquest cordó umbilical, si li baixem la temperatura un grau, es tancarà, perquè està preparat per sortir fora i tancar-se. Per tant, hem de crear tota una capa de tecnologia perquè aconseguim fer una cosa molt difícil, que és enganyar la naturalesa. Que aquest fetus no sàpigui que ha sortit de la mare.
0: I el més important, diu, és que han pogut demostrar que la incubadora líquida és viable i esperen provar-la en prematurs humans d'aquí 2 o 3 anys. I posen d'exemple la Gaia, una ovella de 15 mesos que va estar 10 dies en aquesta incubadora líquida i s'ha desenvolupat en total normalitat.
13: Esports.
0: En David Ubach.
11: El dia de la gran sortida del Tour de França a Barcelona ha arribat. Després de la multitudinària presentació dels equips de dijous, aquest dissabte comença la competició amb la disputa de la primera etapa, la primera de les tres amb protagonisme de la capital catalana i el país, a la ronda francesa. El ciclista de l'equip Lidl Trek, Carlos Verona, ha parlat d'esdeveniment especial.
25: Mira, ayer en Barcelona ya estaba casi emocionado, o sea que no me quiero imaginar corriendo las etapas. La verdad que ayer la presentación ya fue muy bonita y la verdad que para mí Barcelona es mi segunda ciudad. Yo nací en Madrid, pero desde los 16 años viví aquí, antes de irme a Andorra, y muchos amigos familiares están aquí y es muy especial.
11: La primera etapa ja marcarà diferències. Serà una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres entre el Fòrum i Montjuïc. Dissabte, segona etapa, 169 quilòmetres de mitja muntanya des de Tarragona fins a Montjuïc, a Barcelona, i diumenge, tercera etapa, 196 quilòmetres de muntanya entre Granollers i Els Angles, ja a França. Del Tour passem al Mundial.
13: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
11: Classificació d'Egipte per als vuitens de final del Mundial en superar Austràlia a la tanda de penals, en partit jugat a Dallas. Ha estat després de l'empat a 1 al final dels 90 minuts i de la pròrroga. Aquest dissabte ja arrencaran els vuitens de final amb la disputa de les primeres eliminatòries. El Canadà-Marroc a les 7 a Houston i el Paraguai-França a les 11 a Filadèlfia. Per cert, que el Mèxic-Anglaterra finalment es jugarà a les 8 de diumenge, ja que s'ha avançat 6 hores per amenaça de tempesta elèctrica a la capital mexicana. Pel que fa al Barça, el migcampista Marc Bernal ha passat pel Tot Costa de Catalunya Ràdio per repassar la temporada. El jugador blaugrana s'ha mostrat agraït amb Hansi Flick, el tècnic, i alhora ambiciós de cara al futur en conjunt.
26: Hem de valorar tots els títols que hem guanyat aquest any, que no són res fàcil, de fet són molt difícils de guanyar, i llavors sí que és veritat que tots tenim aquest somni de la Champions i nosaltres entrenem, lluitem i juguem cada partit per també estar preparats per la Champions, que al final és el torneig que hi ha més competitivitat.
11: Per cert, que el Barça ha confirmat la cessió del porter Diego Cogen al Lyngby danès. El Girona, per la seva banda, ha confirmat un nou amistós de pretemporada. Els gironins jugaran contra el Nàstic al nou estadi de Tarragona el 8 d'agost. Sense moure'ns de la segona divisió encara, el Sabadell ha anunciat la renovació fins al 2027 del seu defensa, Kaiser. El central, de 30 anys, és un dels capitans de l'equip sabadellenc. I a l'Espanyol

0: per ningú ni per res. I el que han de fer aquests senyors és anar a les properes eleccions, que en porten ja dues perdudes i la tercera vez si la guanyen. I deixar estar de jugar al joc brut que estan acostumats a fer.
1: I encara el futbol català, l'Europa ha fet marxa enrere un dia després d'anunciar una consulta als socis per decidir si el primer equip masculí renunciava a la primera federació pels condicionants de la instal·lació de gespa natural al Nou Sardenya. En un comunicat, el club del barri de Gràcia de Barcelona ha desvelat una reunió amb l'alcalde barceloní, Jaume Collboni, que ha refermat el compromís del consistori per garantir la viabilitat econòmica de l'Europa, diu el comunicat. Dit això, recuperem el fil poliesportiu per endebàsquet.
2: L'actualitat esportiva a fons.
1: El València ha anunciat que Pedro Martínez ha pagat la seva clàusula de rescisió i ha deixat de ser el seu entrenador. En les properes hores, el preparador valladolid es convertirà en nou tècnic del Madrid. El torneig de tenis de Wimbledon han avançat a vuitens de final del quadre masculí. Sinner, Djokovic i Ogier Aliassim, entre d'altres. El quadre femení han superat la primera ronda, la tercera ronda, Osaka, Pegula, Sabalenka i Goff com a noms més destacats. Aquest dissabte, els dobles masculins, Marcel Granollers jugarà amb Horacio Ceballos, partit de segona ronda contra la parella Kiel Berdych.
2: 3CAT Info.
1: Temps encara per afegir que en futbol sala el Barça i Fitch han arribat a un acord per rescindir el contracte que els vinculava fins al 2027. D'aquesta manera, el pivot brasiler tanca una etapa de dues temporades. En canvi, el Barça ha renovat el pivot argentí Lucas Granda fins al 2029 i l'ha cedit a l'Indústria Santa Coloma.
3: Decido aceptarla más que nada por eso, porque me convenció también mucho el proyecto que tiene el club. Hay muchos compañeros que conozco y se va a formar un buen equipo, así que muy contento, la verdad, con la decisión que tomé.

0: Són 2:15. Aquestes són les principals informacions que us hem explicat fins ara. Continua fora de control l'incendi que crema el Parc Natural de les Gavarres. Les flames han calcinat, de moment, unes 2.300 hectàrees. Els bombers confien a estabilitzar el flanc més proper de Santa Cristina d'Aro durant la nit. Milers de veïns de 7 municipis continuen confinats. El foc també ha obligat a desallotjar unes 150 persones d'algunes urbanitzacions properes i algunes cases de colònies amb infants. Tots els menors estan bé. Alguns han marxat a casa i altres passen la nit en un pavelló o en instal·lacions d'altres municipis. A partir d'ara us explicarem que els Estats Units celebren aquest dissabte el 250è aniversari de la seva independència el 4 de juliol del 1776, amb un gran acte a Washington. S'hi esperen centenars de milers de persones. El president Donald Trump ha promès els focs artificials més espectaculars de la història. A Lleida, dues entitats socials ofereixen assessorament laboral als ferits per l'accident d'autocar de dimecres al matí. La majoria eren treballadors temporers de la campanya de la fruita que es dirigien al Baix Segre i, segons les entitats, el sinistre es pot considerar un accident laboral. Van Morrison sedueix el públic del concert que ha ofert a l'Auditori del Fòrum en el marc del Festival de Jazz de Barcelona. El cantant de Belfast ha basat el repertori en els dos últims discos, sense oblidar grans clàssics com Moondance o Gloria. I en esports, David Tubac?
1: El dia de la gran sortida del Tour de França a Barcelona ha arribat. Després de la multitudinària presentació dels equips de dijous, aquest dissabte comença la competició amb la disputa de la primera etapa, una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres entre el Fòrum i Montjuïc.
0: Pel que fa al temps, nit i matinada amb tramuntana rescalfada, amb avisos de calor nocturna a l'Alt i al Baix Empordà. Cap de setmana de sol, a partir de diumenge arribarà la segona onada de calor. Dissabte al matí tindrem cops moderats de vent a l'Empordà i l'Ebre. Dissabte repetiran els valors més alts, prop dels 38 graus, i diumenge tornarem a registrar els 40 graus. Ara passen 2 minuts de 2:15 de la matinada. 400 agents dels bombers treballaran durant tota la nit en les tasques d'extinció de l'incendi que crema des d'aquest divendres a la Bisbal d'Empordà i que ha entrat al Parc Natural de les Gavarres. El foc afecta una superfície d'unes 2.300 hectàrees i milers de veïns de 7 municipis continuen confinats. L'objectiu dels bombers de cara a les pròximes

0: hores és tancar el flanc que crema a prop de Santa Cristina d'Aro. Es demana als ciutadans que evitin els desplaçaments a la zona per facilitar la feina dels equips d'emergència. Els Mossos han detingut un home com a responsable de l'incendi. Treballava amb una màquina, tot i que estava prohibit, i una guspira hauria generat el foc. La Bisbal, Laia Claret.
1: 400 bombers i 100 membres de la UME d'emergències de l'exèrcit treballen tota la nit per mirar de contenir el foc, sobretot al flanc dret de Santa Cristina i també l'esquerra Calonge. David Borrell, inspector cap dels bombers.
2: El flanc de Santa Cristina per què ens preocupa? Perquè els pròxims dies començarà a entrar vent de marinada, no? De mar cap a terra i, per tant, en direcció nord, però potencialment aquí tindríem un incendi, que estaríem parlant d'un incendi de 30.000 hectàrees. I, per tant, la prioritat d'aquesta nit serà tancar aquest flanc dret i hem posat l'objectiu del flanc esquerre aconseguir dos terços, però sobretot, la prioritat és el flanc.
1: Borrell remarca i alerta que a la nit les flames es veuen molt més des de les urbanitzacions.
3: A la nit es veurà molta flama, això alerta molt a la població, dona la falsa sensació de que l'incendi està més a prop del que realment està i molta tranquil·litat perquè hi estarem treballant i no hem de tenir mals majors.
1: A la mitjanit hi ha hagut alguna revifada. A Calonge els veïns ho han viscut així.
4: 8:15, diguem-ne, s'ha fet molt més intens fins que ja hem vist a casa doncs, que aquestes flames estaven massa a prop. Veus que ja no pots aguantar més perquè el fum també comença a ser, diguem-ne, difícil de respirar, tindre una respiració.
5: Ha tocado cabañas. Cabaña ha tocado, pero me parece que no se ha metido aún, ¿eh? No sé. Pero mira, se ve por detrás de cabañas, se ve un poco de humo. Castellbarri.
6: A les 10 hem sortit aquí, perquè ja ha saltat el foc al camí. I quan saltava el camí, ja és quan ja s'ha fet en 10 minuts tot el que estem veient, que ara ja s'està afluixant.
1: Sobre les causes han detingut una persona per possible negligència. I és que el foc ha començat per una radial d'uns operaris que canviaven un cartell metàl·lic. La consellera Parlon ho explicava així.
7: Hem de tenir clar que estem en un moment complicat, temperatures molt, molt altes, activació del pla Alfa 3, que limitava clarament que ja no es podien fer feines amb eines mecàniques.
1: Insistim, el foc, amb l'últim balanç d'ahir la nit, ha afectat 2.300 hectàrees, que no vol dir que totes estiguin cremades, però sí que són una zona delimitada, perimetrada, on hi estan treballant els bombers i els membres de l'UME.
0: L'incendi ha obligat a desallotjar preventivament habitatges d'algunes urbanitzacions, així com una casa de colònies, i els municipis afectats han activat espais d'acollida per atendre les persones evacuades. Santa Cristina d'Aro, Cèlia Forment.
8: A Santa Cristina d'Aro s'han habilitat diversos espais per les persones que han abandonat preventivament casa seva per les flames. L'Ajuntament ha posat a disposició l'espai Ridaura, al centre del municipi, i l'hostal Santa Helena ha ofert habitacions. S'hi han acollit una setantena de veïns de la urbanització Vallrepòs, com aquesta parella.
9: Nosaltres tenim un xalet a l'urbanització Vallrepòs de fa 44 anys. És un lloc privilegiat, enmig del bosc. Mai ens havia passat el que ens havia passat avui. Ha vingut la policia municipal i acte seguit els Mossos d'Esquadra, amb les sirenes a tope, casa per casa, i dient que havíem de marxar i anar cap al poble.
10: És una mica nerviós. Confiem en els mitjans que ho estan recuperant tot.
8: El municipi veí de Romanyà de la Selva s'ha hagut de desallotjar una casa de colònies amb una 60ena d'infants i joves de 6 a 16 anys i una 10ena de monitors. Pere Molero és el responsable de Gestels, la xarxa de colònies.
11: Des que hem tingut la notificació hi havia un autocar a la casa, vull dir que en uns 40 minuts ja estaven els infants i joves a Santa Cristina d'Aro, al poble, i res, que aquí estan estupendos, que estan jugant, que s'estan divertint, s'ho estan passant bé, i que tenim a tots els monitors per ells i per elles.
8: La Creu Roja ha garantit que no els falti de res. Joan Vicenç és el coordinador de Creu Roja Vall d'Aro.
12: El que hem vingut és a muntar un alberg d'uns 70 llits perquè puguin dormir. I també hem donat suport doncs, a l'hora de portar menjar i de portar uns materials d'higiene que ha subministrat l'Ajuntament, i nosaltres hi posàvem la part humana de fer arribar el material aquí.
8: Una nit marcada per la coordinació entre els serveis d'emergència que continuen pendents de qualsevol canvi en l'evolució de l'incendi.
0: Els alcaldes dels municipis afectats alerten que la deixadesa dels boscos els ha convertit en una bomba de rellotgeria o en un polvorí. Sentim Josep Gifré, alcalde de Santa Cristina d'Aro, Jordi Soler, alcalde de Calonge i Sant Antoni, i Daniel Encinas, alcalde de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, i també president del Consorci de les Gavarres. Són declaracions al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
13: Les Gavarres estan en un sotabosc que es dinamita, i llavors entre els vents i aquestes temporades que hem tingut, doncs tots aquests arbres secs han caigut, que no es treu res ni que es neteja, doncs clar, tot això encara és un polvorí. Les Gavarres és un polvorí.
14: Estem parlant d'un bosc que en un principi hi havia molt de suro, ara el pi que és planta invasiva doncs ha crescut molt més, és un massís que no està excessivament net, amb un any que ha plogut molt, per tant s'ha produït molta vegetació. Per tant, ens donen totes les circumstàncies perquè això sigui un polvorí.
15: Recordem que el 95% de les Gavarres és de propietat privada, que els ajuntaments, sense el permís dels propietaris o que els mateixos propietaris no ho saben que tenen aquell terreny perquè és d'una herència de fa molt de temps, i tenen més ajuda econòmica de qualsevol organisme superior a nosaltres. No és lògic que les subvencions actuals van equitatives a tots els municipis. S'hauria de tenir en compte tant el pressupost, però sobretot la massa forestal que té cada municipi.
0: Els incendis també afecten Portugal, que ha demanat ajuda a Espanya, al Marroc i la Unió Europea per combatre la mitja dotzena de focs actius que hi ha al país. El més greu afecta la regió central de Viseu i ja ha cremat més de 10.000 hectàrees. Més d'un miler de bombers estan mobilitzats per intentar controlar aquest gran incendi al centre del país amb 373 mitjans terrestres i 5 mitjans aeris que la nit han deixat d'operar. A més del macroincendi de Viseu, al centre de Portugal hi ha gairebé 2.000 efectius dels bombers que treballen per contenir i extingir, en els casos que és possible, 5 altres focs que cremen en diferents parts del país. El més important afecta les poblacions de Barcelos, a la regió de Tàmega, Timfaes, a la península de Setúbal, i Arouca, a l'àrea metropolitana de Porto.
16: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Després de la visita aquest divendres de Donald Trump a l'icònic Mount Rushmore, a Dakota del Sud, la gran celebració del 4 de juliol tindrà lloc aquest dissabte a Washington, amb un dels castells de focs artificials més espectaculars de la història, segons ha promès el president dels Estats Units. Serà el punt culminant del 250è aniversari de la independència del país. Washington, Oriol Serra.
17: Donald Trump no es rendeix en l'esforç per esdevenir el principal protagonista de la celebració del 250è aniversari de la signatura de la Declaració d'Independència dels Estats Units. Tot i que fa 10 anys, demòcrates i republicans van acordar organitzar les celebracions sota el paraigua America 250, Trump no ha pogut evitar promoure una organització paral·lela anomenada Freedom 250, a través de la qual ha mirat d'apropiar-se del relat històric. L'agenda de Trump ha inclòs l'infama instal·lació d'un ring d'Ultimate Fighting, una mena de kickboxing als jardins de la Casa Blanca, o la cursa d'IndyCars que es farà a l'agost als carrers de Washington, tot plegat sota la sospita d'haver comptat amb finançament procedent de pressupostos públics. De fet, hi ha hagut denúncies per malversació de fons que fins ara han estat desestimades. Des del Mount Rushmore, on hi ha esculpides les cares gegants de quatre presidents nord-americans a la paret de la muntanya, Trump ha promès un discurs extraordinàriament llarg la matinada d'aquest dissabte, hora catalana, i pel propi 4 de juliol pretén tornar-hi des de Washington, tot presidint uns focs d'artifici que diu que seran de rècord Guinness i que han costat més de 30 milions de dòlars als contribuents. Està per veure quines seran les xifres de seguiment de tot plegat. Si fallen, a Trump li quedarà l'excusa de la calor extrema o potser d'una tempesta de llamps i trons d'aquelles que no avisen.
0: Encara de la crònica internacional, destaca que han arribat a Teheran les primeres delegacions estrangeres per al macrofuneral de 6 dies a partir d'aquest dissabte pel líder xiïta iranià Ali Khamenei, mort el 28 de febrer en un atac d'Israel i els Estats Units. Les autoritats pakistaneses i l'expresident rus Dmitri Medvedev figuren entre els primers assistents, cap d'occidental. El funeral, amb què el règim vol rellançar la imatge de fortalesa del país en una treva precària amb els Estats Units, es preveu que plegui entre 15 i 20 milions de persones, una xifra sense precedents. Inclourà també una marxa per tres ciutats iranianes i dos santuaris xiïtes al veí Iraq. Les autoritats no han revelat si l'esdeveniment propiciarà serà la primera aparició pública del nou líder del país, Mojtaba Khamenei, que va resultar ferit en l'atemptat en què va morir el seu pare. L'Iran ha mobilitzat tots els seus recursos de logística i seguretat davant una setmana de dol als carrers. El règim ha posat en marxa per al seguiment del seguici funerari 2.500 ambulàncies, una vintena d'helicòpters i un centenar de drons. Es preveu que sigui el funeral més multitudinari en la història del país.
16: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: A casa nostra, la majoria dels ferits pel greu accident d'autocar de dimecres al matí a Lleida eren temporers de la campanya de la fruita que es dirigien al Baix Segre per treballar. Per això, una associació de persones africanes i l'entitat Fruit amb Justícia Social els estan oferint assessorament laboral gratuït. Ens ho explica des de Lleida, Júlia Albacar.
18: L'assessorament s'ofereix a través d'un canal de WhatsApp. Segons remarquen l'associació AFICU de Guineans de Lleida i Fruit amb Justícia Social, els ferits són víctimes d'un accident laboral in itinere i això implica cobertures mèdiques i prestacions específiques, però no sempre està garantit. Per això s'ha avançat per ajudar-los, com explica Llibert Reixac, portaveu de Fruit amb Justícia Social.
19: Fins que no rebin la nòmina, fins que no puguin veure les jornades reals cotitzades, hi ha molts interrogants encara, però com a mínim ens hem anticipat perquè la gent sapi que si acaba tenint un problema, pugui tenir suport.
18: Alguns dels aspectes que s'han de reconèixer són que l'accident computi com a jornada treballada, que es pugui reclamar a l'asseguradora de l'autocar o que es facin derivacions a mútues si calen tractaments després de l'accident. De moment, 9 persones continuen encara hospitalitzades, de les quals 2 són a la unitat de cures intensives.
0: El govern treballa en una proposta per recuperar els peatges que tindran en compte criteris com el tonatge dels vehicles i les emissions contaminants. Això ho ha explicat la consellera de Territori, Sílvia Paneque, després del debat que s'ha obert amb les paraules del president Illa, que va qüestionar la idoneïtat d'haver eliminat el pagament de la P7. De tota manera, Paneque recorda que qualsevol fórmula ha de ser consensuada i coordinada amb el govern espanyol.
20: Estem pensant en fer alguna proposta vinculada a l'ús i, sobretot, vinculada a l'ús de transport d'alt tonatge i també vinculat a les emissions. Val? Per tant, posaríem criteris. Com dic, és una proposta que estem treballant, que hem d'acordar amb el Ministeri, i això necessitarà d'una tramitació també a nivell parlamentari espanyol.
0: Paneque admet que des de l'eliminació dels peatges el trànsit a la P7 és molt més intens i que hi ha augmentat l'accidentalitat. Obrim àrea de servei.
16: El temps.
0: Gemma Puig.
21: Aquest cap de setmana haurem d'estar pendents d'una banda de la temperatura perquè anirà pujant, dissabte ho farà una mica, però sobretot diumenge començarà aquesta nova onada de calor, la segona d'aquest any. Començaria diumenge amb temperatures que ja s'enfilaran més, arribarem altre cop segurament als 40 graus cap a Ponent, 38-39 cap a l'interior de les Terres de l'Ebre, i avisos de calor a les dos extrems, cap a l'Empordà i cap a l'Ebre. Una onada de calor que de moment s'allargaria ben bé fins dimecres. Amb un dissabte al matí amb sol, amb calor nocturna, amb nit tropical a la costa, prelitoral, algun valor de nit tòrrida, i amb molts pocs núvols tant dissabte com diumenge durant el matí, sol a tot arreu i a la tarda alguna nuvolada inofensiva.
16: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Caiguda en picat de la presència de meduses a les zones de bany de la costa catalana, mentre que es mantenen igual a les illes i a la costa del País Valencià. Montse Poblet.
22: Encara és aviat per saber què està passant, però tant els socorristes que vigilen les platges com els científics que fan seguiment de la població de meduses ens confirmen que en aquest inici de temporada n'hi ha moltes menys. Eduardo Blasco és el coordinador de l'aplicació de Ciència Ciutadana Medusa App, que des de fa 9 anys registra els avistaments d'aquests animals a tota la costa espanyola. En resumeix així el que els està arribant pel que fa a la situació de Catalunya.
23: Con l'aplicació també puedes reportar les platges libres de meduses, allà on la gent no ha encontrado medusas y es verdad que nos están llegando más puntitos verdes de playas sin medusas que de costumbre, pero en la zona de Catalunya.
22: Proactiva Open Arms, que vigila una vintena de platges catalanes, ens confirma que ells també veuen menys meduses que l'any passat i que han hagut de fer moltes menys assistències per picades. Entre el maig i el juny del 2025 en van atendre 1.800 i ara no arriben a les 600. Macarena Marambio, investigadora de l'Institut de Ciències del Mar, creu que les pluges dels últims mesos podrien explicar l'absència de pelàgies, les meduses luminescents, que són l'espècie més urticant que tenim a les nostres costes.
2: Tenemos más entrada de agua dulce al mar hacia las zonas costeras y se genera una barrera de forma natural que impide el paso tanto de mar abierto hacia costa como en el otro sentido. Con lo cual esperamos que haya menos presencia de pelagia, por lo menos ahora al principio del verano.
22: De totes maneres, si malgrat la baixada de meduses us en pica una, no ho rasqueu, retireu els tentacles que se us hagin clavat a la pell i netegeu-lo amb aigua salada, si pot ser que estigui freda.
0: Detectada una plaga de foc bacterià, una malaltia molt destructiva per a molts fruiters, en una plantació de perers a Camp Llonca, al Gironès. Els símptomes característics són l'ennegriment i la dessecació de flors, fulles i brots, que adquireixen un aspecte similar al d'haver estat cremats pel foc, fet que dona nom a aquesta malaltia. La seva perillositat és deguda a la gran capacitat d'expansió que té i a la falta de tractaments autoritzats eficaços. Tal com ha explicat el president de SAGE, de Roque.
3: Demanar molta prudència a l'hora de la detecció d'un brot particular a les explotacions i també, sobretot, intentar erradicar el més ràpid possible, donat de que avui en dia, mitjans de fitosanitaris, els pocs que ens dona la Unió Europea i el Ministeri d'Agricultura no són efectius de cara a poder erradicar la malaltia del foc bacterià.
0: La finca afectada té poc més de 4 hectàrees. S'arrencaran els arbres afectats i s'ha establert una zona de seguretat d'un quilòmetre al voltant de la parcel·la, on els tècnics del Laboratori d'Agricultura i Sanitat Vegetal de Catalunya han intensificat el control. El Departament d'Agricultura ha fet una crida perquè es comuniqui immediatament qualsevol sospita de la malaltia i recorda la importància de no traslladar material vegetal sensible procedent de zones sota vigilància. Van Morrison imparteix una classe magistral de blues a l'Auditori del Fòrum. El cantant de Belfast ha basat el repertori en els dos últims discos, però sense oblidar grans clàssics com Moondance o Gloria. Ho ha seguit des de Barcelona en Marc Ruiz.
4: Fent honor a la llegenda que l'envolta, Van Morrison ha arrencat el concert 4 minuts abans de l'hora. Ha entrat a l'escenari tocant l'harmònica amb barret i ulleres de sol que no s'ha arribat a treure i anant per feina amb Deep Blue Sea de l'últim disc Somebody Tried to Sell Me a Bridge. De fet, bona part del concert s'ha dedicat a aquest disc i al Remembering Now de 2025. Blues a dojo clàssic amb versions de John Lee Hooker, Eddie Vinson o Mary Adams i, és clar, amb l'homenatge a Ray Charles, If It Wasn't For Ray, en què confessa que si no fos per Ray Charles, ell no existiria. El públic gaudeix com una criatura amb un caramel al blues i cada petit gest de Morrison. Intueixes que el satisfà quan deixa anar algun thank you lacònic o anuncia el títol de la cançó com per treure-se-la de sobre. Jenny Figura surt de l'escenari amb el micròfon a la mà mentre canta els últims versos de Glòria i la banda i el públic mantenen la festa en marxa uns minuts més. Però els genis ja ho tenen, això, i el públic ho té clar. Acaben d'assistir a un gran concert.
16: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: Els escriptors Paul Wash i Alicia Cove, la directora teatral Lucía del Greco i l'escenògraf i director Marc Salicru són alguns dels responsables de les òperes de curta durada de la tercera edició de l'òpera, que es poden veure a la Fabra i Coats de Barcelona dins del Festival Grec. El Gran Teatre del Liceu i el Design Hub Barcelona són els artífexs d'aquest projecte pioner que combina l'òpera contemporània, la dramatúrgia i el talent emergent. Marta Vives.
1: Tres òperes breus que se succeeixen en tres espais diferents de la Fabra i Coats. Tres mons, tres històries, tres equips artístics que aposten per formats innovadors i risc creatiu. D'aquesta manera hem vist primer La vida de los cuernos, de Pablo Machotero, que barreja flamenc i mitologia per explicar una passió equivocada, Jo Núvol, d'Alicia Cove, una història de ciència-ficció sobre el desamor i, sobretot, opereta de Paul Wask sota la direcció de Marc Salicru, una reflexió sobre la vida després d'un accident de cotxe. Marc Salicru.
2: No deixem de parlar de temes universals, com tot, vida, mort, aquesta confrontació amb aquesta vida frenètica que tots portem, no?
1: Un dels grans atractius d'aquesta proposta és que els creadors no provenen del món de l'òpera i l'equip artístic està format per alumnes i exalumnes del Conservatori. Òpera es podrà veure fins aquest diumenge, cada dia, en sessió doble.
3: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: El Tour de França arrenca aquest dissabte a Barcelona. La prova ciclista més important del món travessarà la capital catalana amb una contrarrellotge per equips des del Parc del Fòrum fins a Montjuïc. Això farà que moure's per la ciutat sigui complicat. Es tallaran molts carrers pel pas dels ciclistes a partir de les 12 del migdia fins a 8:45 del vespre. Fins i tot serà difícil la mobilitat a peu perquè Barcelona quedarà partida en dos per les tanques que delimitaran el recorregut pels carrers Bac de Roda, Aragó, Mallorca i Plaça Espanya. Només es podran creuar els carrers tallats pels passos habilitats. Pel que fa als cotxes, a banda de no poder circular pels trams del circuit delimitat, també quedaran afectades les sortides 23, 24 i 25 de la Ronda Litoral. En qualsevol cas, es recomana fer servir el metro i no agafar el vehicle privat. S'han habilitat aparcaments per deixar-hi el cotxe i agafar el transport públic. Ara bé, totes les línies de bus que circulen pels carrers afectats es desviaran. Hi ha 10 línies que no oferiran servei. Tampoc ho faran les estacions de Bicing que queden dins del recorregut. Recordem que també hi haurà afectacions diumenge amb l'etapa Tarragona-Barcelona i dilluns amb l'etapa Granollers als Angles.
3: Esports.
0: En David Ubach.
4: El dia de la gran sortida del Tour de França a Barcelona ha arribat. Després de la multitudinària representació dels equips de dijous, aquest dissabte comença la competició amb la disputa de la primera etapa, la primera de les tres en protagonisme de la capital catalana i el país a la Ronda Francesa. La primera etapa ja marcarà, de fet, diferències. Serà una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres entre el Fòrum i Montjuïc. L'eslovè Tadej Pogačar ha estat 4 vegades guanyador de la Ronda Francesa i en vol més.
5: Vull guanyar 21 etapes, però és impossible. De fet, 10 etapes és pràcticament impossible. Intentarem guanyar el màxim possible, però l'objectiu principal és acabar guanyant.
4: El danès Jonas Vingegaard, mentrestant, vencedor de dos tours, entoma el repte de destronar Pogačar.
6: Estic preparat per a la cursa, en tinc moltes ganes. Fins ara ha estat un any increïble per a mi. Així doncs, sí, espero poder continuar així.
4: Dissabte, segona etapa. Seran 169 quilòmetres de... Diumenge, segona etapa, volíem dir, seran 169 quilòmetres de mitja muntanya des de Tarragona fins a Montjuïc, a Barcelona. I dilluns, tercera etapa, 196 quilòmetres de muntanya entre Granollers i els Angles, ja a França. Del Tour, passem al Mundial.
3: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: Classificació d'Egipte per als vuitens de final en superar Austràlia a la tanda de penals en partit jugat a Dallas. Ha estat després de l'empat a 1 al final dels 90 minuts i de la pròrroga. Per cert, que el Mèxic-Anglaterra finalment es jugarà a les 8 de diumenge, ja als vuitens de final, perquè s'ha avançat 6 hores, donada l'amenaça de tempesta elèctrica a la capital mexicana. Pel que fa al Barça, el migcampista Marc Bernal ha passat pel Tot Costa de Catalunya Ràdio per repassar la temporada. El jugador blaugrana s'ha mostrat agraït amb Hansi Flick, el tècnic, i alhora ambiciós de cara al futur en conjunt.
7: Hem de valorar tots els títols que hem guanyat aquest any, que no són res fàcil, de fet són molt difícils de guanyar, i llavors sí que és veritat que tots tenim aquest somni de la Champions i nosaltres entrenem, lluitem i juguem cada partit per també estar preparats per la Champions, que al final és el torneig que hi ha més competitivitat.
4: Per cert, que el Barça ha confirmat la cessió del porter Diego Cogen al Lyngby danès. El Girona, per la seva banda, ha anunciat un nou amistós de pretemporada. Els gironins jugaran contra el Nàstic al nou estadi de Tarragona el 8 d'agost. I sense moure'ns de la segona divisió, el Sabadell ha comunicat també la renovació fins al 2027 del seu defensa Kaiser. El central de 30 anys és un dels capitans de l'equip sabadellenc. A l'Espanyol, mentrestant, l'equip femení ha fitxat la migcampista de Logroño, Ana Velázquez, de 27 anys, fins al 2028, procedent de la Lama de Múrcia. I més futbol encara. Expliquem que el Tribunal Suprem ha confirmat el procés electoral de la Federació Catalana del 2023 i de retruc, per tant, la presidència de Joan Soteras i la seva junta directiva. El Suprem ha desestimat el recurs de cassació interposat per l'excandidat Joan Josep Isern, a qui Soteras ha criticat.
8: A dins, que és un procés totalment íntegre aquest, que demostra que no ha anat ningú a les urnes coaccionat per ningú ni per res. I el que han de fer aquests senyors és anar a les properes eleccions, que en porten ja dues perdudes i la tercera vegada si la guanyen. I deixar estar de jugar el joc brut que estan acostumats a fer.
4: I encara el futbol català, l'Europa ha fet marxa enrere un dia després d'anunciar una consulta als socis per decidir si el primer equip masculí renunciava a la primera federació pels condicionants de la instal·lació de gespa natural al Nou Sardenya. En un comunicat, el club del barri de Gràcia de Barcelona ha desvelat una reunió amb l'alcalde barceloní, Jaume Collboni, que ha refermat el compromís del consistori per garantir la viabilitat econòmica de l'Europa, diu el comunicat. Dit això, recuperem el fil poliesportiu per Endabàsquet.
3: Trescat Info.
4: El València ha anunciat que Pedro Martínez ha pagat la seva clàusula de rescisió i ha deixat de ser el seu entrenador. En les properes hores, el preparador badaloní es convertirà en nou tècnic del Madrid. El torneig de tenis de Wimbledon han avançat a 8 anys de final del quadre masculí Sinner, Djokovic i Ogelia Sim, entre d'altres. El quadre femení han superat la tercera ronda Osaka, Pegula, Sabalenka i Goff, com a noms més destacats.
3: 3CAT Info.
4: Temps encara per afegir que en futbol sala el Barça i Fitz han arribat a un acord per rescindir el contracte que els vinculava fins al 2027. D'aquesta manera, el pivot brasiler tanca una etapa de dues temporades. Al seu torn, el Barça ha renovat el pivot argentí Lucas Granda fins al 2029 i l'ha cedit a l'Indústria Santa Coloma. Granda va arribar al Barça al gener procedent del Pinocho argentí, inicialment amb fitxa del Barça Atlètic. I encara en futbol sala, la selecció catalana masculina s'ha imposat per una 6 a Galícia, en partit amistós jugat aquest divendres a Lugo. Alguns apunts encara, com ara que en Fórmula 1 el britànic Lewis Hamilton en Ferrari ha fet la pole position a la classificació de la cursa sprint d'aquest dissabte, al Gran Premi de la Gran Bretanya al circuit de Silverstone. I acabem amb hoquei patins, amb un doble punt. El campió de l'hoquei lliga masculina, l'Igualada, ha anunciat la sortida d'Arnau Martínez. El porter deixa l'equip igualadí i fitxarà pel Barça. I mentrestant, el Reus ha fet oficial la incorporació de Roc Pujadas fins al 2030. L'atacant de 24 anys arriba procedent de l'Sporting de Portugal.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. Trescat Info.

0: Continua fora de control l'incendi que crema el Parc Natural de les Gavarres. Les flames han calcinat de moment unes 2.300 hectàrees. Els bombers confien a estabilitzar el flanc més proper a Santa Cristina d'Aro durant la nit. Milers de veïns de 7 municipis continuen confinats. El foc també ha obligat a desallotjar unes 150 persones d'algunes urbanitzacions properes i algunes cases de colònies amb infants. Tots els menors estan bé. Alguns han marxat a casa i altres passen la nit en un pavelló o en instal·lacions d'altres municipis. Detingut un operari que podria haver provocat l'incendi mentre feia servir una radial, una activitat prohibida amb el nivell 3 del pla alfa activat. Segons les primeres informacions, el foc el podria haver causat aquest operari mentre instal·lava un senyal de carretera. El govern avisa que diumenge es tornarà a accentuar el perill molt alt d'incendi forestal i que l'amenaça durarà fins divendres que ve. Es tracta d'un episodi que afectarà principalment Ponent, les comarques de l'interior, el prelitoral i l'Alt Empordà. El perill extrem es preveu al voltant de dimarts que ve amb tempestes acompanyades de llamps. El cap dels Mossos, Josep Lluís Trapero, demana endurir les penes per tinença d'armes de foc després de l'assassinat a trets d'un noi de 15 anys al barri de la Sagrera, Barcelona. Una de les principals hipòtesis de la policia és que es tracta d'una disputa entre bandes llatines o del crim organitzat vinculat al tràfic de drogues. Hisenda té en marxa inspeccions a José Luis Rodríguez Zapatero i la seva família pel cas Plus Ultra i les joies decomissades a l'expresident espanyol. L'agència tributària ho ha comunicat al jutge de l'Audiència Nacional, que a petició de l'exdirigent ha instat la Policia Nacional a excloure dels informes dades personals que no tenen relació amb la causa. Veneçuela eleva el balanç de morts pel terratrèmol a gairebé 2.650, entre els quals hi ha 32 espanyols. Segons el Ministeri d'Afers Estrangers, la zona més afectada per la tragèdia, La Guaira, ha hagut d'improvisar una morgue gegantina per poder identificar els cossos.
1: Esports. El dia de la gran sortida del Tour de França a Barcelona ha arribat. Després de la multitudinària presentació dels equips de dijous, aquest dissabte comença la competició amb la disputa de la primera etapa, una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres entre el Fòrum i Montjuïc. El Mundial de Futbol, classificació d'Egipte per als vuitens de final, en superar Austràlia a la tanda de penals després de l'empat a 1 al final dels 90 minuts i de la pròrroga. I en bàsquet, el València ha anunciat que Pedro Martínez ha pagat la seva clàusula de rescisió i ha deixat de ser el seu entrenador. En les properes hores, el tècnic badaloní es convertirà en nou entrenador del Madrid.
0: Pel que fa al temps, nit i matinada amb tramuntana rescalfada, amb avisos de calor nocturna a l'Alt i Baix Empordà. Cap de setmana de sol i a partir de diumenge arribarà la segona onada de calor. Dissabte al matí tindrem cops moderats de vent a l'Empordà i l'Ebre. Dissabte es repetiran els valors més alts, prop dels 38 graus, i diumenge tornarem a registrar els 40.
2: 3CAT Info.
0: Ara passen 4 minuts de les 3 del matí. Salutacions, us informa Carola Gil. 400 agents dels bombers treballaran durant tota la nit en les tasques d'extinció de l'incendi que crema des d'aquest divendres a la Bisbal d'Empordà i que ha entrat al Parc Natural de les Gavarres. El foc afecta una superfície d'unes 2.300 hectàrees i milers de veïns de 7 municipis continuen confinats. L'objectiu dels bombers de cara a les pròximes hores és tancar el flanc que crema a prop de Santa Cristina d'Aro. Es demana als ciutadans que evitin els desplaçaments a la zona per facilitar la feina dels equips d'emergència. Els Mossos han detingut un home com a responsable de l'incendi. Treballava amb una màquina, tot i que estava prohibit, i una guspira hauria generat el foc. La Bisbal d'Empordà, Laia Claret.
3: 400 bombers i 100 membres de la UME d'emergències de l'exèrcit treballen tota la nit per mirar de contenir el foc, sobretot al flanc dret a Santa Cristina i també l'esquerra Calonge. David Borrell, inspector cap dels bombers.
4: El flanc de Santa Cristina per què ens preocupa? Perquè els pròxims dies començarà a entrar vent de marinada, no? De mar cap a terra i, per tant, en direcció nord, però potencialment aquí tindríem un incendi que estaríem parlant d'un incendi de 30.000 hectàrees. I, per tant, la prioritat d'aquesta nit serà tancar aquest flanc dret i hem posat l'objectiu del flanc esquerre aconseguir dos terços, però sobretot, la prioritat és el Flandre.
3: Borrell remarca i alerta que a la nit les flames es veuen molt més des de les urbanitzacions.
2: A la nit es veurà molta flama, això alerta molt a la població, dona la falsa sensació de que l'incendi està més a prop del que realment està i molta tranquil·litat perquè hi estarem treballant i no hem de tenir els majors.
3: A la mitjanit hi ha hagut alguna revifada. A Calonge, els veïns ho han viscut així.
5: 8:15, diguem-ne, s'ha fet molt més intens fins que ja hem vist a casa doncs, que aquestes flames estaven massa a prop. Veus que ja no pots aguantar més perquè el fum també comença a ser, diguem-ne, difícil de respirar, tindre una respiració.
6: Ha tocado a cabañas. Cabaña ha tocado, pero me parece que no se ha metido aún, ¿eh? No sé. Pero mira, se ve por detrás de cabañas, se ve un poco de humo. Castellbarri.
7: A les 10 hem sortit aquí, perquè ja ha saltat el foc al camí. I quan saltava el camí, ja és quan ja s'ha fet en 10 minuts tot el que estem veient, que ara ja s'està afluixant.
3: Sobre les causes han detingut una persona per possible negligència. I és que el foc ha començat per una radial d'uns operaris que canviaven un cartell metàl·lic. La consellera Parlon ho explicava així.
8: Hem de tenir clar que estem en un moment complicat, temperatures molt, molt altes, activació del pla Alfa 3, que limitava clarament que ja no es podien fer feines amb eines mecàniques.
3: Insistim, el foc, amb l'últim balanç d'ahir la nit, ha afectat 2.300 hectàrees, que no vol dir que totes estiguin cremades, però sí que són una zona delimitada, perimetrada, on hi estan treballant els bombers i els membres de l'UME.
0: Gràcies, Laia. Bona nit.
3: Adéu, bona nit.
0: L'incendi ha obligat a desallotjar preventivament habitatges d'algunes urbanitzacions, així com una casa de colònies, i els municipis afectats han activat espais d'acollida per atendre les persones evacuades. Santa Cristina d'Aro, Cèlia Forment.
9: A Santa Cristina d'Aro s'han habilitat diversos espais per les persones que han abandonat preventivament casa seva per les flames. L'Ajuntament ha posat a disposició l'espai Ridaura, al centre del municipi, i l'hostal Santa Helena ha ofert habitacions. S'hi han acollit una setantena de veïns de la urbanització Vallrepòs, com aquesta parella.
10: Nosaltres tenim un xalet a l'urbanització Vallrepòs de fa 44 anys. És un lloc privilegiat, enmig del bosc. Mai ens havia passat el que ens havia passat avui. Ha vingut la policia municipal i acte seguit els Mossos d'Esquadra, amb les sirenes a tope, casa per casa, i dient que havíem de marxar i anar cap al poble.
11: És una mica nerviós. Confiem en els mitjans que estan recuperant tot.
9: El municipi veí de Romanyà de la Selva s'ha hagut de desallotjar una casa de colònies amb una seixantena d'infants i joves de 6 a 16 anys i una desena de monitors. Pere Molero és el responsable de Gestels, la xarxa de colònies.
12: Des que hem tingut la notificació hi havia un autocar a la casa, vull dir que en uns 40 minuts ja estaven els infants i joves a Santa Cristina d'Aro, al poble, i res, que aquí estan estupendos, que estan jugant, que s'estan divertint, s'estan passant bé, i que tenim a tots els monitors per ells i per elles.
9: La Creu Roja ha garantit que no els falti de res. Joan Vicenç és el coordinador de Creu Roja Vall d'Aro.
13: El que hem vingut és a muntar un alberg d'uns 70 llits perquè puguin dormir. I també hem donat suport doncs, a l'hora de portar menjar i de portar uns materials d'higiene que ha subministrat l'Ajuntament, i nosaltres hi posàvem la part humana de fer arribar el material aquí.
9: Una nit marcada per la coordinació entre els serveis d'emergència que continuen pendents de qualsevol canvi en l'evolució de l'incendi.
0: De l'esfera política, Salvador Illa ha cancel·lat l'agenda per aquest dissabte per desplaçar-se cap al centre de comandament de l'incendi al Baix Empordà. El cap de l'executiu es traslladarà a primera hora fins a la Bisbal d'Empordà, on es reunirà amb membres de l'operatiu i autoritats locals, i atendrà els mitjans, en principi, a les 10 del matí. A través de les xarxes, Illa ha demanat màxima precaució i ha posat en valor les feines dels equips d'emergència, entre els quals hi ha, a petició del mateix president, 200 efectius i 60 vehicles de l'exèrcit espanyol. Pedro Sánchez, per la seva banda, també s'ha referit al foc de les comarques gironines. En un tuit ha dit que en segueix l'evolució amb preocupació i ha expressat solidaritat amb els veïns afectats. I també via xarxes, Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Jessica Albiach i el popular Juan Fernández, entre altres dirigents, han traslladat inquietud pel foc i suport a la població perjudicada. El del Baix Empordà no és l'únic incendi que s'ha declarat a Catalunya en les últimes hores. N'hi ha hagut un que ja està estabilitzat a Vilavenut, a Fontcoberta, al Pla de l'Estany. S'ha ordenat el confinament de la població i, segons dades provisionals dels agents rurals, les flames han afectat una superfície d'unes 35 hectàrees, majoritàriament camps agrícoles. També se n'ha declarat un altre a Sant Vicenç de Castellet, al Bages. Aquí també s'ha confinat una urbanització i s'han calcinat 2 hectàrees. Protecció Civil demana molta precaució aquest cap de setmana i des del Departament d'Agricultura avisen d'un nou episodi de perill molt alt d'incendi forestal que començarà aquest diumenge i que s'allargarà fins divendres que ve. Es tracta d'un episodi que afectarà principalment Ponent, les comarques de l'interior, el prelitoral i l'Alt Empordà. Tot i que no s'espera que hi hagi un vent fort de manera generalitzada, la marinada de tarda i la tramuntana a l'Alt Empordà poden atiar els incendis. El perill extrem es preveu al voltant de dimarts que ve, quan hi podrien haver tempestes de tarda a la meitat nord del país. Unes tempestes que poden anar acompanyades de llamps. A banda dels llamps, les causes més probables dels incendis són els treballs de sega del cereal, les negligències o les accions intencionades.
14: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: El director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero, demana endurir les penes per tinença d'armes de foc arran de l'assassinat a trets dijous a la nit d'un noi de 15 anys al barri de la Sagrera, a Barcelona.
15: L'assassinat d'un menor de 15 anys, òbviament, és una línia vermella de la màxima gravetat, i l'escenari que nosaltres preveiem i pel que treballarem és que una persona que porti a sobre una arma de foc, el Codi Penal automàticament ha de tenir una pena assignada que impliqui que aquesta persona vagi a presó.
0: La policia treballa per identificar i detenir els autors. Diversos veïns van avisar que havien sentit trets en una baralla entre joves al parc de la Pegaso i que després havien vist 4 individus que marxaven corrent. Una de les principals hipòtesis dels Mossos és que es tracta d'una disputa entre bandes llatines o del crim organitzat vinculat al tràfic de drogues. Ho explica l'intendent de la prefectura, Toni Rodríguez.
16: Hi ha determinats espais que el monitoratge continu, l'estudi continu, et porten a pensar que és un espai freqüentat per persones que podien pertànyer a aquestes agrupacions violentes juvenils. No és estrany i no el sorprendrà el parc de la Pegaso en aquest sentit. Llavors, com a hipòtesi inicial de treball, podem tenir aquesta i podem tenir algunes altres més, eh?
0: En el que portem d'any, els Mossos han registrat 65 incidents amb armes de foc a Catalunya que han causat 22 ferits i 7 morts. Els veïns del Parc de la Pegaso a Barcelona asseguren que en els últims mesos han notat un repunt de la delinqüència al barri, però tot i això expliquen que la zona és segura. N'han parlat a 3CAT Info.
17: Preocupats, això després d'un temps que va ser molt complicat, que va haver-hi moltes bandes, semblava que havia entrat en un procés de més normalització. Ara torna una altra vegada.
18: Fa molt temps que els veïns es queixen.
19: La policia, jo no sé si fa molt o no, però no la veus.
20: El barri és segur. Hi ha certes parts que se l'han apropiat un grup de gent i per allà no hi pots passar. La resta de barri està bé.
0: A tot això, la primera dona que va formar part dels Latin Kings, Maria Oliver, explica que hi ha hagut una escalada en les armes que utilitzen les bandes llatines. Són bandes instal·lades a casa nostra des de fa més de 20 anys. Ho explicava també aquesta emissora.
21: Al principi no hi havia ús apenas d'armes blanques, després empezaron siendo armes blanques pequeñas, passamos a armes blanques mucho más grandes, como los machetes, y ya hace unos años que también ha entrado en el juego las armas de fuego. Y creo que tiene que ver con que cada vez hay más relación entre los miembros más mayores de estos grupos y que llevan muchos años en contextos delincuenciales.
0: En molts casos, aquestes bandes s'aprofiten de la vulnerabilitat de molts joves que acaben d'arribar per captar-los.
22: Evitem el soroll.
23: Ens allunyem de les estridències.
22: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
23: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
14: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
22: Un informatiu sense presses.
23: Per donar context als grans titulars.
14: De dilluns a divendres, a les 10, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
0: Obrim àrea de servei.
14: El temps.
0: Gemma Puig.
24: Aquest cap de setmana haurem d'estar pendents d'una banda de la temperatura perquè
1: anirà pujant, dissabte ho farà una mica, però sobretot diumenge començarà aquesta nova onada de calor, la segona d'aquest any. Començaria diumenge amb temperatures que ja s'enfilaran més, arribarem altre cop segurament als 40 graus cap a Ponent, 38-39 cap a l'interior de les Terres de l'Ebre, i avisos de calor a les dos extrems, cap a l'Empordà i cap a l'Ebre. Una onada de calor que de moment s'allargaria ben bé fins dimecres. Amb un dissabte al matí, amb sol, amb calor nocturna, amb nit tropical a la costa, prelitoral, algun valor de nit tòrrida, i amb molts pocs núvols tant dissabte com diumenge. Durant el matí, sol a tot arreu, i a la tarda, alguna nuvolada inofensiva.
14: 3CAT Info.
0: Hisenda ja té en marxa les inspeccions fiscals a l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero i la seva família. El magistrat José Luis Calama, que investiga Zapatero per organització criminal, tràfic d'influències i frau, entre d'altres, ha rebut la comunicació de l'agència tributària que analitza des del juny les declaracions i liquidacions de gravàmens dels principals implicats. L'organisme ha posat la lupa sobre l'IRPF, l'IVA i l'impost de patrimoni, els de grans fortunes i el de societats de l'exlíder socialista, la seva dona, les seves filles, l'empresari Julio Martínez i algunes companyies del suposat entramat. Comprovarà aquesta documentació entre el 2021 i el 2025. Això el mateix dia que l'instructor de l'Audiència Nacional ha fet un toc d'atenció als investigadors de la Policia Nacional i els ha reclamat excloure dels informes dades personals que no tenen relació amb la causa. Zapatero li havia demanat moure fitxa després que es filtressin agendes senceres de l'excap del govern espanyol i whatsapps irrellevants per a la investigació. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, evita parlar del pacte del seu partit amb Vox a Andalusia, on el popular Moreno Bonilla ha acceptat el concepte de prioritat nacional per continuar al capdavant de la Junta. Feijóo, en canvi, insisteix que l'Estat no podrà pagar la factura de regularitzar migrants.
2: Que el Estado no está preparado para gestionar un cambio de esta magnitud, que son 8 millones de personas más. No podemos gestionarlo, queridos amigos. No tenemos capacidad financiera.
0: Qui sí que ha parlat de Vox és el senador popular Juan Milián, que ha naturalitzat els futurs vincles amb els d'Abascal. Ho ha dit al matí de Catalunya Ràdio.
4: Nosaltres el que volem és sempre governar en solitari, que les aritmètiques són les que són, i nosaltres no som un partit que promogui cordons sanitaris a altres partits.
0: Mentre la Moncloa farà la setmana que ve el primer pas al Consell de Ministres per donar forma als pressupostos, PP i Vox reiteren que s'han de convocar eleccions. No aprovar els comptes podria desencadenar precisament un avançament electoral. El PP ha assumit la prioritat nacional de Vox per poder tancar pactes de govern a 4 autonomies. El País Valencià és on per primera vegada aquest concepte podria entrar en un text legal a la Llei de Pressupostos. Experts consultats per Catalunya Ràdio avisen que el PP s'exposa que la llei pugui arribar als tribunals si discrimina els estrangers a l'hora d'accedir a ajudes públiques. Ens ho explica des de València Alba Barbosa.
5: Per blindar la llei davant de possibles recursos judicials, el text no pot excloure els migrants d'optar a subvencions o recursos públics. Ara bé, sí que podria contemplar que l'arrelament, un concepte que ja utilitza el PP, sigui una condició per accedir-hi. És la via que hi veu el jurista i catedràtic de Filosofia del Dret de la Universitat de València, Javier de Lucas Martín.
24: Posar l'arrelament com a requisit o com a mèrit. La clau és per a que no hi hagi una contradicció en el principi de no discriminació és que no siga excloent.
5: A les esmenes als pressupostos, Vox demana que la llei incorpori el principi de prioritat nacional, però ja hi afegeix que sigui adequat a la legalitat vigent.
24: És que ells mateixos són conscients de que no és possible dir prioritat nacional sense més, con lo qual se pone la venda antes de la herida.
5: Al País Valencià, el grup d'extrema dreta proposa que l'Oficina Valenciana d'Inclusió passi a denominar-se Oficina d'Arrelament i Retorn.
14: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Les dues filles d'Isaac Andic diuen a la jutge que investiga la mort del seu pare que creuen en la innocència del seu germà i neguen que estigui obsessionat pels diners. Asseguren que estaven al corrent, que l'empresari volia destinar part del seu patrimoni a una fundació per a gent necessitada. Jutjats de Martorell, Marta Vallès.
3: Sara i Judit han dit que han ratificat el que ja van declarar davant els Mossos. Estan convençudes de la innocència del seu germà, que està imputat per homicidi per la mort del seu pare. Contràriament al que sosté la jutge, les germanes neguen que Jonathan Andic sigui una persona obsessionada pels diners. Expliquen també que entre el pare i el fill la relació era bona, excepte moments puntuals. Pel que fa a l'herència, han dit que el seu pare revisava anualment el testament i els tenia al corrent. I asseguren que els tres fills sabien que Isaac Andic volia destinar part del patrimoni, calculat en 4.500 milions d'euros, a una fundació per gent vulnerable. En aquest sentit, seguiran endavant amb aquesta idea que el seu pare no va poder realitzar. També ha declarat el psiquiatre que va fer una única sessió amb pare i fill a petició de la terapeuta familiar que buscava millorar la relació entre tots dos. Ha dit que no està d'acord amb el mètode de treball de la terapeuta per reduir els problemes de relació i en concret amb la petició que li hauria fet la terapeuta a Isaac Andic que donés al seu fill Jonathan una part de l'herència en vida. Recordem que la caiguda mortal d'Isaac Andic va ser el 14 de desembre de 2024 quan feia una excursió amb el seu fill per Collbató. Jonathan Andic el van detenir el mes de maig i va sortir en llibertat després de pagar una fiança d'un milió d'euros. Les noves citacions de testimoni seran ja al mes de setembre.
0: De la plana internacional, destaca que les autoritats de Veneçuela eleven la xifra de morts pel terratrèmol a gairebé 2.650, entre els quals hi ha 32 espanyols. 10 dies després del doble sisme, la principal morgue de La Guaira s'omple de centenars d'ataúds i de familiars que s'acosten per fer la difícil tasca d'identificar els cossos. Enviat especial a La Guaira, Miquel Jarque.
6: La tanca que perimetra aquesta zona està coberta amb una tela negra fora una sala d'espai improvisada sota unes carpes i dins muntanyes de calç viva, milers d'ataúds i tot un circuit pels familiars que venen a reconèixer els cossos de les persones rescatades. L'interior, ens expliquen, està molt ben organitzat, arriben els cossos, ens diuen cada vegada menys, i si a principis de setmana els familiars s'havien de passejar entre les bosses, ja hi ha ara un àlbum on es poden identificar les persones a les quals no se li han pogut prendre les empremtes. Anaïs González és tècnica del tanatori.
7: Cuando la persona llega, si el cadáver todavía no ha sido identificado, de manera que se están procesando, por decirte tú, las huellas aún, te pasa al área de la foto a identificarlos por la foto y en caso tal, obviamente hay muchas partes del cuerpo que no están que están irreconocibles, pero le toman foto a lo que es, por ejemplo,
8: alguna cicatriz,
7: cualquier cosa que te pueda identificar.
6: I enmig de tot aquell olor, hi ha qui se n'aprofita. Ho denuncia Juana Torres, familiar d'un desaparegut.
10: Allá dentro, para poder mantener el familiar dentro de las cavas, están pidiendo $400 por un día. Entonces hay personas que, o sea, ahorita literalmente el venezolano monetariamente no está bien. Y de verdad, gubernamentalmente, o sea, creo que el gobierno no ayudó más los de gobiernos de afuera que el de aquí.
6: En paral·lel també hi ha actes de solidaritat, com el del gremi de pompes fúnebres, que demanen sovint la voluntat i en moltes ocasions les funeràries que donen el servei de cremació de franc.
0: El projecte d'una incubadora líquida per a nadons prematurs és viable, segons el responsable del projecte FetaLife, desenvolupat per l'Hospital Clínic i Sant Joan de Déu, amb el suport de la Fundació La Caixa. Els investigadors han fet sobreviure una ovella prematura fins a 21 dies en aquest dispositiu que imita l'úter de la mare durant la gestació. Es tracta d'un recipient amb parets toves i ple de líquid similar a l'amniòtic, amb un dispositiu que imita la placenta, on es connecta el cordó umbilical del fetus i per on rep l'oxigen i els nutrients. Tot plegat aconseguit amb alta tecnologia perquè la dificultat de fer sobreviure un nadó prematur extrem fora de l'úter de la mare és molt alta. El doctor Eduard Gratacós és el director del projecte.
25: I que aquest cordó umbilical, si li baixem la temperatura un grau, es tancarà, perquè està preparat per sortir fora i tancar-se. Per tant, hem de crear tota una capa de tecnologia perquè aconseguim fer una cosa molt difícil, que és enganyar la naturalesa. Que aquest fetus no sàpigui que ha sortit de la mare.
0: I el més important, diu, és que han pogut demostrar que la incubadora líquida és viable i esperen provar-la en prematurs humans d'aquí 2 o 3 anys. I posen d'exemple la Gaia, una ovella de 15 mesos que va estar 10 dies en aquesta incubadora líquida i s'ha desenvolupat en total normalitat.
14: Esports.
0: En David Ubach.
8: El dia de la gran sortida del Tour de França a Barcelona ha arribat. Després de la multitudinària presentació dels equips de dijous, aquest dissabte comença la competició amb la disputa de la primera etapa. La primera de les tres amb protagonisme de la capital catalana i el país, a la ronda francesa. El ciclista de l'equip Lidl Trek, Carlos Verona, ha parat d'esdeveniment especial.
9: Mira, ayer en Barcelona ya estaba casi emocionado, o sea que no me quiero imaginar corriendo las etapas. La verdad que ayer la presentación ya fue muy bonita y la verdad que para mí Barcelona es mi segunda ciudad. Yo nací en Madrid, pero desde los 16 años viví aquí, antes de irme a Andorra, y muchos amigos familiares están aquí y es muy especial.
8: La primera etapa ja marcarà diferències. Serà una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres entre el Fòrum i Montjuïc. Dissabte, segona etapa, 169 quilòmetres de mitja muntanya des de Tarragona fins a Montjuïc, a Barcelona, i diumenge, tercera etapa, 196 quilòmetres de muntanya entre Granollers i Els Angles, ja a França. Del Tour passem al Mundial.
14: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
8: Classificació d'Egipte per als vuitens de final del Mundial en superar Austràlia a la tanda de penals, en partit jugat a Dallas. Ha estat després de l'empat a 1 al final dels 90 minuts i de la pròrroga. Aquest dissabte ja arrencaran els vuitens de final amb la disputa de les primeres eliminatòries. El Canadà-Marroc a les 7 a Houston i el Paraguai-França a les 11 a Filadèlfia. Per cert, que el Mèxic-Anglaterra finalment es jugarà a les 8 de diumenge, ja que s'ha avançat 6 hores per amenaça de tempesta elèctrica a la capital mexicana. Pel que fa al Barça, el migcampista Marc Bernal ha passat pel Tot Costa de Catalunya Ràdio per repassar la temporada. El jugador blaugrana s'ha mostrat agraït amb Hansi Flick, el tècnic, i alhora ambiciós de cara al futur en conjunt.
11: Hem de valorar tots els títols que hem guanyat aquest any, que no són res fàcil, de fet són molt difícils de guanyar, i llavors sí que és veritat que tots tenim aquest somni de la Champions i nosaltres entrenem, lluitem i juguem cada partit per també estar preparats per la Champions, que al final és el torneig que hi ha més competitivitat.
8: Per cert, que el Barça ha confirmat la cessió del porter Diego Cogen al Lyngby danès. El Girona, per la seva banda, ha confirmat un nou amistós de pretemporada. Els gironins jugaran contra el Nàstic, al nou estadi de Tarragona, el 8 d'agost. Sense moure'ns de la segona divisió encara, el Sabadell ha anunciat la renovació fins al 2027 del seu defensa Kaiser. El central, de 30 anys, és un dels capitans de l'equip sabadellenc. I a l'Espanyol, mentrestant, l'equip femení ha fitxat la migcampista de Logroño, Ana Velázquez, de 27 anys, fins al 2028, procedent de la Lama de Múrcia. Més futbol. El Tribunal Suprem ha confirmat el procés electoral de la Federació Catalana del 2023 i, per tant, la presidència de Joan Soteras i la seva junta directiva. El Suprem ha desestimat el recurs de cassació interposat per l'excandidat Joan Josep Isern, a qui Soteras ha criticat.
12: A dins, que és un procés totalment íntegre aquest, que demostra que no ha anat ningú a les urnes coaccionat per ningú ni per res. I el que han de fer aquests senyors és anar a les properes eleccions, que en porten ja dues,

0: L'actualitat esportiva a fons.
1: El València ha anunciat que Pedro Martínez ha pagat la seva clàusula de rescisió i ha deixat de ser el seu entrenador. En les properes hores, el preparador valladolí es convertirà en nou tècnic del Madrid. El torneig de tennis de Wimbledon han avançat a vuitens de final del quadre masculí. Sinner, Djokovic i Ogier Aliassime, entre d'altres. El quadre femení han superat la primera ronda, la tercera ronda, Osaka, Pegula, Sabalenka i Goff com a noms més destacats. Aquest dissabte, els dobles masculins, Marcel Granollers jugarà amb Horacio Ceballos, partit de segona ronda contra la parella Kiel Berbic.
0: 3CAT Info.
1: Temps encara per afegir que en futbol sala el Barça i Fitch han arribat a un acord per rescindir el contracte que els vinculava fins al 2027. D'aquesta manera, el pivot brasiler tanca una etapa de dues temporades. En canvi, el Barça ha renovat el pivot argentí Lucas Granda fins al 2029 i l'ha cedit a l'Indústria Santa Coloma.
2: Decido aceptarla más que nada por eso, porque me convenció también mucho el proyecto que tiene el club. Hay muchos compañeros que conozco y se va a formar un buen equipo, así que muy contento, la verdad, con la decisión que tomé.

0: Aquestes són les principals informacions que us hem explicat fins ara. Continua fora de control l'incendi que crema el Parc Natural de les Gavarres. Les flames han calcinat, de moment, unes 2.300 hectàrees. Els bombers confien estabilitzar el flanc més proper a Santa Cristina d'Aro durant la nit. Milers de veïns de 7 municipis continuen confinats. El foc també ha obligat a desallotjar unes 150 persones d'algunes urbanitzacions properes i algunes cases de colònies amb infants. Tots els menors estan bé. Alguns han marxat a casa i altres passen la nit en un pavelló o en instal·lacions d'altres municipis. A partir d'ara us explicarem que els Estats Units celebren aquest dissabte el 250è aniversari de la seva independència el 4 de juliol del 1776. Amb un gran acte a Washington. S'hi esperen centenars de milers de persones. El president Donald Trump ha promès els focs artificials més espectaculars de la història. A Lleida, dues entitats socials ofereixen assessorament laboral als ferits per l'accident d'autocar de dimecres al matí. La majoria eren treballadors temporers de la campanya de la fruita que es dirigien al Baix Segre i, segons les entitats, el sinistre es pot considerar un accident laboral. Ivan Morrison sedueix el públic del concert que ha ofert a l'Auditori del Fòrum en el marc del Festival de Jazz de Barcelona. El cantant de Belfast ha basat el repertori en els dos últims discos, però sense oblidar grans clàssics com Moondance o Gloria. I en esports, David Ubach?
1: El dia de la gran sortida del Tour de França a Barcelona ha arribat. Després de la multitudinària presentació dels equips de dijous, aquest dissabte comença la competició amb la disputa de la primera etapa, una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres entre el Fòrum i Montjuïc.
0: Pel que fa al temps, nit i matinada amb tramuntana, rescalfada amb avisos de calor nocturna a l'Alt i el Baix Empordà, cap de setmana de sol i a partir de diumenge arribarà la segona onada de calor. Dissabte al matí tindrem cops moderats de vent a l'Empordà i l'Ebre. Dissabte es repetiran els valors més alts, prop dels 38 graus. I diumenge tornarem a registrar els 40 graus. Ara passen 2:02. 400 agents dels bombers treballaran durant tota la nit en les tasques d'extinció de l'incendi que crema des d'aquest divendres a la Bisbal d'Empordà i que ha entrat al Parc Natural de les Gavarres. El foc afecta una superfície d'unes 2.300 hectàrees i milers de veïns de 7 municipis continuen confinats. L'objectiu dels bombers de cara a les pròximes hores és tancar el flanc que crema a prop de Santa Cristina d'Aro. Es demana als ciutadans que evitin els desplaçaments a la zona per facilitar la feina dels equips d'emergència. Els Mossos han detingut un home com a responsable de l'incendi. Treballava amb una màquina, tot i que estava prohibit, i una guspira hauria generat el foc. Anem a la Bisbal d'Empordà, Laia Claret.
2: 400 bombers i 100 membres de la UME d'emergències de l'exèrcit treballen tota la nit per mirar de contenir el foc, sobretot el flanc dret a Santa Cristina i també l'esquerra Calonge. David Borrell, inspector cap dels bombers.
3: El flanc de Santa Cristina per què ens preocupa? Perquè els pròxims dies comença

0: Entra vent de marinada, no? De mar cap a terra, i per tant, en direcció nord, però potencialment aquí tindríem un incendi, que estaríem parlant d'un incendi de 30.000 hectàrees. I per tant, la prioritat d'aquesta nit serà tancar aquest flanc dret, i hem posat l'objectiu del flanc esquerre aconseguir 2/3, però sobretot, la prioritat és el flanc dret.
1: Borrell remarca i alerta que a la nit les flames es veuen molt més des de les urbanitzacions.
0: A la nit es veurà molta flama, això alerta molt a la població, dona la falsa sensació de que l'incendi està més a prop del que realment està, i molta tranquil·litat perquè hi estarem treballant i no hem de tenir mals majors.
1: A la mitjanit hi ha hagut alguna revifada. A Calonge els veïns ho han viscut així.
2: 8:15, diguem-ne, s'ha fet molt més intens, fins que ja hem vist a casa, doncs, que aquestes flames estaven massa a prop. Veus que ja no pots aguantar més, perquè el fum també comença a ser, diguem-ne, difícil de respirar, tindre una respiració.
3: Ha tocado cabañas. Cabaña ha tocado, pero me parece que no se ha metido aún, ¿eh? No sé. Pero mira, se ve por detrás de cabañas, se ve un poco de humo. Castellbarri.
4: A les 10 hem sortit d'aquí, perquè ja ha saltat el foc al camí. I quan saltava el camí, ja és quan ja s'ha fet en 10 minuts tot el que estem veient, que ara ja està afluixant.
1: Sobre les causes, han detingut una persona per possible negligència. I és que el foc ha començat per una radial d'uns operaris que canviaven un cartell metàl·lic. La consellera Parlon ho explicava així.
5: Hem de tenir clar que estem en un moment complicat, temperatures molt, molt altes, activació del pla Alfa 3, que limitava clarament que ja no es podien fer feines amb eines mecàniques.
1: Insistim, el foc, amb l'últim balanç d'ahir la nit, ha afectat 2.300 hectàrees, que no vol dir que totes estiguin cremades, però sí que són una zona delimitada, perimetrada, on hi estan treballant els bombers i els membres de l'UME.
6: L'incendi ha obligat a desallotjar preventivament habitatges d'algunes urbanitzacions, així com una casa de colònies, i els municipis afectats han activat espais d'acollida per atendre les persones evacuades. Santa Cristina d'Aro, Cèlia Forment.
7: A Santa Cristina d'Aro s'han habilitat diversos espais per les persones que han abandonat preventivament casa seva per les flames. L'Ajuntament ha posat a disposició l'espai Ridaura, al centre del municipi, i l'hostal Santa Helena ha ofert habitacions. S'hi han acollit una setantena de veïns de la urbanització Vallrepòs, com aquesta parella.
8: Nosaltres tenim un xalet a l'urbanització Vallrepòs de fa 44 anys. És un lloc privilegiat, enmig del bosc. Mai ens havia passat el que ens havia passat avui. Ha vingut la policia municipal i acte seguit els Mossos d'Esquadra, amb les sirenes a tope, casa per casa, i dient que havíem de marxar i anar cap al poble.
9: És una mica nerviós. Confiem en els mitjans que ho estan recuperant tot.
7: El municipi veí de Romanyà de la Selva s'ha hagut de desallotjar una casa de colònies amb una 60ena d'infants i joves de 6 a 16 anys i una 10ena de monitors. Pere Molero és el responsable de Gestels, la xarxa de colònies.
10: Des que hem tingut la notificació hi havia un autocar a la casa, vull dir que en uns 40 minuts ja estaven els infants i joves a Santa Cristina d'Aro, al poble, i res, que aquí estan estupendos, que estan jugant, que s'estan divertint, s'estan passant bé, i que tenim a tots els monitors per ells i per elles.
7: La Creu Roja ha garantit que no els falti de res. Joan Vicenç és el coordinador de Creu Roja Vall d'Aro.
11: El que hem vingut és a muntar un alberg d'uns 70 llits perquè puguin dormir. I també hem donat suport, doncs, a l'hora de portar menjar i de portar uns materials d'higiene que ha subministrat l'Ajuntament, i nosaltres hi posàvem la part humana de fer arribar el material en aquí.
7: Una nit marcada per la coordinació entre els serveis d'emergència, que continuen pendents de qualsevol canvi en l'evolució de l'incendi.
6: Els alcaldes dels municipis afectats alerten que la deixadesa dels boscos els ha convertit en una bomba de rellotgeria o en un polvorí. Sentim Josep Gifré, alcalde de Santa Cristina d'Aro, Jordi Soler, alcalde de Calonge i Sant Antoni, i Daniel Encinas, alcalde de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, i també president del Consorci de les Gavarres. Són declaracions al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
12: Les Gavarres estan amb un sotabosc que és dinamita, i llavors entre els vents i aquestes temporades que hem tingut, doncs tots aquests arbres secs que han caigut, que no es treu res ni que es neteja, doncs clar, tot això encara és un polvorí. Les Gavarres és un polvorí.
13: Estem parlant d'un bosc que en un principi hi havia molt de suro, ara el pi, que és planta invasiva, doncs ha crescut molt més, és un massís que no està excessivament net, amb un any que ha plogut molt, per tant s'ha produït molta vegetació. Per tant, ens donen totes les circumstàncies perquè això sigui un polvorí.
14: Recordem que el 95% de les Gavarres és de propietat privada, que els ajuntaments, sense el permís dels propietaris o que els mateixos propietaris no ho saben que tenen aquell terreny perquè és d'una herència de fa molt de temps, si tenen més ajuda econòmica de qualsevol organisme superior a nosaltres. No és lògic que les subvencions actuals van equitatives a tots els municipis. S'hauria de tenir en compte tant el pressupost, però sobretot la massa forestal que té cada municipi.
6: Els incendis també afecten Portugal, que ha demanat ajuda a Espanya, al Marroc i la Unió Europea per combatre la mitja dotzena de focs actius que hi ha al país. El més greu afecta la regió central de Viseu i ja ha cremat més de 10.000 hectàrees. Més d'un miler de bombers estan mobilitzats per intentar controlar aquest gran incendi al centre del país amb 373 mitjans terrestres i 5 mitjans aeris que la nit han deixat d'operar. A més del macroincendi de Viseu, al centre de Portugal hi ha gairebé 2.000 efectius dels bombers que treballen per contenir i extingir, en els casos que és possible, 5 altres focs que cremen en diferents parts del país. El més important afecta les poblacions de Barcelos, a la regió de Tàmega, Timfaes, a la península de Setúbal, i Arouca, a l'àrea metropolitana de Porto.
15: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
6: Després de la visita aquest divendres de Donald Trump a l'icònic Mount Rushmore, a Dakota del Sud, la gran celebració del 4 de juliol tindrà lloc aquest dissabte a Washington, amb un dels castells de focs artificials més espectaculars de la història, segons ha promès el president dels Estats Units. Serà el punt culminant del 250è aniversari de la independència del país. Washington, Oriol Serra.
16: Donald Trump no es rendeix en l'esforç per esdevenir el principal protagonista de la celebració del 250è aniversari de la signatura de la Declaració d'Independència dels Estats Units. Tot i que fa 10 anys, demòcrates i republicans van acordar organitzar les celebracions sota el paraigua Amèrica 250, Trump no ha pogut evitar promoure una organització paral·lela anomenada Freedom 250, a través de la qual ha mirat d'apropiar-se del relat històric. L'agenda de Trump ha inclòs l'infama instal·lació d'un ring d'Ultimate Fighting, una mena de kickboxing als jardins de la Casa Blanca o la cursa d'IndyCars que es farà a l'agost als carrers de Washington, tot plegat sota la sospita d'haver comptat amb finançament procedent de pressupostos públics. De fet, hi ha hagut denúncies per malversació de fons que fins ara han estat desestimades. Des del Mount Rushmore, on hi ha esculpides les cares gegants de quatre presidents nord-americans a la paret de la muntanya, Trump ha promès un discurs extraordinàriament llarg la matinada d'aquest dissabte, hora catalana, i pel propi 4 de juliol pretén tornar-hi des de Washington, tot presidint uns focs d'artifici que diu que seran de rècord Guinness i que han costat més de 30 milions de dòlars als contribuents. Està per veure quines seran les xifres de seguiment de tot plegat. Si fallen, a Trump li quedarà l'excusa de la calor extrema o potser d'una tempesta de llamps i trons d'aquelles que no avisen.
6: Encara de la crònica internacional, destaca que han arribat a Teheran les primeres delegacions estrangeres per al macrofuneral de 6 dies a partir d'aquest dissabte pel líder xiïta iranià Ali Khamenei, mort el 28 de febrer en un atac d'Israel i els Estats Units. Les autoritats pakistaneses i l'expresident rus Dmitri Medvedev figuren entre els primers assistents, cap d'occidental. El funeral, amb què el règim vol rellançar la imatge de fortalesa del país en una treva precària amb els Estats Units, es preveu que plegui entre 15 i 20 milions de persones, una xifra sense precedents. Inclourà també una marxa per tres ciutats iranianes i dos santuaris xiïtes al veí Iraq. Les autoritats no han revelat si l'esdeveniment propiciarà serà la primera aparició pública del nou líder del país, Mojtaba Khamenei, que va resultar ferit en l'atemptat en què va morir el seu pare. L'Iran ha mobilitzat tots els seus recursos de logística i seguretat davant una setmana de dol als carrers. El règim ha posat en marxa per al seguiment del seguici funerari 2.500 ambulàncies, una vintena d'helicòpters i un centenar de drons. Es preveu que sigui el funeral més multitudinari en la història del país.
15: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
6: A casa nostra, la majoria dels ferits pel greu accident d'autocar de dimecres al matí a Lleida eren temporers de la campanya de la fruita que es dirigien al Baix Segre per treballar. Per això, una associació de persones africanes i l'entitat Fruit amb Justícia Social els estan oferint assessorament laboral gratuït. Ens ho explica des de Lleida, Júlia Albacar.
17: L'assessorament s'ofereix a través d'un canal de WhatsApp. Segons remarquen l'associació AFICU de Guineans de Lleida i Fruit amb Justícia Social, els ferits són víctimes d'un accident laboral in itinere i això implica cobertures mèdiques i prestacions específiques, però no sempre està garantit. Per això s'ha avançat per ajudar-los, com explica Llibert Reixac, portaveu de Fruit amb Justícia Social.
18: Fins que no rebin la nòmina, fins que no puguin veure les jornades reals cotitzades, hi ha molts interrogants encara, però com a mínim ens hem anticipat perquè la gent sapi que si acaba tenint un problema pugui tenir suport.
17: Alguns dels aspectes que s'han de reconèixer són que l'accident computi com a jornada treballada, que es pugui reclamar a l'asseguradora de l'autocar o que es facin derivacions a mútues si calen tractaments després de l'accident. De moment, 9 persones continuen encara hospitalitzades, de les quals 2 són a la unitat de cures intensives.
6: El govern treballa en una proposta per recuperar els peatges que tindran en compte criteris com el tonatge dels vehicles i les emissions contaminants. Això ho ha explicat la consellera de Territori, Sílvia Paneque, després del debat que s'ha obert amb les paraules del president Illa, que va qüestionar la idoneïtat d'haver eliminat el pagament de la P7. De tota manera, Paneque recorda que qualsevol fórmula ha de ser consensuada i coordinada amb el govern espanyol.
19: Estem pensant en fer alguna proposta vinculada a l'ús i, sobretot, vinculada a l'ús de transport d'alt tonatge i també vinculat a les emissions. Val? Per tant, posaríem criteris. Com dic, és una proposta que estem treballant, que hem d'acordar amb el Ministeri, i això necessitarà d'una tramitació també a nivell parlamentari espanyol.
6: Paneque admet que des de l'eliminació dels peatges el trànsit a l'AP7 és molt més intens i que hi ha augmentat l'accidentalitat. Obrim àrea de servei.
15: El temps.
6: Gemma Puig.
20: Aquest cap de setmana haurem d'estar pendents d'una banda de la temperatura perquè anirà pujant, dissabte ho farà una mica, però sobretot diumenge començarà aquesta nova onada de calor, la segona d'aquest any. Començaria diumenge amb temperatures que ja s'enfilaran més, arribarem altre cop segurament als 40 graus cap a Ponent, 38-39 cap a l'interior de les Terres de l'Ebre, i avisos de calor a les dos extrems, cap a l'Empordà i cap a l'Ebre. Una onada de calor que de moment s'allargaria ben bé fins dimecres. Amb un dissabte al matí, amb sol, amb calor nocturna, amb nit tropical a la costa, prelitoral, algun valor de nit tòrrida, i amb molts pocs núvols tant dissabte com diumenge. Durant el matí, sol a tot arreu, i a la tarda, alguna núvol volada inofensiva.
15: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
6: Caiguda en picat de la presència de meduses a les zones de bany de la costa catalana, mentre que es mantenen igual a les illes i a la costa del País Valencià. Montse Poblet.
21: Encara és aviat per saber què està passant, però tant els socorristes que vigilen les platges com els científics que fan seguiment de la població de meduses ens confirmen que en aquest inici de temporada n'hi ha moltes menys. Eduardo Blasco és el coordinador de l'aplicació de ciència ciutadana Medusa App, que des de fa 9 anys registra els avistaments d'aquests animals a tota la costa espanyola. En resumeix així el que els està arribant pel que fa a la situació de Catalunya.
22: Con l'aplicació també puedes reportar les platges libres de meduses, allà on la gent no ha encontrado medusas, y es verdad que nos están llegando más puntitos verdes de playas sin medusas que de costumbre, pero en la zona de Cataluña.
21: Proactiva Open Arms, que vigila una vintena de platges catalanes, ens confirma que ells també veuen menys meduses que l'any passat i que han hagut de fer moltes menys assistències per picades. Entre el maig i el juny del 2025 en van atendre 1.800 i ara no arriben a les 600. Macarena Marambio, investigadora de l'Institut de Ciències del Mar, creu que les pluges dels últims mesos podrien explicar l'absència de pelàgies, les meduses luminescents, que són l'espècie més urticant que tenim a les nostres costes.
23: Tenemos más entrada de agua dulce al mar, hacia las zonas costeras, y se genera una barrera de forma natural que impide el paso tanto de mar abierto hacia costa como en el otro sentido. Con lo cual esperamos que haya menos presencia de pelagia, por lo menos ahora al principio del verano.
21: De totes maneres, si malgrat la baixada de meduses us en pica una, no ho rasqueu, retireu els tentacles que se us hagin clavat a la pell i netegeu-lo amb aigua salada, si pot ser que estigui freda.
6: detectada una plaga de foc bacterià, una malaltia molt destructiva per a molts fruiters en una plantació de parers a Camp Llonca, al Gironès. Els símptomes característics són l'ennegriment i la dessecació de flors, fulles i brots, que adquireixen un aspecte similar al d'haver estat cremats pel foc, fet que dona nom a aquesta malaltia. La seva perillositat és deguda a la gran capacitat d'expansió que té i a la falta de tractaments autoritzats eficaços, tal com ha explicat el president de SAGE, Pere Roquer.
0: Demanar molta prudència a l'hora de la detecció d'un brot particular a les explotacions i també, sobretot, intentar l'erradicar el més ràpid possible, donat que avui en dia, en mitjans de fitosanitaris, els pocs que ens dona la Unió Europea i el Ministeri d'Agricultura no són efectius de cara a poder erradicar la malaltia del foc bacterià.
6: La finca afectada té poc més de 4 hectàrees. S'arrencaran els arbres afectats i s'ha establert una zona de seguretat d'un quilòmetre al voltant de la parcel·la, on els tècnics del Laboratori d'Agricultura i Sanitat Vegetal de Catalunya han intensificat el control. El Departament d'Agricultura ha fet una crida perquè es comuniqui immediatament qualsevol sospita de la malaltia i recorda la importància de no traslladar material vegetal sensible procedent de zones sota vigilància. Van Morrison imparteix una classe magistral de blues a l'Auditori del Fòrum. El cantant de Belfast ha basat el repertori en els dos últims discos, però sense oblidar grans clàssics com Moondance o Gloria. Ho ha seguit des de Barcelona en Marc Ruiz.
2: Fent honor a la llegenda que l'envolta, Van Morrison ha arrencat el concert 4 minuts abans de l'hora. Ha entrat a l'escenari tocant l'harmònica amb barret i ulleres de sol que no s'ha arribat a treure i anant per feina amb Deep Blue Sea de l'últim disc Somebody Tried to Sell Me a Bridge. De fet, bona part del concert s'ha dedicat a aquest disc i al Remembering Now de 2025. Blues a dojo clàssic amb versions de John Lee Hooker, Eddie Vinson o Mary Adams i, és clar, amb l'homenatge a Ray Charles If It Wasn't For Ray, en què confessa que si no fos per Ray Charles, ell no existiria. El públic gaudeix com una criatura amb un caramel al blues i cada petit gest de Morrison. Intueixes que el satisfà quan deixa anar algun thank you lacònic o anuncia el títol de la cançó com per treure-se-la de sobre. Jenny Figura surt de l'escenari amb el micròfon a la mà mentre canta els últims versos de Glòria i la banda i el públic mantenen la festa en marxa uns minuts més. Però els genis ja ho tenen, això, i el públic ho té clar, acaben d'assistir a un gran concert.
15: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: Els escriptors Paul Wash i Alicia Cove, la directora teatral Lucía del Greco i l'escenògraf i director Marc Salicru són alguns dels responsables de les òperes de curta durada de la tercera edició de l'òpera, que es poden veure a la Fabra i Coats de Barcelona dins del Festival Grec. El Gran Teatre del Liceu i el Design Hub Barcelona són els artífexs d'aquest projecte pioner que combina l'òpera contemporània, la dramatúrgia i el talent emergent. Marta Vives.
1: Tres òperes breus que se succeeixen en tres espais diferents de la Fabra i Coats. Tres mons, tres històries, tres equips artístics que aposten per formats innovadors i risc creatiu. D'aquesta manera hem vist primer La vida de los cuernos, de Pablo Machotero, que barreja flamenc i mitologia per explicar una passió equivocada, Jo Núvol, d'Alicia Cove, una història de ciència-ficció sobre el desamor i, sobretot, opereta de Paul Wask sota la direcció de Marc Salicru, una reflexió sobre la vida després d'un accident de cotxe. Marc Salicru.
2: No deixem de parlar de temes universals, com tot, vida-mort, aquesta confrontació amb aquesta vida frenètica que tots portem, no?
1: Un dels grans atractius d'aquesta proposta és que els creadors no provenen del món de l'òpera i l'equip artístic està format per alumnes i exalumnes del Conservatori. Òpera es podrà veure fins aquest diumenge, cada dia en sessió doble.
3: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: El Tour de França arrenca aquest dissabte a Barcelona. La prova ciclista més important del món travessarà la capital catalana amb una contrarrellotge per equips des del Parc del Fòrum fins a Montjuïc. Això farà que moure's per la ciutat sigui complicat. Es tallaran molts carrers pel pas dels ciclistes a partir de les 12 del migdia fins a 8:45 del vespre. Fins i tot serà difícil la mobilitat a peu, perquè Barcelona quedarà partida en dos per les tanques que delimitaran el recorregut pels carrers Bac de Roda, Aragó, Mallorca i Plaça Espanya. Només es podran creuar els carrers tallats pels passos habilitats. Pel que fa als cotxes, a banda de no poder circular pels trams del circuit delimitat, també quedaran afectades les sortides 23, 24 i 25 de la Ronda Litoral. En qualsevol cas, es recomana fer servir el metro i no agafar el vehicle privat. S'han habilitat aparcaments per deixar-hi el cotxe i agafar el transport públic. Ara bé, totes les línies de bus que circulen pels carrers afectats es desviaran. Hi ha 10 línies que no oferiran servei. Tampoc ho faran les estacions de Bicing que queden dins del recorregut. Recordem que també hi haurà afectacions diumenge amb l'etapa Tarragona-Barcelona i dilluns amb l'etapa Granollers als Angles.
3: Esports.
0: En David Ubach.
4: El dia de la gran sortida del Tour de França a Barcelona ha arribat. Després de la multitudinària representació dels equips de dijous, aquest dissabte comença la competició amb la disputa de la primera etapa, la primera de les tres amb protagonisme de la capital catalana i el país a la Ronda Francesa. La primera etapa ja marcarà, de fet, diferències. Serà una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres entre el Fòrum i Montjuïc. L'eslovè Tadej Pogačar ha estat 4 vegades guanyador de la Ronda Francesa i en vol més.
5: Vull guanyar 21 etapes, però és impossible. De fet, 10 etapes és pràcticament impossible. Intentarem guanyar el màxim possible, però l'objectiu principal és acabar guanyant.
4: El danès Jonas Vingegaard, mentrestant, vencedor de dos tours, entoma el repte de destronar Pogačar.
6: Estic preparat per a la cursa, en tinc moltes ganes. Fins ara ha estat un any increïble per a mi. Així doncs, sí, espero poder continuar així.
4: Dissabte, segona etapa. Seran 169 quilòmetres de... Diumenge, segona etapa, volíem dir, seran 169 quilòmetres de mitja muntanya des de Tarragona fins a Montjuïc, a Barcelona. I dilluns, tercera etapa, 196 quilòmetres de muntanya entre Granollers i els Angles, ja a França. Del Tour, passem al Mundial.
3: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: Classificació d'Egipte per als vuitens de final en superar Austràlia a la tanda de penals en partit jugat a Dallas. Ha estat després de l'empat a 1 al final dels 90 minuts i de la pròrroga. Per cert, que el Mèxic-Anglaterra finalment es jugarà a les 8 de diumenge, ja als vuitens de final, perquè s'ha avançat 6 hores, donada l'amenaça de tempesta elèctrica a la capital mexicana. Pel que fa al Barça, el migcampista Marc Bernal ha passat pel Tot Costa de Catalunya Ràdio per repassar la temporada. El jugador blaugrana s'ha mostrat agraït amb Hansi Flick, el tècnic, i alhora ambiciós de cara al futur en conjunt.
7: Hem de valorar tots els títols que hem guanyat aquest any, que no són res fàcil, de fet són molt difícils de guanyar, i llavors sí que és veritat que tots tenim aquest somni de la Champions i nosaltres entrenem, lluitem i juguem cada partit per també estar preparats per la Champions, que al final és el torneig que hi ha més competitivitat.
4: Per cert, que el Barça ha confirmat la cessió del porter Diego Cogen al Lyngby danès. El Girona, per la seva banda, ha anunciat un nou amistós de pretemporada. Els gironins jugaran contra el Nàstic al nou estadi de Tarragona el 8 d'agost. I sense moure'ns de la segona divisió, el Sabadell ha comunicat també la renovació fins al 2027 del seu defensa, Kaiser. El central de 30 anys és un dels capitans de l'equip sabadellenc. A l'Espanyol, mentrestant, l'equip femení ha fitxat la migcampista de Logroño, Ana Velázquez, de 27 anys, fins al 2028, procedent de la Lama de Múrcia. I més futbol encara. Expliquem que el Tribunal Suprem ha confirmat el procés electoral de la Federació Catalana del 2023 i de retruc, per tant, la presidència de Joan Soteras i la seva junta directiva. El Suprem ha desestimat el recurs de cassació interposat per l'excandidat Joan Josep Isern, a qui Soteras ha criticat.
8: A dins, que és un procés totalment íntegre aquest, que demostra que no ha anat ningú a les urnes coaccionat per ningú ni per res. I el que han de fer aquests senyors és anar a les properes eleccions, que en porten ja dues perdudes i la tercera si la guanyen. I deixar estar de jugar el joc brut que estan acostumats a fer.
4: I encara el futbol català, l'Europa ha fet marxa enrere un dia després d'anunciar una consulta als socis per decidir si el primer equip masculí renunciava a la primera federació pels condicionants de la instal·lació de gespa natural al Nou Sardenya. En un comunicat, el club del barri de Gràcia de Barcelona ha desvelat una reunió amb l'alcalde barceloní, Jaume Collboni, que ha refermat el compromís del consistori per garantir la viabilitat econòmica de l'Europa, diu el comunicat. Dit això, recuperem el fil poliesportiu per Endebàsquet.
3: Trescat Info.
4: El València ha anunciat que Pedro Martínez ha pagat la seva clàusula de rescisió i ha deixat de ser el seu entrenador. En les properes hores, el preparador badaloní es convertirà en nou tècnic del Madrid. El torneig de tenis de Wimbledon han avançat a vuitens de final del quadre masculí Sinner, Djokovic i Ogelia Sim, entre d'altres. El quadre femení han superat la tercera ronda Osaka, Pegula, Sabalenka i Goff, com a noms més destacats.
3: 3CAT Info.
4: Temps encara per afegir que en futbol sala el Barça i Fitz han arribat a un acord per rescindir el contracte que els vinculava fins al 2027. D'aquesta manera, el pivot brasiler tanca una etapa de dues temporades. Al seu torn, el Barça ha renovat el pivot argentí Lucas Granda fins al 2029 i l'ha cedit a l'Indústria Santa Coloma. Granda va arribar al Barça al gener procedent del Pinocho argentí, inicialment amb fitxa del Barça Atlètic. I encara en futbol sala, la selecció catalana masculina s'ha imposat per una 6 a Galícia, en partit amistós jugat aquest divendres a Lugo. Alguns apunts encara, com ara que en Fórmula 1 el britànic Lewis Hamilton en Ferrari ha fet la pole position a la classificació de la cursa sprint d'aquest dissabte, al Gran Premi de la Gran Bretanya al circuit de Silverstone. I acabem amb hoquei patins, amb un doble punt. El campió de l'hoquei lliga masculina, l'Igualada, ha anunciat la sortida d'Arnau Martínez. El porter deixa l'equip igualadí i fitxarà pel Barça. I mentrestant, el Reus ha fet oficial la incorporació de Roc Pujadas fins al 2030. L'atacant de 24 anys arriba procedent de l'Sporting de Portugal.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. 3CAT Info. 3CAT Info.

0: Continua fora de control l'incendi que crema el Parc Natural de les Gavarres. Les flames han calcinat, de moment, unes 2.300 hectàrees. Els bombers confien a estabilitzar el flanc més proper a Santa Cristina d'Aro durant la nit. Milers de veïns de 7 municipis continuen confinats. El foc també ha obligat a desallotjar unes 150 persones d'algunes urbanitzacions properes i algunes cases de colònies amb infants. Tots els menors estan bé. Alguns han marxat a casa i altres passen la nit en un pavelló o en instal·lacions d'altres municipis. Detingut un operari que podria haver provocat l'incendi mentre feia servir una radial, una activitat prohibida amb el nivell 3 del pla Alfa activat. Segons les primeres informacions, el foc el podria haver causat aquest operari mentre instal·lava un senyal de carretera. El govern avisa que diumenge es tornarà a accentuar el perill molt alt d'incendi forestal i que l'amenaça durarà fins divendres que ve. Es tracta d'un episodi que afectarà principalment Ponent, les comarques de l'interior, el prelitoral i l'Alt Empordà. El perill extrem es preveu al voltant de dimarts que ve amb tempestes acompanyades de llamps. El cap dels Mossos, Josep Lluís Trapero, demana endurir les penes pertinents a d'armes de foc després de l'assassinat a trets d'un noi de 15 anys al barri de la Sagrera, Barcelona. Una de les principals hipòtesis de la policia és que es tracta d'una disputa entre bandes llatines o del crim organitzat vinculat al tràfic de drogues. Hisenda té en marxa inspeccions a José Luis Rodríguez Zapatero i la seva família pel cas Plus Ultra i les joies decomissades a l'expresident espanyol. L'agència tributària ho ha comunicat al jutge de l'Audiència Nacional, que a petició de l'exdirigent ha instat la Policia Nacional a excloure dels informes dades personals que no tenen relació amb la causa. Venezuela eleva el balanç de morts pel terratrèmol a gairebé 2.650, entre els quals hi ha 32 espanyols. Segons el Ministeri d'Afers Estrangers, la zona més afectada per la tragèdia, La Guaira, ha hagut d'improvisar una morgue gegantina per poder identificar els cossos.
1: Esports. El dia de la gran sortida del Tour de França a Barcelona ha arribat. Després de la multitudinària presentació dels equips de dijous, aquest dissabte comença la competició amb la disputa de la primera etapa, una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres entre el Fòrum i Montjuïc. El Mundial de Futbol, classificació d'Egipte per als vuitens de final, en superar Austràlia a la tanda de penals després de l'empat a 1 al final dels 90 minuts i de la pròrroga. I en bàsquet, el València ha anunciat que Pedro Martínez ha pagat la seva clàusula de rescisió i ha deixat de ser el seu entrenador. En les properes hores, el tècnic badaloní es convertirà en nou entrenador del Madrid.
0: Pel que fa al temps, nit i matinada amb tramuntana rescalfada, amb avisos de calor nocturna a l'Alt i Baix Empordà. Cap de setmana de sol i a partir de diumenge arribarà la segona onada de calor. Dissabte al matí tindrem cops moderats de vent a l'Empordà i l'Ebre. Dissabte es repetiran els valors més alts, prop dels 38 graus, i diumenge tornarem a registrar els 40.
2: 3Cat Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. 400 agents dels bombers treballaran durant tota la nit en les tasques d'extinció de l'incendi que crema des d'aquest divendres a la Bisbal d'Empordà i que ha entrat al Parc Natural de les Gavarres. El foc afecta una superfície d'unes 2.300 hectàrees i milers de veïns de 7 municipis continuen confinats. L'objectiu dels bombers de cara a les pròximes hores és tancar el flanc que crema a prop de Santa Cristina d'Aro. Es demana als ciutadans que evitin els desplaçaments a la zona per facilitar la feina dels equips d'emergència. Els Mossos han detingut un home com a responsable de l'incendi. Treballava amb una màquina, tot i que estava prohibit, i una guspira hauria generat el foc. La Bisbal d'Empordà, Laia Claret.
3: 400 bombers i 100 membres de la UME d'emergències de l'exèrcit treballen tota la nit per mirar de contenir el foc, sobretot el flanc dret a Santa Cristina i també l'esquerra Calonge. David Borrell, inspector cap dels bombers.
4: El flanc de Santa Cristina per què ens preocupa? Perquè els pròxims dies començarà a entrar vent de marinada, no? De mar cap a terra i, per tant, en direcció nord, clar, potencialment aquí tindríem un incendi que estaríem parlant d'un incendi de 30.000 hectàrees. I, per tant, la prioritat d'aquesta nit serà tancar aquest flanc dret i hem posat l'objectiu del flanc esquerre aconseguir dos terços, però sobretot, la prioritat és el Flandre.
3: Borrell remarca i alerta que a la nit les flames es veuen molt més des de les urbanitzacions.
2: A la nit es veurà molta flama, això alerta molt a la població, dona la falsa sensació de que l'incendi està més a prop del que realment està i molta tranquil·litat perquè hi estarem treballant i no hem de tenir mals majors.
3: A la mitjanit hi ha hagut alguna revifada. A Calonge els veïns ho han viscut així.
5: 8:15, diguem-ne, s'ha fet molt més intens fins que ja hem vist a casa doncs, que aquestes flames estaven massa a prop. Veus que ja no pots aguantar més perquè el fum també comença a ser, diguem-ne, difícil de respirar, tindre una respiració.
6: Ha tocado cabañas. Cabaña ha tocado, pero me parece que no se ha metido aún, ¿eh? No sé. Pero mira, se ve por detrás de cabañas, se ve un poco de humo. Castellbarri.
7: A les 10 hem sortit aquí, perquè ja ha saltat el foc al camí. I quan saltava el camí, ja és quan ja s'ha fet en 10 minuts tot el que estem veient, que ara ja s'està afluixant.
3: Sobre les causes han detingut una persona per possible negligència. I és que el foc ha començat per una radial d'uns operaris que canviaven un cartell metàl·lic. La consellera Parlon ho explicava així.
8: Hem de tenir clar que estem en un moment complicat, temperatures molt, molt altes, activació del pla Alfa 3, que limitava clarament que ja no es podien fer feines amb eines mecàniques.
3: Insistim, el foc, amb l'últim balanç d'ahir la nit, ha afectat 2.300 hectàrees, que no vol dir que totes estiguin cremades, però sí que són una zona delimitada, perimetrada, on hi estan treballant els bombers i els membres de l'UME.
0: Gràcies, Laia. Bona nit.
3: Adéu, bona nit.
0: L'incendi ha obligat a desallotjar preventivament habitatges d'algunes urbanitzacions, així com una casa de colònies, i els municipis afectats han activat espais d'acollida per atendre les persones evacuades. Santa Cristina d'Aro, Cèlia Forment.
9: A Santa Cristina d'Aro s'han habilitat diversos espais per les persones que han abandonat preventivament casa seva per les flames. L'Ajuntament ha posat a disposició l'espai Ridaura, al centre del municipi, i l'hostal Santa Helena ha ofert habitacions. S'hi han acollit una setantena de veïns de la urbanització Vallrepòs, com aquesta parella.
10: Nosaltres tenim un xalet a l'urbanització Vallrepòs de fa 44 anys. És un lloc privilegiat, enmig del bosc. Mai ens havia passat el que ens havia passat avui. Ha vingut la policia municipal i acte seguit els Mossos d'Esquadra, amb les sirenes a tope, casa per casa, i dient que havíem de marxar i anar cap al poble.
11: És una mica nerviós. Confiem en els mitjans que ho estan recuperant tot.
9: El municipi veí de Romanyà de la Selva s'ha hagut de desallotjar una casa de colònies amb una seixantena d'infants i joves de 6 a 16 anys i una desena de monitors. Pere Molero és el responsable de Gestels, la xarxa de colònies.
12: Des que hem tingut la notificació hi havia un autocar a la casa, vull dir que en uns 40 minuts ja estaven els infants i joves a Santa Cristina d'Aro, al poble. I res, que aquí estan estupendos, que estan jugant, que s'estan divertint, s'ho estan passant bé i que tenim a tots els monitors per ells i per elles.
9: La Creu Roja ha garantit que no els falti de res. Joan Vicenç és el coordinador de Creu Roja Vall d'Aro.
13: El que hem vingut és a muntar un alberg d'uns 70 llits perquè puguin dormir. I també hem donat suport doncs, a l'hora de portar menjar i de portar uns materials d'higiene que ha subministrat l'Ajuntament i nosaltres hi posàvem la part humana de fer arribar el material aquí.
9: Una nit marcada per la coordinació entre els serveis d'emergència que continuen pendents de qualsevol canvi en l'evolució de l'incendi.
0: De l'esfera política, Salvador Illa ha cancel·lat l'agenda per aquest dissabte per desplaçar-se cap al centre de comandament de l'incendi al Baix Empordà. El cap de l'executiu es traslladarà a primera hora fins a la Bisbal d'Empordà, on es reunirà amb membres de l'operatiu i autoritats locals i atendrà els mitjans, en principi, a les 10 del matí. A través de les xarxes, Illa ha demanat màxima precaució i ha posat en valor les feines dels equips d'emergència, entre els quals hi ha, a petició del mateix president, 200 efectius i 60 vehicles de l'exèrcit espanyol. Pedro Sánchez, per la seva banda, també s'ha referit al foc de les comarques gironines. En un tuit ha dit que en segueix l'evolució amb preocupació i ha expressat solidaritat amb els veïns afectats. I també via xarxes, Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Jessica Albiach i el popular Juan Fernández, entre altres dirigents, han traslladat inquietud pel foc i suport a la població perjudicada. El del Baix Empordà no és l'únic incendi que s'ha declarat a Catalunya en les últimes hores. N'hi ha hagut un que ja està estabilitzat a Vilavenut, a Fontcoberta, al Pla de l'Estany. S'ha ordenat el confinament de la població i, segons dades provisionals dels agents rurals, les flames han afectat una superfície d'unes 35 hectàrees, majoritàriament camps agrícoles. També se n'ha declarat un altre a Sant Vicenç de Castellet, al Bages. Aquí també s'ha confinat una urbanització i s'han calcinat 2 hectàrees. Protecció Civil demana molta precaució aquest cap de setmana i des del Departament d'Agricultura avisen d'un nou episodi de perill molt alt d'incendi forestal que començarà aquest diumenge i que s'allargarà fins divendres que ve. Es tracta d'un episodi que afectarà principalment Ponent, les comarques de l'interior, el prelitoral i l'Alt Empordà. Tot i que no s'espera que hi hagi un vent fort de manera generalitzada, la marinada de tarda i la tramuntana a l'Alt Empordà poden atiar els incendis. El perill extrem es preveu al voltant de dimarts que ve, quan hi podrien haver tempestes de tarda a la meitat nord del país. Unes tempestes que poden anar acompanyades de llamps. A banda dels llamps, les causes més probables dels incendis són els treballs de sega del cereal, les negligències o les accions intencionades.
14: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: El director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero, demana endurir les penes per tinença d'armes de foc arran de l'assassinat a trets dijous a la nit d'un noi de 15 anys al barri de la Sagrera, a Barcelona.
15: L'assassinat d'un menor de 15 anys, òbviament, és una línia vermella de la màxima gravetat, i l'escenari que nosaltres preveiem i pel que treballarem és que una persona que porti a sobre una arma de foc, el Codi Penal automàticament ha de tenir una pena assignada que impliqui que aquesta persona vagi a presó.
0: La policia treballa per identificar i detenir els autors. Diversos veïns van avisar que havien sentit trets en una baralla entre joves del parc de la Pegaso i que després havien vist 4 individus que marxaven corrent. Una de les principals hipòtesis dels Mossos és que es tracta d'una disputa entre bandes llatines o del crim organitzat vinculat al tràfic de drogues. Ho explica l'intendent de la prefectura, Toni Rodríguez.
16: Hi ha determinats espais que el monitoratge continu, l'estudi continu, et porten a pensar que és un espai freqüentat per persones que podien pertànyer a aquestes agrupacions violentes juvenils. No és estrany i no el sorprendrà el parc de la Pegaso en aquest sentit. Llavors, com a hipòtesi inicial de treball, podem tenir aquesta i podem tenir algunes altres més, eh?
0: En el que portem d'any, els Mossos han registrat 65 incidents amb armes de foc a Catalunya que han causat 22 ferits i 7 morts. Els veïns del Parc de la Pegaso a Barcelona asseguren que en els últims mesos han notat un repunt de la delinqüència al barri, però tot i això expliquen que la zona és segura. N'han parlat a 3CAT Info.
17: Preocupats, això després d'un temps que va ser molt complicat, que va haver-hi moltes bandes, semblava que havia entrat en un procés de més normalització. Ara torna una altra vegada.
18: Fa molt temps que els veïns es queixen.
19: La policia, jo no sé si fa molt o no, però no la veus.
20: El barri és segur. Hi ha certes parts que se l'han apropiat un grup de gent i per allà no hi pots passar. La resta de barri està bé.
0: A tot això, la primera dona que va formar part dels Latin Kings, Maria Oliver, explica que hi ha hagut una escalada en les armes que utilitzen les bandes llatines. Són bandes instal·lades a casa nostra des de fa més de 20 anys. Ho explicava també aquesta emissora.
21: Al principi no havia uso apenas de armes blanques, després empezaron siendo armes blanques pequeñas, pasamos a armes blanques mucho más grandes, como los machetes, y ya hace unos años que también ha entrado en el juego las armas de fuego. Y creo que tiene que ver con que cada vez hay más relación entre los miembros más mayores de estos grupos, o sea, que llevan muchos años en contextos delincuenciales.
0: En molts casos, aquestes bandes s'aprofiten de la vulnerabilitat de molts joves que acaben d'arribar per captar-los.
22: Evitem el soroll.
23: Ens allunyem de les estridències.
22: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
23: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
14: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
22: Un informatiu sense presses.
23: Per donar context als grans titulars.
14: De dilluns a divendres, a les 10, Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
0: Obrim àrea de servei.
14: El temps.
0: Gemma Puig.
24: Aquest cap de setmana haurem d'estar pendents d'una banda de la temperatura perquè
1: anirà pujant, dissabte ho farà una mica, però sobretot diumenge començarà aquesta nova onada de calor, la segona d'aquest any. Començaria diumenge amb temperatures que ja s'enfilaran més, arribarem altre cop segurament als 40 graus cap a Ponent, 38-39 cap a l'interior de les Terres de l'Ebre, i avisos de calor a les dos extrems, cap a l'Empordà i cap a l'Ebre. Una onada de calor que de moment s'allargaria ben bé fins dimecres. Amb un dissabte al matí, amb sol, amb calor nocturna, amb nit tropical a la costa, prelitoral, algun valor de nit tòrrida, i amb molts pocs núvols tant dissabte com diumenge. Durant el matí, sol a tot arreu, i a la tarda, alguna núvolada inofensiva.
14: 3CAT Info.
0: Hisenda ja té en marxa les inspeccions fiscals a l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero i la seva família. El magistrat José Luis Calama, que investiga Zapatero per organització criminal, tràfic d'influències i frau, entre d'altres, ha rebut la comunicació de l'agència tributària que analitza des del juny les declaracions i liquidacions de gravàmens dels principals implicats. L'organisme ha posat la lupa sobre l'IRPF, l'IVA i l'impost de patrimoni, els de grans fortunes i el de societats de l'exlíder socialista, la seva dona, les seves filles, l'empresari Julio Martínez i algunes companyies del suposat entramat. Comprovarà aquesta documentació entre el 2021 i el 2025. Això el mateix dia que l'instructor de l'Audiència Nacional ha fet un toc d'atenció als investigadors de la Policia Nacional i els ha reclamat excloure dels informes dades personals que no tenen relació amb la causa. Zapatero li havia demanat moure fitxa després que es filtressin agendes senceres de l'excap del govern espanyol i whatsapps irrellevants per a la investigació. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, evita parlar del pacte del seu partit amb Vox a Andalusia, on el popular Moreno Bonilla ha acceptat el concepte de prioritat nacional per continuar al capdavant de la Junta. Feijóo, en canvi, insisteix que l'Estat no podrà pagar la factura de regularitzar migrants.
2: Que el Estado no está preparado para gestionar un cambio de esta magnitud, que son 8 millones de personas más. No podemos gestionarlo, queridos amigos. No tenemos capacidad financiera.
0: Qui sí que ha parlat de Vox és el senador popular Juan Milián, que ha naturalitzat els futurs vincles amb els de Bascal. Ho ha dit al Matí de Catalunya Ràdio.
4: Nosaltres el que volem és sempre governar en solitari, que les aritmètiques són les que són, i nosaltres no som un partit que promogui cordons sanitaris a altres partits.
0: Mentre la Moncloa farà la setmana que ve el primer pas al Consell de Ministres per donar forma als pressupostos, PP i Vox reiteren que s'han de convocar eleccions. No aprovar els comptes podria desencadenar precisament un avançament electoral. El PP ha assumit la prioritat nacional de Vox per poder tancar pactes de govern a quatre autonomies. El País Valencià és on per primera vegada aquest concepte podria entrar en un text legal a la Llei de Pressupostos. Experts consultats per Catalunya Ràdio avisen que el PP s'exposa que la llei pugui arribar als tribunals si discrimina els estrangers a l'hora d'accedir a ajudes públiques. Ens ho explica des de València Alba Barbosa.
5: Per blindar la llei davant de possibles recursos judicials, el text no pot excloure els migrants d'optar a subvencions o recursos públics. Ara bé, sí que podria contemplar que l'arrelament, un concepte que ja utilitza el PP, sigui una condició per accedir-hi. És la via que hi veu el jurista i catedràtic de Filosofia del Dret de la Universitat de València, Javier de Lucas Martín.
24: Posar l'arrelament com a requisit o com a mèrit. La clau és per a que no hi hagi una contradicció en el principi de no discriminació és que no siga excloent.
5: A les esmenes als pressupostos, Vox demana que la llei incorpori el principi de prioritat nacional, però ja hi afegeix que sigui adequat a la legalitat vigent.
24: És que ells mateixos són conscients de que no és possible dir prioritat nacional sense més, con lo cual se pone la venda antes de la herida.
5: Al País Valencià, el grup d'extrema dreta proposa que l'Oficina Valenciana d'Inclusió passi a denominar-se Oficina d'Arrelament i Retorn.
14: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Les dues filles d'Isaac Andic diuen a la jutge que investiga la mort del seu pare que creuen en la innocència del seu germà i neguen que estigui obsessionat pels diners. Asseguren que estaven al corrent, que l'empresari volia destinar part del seu patrimoni a una fundació per a gent necessitada. Jutjats de Martorell, Marta Vallès.
3: Sara i Judit han dit que han ratificat el que ja van declarar davant els Mossos. Estan convençudes de la innocència del seu germà, que està imputat per homicidi per la mort del seu pare. Contràriament al que sosté la jutge, les germanes neguen que Jonathan Andic sigui una persona obsessionada pels diners, explicant també que entre el pare i el fill la relació era bona, excepte moments puntuals. Pel que fa a l'herència, han dit que el seu pare revisava anualment el testament i els tenia al corrent. I asseguren que els tres fills sabien que Isaac Andic volia destinar part del patrimoni, calculat en 4.500 milions d'euros, a una fundació per gent vulnerable. En aquest sentit, seguiran endavant amb aquesta idea que el seu pare no va poder realitzar. També ha declarat el psiquiatre que va fer una única sessió amb pare i fill a petició de la terapeuta familiar que buscava millorar la relació entre tots dos. Ha dit que no està d'acord amb el mètode de treball de la terapeuta per reduir els problemes de relació i, en concret, amb la petició que li hauria fet la terapeuta Isaac Andic que donés al seu fill Jonathan una part de l'herència en vida. Recordem que la caiguda mortal d'Isaac Andic va ser el 14 de desembre de 2024 quan feia una excursió amb el seu fill per Collbató. Jonathan Andic el van detenir el mes de maig i va sortir en llibertat després de pagar una fiança d'1 milió d'euros. Les noves citacions de testimoni seran ja al mes de setembre.
0: De la plana internacional, destaca que les autoritats de Veneçuela eleven la xifra de morts pel terratrèmol a gairebé 2.650, entre els quals hi ha 32 espanyols. 10 dies després del doble sisme, la principal morgue de La Guaira s'omple de centenars d'ataúds i de familiars que s'acosten per fer la difícil tasca d'identificar els cossos. Enviat especial a La Guaira, Miquel Jarque.
6: La tanca que perimetra aquesta zona està coberta amb una tela negra fora una sala d'espera improvisada sota unes carpes i dins muntanyes de calç viva, milers d'ataúds i tot un circuit pels familiars que venen a reconèixer els cossos de les persones rescatades. L'interior, ens expliquen, està molt ben organitzat, arriben els cossos, ens diuen cada vegada menys, i si a principis de setmana els familiars s'havien de passejar entre les bosses, ja hi ha ara un àlbum on es poden identificar les persones a les quals no se li han pogut prendre les empremtes. Anaïs González és tècnica del tanatori.
7: Cuando la persona llega, si el cadáver todavía no ha sido identificado, de manera que se están procesando, por decirte tú, las huellas aún, te pasa al área de la foto a identificarlos por la foto y en caso tal, obviamente hay muchas partes del cuerpo que no están reconocibles, o sea, que están irreconocibles, pero le toman foto a lo que es, por ejemplo,
8: alguna cicatriz,
7: algún a cualquier cosa que te pueda identificar.
6: I enmig de tot aquest olor, hi ha qui se n'aprofita. Ho denuncia Juana Torres, familiar d'un desaparegut.
10: Allá dentro, para poder mantener el familiar dentro de las cavas, están pidiendo $400 por un día. Entonces hay personas que, o sea, ahorita literalmente el venezolano monetariamente no está bien. Y de verdad, gubernamentalmente, o sea, creo que el gobierno no ayudó más los de gobiernos de afuera que el de aquí.
6: En paral·lel també hi ha actes de solidaritat, com el del gremi de pompes fúnebres, que demanen sovint la voluntat i en moltes ocasions les funeràries que donen el servei de cremació de franc.
0: El projecte d'una incubadora líquida per a nadons prematurs és viable, segons el responsable del projecte FetaLife, desenvolupat per l'Hospital Clínic i Sant Joan de Déu, amb el suport de la Fundació La Caixa. Els investigadors han fet sobreviure una ovella prematura fins a 21 dies en aquest dispositiu que imita l'úter de la mare durant la gestació. Es tracta d'un recipient amb parets toves i ple de líquid similar a l'amniòtic, amb un dispositiu que imita la placenta, on es connecta el cordó umbilical del fetus i per on rep l'oxigen i els nutrients. Tot plegat aconseguit amb alta tecnologia perquè la dificultat de fer sobreviure un nadó prematur extrem fora de l'úter de la mare és molt alta. El doctor Eduard Gratacós és el director del projecte.
25: I que aquest cordó umbilical, si li baixem la temperatura un grau, es tancarà, perquè està preparat per sortir fora i tancar-se. Per tant, hem de crear tota una capa de tecnologia perquè aconseguim fer una cosa molt difícil, que és enganyar la naturalesa. Que aquest fetus no sàpigui que ha sortit de la mare.
0: I el més important, diu, és que han pogut demostrar que la incubadora líquida és viable i esperen provar-la en prematurs humans d'aquí 2 o 3 anys. I posen d'exemple la Gaia, una ovella de 15 mesos que va estar 10 dies en aquesta incubadora líquida i s'ha desenvolupat en total normalitat.
14: Esports.
0: En David Ubach.
8: El dia de la gran sortida del Tour de França a Barcelona ha arribat. Després de la multitudinària presentació dels equips de dijous, aquest dissabte comença la competició amb la disputa de la primera etapa, la primera de les tres amb protagonisme de la capital catalana i el país, a la ronda francesa. El ciclista de l'equip Lidl Trek, Carlos Verona, ha parlat d'esdeveniment especial.
9: Mira, ayer en Barcelona ya estaba casi emocionado, o sea que no me quiero imaginar corriendo las etapas. La verdad que ayer la presentación ya fue muy bonita y la verdad que para mí Barcelona es mi segunda ciudad. Yo nací en Madrid, pero desde los 16 años viví aquí, antes de irme a Andorra, y muchos amigos familiares están aquí y es muy especial.
8: La primera etapa ja marcarà diferències. Serà una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres entre el Fòrum i Montjuïc. Dissabte, segona etapa, 169 quilòmetres de mitja muntanya des de Tarragona fins a Montjuïc, a Barcelona, i diumenge, tercera etapa, 196 quilòmetres de muntanya entre Granollers i els Angles, ja a França. Del Tour passem al Mundial.
14: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
8: Classificació d'Egipte per als vuitens de final del Mundial en superar Austràlia a la tanda de penals, en partit jugat a Dallas. Ha estat després de l'empat a 1 al final dels 90 minuts i de la pròrroga. Aquest dissabte ja arrencaran els vuitens de final amb la disputa de les primeres eliminatòries. El Canadà-Marroc a les 7 a Houston i el Paraguai-França a les 11 a Filadèlfia. Per cert, que el Mèxic-Anglaterra finalment es jugarà a les 8 de diumenge, ja que s'ha avançat 6 hores per amenaça de tempesta elèctrica a la capital mexicana. Pel que fa al Barça, el migcampista Marc Bernal ha passat pel Tot Costa de Catalunya Ràdio per repassar la temporada. El jugador blaugrana s'ha mostrat agraït amb Hansi Flick, el tècnic, i alhora ambiciós de cara al futur en conjunt.
11: Hem de valorar tots els títols que hem guanyat aquest any, que no són res fàcil, de fet són molt difícils de guanyar, i llavors sí que és veritat que tots tenim aquest somni de la Champions i nosaltres entrenem, lluitem i juguem cada partit per també estar preparats per la Champions, que al final és el torneig que hi ha més competitivitat.
8: Per cert, que el Barça ha confirmat la cessió del porter Diego Cogen al Lyngby danès. El Girona, per la seva banda, ha confirmat un nou amistós de pretemporada. Els gironins jugaran contra el Nàstic, al nou estadi de Tarragona, el 8 d'agost. Sense moure'ns de la segona divisió encara, el Sabadell ha anunciat la renovació fins al 2027 del seu defensa Kaiser. El central, de 30 anys, és un dels capitans de l'equip sabadellenc. I a l'Espanyol, mentrestant, l'equip femení ha fitxat la migcampista de Logroño, Ana Velázquez, de 27 anys, fins al 2028, procedent de la Lama de Múrcia. Més futbol. El Tribunal Suprem ha confirmat el procés electoral de la Federació Catalana del 2023 i, per tant, la presidència de Joan Soteras i la seva junta directiva. El Suprem ha desestimat el recurs de cassació interposat per l'excandidat Joan Josep Isern, a qui Soteras ha criticat.
12: A dins, que és un procés totalment íntegre aquest, que demostra que no ha anat ningú a les urnes coaccionat per ningú ni per res. I el que han de fer aquests senyors és anar a les properes eleccions, que en porten ja dues perdudes i la tercera vez si la guanyen. I deixar estar de jugar el joc brut que estan acostumats a fer.
8: I encara el futbol català, l'Europa ha fet marxa enrere un dia després d'anunciar una consulta als socis per decidir si el primer equip masculí renunciava a la primera federació pels condicionants de la instal·lació de gespa natural al Nou Sardenya. En un comunicat, el club del barri de Gràcia de Barcelona ha desvelat una reunió amb l'alcalde barceloní, Jaume Collboni, que ha refermat el compromís del consistori per garantir la viabilitat econòmica de l'Europa, diu el comunicat. Dit això, recuperem el fil poliesportiu per endebàsquet.
14: L'actualitat esportiva a fons.
8: El València ha anunciat que Pedro Martínez ha pagat la seva clàusula de rescisió i ha deixat de ser el seu entrenador. En les properes hores, el preparador valladolid es convertirà en nou tècnic del Madrid. El torneig de tenis de Wimbledon han avançat a vuitens de final del quadre masculí. Sinner, Djokovic i Ojeda.

0: Aquestes són les principals informacions que us hem explicat fins ara. Continua fora de control l'incendi que crema el Parc Natural de les Gavarres. Les flames han calcinat, de moment, unes 2.300 hectàrees. Els bombers confien estabilitzar el flanc més proper a Santa Cristina d'Aro durant la nit. Milers de veïns de 7 municipis continuen confinats. El foc també ha obligat a desallotjar unes 150 persones d'algunes urbanitzacions properes i algunes cases de colònies amb infants. Tots els menors estan bé. Alguns han marxat a casa i altres passen la nit en un pavelló o en instal·lacions d'altres municipis. A partir d'ara us explicarem que els Estats Units celebren aquest dissabte el 250è aniversari de la seva independència, el 4 de juliol del 1776, amb un gran acte a Washington. S'hi esperen centenars de milers de persones. El president Donald Trump ha promès els focs artificials més espectaculars de la història. A Lleida, dues entitats socials ofereixen assessorament laboral als ferits per l'accident d'autocar de dimecres al matí. La majoria eren treballadors temporers de la campanya de la fruita que es dirigien al Baix Segre i, segons les entitats, el sinistre es pot considerar un accident laboral. Ivan Morrison sedueix el públic del concert que ha ofert a l'Auditori del Fòrum en el marc del Festival de Jazz de Barcelona. El cantant de Belfast ha basat el repertori en els dos últims discos, però sense oblidar grans clàssics com Moondance o Gloria. I en esports, David Ubach?
1: El dia de la gran sortida del Tour de França a Barcelona ha arribat. Després de la multitudinària presentació dels equips de dijous, aquest dissabte comença la competició amb la disputa de la primera etapa, una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres entre el Fòrum i Montjuïc.
0: Pel que fa al temps, nit i matinada amb tramuntana, rescalfada amb avisos de calor nocturna a l'Alt i el Baix Empordà, cap de setmana de sol i a partir de diumenge arribarà la segona onada de calor. Dissabte al matí tindrem cops moderats de vent a l'Empordà i l'Ebre. Dissabte es repetiran els valors més alts, prop dels 38 graus. I diumenge tornarem a registrar els 40 graus. Quatre-cents agents dels bombers treballaran durant tota la nit en les tasques d'extinció de l'incendi que crema des d'aquest divendres a la Bisbal d'Empordà i que ha entrat al Parc Natural de les Gavarres. El foc afecta una superfície d'unes 2.300 hectàrees i milers de veïns de 7 municipis continuen confinats. L'objectiu dels bombers de cara a les pròximes hores és tancar el flanc que crema a prop de Santa Cristina d'Aro. Es demana als ciutadans que evitin els desplaçaments a la zona per facilitar la feina dels equips d'emergència. Els Mossos han detingut un home com a responsable de l'incendi. Treballava amb una màquina, tot i que estava prohibit, i una guspira hauria generat el foc. Anem a la Bisbal d'Empordà. Laia Claret.
2: 400 bombers i 100 membres de la UME d'emergències de l'exèrcit treballen tota la nit per mirar de contenir el foc, sobretot al flanc dret a Santa Cristina i també l'esquerra Calonge. David Borrell, inspector cap dels bombers.
3: El flanc de Santa Cristina per què ens preocupa? Perquè els pròxims dies començarà a entrar vent de marinada, no? De mar cap a terra i, per tant, en direcció nord, clar, potencialment aquí tindríem un incendi que estaríem parlant d'un incendi de 30.000 hectàrees. I, per tant, la prioritat d'aquesta nit serà tancar aquest flanc dret i hem posat l'objectiu del flanc esquerre aconseguir dos terços, però sobretot, la prioritat és el flanc dret.
2: Borrell remarca i alerta que a la nit les flames es veuen molt més des de les urbanitzacions.
3: A la nit es veurà molta flama, això alerta molt a la població, dona la falsa sensació de que l'incendi està més a prop del que realment està i molta tranquil·litat perquè hi estarem treballant i no hem de tenir mals majors.
2: A la mitjanit hi ha hagut alguna revifada. A Calonge, els veïns ho han viscut així.
4: 8:15, diguem-ne, s'ha fet molt més intens fins que ja hem vist a casa

0: Doncs que aquestes flames estaven massa a prop. Veus que ja no pots aguantar més perquè el fum també comença a ser, diguem-ne, difícil de respirar, tindre una respiració.
1: Ha tocado a cabañas. Cabaña ha tocado, pero me parece que no se ha metido aún, ¿eh? No sé. Pero mira, se ve por detrás de cabañas, se ve un poco de humo. Castellbarri.
2: A les 10 hem sortit d'aquí, perquè ja ha saltat el foc al camí. I quan saltava el camí, ja és quan ja s'ha fet en 10 minuts tot el que estem veient, que ara ja s'està afluixant.
3: Sobre les causes han detingut una persona per possible negligència. I és que el foc ha començat per una radial d'uns operaris que canviaven un cartell metàl·lic. La consellera Parlon ho explicava així.
4: Hem de tenir clar que estem en un moment complicat, temperatures molt, molt altes, activació del pla Alfa 3, que limitava clarament que ja no es podien fer feines amb eines mecàniques.
3: Insistim, el foc, amb l'últim balanç d'ahir la nit, ha afectat 2.300 hectàrees, que no vol dir que totes estiguin cremades, però sí que són una zona delimitada, perimetrada, on hi estan treballant els bombers i els membres de l'UME.
5: L'incendi ha obligat a desallotjar preventivament habitatges d'algunes urbanitzacions, així com una casa de colònies, i els municipis afectats han activat espais d'acollida per atendre les persones evacuades. Santa Cristina d'Aro, Cèlia Forment.
6: A Santa Cristina d'Aro s'han habilitat diversos espais per les persones que han abandonat preventivament casa seva per les flames. L'Ajuntament ha posat a disposició l'espai Ridaura, al centre del municipi, i l'hostal Santa Helena ha ofert habitacions. S'hi han acollit una setantena de veïns de la urbanització Vallrepòs, com aquesta parella.
7: Nosaltres tenim un xalet a l'urbanització Vallrepòs de fa 44 anys. És un lloc privilegiat, enmig del bosc. Mai ens havia passat el que ens havia passat avui. Ha vingut la policia municipal i acte seguit els Mossos d'Esquadra, amb les sirenes a tope, casa per casa, i dient que havíem de marxar i anar cap al poble.
8: És una mica nerviós. Confiem en els mitjans que ho estan recuperant tot.
6: El municipi veí de Romanyà de la Selva s'ha hagut de desallotjar una casa de colònies amb una seixantena d'infants i joves de 6 a 16 anys i una desena de monitors. Pere Molero és el responsable de Gestels, la xarxa de colònies.
9: Des que hem tingut la notificació hi havia un autocar a la casa, vull dir que en uns 40 minuts ja estaven els infants i joves a Santa Cristina d'Aro, al poble, i res, que aquí estan estupendos, que estan jugant, que s'estan divertint, s'ho estan passant bé, i que tenim a tots els monitors per ells i per elles.
6: La Creu Roja ha garantit que no els falti de res. Joan Vicenç és el coordinador de Creu Roja Vall d'Aro.
10: El que hem vingut és a muntar un alberg d'uns 70 llits perquè puguin dormir. I també hem donat suport, doncs, a l'hora de portar menjar i de portar uns materials d'higiene que ha subministrat l'Ajuntament, i nosaltres hi posàvem la part humana de fer arribar el material en aquí.
6: Una nit marcada per la coordinació entre els serveis d'emergència, que continuen pendents de qualsevol canvi en l'evolució de l'incendi.
5: Els alcaldes dels municipis afectats alerten que la deixadesa dels boscos els ha convertit en una bomba de rellotgeria o en un polvorí. Sentim Josep Gifré, alcalde de Santa Cristina d'Aro, Jordi Soler, alcalde de Calonja i Sant Antoni, i Daniel Encinas, alcalde de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, i també president del Consorci de les Gavarres. Són declaracions al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
11: Les Gavarres estan en un sotabosc que és dinamita, i llavors entre els vents i aquestes temporades que hem tingut, doncs tots aquests arbres secs s'han caigut, que no es treu res ni que es neteja, doncs clar, tot això encara és un polvorí. Les Gavarres és un polvorí.
12: Estem parlant d'un bosc en un principi hi havia molt de suro, ara el pi, que és planta invasiva, doncs ha crescut molt més, és un massís que no està excessivament net, amb un any que ha plogut molt, per tant s'ha produït molta vegetació. Per tant, ens donen totes les circumstàncies perquè això sigui un polvorí.
13: Recordem que el 95% de les Gavarres és de propietat privada, que els ajuntaments, sense el permís dels propietaris o que els mateixos propietaris no ho saben que tenen aquell terreny perquè és d'una herència de fa molt de temps, i tenen més ajuda econòmica de qualsevol organisme superior a nosaltres. No és lògic que les subvencions actuals van equitatives a tots els municipis. S'hauria de tenir en compte tant el pressupost, però sobretot la massa forestal que té cada municipi.
5: Els incendis també afecten Portugal, que ha demanat ajuda a Espanya, al Marroc i la Unió Europea per combatre la mitja dotzena de focs actius que hi ha al país. El més greu afecta la regió central de Viseu i ja ha cremat més de 10.000 hectàrees. Més d'un miler de bombers estan mobilitzats per intentar controlar aquest gran incendi al centre del país amb 373 mitjans terrestres i 5 mitjans aeris que la nit han deixat d'operar. A més del macroincendi de Viseu, el al centre de Portugal, hi ha gairebé 2.000 efectius dels bombers que treballen per contenir i extingir, en els casos que és possible, 5 altres focs que cremen en diferents parts del país. El més important afecta les poblacions de Barcelos, a la regió de Tàmega, Timfaes, a la península de Setúbal, i Arouca, a l'àrea metropolitana de Porto.
14: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
5: Després de la visita aquest divendres de Donald Trump a l'icònic Mount Rushmore, a Dakota del Sud, la gran celebració del 4 de juliol tindrà lloc aquest dissabte a Washington, amb un dels castells de focs artificials més espectaculars de la història, segons ha promès el president dels Estats Units. Serà el punt culminant del 250è aniversari de la independència del país. Washington, Oriol Serra.
15: Donald Trump no es rendeix en l'esforç per esdevenir el principal protagonista de la celebració del 250è aniversari de la signatura de la Declaració d'Independència dels Estats Units. Tot i que fa 10 anys, demòcrates i republicans van acordar organitzar les celebracions sota el paraigua Amèrica 250, Trump no ha pogut evitar promoure una organització paral·lela anomenada Freedom 250, a través de la qual ha mirat d'apropiar-se del relat històric. L'agenda de Trump ha inclòs l'infama instal·lació d'un ring d'Ultimate Fighting, una mena de kickboxing als jardins de la Casa Blanca o la cursa d'IndyCars que es farà a l'agost als carrers de Washington, tot plegat sota la sospita d'haver comptat amb finançament procedent de pressupostos públics. De fet, hi ha hagut denúncies per malversació de fons que fins ara han estat desestimades. Des del Mount Rushmore, on hi ha esculpides les cares gegants de 4 presidents nord-americans a la paret de la muntanya, Trump ha promès un discurs extraordinàriament llarg la matinada d'aquest dissabte, hora catalana, i pel propi 4 de juliol pretén tornar-hi des de Washington, tot presidint uns focs d'artifici que diu que seran de rècord Guinness i que han costat més de 30 milions de dòlars als contribuents. Està per veure quines seran les xifres de seguiment de tot plegat. Si fallen, a Trump li quedarà l'excusa de la calor extrema o potser d'una tempesta de llamps i trons d'aquelles que no avisen.
5: Encara de la crònica internacional, destaca que han arribat a Teheran les primeres delegacions estrangeres per al macrofuneral de 6 dies a partir d'aquest dissabte, pel líder xiita iranià Ali Khamenei, mort el 28 de febrer en un atac d'Israel i els Estats Units. Les autoritats pakistaneses i l'expresident rus Dmitri Medvedev figuren entre els primers assistents, cap d'occidental. El funeral amb què el règim vol rellançar la imatge de fortalesa del país en una treva precària amb els Estats Units es preveu que plegui entre 15 i 20 milions de persones, una xifra sense precedents. Inclourà també una marxa per 3 ciutats iranianes i 2 santuaris xiites al veí Iraq. Les autoritats no han revelat si l'esdeveniment en propiciat serà la primera aparició pública del nou líder del país, Mojtaba Khamenei, que va resultar ferit en l'atemptat en què va morir el seu pare. L'Iran ha mobilitzat tots els seus recursos de logística i seguretat davant una setmana de dol als carrers. El règim ha posat en marxa per al seguiment del seguici funerari 2.500 ambulàncies, una vintena d'helicòpters i un centenar de drons. Es preveu que sigui el funeral més multitudinari en la història del país.
14: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
5: A casa nostra, la majoria dels ferits pel greu accident d'autocar de dimecres al matí a Lleida eren temporers de la campanya de la fruita que es dirigien al Baix Segre per treballar. Per això, una associació de persones africanes i l'entitat Fruita amb Justícia Social els estan oferint assessorament laboral gratuït. Ens ho explica des de Lleida, Júlia Albacar.
16: L'assessorament s'ofereix a través d'un canal de WhatsApp. Segons remarquen l'associació AFICU de Guineans de Lleida i Fruita amb Justícia Social, els ferits són víctimes d'un accident laboral in itinere i això implica cobertures mèdiques i prestacions específiques, però no sempre està garantit. Per això s'ha avançat per ajudar-los, com explica Llibert Reixac, portaveu de Fruita amb Justícia Social.
17: Fins que no rebin la nòmina, fins que no puguin veure les jornades reals cotitzades, hi ha molts interrogants encara, però com a mínim ens hem anticipat perquè la gent sàpiga que si acaba tenint un problema pugui tenir suport.
16: Alguns dels aspectes que s'han de reconèixer són que l'accident computi com a jornada treballada, que es pugui reclamar a l'asseguradora de l'autocar o que es facin derivacions a mútues si calen tractaments després de l'accident. De moment, 9 persones continuen encara hospitalitzades, de les quals 2 són a la unitat de cures intensives.
5: El govern treballa en una proposta per recuperar els peatges que tindrà en compte criteris com el tonatge dels vehicles i les emissions contaminants. Això ho ha explicat la consellera de Territori, Sílvia Paneque, després del debat que s'ha obert amb les paraules del president Illa, que va qüestionar la idoneïtat d'haver eliminat el pagament de la P7. De tota manera, Paneque recorda que qualsevol fórmula ha de ser consensuada i coordinada amb el govern espanyol.
18: Estem pensant en fer alguna proposta vinculada a l'ús i, sobretot, vinculada a l'ús de transport d'alt tonatge i també vinculat a les emissions. Val? Per tant, posaríem criteris. Com dic, és una proposta que estem treballant, que hem d'acordar amb el Ministeri, i això necessitarà d'una tramitació també a nivell parlamentari espanyol.
5: Paneque admet que des de l'eliminació dels peatges, el trànsit a l'AP7 és molt més intens i que hi ha augmentat l'accidentalitat. Obrim àrea de servei.
14: El temps.
5: Gemma Puig.
19: Aquest cap de setmana haurem d'estar pendents d'una banda de la temperatura perquè anirà pujant, dissabte ho farà una mica, però sobretot diumenge començarà aquesta nova onada de calor, la segona d'aquest any. Començaria diumenge amb temperatures que ja s'enfilaran més, arribarem altre cop segurament als 40 graus cap a Ponent, 38-39 cap a l'interior de les Terres de l'Ebre, i avisos de calor a les dos extrems, cap a l'Empordà i cap a l'Ebre. Una onada de calor que de moment s'allargaria ben bé fins dimecres. Amb un dissabte al matí, amb sol, amb calor nocturna, amb nit tropical a la costa, prelitoral, algun valor de nit tòrrida, i amb molts pocs núvols tant dissabte com diumenge. Durant el matí, sol a tot arreu, i a la tarda, alguna núvolada inofensiva.
14: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
5: Caiguda en picat de la presència de meduses a les zones de bany de la costa catalana, mentre que es mantenen igual a les illes i a la costa del País Valencià. Montse Poblet.
20: Encara és aviat per saber què està passant, però tant els socorristes que vigilen les platges com els científics que fan seguiment de la població de meduses ens confirmen que en aquest inici de temporada n'hi ha moltes menys. Eduardo Blasco és el coordinador de l'aplicació de Ciència Ciutadana Medusa App, que des de fa 9 anys registra els avistaments d'aquests animals a tota la costa espanyola. En resumeix així el que els està arribant pel que fa a la situació de Catalunya.
21: Con l'aplicació també puedes reportar les platges libres de meduses, allà on la gent no ha encontrado medusas, y es verdad que nos están llegando más puntitos verdes de playas sin medusas que de costumbre, pero en la zona de Cataluña.
20: Proactiva Open Arms, que vigila una vintena de platges catalanes, ens confirma que ells també veuen menys meduses que l'any passat i que han hagut de fer moltes menys assistències per picades. Entre el maig i el juny del 2025 en van atendre 1.800 i ara no arriben a les 600. Macarena Marambio, investigadora de l'Institut de Ciències del Mar, creu que les pluges dels últims mesos podrien explicar l'absència de pelàgies, les meduses luminescents, que són l'espècie més urticant que tenim a les nostres costes.
22: Tenemos más entrada de agua dulce al mar hacia las zonas costeras y se genera una barrera de forma natural que impide el paso tanto de mar abierto hacia costa como en el otro sentido. Con lo cual esperamos que haya menos presencia de pelagia, por lo menos ahora al principio del verano.
20: De totes maneres, si malgrat la baixada de meduses us en pica una, no ho rasqueu, retireu els tentacles que se us hagin clavat a la pell i netegeu-lo amb aigua salada, si pot ser que estigui freda.
5: Detectada una plaga de foc bacterià, una malaltia molt destructiva per a molts fruiters, en una plantació de perers a Camp Llonc, al Gironès. Els símptomes característics són l'ennegriment i la dessecació de flors, fulles i brots, que adquireixen un aspecte similar al d'haver estat cremats pel foc, fet que dona nom a aquesta malaltia. La seva perillositat és deguda a la gran capacitat d'expansió que té i a la falta de tractaments autoritzats eficaços. Tal com ha explicat el president de Saja, Pere Roquer.
23: Demanar molta prudència a l'hora de la detecció d'un brot particular a les explotacions i també, sobretot, intentar l'erradicar el més ràpid possible, donat que avui en dia, en mitjans de fitosanitaris, els pocs que ens dona la Unió Europea i el Ministeri d'Agricultura no són efectius de cara a poder erradicar la malaltia del foc bacterià.
5: La finca afectada té poc més de 4 hectàrees. S'arrencaran els arbres afectats i s'ha establert una zona de seguretat d'un quilòmetre al voltant de la parcel·la, on els tècnics del Laboratori d'Agricultura i Sanitat Vegetal de Catalunya han intensificat el control. El Departament d'Agricultura ha fet una crida perquè es comuniqui immediatament qualsevol sospita de la malaltia i recorda la importància de no traslladar material vegetal sensible procedent de zones sota vigilància. Van Morrison imparteix una classe magistral de blues a l'Auditori del Fòrum. El cantant de Belfast ha basat el repertori en els dos últims discos, però sense oblidar grans clàssics com Moondance o Gloria. Ho ha seguit des de Barcelona en Marc Ruiz.
0: Fent honor a la llegenda que l'envolta, Van Morrison ha arrencat el concert 4 minuts abans de l'hora. Ha entrat a l'escenari tocant l'harmònica amb barret i ulleres de sol que no s'ha arribat a treure i anant per feina amb Deep Blue Sea de l'últim disc Somebody Tried to Sell Me a Bridge. De fet, bona part del concert s'ha dedicat a aquest disc i al Remembering Now de 2025. Blues a dojo clàssic amb versions de John Lee Hooker, Eddie Vinson o Mary Adams i, és clar, amb l'homenatge a Ray Charles If It Wasn't For Ray, en què confessa que si no fos per Ray Charles, ell no existiria. El públic gaudeix com una criatura amb un caramel al blues i cada petit gest de Morrison. Intueixes que el satisfà quan deixa anar algun thank you lacònic o anuncia el títol de la cançó com per treure-se-la de sobre. Jenny Figura surt de l'escenari amb el micròfon a la mà mentre canta els últims versos de Glòria i la banda i el públic mantenen la festa en marxa uns minuts més. Però els genis ja ho tenen, això, i el públic ho té clar, acaben d'assistir a un gran concert.
14: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: Els escriptors Paul Wash i Alicia Cove, la directora teatral Lucía del Greco i l'escenògraf i director Marc Salicru són alguns dels responsables de les òperes de curta durada de la tercera edició de l'òpera, que es poden veure a la Fabra i Coats de Barcelona dins del Festival Grec. El Gran Teatre del Liceu i el Design Hub Barcelona són els artífexs d'aquest projecte pioner que combina l'òpera contemporània, la dramatúrgia i el talent emergent. Marta Vives.
1: Tres òperes breus que se succeeixen en tres espais diferents de la Fabra i Coats. Tres mons, tres històries, tres equips artístics que aposten per formats innovadors i risc creatiu. D'aquesta manera hem vist primer La vida de los cuernos, de Pablo Machotero, que barreja flamenc i mitologia per explicar una passió equivocada, Jo Núvol, d'Alicia Cove, una història de ciència-ficció sobre el desamor i, sobretot, Opereta, de Paul Wasch, sota la direcció de Marc Salicru, una reflexió sobre la vida després d'un accident de cotxe. Marc Salicru.
2: No deixem de parlar de temes universals, com tot, vida, mort, aquesta confrontació amb aquesta vida frenètica que tots portem, no?
1: Un dels grans atractius d'aquesta proposta és que els creadors no provenen del món de l'òpera i l'equip artístic està format per alumnes i exalumnes del Conservatori. Òpera es podrà veure fins aquest diumenge, cada dia en sessió doble.
3: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: El Tour de França arrenca aquest dissabte a Barcelona. La prova ciclista més important del món travessarà la capital catalana amb una contrarrellotge per equips des del Parc del Fòrum fins a Montjuïc. Això farà que moure's per la ciutat sigui complicat. Es tallaran molts carrers pel pas dels ciclistes a partir de les 12 del migdia fins a 8:45 del vespre. Fins i tot serà difícil la mobilitat a peu, perquè Barcelona quedarà partida en dos per les tanques que delimitaran el recorregut pels carrers Bac de Roda, Aragó, Mallorca i Plaça Espanya. Només es podran creuar els carrers tallats pels passos habilitats. Pel que fa als cotxes, a banda de no poder circular pels trams del circuit delimitat, també quedaran afectades les sortides 23, 24 i 25 de la Ronda Litoral. En qualsevol cas, es recomana fer servir el metro i no agafar el vehicle privat. S'han habilitat aparcaments per deixar-hi el cotxe i agafar el transport públic. Ara bé, totes les línies de bus que circulen pels carrers afectats es desviaran. Hi ha 10 línies que no oferiran servei. Tampoc ho faran les estacions de Bicing que queden dins del recorregut. Recordem que també hi haurà afectacions diumenge amb l'etapa Tarragona-Barcelona i dilluns amb l'etapa Granollers als Angles.
3: Esports.
0: En David Tubac.
4: El dia de la gran sortida del Tour de França a Barcelona ha arribat. Després de la multitudinària representació dels equips de dijous, aquest dissabte comença la competició amb la disputa de la primera etapa, la primera de les tres en protagonisme de la capital catalana i el país a la ronda francesa. La primera etapa ja marcarà, de fet, diferències. Serà una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres entre el Fòrum i Montjuïc. L'eslovè Tadej Pogačar ha estat 4 vegades guanyador de la ronda francesa i en vol més.
5: Vull guanyar 21 etapes, però és impossible. De fet, 10 etapes és pràcticament impossible. Intentarem guanyar el màxim possible, però l'objectiu principal és acabar guanyant.
4: El danès Jonas Vingegaard, mentrestant, vencedor de 2 tours, entoma el repte de destronar Pogačar.
6: Estic preparat per a la cursa, en tinc moltes ganes. Fins ara ha estat un any increïble per a mi. Així doncs, sí, espero poder continuar així.
4: Dissabte, segona etapa. Seran 169 quilòmetres de... Diumenge, segona etapa, volíem dir, seran 169 quilòmetres de mitja muntanya des de Tarragona fins a Montjuïc, a Barcelona. I dilluns, tercera etapa, 196 quilòmetres de muntanya entre Granollers i els Angles, ja a França. Del Tour, passem al Mundial.
3: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: Classificació d'Egipte per als vuitens de final en superar Austràlia a la tanda de penals en partit jugat a Dallas. Ha estat després de l'empat a 1 al final dels 90 minuts i de la pròrroga. Per cert, que el Mèxic-Anglaterra finalment es jugarà a les 8 de diumenge, ja als vuitens de final, perquè s'ha avançat 6 hores, donada l'amenaça de tempesta elèctrica a la capital mexicana. Pel que fa al Barça, el migcampista Marc Bernal ha passat pel Tot Costa de Catalunya Ràdio per repassar la temporada. El jugador blaugrana s'ha mostrat agraït amb Hansi Flick, el tècnic, i alhora ambiciós de cara al futur en conjunt.
7: Hem de valorar tots els títols que hem guanyat aquest any, que no són res fàcil, de fet són molt difícils de guanyar, i llavors sí que és veritat que tots tenim aquest somni de la Champions i nosaltres entrenem, lluitem i juguem cada partit per també estar preparats per la Champions, que al final és el torneig que hi ha més competitivitat.
4: Per cert, que el Barça ha confirmat la cessió del porter Diego Cogen al Lyngby danès. El Girona, per la seva banda, ha anunciat un nou amistós de pretemporada. Els gironins jugaran contra el Nàstic al nou estadi de Tarragona el 8 d'agost. I sense moure'ns de la segona divisió, el Sabadell ha comunicat també la renovació fins al 2027 del seu defensa, Kaiser. El central de 30 anys és un dels capitans de l'equip sabadellenc. A l'Espanyol, mentrestant, l'equip femení ha fitxat la migcampista de Logroño, Ana Velázquez, de 27 anys, fins al 2028, procedent de la Lama de Múrcia. I més futbol encara. Expliquem que el Tribunal Suprem ha confirmat el procés electoral de la Federació Catalana del 2023 i de retruc, per tant, la presidència de Joan Soteras i la seva junta directiva. El Suprem ha desestimat el recurs de cassació interposat per l'excandidat Joan Josep Isern, a qui Soteras ha criticat.
8: A dins, que és un procés totalment íntegre aquest, que demostra que no ha anat ningú a les urnes coaccionat per ningú ni per res. I el que han de fer aquests senyors és anar a les properes eleccions, que en porten ja dues perdudes i la tercera si la guanyen. I d'això està de jugar el joc brut que estan acostumats a fer.
4: I encara el futbol català, l'Europa ha fet marxa enrere un dia després d'anunciar una consulta als socis per decidir si el primer equip masculí renunciava a la primera federació pels condicionants de la instal·lació de gespa natural al Nou Sardenya. En un comunicat, el club del barri de Gràcia de Barcelona ha desvelat una reunió amb l'alcalde barceloní, Jaume Collboni, que ha refermat el compromís del consistori per garantir la viabilitat econòmica de l'Europa, diu el comunicat. Dit això, recuperem el fil poliesportiu per Endabàsquet.
3: Trescat Info.
4: El València ha anunciat que Pedro Martínez ha pagat la seva clàusula de rescisió i ha deixat de ser el seu entrenador. En les properes hores, el preparador badaloní es convertirà en nou tècnic del Madrid. El torneig de tenis de Wimbledon han avançat a vuitens de final del quadre masculí Sinner, Djokovic i Ogiel Yassim, entre d'altres. El quadre femení han superat la tercera ronda Osaka, Pegula, Sabalenka i Goff, com a noms més destacats.
3: 3CAT Info.
4: Temps encara per afegir que en futbol sala el Barça i Fitz han arribat a un acord per rescindir el contracte que els vinculava fins al 2027. D'aquesta manera, el pivot brasiler tanca una etapa de dues temporades. Al seu torn, el Barça ha renovat el pivot argentí Lucas Granda fins al 2029 i l'ha cedit a l'Indústria Santa Coloma. Granda va arribar al Barça al gener procedent del Pinocho argentí, inicialment amb fitxa del Barça Atlètic. I encara en futbol sala, la selecció catalana masculina s'ha imposat per una 6 a Galícia, en partit amistós jugat aquest divendres a Lugo. Alguns apunts encara, com ara que en Fórmula 1 el britànic Lewis Hamilton en Ferrari ha fet la pole position a la classificació de la cursa sprint d'aquest dissabte, al Gran Premi de la Gran Bretanya al circuit de Silverstone. I acabem amb hoquei patins, amb un doble punt. El campió de l'hoquei lliga masculina, l'Igualada, ha anunciat la sortida d'Arnau Martínez. El porter deixa l'equip igualadí i fitxarà pel Barça. I mentrestant, el Reus ha fet oficial la incorporació de Roc Pujadas fins al 2030. L'atacant de 24 anys arriba procedent de l'Sporting de Portugal.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. 3CAT Info.

0: Continua fora de control l'incendi que crema el Parc Natural de les Gavarres. Les flames han calcinat de moment unes 2.300 hectàrees. Els bombers confien a estabilitzar el flanc més proper a Santa Cristina d'Aro durant la nit. Milers de veïns de 7 municipis continuen confinats. El foc també ha obligat a desallotjar unes 150 persones d'algunes urbanitzacions properes i algunes cases de colònies amb infants. Tots els menors estan bé. Alguns han marxat a casa i altres passen la nit en un pavelló o en instal·lacions d'altres municipis. Detingut un operari que podria haver provocat l'incendi mentre feia servir una radial, una activitat prohibida amb el nivell 3 del pla alfa activat. Segons les primeres informacions, el foc el podria haver causat aquest operari mentre instal·lava un senyal de carretera. El govern avisa que diumenge es tornarà a accentuar el perill molt alt d'incendi forestal i que l'amenaça durarà fins divendres que ve. Es tracta d'un episodi que afectarà principalment Ponent, les comarques de l'interior, el prelitoral i l'Alt Empordà. El perill extrem es preveu al voltant de dimarts que ve amb tempestes acompanyades de llamps. El cap dels Mossos, Josep Lluís Trapero, demana endurir les penes per tinença d'armes de foc després de l'assassinat a trets d'un noi de 15 anys al barri de la Sagrera, Barcelona. Una de les principals hipòtesis de la policia és que es tracta d'una disputa entre bandes llatines o del crim organitzat vinculat al tràfic de drogues. Hisenda té en marxa inspeccions a José Luis Rodríguez Zapatero i la seva família pel cas Plus Ultra i les joies decomissades a l'expresident espanyol. L'agència tributària ho ha comunicat al jutge de l'Audiència Nacional, que a petició de l'exdirigent ha instat la Policia Nacional a excloure dels informes dades personals que no tenen relació amb la causa. Venezuela eleva el balanç de morts pel terratrèmol a gairebé 2.650, entre els quals hi ha 32 espanyols. Segons el Ministeri d'Afers Estrangers, la zona més afectada per la tragèdia, La Guaira, ha hagut d'improvisar una morgue gegantina per poder identificar els cossos.
1: Esports. El dia de la gran sortida del Tour de França a Barcelona ha arribat. Després de la multitudinària presentació dels equips de dijous, aquest dissabte comença la competició amb la disputa de la primera etapa, una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres entre el Fòrum i Montjuïc. El Mundial de Futbol, classificació d'Egipte per als vuitens de final, en superar Austràlia a la tanda de penals després de l'empat a 1 al final dels 90 minuts i de la pròrroga. I en bàsquet, el València ha anunciat que Pedro Martínez ha pagat la seva clàusula de rescisió i ha deixat de ser el seu entrenador. En les properes hores, el tècnic badaloní es convertirà en nou entrenador del Madrid.
0: Pel que fa al temps, nit i matinada amb tramuntana rescalfada, amb avisos de calor nocturna a l'Alt i Baix Empordà. Cap de setmana de sol i a partir de diumenge arribarà la segona onada de calor. Dissabte al matí tindrem cops moderats de vent a l'Empordà i l'Ebre. Dissabte es repetiran els valors més alts, prop dels 38 graus, i diumenge tornarem a registrar els 40.
2: 3Cat Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. 400 agents dels bombers treballaran durant tota la nit en les tasques d'extinció de l'incendi que crema des d'aquest divendres a la Bisbal d'Empordà i que ha entrat al Parc Natural de les Gavarres. El foc afecta una superfície d'unes 2.300 hectàrees i milers de veïns de 7 municipis continuen confinats. L'objectiu dels bombers de cara a les pròximes hores és tancar el flanc que crema a prop de Santa Cristina d'Aro. Es demana als ciutadans que evitin els desplaçaments a la zona per facilitar la feina dels equips d'emergència. Els Mossos han detingut un home com a responsable de l'incendi. Treballava amb una màquina, tot i que estava prohibit i una guspira hauria generat el foc. La Bisbal d'Empordà, Laia Claret.
3: 400 bombers i 100 membres de la UME d'emergències de l'exèrcit treballen tota la nit per mirar de contenir el foc, sobretot al flanc dret de Santa Cristina i també l'esquerra Calonge. David Borrell, inspector cap dels bombers.
4: El flanc de Santa Cristina per què ens preocupa? Perquè els pròxims dies començarà a entrar vent de marinada, no? De mar cap a terra, i per tant, en direcció nord, clar, potencialment aquí tindríem un incendi, que estaríem parlant d'un incendi de 30.000 hectàrees. I per tant, la prioritat d'aquesta nit serà tancar aquest flanc dret i hem posat l'objectiu del flanc esquerre aconseguir terços, però sobretot, la prioritat és el Flandre.
3: Borrell remarca i alerta que a la nit les flames es veuen molt més des de les urbanitzacions.
2: A la nit es veurà molta flama, això alerta molt a la població, dona la falsa sensació de que l'incendi està més a prop del que realment està i molta tranquil·litat perquè hi estarem treballant i no hem de tenir mals majors.
3: A la mitjanit hi ha hagut alguna revifada. A Calonge, els veïns ho han viscut així.
5: 8:15, diguem-ne, s'ha fet molt més intens fins que ja hem vist a casa doncs, que aquestes flames estaven massa a prop. Veus que ja no pots aguantar més perquè el fum també comença a ser, diguem-ne, difícil de respirar, tindre una respiració.
6: Ha tocado cabañas. Cabaña ha tocado, pero me parece que no se ha metido aún, ¿eh? No sé. Pero mira, se ve por detrás de cabañas, se ve un poco de humo. Castellbarri.
7: A les 10 hem sortit aquí, perquè ja ha saltat el foc al camí. I quan saltava el camí, ja és quan ja s'ha fet en 10 minuts tot el que estem veient, que ara ja s'està afluixant.
3: Sobre les causes han detingut una persona per possible negligència. I és que el foc ha començat per una radial d'uns operaris que canviaven un cartell metàl·lic. La consellera Parlon ho explicava així.
8: Hem de tenir clar que estem en un moment complicat, temperatures molt, molt altes, activació del pla Alfa 3, que limitava clarament que ja no es podien fer feines amb eines mecàniques.
3: Insistim, el foc, amb l'últim balanç d'ahir la nit, ha afectat 2.300 hectàrees, que no vol dir que totes estiguin cremades, però sí que són una zona delimitada, perimetrada, on hi estan treballant els bombers i els membres de l'UME.
0: Gràcies, Laia. Bona nit.
3: Adéu, bona nit.
0: L'incendi ha obligat a desallotjar preventivament habitatges d'algunes urbanitzacions, així com una casa de colònies, i els municipis afectats han activat espais d'acollida per atendre les persones evacuades. Santa Cristina d'Aro, Cèlia Forment.
9: A Santa Cristina d'Aro s'han habilitat diversos espais per les persones que han abandonat preventivament casa seva per les flames. L'Ajuntament ha posat a disposició l'espai Ridaura, al centre del municipi, i l'hostal Santa Helena ha ofert habitacions. S'hi han acollit una setantena de veïns de la urbanització Vall Repòs, com aquesta parella.
10: Nosaltres tenim un xalet a l'urbanització Vall Repòs de fa 44 anys. És un lloc privilegiat, enmig del bosc. Mai ens havia passat el que ens havia passat avui. Ha vingut la policia municipal i acte seguit els Mossos d'Esquadra, amb les sirenes a tope, casa per casa, i dient que havíem de marxar i anar cap al poble.
11: És una mica nerviós. Confiem en els mitjans que ho estan recuperant tot.
9: El municipi veí de Romanyà de la Selva s'ha hagut de desallotjar una casa de colònies amb una seixantena d'infants i joves de 6 a 16 anys i una desena de monitors. Pere Molero és el responsable d'Egestels, la xarxa de colònies.
12: Des que hem tingut la notificació hi havia un autocar a la casa, vull dir que en uns 40 minuts ja estaven els infants i joves a Santa Cristina d'Aro, al poble, i res, que aquí estan estupendos, que estan jugant, que s'estan divertint, s'ho estan passant bé, i que tenim a tots els monitors per ells i per elles.
9: La Creu Roja ha garantit que no els falti de res. Joan Vicenç és el coordinador de Creu Roja Vall d'Aro.
13: El que hem vingut és a muntar un alberg d'uns 70 llits perquè puguin dormir. I també hem donat suport doncs, a l'hora de portar menjar i de portar uns materials d'higiene que ha subministrat l'Ajuntament, i nosaltres hi posàvem la part humana de fer arribar el material aquí.
9: Una nit marcada per la coordinació entre els serveis d'emergència que continuen pendents de qualsevol canvi en l'evolució de l'incendi.
0: De l'esfera política, Salvador Illa ha cancel·lat l'agenda per aquest dissabte per desplaçar-se cap al centre de comandament de l'incendi al Baix Empordà. El cap de l'executiu es traslladarà a primera hora fins a la Bisbal d'Empordà, on es reunirà amb membres de l'operatiu i autoritats locals, i atendrà els mitjans, en principi, a les 10 del matí. A través de les xarxes, Illa ha demanat màxima precaució i ha posat en valor les feines dels equips d'emergència, entre els quals hi ha, a petició del mateix president, 200 efectius i 60 vehicles de l'exèrcit espanyol. Pedro Sánchez, per la seva banda, també s'ha referit al foc de les comarques gironines. En un tuit ha dit que en segueix l'evolució amb preocupació i ha expressat solidaritat amb els veïns afectats. I també via xarxes, Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Jessica Albiach i el popular Juan Fernández, entre altres dirigents, han traslladat inquietud pel foc i suport a la població perjudicada. El del Baix Empordà no és l'únic incendi que s'ha declarat a Catalunya en les últimes hores. N'hi ha hagut un que ja està estabilitzat a Vilavenut, a Fontcoberta, al Pla de l'Estany. S'ha ordenat el confinament de la població i, segons dades provisionals dels agents rurals, les flames han afectat una superfície d'unes 35 hectàrees, majoritàriament camps agrícoles. També se n'ha declarat un altre a Sant Vicenç de Castellet, al Bages. Aquí també s'ha confinat una urbanització i s'han calcinat 2 hectàrees. Protecció Civil demana molta precaució aquest cap de setmana i des del Departament d'Agricultura avisen d'un nou episodi de perill molt alt d'incendi forestal que començarà aquest diumenge i que s'allargarà fins divendres que ve. Es tracta d'un episodi que afectarà principalment Ponent, les comarques de l'interior, el prelitoral i l'Alt Empordà. Tot i que no s'espera que hi hagi un vent fort de manera generalitzada, la marinada de tarda i la tramuntana a l'Alt Empordà poden atiar els incendis. El perill extrem es preveu al voltant de dimarts que ve, quan hi podrien haver tempestes de tarda a la meitat nord del país, unes tempestes que poden anar acompanyades de llamps. A banda dels llamps, les causes més probables dels incendis són els treballs de sega del cereal, les negligències o les accions intencionades.
14: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: El director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero, demana endurir les penes per tinença d'armes de foc arran de l'assassinat a trets dijous a la nit d'un noi de 15 anys al barri de la Sagrera, a Barcelona.
15: L'assassinat d'un menor de 15 anys, òbviament, és una línia vermella de la màxima gravetat, i l'escenari que nosaltres preveiem i pel que treballarem és que una persona que porti a sobre una arma de foc, el Codi Penal automàticament ha de tenir una pena assignada que impliqui que aquesta persona vagi a presó.
0: La policia treballa per identificar i detenir els autors. Diversos veïns van avisar que havien sentit trets en una baralla entre joves del parc de la Pegaso i que després havien vist 4 individus que marxaven corrent. Una de les principals hipòtesis dels Mossos és que es tracta d'una disputa entre bandes llatines o del crim organitzat vinculat al tràfic de drogues. Ho explica l'intendent de la prefectura, Toni Rodríguez.
16: Hi ha determinats espais que el monitoratge continu, l'estudi continu, et porten a pensar que és un espai freqüentat per persones que podien pertànyer a aquestes agrupacions violentes juvenils. No és estrany i no el sorprendrà el parc de la Pegaso en aquest sentit. Llavors, com a hipòtesi inicial de treball, podem tenir aquesta i podem tenir algunes altres més, eh?
0: En el que portem d'any, els Mossos han registrat 65 incidents amb armes de foc a Catalunya que han causat 22 ferits i 7 morts. Els veïns del Parc de la Pegaso a Barcelona asseguren que en els últims mesos han notat un repunt de la delinqüència al barri, però tot i això expliquen que la zona és segura. N'han parlat a 3CAT Info.
17: Preocupats, això després d'un temps que va ser molt complicat, que va haver-hi moltes bandes, semblava que havia entrat en un procés de més normalització. Ara torna una altra vegada.
18: Fa molt temps que els veïns es queixen.
19: La policia, jo no sé si fa molt o no, però no la veus.
20: El barri és segur. Hi ha certes parts que se l'han apropiat un grup de gent i per allà no hi pots passar. La resta de barri està bé.
0: A tot això, la primera dona que va formar part dels Latin Kings, Maria Oliver, explica que hi ha hagut una escalada en les armes que utilitzen les bandes llatines. Són bandes instal·lades a casa nostra des de fa més de 20 anys. Ho explicava també aquesta emissora.
21: Al principi no havia uso apenas de armes blanques, després empezaron siendo armes blanques pequeñas, pasamos a armes blanques mucho más grandes, como los machetes, y ya hace unos años que también ha entrado en el juego las armas de fuego. Y creo que tiene que ver con que cada vez hay más relación entre los miembros más mayores de estos grupos, o sea, que llevan muchos años en contextos delincuenciales.
0: En molts casos, aquestes bandes s'aprofiten de la vulnerabilitat de molts joves que acaben d'arribar per captar-los.
14: Evitem el soroll.
22: Ens allunyem de les estridències.
14: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
22: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
14: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
23: Un informatiu sense presses.
22: Per donar context als grans titulars.
14: De dilluns a divendres, a les 10, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
0: Obrim àrea de servei.
14: El temps.
0: Gemma Puig.
24: Aquest cap de setmana haurem d'estar pendents d'una banda de la temperatura perquè
1: anirà pujant, dissabte ho farà una mica, però sobretot diumenge començarà aquesta nova onada de calor, la segona d'aquest any. Començaria diumenge amb temperatures que ja s'enfilaran més, arribarem altre cop segurament als 40 graus cap a Ponent, 38-39 cap a l'interior de les Terres de l'Ebre, i avisos de calor a les dos extrems, cap a l'Empordà i cap a l'Ebre. Una onada de calor que de moment s'allargaria ben bé fins dimecres. Amb un dissabte al matí, amb sol, amb calor nocturna, amb nit tropical a la costa, prelitoral, algun valor de nit tòrrida, i amb molts pocs núvols tant dissabte com diumenge. Durant el matí, sol a tot arreu, i a la tarda, alguna núvolada inofensiva.
14: 3CAT Info.
0: Hisenda ja té en marxa les inspeccions fiscals a l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero i la seva família. El magistrat José Luis Calama, que investiga Zapatero per organització criminal, tràfic d'influències i frau, entre d'altres, ha rebut la comunicació de l'agència tributària que analitza des del juny les declaracions i liquidacions de gravàmens dels principals implicats. L'organisme ha posat la lupa sobre l'IRPF, l'IVA i l'impost de patrimoni, els de grans fortunes i el de societats de l'exlíder socialista, la seva dona, les seves filles, l'empresari Julio Martínez i algunes companyies del suposat entramat. Comprovarà aquesta documentació entre el 2021 i el 2025. Això el mateix dia que l'instructor de l'Audiència Nacional ha fet un toc d'atenció als investigadors de la Policia Nacional i els ha reclamat excloure dels informes dades personals que no tenen relació amb la causa. Zapatero li havia demanat moure fitxa després que es filtressin agendes senceres de l'excap del govern espanyol i whatsapps irrellevants per a la investigació. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, evita parlar del pacte del seu partit amb Vox a Andalusia, on el popular Moreno Bonilla ha acceptat el concepte de prioritat nacional per continuar al capdavant de la Junta. Feijóo, en canvi, insisteix que l'Estat no podrà pagar la factura de regularitzar migrants.
2: Que el Estado no está preparado para gestionar un cambio de esta magnitud, que son 8 millones de personas más. No podemos gestionarlo, queridos amigos. No tenemos capacidad financiera.
0: Qui sí que ha parlat de Vox és el senador popular Juan Milián, que ha naturalitzat els futurs vincles amb els d'Abascal. Ho ha dit al Matí de Catalunya Ràdio.
4: Nosaltres el que volem és sempre governar en solitari, que les aritmètiques són les que són i nosaltres no som un partit que promogui cordons sanitaris a altres partits.
0: Mentre la Moncloa farà la setmana que ve el primer pas al Consell de Ministres per donar forma als pressupostos, PP i Vox reiteren que s'han de convocar eleccions. No aprovar els comptes podria desencadenar precisament un avançament electoral. El PP ha assumit la prioritat nacional de Vox per poder tancar pactes de govern a 4 autonomies. El País Valencià és on per primera vegada aquest concepte podria entrar en un text legal a la Llei de Pressupostos. Experts consultats per Catalunya Ràdio avisen que el PP s'exposa que la llei pugui arribar als tribunals si discrimina els estrangers a l'hora d'accedir a ajudes públiques. Ens ho explica des de València Alba Barbosa.
5: Per blindar la llei davant de possibles recursos judicials, el text no pot excloure els migrants d'optar a subvencions o recursos públics. Ara bé, sí que podria contemplar que l'arrelament, un concepte que ja utilitza el PP, sigui una condició per accedir-hi. És la via que hi veu el jurista i catedràtic de Filosofia del Dret de la Universitat de València, Javier de Lucas Martín.
24: Posar l'arrelament com a requisit o com a mèrit. La clau és per a que no hi hagi una contradicció en el principi de no discriminació és que no sigui excloent.
5: A les esmenes als pressupostos, Vox demana que la llei incorpori el principi de prioritat nacional, però ja hi afegeix que sigui adequat a la legalitat vigent.
24: És que ells mateixos són conscients de que no és possible dir prioritat nacional sense més, con lo qual se pone la venda antes de la herida.
5: Al País Valencià, el grup d'extrema dreta proposa que l'Oficina Valenciana d'Inclusió passi a denominar-se Oficina d'Arrelament i Retorn.
14: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Les dues filles d'Isaac Andic diuen a la jutge que investiga la mort del seu pare que creuen en la innocència del seu germà i neguen que estigui obsessionat pels diners. Asseguren que estaven al corrent, que l'empresari volia destinar part del seu patrimoni a una fundació per a gent necessitada. Jutjats de Martorell, Marta Vallès.
3: Sara i Judit han dit que han ratificat el que ja van declarar davant els Mossos. Estan convençudes de la innocència del seu germà, que està imputat per homicidi per la mort del seu pare. Contràriament al que sosté la jutge, les germanes neguen que Jonathan Andic sigui una persona obsessionada pels diners. Expliquen també que entre el pare i el fill la relació era bona, excepte moments puntuals. Pel que fa a l'herència, han dit que el seu pare revisava anualment el testament i els tenia al corrent. I asseguren que els tres fills sabien que Isaac Andic volia destinar part del patrimoni calculat en 4.500 milions d'euros a una fundació per gent vulnerable. En aquest sentit, seguiran endavant amb aquesta idea que el seu pare no va poder realitzar. També ha declarat el psiquiatre que va fer una única sessió amb pare i fill a petició de la terapeuta familiar que buscava millorar la relació entre tots dos. Ha dit que no està d'acord amb el mètode de treball de la terapeuta per reduir els problemes de relació i en concret amb la petició que li hauria fet la terapeuta a Isaac Andic que donés al seu fill Jonathan una part de l'herència en vida. Recordem que la caiguda mortal d'Isaac Andic va ser el 14 de desembre de 2024 quan feia una excursió amb el seu fill per Collbató. Jonathan Andic el van detenir el mes de maig i va sortir en llibertat després de pagar una fiança d'1 milió d'euros. Les noves citacions de testimoni seran ja el mes de setembre.
0: De la plana internacional, destaca que les autoritats de Veneçuela eleven la xifra de morts pel terratrèmol a gairebé 2.650, entre els quals hi ha 32 espanyols. 10 dies després del doble sisme, la principal morgue de La Guaira s'omple de centenars d'ataúds i de familiars que s'acosten per fer la difícil tasca d'identificar els cossos. Enviat especial a La Guaira, Miquel Jarque.
6: La tanca que perimetra aquesta zona està coberta amb una tela negra fora una sala d'espera improvisada sota unes carpes i dins muntanyes de calç viva, milers d'ataúds i tot un circuit pels familiars que venen a reconèixer els cossos de les persones rescatades. L'interior, ens expliquen, està molt ben organitzat, arriben els cossos, ens diuen cada vegada menys, i si a principis de setmana els familiars s'havien de passejar entre les bosses, ja hi ha ara un àlbum on es poden identificar les persones a les quals no se li han pogut prendre les empremtes. Anaïs González és tècnica del tanatori.
7: Cuando la persona llega, si el cadáver todavía no ha sido identificado, de manera que se están procesando, por decirte tú, las huellas aún, te pasa al área de la foto a identificarlos por la foto y en caso tal, obviamente hay muchas partes del cuerpo que no están reconocibles, o sea, que están irreconocibles, pero le toman foto a lo que es, por ejemplo,
8: alguna cicatriz, algún tatuaje,
7: a cualquier cosa que te pueda identificar.
6: I enmig de tot aquest olor, hi ha qui se n'aprofita. Ho denuncia Juana Torres, familiar d'un desaparegut.
10: Allá dentro, para poder mantener el familiar dentro de las cavas, están pidiendo $400 por un día. Entonces hay personas que, o sea, ahorita literalmente el venezolano monetariamente no está bien. Y de verdad, gubernamentalmente, o sea, creo que el gobierno no ayudó más los de gobiernos de afuera que el de aquí.
6: En paral·lel també hi ha actes de solidaritat, com el del gremi de pompes fúnebres, que demanen sovint la voluntat i en moltes ocasions les funeràries que donen el servei de cremació de franc.
0: El projecte d'una incubadora líquida per a nadons prematurs és viable, segons el responsable del projecte FetaLife, desenvolupat per l'Hospital Clínic i Sant Joan de Déu, amb el suport de la Fundació La Caixa. Els investigadors han fet sobreviure una ovella prematura fins a 21 dies en aquest dispositiu que imita l'úter de la mare durant la gestació. Es tracta d'un recipient amb parets toves i ple de líquid similar a l'amniòtic, amb un dispositiu que imita la placenta, on es connecta el cordó umbilical del fetus i per on rep l'oxigen i els nutrients. Tot plegat aconseguit amb alta tecnologia perquè la dificultat de fer sobreviure un nadó prematur extrem fora de l'úter de la mare és molt alta. El doctor Eduard Gratacós és el director del projecte.
25: I que aquest cordó umbilical, si li baixem la temperatura un grau, es tancarà, perquè està preparat per sortir fora i tancar-se. Per tant, hem de crear tota una capa de tecnologia perquè aconseguim fer una cosa molt difícil, que és enganyar la naturalesa. Que aquest fetus no sàpigui que ha sortit de la mare.
0: I el més important, diu, és que han pogut demostrar que la incubadora líquida és viable i esperen provar-la en prematurs humans d'aquí 2 o 3 anys. I posen d'exemple la Gaia, una ovella de 15 mesos que va estar 10 dies en aquesta incubadora líquida i s'ha desenvolupat en total normalitat.
14: Esports.
0: En David Ubach.
9: El dia de la gran sortida del Tour de França a Barcelona ha arribat. Després de la multitudinària presentació dels equips de dijous, aquest dissabte comença la competició amb la disputa de la primera etapa, la primera de les tres amb protagonisme de la capital catalana i el país, a la Ronda Francesa. El ciclista de l'equip Lidl Trek, Carlos Verona, ha parat d'esdeveniment especial.
11: Mira, ayer en Barcelona ya estaba casi emocionado, o sea que no me quiero imaginar corriendo las etapas. La verdad que ayer la presentación ya fue muy bonita y la verdad que para mí Barcelona es mi segunda ciudad. Yo nací en Madrid, pero desde los 16 años viví aquí, antes de irme a Andorra, y muchos amigos familiares están aquí y es muy especial.
9: La primera etapa ja marcarà diferències. Serà una contrarellotge per equips de 19 quilòmetres entre el Fòrum i Montjuïc. Dissabte, segona etapa, 169 quilòmetres de mitja muntanya des de Tarragona fins a Montjuïc, a Barcelona, i diumenge, tercera etapa, 196 quilòmetres de muntanya entre Granollers i els Angles, ja a França. Del Tour passem al Mundial.
14: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
9: Classificació d'Egipte per als vuitens de final del Mundial en superar Austràlia a la tanda de penals, en partit jugat a Dallas. Ha estat després de l'empat a 1 al final dels 90 minuts i de la pròrroga. Aquest dissabte ja arrencaran els vuitens de final amb la disputa de les primeres eliminatòries. El Canadà-Marroc a les 7 a Houston i el Paraguai-França a les 11 a Filadèlfia. Per cert, que el Mèxic-Anglaterra finalment es jugarà a les 8 de diumenge, ja que s'ha avançat 6 hores per amenaça de tempesta elèctrica a la capital mexicana. Pel que fa al Barça, el migcampista Marc Bernal ha passat pel Tot Costa de Catalunya Ràdio per repassar la temporada. El jugador blaugrana s'ha mostrat agraït amb Hansi Flick, el tècnic, i alhora ambiciós de cara al futur en conjunt.
12: Hem de valorar tots els títols que hem guanyat aquest any, que no són res fàcil, de fet són molt difícils de guanyar. I llavors sí que és veritat que tots tenim aquest somni de la Champions i nosaltres entrenem, lluitem i juguem cada partit per també estar preparats per la Champions, que al final és el torneig que hi ha més competitivitat.
9: Per cert, que el Barça ha confirmat la cessió del porter Diego Cogen al Lyngby danès. El Girona, per la seva banda, ha confirmat un nou amistós de pretemporada. El gironins jugaran contra el Nàstic, al nou estadi de Tarragona, el 8 d'agost. Sense moure'ns de la segona divisió encara, el Sabadell ha anunciat la renovació fins al 2027 del seu defensa Kaiser. El central de 30 anys és un dels capitans de l'equip sabadellenc. I a l'Espanyol, mentrestant, l'equip femení ha fitxat la migcampista de Logroño, Ana Velázquez, de 27 anys, fins al 2028, procedent de la Lama de Múrcia. Més futbol. El Tribunal Suprem ha confirmat el procés electoral de la Federació Catalana del 2023 i, per tant, la presidència de Joan Soteras i la seva junta directiva. El Suprem ha desestimat el recurs de cassació interposat per l'excandidat Joan Josep Isern, a qui Soteras ha criticat.
13: A dins, que és un procés totalment íntegre aquest, que demostra que no ha anat ningú a les urnes coaccionat per ningú ni per res. I el que han de fer aquests senyors és anar a les properes eleccions, que en porten ja dues perdudes i la tercera si la guanyen. I d'això està de jugar el joc brut que estan acostumats a fer.
9: I encara el futbol català, l'Europa ha fet marxa enrere un dia després d'anunciar una consulta als socis per decidir si el primer equip masculí renunciava a la primera federació pels condicionants de la instal·lació de gespa natural al Nou Sardenya. En un comunicat, el club del barri de Gràcia de Barcelona ha desvelat una reunió amb l'alcalde barceloní, Jaume Collboni, que ha refermat el compromís del consistori per garantir la viabilitat econòmica de l'Europa, diu el comunicat. Dit això, recuperem el fil poliesportiu per endebàsquet.
14: L'actualitat esportiva a fons.
9: El València ha anunciat que Pedro Martínez ha pagat la seva clàusula de rescisió i ha deixat de ser el seu entrenador. En les properes hores, el preparador valladolid es convertirà en nou tècnic del Madrid. El torneig de tenis de Wimbledon han avançat a vuitens de final del quadre masculí. Sinner, Djokovic i Ogier Aliassime, entre d'altres. El quadre femení han superat la primera ronda, la tercera ronda, Osaka, Pegula, Sabalenka i Goff com a noms més destacats. Aquest dissabte, els dobles masculins, Marcel Granollers jugarà amb Horacio Ceballos, partit de segona ronda contra la parella Kiel Berbic.
14: 3CAT Info.
9: Temps encara per afegir que en futbol sala el Barça i Fitch han arribat a un acord per rescindir el contracte que els vinculava fins al 2027. D'aquesta manera, el pivot brasiler tanca una etapa de dues temporades. En canvi, el Barça ha renovat el pivot argentí Lucas Granda fins al 2029 i l'ha cedit a l'Indústria Santa Coloma.
15: Decido aceptarla más que nada por eso, porque me convenció también mucho el proyecto que tiene el club. Hay muchos compañeros que conozco y se va a formar un buen equipo, así que muy contento, la verdad, con la decisión que

0: natural de les Gavarres. Les flames han calcinat, de moment, unes 2.300 hectàrees. Els bombers confien a estabilitzar el flanc més proper a Santa Cristina d'Aro durant la nit. Milers de veïns de 7 municipis continuen confinats. El foc també ha obligat a desallotjar unes 150 persones d'algunes urbanitzacions properes i algunes cases de colònies amb infants. Tots els menors estan bé. Alguns han marxat a casa i altres passen la nit en un pavelló o en instal·lacions d'altres municipis. A partir d'ara us explicarem que els Estats Units celebren aquest dissabte el 250è aniversari de la seva independència el 4 de juliol del 1776. Amb un gran acte a Washington. S'hi esperen centenars de milers de persones. El president Donald Trump ha promès els focs artificials més espectaculars de la història. A Lleida, dues entitats socials ofereixen assessorament laboral als ferits per l'accident d'autocar de dimecres al matí. La majoria eren treballadors temporers de la campanya de la fruita que es dirigien al Baix Segre i, segons les entitats, el sinistre es pot considerar un accident laboral. Ivan Morrison sedueix el públic del concert que ha ofert a l'Auditori del Fòrum en el marc del Festival de Jazz de Barcelona. El cantant de Belfast ha basat el repertori en els dos últims discos, però sense oblidar grans clàssics com Moondance o Gloria. I en esports, David Ubach?
1: El dia de la gran sortida del Tour de França a Barcelona ha arribat. Després de la multitudinària presentació dels equips de dijous, aquest dissabte comença la competició amb la disputa de la primera etapa, una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres entre el Fòrum i Montjuïc.
0: Pel que fa al temps, nit i matinada amb tramuntana rescalfada amb avisos de calor nocturna a l'Alt i el Baix Empordà, cap de setmana de sol i a partir de diumenge arribarà la segona onada de calor. Dissabte al matí tindrem cops moderats de vent a l'Empordà i l'Ebre. Dissabte es repetiran els valors més alts, prop dels 38 graus. I diumenge tornarem a registrar els 40 graus. Quatre-cents agents dels bombers treballaran durant tota la nit en les tasques d'extinció de l'incendi que crema des d'aquest divendres a la Bisbal d'Empordà i que ha entrat al Parc Natural de les Gavarres. El foc afecta una superfície d'unes 2.300 hectàrees i milers de veïns de 7 municipis continuen confinats. L'objectiu dels bombers de cara a les pròximes hores és tancar el flanc que crema a prop de Santa Cristina d'Aro. Es demana als ciutadans que evitin els desplaçaments a la zona per facilitar la feina dels equips d'emergència. Els Mossos han detingut un home com a responsable de l'incendi. Treballava amb una màquina, tot i que estava prohibit, i una guspira hauria generat el foc. Anem a la Bisbal d'Empordà, Laia Claret.
2: 400 bombers i 100 membres de la UME d'emergències de l'exèrcit treballen tota la nit per mirar de contenir el foc, sobretot al flanc dret de Santa Cristina i també l'esquerra Calonge. David Borrell, inspector cap dels bombers.
3: El flanc de Santa Cristina per què ens preocupa? Perquè els pròxims dies començarà a entrar vent de marinada, no? De mar cap a terra i, per tant, en direcció nord, però potencialment aquí tindríem un incendi que estaríem parlant d'un incendi de 30.000 hectàrees. I, per tant, la prioritat d'aquesta nit serà tancar aquest flanc dret i hem posat l'objectiu del flanc esquerre aconseguir dos terços, però sobretot, la prioritat és el flanc dret.
2: Borrell remarca i alerta que a la nit les flames es veuen molt més des de les urbanitzacions.
4: A la nit es veurà molta flama, això alerta molt a la població, dona la falsa sensació de que l'incendi està més a prop del que realment està i molta tranquil·litat perquè hi estarem treballant i no hem de tenir mals majors.
2: A la mitjanit hi ha hagut alguna revifada. A Calonge, els veïns ho han viscut així.
5: 8:15, diguem-ne, s'ha fet molt més intens fins que ja hem vist a casa doncs, que aquestes flames estaven massa a prop. Veus que ja no pots aguantar més perquè el fum també comença a ser, diguem-ne, difícil de respirar, tindre una respiració.
6: Ha tocado cabañas. Cabaña ha tocado, pero me parece que no se ha metido aún, ¿eh? No sé. Pero mira, Se ve por detrás de cabañas, se ve un poco de humo. Castellbarri.
7: A les 10 hem sortit d'aquí. perquè ja ha saltat el foc al camí. I quan saltava el camí, ja és quan ja s'ha fet en 10 minuts tot el que estem veient, que ara ja s'està afluixant.
2: Sobre les causes han detingut una persona per possible negligència, i és que el foc ha començat per una radial d'uns operaris que canviaven un cartell metàl·lic. La consellera Parlon ho explicava així.
8: Hem de tenir clar que estem en un moment complicat, temperatures

0: molt altes, activació del pla Alfa 3, que limitava clarament que ja no es podien fer feines amb eines mecàniques.
1: Insistim, el foc, amb l'últim balanç d'ahir la nit, ha afectat 2.300 hectàrees, que no vol dir que totes estiguin cremades, però sí que són una zona delimitada, perimetrada, on hi estan treballant els bombers i els membres de l'UME.
2: L'incendi ha obligat a desallotjar preventivament habitatges d'algunes urbanitzacions, així com una casa de colònies, i els municipis afectats han activat espais d'acollida per atendre les persones evacuades. Santa Cristina d'Aro, Cèlia Forment.
3: A Santa Cristina d'Aro s'han habilitat diversos espais per les persones que han abandonat preventivament casa seva per les flames. L'Ajuntament ha posat a disposició l'espai Ridaura, al centre del municipi, i l'hostal Santa Helena ha ofert habitacions. S'hi han acollit una setantena de veïns de la urbanització Vallrepòs, com aquesta parella.
4: Nosaltres tenim un xalet a l'urbanització Vallrepòs de fa 44 anys. És un lloc privilegiat, enmig del bosc. Mai ens havia passat el que ens havia passat avui. Ha vingut la policia municipal i acte seguit els Mossos d'Esquadra, amb les sirenes a tope, casa per casa, i dient que havíem de marxar i anar cap al poble.
5: És una mica nerviós. Confiem en els mitjans que ho estan recuperant tot.
3: El municipi veí de Romanyà de la Selva s'ha hagut de desallotjar una casa de colònies amb una seixantena d'infants i joves de 6 a 16 anys i una desena de monitors. Pere Molero és el responsable de Gestels, la xarxa de colònies.
6: Des que hem tingut la notificació hi havia un autocar a la casa, vull dir que en uns 40 minuts ja estaven els infants i joves a Santa Cristina d'Aro, al poble, i res, que aquí estan estupendos, que estan jugant, que s'estan divertint, s'ho estan passant bé, i que tenim a tots els monitors per ells i per elles.
3: La Creu Roja ha garantit que no els falti de res. Joan Vicenç és el coordinador de Creu Roja Vall d'Aro.
7: El que hem vingut és a muntar un alberg d'uns 70 llits perquè puguin dormir. I també hem donat suport, doncs, a l'hora de portar menjar i de portar uns materials d'higiene que ha subministrat l'Ajuntament, i nosaltres hi posàvem la part humana de fer arribar el material en aquí.
3: Una nit marcada per la coordinació entre els serveis d'emergència, que continuen pendents de qualsevol canvi en l'evolució de l'incendi.
2: Els alcaldes dels municipis afectats alerten que la deixadesa dels boscos els ha convertit en una bomba de rellotgeria o en un polvorí. Sentim Josep Gifré, alcalde de Santa Cristina d'Aro, Jordi Soler, alcalde de Calonja i Sant Antoni, i Daniel Encinas, alcalde de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, i també president del Consorci de les Gavarres. Són declaracions al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
8: Les Gavarres estan en un sotabosc que es dinamita, i llavors entre els vents i aquestes temporades que hem tingut, doncs tots aquests arbres secs han caigut, que no es treu res ni que es neteja, doncs clar, tot això encara és un polvorí. Les Gavarres és un polvorí.
9: Estem parlant d'un bosc que en un principi hi havia molt de suro, ara el pi, que és planta invasiva, doncs ha crescut molt més, és un massís que no està excessivament net, amb un any que ha plogut molt, per tant s'ha produït molta vegetació. Per tant, es donen totes les circumstàncies perquè això sigui un polvorí.
10: Recordem que el 95% de les Gavarres és de propietat privada, que els ajuntaments, sense el permís dels propietaris o que els mateixos propietaris no ho saben que tenen aquell terreny perquè és d'una herència de fa molt de temps, i tenen més ajuda econòmica de qualsevol organisme superior a nosaltres. No és lògic que les subvencions actuals van equitatives a tots els municipis. S'hauria de tenir en compte tant el pressupost, però sobretot la massa forestal que té cada municipi.
2: Els incendis també afecten Portugal, que ha demanat ajuda a Espanya, al Marroc i la Unió Europea per combatre la mitja dotzena de focs actius que hi ha al país. El més greu afecta la regió central de Viseu i ja ha cremat més de 10.000 hectàrees. Més d'un miler de bombers estan mobilitzats per intentar controlar aquest gran incendi al centre del país amb 373 mitjans terrestres i 5 mitjans aeris que la nit han deixat d'operar. A més del macroincendi de Viseu, al centre de Portugal hi ha gairebé 2.000 efectius dels bombers que treballen per contenir i extingir, en els casos que és possible, 5 altres focs que cremen en diferents parts del país. El més important afecta les poblacions de Barcelos, a la regió de Tàmega, Timfaes, a la península de Setúbal, i Arouca, a l'àrea metropolitana de Porto.
11: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
2: Després de la visita aquest divendres de Donald Trump a l'icònic Mount Rushmore, a Dakota del Sud, la gran celebració del 4 de juliol tindrà lloc aquest dissabte a Washington, amb un dels castells de focs artificials més espectaculars de la història, segons ha promès el president dels Estats Units. Serà el punt culminant del 250è aniversari de la independència del país. Washington, Oriol Serra.
12: Donald Trump no es rendeix en l'esforç per esdevenir el principal protagonista de la celebració del 250è aniversari de la signatura de la Declaració d'Independència dels Estats Units. Tot i que fa 10 anys, demòcrates i republicans van acordar organitzar les celebracions sota el paraigua Amèrica 250, Trump no ha pogut evitar promoure una organització paral·lela anomenada Freedom 250, a través de la qual ha mirat d'apropiar-se del relat històric. L'agenda de Trump ha inclòs l'infama instal·lació d'un ring d'Ultimate Fighting, una mena de kickboxing, als jardins de la Casa Blanca, o la cursa d'IndyCars que es farà a l'agost als carrers de Washington, tot plegat sota la sospita d'haver comptat amb finançament procedent de pressupostos públics. De fet, hi ha hagut denúncies per malversació de fons que fins ara han estat desestimades. Des del Mount Rushmore, on hi ha esculpides les cares gegants de quatre presidents nord-americans a la paret de la muntanya, Trump ha promès un discurs extraordinàriament llarg la matinada d'aquest dissabte, hora catalana, i pel propi 4 de juliol pretén tornar-hi des de Washington, tot presidint uns focs d'artifici que diu que seran de rècord Guinness i que han costat més de 30 milions de dòlars als contribuents. Està per veure quines seran les xifres de seguiment de tot plegat. Si fallen, a Trump li quedarà l'excusa de la calor extrema o potser d'una tempesta de llamps i trons d'aquelles que no avisen.
2: Encara de la crònica internacional, destaca que han arribat a Teheran les primeres delegacions estrangeres per al macrofuneral de 6 dies a partir d'aquest dissabte pel líder xiita iranià Ali Khamenei, mort el 28 de febrer en un atac d'Israel i els Estats Units. Les autoritats pakistaneses i l'expresident rus Dmitri Medvedev figuren entre els primers assistents, cap d'occidental. El funeral, amb què el règim vol rellançar la imatge de fortalesa del país en una treva precària amb els Estats Units, es preveu que plegui entre 15 i 20 milions de persones, una xifra sense precedents. Inclourà també una marxa per tres ciutats iranianes i dos santuaris xiïtes al veí Iraq. Les autoritats no han revelat si l'esdeveniment en propiciat serà la primera aparició pública del nou líder del país, Mojtaba Khamenei, que va resultar ferit en l'atemptat en què va morir el seu pare. L'Iran ha mobilitzat tots els seus recursos de logística i seguretat davant una setmana de dol als carrers. El règim ha posat en marxa per al seguiment del seguici funerari 2.500 ambulàncies, una vintena d'helicòpters i un centenar de drons. Es preveu que sigui el funeral més multitudinari en la història del país.
11: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
2: A casa nostra, la majoria dels ferits pel greu accident d'autocar de dimecres al matí a Lleida eren temporers de la campanya de la fruita que es dirigien al Baix Segre per treballar. Per això, una associació de persones africanes i l'entitat Fruita amb Justícia Social els estan oferint assessorament laboral gratuït. Ens ho explica des de Lleida, Júlia Albacar.
13: L'assessorament s'ofereix a través d'un canal de WhatsApp. Segons remarquen l'associació AFICU de Guineans de Lleida i Fruita amb Justícia Social, els ferits són víctimes d'un accident laboral in itinere i això implica cobertures mèdiques i prestacions específiques, però no sempre està garantit. Per això s'ha avançat per ajudar-los, com explica Llibert Reixac, portaveu de Fruita amb Justícia Social.
14: Fins que no rebin la nòmina, fins que no puguin veure les jornades reals cotitzades, hi ha molts interrogants encara, però com a mínim ens hem anticipat perquè la gent sàpiga que si acaba tenint un problema pugui tenir suport.
13: Alguns dels aspectes que s'han de reconèixer són que l'accident computi com a jornada treballada, que es pugui reclamar a l'asseguradora de l'autocar o que es facin derivacions a mútues si calen tractaments després de l'accident. De moment, 9 persones continuen encara hospitalitzades, de les quals 2 són a la unitat de cures intensives.
2: El govern treballa en una proposta per recuperar els peatges que tindran en compte criteris com el tonatge dels vehicles i les emissions contaminants. Això ho ha explicat la consellera de Territori, Sílvia Paneque, després del debat que s'ha obert amb les paraules del president Illa, que va qüestionar la idoneïtat d'haver eliminat el pagament de la P7. De tota manera, Paneque recorda que qualsevol fórmula ha de ser consensuada i coordinada amb el govern espanyol.
15: Estem pensant en fer alguna proposta vinculada a l'ús i, sobretot, vinculada a l'ús de transport d'alt tonatge, i també vinculat a les emissions. Val? Per tant, posaríem criteris, com dic, és una proposta que estem treballant, que hem d'acordar amb el Ministeri, i això necessitarà d'una tramitació també a nivell parlamentari espanyol.
2: Paneque admet que des de l'eliminació dels peatges el trànsit a l'AP7 és molt més intens i que hi ha augmentat l'accidentalitat. Obrim àrea de servei.
11: El temps.
2: Gemma Puig.
16: Aquest cap de setmana haurem d'estar pendents d'una banda de la temperatura perquè anirà pujant, dissabte ho farà una mica, però sobretot diumenge començarà aquesta nova onada de calor, la segona d'aquest any. Començaria diumenge amb temperatures que ja s'enfilaran més, arribarem altre cop segurament als 40 graus cap a Ponent, 38-39 cap a l'interior de les Terres de l'Ebre, i avisos de calor a les dos extrems, cap a l'Empordà i cap a l'Ebre. Una onada de calor que de moment s'allargaria ben bé fins dimecres. Amb un dissabte al matí amb sol, amb calor nocturna, amb nit tropical a la costa, prelitoral, algun valor de nit tòrrida, i amb molts pocs núvols tant dissabte com diumenge. Durant el matí, sol a tot arreu, i a la tarda, alguna nuvolada inofensiva.
11: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
2: Caiguda en picat de la presència de meduses a les zones de bany de la costa catalana, mentre que es mantenen igual a les illes i a la costa del País Valencià. Montse Poblet.
17: Encara és aviat per saber què està passant, però tant els socorristes que vigilen les platges com els científics que fan seguiment de la població de meduses ens confirmen que en aquest inici de temporada n'hi ha moltes menys. Eduardo Blasco és el coordinador de l'aplicació de ciència ciutadana Medusa App, que des de fa 9 anys registra els avistaments d'aquests animals a tota la costa espanyola. En resumeix així el que els està arribant pel que fa a la situació de Catalunya.
18: Con l'aplicació també puedes reportar les platges libres de meduses, allà on la gent no ha encontrado medusas, y es verdad que nos están llegando más puntitos verdes de playas sin medusas que de costumbre, pero en la zona de Cataluña.
17: Proactiva Open Arms, que vigila una vintena de platges catalanes, ens confirma que ells també veuen menys meduses que l'any passat i que han hagut de fer moltes menys assistències per picades. Entre el maig i el juny del 2025 en van atendre 1.800 i ara no arriben a les 600. Macarena Marambio, investigadora de l'Institut de Ciències del Mar, creu que les pluges dels últims mesos podrien explicar l'absència de pelàgies, les meduses luminescents, que són l'espècie més urticant que tenim a les nostres costes.
19: Tenemos más entrada de agua dulce al mar hacia las zonas costeras y se genera una barrera de forma natural que impide el paso tanto de mar abierto hacia costa como en el otro sentido. Con lo cual esperamos que haya menos presencia de pelagia, por lo menos ahora al principio del verano.
17: De totes maneres, si malgrat la baixada de meduses us en pica una, no us rasqueu, retireu els tentacles que se us hagin clavat a la pell i netegeu-lo amb aigua salada, si pot ser que estigui freda.
2: Detectada una plaga de foc bacterià, una malaltia molt destructiva per a molts fruiters, en una plantació de perers a Campllonga, al Gironès. Els símptomes característics són l'ennegriment i la dessecació de flors, fulles i brots, que adquireixen un aspecte similar al d'haver estat cremats pel foc, fet que dona nom a aquesta malaltia. La seva perillositat és deguda a la gran capacitat d'expansió que té i a la falta de tractaments autoritzats eficaços. Tal com ha explicat el president de Saja, Pere Roque.
20: Demanar molta prudència a l'hora de la detecció d'un brot particular a les explotacions i també, sobretot, intentar erradicar el més ràpid possible, donat de que avui en dia, mitjans de fitosanitaris, els pocs que ens dona la Unió Europea i el Ministeri d'Agricultura no són efectius de cara a poder erradicar la malaltia del foc bacterià.
2: La finca afectada té poc més de 4 hectàrees. S'arrencaran els arbres afectats i s'ha establert una zona de seguretat d'un quilòmetre al voltant de la parcel·la, on els tècnics del Laboratori d'Agricultura i Sanitat Vegetal de Catalunya han intensificat el control. El Departament d'Agricultura ha fet una crida perquè es comuniqui immediatament qualsevol sospita de la malaltia i recorda la importància de no traslladar material vegetal sensible procedent de zones sota vigilància. Van Morrison imparteix una classe magistral de blues a l'Auditori del Fòrum. El cantant de Belfast ha basat el repertori en els dos últims discos, però sense oblidar grans clàssics com Moondance o Gloria. Ho ha seguit des de Barcelona en Marc Ruiz.
0: Fent honor a la llegenda que l'envolta, Van Morrison ha arrencat el concert 4 minuts abans de l'hora. Ha entrat a l'escenari tocant l'harmònica amb barret i ulleres de sol que no s'ha arribat a treure i anant per feina amb Deep Blue Sea de l'últim disc Somebody Tried to Sell Me a Bridge. De fet, bona part del concert s'ha dedicat a aquest disc i al Remembering Now de 2025. Blues a dojo clàssic amb versions de John Lee Hooker, Eddie Vinson o Mary Adams i, és clar, amb l'homenatge a Ray Charles, If It Wasn't For Ray, en què confessa que si no fos per Ray Charles, ell no existiria. El públic gaudeix com una criatura amb un caramel al blues i cada petit gest de Morrison. Intueixes que el satisfà quan deixa anar algun thank you lacònic o anuncia el títol de la cançó com per treure-se-la de sobre. Jenny Figura surt de l'escenari amb el micròfon a la mà mentre canta els últims versos de Glòria i la banda i el públic mantenen la festa en marxa uns minuts més. Però els genis ja ho tenen, això, i el públic ho té clar, acaben d'assistir a un gran concert.
11: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: Els escriptors Paul Wash i Alicia Cove, la directora teatral Lucía del Greco i l'escenògraf i director Marc Salicru són alguns dels responsables de les òperes de curta durada de la tercera edició de l'òpera, que es poden veure a la Fabra i Coats de Barcelona dins del Festival Grec. El Gran Teatre del Liceu i el Design Hub Barcelona són els artífexs d'aquest projecte pioner que combina l'òpera contemporània, la dramatúrgia i el talent emergent. Marta Vives.
1: Tres òperes breus que se succeeixen en tres espais diferents de la Fabra i Coats. Tres mons, tres històries, tres equips artístics que aposten per formats innovadors i risc creatiu. D'aquesta manera hem vist primer La vida de los cuernos, de Pablo Machotero, que barreja flamenc i mitologia per explicar una passió equivocada, Jo núvol, d'Alicia Cove, una història de ciència-ficció sobre el desamor i, sobretot, opereta de Paul Wasch sota la direcció de Marc Salicru, una reflexió sobre la vida després d'un accident de cotxe. Marc Salicru.
2: No deixem de parlar de temes universals, com tot, vida, mort, aquesta confrontació amb aquesta vida frenètica que tots portem, no?
1: Un dels grans atractius d'aquesta proposta és que els creadors no provenen del món de l'òpera i l'equip artístic està format per alumnes i exalumnes del Conservatori. Òpera es podrà veure fins aquest diumenge, cada dia en sessió doble.
3: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: El Tour de França arrenca aquest dissabte a Barcelona. La prova ciclista més important del món travessarà la capital catalana amb una contrarrellotge per equips des del Parc del Fòrum fins a Montjuïc. Això farà que moure's per la ciutat sigui complicat. Es tallaran molts carrers pel pas dels ciclistes a partir de les 12 del migdia fins a 8:45 del vespre. Fins i tot serà difícil la mobilitat a peu perquè Barcelona quedarà partida en dos per les tanques que delimitaran el recorregut pels carrers Bac de Roda, Aragó, Mallorca i Plaça Espanya. Només es podran creuar els carrers tallats pels passos habilitats. Pel que fa als cotxes, a banda de no poder circular pels trams del circuit delimitat, també quedaran afectades les sortides 23, 24 i 25 de la Ronda Litoral. En qualsevol cas, es recomana fer servir el metro i no agafar el vehicle privat. S'han habilitat aparcaments per deixar-hi el cotxe i agafar el transport públic. Ara bé, totes les línies de bus que circulen pels carrers afectats es desviaran. Hi ha 10 línies que no oferiran servei. Tampoc ho faran les estacions de Bicing que queden dins del recorregut. Recordem que també hi haurà afectacions diumenge amb l'etapa Tarragona-Barcelona i dilluns amb l'etapa Granollers als Angles.
3: Esports.
0: En David Tubac.
4: El dia de la gran sortida del Tour de França a Barcelona ha arribat. Després de la multitudinària representació dels equips de dijous, aquest dissabte comença la competició amb la disputa de la primera etapa, la primera de les tres en protagonisme de la capital catalana i el país a la Ronda Francesa. La primera etapa ja marcarà, de fet, diferències. Serà una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres entre el Fòrum i Montjuïc. L'eslovet Tadej Pogačar ha estat 4 vegades guanyador de la Ronda Francesa i en vol més.
5: I want to win 21 stages.
6: Vull guanyar 21 etapes, però és impossible. De fet, 10 etapes és pràcticament impossible. Intentarem guanyar el màxim possible, però l'objectiu principal és acabar guanyant.
4: El danès Jonas Vingegaard, mentrestant, vencedor de dos tours, entoma el repte de destronar Pogačar.
7: Estic preparat per a la cursa, en tinc moltes ganes. Fins ara ha estat un any increïble per a mi. Així doncs, sí, espero poder continuar així.
4: Dissabte, segona etapa. Seran 169 quilòmetres de... Diumenge, segona etapa, volíem dir, seran 169 quilòmetres de mitja muntanya des de Tarragona fins a Montjuïc, a Barcelona. I dilluns, tercera etapa, 196 quilòmetres de muntanya entre Granollers i els Angles, ja a França. Del Tour, passem al Mundial.
3: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: Classificació d'Egipte per als vuitens de final en superar Austràlia a la tanda de penals en partit jugat a Dallas. Ha estat després de l'empat a 1 al final dels 90 minuts i de la pròrroga. Per cert, que el Mèxic-Anglaterra finalment es jugarà a les 8 de diumenge, ja als vuitens de final, perquè s'ha avançat 6 hores, donada l'amenaça de tempesta elèctrica a la capital mexicana. Pel que fa al Barça, el migcampista Marc Bernal ha passat pel Tot Costa de Catalunya Ràdio per repassar la temporada. El jugador blaugrana s'ha mostrat agraït amb Hansi Flick, el tècnic, i alhora ambiciós de cara al futur en conjunt.
8: Hem de valorar tots els títols que hem guanyat aquest any, que no són res fàcil, de fet són molt difícils de guanyar, i llavors sí que és veritat que tots tenim aquest somni de la Champions i nosaltres entrenem, lluitem i juguem cada partit per també estar preparats per la Champions, que al final és el torneig que hi ha més competitivitat.
4: Per cert, que el Barça ha confirmat la cessió del porter Diego Cogen al Lyngby danès. El Girona, per la seva banda, ha anunciat un nou amistós de pretemporada. Els gironins jugaran contra el Nàstic al nou estadi de Tarragona el 8 d'agost. I sense moure'ns de la segona divisió, el Sabadell ha comunicat també la renovació fins al 2027 del seu defensa, Kaiser. El central de 30 anys és un dels capitans de l'equip sabadellenc. A l'Espanyol, mentrestant, l'equip femení ha fitxat la migcampista de Logroño, Ana Velázquez, de 27 anys, fins al 2028, procedent de la Lama de Múrcia. I més futbol encara. Expliquem que el Tribunal Suprem ha confirmat el procés electoral de la Federació Catalana del 2023 i de retruc, per tant, la presidència de Joan Soteras i la seva junta directiva. El Suprem ha desestimat el recurs de cassació interposat per l'excandidat Joan Josep Isern, a qui Soteras ha criticat.
9: A dins, que és un procés totalment íntegre aquest, que demostra que no ha anat ningú a les urnes coaccionat per ningú ni per res. I el que han de fer aquests senyors és anar a les properes eleccions, que en porten ja dues perdudes i la tercera vez si la guanyen. I deixar estar de jugar el joc brut que estan acostumats a fer.
4: I encara el futbol català, l'Europa ha fet marxa enrere un dia després d'anunciar una consulta als socis per decidir si el primer equip masculí renunciava a la primera federació pels condicionants de la instal·lació de gespa natural al Nou Sardenya. En un comunicat, el club del barri de Gràcia de Barcelona ha desvelat una reunió amb l'alcalde barceloní, Jaume Collboni, que ha refermat el compromís del consistori per garantir la viabilitat econòmica de l'Europa, diu el comunicat. Dit això, recuperem el fil poliesportiu per Andabàsquet.
3: Trescat Info.
4: El València ha anunciat que Pedro Martínez ha pagat la seva clàusula de rescisió i ha deixat de ser el seu entrenador. En les properes hores, el preparador badaloní es convertirà en nou tècnic del Madrid. El torneig de tenis de Wimbledon han avançat a vuitens de final del quadre masculí, Sinner, Djokovic i Ogelia Sim, entre d'altres. El quadre femení han superat la tercera ronda Osaka, Pegula, Sabalenka i Goff, com a noms més destacats.
3: 3CAT Info.
4: Temps encara per afegir que en futbol sala el Barça i Fitz han arribat a un acord per rescindir el contracte que els vinculava fins al 2027. D'aquesta manera, el pivot brasiler tanca una etapa de dues temporades. Al seu torn, el Barça ha renovat el pivot argentí Lucas Granda fins al 2029 i l'ha cedit a l'Indústria Santa Coloma. Granda va arribar al Barça al gener procedent del Pinocho argentí, inicialment amb fitxa del Barça Atlètic. I encara en futbol sala, la selecció catalana masculina s'ha imposat per una 6 a Galícia, en partit amistós jugat aquest divendres a Lugo. Alguns apunts encara, com ara que en Fórmula 1 el britànic Lewis Hamilton en Ferrari ha fet la pole position a la classificació de la cursa sprint d'aquest dissabte, el Gran Premi de la Gran Bretanya al circuit de Silverstone. I acabem amb hoquei patins, amb un doble punt. El campió de l'hoquei lliga masculina, l'Igualada, ha anunciat la sortida d'Arnau Martínez. El porter deixa l'equip igualadí i fitxarà pel Barça. I mentrestant, el Reus ha fet oficial la incorporació de Roc Pujadas fins al 2030. L'atacant de 24 anys arriba procedent de l'Sporting de Portugal.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. 3CAT Info.

0: Continua fora de control l'incendi que crema el parc natural de les Gavarres. Les flames han calcinat de moment unes 2.300 hectàrees. Els bombers confien a estabilitzar el flanc més proper a Santa Cristina d'Aro durant la nit. Milers de veïns de 7 municipis continuen confinats. El foc també ha obligat a desallotjar unes 150 persones d'algunes urbanitzacions properes i algunes cases de colònies amb infants. Tots els menors estan bé. Alguns han marxat a casa i altres passen la nit en un pavelló o en instal·lacions d'altres municipis. Detingut un operari que podria haver provocat l'incendi mentre feia servir una radial, una activitat prohibida amb el nivell 3 del pla alfa activat. Segons les primeres informacions, el foc el podria haver causat aquest operari mentre instal·lava un senyal de carretera. El govern avisa que diumenge es tornarà a accentuar el perill molt alt d'incendi forestal i que l'amenaça durarà fins divendres que ve. Es tracta d'un episodi que afectarà principalment Ponent, les comarques de l'interior, el prelitoral i l'Alt Empordà. El perill extrem es preveu al voltant de dimarts que ve amb tempestes acompanyades de llamps. El cap dels Mossos, Josep Lluís Trapero, demana endurir les penes per tinença d'armes de foc després de l'assassinat a trets d'un noi de 15 anys al barri de la Sagrera, a Barcelona. Una de les principals hipòtesis de la policia és que es tracta d'una disputa entre bandes llatines o del crim organitzat vinculat al tràfic de drogues. Hisenda té en marxa inspeccions a José Luis Rodríguez Zapatero i la seva família pel cas Plus Ultra i les joies decomissades a l'expresident espanyol. L'agència tributària ho ha comunicat al jutge de l'Audiència Nacional, que a petició de l'exdirigent ha instat la Policia Nacional a excloure dels informes dades personals que no tenen relació amb la causa. Veneçuela eleva el balanç de morts pel terratrèmol a gairebé 2.650, entre els quals hi ha 32 espanyols. Segons el Ministeri d'Afers Estrangers, la zona més afectada per la tragèdia, La Guaira, ha hagut d'improvisar una morgue gegantina per poder identificar els cossos.
1: Esports. El dia de la gran sortida del Tour de França a Barcelona ha arribat. Després de la multitudinària presentació dels equips de dijous, aquest dissabte comença la competició amb la disputa de la primera etapa, una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres entre el Fòrum i Montjuïc. El Mundial de Futbol, classificació d'Egipte per als vuitens de final, en superar Austràlia a la tanda de penals després de l'empat a 1 al final dels 90 minuts i de la pròrroga. I en bàsquet, el València ha anunciat que Pedro Martínez ha pagat la seva clàusula de rescisió i ha deixat de ser el seu entrenador. En les properes hores, el tècnic badaloní es convertirà en nou entrenador del Madrid.
0: Pel que fa al temps, nit i matinada amb tramuntana rescalfada, amb avisos de calor nocturna a l'Alt i Baix Empordà. Cap de setmana de sol i a partir de diumenge arribarà la segona onada de calor. Dissabte al matí tindrem cops moderats de vent a l'Empordà i l'Ebre. Dissabte es repetiran els valors més alts, prop dels 38 graus, i diumenge tornarem a registrar els 40.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. 400 agents dels bombers treballaran durant tota la nit en les tasques d'extinció de l'incendi que crema des d'aquest divendres a la Bisbal d'Empordà i que ha entrat al Parc Natural de les Gavarres. El foc afecta una superfície d'unes 2.300 hectàrees i milers de veïns de 7 municipis continuen confinats. L'objectiu dels bombers de cara a les pròximes hores és tancar el flanc que crema a prop de Santa Cristina d'Aro. Es demana als ciutadans que evitin els desplaçaments a la zona per facilitar la feina dels equips d'emergència. Els Mossos han detingut un home com a responsable de l'incendi. Treballava amb una màquina, tot i que estava prohibit i una guspira hauria generat el foc. La Bisbal d'Empordà, Laia Claret.
3: 400 bombers i 100 membres de la UME d'emergències de l'exèrcit treballen tota la nit per mirar de contenir el foc, sobretot al flanc dret a Santa Cristina i també l'esquerra Calonge. David Borrell, l'inspector cap dels bombers.
4: El flanc de Santa Cristina per què ens preocupa? Perquè els pròxims dies començarà a entrar vent de marinada, no? De mar cap a terra i, per tant, en direcció nord. Clar, potencialment aquí tindríem un incendi, que estaríem parlant d'un incendi de 30.000 hectàrees. I, per tant, la prioritat d'aquesta nit serà tancar aquest flanc dret i hem posat l'objectiu del flanc esquerre aconseguir 2/3, però sobretot, la prioritat és el flanc dret.
3: Borrell remarca i alerta que a la nit les flames es veuen molt més des de les urbanitzacions.
2: A la nit es veurà molta flama, això alerta molt a la població, dona la falsa sensació de que l'incendi està més a prop del que realment està i molta tranquil·litat perquè hi estarem treballant i no hem de tenir mals majors.
3: A la mitjanit hi ha hagut alguna revifada. A Calonge els veïns ho han viscut així.
5: 8:15, diguem-ne, s'ha fet molt més intens fins que ja hem vist a casa doncs, que aquestes flames estaven massa a prop. Veus que ja no pots aguantar més perquè el fum també comença a ser, diguem-ne, difícil de respirar, tindre una respiració.
6: Ha tocado cabañas. Cabaña ha tocado, pero me parece que no se ha metido aún, ¿eh? No sé. Pero mira, se ve por detrás de cabañas, se ve un poco de humo. Castellbarri.
7: A les 10 hem sortit aquí, perquè ja ha saltat el foc al camí. I quan saltava el camí, ja és quan ja s'ha fet en 10 minuts tot el que estem veient, que ara ja s'està afluixant.
3: Sobre les causes han detingut una persona per possible negligència. I és que el foc ha començat per una radial d'uns operaris que canviaven un cartell metàl·lic. La consellera Parlon ho explicava així.
8: Hem de tenir clar que estem en un moment complicat, temperatures molt, molt altes, activació del pla Alfa 3, que limitava clarament que ja no es podien fer feines amb eines mecàniques.
3: Insistim, el foc, amb l'últim balanç d'ahir la nit, ha afectat 2.300 hectàrees, que no vol dir que totes estiguin cremades, però sí que són una zona delimitada, perimetrada, on hi estan treballant els bombers i els membres de l'UME.
0: Gràcies, Laia. Bona nit.
3: Adéu, bona nit.
0: L'incendi ha obligat a desallotjar preventivament habitatges d'algunes urbanitzacions, així com una casa de colònies, i els municipis afectats han activat espais d'acollida per atendre les persones evacuades. Santa Cristina d'Aro, Cèlia Forment.
9: A Santa Cristina d'Aro s'han habilitat diversos espais per les persones que han abandonat preventivament casa seva per les flames. L'Ajuntament ha posat a disposició l'espai Ridaura, al centre del municipi, i l'hostal Santa Helena ha ofert habitacions. S'hi han acollit una setantena de veïns de la urbanització Vallrepòs, com aquesta parella.
10: Nosaltres tenim un xalet a l'urbanització Vallrepòs de fa 44 anys. És un lloc privilegiat, enmig del bosc. Mai ens havia passat el que ens havia passat avui. Ha vingut la policia municipal i acte seguit els Mossos d'Esquadra, amb les sirenes a tope, casa per casa, i dient que havíem de marxar i anar cap al poble.
11: És una mica nerviós. Confiem en els mitjans que ho estan recuperant tot.
9: El municipi veí de Romanyà de la Selva s'ha hagut de desallotjar una casa de colònies amb una 60ena d'infants i joves de 6 a 16 anys i una 10ena de monitors. Pere Molero és el responsable de Gestels, la xarxa de colònies.
12: Des que hem tingut la notificació hi havia un autocar a la casa, vull dir que en uns 40 minuts ja estaven els infants i joves a Santa Cristina d'Aro, al poble, i res, que aquí estan estupendos, que estan jugant, que s'estan divertint, s'estan passant bé, i que tenim a tots els monitors per ells i per elles.
9: La Creu Roja ha garantit que no els falti de res. Joan Vicenç és el coordinador de Creu Roja Vall d'Aro.
13: El que hem vingut és a muntar un alberg d'uns 70 llits perquè puguin dormir. I també hem donat suport doncs, a l'hora de portar menjar i de portar uns materials d'higiene que ha subministrat l'Ajuntament i nosaltres hi posàvem la part humana de fer arribar el material en aquí.
9: Una nit marcada per la coordinació entre els serveis d'emergència que continuen pendents de qualsevol canvi en l'evolució de l'incendi.
0: De l'esfera política, Salvador Illa ha cancel·lat l'agenda per aquest dissabte per desplaçar-se cap al centre de comandament de l'incendi al Baix Empordà. El cap de l'executiu es traslladarà a primera hora fins a la Bisbal d'Empordà, on es reunirà amb membres de l'operatiu i autoritats locals i atendrà els mitjans, en principi, a les 10 del matí. A través de les xarxes, Illa ha demanat màxima precaució i ha posat en valor les feines dels equips d'emergència, entre els quals hi ha, a petició del mateix president, 200 efectius i 60 vehicles de l'exèrcit espanyol. Pedro Sánchez, per la seva banda, també s'ha referit al foc de les comarques gironines. En un tuit ha dit que en segueix l'evolució amb preocupació i ha expressat solidaritat amb els veïns afectats. I també via xarxes, Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Jessica Albiach i el popular Juan Fernández, entre altres dirigents, han traslladat inquietud pel foc i suport a la població perjudicada. El del Baix Empordà no és l'únic incendi que s'ha declarat a Catalunya en les últimes hores. N'hi ha hagut un que ja està estabilitzat a Vilavenut, a Fontcoberta, al Pla de l'Estany. S'ha ordenat el confinament de la població i, segons dades provisionals dels agents rurals, les flames han afectat una superfície d'unes 35 hectàrees, majoritàriament camps agrícoles. També s'ha declarat un altre a Sant Vicenç de Castellet, al Bages. Aquí també s'ha confinat una urbanització i s'han calcinat 2 hectàrees. Protecció Civil demana molta precaució aquest cap de setmana i des del Departament d'Agricultura avisen d'un nou episodi de perill molt alt d'incendi forestal que començarà aquest diumenge i que s'allargarà fins divendres que ve. Es tracta d'un episodi que afectarà principalment Ponent, les comarques de l'interior, el prelitoral i l'Alt Empordà. Tot i que no s'espera que hi hagi un vent fort de manera generalitzada, la marinada de tarda i la tramuntana a l'Alt Empordà poden atiar els incendis. El perill extrem es preveu al voltant de dimarts que ve, quan hi podrien haver tempestes de tarda a la meitat nord del país. Unes tempestes que poden anar acompanyades de llamps. A banda dels llamps, les causes més probables dels incendis són els treballs de sega del cereal, les negligències o les accions intencionades.
14: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: El director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero, demana endurir les penes pertinents a d'armes de foc arran de l'assassinat a trets dijous a la nit d'un noi de 15 anys al barri de la Sagrera, a Barcelona.
15: L'assassinat d'un menor de 15 anys, òbviament, és una línia vermella de la màxima gravetat, i l'escenari que nosaltres preveiem i pel que treballarem és que una persona que porti a sobre una arma de foc, el Codi Penal automàticament ha de tenir una pena assignada que impliqui que aquesta persona vagi a presó.
0: La policia treballa per identificar i detenir els autors. Diversos veïns van avisar que havien sentit trets en una baralla entre joves del parc de la Pegaso i que després havien vist 4 individus que marxaven corrent. Una de les principals hipòtesis dels Mossos és que es tracta d'una disputa entre bandes llatines o del crim organitzat vinculat al tràfic de drogues. Ho explica l'intendent de la prefectura, Toni Rodríguez.
16: Hi ha determinats espais que el monitoratge continu, l'estudi continu, et porten a pensar que és un espai freqüentat per persones que podien pertànyer a aquestes agrupacions violentes juvenils. No és estrany i no el sorprendrà el parc de la Pegaso en aquest sentit. Llavors, com a hipòtesi inicial de treball, podem tenir aquesta i podem tenir algunes altres més, eh?
0: En el que portem d'any, els Mossos han registrat 65 incidents amb armes de foc a Catalunya que han causat 22 ferits i 7 morts. Els veïns del Parc de la Pegaso a Barcelona asseguren que en els últims mesos han notat un repunt de la delinqüència al barri, però tot i això expliquen que la zona és segura. N'han parlat a 3CAT Info.
17: Preocupats, això després d'un temps que va ser molt complicat, que va haver-hi moltes bandes, semblava que havia entrat en un procés de més normalització. Ara torna una altra vegada.
18: Fa molt temps que els veïns es queixen.
19: La policia, jo no sé si fa molt o no, però no la veus.
20: El barri és segur. Hi ha certes parts que se l'han apropiat un grup de gent i per allà no hi pots passar. La resta de barri està bé.
0: A tot això, la primera dona que va formar part dels Latin Kings, Maria Oliver, explica que hi ha hagut una escalada en les armes que utilitzen les bandes llatines. Són bandes instal·lades a casa nostra des de fa més de 20 anys. Ho explicava també aquesta emissora.
21: Al principi no hi havia ús apenas d'armes blanques, després empezaron siendo armes blanques pequeñas, passamos a armes blanques mucho más grandes, como los machetes, y ya hace unos años que también ha entrado en el juego las armas de fuego. Y creo que tiene que ver con que cada vez hay más relación entre los miembros más mayores de estos grupos, que llevan muchos años en contextos delincuenciales.
0: En molts casos, aquestes bandes s'aprofiten de la vulnerabilitat de molts joves que acaben d'arribar per captar-los.
22: Evitem el soroll.
23: Ens allunyem de les estridències.
22: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
23: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
14: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
22: Un informatiu sense presses.
23: Per donar context als grans titulars.
14: De dilluns a divendres, a les 10, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
0: Obrim àrea de servei.
14: El temps.
0: Gemma Puig.
24: Aquest cap de setmana haurem d'estar pendents d'una banda de la temperatura, perquè
1: anirà pujant, dissabte ho farà una mica, però sobretot diumenge començarà aquesta nova onada de calor, la segona d'aquest any. Començaria diumenge amb temperatures que ja s'enfilaran més, arribarem altre cop segurament als 40 graus cap a Ponent, 38-39 cap a l'interior de les Terres de l'Ebre, i avisos de calor a les dos extrems, cap a l'Empordà i cap a l'Ebre. Una onada de calor que de moment s'allargaria ben bé fins dimecres. Amb un dissabte al matí, amb sol, amb calor nocturna, amb nit tropical a la costa, prelitoral, algun valor de nit tòrrida, i amb molts pocs núvols tant dissabte com diumenge. Durant el matí, sol a tot arreu, i a la tarda, alguna nuvolada inofensiva.
14: 3CAT Info.
0: Hisenda ja té en marxa les inspeccions fiscals a l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero i la seva família. El magistrat José Luis Calama, que investiga Zapatero per organització criminal, tràfic d'influències i frau, entre d'altres, ha rebut la comunicació de l'agència tributària que analitza, des del juny, les declaracions i liquidacions de gravàmens dels principals implicats. L'organisme ha posat la lupa sobre l'IRPF, l'IVA i l'impost de patrimoni, els de grans fortunes i el de societats de l'exlíder socialista, la seva dona, les seves filles, l'empresari Julio Martínez i algunes companyies del suposat entramat. Comprovarà aquesta documentació entre el 2021 i el 2025. Això el mateix dia que l'instructor de l'Audiència Nacional ha fet un toc d'atenció als investigadors de la Policia Nacional i els ha reclamat excloure dels informes dades personals que no tenen relació amb la causa. Zapatero li havia demanat moure fitxa després que es filtressin agendes senceres de l'excap del govern espanyol i whatsapps irrellevants per a la investigació. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, evita parlar del pacte del seu partit amb Vox a Andalusia, on el popular Moreno Bonilla ha acceptat el concepte de prioritat nacional per continuar al capdavant de la Junta. Feijóo, en canvi, insisteix que l'Estat no podrà pagar la factura de regularitzar migrants.
2: Que el Estado no está preparado para gestionar un cambio de esta magnitud, que son 8 millones de personas más. No podemos gestionarlo, queridos amigos. No tenemos capacidad financiera.
0: Qui sí que ha parlat de Vox és el senador popular Juan Milián, que ha naturalitzat els futurs vincles amb els d'Abascal. Ho ha dit al matí de Catalunya Ràdio.
4: Nosaltres el que volem és sempre governar en solitari, que les aritmètiques són les que són i nosaltres no som un partit que promogui cordons sanitaris a altres partits.
0: Mentre la Moncloa farà la setmana que ve el primer pas al Consell de Ministres per donar forma als pressupostos, PP i Vox reiteren que s'han de convocar eleccions. No aprovar els comptes podria desencadenar precisament un avançament electoral. El PP ha assumit la prioritat nacional de Vox per poder tancar pactes de govern a 4 autonomies. El País Valencià és on per primera vegada aquest concepte podria entrar en un text legal a la Llei de Pressupostos. Experts consultats per Catalunya Ràdio avisen que el PP s'exposa que la llei pugui arribar als tribunals si discrimina els estrangers a l'hora d'accedir a ajudes públiques. Ens ho explica des de València Alba Barbosa.
5: Per blindar la llei davant de possibles recursos judicials, el text no pot excloure els migrants d'optar a subvencions o recursos públics. Ara bé, sí que podria contemplar que l'arrelament, un concepte que ja utilitza el PP, sigui una condició per accedir-hi. És la via que hi veu el jurista i catedràtic de Filosofia del Dret de la Universitat de València, Javier de Lucas Martín.
24: Posar l'arrelament com a requisit o com a mèrit. La clau és per a que no hi hagi una contradicció en el principi de no discriminació és que no sigui excloent.
5: A les esmenes als pressupostos, Vox demana que la llei incorpori el principi de prioritat nacional, però ja hi afegeix que sigui adequat a la legalitat vigent.
24: És que ells mateixos són conscients de que no és possible dir prioritat nacional sense més, con lo qual se pone la venda antes de la herida.
5: Al País Valencià, el grup d'extrema dreta proposa que l'Oficina Valenciana d'Inclusió passi a denominar-se Oficina d'Arrelament i Retorn.
14: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Les dues filles d'Isaac Andic diuen a la jutge que investiga la mort del seu pare que creuen en la innocència del seu germà i neguen que estigui obsessionat pels diners. Asseguren que estaven al corrent, que l'empresari volia destinar part del seu patrimoni a una fundació per a gent necessitada. Jutjats de Martorell, Marta Vallès.
3: Sara i Judit han dit que han ratificat el que ja van declarar davant els Mossos. Estan convençudes de la innocència del seu germà, que està imputat per homicidi per la mort del seu pare. Contràriament al que sosté la jutge, les germanes neguen que Jonathan Andic sigui una persona obsessionada pels diners. Expliquen també que entre el pare i el fill la relació era bona, excepte moments puntuals. Pel que fa a l'herència, han dit que el seu pare revisava anualment el testament i els tenia al corrent. I asseguren que els tres fills sabien que Isaac Andic volia destinar part del patrimoni, calculat en 4.500 milions d'euros, a una fundació per gent vulnerable. En aquest sentit, seguiran endavant amb aquesta idea que el seu pare no va poder realitzar. També ha declarat el psiquiatre que va fer una única sessió amb pare i fill a petició de la terapeuta familiar que buscava millorar la relació entre tots dos. Ha dit que no està d'acord amb el mètode de treball de la terapeuta per reduir els problemes de relació i, en concret, amb la petició que li hauria fet la terapeuta a Isaac Andic que donés al seu fill Jonathan una part de l'herència en vida. Recordem que la caiguda mortal d'Isaac Andic va ser el 14 de desembre de 2024 quan feia una excursió amb el seu fill per Collbató. Jonathan Andic el van detenir el mes de maig i va sortir en llibertat després de pagar una fiança d'un milió d'euros. Les noves citacions de testimoni seran ja al mes de setembre.
0: De la plana internacional, destaca que les autoritats de Veneçuela eleven la xifra de morts pel terratrèmol a gairebé 2.650, entre els quals hi ha 32 espanyols. 10 dies després del doble sisme, la principal morgue de La Guaira s'omple de centenars de taüts i de familiars que s'acosten per fer la difícil tasca d'identificar els cossos. Enviat especial a La Guaira, Miquel Jarque.
6: La tanca que perimetra aquesta zona està coberta amb una tela negra fora una sala d'espai improvisada sota unes carpes i dins muntanyes de calç viva, milers de taüts i tot un circuit pels familiars que venen a reconèixer els cossos de les persones rescatades. L'interior, ens expliquen, està molt ben organitzat, arriben els cossos, ens diuen cada vegada menys, i si a principis de setmana els familiars s'havien de passejar entre les bosses, ja hi ha ara un àlbum on es poden identificar les persones a les quals no se li han pogut prendre les empremtes. Anaïs González és tècnica del tanatori.
7: Cuando la persona llega, si el cadáver todavía no ha sido identificado, de manera que se están procesando, por decirte tú, las huellas aún, te pasa al área de la foto a identificarlos por la foto y en caso tal, obviamente hay muchas partes del cuerpo que no están que están irreconocibles, pero le toman foto a lo que es, por ejemplo,
8: alguna cicatriz, algún tatuaje,
7: a cualquier cosa que te pueda identificar.
6: I enmig de tot aquest olor, hi ha qui se n'aprofita. Ho denuncia Juana Torres, familiar d'un desaparegut.
10: Allá dentro, para poder mantener el familiar dentro de las cava, están pidiendo $400 por un día. Entonces hay personas que, o sea, ahorita literalmente el venezolano monetariamente no está bien. Y de verdad, gubernamentalmente, o sea, creo que el gobierno no ayudó más los de gobiernos de afuera que el de aquí.
6: En paral·lel també hi ha actes de solidaritat, com el del gremi de pompes fúnebres, que demanen sovint la voluntat i en moltes ocasions les funeràries que donen el servei de cremació de franc.
0: El projecte d'una incubadora líquida per a nadons prematurs és viable, segons el responsable del projecte FetaLife, desenvolupat per l'Hospital Clínic i Sant Joan de Déu, amb el suport de la Fundació La Caixa. Els investigadors han fet sobreviure una ovella prematura fins a 21 dies en aquest dispositiu que imita l'úter de la mare durant la gestació. Es tracta d'un recipient amb parets toves i ple de líquid similar a l'amniòtic, amb un dispositiu que imita la placenta, on es connecta el cordó umbilical del fetus i per on rep l'oxigen i els nutrients. Tot plegat, aconseguit amb alta tecnologia, perquè la dificultat de fer sobreviure un nadó prematur extrem fora de l'úter de la mare és molt alta. El doctor Eduard Gratacós és el director del projecte.
25: I que aquest cordó umbilical, si li baixem la temperatura un grau, es tancarà, perquè està preparat per sortir fora i tancar-se. Per tant, hem de crear tota una capa de tecnologia perquè aconseguim fer una cosa molt difícil, que és enganyar la naturalesa. Que aquest fetus no sàpigui que ha sortit de la mare.
0: I el més important, diu, és que han pogut demostrar que la incubadora líquida és viable i esperen provar-la en prematurs humans d'aquí 2 o 3 anys. I posen d'exemple la Gaia, una ovella de 15 mesos que va estar 10 dies en aquesta incubadora líquida i s'ha desenvolupat en total normalitat.
14: Esports.
0: En David Ubach.
9: El dia de la gran sortida del Tour de França a Barcelona ha arribat. Després de la multitudinària presentació dels equips de dijous, aquest dissabte comença la competició amb la disputa de la primera etapa. La primera de les tres amb protagonisme de la capital catalana i el país, a la ronda francesa. El ciclista de l'equip Lidl Trek, Carlos Verona, ha parat d'esdeveniment especial.
11: Mira, ayer en Barcelona ya estaba casi emocionado, o sea que no me quiero imaginar corriendo las etapas. La verdad que ayer la presentación ya fue muy bonita y la verdad que para mí Barcelona es mi segunda ciudad. Yo nací en Madrid, pero desde los 16 años viví aquí, antes de irme a Andorra, y muchos amigos familiares están aquí y es muy especial.
9: La primera etapa ja marcarà diferències. Serà una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres entre el Fòrum i Montjuïc. Dissabte, segona etapa, 169 quilòmetres de mitja muntanya des de Tarragona fins a Montjuïc, a Barcelona, i diumenge, tercera etapa, 196 quilòmetres de muntanya entre Granollers i Els Angles, ja a França. Del Tour passem al Mundial.
14: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
9: Classificació d'Egipte per als vuitens de final del Mundial en superar Austràlia a la tanda de penals, en partit jugat a Dallas. Ha estat després de l'empat a 1 al final dels 90 minuts i de la pròrroga. Aquest dissabte ja arrencaran els vuitens de final amb la disputa de les primeres eliminatòries. El Canadà-Marroc a les 7 a Houston i el Paraguai-França a les 11 a Filadèlfia. Per cert, que el Mèxic-Anglaterra finalment es jugarà a les 8 de diumenge, ja que s'ha avançat 6 hores per amenaça de tempesta elèctrica a la capital mexicana. Pel que fa al Barça, el migcampista Marc Bernal ha passat pel Tot Costa de Catalunya Ràdio per repassar la temporada. El jugador blaugrana s'ha mostrat agraït amb Hansi Flick, el tècnic, i alhora ambiciós de cara al futur en conjunt.
12: Hem de valorar tots els títols que hem guanyat aquest any, que no són res fàcil, de fet són molt difícils de guanyar, i llavors sí que és veritat que tots tenim aquest somni de la Champions i nosaltres entrenem, lluitem i juguem cada partit per també estar preparats per la Champions, que al final és el torneig que hi ha més competitivitat.
9: Per cert, que el Barça ha confirmat la cessió del porter Diego Cogen al Lyngby danès. El Girona, per la seva banda, ha confirmat un nou amistós de pretemporada. Els gironins jugaran contra el Nàstic al nou estadi de Tarragona el 8 d'agost. Sense moure'ns de la segona divisió encara, el Sabadell ha anunciat la renovació fins al 2027 del seu defensa Kaiser. El central, de 30 anys, és un dels capitans de l'equip sabadellenc. I a l'Espanyol, mentrestant, l'equip femení ha fitxat la migcampista de Logroño, Ana Velázquez, de 27 anys, fins al 2028, procedent de la Lama de Múrcia. Més futbol. El Tribunal Suprem ha confirmat el procés electoral de la Federació Catalana del 2023 i, per tant, la presidència de Joan Soteras i la seva junta directiva. El Suprem ha desestimat el recurs de cassació interposat per l'excandidat Joan Josep Isern, a qui Soteras ha criticat.
13: A dins, que és un procés totalment íntegre aquest, que demostra que no ha anat ningú a les urnes coaccionat per ningú ni per res. I el que han de fer aquests senyors és anar a les properes eleccions, que en porten ja dues perdudes i la tercera vegada si la guanyen. I deixar estar de jugar el joc brut que estan acostumats a fer.
9: I encara el futbol català, l'Europa ha fet marxa enrere un dia després d'anunciar una consulta als socis per decidir si el primer equip masculí renunciava a la primera federació pels condicionants de la instal·lació de gespa natural al Nou Sardenya. En un comunicat, el club del barri de Gràcia de Barcelona ha desvelat una reunió amb l'alcalde barceloní, Jaume Collboni, que ha refermat el compromís del consistori per garantir la viabilitat econòmica de l'Europa, diu el comunicat. Dit això, recuperem el fil poliesportiu per Endebàsquet.
14: L'actualitat esportiva a fons.
9: El València ha anunciat que Pedro Martínez ha pagat la seva clàusula de rescisió i ha deixat de ser el seu entrenador. En les properes hores, el preparador valladoloní es convertirà en nou tècnic del Madrid. El torneig de tenis de Wimbledon han avançat a vuitens de final del quadre masculí. Sinner, Djokovic i Ogier Aliassime, entre d'altres. El quadre femení han superat la primera ronda, la tercera ronda, Osaka, Pegula, Sabalenka i Goff com a noms més destacats. Aquest dissabte, els dobles masculins, Marcel Granollers jugarà amb Horacio Ceballos, partit de segona ronda contra la parella Kiel Berdych.
14: 3CAT Info.
9: Temps encara per afegir que en futbol sala el Barça i Fitch han arribat a un acord per rescindir el contracte que els vinculava fins al 2027. D'aquesta manera, el pivot brasiler tanca una etapa de dues temporades. En canvi, el Barça ha renovat el pivot argentí Lucas Granda fins al 2029 i l'ha cedit a l'Indústria Santa Coloma.
15: Decido aceptarla más que nada por eso, porque me convenció también mucho el proyecto que tiene el club. Hay muchos compañeros que conozco y se va a formar un buen equipo, así que muy contento, la verdad, con la decisión que tomé.
14: 3CAT Info. Són 7:15.

Aquestes són les principals informacions que us hem explicat fins ara. Continua fora de control l'incendi que crema el Parc Natural de les Gavarres. Les flames han calcinat, de moment, unes 2.300 hectàrees. Els bombers confien estabilitzar el flanc més proper a Santa Cristina d'Aro durant la nit. Milers de veïns de 7 municipis

0: amb un gran acte a Washington. S'hi esperen centenars de milers de persones. El president Donald Trump ha promès els focs artificials més espectaculars de la història. A Lleida, dues entitats socials ofereixen assessorament laboral als ferits per l'accident d'autocar de dimecres al matí. La majoria eren treballadors temporers de la campanya de la fruita que es dirigien al Baix Segre i, segons les entitats, el sinistre es pot considerar un accident laboral. Ivan Morrison sedueix el públic del concert que ha ofert a l'Auditori del Fòrum en el marc del Festival de Jazz de Barcelona. El cantant de Belfast ha basat el repertori en els dos últims discos, però sense oblidar grans clàssics com Moondance o Gloria. I en esports, David Ubach?
1: El dia de la gran sortida del Tour de França a Barcelona ha arribat. Després de la multitudinària presentació dels equips de dijous, aquest dissabte comença la competició amb la disputa de la primera etapa, una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres entre el Fòrum i Montjuïc.
0: Pel que fa al temps, nit i matinada amb tramuntana, rescalfada amb avisos de calor nocturna a l'Alt i el Baix Empordà, cap de setmana de sol i a partir de diumenge arribarà la segona onada de calor. Dissabte al matí tindrem cops moderats de vent a l'Empordà i l'Ebre. Dissabte es repetiran els valors més alts, prop dels 38 graus. I diumenge tornarem a registrar els 40 graus. ...400 agents dels bombers treballaran durant tota la nit en les tasques d'extinció de l'incendi que crema des d'aquest divendres a la Bisbal d'Empordà i que ha entrat al Parc Natural de les Gavarres. El foc afecta una superfície d'unes 2.300 hectàrees i milers de veïns de 7 municipis continuen confinats. L'objectiu dels bombers de cara a les pròximes hores és tancar el flanc que crema a prop de Santa Cristina d'Aro. Es demana als ciutadans que evitin els desplaçaments a la zona per facilitar la feina dels equips d'emergència. Els Mossos han detingut un home com a responsable de l'incendi. Treballava amb una màquina, tot i que estava prohibit, i una guspira hauria generat el foc. Anem a la Bisbal d'Empordà, Laia Claret.
2: 400 bombers i 100 membres de la UME d'emergències de l'exèrcit treballen tota la nit per mirar de contenir el foc, sobretot al flanc dret a Santa Cristina i també l'esquerra Calonge. David Borrell, inspector cap dels bombers.
3: El flanc de Santa Cristina per què ens preocupa? Perquè els pròxims dies començarà a entrar vent de marinada, no? De mar cap a terra i, per tant, en direcció nord. Però potencialment aquí tindríem un incendi, que estaríem parlant d'un incendi de 30.000 hectàrees. I, per tant, la prioritat d'aquesta nit serà tancar aquest flanc dret i hem posat l'objectiu del flanc esquerre aconseguir dos terços, però sobretot, la prioritat és el flanc dret.
2: Borrell remarca i alerta que a la nit les flames es veuen molt més des de les urbanitzacions.
4: A la nit es veurà molta flama, això alerta molt a la població, dona la falsa sensació de que l'incendi està més a prop del que realment està i molta tranquil·litat perquè hi estarem treballant i no hem de tenir els majors.
2: A la mitjanit hi ha hagut alguna revifada. A Calonge, els veïns ho han viscut així.
5: 8:15, diguem-ne, s'ha fet molt més intens fins que ja hem vist a casa doncs, que aquestes flames estaven massa a prop. Veus que ja no pots aguantar més perquè el fum també comença a ser, diguem-ne, difícil de respirar, tindre una respiració.
6: Ha tocado cabañas. Cabaña ha tocado, pero me parece que no se ha metido aún, ¿eh? No sé. Pero mira, Se ve por detrás de cabañas, se ve un poco de humo. Castellbarri.
7: A les 10 hem sortit aquí, perquè ja ha saltat el foc al camí. I quan saltava el camí, ja és quan ja s'ha fet en 10 minuts tot el que estem veient, que ara ja s'està afluixant.
2: Sobre les causes han detingut una persona per possible negligència. I és que el foc ha començat per una radial d'uns operaris que canviaven un cartell metàl·lic. La consellera Parlon ho explicava així.
8: Hem de tenir clar que estem en un moment complicat, temperatures molt, molt altes, activació del pla Alfa 3, que limitava clarament que ja no es podien fer feines amb eines mecàniques.
2: Insistim, el foc, amb l'últim balanç d'ahir la nit, ha afectat 2.300 hectàrees, que no vol dir que totes estiguin cremades, però sí que són una zona delimitada, perimetrada, on hi estan treballant els bombers i els membres de l'UME.
0: L'incendi ha obligat a desallotjar preventivament habitatges d'algunes urbanitzacions, així com una casa de colònies, i els municipis afectats han activat espais d'acollida per atendre les persones evacuades. Santa Cristina d'Aro, Cèlia Forment.
9: A Santa Cristina d'Aro s'han habilitat diversos espais per les persones que han abandonat preventivament casa seva per les flames. L'Ajuntament ha posat a disposició l'espai Ridaura, al centre del municipi.

0: Pi i l'hostal Santa Helena ha ofert habitacions. S'hi han acollit una setantena de veïns de la urbanització Vallrepòs, com aquesta parella.
1: Nosaltres tenim un xalet a l'urbanització Vallrepòs de fa 44 anys. És un lloc privilegiat, enmig del bosc. Mai ens havia passat el que ens havia passat avui. Ha vingut la policia municipal i acte seguit els Mossos d'Esquadra amb les sirenes a tope, casa per casa, i dient que havíem de marxar i anar cap al poble.
2: És una mica nerviós. Confiem en els mitjans que estan recuperant.
0: El municipi veí de Romanyà de la Selva s'ha hagut de desallotjar una casa de colònies amb una seixantena d'infants i joves de 6 a 16 anys i una desena de monitors. Pere Molero és el responsable de Gestels, la xarxa de colònies.
3: Des que hem tingut la notificació hi havia un autocar a la casa, vull dir que en uns 40 minuts ja estaven els infants i joves a Santa Cristina d'Aro, al poble, i res, que aquí estan estupendos, que estan jugant, que s'estan divertint, s'ho estan passant bé i que tenim a tots els monitors per ells i per elles.
0: La Creu Roja ha garantit que no els falti de res. Joan Vicenç és el coordinador de Creu Roja Vall d'Aro.
4: El que hem vingut és a muntar un alberg d'uns 70 llits perquè puguin dormir. I també hem donat suport, doncs, a l'hora de portar menjar i de portar uns materials d'higiene que ha subministrat l'Ajuntament, i nosaltres hi posàvem la part humana de fer arribar el material en aquí.
0: Una nit marcada per la coordinació entre els serveis d'emergència que continuen pendents de qualsevol canvi en l'evolució de l'incendi.
5: Els alcaldes dels municipis afectats alerten que la deixadesa dels boscos els ha convertit en una bomba de rellotgeria o en un polvorí. Sentim Josep Gifré, alcalde de Santa Cristina d'Aro, Jordi Soler, alcalde de Calonja i Sant Antoni, i Daniel Encinas, alcalde de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, i també president del Consorci de les Gavarres. Són declaracions al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
6: Les Gavarres estan amb un sotabosc que és dinamita, i llavors entre els vents i aquestes temporades que hem tingut, doncs tots aquests arbres secs han caigut, que no es treu res ni que es neteja, doncs clar, tot això encara és un polvorí. Les Gavarres és un polvorí.
7: Estem parlant d'un bosc que en un principi hi havia molt de suro, ara el pi, que és planta invasiva, doncs ha crescut molt més, és un massís que no està excessivament net, amb un any que ha plogut molt, per tant s'ha produït molta vegetació. Per tant, ens donen totes les circumstàncies perquè això sigui un polvorí.
8: Recordem que el 95% de les Gavarres és de propietat privada, que els ajuntaments, sense el permís dels propietaris o que els mateixos propietaris no ho saben que tenen aquell terreny perquè és d'una herència de fa molt de temps, i tenen més ajuda econòmica de qualsevol organisme superior a nosaltres. No és lògic que les subvencions actuals van equitatives a tots els municipis. S'hauria de tenir en compte tant el pressupost, però sobretot la massa forestal que té cada municipi.
5: Els incendis també afecten Portugal, que ha demanat ajuda a Espanya, al Marroc i la Unió Europea per combatre la mitja dotzena de focs actius que hi ha al país. El més greu afecta la regió central de Viseu i ja ha cremat més de 10.000 hectàrees. Més d'un miler de bombers estan mobilitzats per intentar controlar aquest gran incendi al centre del país amb 373 mitjans terrestres i 5 mitjans aeris que la nit han deixat d'operar. A més del macroincendi de Viseu, al centre de Portugal hi ha gairebé 2.000 efectius dels bombers que treballen per contenir i extingir, en els casos que és possible, 5 altres focs que cremen en diferents parts del país. El més important afecta les poblacions de Barcelos, a la regió de Tàmega, Timfaes, a la península de Setúbal, i Arouca, a l'àrea metropolitana de Porto.
9: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
5: Després de la visita aquest divendres de Donald Trump a l'icònic Mount Rushmore, a Dakota del Sud, la gran celebració del 4 de juliol tindrà lloc aquest dissabte a Washington, amb un dels castells de focs artificials més espectaculars de la història, segons ha promès el president dels Estats Units. Serà el punt culminant del 250è aniversari de la independència del país. Washington, Oriol Serra.
10: Donald Trump no es rendeix en l'esforç per esdevenir el principal protagonista de la celebració del 250è aniversari de la signatura de la Declaració d'Independència dels Estats Units. Tot i que fa 10 anys, demòcrates i republicans van acordar organitzar les celebracions sota el paraigua America 250, Trump no ha pogut evitar promoure una organització paral·lela anomenada Freedom 250, a través de la qual ha mirat d'apropiar-se del relat històric. L'agenda de Trump ha inclòs l'infama instal·lació d'un ring d'Ultimate Fighting, una mena de de kickboxing als jardins de la Casa Blanca o la cursa d'IndyCars que es farà a l'agost als carrers de Washington, tot plegat sota la sospita d'haver comptat amb finançament procedent de pressupostos públics. De fet, hi ha hagut denúncies per malversació de fons que fins ara han estat desestimades. Des del Mont Rushmore, on hi ha esculpides les cares gegants de quatre presidents nord-americans a la paret de la muntanya, Trump ha promès un discurs extraordinàriament llarg la matinada d'aquest dissabte, hora catalana, i pel propi 4 de juliol pretén tornar-hi des de Washington, tot presidint uns focs d'artifici que diu que seran de rècord Guinness i que han costat més de 30 milions de dòlars als contribuents. Està per veure quines seran les xifres de seguiment de tot plegat. Si fallen, a Trump li quedarà l'excusa de la calor extrema o potser d'una tempesta de llamps i trons d'aquelles que no avisen.
5: Encara de la crònica internacional, destaca que han arribat a Teheran les primeres delegacions estrangeres per al macrofuneral de 6 dies, a partir d'aquest dissabte, pel líder xiita iranià Ali Khamenei, mort el 28 de febrer en un atac d'Israel i els Estats Units. Les autoritats pakistaneses i l'expresident rus Dmitri Medvedev figuren entre els primers assistents, cap d'occidental. El funeral, amb què el règim vol rellançar la imatge de fortalesa del país en una treva precària amb els Estats Units, es preveu que plegui entre 15 i 20 milions de persones, una xifra sense precedents. Inclourà també una marxa per 3 ciutats iranianes i 2 santuaris xiïtes al veí Iraq. Les autoritats no han revelat si l'esdeveniment en propiciarà serà la primera aparició pública del nou líder del país, Mojtaba Khamenei, que va resultar ferit en l'atemptat en què va morir el seu pare. L'Iran ha mobilitzat tots els seus recursos de logística i seguretat davant una setmana de dol als carrers. El règim ha posat en marxa per al seguiment del seguici funerari 2.500 ambulàncies, una vintena d'helicòpters i un centenar de drons. Es preveu que sigui el funeral més multitudinari en la història del país.
9: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
5: A casa nostra, la majoria dels ferits pel greu accident d'autocar de dimecres al matí a Lleida eren temporers de la campanya de la fruita que es dirigien al Baix Segre per treballar. Per això, una associació de persones africanes i l'entitat Fruit amb Justícia Social els estan oferint assessorament laboral gratuït. Ens ho explica des de Lleida, Júlia Albacar.
11: L'assessorament s'ofereix a través d'un canal de WhatsApp. Segons remarquen l'associació AFICU de Guineans de Lleida i Fruit amb Justícia Social, els ferits són víctimes d'un accident laboral in itinere i això implica cobertures mèdiques i prestacions específiques, però no sempre està garantit. Per això s'ha avançat per ajudar-los, com explica Lliber Reixac, portaveu de Fruit amb Justícia Social.
12: Fins que no rebin la nòmina, fins que no puguin veure les jornades reals cotitzades, hi ha molts interrogants encara, però com a mínim ens hem anticipat perquè la gent sapi que si acaba tenint un problema pugui tenir suport.
11: Alguns dels aspectes que s'han de reconèixer són que l'accident computi com a jornada treballada, que es pugui reclamar a l'asseguradora de l'autocar o que es facin derivacions a mútues si calen tractaments després de l'accident. De moment, 9 persones continuen encara hospitalitzades, de les quals 2 són a la unitat de cures intensives.
5: El govern treballa en una proposta per recuperar els peatges que tindran en compte criteris com el tonatge dels vehicles i les emissions contaminants. Això ho ha explicat la consellera de Territori, Sílvia Paneque, després del debat que s'ha obert amb les paraules del president Illa, que va qüestionar la idoneïtat d'haver eliminat el pagament de la P7. De tota manera, Paneque recorda que qualsevol fórmula ha de ser consensuada i coordinada amb el govern espanyol.
13: Estem pensant en fer alguna proposta vinculada a l'ús i, sobretot, vinculada a l'ús de transport d'alt tonatge i també vinculat a les emissions. Val? Per tant, posaríem criteris. Com dic, és una proposta que estem treballant, que hem d'acordar amb el Ministeri i això necessitarà d'una tramitació també a nivell parlamentari espanyol.
5: Paneque admet que des de l'eliminació dels peatges el trànsit a l'AP7 és molt més intens i que hi ha augmentat l'accidentalitat. Obrim àrea de servei.
9: El temps.
5: Gemma Puig.
14: Aquest cap de setmana haurem d'estar pendents d'una banda de la temperatura perquè anirà pujant, dissabte ho farà una mica, però sobretot diumenge començarà aquesta nova onada de calor, la segona d'aquest any. Començaria diumenge amb temperatures que ja s'enfilaran més, arribarem altre cop segurament als 40 graus cap a Ponent, 38-39 cap a l'interior de les Terres de l'Ebre, i avisos de calor a les dos extrems, cap a l'Empordà i cap a l'Ebre. Una onada de calor que de moment s'allargaria ben bé fins dimecres. Amb un dissabte al matí, amb sol, amb calor nocturna, amb nit tropical a la costa, prelitoral, algun valor de nit tòrrida, i amb molts pocs núvols tant dissabte com diumenge. Durant el matí, sol a tot arreu, i a la tarda, alguna nuvolada inofensiva.
9: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
5: Caiguda en picat de la presència de meduses a les zones de bany de la costa catalana, mentre que es mantenen igual a les illes i a la costa del País Valencià. Montse Poblet.
15: Encara és aviat per saber què està passant, però tant els socorristes que vigilen les platges com els científics que fan seguiment de la població de meduses ens confirmen que en aquest inici de temporada n'hi ha moltes menys. Eduardo Blasco és el coordinador de l'aplicació de ciència ciutadana Medusa App, que des de fa 9 anys registra els avistaments d'aquests animals a tota la costa espanyola. En resumeix així el que els està arribant pel que fa a la situació de Catalunya.
16: Con l'aplicació també puedes reportar les platges libres de meduses, allà on la gent no encontró medusas, y es verdad que nos están llegando más puntitos verdes de playas sin medusas que de costumbre, pero en la zona de Catalunya.
15: Proactiva Open Arms, que vigila una vintena de platges catalanes, ens confirma que ells també veuen menys meduses que l'any passat i que han hagut de fer moltes menys assistències per picades. Entre el maig i el juny del 2025 en van atendre 1.800 i ara no arriben a les 600. Macarena Marambio, investigadora de l'Institut de Ciències del Mar, creu que les pluges dels últims mesos podrien explicar l'absència de pelàgies, les meduses luminescents, que són l'espècie més urticant que tenim a les nostres costes.
17: Tenemos más entrada de agua dulce al mar hacia las zonas costeras y se genera una barrera de forma natural que impide el paso tanto de mar abierto hacia costa como en el otro sentido. Con lo cual esperamos que haya menos presencia de pelagia, por lo menos ahora al principio del verano.
15: De totes maneres, si malgrat la baixada de meduses us en pica una, no us rasqueu, retireu els tentacles que se us hagin clavat a la pell i netegeu-lo amb aigua salada, si pot ser que estigui freda.
5: Detectada una plaga de foc bacterià, una malaltia molt destructiva per a molts fruiters, en una plantació de perers a Campllong, al Gironès. Els símptomes característics són l'ennegriment i la dessecació de flors, fulles i brots, que adquireixen un aspecte similar al d'haver estat cremats pel foc, fet que dona nom a aquesta malaltia. La seva perillositat és deguda a la gran capacitat d'expansió que té i a la falta de tractaments autoritzats eficaços. Tal com ha explicat el president de Saja, Roquer.
18: Demanar molta prudència a l'hora de la detecció d'un brot particular a les explotacions i també, sobretot, intentar erradicar el més ràpid possible, donat que avui en dia mitjans de fitosanitaris, els pocs que ens dona la Unió Europea i el Ministeri d'Agricultura, no són efectius de cara a poder erradicar la malaltia del foc bacterià.
5: La finca afectada té poc més de 4 hectàrees. S'arrencaran els arbres afectats i s'ha establert una zona de seguretat d'un quilòmetre al voltant de la parcel·la, on els tècnics del Laboratori d'Agricultura i Sanitat Vegetal de Catalunya han intensificat el control. El Departament d'Agricultura ha fet una crida perquè es comuniqui immediatament qualsevol sospita de la malaltia i recorda la importància de no traslladar material vegetal sensible procedent de zones sota vigilància. Van Morrison imparteix una classe magistral de blues a l'Auditori del Fòrum. El cantant de Belfast ha basat el repertori en els dos últims discos, però sense oblidar grans clàssics com Moondance o Gloria. Ho ha seguit des de Barcelona en Marc Ruiz.
19: Fent honor a la llegenda que l'envolta, Van Morrison ha arrencat el concert 4 minuts abans de l'hora. Ha entrat a l'escenari tocant l'harmònica amb barret i ulleres de sol que no s'ha arribat a treure i anant per feina amb Deep Blue Sea de l'últim disc Somebody Tried to Sell Me a Bridge. De fet, bona part del concert s'ha dedicat a aquest disc i al Remembering Now de 2025. Blues a dojo clàssic amb versions de John Lee Hooker, Eddie Vinson o Mary Adams i, és clar, amb l'homenatge a Ray Charles, If It Wasn't for Ray, en què confessa que si no fos per Ray Charles, ell no existiria. dia. El públic gaudeix com una criatura amb un caramel al blues i cada petit gest de Morrison. Intueixes que el satisfà quan deixa anar algun thank you lacònic o anuncia el títol de la cançó com per treure-se-la de sobre. Jenny Figura surt de l'escenari amb el micròfon a la mà mentre canta els últims versos de Glòria i la banda i el públic mantenen la festa en marxa uns minuts més. Però els Jenny ja ho tenen, això, i el públic ho té clar. Acaben d'assistir a un gran concert.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: Els escriptors Paul Wash i Alicia Kopf, la directora teatral Lucía del Greco i l'escenògraf i director Marc Salicrús són alguns dels responsables de les òperes de curta durada de la tercera edició de l'òpera, que es poden veure a la Fabra i Coats de Barcelona dins del Festival Grec. El Gran Teatre del Liceu i el Design Hub Barcelona són els artífexs d'aquest projecte pioner que combina l'òpera contemporània, la dramatúrgia i el talent emergent. Marta Vives.
1: Tres òperes breus que se succeeixen en tres espais diferents de la Fabra i Coats. Tres mons, tres històries, tres equips artístics que aposten per formats innovadors i risc creatiu. D'aquesta manera hem vist primer La vida de los cuernos, de Pablo Machotero, que barreja flamenc i mitologia per explicar una passió equivocada, Jo Núvol, d'Alicia Kopf, una història de ciència-ficció sobre el desamor i, sobretot, opereta de Paul Wasch sota la direcció de Marc Salicrú, una reflexió sobre la vida després d'un accident de cotxe. Marc Salicrú.
2: No deixem de parlar de temes universals, com tot, vida, mort, aquesta confrontació amb aquesta vida frenètica que tots portem, no?
1: Un dels grans atractius d'aquesta proposta és que els creadors no provenen del món de l'òpera i l'equip artístic està format per alumnes i exalumnes del Conservatori. Òpera es podrà veure fins aquest diumenge, cada dia, en sessió doble.
3: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: El Tour de França arrenca aquest dissabte a Barcelona. La prova ciclista més important del món travessarà la capital catalana amb una contrarrellotge per equips des del Parc del Fòrum fins a Montjuïc. Això farà que moure's per la ciutat sigui complicat. Es tallaran molts carrers pel pas dels ciclistes a partir de les 12 del migdia fins a 8:45 del vespre. Fins i tot serà difícil la mobilitat a peu perquè Barcelona quedarà partida en dos per les tanques que delimitaran el recorregut pels carrers Bac de Roda, Aragó, Mallorca i Plaça Espanya. Només es podran creuar els carrers tallats pels passos habilitats. Pel que fa als cotxes, a banda de no poder circular pels trams del circuit delimitat, també quedaran afectades les sortides 23, 24 i 25 de la Ronda Litoral. En qualsevol cas, es recomana fer servir el metro i no agafar el vehicle privat. S'han habilitat aparcaments per deixar-hi el cotxe i agafar el transport públic. Ara bé, totes les línies de bus que circulen pels carrers afectats es desviaran. Hi ha 10 línies que no oferiran servei. Tampoc ho faran les estacions de Bicing que queden dins del recorregut. Recordem que també hi haurà afectacions diumenge amb l'etapa Tarragona-Barcelona i dilluns amb l'etapa Granollers als Angles.
3: Esports.
0: En David Tobac.
4: El dia de la gran sortida del Tour de França a Barcelona ha arribat. Després de la multitudinària representació dels equips de dijous, aquest dissabte comença la competició amb la disputa de la primera etapa, la primera de les tres amb protagonisme de la capital catalana i el país a la ronda francesa. La primera etapa ja marcarà, de fet, diferències. Serà una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres entre el Fòrum i Montjuïc. L'eslovet Tadej Pogačar ha estat 4 vegades guanyador de la ronda francesa i en vol més.
5: Vull guanyar 21 etapes, però és impossible. De fet, 10 etapes és pràcticament impossible. Intentarem guanyar el màxim possible, però l'objectiu principal és acabar guanyant.
4: El danès Jonas Vingegaard, mentrestant, vencedor de dos tours, entoma el repte de destronar Pogačar.
6: Estic preparat per a la cursa, en tinc moltes ganes. Fins ara ha estat un any increïble per a mi. Així doncs, sí, espero poder continuar així.
4: Dissabte, segona etapa. Seran 169 quilòmetres de... Diumenge, segona etapa, volíem dir, seran 169 quilòmetres de mitja muntanya des de Tarragona fins a Montjuïc, a Barcelona. I dilluns, tercera etapa, 196 quilòmetres de muntanya entre Granollers i els Angles, ja a França. Del Tour, passem al Mundial.
3: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: Classificació d'Egipte per als vuitens de final en superar Austràlia a la tanda de penals en partit jugat a Dallas. Ha estat després de l'empat a 1 al final dels 90 minuts i de la pròrroga. Per cert, que el Mèxic-Anglaterra finalment es jugarà a les 8 de diumenge, ja als vuitens de final, perquè s'ha avançat 6 hores, donada l'amenaça de tempesta elèctrica a la capital mexicana. Pel que fa al Barça, el migcampista Marc Bernal ha passat pel Tot Costa de Catalunya Ràdio per repassar la temporada. El jugador blaugrana s'ha mostrat agraït amb Hansi Flick, el tècnic, i alhora ambiciós de cara al futur en conjunt.
7: Hem de valorar tots els títols que hem guanyat aquest any, que no són res fàcil, de fet són molt difícils de guanyar, i llavors sí que és veritat que tots tenim aquest somni de la Champions i nosaltres entrenem, lluitem i juguem cada partit per també estar preparats per la Champions, que al final és el torneig que hi ha més competitivitat.
4: Per cert, que el Barça ha confirmat la cessió del porter Diego Cogen al Lyngby danès. El Girona, per la seva banda, ha anunciat un nou amistós de pretemporada. Els gironins jugaran contra el Nàstic al nou estadi de Tarragona el 8 d'agost. I sense moure'ns de la segona divisió, el Sabadell ha comunicat també la renovació fins al 2027 del seu defensa Kaiser. El central de 30 anys és un dels capitans de l'equip sabadellenc. A l'Espanyol, mentrestant, l'equip femení ha fitxat la migcampista de Logroño, Ana Velázquez, de 27 anys, fins al 2028, procedent de la Lama de Múrcia. I més futbol encara. Expliquem que el Tribunal Suprem ha confirmat el procés electoral de la Federació Catalana del 2023 i de retruc, per tant, la presidència de Joan Soteras i la seva junta directiva. El Suprem ha desestimat el recurs de cassació interposat per l'excandidat Joan Josep Isern, a qui Soteras ha criticat.
8: A dins, que és un procés totalment íntegre aquest, que demostra que no ha anat ningú a les urnes coaccionat per ningú ni per res. I el que han de fer aquests senyors és anar a les properes eleccions, que en porten ja dues perdudes i la tercera vegada si la guanyen. I deixar estar de jugar el joc brut que estan acostumats a fer.
4: I encara el futbol català, l'Europa ha fet marxa enrere un dia després d'anunciar una consulta als socis per decidir si el primer equip masculí renunciava a la primera federació pels condicionants de la instal·lació de gespa natural al Nou Sardenya. En un comunicat, el club del barri de Gràcia de Barcelona ha desvelat una reunió amb l'alcalde barceloní, Jaume Collboni, que ha refermat el compromís del consistori per garantir la viabilitat econòmica de l'Europa, diu el comunicat. Dit això, recuperem el fil poliesportiu per Endebàsquet.
3: Trescat Info.
4: El València ha anunciat que Pedro Martínez ha pagat la seva clàusula de rescisió i ha deixat de ser el seu entrenador. En les properes hores, el preparador badaloní es convertirà en nou tècnic del Madrid. El torneig de tenis de Wimbledon han avançat a vuitens de final del quadre masculí Sinner, Djokovic i Ogiel Yassim, entre d'altres. El quadre femení han superat la tercera ronda Osaka, Pegula, Sabalenka i Goff, com a noms més destacats.
3: 3CAT Info.
4: Temps encara per afegir que en futbol sala el Barça i Fitz han arribat a un acord per rescindir el contracte que els vinculava fins al 2027. D'aquesta manera, el pivot brasiler tanca una etapa de dues temporades. Al seu torn, el Barça ha renovat el pivot argentí Lucas Granda fins al 2029 i l'ha cedit a l'Indústria Santa Coloma. Granda va arribar al Barça al gener procedent del Pinocho argentí, inicialment amb fitxa del Barça Atlètic. I encara en futbol sala, la selecció catalana masculina s'ha imposat per una 6 a Galícia, en partit amistós jugat aquest divendres a Lugo. Alguns apunts encara, com ara que en Fórmula 1 el britànic Lewis Hamilton en Ferrari ha fet la pole position a la classificació de la cursa sprint d'aquest dissabte, el Gran Premi de la Gran Bretanya al circuit de Silverstone. I acabem amb hoquei patins, amb un doble punt. El campió de l'hoquei lliga masculina, l'Igualada, ha anunciat la sortida d'Arnau Martínez. El porter deixa l'equip igualadí i fitxarà pel Barça. I mentrestant, el Reus ha fet oficial la incorporació de Roc Pujadas fins al 2030. L'atacant de 24 anys arriba procedent de l'Sporting de Portugal.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
9: Bon dia, són les 7 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio.

0: Dissabte 4 de juliol del 2026, Catalunya mira cap a les Gavarres, on tenim el primer gran incendi de la temporada. El foc continua descontrolat, ja ha cremat més de 2.300 hectàrees sobre el terreny i tenim treballant més de 500 efectius dels bombers que tenen com a prioritat la seguretat dels veïns, a qui ja estan afectant alguns focs secundaris. Hi ha 7 municipis confinats, unes 10.000 persones, i des de Protecció Civil, des d'ahir al migdia, es demana sobretot evitar desplaçaments cap a la zona per facilitar la feina dels bombers. Per tant, aquest evitar desplaçaments continua vigent aquest matí de dissabte, és cap de setmana, segones residències de l'Empordà, evitem aquests desplaçaments. Aquesta matinada l'incendi ha arribat a la urbanització de Cabanyes, a Calonge i Sant Antoni, i les flames han afectat diverses cases. Atenció al testimoni d'aquesta pagesa, la Núria Molla, davant la impotència per les flames.
1: Soc pagesa de tota la vida, soc calongina de tota la vida, i estàvem treballant al camp, tranquil·lament, collint els préssecs, i de cop, pum, hem vist una petita guspira, i bufava tramuntana, i està tot sec i abandonat. Això és una vergonya, el món crema, la terra crema. Hem de canviar la manera de viure, la manera de fer, hem de fer com els nostres avis. Viure senzillament. La terra parla. És que és increïble. És que l'ambient està calent. Jo sé que una amiga aquí viu a les Gavarres i té les cabres i se'ls ha cremat tot al voltant del mas i les cabres no en saben res, però és que segur que s'han cremat. El sentit comú ja s'ha perdut. Ha de cremar tot.
0: I som des de les 6 del matí fins que faci falta un suplement especial per informar del minut a minut de l'incendi de les Gavarres amb totes les veus i amb l'ajuda de vosaltres, els oients.
2: El suplement amb Roger Escapa.
0: En directe des del Centre de Comandament de Bombers de la Bisbal d'Empordà. Fèlix Martín, bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Com ha anat la nit? Quina és l'última hora de l'incendi?
3: A veure, aquí hi ha força moviment a aquesta hora. Estan arribant bombers que han estat tota la nit treballant tot sobre el terreny, expliquen quina és la seva situació. No hi ha declaracions públiques, encara no ho faran fins que siguin cap a les 8 del matí. En tot cas, és un treball intens d'aquests 500 bombers que han estat treballant per evitar, primer de tot, que aquestes flames afectin de ple una urbanització de Calonge, la de Cabanyes, com deies. Aquest ha estat el punt més crític aquesta nit perquè, segons explicaven, el foc doncs hauria arribat al llindar d'alguna casa. Encara no està clar si hauria afectat també l'interior o no. Això ha fet que molts veïns d'aquesta zona doncs hagin hagut de marxar. D'altres s'han quedat confinats a l'interior i l'Ajuntament de Calonge, que ha fet, doncs, ha habilitat el pavelló municipal del poble per si cal allotjar les persones que ho puguin necessitar. En parlava David Borrell, que és el cap d'operatius dels bombers de Girona.
4: A la nit es veurà molta flama. Això alerta molt a la població. Dona la falsa sensació de que l'incendi està més a prop del que realment està i molta tranquil·litat perquè hi estarem treballant i no hem de tenir mals majors.
3: Això perquè amb la foscor d'aquesta nit i també a primera hora del matí, doncs les flames han estat encara més visibles. Des d'aquí mateix, des de la Bisbal, vèiem en arribar des de Girona tres fumeres intenses i també flama al cim de la muntanya, però també des de la mateixa línia de costa, imatges espectaculars, imatges que fan esgarrifar de les muntanyes darrere de la platja, al fons, amb flames des de Platja d'Aro o des de Palamós. Això és el que comentava també el cap de bombers a Girona, David Borrell. La situació a Calonge que comentàvem no és única. El mateix està passant en una altra urbanització, en aquest cas a Santa Cristina d'Aro, al Vall Repòs, que de fet és la primera que van desallotjar ahir al migdia. També es va desallotjar a Santa Cristina una casa de colònies. Alguns veïns d'aquesta urbanització ja han passat la nit en un hostal, que també s'ha cedit, i una quinzena de nens de la casa de colònies han dormit al pavelló municipal. No han estat tots, molts hi han marxat a casa perquè els van venir a recollir els pares i les famílies ahir la tarda. Aquest foc continua plenament actiu, amb aquest balanç provisional de 2.300 hectàrees afectades al massís de les Gavarres. Aquest seria el perímetre que ha cremat. És una zona, sobretot, de bosc, en aquest massís. El Baix Empordà és un foc que, recordem-ho, va començar ahir a un quart de 10 del matí als afores de la Bisbal d'Empordà, mirant cap al sud, i que es van escampant. Si ens posem en un mapa i ho mirem per visualitzar-ho, si ens posem d'esquenes a la Bisbal, mirant cap a la dreta, cap a la costa, cap a Calonge i Sant Antoni, seria una banda, i si mirem cap a l'altra banda, doncs seria cap a Santa Cristina d'Aro. Aquest flanc és el que tindria un risc més elevat perquè des d'aquí el foc doncs, es podria escampar en direcció cap a Llagostera i d'aquí doncs, cap al Gironès.
0: Fèlix Martín, parlàvem d'aquests veïns, sobretot de la urbanització de Cabanyes, que aquesta nit i matinada ho han passat realment molt malament, a tocar de calonja, per l'amenaça d'aquestes flames. Podem sentir alguns d'ells que, malgrat que la indicació dels bombers continuava sent confinar-se a casa, han decidit abandonar casa seva.
5: Veiem el foc molt a prop de casa. Pot ser que no arribi, però jo no sóc cap tècnica i no m'arrisco. Ningú no ens ha dit res i tampoc hem rebut cap alerta.
6: Dijeron que o nos encerrábamos en casa o que nos fuéramos al pabellón de la ayuntamiento. Muerta de miedo, se acaba de mi hija, la más pequeña, con el gato. Y bueno, se queda nuestra vida y nuestra historia aquí si se llega a prender fuego lo que se haga pasar.
0: Moments de pànic que, evidentment, que condicionen algunes decisions dels veïns, malgrat que la recomanació, evidentment, és fer cas a les autoritats, als bombers, protecció civil, etc etc. Fèlix, pel que fa, sobretot, important, confinats, desallotjats,
3: sí.
0: Estem parlant, i si no em rectificaràs, 7 municipis confinats, 10.000 persones, aproximadament, hores d'ara. Continuen sent aquestes xifres, eh?
3: No ens les han actualitzat a primera hora d'aquest matí, ho faran a partir de 7:45. En tot cas, sí que recordar que aquests 7 municipis confinats, ja des d'ahir a primera hora, al migdia, la Bisbal d'Empordà, que és on es va originar aquest incendi, després la població veïna de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní, 3 nuclis de població diferents d'un sol municipi, Forallac també, Calonge, Santa Cristina, Platja d'Aro i Llagostera. Serien els 7 municipis confinats. Es parlava ahir de 10.000 persones, evidentment, amb el gruix d'habitants d'aquestes poblacions i dels que pugui haver-hi ara l'estiu. Aquest nombre queda molt curt, eh? Però, en tot cas, serien el de les zones, els dels barris més pròxims en el punt de l'incendi.
0: El Fèlix Martín serà a les nostres ulleres, la nostra mirada al llarg de tot aquest matí de suplement, línies obertes amb el Fèlix i, evidentment, estarem molt atents a aquesta primera atenció als mitjans que faran els bombers d'aquí uns minuts, cap a 7:45, ens han dit. Això es pot allargar. Totes les compareixences de les autoritats de bombers de protecció civil les anirem seguint en directe en aquest especial suplement. Estem molt pendents, evidentment, també del vent i del temps. Néstor Gómez, bon dia. El més immediat, bon dia. Sobretot, Baix Empordà. Vent, cap on, com està aquesta tramuntana i aquesta marinada també, que és del que estaven pendents sobretot els bombers per intentar, doncs, si més no, començar a controlar aquest incendi?
7: Doncs aquesta tramuntana realment cap al sector de Platja d'Aro, Palamós, diríem Palafrugell, tot aquest sector més costaner, no tant a la Bisbal, però sí cap a Calonja, és on ha bufat una miqueta més aquesta tramuntana que ha arribat aquesta nit al voltant dels 30 km per hora. En canvi, com la Bisbal està més cap a l'interior, no li ha afectat tant i les ratxes de vent no han superat els 10 km per hora. I no només parlem de vent, sinó fins i tot de la mateixa temperatura. I és que avui ha tornat a ser una nit molt càlida a tot el sector de l'Empordà, tant a l'Empordà com al Baix Empordà, amb unes mínimes que, per exemple, a Roses no han baixat dels 26 graus. Això també fa que la humitat no sigui tan alta. I destaquem també les temperatures aquestes que hem tingut a l'àrea de la Bisbal. Per exemple, ara mateix en tenen 21 graus. El vent bufa en aquest sector fluix, però sí que dèiem que cap a Palamós, cap a Calonge, cap a la Palafrugell, en aquest sector sí que està bufant amb certa intensitat. Com dèiem, tot això amb tramuntana. El canvi de vents es produirà cap als vols del migdia, cap a les 12, la 1, màxim les 2. I així es produirà el canvi radical de vent, perquè passarem de vent de component nord a vent de component sud, que aquest és el més preocupant. I a més, en unes hores en les quals sí que hi ha més preocupació, que és quan arriba la marinada, que és quan amb més força, entre aproximadament les 2 del migdia i les 6 de la tarda. És quan agafa més embranzida cap a aquest vent tèrmic que bufa de mar cap a terra, i és quan bufarà amb més intensitat. Aquestes serien, diríem, les hores més crítiques, perquè a partir del vespre aquest vent tèrmic ja tendeix un altre cop a minvar i ja no estaria tan fort. Però, en definitiva, ja diem, tot això a més acompanyat de que aquest migdia tornarà a fer molta calor. Cal pensar que des de Girona fins a Palafrugell, la Bisbal, els 36 i algun 37 podrien rondar, de tal manera que temperatures molt altes en aquest sector i també a la resta del país, que tindrem un dia assolellat i unes màximes que rondaran la xifra dels 38-39 graus, a l'espera de que demà ja tinguem, diríem, entre cometes, oficialment, l'onada de calor a sobre amb màximes de 40 graus.
2: L'informatiu del suplement.
0: L'incendi de les Gavarres continua descontrolat. Com expliquem, ha cremat més de 2.300 hectàrees sobre el terreny. Tenim 500 efectius dels bombers que hi treballen. Amb aquests 7 municipis confinats, aquest foc arriba en un moment complicat. El perill d'incendi forestal és molt alt per l'arribada d'aquesta nova onada de calor que ens explica el Néstor, la segona de l'estiu, i amb la marinada a partir d'aquesta tarda que pot atiar el foc. Des de Protecció Civil es demana també i sobretot evitar desplaçaments cap a la zona per facilitar la feina dels bombers.
8: Sí, aquesta matinada l'incendi ha arribat a la urbanització de Cabanyes a Calonja i Sant Antoni i les flames han afectat diverses cases. Alguns veïns han marxat tot i l'ordre de confinament dels bombers. Són declaracions a 3Cat Info.
5: Veiem el foc molt a prop de casa. Pot ser que no arribi, però jo no sóc cap tècnica i
0: la segona prioritat dels bombers, més enllà de la seguretat dels veïns, és controlar el flanc dret. És el més perillós perquè el foc podria afectar tot el massís de les Gavarres amb milers d'hectàrees potencials per cremar. El flanc esquerre també s'hi està treballant de valent perquè és el més proper a les urbanitzacions afectades. De fet, l'incendi ha obligat a desallotjar preventivament habitatges d'algunes urbanitzacions, així com una casa de colònies, i els municipis afectats han activat espais d'acollida per atendre les persones evacuades. Des de Santa Cristina d'Aro, Cèlia Forment.
9: A Santa Cristina d'Aro s'han habilitat diversos espais per les persones que han abandonat preventivament casa seva per les flames. L'Ajuntament ha posat a disposició l'espai Ridaura, al centre del municipi, i l'hostal Santa Helena ha ofert habitacions. S'hi han acollit una setantena de veïns de la urbanització Vallrepòs, com aquesta parella.
10: Nosaltres tenim un xalet a l'urbanització Vallrepòs de fa 44 anys. És un lloc privilegiat, enmig del bosc. Mai ens havia passat el que ens havia passat avui. Ha vingut la policia municipal i acte seguit els Mossos d'Esquadra, amb les sirenes a tope, casa per casa, i dient que havíem de marxar i anar cap al poble.
11: És una mica nerviós. Confiem en els mitjans que ho estan recuperant tot.
9: El municipi veí de Romanyà de la Selva s'ha hagut de desallotjar una casa de colònies amb una seixantena d'infants i joves de 6 a 16 anys i una desena de monitors. Pere Molero és el responsable de Gestels, la xarxa de colònies.
12: Des que hem tingut la notificació hi havia un autocar a la casa, vull dir que en uns 40 minuts ja estaven els infants i joves a Santa Cristina d'Aro, al poble, i res, que aquí estan estupendos, que estan jugant, que s'estan divertint, s'ho estan passant bé, i que tenim a tots els monitors per ells i per elles.
9: La Creu Roja ha garantit que no els falti de res. Joan Vicenç és el coordinador de Creu Roja Vall d'Aro.
13: El que hem vingut és a muntar un alberg d'uns 70 llits perquè puguin dormir. I també hem donat suport, doncs, a l'hora de portar menjar i de portar uns materials d'higiene que ha subministrat l'Ajuntament, i nosaltres hi posàvem la part humana de fer arribar el material en aquí.
9: Una nit marcada per la coordinació entre els serveis d'emergència que continuen pendents de qualsevol canvi en l'evolució de l'incendi.
0: L'incendi es concentra al massís de les Gavarres, però es va originar ahir al matí a la Bisbal per les guspires d'una serra radial. Els Mossos han detingut l'operari que estava fent aquestes feines al voral de la carretera després de prendre-li declaració a la comissaria de la Bisbal.
8: Sí, de fet, l'home estava utilitzant una eina específicament prohibida pel nivell 3 del Pla Alfa, com recordava la consellera d'Interior, Núria Parlon.
14: Hem de tenir clar que estem en un moment complicat, temperatures molt, molt altes, activació del Pla Alfa 3, que limitava clarament que ja no es podien fer feines amb eines mecàniques.
8: I avui el missatge és clar. El govern demana evitar desplaçaments a la zona propera a l'incendi. Si avui teníeu pensat anar a passar el dia a la platja, per tant, no hi aneu. Aquesta és la recomanació que fan les autoritats des del govern i també Protecció Civil. Cal evitar, diuen, col·lapsar les carreteres per assegurar que els bombers poden fer la seva feina amb garanties.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, es desplaçarà aquest matí cap al centre de comandament de l'incendi al Baix Empordà. Ha cancel·lat la seva agenda per poder anar a primera hora a la Bisbal, on es reunirà amb membres de l'operatiu i autoritats locals i atendrà els mitjans, en principi, al voltant de les 10 del matí.
8: A través de les xarxes, Illa ha demanat màxima precaució i ha posat en valor les feines dels equips d'emergències, entre els quals hi ha, a petició del mateix president, 200 efectius i 60 vehicles de l'exèrcit espanyol. El president espanyol, Pedro Sánchez, per la seva banda, també s'ha referit al foc de les comarques gironines. En una piulada ha dit que en segueix l'evolució amb preocupació i ha expressat la seva solidaritat amb els veïns afectats, també via xarxes. Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Jessica Albiach, el popular Juan Fernández, entre altres dirigents, han traslladat inquietud per aquest incendi i suport a la població perjudicada.
0: Un quart d'8 en directe al suplement. Podem saludar a aquesta hora l'Òscar Aparicios, alcalde de la Bisbal d'Empordà. Alcalde, què tal? Bon dia.
15: Hola, molt bon dia.
0: Com han passat la nit? Quina és l'última hora?
15: Bé, jo ara estic aquí en el centre de coordinació. La primera reunió que ells fan de coordinació serà a les 8, per tant, és quan ells tindran, ells, vull dir, els, tots els cossos d'emergència tindran una visió més clara. Les primeres notícies que ens diuen és que, tot i que han intentat fer el que havien ja comentat ahir, doncs anar debilitant sobretot el costat d'aquest de l'incendi, no ha anat tan bé com havíem previst, però en tot cas que la situació encara no la veuen del tot negativa. És a dir, el principal por que tenien era que pogués saltar o expandir-se molt pel costat dret, i que això és el que donava accés a la resta massís de les Gavarres amb 30.000 hectàrees potencialment en perill. Sembla que, tot i no haver pogut extingir perquè ha costat tant l'incendi com esperaven, tampoc no ha saltat. I com dic, estem esperant, a les 8 fan la primera reunió de coordinació i de valoració entre tots els cossos, i a les 9, quan arribi el president també, doncs es fa la reunió amb tots els càrrecs electes per explicar com està aquesta situació. Evidentment, això és la part dreta, per el que és el front del foc, és el que heu anat informant, no? Que va avançar en direcció costa, direcció Calonja, i per tant serà molt important també veure com s'aixeca avui el dia. De moment hi ha una mica tramuntana, no tan forta ni molt menys com ahir, però bé, s'ha d'estar amatent a veure com evoluciona també aquesta part, no, del vent, que té una afectació important a com evoluciona després el foc.
0: Pel que fa a confinats, també alguns desallotjats i tots aquests veïns que sentien també de matinada, alguns d'ells han abandonat casa seva perquè hi ha una cosa que és, quan es fa fosc, la sensació de tenir les flames més a prop encara es pronuncia més que quan és de dia, i per això també alguns veïns segur que han decidit abandonar casa seva, malgrat que potser la indicació dels bombers era confinar-se. Entenc que tots aquests veïns de matinada, els que s'han vist més condicionats per aquestes flames, són més cap a la zona de Calonja que no pas Bisbal i entorns, eh?
15: Sí, ahir ja, de fet, sobre la tarda, el foc en el que era el terme municipal de la Bisbal havia deixat molt, per tant, nosaltres vam poder desallotjar gairebé totalment la casa de colònies que hi havia, que tenim en aquesta zona, on hi havia més de 150 persones. Vam desallotjar la majoria. Els que es van quedar era perquè no hi havia foc. De fet, els nens que estaven allà ja estaven per fora, sense sortir gaire, però vull dir que havien sortit de l'edifici. Per tant, nosaltres aquí sí que a la Bisbal, en aquest cas, des d'ahir a la tarda, no tenim gaire afectació amb els veïns. Tot i així, es mantenia l'ordre de no sortir de les vivendes, també per no entorpir, no, la feina dels bombers. I, com dius, totes aquestes afectacions que hi ha hagut aquesta nit és per la part principal del foc, la que anava avançant, que ahir a la nit, al no haver-hi marinada, doncs anava direcció, havia pujat tota la cadena de les Gavarres i ja anava en baixada direcció costa, per tant, direcció Santa Cristina, Calonja, no tant, però també Platja d'Aro, per tant, anava més cap a aquesta zona de costa, i és el que ha fet aquestes afectacions. I com bé dius, ja ahir ho avançava el cap d'operatius de bombers, que ho va fer-ho amb un parell de compareixences a mitjans de comunicació, que això que deies, no? Que a la nit l'incendi es veu com més espectacular i sembla més a prop del que en veritat és. A més, va explicar, jo crec que molt pedagògicament, que en cas d'incendi és millor estar dins de les cases que no fora, però és evident que això ho diu ell com a professional, però en el moment que els ciutadans normals ens hi trobem, doncs ens pot entrar a vegades una mica la por i, per tant, abandonar-ho.
0: Es va originar al matí l'incendi a quarts de 10 a la Bisbal amb aquestes guspires d'una serra radial. Els Mossos han detingut aquest operari que estava fent feines al voral de la carretera. En sabem alguna cosa més? I si aquest operari treballava per compte pròpia o sota les ordres d'algú, tenint en compte que estem amb aquest pla alfa?
15: Jo, a primera hora, quan ens van dir aquesta hipòtesi, en aquell moment hipòtesi, a partir, no sé, de quarts d'11, vaig preguntar a les administracions, primer al propi Ajuntament de la Bisbal, si havíem encarregat alguna cosa per aquella zona, tot i que la carretera no és titularitat de l'Ajuntament. Vam descartar que fos alguna tasca de l'Ajuntament, vam preguntar al Consell Comarcal, que també va dir que no. Llavors, aquí quedaven les dues opcions obertes, que a hores d'ara jo no sé quina de les dues és, si era un operari d'una empresa privada a títol privat o era un operari d'una empresa privada que havia tingut alguna encomana, alguna adjudicació per part del Departament de Territori, que són els, que, els titulars. Crec que el Departament de Territori, ahir, que hi havia la consellera Paner, que ens va comentar que havien obert una investigació per saber-ho, però en tot cas, sigui de l'administració que sigui que hagi encarregat les obres, és evident que totes aquestes obres, quan es fan, tenen doncs, unes autoritzacions i unes prohibicions, i en aquest cas ahir era prohibició utilitzar aquest tipus d'eina, per tant, ho devia fer o ho va fer. Si es confirma aquesta situació, malament l'empresa o l'operari, que doncs, no van fer cas d'aquestes normes, van utilitzar una eina que estava prohibida precisament per l'alt risc que hi havia ahir amb una tramuntana, amb una calor extrema, i a més a la zona on es desenvolupaven, que era ja l'inici de les Gavarres, i que per tant era un lloc perillós.
16: Tindrem temps segur de depurar responsabilitats i fer més preguntes sobre aquesta qüestió. Ara el més immediat és controlar aquest foc i vetllar per la seguretat dels veïns. Última pregunta, alcalde. Tots els experts, i anem sentint també veïns, fan un retrat de les Gavarres i d'aquest foc que crema amb un bosc que és un polvorí. Si tothom sabia que era un polvorí, per què no s'han fet els treballs previs de prevenció amb tota aquesta zona, amb aquestes hectàrees tan potencialment inflamables?
15: Bé, que és un polvorí és una cosa que anem dient tots, perquè sobretot a partir de l'any 2010, que va haver-hi la nevada, doncs, l'estat doncs, hi havia molt més sotabosc i, per tant, costava, o es podia intuir que si hi havia algun incendi, doncs tenia més material inflamable per cremar que no pas, no únicament la vegetació que hi havia prèvia. Tot i així, jo crec que hi ha tres factors. Una, la normativa, i en molts casos no és normativa pròpia. Segon, suposo que deu ser el cost per part de les administracions, però també crec que és molt important destacar en aquest cas que la majoria de bosc no és de titularitat municipal o pública, sinó és de privats, i per tant això a vegades també dificulta més perquè bé, s'han de fer línia de subvencions perquè tinguin ajuda. Però també és veritat que quan passa algun tipus de desgràcia sempre tothom tenim la tendència probablement molt natural de buscar culpables i de dir que tothom ho ha fet malament. Bé, jo crec que encara que hagués estat el bosc molt millor cuidat, que segurament, i no dubto, que es pugui cuidar molt millor i es pugui tenir millors condicions, estem parlant, ja ho heu vist, per l'extensió potencial que tenia l'incendi, o que té l'incendi, de moltíssimes hectàrees, més de 40.000 hectàrees, i que, per tant, és molt complicat tenir el bosc en condicions de que, si hi ha un incendi, doncs sigui fàcil d'extingir-lo. Com dic, són moltíssimes hectàrees, molt tupida, de moltes condicions que fan difícil, i més en aquests moments amb una calor extrema.
16: Són les primeres impressions a primera hora del matí de l'Òscar Aparicio, alcalde de la Bisbal d'Empordà. Si cal i és necessari, tornarem a parlar al llarg d'aquest especial suplement avui a Catalunya Ràdio. Una abraçada, alcalde, molta sort.
15: Moltíssimes gràcies.
16: Un quart i mig de 8 del matí. Pausa i reprenem el fil d'aquest incendi, també amb altres notícies que ens deixa la matinada en aquest cap de setmana que tot just arrenca.
2: L'informatiu del suplement.
17: Aquesta setmana Lidl estalvia l'engròs amb els nostres més de 90 productes XXL. Ara en format estalvi, un quilo de llagostins cuits per 7,69. T'estalvies un 18%. I salmó fumat per 5,99. T'estalvies un 20%. Lidl, val la pena.
18: Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig. Sempre et deixa sense alè. I sempre s'escapa el gorri. Aquest estiu, vine al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre. BSM, Ajuntament de Barcelona.
19: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
20: Hi ha veus que marquen una època, i la de Luciano Pavarotti en va ser una. El 14 de desembre, al Palau de la Música Catalana, acompanya'ns a la nit de l'ara per recordar el seu llegat, interpretat per l'Orquestra Simfònica del Vallès. Entrades a botiga.ara.cat. Amb la col·laboració de Fundació La Caixa, Bassols Energia i Fundació Vilacases.
21: Un restaurant caníbal a Berlín, líder d'audiència en la seva franja.
22: Ho celebrarem a la vora del mar, ho celebrarem a la Barceloneta.
23: Paula, sincerament, has anat mai a una peixateria i has demanat bròtola?
22: A veure, jo sí, però perquè vaig entrenada.
23: Jo encara no ho he fet, però m'ho proposo com a deures.
24: I ara estan endreçant-lo manualment, de genolls, com el que estem veient, posen a cada caixa, a cada espècie, per mida.
1: Només es pot entrar en aquesta llotja si ets professional, a les grades i a les persones que estan comprant.
3: És superimportant confiar en la teva peixatera. La confiança.
22: A veure, un xin-xin, xin-xin.
21: Un restaurant caníbal a Berlín. Aquest diumenge, a partir de la una del migdia, amb Paula Molés.
2: L'informatiu del suplement.
0: 5 minuts per arribar a 8:15 del matí. Més enllà d'aquest incendi a les Gavarres, tenim més notícies. Ahir van morir dues persones a les platges de Cunit i de l'Hospitalet de l'Infant. Ja són 8 les persones que han perdut la vida a les platges catalanes en el que portem d'estiu. Des de Tarragona, Manel Sastre.
4: La primera víctima mortal ha estat a Cunit, al Baix Penedès, a la platja de Llevant. Un home de 70 anys l'han tret de l'aigua amb problemes cardiorrespiratoris i el sistema d'emergències mèdiques no l'ha pogut salvar, tot i les maniobres de reanimació. La segona víctima mortal a les platges s'ha produït a 6:15 de la tarda d'aquest divendres a la Cala Gestell, al costat de la platja del Torn, de l'Hospitalet de l'Infant, al Baix Camp. Es tracta d'un home de 37 anys que s'ha llançat a l'aigua des d'una embarcació en la qual anava com a tripulant. Amb aquestes dues víctimes ja són 8 les persones que han mort a la costa catalana des que ha començat la temporada de platges, 7 de les quals en platges de la demarcació de Tarragona.
0: Aquest migdia arrenca Barcelona el Tour de França. Ho farà amb una contrarrellotge per equips des del Parc del Fòrum fins a Montjuïc, Eva.
8: I això comportarà molts problemes per moure's avui per la ciutat. El pas dels ciclistes farà que es talli el trànsit en molts carrers a partir de les 12 del migdia fins a 9:15 del vespre. Fins i tot serà difícil creuar-los a peu per les tanques que delimitaran el recorregut. Els cotxes no podran, evidentment, circular pels carrers per on passa el Tour, com Bac de Roda, Aragó, Mallorca i la plaça Espanya. També quedaran afectades les sortides 23, 24 i 25 de la Ronda Litoral. Es recomana, per tant, amb tota aquesta situació, fer servir el metro. I per als seguidors que vinguin de fora a Barcelona, s'han habilitat aparcaments per deixar el cotxe i agafar el transport públic.
0: Discurs patriòtic de Donald Trump des de Mount Rushmore, a Dakota del Sud, ha donat el tret de sortida a les celebracions dels 250 anys de la independència dels Estats Units. El president nord-americà ha fet gala dels èxits i de les contribucions dels Estats Units al món, però també ha carregat contra el comunisme i la immigració, per exemple. Lluny de la institucionalitat del càrrec, Trump no ha desaprofitat l'ocasió per treure pit de la gestió de la seva administració. Des de Washington, Oriol Serra, bon dia.
6: Bon dia. El president nord-americà Donald Trump no ha decebut els seus seguidors aplegats al Mount Rushmore, als peus de les cares esculpides a la muntanya dels presidents Washington, Jefferson, Roosevelt i Lincoln. Els ha ofert el repertori habitual, autoelogis, crítiques a l'administració anterior i el que potser ha estat més novedós, una crítica ferotge contra el comunisme que no ha estat res més que un atac encobert al Partit Demòcrata amb la mirada posada a les eleccions al Congrés del novembre. Recordem que als Estats Units el comunisme és aquí equiparable al dimoni.
7: El comunisme és una amenaça moral per la llibertat nord-americana. És l'amenaça més gran pel nostre país, incloent-hi la Primera i la Segona Guerra Mundial, Pearl Harbor o fins i tot l'11S. No deixarem que això ens passi a nosaltres. No deixarem que passi.
6: El discurs, emmarcat en les celebracions del 250è aniversari de la signatura de la Declaració d'Independència, no hi han faltat les lloances a la pàtria, assegurant que som el país més bonic del món, el més poderós i el més solidari. Afegint-se al governador de Dakota del Sud, que ha afirmat que els drets i les llibertats dels americans no els ha donat el govern, sinó que els ha donat Déu, Donald Trump ha dit això.
7: Els nord-americans no es van agenollar davant d'un rei o d'un govern, només davant de Déu Totpoderós.
6: L'acte, amb passades constants d'avions militars que no es podien veure perquè ja era de nit a Dakota del Sud, s'ha acabat, com sempre, amb el YMCA de Village People i Trump ballant amb els braços.
0: Gràcies, Oriol. En aquest discurs de Trump no han faltat les referències a l'Iran. Ha dit literalment que els hi han donat una setmana de treva perquè puguin celebrar un funeral. Trump es refereix al funeral d'Ali Khamenei, que ha començat fa un parell d'hores per acomiadar el gran líder del país, que, recordem-ho, va morir el primer dia de la guerra després de prop de 40 anys al poder. Milions d'iranians han sortit als carrers de Teheran per assistir a un funeral d'estat que s'ha convertit en una demostració de força contra els Estats Units i contra Israel.
8: Sí, l'Iran ha blindat la capital durant la cerimònia pública de comiat de Khamenei. Les autoritats del país calculen que hi assistiran uns 20 milions de persones, que el règim dels ayatollahs llegeix com un gest de legitimitat. Just abans de l'ofensiva d'Israel i dels Estats Units, la policia iraniana va reprimir fortament les protestes contra el règim que van causar milers de morts. Els funerals comencen avui a l'Iran, però el fèretre de Khamenei recorrerà diverses ciutats ciutats de l'Iran i de l'Iraq. Finalment, Ali Khamenei rebrà sepultura dijous que ve a la seva ciutat natal, Mashhad. Ahir els actes previs, tancats al públic, van aplegar líders d'alguns països estrangers, clergues i militars.
16: Pràcticament 7:45 del matí, la mort a trets d'un jove de només 15 anys al parc de la Pegaso, al barri de la Sagrera de Barcelona, ha activat totes les alertes. El director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero, ha demanat endurir les penes per tinença d'armes de foc.
5: L'assassinat d'un menor de 15 anys, òbviament, és una línia vermella de la màxima gravetat. I l'escenari que nosaltres preveiem i pel que treballarem és que una persona que porti a sobre una arma de foc, el Codi Penal automàticament ha de tenir una pena assignada que impliqui que aquesta persona vagi a presó.
8: La policia treballa per identificar i detenir els autors dels trets. Diversos veïns van avisar que havien sentit trets en una baralla entre joves al parc de la Pegaso i que després havien vist quatre individus que marxaven corrents. Una de les principals hipòtesis dels Mossos és que es tracta d'una disputa entre bandes llatines o del crim organitzat vinculat al tràfic de drogues. Ho explica l'intendent de la prefectura, Toni Rodríguez.
10: Hi ha determinats espais que el monitoratge continu, l'estudi continu, et porten a pensar que és un espai freqüentat per persones que podien pertànyer a aquestes agrupacions violentes juvenils. No és estrany i no el sorprendrà el parc de la Pegaso en aquest sentit. Llavors, com a hipòtesi inicial de treball, podem tenir aquesta i podem tenir algunes altres més, eh?
8: En el que portem d'any, segons dades dels Mossos, hi ha hagut 65 incidents amb armes de foc a Catalunya que han causat 22 ferits i 7 morts.
16: De la crònica de successos, avui també destaquem que les dues filles d'Isaac Andic creuen que el seu germà és innocent. Davant de la jutge que investiga la mort del seu pare, han negat que Jonathan Andic estigui obsessionat pels diners i han definit la relació entre pare i fill com a bona, excepte en moments puntuals. Asseguren, a més, que tots els fills sabien que Isaac Andic volia destinar part del seu patrimoni a una fundació per la gent necessitada. Des del jutge

0: seguiran endavant amb aquesta idea que el seu pare no va poder realitzar. També ha declarat el psiquiatre que va fer una única sessió amb pare i fill a petició de la terapeuta familiar que buscava millorar la relació entre tots dos. Ha dit que no està d'acord amb el mètode de treball de la terapeuta per reduir els problemes de relació i en concret amb la petició que li hauria fet la terapeuta a Isaac Andic que donés al seu fill Jonathan una part de l'herència en vida.
1: Gràcies, Marta Vallès. Avui a partir de les 10 al suplement, Maica Navarro, com sempre, evidentment, per seguir també aquests incendis i tot el que ens pugui arribar a través de la feina dels cossos i les forces de seguretat, i també amb algunes novetats, tant d'aquesta mort, aquest assassinat d'aquest nen de només 15 anys, com també del cas Andic. Hisenda ja té en marxa des del mes de juny una investigació fiscal a l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero i la seva família, al magistrat José Luis Calama, que recordem que investiga Zapatero per organització criminal, tràfic d'influències i frau, entre d'altres, ja ha rebut la comunicació de l'agència tributària.
2: L'organisme ha posat la lupa sobre l'IRPF, l'IVA i l'impost de patrimoni, el de grans fortunes i el de societats de l'exlíder socialista, la seva dona, les seves filles, l'empresari Julio Martínez i també algunes companyies del suposat entramat. El que vol és comprovar aquesta documentació entre el 2021 i el 2025. Això, el mateix dia que l'instructor de l'Audiència Nacional ha fet un toc d'atenció als investigadors de la Policia Nacional i els ha reclamat excloure dels informes dades personals que no tenen relació amb la causa. Zapatero li havia demanat, recordem, moure fitxa després que es filtressin agendes senceres de l'excap del govern espanyol i whatsapps irrellevants per a la investigació.
1: A Veneçuela, almenys 2.650 morts pel terratrèmol que va sacsejar al nord de Veneçuela fa tot just 10 dies, 32 dels quals són espanyols, segons els balanços actualitzats aquestes últimes hores. Centenars de cossos s'apleguen encara a la morgue improvisada de La Guaira, la zona més afectada, on els familiars s'enfronten a la tasca d'identificar els cossos. Enviat especial, Miquel Jarque, bon dia.
3: Bon dia. La tanca que perimetra aquesta zona està coberta amb una tela negra fora una sala d'espai improvisada sota unes carpes i dins muntanyes de calç viva, milers d'ataúds i tot un circuit pels familiars que venen a reconèixer els cossos de les persones rescatades. L'interior, ens expliquen, està molt ben organitzat, arriben els cossos, ens diuen cada vegada menys, i si a principis de setmana els familiars s'havien de passejar entre les bosses, ja hi ha ara un àlbum on es poden identificar les persones a les quals no se li han pogut prendre les empremtes. Anaïs González és tècnica del tanatori.
4: Cuando la persona llega, si el cadáver todavía no ha sido identificado de manera que se están procesando, por decirte tú, las huellas aún, te pasa al área de la foto a identificarlos por la foto y en caso tal, obviamente hay muchas partes del cuerpo que no están que están irreconocibles, pero le toman foto a lo que es, por ejemplo,
5: alguna cicatriz, algún tatuaje,
4: a cualquier cosa que te pueda identificar.
3: I enmig de tot aquest olor, hi ha qui se n'aprofita. Ho denuncia Juana Torres, familiar d'un desaparegut.
6: Allá dentro, para poder mantener el familiar dentro de las cavas, están pidiendo $400 por un día. Entonces hay personas que, o sea, ahorita literalmente el venezolano monetariamente no está bien. Y de verdad, gubernamentalmente, o sea, creo que el gobierno no ayudó más los de gobiernos de afuera que el de aquí.
3: En paral·lel també hi ha actes de solidaritat, com el del gremi de pompes fúnebres, que demanen sovint la voluntat i en moltes ocasions les funeràries que donen el servei de cremació de franc.
1: Pràcticament passen 6 minuts de 7:45 del matí. Som al suplement, som a Catalunya Ràdio, en directe especial mirant cap a les Gavarres, amb aquesta notícia amb la qual avui us hem despertat a les 6 del matí, l'actualització d'aquest incendi de les Gavarres que continua descontrolat i ja ha cremat més de 2.300 hectàrees sobre el terreny i tenim treballant més de 500 efectius dels bombers. Tenen com a prioritat la seguretat dels veïns, a qui ja estan afectant alguns focus secundaris del foc. Continuen havent-hi 7 municipis confinats, gairebé 10.000 persones més. La Casa de Colònies, també Pou de Glaç, a Calonja, on només queden una seixantena de nens. Aquest foc arriba en un moment complicat. El perill d'incendi forestal continua sent molt alt per l'arribada d'una nova onada de calor els propers dies, la segona d'aquest estiu, i amb la marinada a partir d'aquesta tarda que pot atiar el foc. Recordem, des de Protecció Civil es demana evitar desplaçaments cap a la zona per facilitar la feina als bombers. Per tant, des d'ahir al migdia que es dona el missatge de no anar cap a l'Empordà no anar a passar el cap de setmana

0: segona residència. Aquesta matinada l'incendi ha arribat a la urbanització de Cabanyes, a Calonja i Sant Antoni, i les flames han afectat diverses cases. Alguns veïns han marxat malgrat l'ordre de confinament dels bombers. És evident que les flames de nit es veuen de més a prop i alguns veïns espantats doncs, no han fet cas de l'ordre de confinament dels bombers. Declaracions a 3Cat Info, aquesta casa d'alguns d'aquests veïns que marxaven. Cames, ajudeu-me.
1: Veiem el foc molt a prop de casa. Pot ser que no arribi, però jo no sóc cap tècnica i no m'arrisco. Ningú no ens ha dit res i tampoc hem rebut cap alerta.
2: Dijeron que o nos encerrábamos en casa o que nos fuéramos al pabellón de la Junta. Muerta de miedo, se acaba de ir de mi hija, la más pequeña, con el gato. Y bueno, se queda nuestra vida y nuestra historia aquí si se llega a prender fuego o lo que sea a pasar.
0: Estem pendent d'aquí uns minuts de la primera actualització de bombers de protecció civil de les autoritats, de com ha anat el balanç d'aquesta nit. Hem pogut saludar fa una estona l'alcalde de la Bisbal, que, sense ser pessimista, ha dit que potser la nit no ha anat tan bé com alguns pronòstics esperaven, però que els bombers tampoc han perdut l'esperança. A veure de quina manera es tradueix això. Tan bon punt sentim aquesta primera compareixença a primera hora. La prioritat dels bombers, més enllà de la seguretat dels veïns, és controlar el flanc dret. És el més perillós perquè el foc podria afectar tot el massís de les Gavarres amb milers i milers d'hectàrees potencialment per cremar. El flanc esquerre també s'hi està treballant de valent perquè és el més proper a les urbanitzacions afectades. A aquesta hora, al suplement, podem saludar l'Ignasi Casamitjana. Ell és un veí que ha estat desallotjat de l'urbanització Vall Repòs de Santa Cristina d'Aro. Ignasi, bon dia.
3: Què tal, bon dia? Com esteu?
0: Això tu, com estàs, Ignasi?
3: Bueno, ara a nosaltres a Vall Repòs van vindre els Mossos ahir cap a les 12:30 i ens van fer fora. Perquè les flames estaven molt a prop, havia molt fum també. I bueno, ahir passat la nit aquí a Platja d'Aro, a casa del meu consogre, i esperant i mirant les redes a veure com va l'incendi i bueno, una miqueta angoixat, no? A veure què ens trobarem allà dalt quan pugem. Mm.
0: Patiu per la casa?
3: És clar, perquè ahir va haver una fumera molt gran, han passat vídeos de flames, però tot i així sembla que el foc, com heu dit abans, ha anat més aviat cap a Calonja. Mm-hmm. Hi ha hagut com una ratlla en Vall de Molins que ha tirat avall i Vall Repòs, com que queda una miqueta més cap a Romanyà, em sembla que no agafa gaire. Mm-hmm.
0: Tu has pogut passar la nit, dius, a casa d'algun familiar a Platja d'Aro. Quan els Mossos us van venir a buscar a quarts d'una de la matinada i us van fer aquest avís, us van
3: no,
0: donar...
3: No, digues. No, va ser quarts d'una del migdia d'ahir.
0: Del migdia d'ahir, ja. El migdia d'ahir ja us van desallotjar.
3: Van veure que el foc estava...
0: Sí. Us van oferir alguna alternativa per passar les hores o cadascú s'havia d'espavilar com podia?
3: No, molt bé. Vam anar aquí al Espai Ridaura de Santa Cristina d'Aro i allà estava l'Ajuntament, havia protecció civil, ens van donar aigua, entrepans, i vam estar allà tots els veïns que volien pues, estar fent pinya i a veure què és el que passava. Mm.
0: És important fer cas de les autoritats. Tothom coincideix també que el massís de les Gavarres era un polvorí. No sé si fa gaires anys que vius a la zona i si d'alguna manera també pensàveu que un incendi d'aquestes característiques algun dia o altre es podia produir.
3: Bueno, allà a Vall Repòs cada any fem trobades amb Mossos, agents rurals, bombers i tot, i sí, però anem molt en compte. El que no entenc, com ahir, aquest treballador en ple tramuntana i en una temperatura molt alta es posa a tallar en una radial gran al mig del bosc. I el més fotut d'això és que el dia d'abans li van dir que era un perill el que estava fent. I l'home, l'endemà, va i torna a fer la feina, no?
0: Com ho sabeu, això, que el van avisar que era un perill? Qui el va avisar?
3: Bueno, la carretera de la Ganga és una carretera que passa molts ciclistes, tot això és Romanyà, la Ganga, i un senyor va parar la bicicleta i li va dir escolta, que fa molta calor i això és un perill. I ell va continuar treballant i ja està.
0: Mm-hmm. Aquesta persona està detinguda i és evident que també...
3: Està detinguda, sí. Mm-hmm.
0: Doncs la veu també d'aquests veïns preocupats per aquesta situació, l'Ignasi Casamitjana, veí desallotjat de l'urbanització Vallrepòs de Santa Cristina d'Aro, ahir al migdia. També estem molt pendents de les autoritats amb aquesta primera compareixença que ha de passar d'aquí uns minuts. Ignasi, una abraçada, molts ànims, bon dia.
3: Vinga, gràcies, bon dia.
0: 3 minuts per 3 quarts de 8. 93-201-7474. 93-201-7474. Us volem sentir a vosaltres, els oients, també perquè hi digueu la vostra i ens expliqueu com heu passat la nit, evidentment, si sou veïns del Baix Empordà i teniu les flames i aquest incendi a prop. Pausa i tornem.
4: El suplement, amb Roger Escapa.
5: Des de que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust, la capacitat de veure on els ulls no arriben, el que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre, Amalia Origen.
6: Esport i el Periódico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'skate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
7: A l'estiu tot costa tan poc desconnectar, relaxar-se...
8: I els frescos d'Aldi!
7: Al!
8: Aquesta setmana la síndria negra 0,89 al quilo.
9: I el plàtan de Canàries 0,89 al quilo. Descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a aldi.es. Aldi.
8: Que poc que costa comprar bé.
10: 300 grams de paraules. Mig litre d'actitud.
11: Una cullerada de silenci.
12: Dos reflexos de llum.
13: 5 quilos de cadira.
14: I si convé, 150 grams d'ulleres.
15: Aquesta temporada, a l'hora de fer el dinar, a Ciutat Maragda cuinarem lectures per a tots els gustos.
16: Ciutat Maragda. Amb tots els ingredients per a una lectura nutritiva.
17: Contes, novel·les, poemes, cançons...
16: Ciutat Maragda, cada dissabte a la una del migdia. Amb David Guzmán.
4: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
0: Un minut per arribar a 3:15 del matí. Som al suplement, som a Catalunya Ràdio, en directe especial mirant cap a les Gavarres amb aquest foc que continua cremant de manera descontrolada. Trucada important, podem saludar a aquesta hora el Jordi Soler. Ell és alcalde de Calonge i de Sant Antoni. Alcalde, bon dia.
18: Bon dia, per dir alguna cosa.
0: Com heu passat la nit? Quina és l'última hora?
18: Bé, la nit s'ha passat amb molta angústia, molta angoixa. Evidentment, l'espectacle era dantesc. No sé si coneixeu la zona, Calonge està situat amb un turanet rodejat d'urbanitzacions i el foc ha anat entrant a l'urbanització de Vescomtat de Cabanyes i a l'urbanització de Mas Ambròs, desplaçant-se una mica més cap a l'est. No és res que els bombers no tinguessin previst, que jo vull lluar la seva feina perquè ha sigut encomiable, però sí que és cert que espanta molt, espanta moltíssim. Nosaltres hem acollit unes 120 persones al pavelló municipal, gent que ha pogut saltar-se el quedar-se a casa seu, però en general tothom que s'ha quedat confinat a casa seu doncs no hi ha tingut cap mena de problema, a part de, evidentment, la por i l'angoixa del moment i de la situació.
0: L'ordre per a tots aquests veïns de Calonge, de Sant Antoni, és quedar-se a casa? Ho dic perquè de matinada, també pel que havien avisat els bombers, perquè quan es fa fosc les flames semblen que estan més a prop del que estan, hem sentit el testimoni de diversos veïns abandonant casa seva, malgrat que l'ordre era contrària.
18: Sí, l'ordre dels bombers era molt clara, confinament total a casa de cadascun. Això permetia, amb una rapidesa més notable, poder avisar tothom en el cas d'un possible d'haver d'evacuar la zona, cosa que no s'esperava ni es preveia, però, en tot cas, si estàs confinat és molt més fàcil comunicar-ho a la gent i organitzar els tràmits, i, per altra part, si tancat a casa, amb la casa ben tancada, el foc no hi entra de cap manera, no? Per tant, hi ha hagut alguna afectació amb tanques de finques i algunes cases que estem avaluant. No es pot donar gaires dades, crec que hi ha unes 7-8 cases o finques afectades, eh? Uh-huh. però en principi no hi ha danys materials, cosa que hem de celebrar, i els danys danys personals, perdona, i els danys materials doncs ja s'arreglaran quan convingui.
0: És a dir, danys personals no n'hi han, danys materials, alguna casa cremada segur que sí.
18: Alguna cosa veurem, estem avaluant-ho ara. Sé que hi ha afectació en 7-8 finques, sé que hi ha alguna masia també fora d'aquesta zona, no gaire llunyana d'aquesta zona, però està fora de les organitzacions, que també està molt afectada. Tota l'organització Mas Artigas va quedar completament socarrimada. Per tant, sí que hi ha afectacions materials directes, en infraestructures també. Va marxar, evidentment, la llum, que es va poder recuperar a mitja tarda. Temíem pels dipòsits d'aigua, perquè l'aigua estava gastant i com que no hi havia llum no es podia reemplenar, al final van poder-ho fer, i ara en aquests moments a les 7 i 10 han sortit, han vingut ja els mitjans aeris i la cosa, doncs, sembla que va a camí de solucionar-se.
0: Els bombers estan contents de com ha anat la nit? Perquè encara no els hem pogut sentir ni hem tingut el primer balanç de matinada.
18: Per avui he pogut parlar amb un dels caps de bombers, tot ha anat com esperaven. En aquests moments estan fent el canvi de retent, de torn, i en principi m'ha dit que, bueno, que tal com anava la nit és tal com ho tenien més o menys imprevist. Se'ls va incendiar un segon focus aquí a la zona de Mas Ambròs, que evidentment això no comptes mai on serà el focus que s'ha d'incendiar, però que el van anar controlant, i sobretot el seu punt fort d'ahir la nit era el salvaguardar el que són les vivendes i la gent.
0: Missatge per tots els veïns de Calonja i de Sant Antoni que han passat la nit amb aquesta angoixa que vostè mateix descrivia i que veu també encara com aquest incendi, el titular continua sent, evidentment, que continua descontrolat.
18: Nosaltres en aquest moment estem pendents d'una reunió que tenim amb el president Illa a 9:45 a la Bisbal. Dic nosaltres, però en realitat som tots els alcaldes dels pobles afectats. Sabrem més coses llavors, però en principi el que a mi em transmet el cos de bombers és tranquil·litat. Nosaltres ho tenim absolutament controlat i previst, i per tant el que tothom segueixi confinat a casa seva, que en principi calculen que el terç que els hi faltaria d'aquest flanc esquerre, que és el que representa aquesta zona de Calonja, poder-ho tenir controlat avui mateix.
0: Li faig la mateixa pregunta que li feia a l'alcalde de la Bisbal d'Empordà fa una estona. Si tothom sabia que les Gavarres era un polvorí, per què s'ha produït aquest incendi i per què també tants veïns doncs, denuncien que no s'han fet les tasques de prevenció necessàries?
18: Això és, jo crec que és objecte d'un debat molt ampli i un debat que s'ha d'abordar i que s'ha anat deixant amb el temps. Els boscos avui no es treballen. Els anys 50 i 60 estaven impecables, tots aquests boscos de les Gavarres es treballava, la llenya anava als forns de la Bisbal de ceràmica i per tant, hi havia un rendiment que tenia el propietari. Avui no en té cap de rendiment, i les subvencions no arriben a lloc. Però insisteixo, ara això és un dany secundari, col·lateral, ens hem de centrar en el que és aquest incendi i temps hi haurà per fer el debat que convingui, que calgui sobre aquesta qüestió.
0: Jordi Soler, alcalde de Calonja i de Sant Antoni, molts ànims, moltes gràcies i segurament haurem de tornar a parlar al llarg d'aquest matí de suplement. Una abraçada.
18: Moltes gràcies.
0: Connectant permanentment amb l'Empordà i pendent també de la resta de l'actualitat que passa pels esports, tenim l'Albert Benet amb un Mundial que continua en marxa i amb un protagonista que és el de sempre de matinada, Leo Messi.
11: Lisandro Martínez, juega buena pelota larga para Messi, domina Messi, no está, Messi está, Messi está, Messi está.
0: L'Argentina ha necessitat el millor Leo Messi i una pròrroga per guanyar Cap Verd, aquesta matinada per 3-2 i classificar-se pels vuitens de final del Mundial on s'enfrontarà a Egipte.
13: Messi va fer l'1-0 al minut 29 amb un control i una definició d'estrella mundial després d'una gran passada llarga de Lisandro Martínez. Cap Verd, la selecció revelació d'aquest Mundial, va fer l'empat a 1 al minut 59 i va portar el partit a la pròrroga. De seguida, el mateix Lisandro va fer el 2-1 per l'Argentina al minut 92, però Cap Verd va tornar a igualar el partit amb un gol al minut 103. Ja al 111, un córner picat per Messi va acabar amb un gol de cap del Cuti Romero amb la col·laboració d'un defensa. El gol de Messi és el setè que fa en aquest Mundial. És el màxim golejador, amb un gol més que Mbappé, dos més que Kane i Haaland i tres més que Dembélé. És el gol número 20 de la seva carrera en Mundials i es converteix en el primer futbolista que arriba als 30 partits disputats en Copes del Món. A més, també iguala Fritz Walter com a màxim assistent de tots els temps en Mundials. Són ja 10 assistències, un rècord que tenia el jugador alemany des de 1958. Perquè ens fem una idea, Maradona va arribar a repartir 8 assistències a Mundials, dues menys, per tant, de les que porta ara Messi. El sentim, sentim Leo Messi, que amb 39 anys acabats de fer, continua guiant l'Argentina.
19: Sabíamos que iba a ser difícil. Esto es mata-mata y nadie te regala nada. Si bien nosotros siempre desprestigiamos las selecciones por nombre, nosotros sabíamos que no iba a ser para nada fácil. Y esto es lo que te marca este Mundial en especial, ¿no? Que es todo muy igualado, muy complicado.
0: Messi estira fins a 8 la seva ratxa de partits consecutius marcant en Mundials. A més, ha marcat en totes les fases que existeixen en una Copa del Món.
19: Todos los partidos van a ser dificilísimos. Hoy hicimos un desgaste muy grande, como siempre, jugando bien, jugando mal, lo mismo de siempre decimos. Pero creo que lo importante ahora es descansar, pensar en lo que se viene e intentar de sacar cosa positiva del partido de hoy, que más allá del pase creo que la hay también porque hicimos cosa buena, y corregir la mala que creo que hoy me fueron mucho también.
13: Messi i l'Argentina es van topar amb el veterà porter de Cap Verd, Bosinha, que amb 40 anys va ser clau per portar el partit a la pròrroga i permetre somiar la seva selecció. Als vuitens de final, l'Argentina s'enfrontarà a Egipte, que va eliminar Austràlia als penals, després que al final dels 90 minuts i també de la pròrroga s'hi arribés amb empat a 1. És una gran fita per a Mo Salah i companyia, ja que és la primera vegada a la història que la selecció egípcia es classifica per als vuitens de final d'un Mundial. Aquesta matinada el Mundial també s'ha classificat per als vuitens de final Colòmbia, que ha guanyat Ghana per 1-0 amb un gol de John Arias. Egipte s'enfrontarà a l'Argentina després d'eliminar Austràlia als penals. És la primera vegada que la selecció egípcia jugarà uns vuitens de final d'un Mundial, ho dèiem. Avui ja comencen els vuitens, Canadà-Marroc a les 7 de la tarda i Paraguai-França a les 11 de la nit.
0: Tot això en un dissabte marcat per la sortida del Tour de França a Barcelona després de la multitudinària presentació dels equips aquest dijous. Avui comença la competició amb la primera etapa de, en aquest cas, protagonisme per Barcelona i per Catalunya a la Ronda Francesa. Serà una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres entre el Fòrum i Montjuïc.
13: Tots contra el gran favorit, Tadej Pogacar. L'eslové ha guanyat el Tour 4 vegades i en vol més.
20: Vull guanyar 21 etapes, però és impossible. De fet, 10 etapes és pràcticament impossible. Intentarem guanyar el màxim possible, però l'objectiu principal és acabar guanyant.
13: El danès Jonas Vingegaard, guanyador de dos tours, vol destronar Pogacar.
21: Estic preparat per a la cursa, en tinc moltes ganes. Fins ara ha estat un any increïble per a mi. Així doncs, sí, espero poder continuar així.
13: Avui primera etapa i demà la segona, 169 quilòmetres de mitja muntanya des de Tarragona fins a Montjuïc, a Barcelona, i dilluns la tercera, 196 quilòmetres de muntanya entre Granollers i els Angles, ja a França.
0: 5 minuts per arribar a les 8 del matí. La crònica cultural avui és musical amb Van Morrison, que ha impartit una classe magistral de blues a l'Auditori del Fòrum en un concert en el marc del Festival de Jazz de Barcelona. El cantant de Belfast ha basat el repertori en els dos últims discos, però sense oblidar grans clàssics com Mundans o Glòria, Marc Ruiz.
22: Fent honor a la llegenda que l'envolta, Van Morrison ha arrencat el concert 4 minuts abans de l'hora. Ha entrat a l'escenari tocant l'harmònica amb barret i ulleres de sol que no s'ha arribat a treure i anant per feina amb Deep Blue Sea de l'últim disc Somebody Tried to Sell Me a Bridge. De fet, bona part del concert s'ha dedicat a aquest disc i al Remembering Now de 2025. Blues a dojo clàssic amb versions de John Lee Hooker, Eddie Vinson o Mary Adams i, és clar, amb l'homenatge a Ray Charles, If It Wasn't For Ray, en què confessa que si no fos per Ray Charles, ell no existiria. El públic gaudeix com una criatura amb un caramel al blues i cada petit gest de Morrison. Intueixes que el satisfà quan deixa anar algun thank you lacònic o anuncia el títol de la cançó com per treure-se-la de sobre. El lleó de Belfast es va endollant i sembla que la música el sedueix prou per oblidar la seva característica misantropia. Xala amb cançons com Going Down Geneva, Brand New Cadillac o el duet que ha fet a quatre mans amb B.B. King, Early in the Morning. Geni Figura surt de l'escenari amb el micròfon a la mà mentre canta els últims versos de Glòria. I la banda i el públic mantenen la festa en marxa uns minuts més. Però els genis ja ho tenen, això. I el públic ho té clar. Acaben d'assistir a un gran concert.
0: I ara anem fins a Vilanova i la Geltrú.
1: Em dic Xavier.
0: La Ludwig Band ha triomfat a la segona jornada del Festival Vida i han assistit 10.000 persones, atrets també per la barcelonina Lia Cali i el valencià Guitarrica de la Fuente. Avui, tercer dia de festival, amb Fatboy Slim i Amaia Blai Mercè.
2: Bon dia. La història d'amor entre la Ludwig Band i el Vida ha afrontat un dels seus episodis més apassionants de la seva història. Després d'actuar-hi en 4 de les últimes 5 edicions, encara no ho havien fet com a cap de cartell i ho han superat amb nota alta, erigint-se com a salvadors del rock and roll o, segons com es miri, com a grans abanderats d'una nova fornada de rock català on també hi ha Dan Peralbo i Al·lèrgiques al Pol·len, presents a la jornada inaugural del Vida, o Remei de Calafresca, també protagonistes d'una de les actuacions més memorables d'aquesta segona nit de festival. Amb un repertori basat, sobretot, en el disc Pel barri es comenta, l'àlbum més exitós que han publicat fins ara, i també amb cabuda per grans clàssics ja de la història de la música catalana, com L'home més vell d'Espolla o Manela, No vull currar per vostè. El moment, però, més concorregut té nom propi. És la viral Xavier, el tècnic de so, dedicada a Xavier Miñarro, que ha tret mirades de curiosos i fans mentre feia la seva feina i també cantava part de la seva cançó. Una Ludwig Band consolidada al Vida i que d'aquí a unes hores debuta al Canet Rock, on té molts números de protagonitzar l'actuació que farà més honor a l'esperit original del festival fundat als anys 70.
0: Un minut per arribar a les 8 del matí a la plana cultural i musical amb molts concerts de cap de setmana que no han descansat, malgrat que la mirada d'avui està posada a les Gavarres. Farem una petitíssima pausa, recapitularem tot el que dona de si aquest matí de suplement, que avui ha arrencat amb aquest especial a les 6, mirant cap a aquest incendi que continua descontrolat. Hem sentit ja un munt de testimonis, un munt d'alcaldes, en falten molts, i també necessitem l'ajuda dels oients. Per tant, 93207474, 93207474, volem sentir-vos perquè ens expliqueu com heu passat la nit, evidentment, amb aquestes flames, amb aquesta sensació de foscor que semblen molt més a prop de casa i que també ha provocat que molts veïns, malgrat l'ordre de quedar-se a casa, hagin abandonat casa seva. Ara tornem.
4: El suplement, amb Roger Escapa.
3: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
23: Flotador, 4 euros. Molestar amb l'altaveu a la platja, 300 euros. Aquest estiu, multes de fins a 75 flotadors per conductes incíviques. Sí, sí, fins a 300 euros de multa per molestar amb l'altaveu a la platja.
24: Pla Endreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
0: Bon dia, són les 8 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio.

0: Dissabte 4 de juliol de 2026, a aquesta hora compareix en directe David Borrell, cap dels bombers de la Generalitat de Catalunya. El sentim en directe.
1: La situació és que ahir comentàvem que sobretot ens preocupava doncs, tot el que fa referència a la protecció a la població i després el tancament, tot el que poguéssim, intentant estabilitzar abans de les 10 el flanc dret. Ara mateix el que podem dir-los és que hem tingut molta feina a la nit pel que fa doncs, a que l'incendi ha arribat a Calonge, a diferents urbanitzacions de la zona de Calonge, especialment a les cabanyes. Hem tingut diversa afectació, especialment de jardineria, tanques, finestres, i també hem tingut una casa que ha cremat. No sense persones a dintre, és allò que hem anat explicant. El moment que tenim persones a dintre és molt, molt, molt difícil, diguéssim, que el foc entri. Si no tenim persones a dintre, això és una possibilitat doncs, que es pot acabar donant, perquè el foc entra dintre de la casa, mica en mica, i al final, quan es dona l'avís, doncs la casa ja està, l'incendi està molt més desenvolupat. Això pel que faria a l'afectació de la població, de les urbanitzacions de Calonge. Pel que fa a la progressió del flanc dret, hem aconseguit estabilitzar aproximadament un 70% del flanc. Ens falta la pujada a Puig d'Arques pels dos sentits, és a dir, el que ens falta és la part central d'aquest flanc dret. Hem aconseguit que de la cua fins a Puig d'Arques doncs, pràcticament estigui fet, i exactament el mateix del cap fins a Puig d'Arques també tenim el perímetre tancat. Però sí que ens queda la zona de Puig d'Arques, les dues pujades de les dues vessants, que és el que ens queda per treballar. Ara tenim, fins que no ens entri la marinada al migdia, doncs, l'oportunitat per acabar de tancar aquest flanc dret, que és el que més ens preocupa. Encara també tenim aquesta afectació, diguéssim, a la zona de Calonge. Fins que no ens giri a la marinada, això seguirà sent així. Per tant, tot el que fa referència a les mesures de confinament continuaran igual fins que a la tarda ho puguem reavaluar en aquest canvi de ben previst.
2: En directe per RAC1, no sé si llavors donen per bo o han complert un percentatge notable de la planificació que tenien per aquesta nit.
1: Sí, la planificació acaba a les 10 del matí. És tot el dematí. Tenim finestra fins al migdia, diguéssim, que no entri la marinada, per tant, estem progressant, diguéssim, adequadament. Encara, sobretot, recordeu que el que volem és tenir tancat el flanc dret abans de que no entri a la tarda la marinada i ens pogués obrir, diguéssim, amb aquest escenari no desitjat. Per tant, sí, estem, anem bé, per dir-ho d'alguna manera, però queda molta feina encara.
3: Durant les 2.300 hectàrees de perímetre afectades, i de quins municipis estan parlant?
1: Sí, una mica... Sí, però estem parlant de que el que hagi pogut cremar aquesta nit, estem parlant d'un centenar d'hectàrees. És a dir, no és significatiu respecte a aquestes 2.300. Ara en comptàvem molt aproximat. Estem parlant d'hectàrees molt aproximades perquè qui ho afina, diguéssim, són agent rural, nosaltres és l'àrea de treball. Estem parlant de 2.370 hectàrees ara mateix.
3: Aquesta urbanització de Calonge, alguns ens explicaven que van marxar de casa, que no van respectar el confinament per por. Ara mateix, quina és la situació allà i quines són les instruccions pel veïnat que està confinat?
1: Bueno, és allò que estàvem explicant, és a dir, quan la gent està a dintre casa és quan està més segura. Si estem a casa, evitem que si entra l'incendi, diguéssim, puguem fer front a un petit conat a dintre. S'entén que això genera nervis, però és quan estem més segurs a dins de casa. Però és que, a més, i sobretot, el que passa és que quan estem a fora i la gent s'autoevacua, s'està posant en perill. Les grans morts que hi ha hagut a Europa degut a incendis incendis forestals són totes per evacuacions, diguéssim, i que el foc t'agafi quan estàs en trànsit. Quan s'està a casa és molt segur. 100% segur és un 99% segur. I la vulnerabilitat, en canvi, d'estar a fora és molt alta. La gent s'exposa moltíssim i és una temeritat. Hem tingut situacions on a Portugal mateix van morir més de 200 persones amb una evacuació d'aquest estil. Per tant, sempre estem insistint molt, entenem que genera nervis, però les evacuacions nosaltres les valorem amb temps, de forma segura, si no, sempre demanem confinament. Tenim dotacions de bombers que estan treballant allà. És obvi que l'incendi, quan arriba, fa por, sobretot en aquells llocs on no hi ha franges, diguéssim, perimetrals de l'urbanització fetes, que no sé el cas ara del que estem parlant, de les urbanitzacions de Calonge, quin és l'estat, però, òbviament, que això posa nerviós perquè vas veient que l'incendi t'arriba a casa, et cremen, doncs et pot arribar a cremar alguna tanca de bruc, et pot arribar, diguéssim, a entrar al jardí, però és molt, molt, molt improbable que entri a dintre casa, i si estem a casa, doncs, si fos el cas, diguéssim, amb una gallada d'aigua, això resol. Cosa que, quan estem, diguéssim, en trànsit, som altament vulnerables, no tenim res per refugiar-nos, i en aquí estem molt exposats, diguéssim, a tenir accidents. No, diguéssim, les urbanitzacions de la zona de Calonge. Concretament, i si em permeteu, el que hem tingut és... la casa era també a Calonge, i després també vam tenir en el flanc esquerre una masia que també ens va cremar ahir, Cal Marcó, que és una masia que estava, diguéssim, al flanc esquerre. Són les dues afectacions, diguéssim, de cases importants que ens costen. A la resta, doncs, sí que tenim afectacions diverses, però sobretot, doncs, això, alguna porta, finestra i, sobretot, jardineria exterior.
3: I aquesta masia, en quin terme
1: estaria? El terme és una masia que està al mig, diguéssim, de...
2: No m'ha equivocat pel cobert. Cobert. Tenc de desallotjats, no n'hi ha més. S'han fet més desallotjats,
1: no.
2: Es mantenen els
1: confinaments d'ells? Sí. Nosaltres penseu que abans de fer una evacuació necessitem tenir una finestra d'actuació per fer amb seguretat aquesta evacuació. Això ho parlem sempre amb Mossos d'Esquadra i fem un ordre d'evacuació amb temps perquè considerem que aquesta, diguéssim, vulnerabilitat de les persones que estan en trànsit no hi sigui i, per tant, que tinguem, sobretot, marge de temps per fer-ho. Si no, sempre confinament. I aquests confinaments, diguéssim, espontanis, doncs no són una bona idea.
3: Aquesta hora ja estan treballant els mitjans aeris, ara mateix quants
1: noten? Sí, avui treballarem, ens estan incorporant progressivament i avui en tindrem 10 que estaran treballant. Sobretot ara prioritzarem molt el que aquesta pujada al Puig d'Arca, sobretot alguna zona, diguéssim, una mica més inaccessible i que ens pugui fer unes passades amb retardant per intentar doncs, que aquesta obertura, quan bufi la marinada, doncs no es doni.
2: Sí?
1: Exactament igual com dieu, que ningú es desplaci a la zona, més que res que tenim molts efectius treballant, tant de bombers però també de gent rurals, de Mossos d'Esquadra, i evitar, diguéssim, aquest desplaçament de la gent a la zona i, sobretot, respectar el confinament de tots els municipis que ho han demanat.
0: Són les intervencions en directe de David Borrell, cap dels bombers de la Generalitat des de la Bisbal d'Empordà. El continuem sentint.
4: El glaç de la Bisbal d'Empordà?
1: Sí, els hem evacuat a... Sí. Ahir ja els vam evacuar, diguéssim, amb molta tranquil·litat i seguretat, sobretot perquè doncs, les famílies hi havien neguit, estaven perfectament. La mainada va estar en tot moment doncs, segura, més o menys tranquil·la, però segura. Ahir vam tenir dotacions amb ells durant el dia d'ahir, i el que sí que ens van demanar és que vam treure, diguéssim, aquesta mainada, però després hi ha alguns grups doncs, que per temes logístics, hi ha un grup que és d'Alcobendas i de més, doncs, que es podien quedar perfectament perquè no estan en perill ni molt menys.
2: Una pregunta, tot i l'ordre de confinament, sabeu si hi ha hagut molta gent que s'hagi autoevacuat?
1: No, jo estic responent a les preguntes sobre les evacuacions espontànies que dieu que hi ha hagut. No en tinc ni idea si això ha sigut de molta gent o poca.
4: És el cap de l'operatiu dels bombers, David Borrell, doncs, que acaba de comparèixer aquí a la Bisbal d'Empordà, en aquest centre de coordinació, explicant l'última hora d'aquest incendi.
0: Evidentment, Fèlix Martín, i el titular és: anem bé, però queda molta feina per fer. Anem bé, però queda molta feina per fer. 2.370 hectàrees és el balanç de la nit, i ha explicat que, sobretot insistint en aquest missatge, que és una temeritat abandonar les cases, malgrat que es vegin les flames, perquè l'ordre és de confinar-se dins de casa. També pel que fa al foc, el David Borrell, el bomber, ha explicat que falta la part central del flanc dret, falta controlar aquesta part, que hi han treballat, que s'han cremat dues finques, una al flanc dret, precisament, i una altra al flanc esquerre de tota aquesta zona de Calonja, que la part més afectada, en parlàvem fa una estona amb el seu alcalde, ha estat sobretot la zona de Calonja, i que totes aquestes mesures de confinament continuen vigents per tots aquests veïns. Per tant, els bombers que continuen treballant, ara ja des que ha sortit el sol també, amb tots aquests mitjans aeris que se sumen als 500 efectius dels bombers que han continuat treballant al llarg de tota aquesta nit. Continuen havent-hi 7 municipis confinats, estem parlant d'unes 10.000 persones, i des de Protecció Civil es demana, sobretot, evitar desplaçaments cap a la zona per facilitar la feina dels bombers. Per tant, malgrat que sigui dissabte, que sigui cap de setmana i que hi hagi gent que té la sort de tenir segona residència a l'Empordà, el missatge és no anar-hi. No anar-hi, ho van dir ahir al migdia, i el missatge continua ben vigent. Ha estat important sentir el bomber explicar, sobretot, que al llarg d'aquesta nit hi ha hagut diversos veïns que han decidit abandonar casa seva per la proximitat d'aquestes flames, que s'agreuja quan es fa fosc, perquè fa la sensació, doncs, que les tens més a prop. Però el David Borrell continua insistint en aquest missatge, que és millor quedar-se a casa. Sentim el testimoni d'aquesta pagesa, és la Núria Molla, davant la impotència del que passava aquesta nit amb les flames.
5: Soc pagesa de tota la vida, soc calongina de tota la vida, i estàvem treballant al camp, tranquil·lament, collint els préssecs, i de cop, pum, hem vist una petita guspira. I bufava tramuntana. I està tot sec. Està tot sec i abandonat. Això és una vergonya. El món crema. La terra crema. Hem de canviar la manera de viure, la manera de fer. Hem de fer com els nostres avis. Viure senzillament. La terra parla. És que és increïble. És que l'ambient està calent. Jo sé que una amiga aquí viu a les Gavarres i té les cabres, i se'ls ha cremat tot al voltant del mas, i les cabres no en saben res, però és que segur que s'han cremat. El sentit comú ja s'ha perdut. Ha de cremar tot.
0: Ens hi hem posat a les 6 del matí amb aquest especial suplement que durarà fins que faci falta per informar minut a minut de l'incendi a les Gavarres, amb totes les veus, amb l'ajuda de vosaltres, els oients, 93207474, línies obertes també a l'antena de Catalunya Ràdio, perquè volem que ens feu de corresponsal i ens expliqueu que veieu també des de la finestra. Fèlix Martín, des de la Bisbal d'Empordà, aquest centre de comandament de bombers, veig que ha acabat ja aquesta compareixença, aquesta primera compareixença de balanç de la nit. Ara arribaran també les autoritats més polítiques, que reuniran amb els alcaldes, Fèlix.
4: Sí, a partir de les 10 del matí està previst una compareixença del president Illa, aquí mateix a la Bisbal d'Empordà. Abans es reunirà amb els alcaldes i amb tot el dispositiu de treball de bombers, d'agents rurals i de tots els tècnics que estan treballant en aquest incendi. Recordar que dels 150 nens i joves que estaven confinats des d'ahir a primera hora a la casa de colònies del Pou del Glaç, a la Bisbal d'Empordà, just en el punt on començava gairebé l'incendi, la majoria, entre d'altres un grup de Sant Cugat del Vallès, doncs ja va poder marxar ahir mateix, i els que han passat la nit en aquesta casa són una seixantena, confinats. Són, com sentíem, el cap de bombers d'Alcobendas, de Madrid, i si no es complica res, autoritzaran l'autobús perquè els puguin recollir també al llarg d'aquest matí. Destacar també, ho deies, aquesta afectació directa en dos habitatges, una Calonja, una casa que ha cremat en aquesta urbanització de les Cabanyes, i una altra, una masia, Cal Marcó, també en aquesta zona.
0: Fèlix Martín, micròfons oberts, línies obertes, anem parlant, i tan bon punt hi hagi noves compareixences, ja sigui de part de la Conselleria d'Interior, del president Illa, dels bombers, de Protecció Civil, ho anirem seguint, evidentment, en directe. Fins ara, Fèlix, gràcies.
4: Fins ara, bon dia.
0: Avui el temps té un interès especial. El vent a l'Empordà la tramuntana sembla que va a la baixa, però ens preocupa també la marinada. Néstor Gómez, quin és el pronòstic?
6: Doncs el pronòstic és que continuarà la tramuntana bufant durant el matí, especialment cap a l'àrea de la Bisbal d'Empordà. Ja no arribarà a partir de les 11 a les 12, ja no arribarà tant a Calonges, no arribarà tant al sud, i és aquesta hora, a partir dels vols del migdia cap a la 1, quan ja cap a la 1 aproximadament entrarà la marinada cap a Calonges, platja d'Aro Palamós, i cap a les 2, aquesta ja, 2-3, ja arribarà cap a Corçà, cap a la Bisbal d'Empordà, de tal manera que entrarà aquesta marinada, com dèiem, que pot ser localment intensa entre les 2, les 4 i les 5. La rifada aquesta que pot tenir aquesta marinada en el moment d'entrar. Un cop arribi i ja passi, és a dir, cap allà als vols de les 7 de la tarda, aquesta ja marinada tendirà pràcticament a minvar molt i fins i tot a desaparèixer. Però aquesta entrada de la marinada a la vegada coincidirà amb les temperatures més altes del dia en aquestes contrades màximes, que des de Girona fins a la Bisbal o fins a Sant Feliu de Guíxols rondaran la xifra dels 36-37 graus. A la façana costanera no arribaran als 37, però ben segur que poden arribar als 34-35, i més després d'una nit i matinada en el qual la temperatura no ha baixat dels 26 graus.
7: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
0: Les notícies del dissabte. Avui, suplement especial, incendi de les Gavarres, dissabte en què continua cremant el massís, tot i que aquesta nit el foc no s'ha estès gaire més. Ara mateix hi ha afectades gairebé 2.400 hectàrees. Ahir a la nit n'eren 2.300, segons el balanç que acaba de fer Bombers. Segons David Borrell, el cap de Bombers de la Generalitat, s'ha fet molta feina, s'ha estabilitzat un 70% del flanc dret, el que més preocupa, i cal seguir treballant en aquest punt.
1: Estem progressant, diguéssim, adequadament. Encara, sobretot, recordeu que el que volem és tenir tancat el flanc dret abans de que no entri a la tarda la marinada i ens pogués obrir, diguéssim, amb aquest escenari no desitjat. Per tant, sí, estem, anem bé, per dir-ho d'alguna manera, però queda molta feina encara.
0: Borrell insistia fa uns instants que també cal mantenir el confinament als municipis afectats, també a Calonge, on el foc ha arribat a algunes urbanitzacions. Fa uns minuts al suplement, l'alcalde del municipi, Jordi Soler, insistia en la mateixa idea.
8: El que a mi em transmet el cos de bombers és tranquil·litat. Nosaltres ho tenim absolutament controlat i previst, i per tant el que tothom segueixi confinat a casa seva, que en principi calculen que el terç que els hi faltaria d'aquest flanc esquerre, que és el que representa aquesta zona de Calonge, pugueu tenir controlat avui mateix.
0: Un avís que arriba després que aquesta matinada alguns veïns han marxat de casa, tot i l'ordre de confinament dels bombers. Declaracions a Catalunya Ràdio.
9: Veiem el foc molt a prop de casa. Pot ser que no arribi, però jo no sóc cap tècnica i no m'arrisco. Ningú no ens ha dit res i tampoc hem rebut cap alerta.
10: Dijeron que o nos encerrábamos en casa o que nos fuéramos o nos fuéramos al pabellón del ayuntamiento. Muerta de miedo, se acaba de mi hija, la más pequeña, con el gato. Y bueno, se queda nuestra vida y nuestra historia aquí si se llega a prender fuego lo que se haga pasar.
0: També hem parlat amb l'alcalde de la Bisbal, Òscar Aparicio, al punt on va començar aquest incendi ahir cap a 9:15 del matí, que era una mica més pessimista amb les tasques d'extinció.
11: Tot i que han intentat fer el que havien ja comentat ahir, doncs anar debilitant sobretot el costat d'aquest de l'incendi, no ha anat tan bé com havien previst, però en tot cas que la situació encara no la veuen del tot negativa.
0: A aquesta hora, passada ja les hores de foscor, s'han incorporat de nou els mitjans aeris per atacar el foc sobre el terreny i treballen, com expliquem, 500 efectius entre bombers i també la unitat militar d'emergències, la UME de l'exèrcit, que tenen com a prioritat la seguretat dels veïns, a qui ja estan afectant alguns focus secundaris del foc. Hi ha 7 municipis confinats, insistim, gairebé 10.000 persones, i encara queden una 60 d'infants a la casa de colònies Pou de Glaç de la Bisbal d'Empordà. Són aquest grup de Madrid que avui, en principi, doncs, els han de desallotjar. Aquest foc arriba en un moment complicat. El perill d'incendi forestal és alt per l'arribada d'una nova onada de calor, la segona de l'estiu, i amb la marinada a partir d'aquesta tarda que pot atiar el foc. Més enllà de la seguretat dels veïns, la segona prioritat dels bombers és controlar el flanc dret. És el més perillós perquè el foc podria afectar tot el massís de les Gavarres amb milers i milers d'hectàrees potencialment inflamables. El flanc esquerre també s'hi està treballant de valent perquè és el més proper a les urbanitzacions afectades. De fet, l'incendi ha obligat a desallotjar preventivament habitatges d'algunes urbanitzacions com el Vall Repòs de Santa Cristina d'Aro, així com una casa de colònies, i també els municipis afectats han activat espais d'acollida per atendre les persones evacuades. La crònica des de Santa Cristina d'Aro d'aquestes últimes hores, de la Cèlia Forment.
12: A Santa Cristina d'Aro s'han habilitat diversos espais per les persones que han abandonat preventivament casa seva per les flames. L'Ajuntament ha posat a disposició l'espai Ridaura, al centre del municipi, i l'hostal Santa Helena ha ofert habitacions. S'hi han acollit una setantena de veïns de la urbanització Vall Repòs, com aquesta parella.
13: Nosaltres tenim un xalet a l'urbanització Vall Repòs, de fa 44 anys. És un lloc privilegiat, enmig del bosc. Mai ens havia passat el que ens havia passat avui. Ha vingut la policia municipal i acte seguit els Mossos d'Esquadra, amb les sirenes a tope, casa per casa, i dient que havíem de marxar i anar cap al poble.
14: És una mica nerviós. Confiem en els mitjans que ho estan recuperant tot.
12: El municipi veí de Romanyà de la Selva s'ha hagut de desallotjar una casa de colònies amb una seixantena d'infants i joves de 6 a 16 anys i una desena de monitors. Pere Molero és el responsable d'Egestels, la xarxa de colònies.
15: Des de que hem tingut la notificació hi havia un autocar a la casa, vull dir que en uns 40 minuts ja estaven els infants i joves a Santa Cristina d'Aro, al poble, i res, que aquí estan estupendos, que estan jugant, que s'estan divertint, s'estan passant bé, i que tenim a tots els monitors per ells i per elles.
12: La Creu Roja ha garantit que no els falti de res. Joan Vicenç és el coordinador de Creu Roja Vall d'Aro.
16: El que hem vingut és a muntar un alberg d'uns 70 llits perquè puguin dormir. I també hem donat suport, doncs, a l'hora de portar menjar i de portar uns materials d'higiene que ha subministrat l'Ajuntament, i nosaltres hi posàvem la part humana de fer arribar el material en aquí.
12: Una nit marcada per la coordinació entre els serveis d'emergència, que continuen pendents de qualsevol canvi en l'evolució de l'incendi.
0: L'incendi es continua concentrant al massís de les Gavarres, però es va originar ahir al matí a la Bisbal per les guspires d'una serra radial. Els Mossos han detingut l'operari que estava fent aquestes feines al voral de la carretera després de prendre-li declaració a la comissaria de la Bisbal. De fet, l'home estava utilitzant una eina específicament prohibida pel nivell 3 del Pla Alfa, com recordava la consellera d'Interior, Núria Parlon.
17: Hem de tenir clar que estem en un moment complicat, temperatures molt, molt altes, activació del Pla Alfa 3, que limitava clarament que ja no es podien fer feines amb eines mecàniques.
0: Fa una estona, Ignasi Casamitjana, veí afectat de l'urbanització Vall Repòs, ens explicava aquí al suplement que s'havia advertit a l'operari de la perillositat de la feina el dia abans.
18: Dia d'abans li van dir que era un perill el que estava fent, i a l'home l'endemà va i torna a fer la feina, no?
0: Qui el va avisar?
18: La carretera de la Ganga és una carretera que passa molts ciclistes, i un senyor va parar la bicicleta i li va dir: escolta, que fa molta calor i això és un perill. I ell va continuar treballant i ja està.
0: Com hem anat explicant, el govern ha demanat ajuda a la Unitat Militar d'Emergències, que ja ha enviat uns 200 militars i una seixantena de vehicles mobilitzats a petició del president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha suspès l'agenda prevista per avui per desplaçar-se al centre de comandament de l'incendi situat a la Bisbal d'Empordà. Es preveu que cap a les 10 del matí comparegui el president de la Generalitat. A primera hora, és a dir, ara mateix, s'està reunint amb responsables de l'operatiu, amb autoritats locals, amb alcaldes. Està previst que atengui els mitjans, com expliquem, al voltant de les 10. A través de les xarxes, el president de la Generalitat ha demanat a la població la màxima prudència i ha agraït la feina dels equips d'emergències. També Pedro Sánchez s'ha pronunciat, s'ha referit al foc de les comarques gironines. En un tuit ha dit que en segueix l'evolució amb preocupació i ha expressat solidaritat amb els veïns afectats. Avui el missatge és clar: evitar desplaçaments a la zona propera a l'incendi. Si avui teníeu pensat anar a passar el dia a la platja de l'Empordà, no hi aneu. Aquesta és la recomanació des d'ahir al migdia que fan les autoritats, des del govern, també des de Protecció Civil. Cal evitar col·lapsar les carreteres per assegurar que els bombers poden fer la seva feina amb garanties. Saludem a aquesta hora el Ramon Lamiel, ell és el director del Servei Català de Trànsit. Bon dia, senyor Lamiel.
19: Hola, molt bon dia.
0: La recomanació, no sé si és una recomanació, és un ordre, és la mateixa, no anar cap a l'Empordà.
19: Sí, és una recomanació insistent, no anar cap a aquella zona i evitar ocupar les carreteres perquè són indispensables per poder extingir l'incendi.
0: Per tant, el missatge que continua vigent des d'ahir al migdia i al llarg de tot aquest cap de setmana, o almenys aquest dissabte.
19: Continua vigent el mateix missatge, i en aquests moments també precisar que tenim dues carreteres tallades, l'acabada a la Bisbal d'Empordà fins a Calonge i l'acabada Llagostera a Calonge. Per tant, davant d'aquesta situació de que hi ha carreteres tallades, evitar el desplaçament cap a aquella zona.
0: És compatible demanar limitar la mobilitat i mantenir la cantada d'Havaneres a Palafrugell, que és avui dissabte, o el Festival de Cap Roig, que ahir crec que també va poder celebrar el concert de Bryan Adams, crec que era amb normalitat?
19: Jo li respondré d'una altra manera. Nosaltres vam estar ahir a la tarda, tota la tarda, amb els companys de Mossos d'Esquadra valorant altres talls de carretera. A nosaltres el que tenim és, sempre i amb els companys de Mossos d'Esquadra de Trànsit ho vam establir així, retents per si calgués tallar alguna carretera més, i no es va haver de tallar. No es va haver de tallar la C31 fins ara, no s'ha hagut de tallar, i també es va poder obrir la C66, que era una altra via important. Per tant, el que ens vam dedicar nosaltres era ahir a la tarda a les carreteres, a estar previnguts per si calia fer algun tall més. Aquestes eren carreteres principals molt contundents. No ho vam haver de fer i, a més, es va poder obrir la C66. La recomanació continua sent la mateixa. Les vies són indispensables per poder circular i extingir l'incendi, per tant, no, que no hi hagi afluència de vehicles i que, per tant, es puguin deixar les carreteres lliures per poder treballar els bombers.
0: Avui també hi ha una etapa del Tour que comença, en aquest cas, a Barcelona, tot i que es concentra, evidentment, en aquesta zona de la capital catalana, però dia també complicat pel que fa a la mobilitat, tenint en compte.
19: Sí, això li competiria més, seria més competència de la ciutat de Barcelona exposar-ho, però sí, hi ha una afectació important a la ciutat per tota aquesta etapa de recorregut, no sé si és una contrarrellotge exactament, i que sí, afecta doncs bona part de l'Eixample i afecta doncs la mobilitat a l'interior de la ciutat. De totes maneres, com a Servei Català de Trànsit, estem més focalitzats en les dues etapes de fora de Barcelona, que són les que més ens ocupen i preocupen, i que, per tant, sí que és important anar donant pautes i consells.
0: Doncs la recomanació de Ramon Lamil, director del Servei Català de Trànsit, amb aquest missatge, insistint, no és un bon dia per anar cap a l'Empordà, no és un bon dia per anar cap a la platja. Evidentment, hem de facilitar la feina als bombers. Gràcies i bon dia.
19: Gràcies, bon dia.
0: Com explicàvem, es manté la cantada d'Havaneres de Calella de Palafrugell a la platja de Portbó, malgrat l'incendi. Serà la 59a edició i es tornarà a interpretar El meu avi després dels xiulets i la cridòria de l'edició passada. Meritxell Pastors, la nova directora artística de la cantada.
20: A veure, El meu avi, per mi, és una cançó que ha deixat de ser merament una cançó per ser un cant del poble. Llavors no s'ha hagut d'una cantada d'Havaneres sense la meva vella Lola, no?, i El meu avi. Per tant, doncs, sí o sí, doncs, era una decisió que vaig prendre ja només agafar el càrrec de procedir a poder cantar doncs, la vella Lola i El meu avi.
0: La cantada comença a un quart d'onze de la nit. Per qui no pugui ser la platja de Portbó, també es podrà seguir amb pantalles gegants situades a les platges del Canadell, Port Pelegrí, Nova i Illafranc, com també des de tots els punts del país a través de la transmissió que en farem en directe a aquesta casa 3CAT. Totes les mirades cap a les Gavarres, de seguida hi tornarem, però el dia, el dissabte, ens deixa altres titulars, començant per Tarragona, on dos homes han mort aquestes últimes hores a les platges de Cunit i de l'Hospitalet de l'Infant. Ja són 8 les persones que han perdut la vida a les platges catalanes en el que portem d'estiu, Manel Sastre.
21: La primera víctima mortal ha estat a Cunit, al Baix Penedès, a la platja de Llevant. Un home de 70 anys l'han tret de l'aigua amb problemes cardiorrespiratoris i el sistema d'emergències mèdiques no l'ha pogut salvar, tot i les maniobres de reanimació. La segona víctima mortal a les platges s'ha produït a quarts de 6 de la tarda d'aquest divendres a la Cala Gestell, al costat de la platja del Torn, de l'Hospitalet de l'Infant, al Baix Camp. Es tracta d'un home de 37 anys que s'ha llançat a l'aigua des d'una embarcació en la qual anava com a tripulant. Amb aquestes dues víctimes ja són 8 les persones que han mort a la costa catalana des que ha començat la temporada de platges, 7 de les quals en platges de la demarcació de Tarragona.
0: L'assassinat d'un noi de 15 anys al Parc de la Pegaso a Barcelona encara cueixen. Parlarem avui amb la Maica Navarro, que avançava a La Vanguardia fa només una estona que els Mossos haurien detingut aquesta nit un home acusat de ser un dels autors del crim. La detenció s'hauria produït poc abans de les 12 de la nit a un pis de l'Avinguda Meridiana, a prop del lloc de l'incident, segons explica, insistim, la Maica, a La Vanguardia, i anirem desenvolupant també al llarg d'aquest suplement. L'assassinat d'aquest menor ha tornat a posar damunt la taula el debat sobre les armes de foc. N'ha parlat aquestes últimes hores el director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero, que demana endurir les penes pertinents a d'armes, perquè aquest incident suposa, diu, una línia vermella de màxima seguretat.
2: I l'escenari que nosaltres preveiem i pel que treballarem és que una persona que porti a sobre una arma de foc, el codi penal automàticament ha de tenir una pena assignada que impliqui que aquesta persona vagi a presó.
0: Paraules de Trapero. Ara mateix, una de les principals hipòtesis amb què treballen els Mossos és que l'incident fos una disputa entre bandes llatines i tampoc no es descarta que estigui relacionat amb el crim organitzat vinculat al tràfic de drogues. Toni Rodríguez és l'intendent de la prefectura.
3: Hi ha determinats espais que el monitoratge continu, l'estudi continu, et porten a pensar que és un espai freqüentat per persones que podien pertànyer a aquestes agrupacions violentes juvenils. No és estrany i no el sorprendrà el parc de la Pegaso en aquest sentit.
0: En el que portem d'any, els Mossos han registrat 65 incidents amb armes de foc a Catalunya que han causat 22 ferits i 7 morts.

0: Són 8:45 del matí, de seguida més qüestions de la crònica informativa del matí de dissabte. Us despertàvem avui amb el testimoni d'aquesta pagesa, la Núria Molla, davant la impotència de les flames de les Gavarres.
1: Soc pagesa de tota la vida, soc calongina de tota la vida i estàvem treballant al camp tranquil·lament, collint els préssecs i de cop, pum, hem vist una petita guspira i bufava tramuntana i està tot sec i abandonat. Això és una vergonya. El món crema. La terra crema. Hem de canviar la manera de viure, la manera de fer. Hem de fer com els nostres avis. Viure senzillament. La terra parla. És que és increïble. És que l'ambient està calent. Jo sé que una amiga aquí viu a les Gavarres i té les cabres i se'ls ha cremat tot al voltant del mas i les cabres no en saben res, però és que segur que s'han cremat. El sentit comú ja s'ha perdut. Ha de cremar tot.
0: Són unes declaracions que va recollir ahir, ja de nit, 3Cat Info, de la Núria Molla, mentre les flames continuaven cremant a les Gavarres. Núria, bon dia.
2: Bon dia.
0: Com esteu?
2: Bueno, mira, m'agafes que estic venent presses aquí, Mercat de Palamós, a tota màquina.
0: Per tant, pots continuar treballant malgrat tot, eh?
2: Sí, nosaltres som pagesos i hem de seguir. La naturalesa apreta i hem de seguir el seu ritme. Així que anem fent.
0: Com heu passat la nit? D'on ets exactament? Ets de Calonge, deies?

0: te'n va abraçar i la veritat és que fa esgarrifar i te fa enrabiar molt, perquè t'enfades molt amb el món en què vivim i la manera que vivim i veus que no hi ha aturador.
1: Què és el que et fa
0: I fa
1: enfadar,
0: molta
1: Núria?
0: Pena.
1: Què és el que et fa enfadar, el que et fa tanta pena?
0: Em fa molta pena les polítiques que tenim d'avui i de sempre i que aquest capitalisme esgarrifós, trepidant, que no para tota màquina, que sempre va creixent, creixent, creixent. I els comentaris de tothom, del periodisme i en general, que ens hem d'adaptar, m'enfada tota la manera de forma de viure, filosofia de viure, i no ens hem d'adaptar, hem de frenar. Hem de frenar perquè l'ambient està calent. Crema, estàs al camp collint i és molt feixuc treballar al camp amb aquestes temperatures i et fa molta pena tot plegat.
1: Tothom coincideix, tant experts com els que no ho som tant, que les Gavarres era un polvorí i tu explicaves doncs, que estaves collint aquests préssecs i que vas veure precisament com aquest foc amb un tres i no res s'expandia, no? I que tothom sabia que això un dia o altre podia passar, però que no s'ha pogut evitar.
0: Exacte, jo amb el meu xicot sempre que filosofem de la vida dius algun dia passarà i a casa que en parlem molt el pare ho deia, diu això és un polvorí. Des de la nevada que va haver-hi és que no es treballa al bosc, que només es pensa en edificar, amb la IA, avançant en aquest progrés que per mi és esgarrifosament decreixent, o sigui, ens anem al precipici. I veus com el bosc està abandonat i ningú fa res, i si talles un arbre, els ecologistes venen i et denuncien. Vull dir, és un bucle creat entre protocols i maneres de fer i no et deixen fer, i és molt patètic tot plegat, la veritat.
1: És la indignació de la Núria Molla, de Mas Molla de Calonge, que malgrat haver dormit molt poc aquesta nit s'ha despertat per anar a vendre els préssecs, en aquest cas al mercat de Palamós, que no descansa
0: Exacte.
1: Tampoc en cap de setmana, i és evident que doncs, Palamós, tot i que és molt a prop també de tota aquesta zona, suposo que pot recuperar la vida normal. Molts ànims, Núria, i gràcies.
0: No, gràcies a vosaltres per donar llum a les nostres paraules. Moltes gràcies.
1: Passen 5 minuts de 9:15. Més titulars d'aquest dissabte. El dia d'avui a Barcelona passa pel Tour de França, tret de sortida. Per primera vegada a la història, la prova ciclista més important del món arrenca a la capital catalana.
2: Pogacar, segur, vamos. No, no, jo sóc team Vingegaard des de ben petit, sempre Vingegaard.
3: O si no, Pol Seixas.
2: Sí, sí, el Seixas el donarà segur.
4: Que és molt jove, és quasi com vosaltres, 19 anys.
2: 19, 19.
1: Serà una contrarrellotge. Amb una contrarrellotge arrenca aquest tour per equips des del Parc del Fòrum fins a Montjuïc. En temps d'esports repassarem com arriben els principals favorits i en què consisteix aquesta etapa, però alerta perquè més enllà de la vessant esportiva avui hi haurà diverses afectacions de trànsit. Moure's per Barcelona ciutat serà complicat, especialment entre les 12 del migdia i 9:15 del vespre. Es tallaran diversos carrers per on passen els ciclistes. Barcelona queda partida en dos per les tanques que delimiten el recorregut. Pels carrers Bac de Roda, Aragó i Mallorca i la plaça d'Espanya, només es podrà creuar aquests carrers pels punts habilitats. Pel que fa als cotxes, no es pot circular pels trams del circuit i també queden afectats les sortides 23, 24 i 25 de la Ronda Litoral. A més, 10 línies d'autobús no oferiran servei i, paradoxalment, tampoc ho faran les estacions de bicing que queden dins del recorregut. Per tant, la recomanació avui a Barcelona és agafar el metro. Demà, segona etapa del Tour, que comença en aquest cas a Tarragona i tornarà fins a Barcelona, passant per Viladecans i Begues. I dilluns, última etapa catalana entre Granollers i Els Angles. De matinada, Donald Trump ha carregat contra el comunisme i la immigració en un discurs patriòtic per donar el tret de sortida a les celebracions dels 250 anys de la independència del país. Ho ha fet des de Mount Rushmore, a Dakota del Sud, on ha fet gala dels èxits i les contribucions dels Estats Units al món. Lluny de la institucionalitat del càrrec, Trump no ha desaprofitat l'ocasió per treure pit de la gestió de la seva administració i lloar Déu Totpoderós. Washington, Oriol Serra, bon dia.
5: Bon dia. El president nord-americà Donald Trump no ha decebut els seus seguidors aplegats al Mount Rushmore, als peus de les cares esculpides a la muntanya dels presidents Washington, Jefferson, Roosevelt i Lincoln. Els ha ofert el repertori habitual, autoelogis, crítiques a l'administració anterior i el que potser ha estat més novedós, una crítica ferotge contra el comunisme que no ha estat res més que un atac encobert al Partit Demòcrata amb la mirada posada a les eleccions al Congrés del novembre.
6: El comunisme és una amenaça moral per la llibertat nord-americana.
3: és l'amenaça més...

0: més gran pel nostre país, incloent-hi la Primera i la Segona Guerra Mundial, Pearl Harbor o fins i tot l'11S. No deixarem que això ens passi a nosaltres. No deixarem que passi.
1: L'acte, amb passades constants d'avions militars que no es podien veure perquè ja era de nit a Dakota del Sud, s'ha acabat, com sempre, amb el YMCA de Village People i Trump ballant amb els braços.
2: En el discurs de Trump tampoc no han faltat referències a l'Iran. Ha dit literalment que els hi han donat una setmana de treva perquè puguin celebrar un funeral. Trump es refereix a l'enterrament d'Ali Khamenei, que ha començat a primera hora del matí per acomiadar el gran líder del país, que, recordem-ho, va morir el primer dia de la guerra després de prop de 40 anys al poder. És el so de milions d'iranians omplint els carrers de Teheran per assistir a un funeral d'estat que s'ha convertit en una demostració de força contra els Estats Units i contra Israel. Les autoritats del país calculen que hi assistiran uns 20 milions de persones que el règim dels ayatolars llegeix com un gest de legitimitat. Els funerals comencen avui a l'Iran, però el fèretre de Khamenei recorrerà diverses ciutats de l'Iran i de l'Iraq. Finalment, el líder suprem rebrà sepultura dijous que ve a la seva ciutat natal, Mashhad. Les dues filles d'Isaac Andic creuen que el seu germà és innocent davant de la jutge que investiga la mort del seu pare. Han negat que Jonathan Andic estigui obsessionat pels diners i han definit la relació entre pare i fill com a bona, excepte en moments puntuals. Asseguren, a més, que tots els fills sabien que Isaac Andic volia destinar part del seu patrimoni a una fundació per gent necessitada. Des dels jutjats de Martorell, Marta Vallès.
3: Sara i Judit han dit que han ratificat el que ja van declarar davant els Mossos. Estan convençudes de la innocència del seu germà, que està imputat per homicidi per la mort del seu pare. Contràriament al que sosté la jutge, les germanes neguen que Jonathan Andic sigui una persona obsessionada pels diners. Pel que fa a l'herència, han dit que el seu pare revisava anualment el testament i els tenia al corrent. I asseguren que els tres fills sabien que Isaac Andic volia destinar part del patrimoni, calculat en 4.500 milions d'euros, a una fundació per gent vulnerable. En aquest sentit, seguiran endavant amb aquesta idea que el seu pare no va poder realitzar. També ha declarat el psiquiatre que va fer una única sessió amb pare i fill a petició de la terapeuta familiar que buscava millorar la relació entre tots dos. Ha dit que no està d'acord amb el mètode de treball de la terapeuta per reduir els problemes de relació i en concret amb la petició que li hauria fet la terapeuta a Isaac Andic que donés al seu fill Jonathan una part de l'herència en vida.
2: Hisenda ja té en marxa les inspeccions fiscals a José Luis Rodríguez Zapatero i la seva família. El magistrat José Luis Calama, que investiga l'expresident espanyol per organització criminal, tràfic d'influències i frau, entre d'altres, ha rebut la comunicació de l'agència tributària que des del juny analitza les declaracions dels principals implicats entre el 2021 i el 2025. En concret, l'organisme ha posat la lupa sobre l'IRPF, l'IVA, l'impost de patrimoni, el de grans fortunes i el de societats de l'exlíder socialista, la seva dona, les seves filles, l'empresari Julio Martínez i algunes companyies del suposat entramat. Això el mateix dia que l'instructor de l'Audiència Nacional ha fet un toc d'atenció als investigadors de la Policia Nacional i ha reclamat excloure dels informes dades personals de Zapatero que no tenen relació amb la causa. A Veneçuela ja són 2.650 els morts pel terratrèmol que va sacsejar al nord del país fa 10 dies. Segons els últims balanços, 32 de les víctimes són espanyoles. Centenars de cossos s'apleguen a la morgue improvisada de La Guaira, la zona més afectada, on els familiars s'enfronten a la tasca d'identificar els cossos. Enviat especial, Miquel Jarque, bon dia.
4: Bon dia. La tanca que perimetra aquesta zona està coberta amb una tela negra, fora una sala d'espera improvisada sota unes carpes, i dins, muntanyes de calç viva, milers d'ataúds i tot un circuit pels familiars que venen a reconèixer els cossos de les persones rescatades. Anaïs González és tècnica del tanatori.
5: Cuando la persona llega, si el cadáver todavía no ha sido identificado, de manera que se están procesando, por decirte tú, las huellas aún, te pasa al área de la foto a identificarlos por la foto y en caso tal, obviamente hay muchas partes del cuerpo que no están reconocibles, o sea, que están irreconocibles, pero le toman foto a lo que es, por ejemplo,
6: alguna cicatriz, algún tatuaje,
5: a cualquier cosa que te pueda identificar.
4: I enmig de tot aquest olor, hi ha qui se n'aprofita. Ho denuncia Juana Torres, familiar d'un desaparegut.
7: Allá dentro, para poder mantener el familiar dentro de las cava, están pidiendo $400 por un día.
4: En paral·lel també hi ha actes de solidaritat, com el del gremi de pompes fúnebres, que demanen sovint la voluntat i en moltes ocasions les funeràries que donen el servei de cremació de franc.
2: 2 minuts per arribar a 3:15 del matí. Recapitulem algunes de les informacions d'aquest incendi a les Gavarres que hem anat coneixent aquests últims instants. Hem de parlar de 2.400 hectàrees cremades a aquesta hora. Ahir n'eren 2.300, per tant, el balanç de la nit és positiu, tot i que els bombers diuen que encara queda molta feina per fer. Segons David Borrell, el cap dels bombers de la Generalitat, en parlava fa una estona, s'ha fet molta feina, s'ha estabilitzat un 70% del flanc dret, el que més preocupa, i cal seguir treballant també amb el flanc esquerre. Borrell insistia fa uns instants a mantenir el confinament als municipis afectats, també a Calonja, on el foc ha arribat a algunes urbanitzacions, i aquesta nit de matinada, malgrat que l'ordre de bombers i dels Mossos era que tots els veïns es quedessin confinats a casa seva, alguns veïns han tirat pel dret i per la proximitat de les flames han decidit abandonar casa seva, una acció que els bombers reproven completament. Diuen que l'ordre és quedar-se a casa amb aquests 7 municipis que continuen confinats, aproximadament unes 10.000 persones. Des de les 6 del matí, actualitzant tot el que dona de si l'incendi de les Gavarres, hem saludat l'alcalde de la Bisbal, hem saludat l'alcalde de Calonja, hem anat sentint els bombers, diversos testimonis, diversos veïns, i així continuarem fins que faci falta. Pausa i altres notícies també d'aquest matí de dissabte.
8: El suplement, amb Roger Escapa.
9: Per tu que dius, és groga! I per tu que crides, àrbitre, l'hora! Gaudeix a Caprabo d'aquesta ofertassa. La tonyina del nord en oli d'oliva Eroski, flascó de 400 grams, la segona unitat amb un 50% per 4,05 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
10: Amb motiu del gran depart del Tour de França, els dies 2, 4 i 5 de juliol, hi haurà talls de carrers i afectacions importants a la mobilitat a Barcelona. Consulteu els recorreguts, planifiqueu els desplaçaments amb antelació i prioritzeu el transport públic en a peu o en bicicleta. Més informació a barcelona.cat/mobilitatletour. Ajuntament de Barcelona.
11: Des de que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Amalia Origen.
12: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
13: Aquesta setmana, Lidl estalvia l'engròs amb els nostres més de 90 productes XXL. Ara, en format estalvi, un quilo de llagostins cuits per 7,69. T'estalvies un 18%. I salmó fumat per 5,99. T'estalvies un 20%. Lidl, val la pena.
14: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
15: Catalunya Ràdio.
14: Som 3CAT.
15: Som 3CAT.
16: Aquest cap de setmana, el Tour gira.
17: El Tot Gira surt al carrer per viure el gran depart del Tour a Barcelona.
16: Aquest dissabte, programa especial des del centre de Barcelona amb la transmissió íntegra de la primera etapa.
18: Una contrarrellotge per equips amb sortida al Fòrum i arribada a Montjuïc.
16: Connexions des de la sortida i la línia d'arribada, l'ambient als carrers i l'anàlisi dels especialistes.
18: I a les 7, el partit del Mundial dels vuitens de final, Marroc-Canadà.
16: I diumenge, la segona etapa del Tour.
18: La sortida des de Tarragona i l'arribada a l'Estadi Olímpic.
17: Un Tour històric a casa nostra i en Pogacar buscant el 5è títol.
16: I després de l'etapa, la gala final dels himnes del futbol català i la final del trofeu Kubala per tancar la temporada.
18: Aquest cap de setmana el Tour gira.
16: Dissabte i diumenge de 4 a 9 amb David Clopés.
15: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
2: A partir de l'obra de Lluís Domènech i Montaner, a cavall entre el segle XIX i el XX, s'iniciava una de les nissagues d'arquitectes més importants de Catalunya. Al llarg de 4 generacions, la família Domènech ha continuat fent aportacions arquitectòniques adaptades al context polític i social d'èpoques força turbulentes. En parlarem en el proper episodi de l'En Guàrdia, també disponible a la plataforma 3CAT.
15: En Guàrdia, amb Enric Calpena. Aquest dissabte a les 3 de la tarda.
8: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
2: Passen 2:03 del matí, de seguida als esports, amb un protagonista que, per sorpresa de ningú, torna a ser Leo Messi. Ha classificat l'Argentina pels vuitens de final, de nou amb un gol. Han patit més del compte contra Cap Verd. L'Argentina ha necessitat una pròrroga, però el més immediat continua passant per l'incendi de les Gavarres. Ja ha cremat gairebé 2.400 hectàrees, té gairebé 10.000 persones confinades en 7 municipis. Són Calonja i Sant Antoni, Cruïlles, Monells, Sant Sadurní de l'Heura, Santa Cristina d'Aro i la Bisbal d'Empordà. Veïns desallotjats que han passat la nit a alguns espais habilitats a Santa Cristina d'Aro. Segons l'última actualització dels bombers, aquesta nit s'ha fet molta feina, s'ha estabilitzat un 70% del flanc dret. És el que més preocupa, perquè el foc podria arribar a cremar 8.000 hectàrees si no es controla. Ara, amb l'ajuda de la Unitat Militar d'Emergències, els bombers continuen treballant en aquest punt. El David Borrell és el cap dels bombers de la Generalitat de Catalunya.
19: Estem progressant, diguéssim, adequadament. Encara, sobretot, recordeu que el que volem és tenir tancat el flanc dret abans de que no entri a la tarda la marinada i ens pogués obrir, diguéssim, amb aquest escenari no desitjat. Per tant, sí, estem, anem bé, per dir-ho d'alguna manera, però queda molta feina encara.
2: Preocupa el vent de marinada, que pot atiar el foc a partir d'aquesta tarda, i també l'onada de calor dels propers dies. Jaume Bosch, cap de l'àrea regional de Girona dels agents rurals, detalla l'àrea perimetrada.
20: 2.200 és el que ara mateix tenim perimetrat, perquè hi ha algunes zones a dins de l'interior que la tramuntana al ser tan virulenta, doncs van quedar sense afectació. Tot i que, evidentment, doncs, hi ha risc de que evidentment també siguin afectades durant el dia d'avui. Per tant, anirem veient l'evolució.
2: Avui dos missatges claríssims: mantenir el confinament i evitar desplaçaments a l'Empordà. Els bombers informen que aquest confinament es mantindrà com a mínim fins aquesta tarda, quan es reavaluï la situació. A aquesta hora, reunits alcaldes, bombers, conselleries d'interior, també el president de la Generalitat. És previst que compareguin a partir de les 10 del matí. Evidentment, ho seguirem al suplement. Hem saludat fa una estona el director del Servei Català de Trànsit, el Ramon Lamiel, que ens deia això.
21: És una recomanació insistent, no anar cap a aquella zona i evitar ocupar les carreteres, perquè són indispensables per poder extingir l'incendi. I en aquests moments també precisar que tenim dues carreteres tallades, l'acabada a la Bisbal d'Empordà fins a Calonja i l'acabada Llagostera a Calonja. Per tant, davant d'aquesta situació de que hi ha carreteres tallades, evitar el desplaçament cap a aquella zona.
2: Fa una estona, al suplement, l'alcalde de Calonja i Sant Antoni, Jordi Solens, deia això.
22: El que a mi em transmet el cos de bombers és tranquil·litat. Nosaltres ho tenim absolutament controlat i previst, i per tant el que tothom segueixi confinat a casa seva, que en principi calculen que el terç que els hi faltaria d'aquest flanc esquerre, que és el que representa aquesta zona de Calonja, pugueu tenir controlat avui mateix.
2: A Santa Cristina d'Aro s'han habilitat diversos espais per acollir veïns desallotjats, sobretot veïns de la urbanització Vallrepòs.
23: Nosaltres tenim un xalet a l'urbanització Vallrepòs de fa 44 anys. És un lloc privilegiat, enmig del bosc. Mai ens havia passat el que ens havia passat avui. Ha vingut la policia municipal i acte seguit els Mossos d'Esquadra, amb les sirenes a tope, casa per casa, i dient que havíem de marxar i anar cap al poble.
24: És una mica nerviós. Confiem en els mitjans que ho estan recuperant tot.
2: L'Ignasi Casamitjanes, un veí afectat de l'urbanització Vallrepòs, ens ha explicat fa uns instants al suplement que s'havia advertit l'operari que ha acabat detingut per iniciar presumptament aquest incendi ahir 9:45 del matí a la Bisbal d'Empordà, a l'entorn de la Bisbal d'Empordà, de la perillositat de la feina que feia aquests dies.
25: Dia d'abans li van dir que era un perill el que estava fent, i l'home l'endemà va i torna a fer la feina, no?
2: Qui el va avisar?
25: La carretera de la Ganga és una carretera que passa molts ciclistes, i un senyor va parar la bicicleta i li va dir: escolta, que fa molta calor i això és un perill, i ell va continuar treballant i ja està.
2: 9-3-2-0-7-4-4-4, us volem sentir a vosaltres, els oients, línies obertes a l'antena del suplement de Catalunya Ràdio. La Núria Molla és pagesa del Mas Molla de Calonja i ens ha trucat indignada per les condicions del bosc. Insisteix que aquesta zona és un polvorí.
26: El pare ho deia, diu, això és un polvorí. Des de la nevada que va haver-hi, és que no es treballa al bosc, només es pensa en edificar, en la IA, en avançar en aquest progrés que per mi és esgarrifosament decreixent, o sigui, ens anem al precipici.
2: És el missatge que també ens ha transmès, amb unes altres paraules, aquí al suplement, l'alcalde de la Bisbal d'Empordà, Òscar Aparicio.
0: Jo crec que encara hagués estat el bosc molt millor cuidat, que segurament, i no et dubto, que es pugui cuidar molt millor i es pugui tenir millors condicions. Estem parlant, ja ho heu vist, per l'extensió potencial que tenia l'incendi, o que té l'incendi, de moltíssimes hectàrees, i que, per tant, és molt complicat tenir el bosc en condicions de que, si hi ha un incendi, doncs sigui fàcil d'extingir-lo.
2: Són només algunes de les veus que hem anat sentint des de les 6 del matí en aquest programa especial en directe del Suplement, mirant cap a les Gavarres, un foc que arriba en un moment molt complicat amb el perill d'incendi forestal que és alt per l'arribada d'una nova onada de calor els propers dies, la segona d'aquest estiu, i amb la marinada a partir d'aquesta tarda que pot atiar el foc.
1: Lisandro Martínez, juega buena pelota larga para Messi, domina Messi, no está, Messi está, Messi está, Messi está,
2: Va, una mica d'alegria que el dissabte també ho necessita. L'Argentina ha necessitat el millor Leo Messi i una pròrroga per guanyar Cap Verd, la totpoderosa Cap Verd, perquè és que realment aquesta selecció és la sorpresa del Mundial. Va començar empatant contra Espanya i una mica més i passa vuitens. Aquesta matinada, 3-2, Argentina 3, Cap Verd 2, Argentina es classifica pels vuitens de final del Mundial, s'enfrontarà a Egipte, Albert Benet.
3: Messi va fer l'1-0 al minut 29 amb un control i una definició d'estrella mundial a l'abast de ben pocs després d'una gran passada llarga de Lisandro Martínez. Cap Verd, com deies, és la selecció revelació d'aquest Mundial, va fer l'empat a 1 al minut 59 i va portar el partit fins a la pròrroga. De seguida, el mateix Lisandro va fer el 2-1 per l'Argentina al minut 92, però Cap Verd va tornar a igualar el partit amb un gol al minut 103. Ja al 111... un córner picat per Messi va acabar amb un gol de cap del Cuti Romero amb la col·laboració d'un defensa.
2: El gol de Messi és el setè que fa en aquest Mundial. 7 gols en 4 partits. És el màxim golejador amb un gol més que Mbappé, 2 més que Harry Kane i Haaland i 3 més que Dembélé.
3: És el gol número 20 de la seva carrera en Mundials i es converteix en el primer futbolista que arriba als 30 partits disputats en Copes del Món. A més, atenció, també igual a Fritz Walter com a màxim assistent de tots els temps en Mundials. Són ja 10 assistències, un rècord que tenia el jugador alemany des del 1958. Perquè us en fem una idea, Maradona va arribar a repartir 8 assistències en Mundials, dues menys, per tant, de les que porta ara Messi. El sentim, sentim Leo Messi, que amb 39 anys acabats de fer, continua guiant l'Argentina.
4: Sabíamos que iba a ser difícil. Esto es mata-mata y nadie te regala nada. Si bien nosotros siempre desprestigiamos las selecciones por nombre, nosotros sabíamos que no iba a ser para nada fácil. Y esto es lo que te marca este Mundial en especial, ¿no? Que es todo muy igualado, muy complicado.
3: Messi estira a 8 la seva ratxa de partits seguits marcant en Mundials. A més, ha marcat en totes les fases que existeixen en una Copa del Món.
4: Todos los partidos van a ser dificilísimos, hicimos un desgaste muy grande, como siempre, jugando bien, jugando mal, lo mismo de siempre decimos, pero creo que lo importante ahora es descansar, pensar en lo que se viene e intentar de sacar cosas positivas del partido de hoy, que más allá del pase creo que la hay también porque hicimos cosas buenas y corregir la mala que creo que hoy fueron muchas también.
3: Messi i l'Argentina es van topar amb el veterà porter de Cap Verd, Bosinha, que amb 40 anys va ser clau per portar el partit a la pròrroga i permetre a la seva selecció somiar.
2: Als vuitens de final, l'Argentina s'enfrontarà a Egipte, que va eliminar Austràlia als penals després que, al final dels 90 minuts i també de la pròrroga, s'hi arribés amb empat a 1.
3: És una gran fita per a Mo Salah i companyia, ja que és la primera vegada a la història que la selecció egípcia es classifica per als vuitens de final d'un Mundial. Aquesta matinada també s'hi ha classificat Colòmbia, que ha guanyat Ghana per 1-0 amb un gol de John Arias. El rival de Colòmbia serà Suïssa. Avui ja comencen els vuitens. Canadà-Marroc a les 7 de la tarda i Paraguai-França a les 11 de la nit.
2: És un dissabte marcat en vermell també a la crònica esportiva de casa nostra per l'arrencada del Tour de França a Barcelona. Hem parlat de la mobilitat de la crònica esportiva. Avui comença aquesta competició amb la primera etapa, la primera de les tres amb protagonisme de Barcelona i de Catalunya a la Ronda Francesa.
3: Serà una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres entre el Fòrum i Montjuïc. Tots contra el gran favorit Tadej Pogacar. L'eslové ha guanyat el Tour 4 vegades i en vol més.
5: Vull guanyar 21 etapes, però és impossible. De fet, 10 etapes és pràcticament impossible. Intentarem guanyar el màxim possible, però l'objectiu principal és acabar guanyant.
3: El danès Jonas Vingegaard, guanyador de dos tours, vol destronar-lo, vol destronar a Pogacar.
6: Estic preparat per a la cursa, en tinc moltes ganes. Fins ara ha estat un any increïble per a mi. Així doncs, sí, espero poder continuar així.
3: Avui primera etapa i demà la segona, 169 quilòmetres de mitja muntanya des de Tarragona fins a Montjuïc, a Barcelona, i dilluns la tercera, 196 quilòmetres de muntanya entre Granollers i els Angles, a la Catalunya del Nord.
2: I acabem amb un apunt de bàsquet amb el que serà el nou entrenador del Madrid, el català Pedro Martínez.
3: El València ha anunciat que el tècnic ha pagat la seva clàusula de rescissió, que és €1.200.000. És el pas previ per convertir-se en les pròximes hores en el substitut de Sergio Scariolo al Madrid.
2: 9:02. Petitíssima pausa, obrim tertúlia, mirant cap a les Gavarres, incorporem experts, sentim veïns, sentim alcaldes, la compareixença de les autoritats, tot des de les 6 del matí i avui suplement especial fins que faci falta perquè crema l'Empordà.
8: El suplement, amb Roger Escapa.
7: Des de que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Ametller Origen.
9: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
10: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
11: Sacsejar la història. Transformar la fotografia. Visita l'exposició de la col·lecció Fòrum al Museu d'Art Modern de la Diputació a Tarragona, una de les mostres de fotografia més rellevants del país. Més info a dipte.cat/mamd. Diputació de Tarragona, amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya.
12: Bon dia. El número premiat al sorteig del cuponazo celebrat ahir va ser el
13: 5.725-5725 de la sèrie 111.
12: Pots consultar la resta dels números premiats al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui tens una nova oportunitat amb el sueldazo cap de setmana. 11. Ben jugat.
8: Catalunya Ràdio.
14: Som 3CAT.
8: Som 3CAT.

0: Cuplejant. Cuplejant, amb Caral Pedemonte.
1: La Societat d'Artistes, Intèrprets i Executants amplia les beques per estudiar instruments de cobla a Girona. Hola, com esteu? Comencem, iniciem, encetem un nou programa Cuplejant, ja ho sabeu, actualitats sobre sardanes i música per a cobla. Entregades les beques de la Societat d'Artistes, Intèrprets i Executants per l'alumnat d'instruments de cobla del Conservatori de Girona, que s'han ampliat en 1.000 euros i han permès encarregar nou repertori per als estudiants. Aquest és el programa 494 i tenim més titulars. El sector de la cultura popular fa una crida a que s'inclogui l'associacionisme a la Llei de Drets Culturals. I podem escoltar una nova sardana d'Alfred Abad, ben romàntica. La Fira Mediterrània de Manresa ha fet un avançament de la seva programació 2026 i ja sabem quan s'estrenarà la nova producció de l'Humac Orquestra Pau. I en esports, repassem la classificació de les colles infantils a la jornada de Campionat de Catalunya a Rubí d'aquest dissabte. Comencem un magazín d'una hora d'actualitat sobre sardanes i música per a cobla. Comencem al Cuplejant.
0: Cuplejant. Menció de qualitat als Premis de Ràdio Associació de Catalunya, el millor programa de ràdio local.
1: El que ha passat al món immens de la sardana i la cobla passa per Girona, i així us ho expliquem.
0: Notícies. Educació.
1: La Societat d'Artistes, Intèrprets i Executants amplia les beques per estudiar instruments de cobla a Girona amb fins a 6.000 euros. Aquest passat 25 de juny es va fer l'acte d'entrega d'aquestes beques a l'alumnat d'instruments de cobla al Conservatori de Girona. Uns diners que també han servit per encarregar i estrenar obres per a tenor a tible, fiscorn i flabiol a tres joves compositors, Anna Abad, Bernat Giribet i Magí Capdevila, el nou director de l'Humac Orquestra, recordem-ho. Després en parlarem. L'acte es va fer en un concert on hi van participar alumnes i professorat de tradicional al Conservatori Isaac Albéniz i va comptar amb la presència de la vicepresidenta de l'AIE i el diputat de Cultura de Girona, Jordi Camps. Aquestes beques ja han permès estrenar obres de Jordi Molina o Francesc Assú, entre d'altres, i és que aquest ja és el sisè any consecutiu en què la Societat d'Artistes, Intèrprets o Executants dona suport a l'alumnat del Conservatori de la Diputació de Girona amb una dotació de 6.000 euros, que s'ha incrementat en 1.000 euros respecte a fa dos anys. Unes beques que tenen com a objectiu fomentar l'estudi dels instruments de música de cobla des del curs 2021. L'entitat beca específicament l'alumnat de música tradicional del Conservatori, com hem explicat en reiterades ocasions en els últims anys aquí al programa. L'arrelament de la cobla al territori va ser un dels motius pels quals el president de l'AIE, Luis Cobos, amb el suport del conseller d'aquesta societat, Antoni Mas, va escollir el Conservatori per impulsar aquests ajuts. Això ho explica Antoni Mas, conseller de la demarcació de Girona de l'entitat, en declaracions al Cuplejant.
2: Potser el més curiós de tot és que l'ajuda en les beques del Conservatori se li va acudir al president, el Luis Cobos, que és de La Manxa, és de Campo de Criptana, i em va dir: Antonio, ¿qué te parece? Jo dic: home, em sembla que s'havia d'haver acudit a mi, però bueno, ja que se t'ha acudit a tu, felicitats. És un home molt sensible per aquestes coses. I sí, ens vam entendre de seguida amb el Conservatori, però vull dir que fa gràcia que sigui un home, doncs, un manxec que s'interessa pels instruments, precisament per l'ensenyament d'instruments de cobla. És un detall que a mi, bueno, en aquell moment fins i tot em va emocionar.
1: Aquest curs, un total de 13 alumnes de tiple, tenora i fiscorn del Conservatori de Música Isaac Albéniz opten per aquestes beques que els permeten finançar els seus estudis. Per obtenir-les cal assolir una qualificació mínima de 8 sobre 10 en l'instrument. Una part de la dotació també es destina, com dèiem, a la creació de nou repertori per als estudiants de cobla. En aquest sentit, s'han encarregat obres a diferents compositors perquè l'alumnat disposi de partitures pensades específicament per a instruments de cobla, cosa que n'hi ha ben poques. Enguany, els compositors escollits han estat, com dèiem, Anna Abad, Magí Capdevila i Bernat Giribet, i les seves obres es van interpretar durant aquest acte del 25 de juny. Cal recordar que l'AIE concedeix anualment prop de 150 beques de formació i ampliació d'estudis musicals arreu de l'Estat. El curs 2021 va ser la primera vegada que en destinava en un gènere concret, com és la copla, i des de llavors aquest projecte s'ha consolidat any rere any. El Conservatori de Girona, a més, compta amb l'escola de copla en funcionament des del 2007, on s'imparteixen classes dels instruments propis d'aquesta formació, tible, tenora, fiscorn i flabiol i tamborí. Aquests mateixos alumnes són els que formen part de la copla del Conservatori, dirigida per Francesc Assú, cap del Departament de Música de Tradicional del Centre. A més, l'alumnat pot completar la seva formació amb classes de composició i instrumentació per a copla. Escoltem una sardana de Francesc Assú, la sardana d'en Tocassons, una sardana de 1993, de lluïment de tenora, que escoltem a càrrec de la principal de la Bisbal.

0: Ei, dai, a l'hospitalet.
1: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
2: I obrim les connexions al territori.
1: Connexions al territori.
2: I comencem a Calella, perquè l'agrupació sardanista de Calella ha arrencat aquest diumenge a la tarda el seu cicle d'estiu. Toca sardanes, la copla, amb la copla mediterrània, i s'allargarà cada diumenge fins al 13 de setembre. Se celebra el passeig de Manuel Puigverd i l'entitat ja ha començat un curset de sardanes simultani, gratuït i obert a tothom, que també s'allargarà fins al setembre. Calella encapçala els actes que repassem del cap de setmana. A les Masies de Voltregà, el dia de Sant Joan, l'agrupació sardanista Voltregà va celebrar la 21a edició de l'Aplec de la Gleva amb les coples La Principal de Llobregat i la Ciutat de Girona als Jardins del Despujol. L'organització xifra en 220 les persones a l'acte. I la les coples Bisbal Jove, Flama de Farners i La Principal de Cassà van ser la banda sonora del 26è Aplec de Riudarenes, que es va celebrar aquest dissabte al vespre a càrrec de l'Ajuntament de Riudarenes. L'acte es va celebrar a la plaça Pau Casals. L'agrupació sardanista Barretina de Gramunt va celebrar aquest dissabte a la tarda la nit del 35è Aplec de Gramunt a la plaça del Mercadal amb concurs de colles improvisades, sortejos i sopar popular. Les coples participants van ser la Vents de Riella, la Juvenívola de Gramunt i la Principal de Llobregat. I Rubí està de festa major i la seva entitat sardanista, el Foment de la Sardana de Rubí, també hi ha organitzat una ballada de sardanes. Va ser divendres del vespre amb la Juvenívola de Sabadell a la plaça del Doctor Guardiet. I per acabar, aquest diumenge, durant tot el dia, l'agrupació sardanista de Llançà va celebrar la 53a edició de l'Aplec de la Sardana de Llançà a la Pineda de la Capilla del Port amb les coples Ciutat de Girona, Bisbal Jove i els Rossinyolets. Escoltem Port de Llançà de Ricard Viladesau, una sardana de 1967 que guanyava el premi a Enric Morera. L'escoltem a càrrec de la Principal de la Bisbal.

0: Aquesta era la perfecta Port de Llançà.
1: Si vols estar informada de l'actualitat coplística a Catalunya, escolta'ns a la teva ràdio o a coplejant.cat.
0: I avui toca obrir plana política.
1: Notícies. Política.
0: I és que el sector de la cultura popular fa una crida que s'inclogui l'associacionisme a la Llei de Drets Culturals. L'ens de l'associacionisme cultural ha fet públic un manifest crític amb el projecte de Llei de Drets Culturals. Aquest dilluns, l'entitat estava convocada a la Comissió de Cultura del Parlament de Catalunya per fixar posició oficialment sobre el contingut de l'articulat. Les federacions de l'ens que signen el manifest consideren que sense associacionisme la cultura catalana no tindria ni l'arrelament, ni la continuïtat, ni la capacitat de cohesió social que avui la defineixen. Alerten de la manca de reconeixement d'aquest fenomen dins del projecte de Llei de Drets Culturals i l'ens de l'associacionisme cultural català denuncia que el text actual l'exclou, exclou el paper fonamental de les entitats culturals en el sistema cultural del país. Segons l'ens, la cultura popular i associativa és la base de la cultura catalana i representa l'espai on han nascut disciplines com el teatre, la música, la dansa o el cant coral, també les sardanes. Les entitats asseguren que són una element clau per garantir l'accés universal a la cultura, especialment als pobles i barris on sovint no arriben les grans institucions. L'organització considera que el projecte de llei presenta una visió massa institucional i centralitzada, centrada en equipaments públics i sectors professionalitzats, deixant de banda la cultura creada i gestionada directament per la ciutadania, com més en moltes ocasions el món de la copla i la sardana. A més, l'ENS denuncia que aquesta exclusió no és un cas aïllat. Recorda que altres iniciatives legislatives recents, com la llei de foment de l'associacionisme o el projecte de llei del patrimoni cultural immaterial, que n'hem parlat aquí al Coplejant en reiterades ocasions, també han deixat al marge l'associacionisme cultural. Davant d'aquesta situació, l'entitat reclama que la Llei de Drets Culturals incorpori un bloc específic dedicat a l'associacionisme cultural i a la cultura popular. Entre les mesures que proposen hi ha garantir espais dignes i estables per a les entitats, augmentar el finançament destinat a cultura popular fins al 5% del pressupost del Departament de Cultura, que ja és bastant minso, i simplificar els tràmits administratius per accedir a subvencions públiques. L'ENS adverteix que demanarà el vot negatiu a la llei si el text final no inclou aquestes mesures.
1: Debat obert. Digue'ns la teva a correu@coplejant.cat, Instagram, Facebook, Twitter i TikTok.

0: cuplejant.cat.
1: I anem amb els esports.
2: Notícies. Esports.
1: I és que podem repassar una jornada més del Campionat de Catalunya pel que fa a la categoria infantil. Dissabte 27 de juny van sortir a competir les colles del Campionat Infantil al 40è concurs de colles sardanistes de Rubí, amb la Cobla Sabadell, i les colles del Campionat de Catalunya, per ordre de classificació al Campionat Infantil, van ser en primer lloc els Ocells del Bosc, de Valls, que no paren de guanyar, després, seguida per la colla Xiroia de Barcelona i, finalment, la colla Il·lusions de Cassà de la Selva. Només aquestes tres colles al Campionat Infantil d'aquest 2026. Una de les sardanes que van ballar les colles alevines va ser Marina, de Marc Timón, una sardana de l'any 2000 dedicada a una noia molt especial, com diu la dedicatòria d'aquesta sardana, que, evidentment, s'ha de dir Marina. Guanyava l'accèssit el Premi Vila de Cunit, ja desaparegut, i avui l'escoltem a càrrec de la Cobla Sant Jordi.

0: Coplejant.
1: Amb Caral Pedemonte.
2: I obrim el taló.
0: Obrim el taló.
2: Amb aquesta magnífica sintonia de Ricard Viladesau, a l'Empordà. És la sardana que sona per si algú s'ho pregunta. La Fira Mediterrània de Manresa ja ha fet un avançament de la seva programació d'aquesta 29a edició, que va del 15 al 18 d'octubre del 2026, i ja sabem quan s'estrenarà la tercera producció de l'UMAC Orquestra, l'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya, que, recordem, té instruments de cobla, tiples, tenores, fiscorns, flabiols. L'UMAC està preparant un homenatge a Pau Casals, ho hem explicat en altres ocasions, amb motiu dels 150 anys del naixement d'aquest català universal. Es tracta de la producció Pau, una proposta de gran format en defensa de la dignitat humana que pren com a punt de partida l'immens llegat del músic. I tot amb un to inconfusible, sonoritat d'aquesta jove formació orquestral que fa dialogar les arrels musicals dels territoris de parla catalana. Doncs bé, serà divendres 16 d'octubre, apunteu, a 9:45 del vespre a la Sala Gran del Teatre Cursal de Manresa, i les entrades per aquest espectacle ja estan a la venda, les podeu trobar a la web de la Fira Mediterrània de Manresa. Mentrestant, mentre ho esperem, escoltem un dels temes de Cruy i la seva segona producció, Arrel Transhumana.

0: coplejant.cat. L'agenda.
1: Tenim una agenda de juliol, això vol dir que és llarga. Anem ràpid. Dimarts 7 de juliol a 2 de 8. Sardanes a la Devesa de Girona, amb la Ciutat de Girona, també a 2 de 8. A la Seu d'Urgell hi haurà la Vents de Riella i a les 9 a Palau Solità i Plegamans hi haurà la Principal del Llobregat. També dimarts 7 de juliol hi haurà ballada de sardanes a Vilablareix amb la Principal de Banyoles i a 2 de 10 a Porreig, la Principal de la Bisbal. Dimecres 8 de juliol, Festa Major de Premià de Mar amb una ballada a 2 de 7 amb la Xaloc. També a les 8 a Terrassa hi haurà la Copla Sant Jordi, també a 2 de 10 a Matadepera hi haurà la Juvenívolada de Sabadell. A la mateixa hora, Tiana, hi haurà els Mongrins al Festival d'Estiu de Coples i Compositors. També el mateix dia, a les 10, a Castelló d'Empúries, Copla Foment del Mongrí. I a les 10, també a l'Escala, la Copla Mil·lenària. Passem a dijous 9 de juliol a les 7, Arenys de Mar, ballada de Festa Major de Sant Zenon amb la Contemporània, i a les 7, però a Sant Adrià de Besòs hi haurà la Sabadella. A les 7 també al Pla de la Catedral hi haurà la Mediterrània, i a 2 de 10 la Mil·lenària serà a Banyuls de la Marenda. També a 2 de 10, Nits d'Estiu de Castellà del Vallès amb una ballada amb la Principal de Llobregat. I divendres 10 de juliol a les 7 hi ha concert de sardanes i música per a coble amb la Flama de Farners a Montgat, i a les 8 ballada amb la Baix Llobregat a Cerdanyola del Vallès. També 2 de 9 a Caldes de Montbui hi ha ballada amb la Contemporània, i a les 9 21ena sardanes a la Fresca del Segrià al Carràs amb una ballada amb la Vell Puig Coble. També divendres que ve a Tortellà ballada amb els Mongrins, i a les 9 hi ha ballada a Sant Cugat del Vallès, concert de coble amb la Juvenívola de Sabadell. També divendres que ve a les 10, al NEC, Festival NEC de Calella, al Far de Calella, i al concert de Roger Mas amb la Copla Sant Jordi. També a les 10 de divendres

Festa del Patrimoni. A les 8, a Calafell, ballada amb la principal de Tarragona, i a les 8, ballada a Escaldes-Engordany amb la Ciutat de Solsona. També a les 10 de dissabte que ve, ballada a Lloret de Mar amb la Flama de Farners, i a les 10 a Roses, la Foment del Montgrí. I passem ja diumenge 12 de juliol, perquè dos d'una a Molló i a la Vila de la Jonquera. A la una a Martinet hi haurà la Rosaleda. A dos quarts de set de la tarda a Molló hi haurà la Vila de la Jonquera un altre cop. I a les 7 de la tarda al Vendrell hi haurà la Juvenívola de Sabadell. També a les 7, ballada a Mollà amb la Verga Jove. A dos de vuit, ballada a Sant Pol de Mar amb la Ciutat de Terrassa. I de dos de vuit també a Malgrat hi haurà la Baix Empordà. A la mateixa hora a la Seu d'Urgell hi haurà la Bellpuig Cobla. I a la mateixa hora a Cervera hi haurà la Contemporània. També a dos quarts de vuit a Badalona la Marinada per les Festes de la Mare de Déu del Carme. I a Blanes hi haurà la Mediterrània, a dos de vuit també. A dos de vuit també a Pineda hi haurà la Nova Vallès, i a Castelldefels la Baix Llobregat. I també a la mateixa hora a Calella hi haurà la Principal del Llobregat. A les 8 de diumenge que ve a Gramunt hi haurà la Vents de Riella, i a la mateixa hora a les 8 a Premià de Dalt hi haurà la Xaloc. I a Balaguer, a dilluns 13 de juliol, hi haurà la Transegre amb una ballada amb la Cobla Montgrins. I també a les 7 de la tarda de dilluns 13 de juliol, les festes major de Vinyoles, a les Masies de Voltregà, amb una ballada amb la Marinada. I això tan sols eren les ballades, perquè ara podem fer-vos un recull dels aplecs d'aquest proper cap de setmana. Déu-n'hi-do. Divendres 10 de juliol, 82è aplec de la Sardana de Manlleu, a partir de les 9 del vespre, amb la Principal de Llobregat i la Marinada. I l'endemà, dissabte 11 de juliol, a dos quarts de set de la tarda, comença el 18è aplec de la Sardana a Castellbisbal amb la Marinada, la Ciutat de Terrassa i la Sabadell. I també dissabte que ve hi haurà el 40è aplec de la Sardana Aires Planencs del Pla de Santa Maria, amb unes ballades amb la Reu Jove a dos de set i a les 10 de la nit. També dissabte que ve, aplec de nit de Granollers, a partir de 2 de 7 de la tarda amb la Ciutat de Granollers, la Juvenívola de Sabadell i la Sant Jordi. I també dissabte que ve, 45è aplec de la Sardana de Juneda, a les 7 i a les 10 amb la Juvenívola de Gramunt. Dissabte a les 9 comença la vigília de plec d'Olot, 63è edició, amb una ballada amb la Principal d'Olot, un aplec que seguirà l'endemà diumenge 12 de juliol a 2 d'11 i a 2 de 5 de la tarda amb les Cobles, Ciutat de Girona, Bisbal Jove i la Principal d'Olot. I acabem aquesta tarda interminable agenda de juliol, diumenge que ve 12 de juliol, amb el 21è aplec de la Sardana de Vilaplana a les 11 i a les 5, amb dues ballades amb la Reus Jove. Tanquem amb Manlleuenca, de Josep Maria Tarrides, per esperar l'aplec de Manlleu i tots aquests altres, a càrrec de la Cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona, i la podem trobar en el disc Manlleu, Ciutat Pubilla, Les Sardanes. Una sardana de 1931, aviat farà gairebé 100 anys. L'escoltem.

0: Això era Manlleuenca, de Josep Maria Tarrides.
1: Estàs escoltant El Coplejant, l'únic magazín d'actualitat sardanista dels Països Catalans.

Podríem seguir tararejant-la, eh? Amb el permís dels mallorquins i mallorquines, molts dels ciutadans dels països catalans també sentim la balanguera nostra. I avui volem parlar d'aquesta cançó tradicional perquè aquest any, el 29 de maig més concretament, es va celebrar el centenari del primer cop que la balanguera es va cantar amb diferents cantades per populars arreu de Mallorca, a tots els municipis, a les escoles, a l'àmbit institucional. L'Obra Cultural Balear n'ha impulsat la celebració, que ha tingut un notable ressò als mitjans de comunicació. La balanguera va ser escrita pel poeta, assagista i polític Joan Alcover, un home lligat a la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans des de 1916, que amb només 23 anys havia guanyat un premi als Jocs Florals de Barcelona el 1877. Passats tres mesos de la seva mort, el 29 de maig del 1926, el poema va ser cantat al Palau de la Música de Barcelona amb música d'Amadeu Vives, compositor i escriptor de Collbató i fundador de l'Orfeó Català. Mig segle més tard, Maria del Mar Bonet, el 1981, va fer un senzill amb dues cançons, Estrofa al vent, de Gabriel Alomar, i La balanguera, de Joan Alcover, amb música d'Amadeu Vives. El mateix any surt el seu àlbum Jardí tancat, musicant poesies de diferents poetes mallorquins i popularitzant encara més la balanguera. El 1996 la cançó va ser declarada himne oficial de la major de les Balears per part del Consell Insular de Mallorca. Certament aquest himne de Mallorca és clarament representatiu del poble mallorquí que s'ha fet seva aquesta poesia cantada, però al nostre entendre no és menys cert que la balanguera és un patrimoni de tots els que sentim i estimem la terra i la nostra llengua i cultura catalanes. En aquests moments de repressió de la llengua i de la identitat catalana a tots els països catalans, està bé recordar que tenim arrels comunes com aquesta, la balanguera, una balada preciosa que, de fet, també se n'han fet diferents versions amb instruments de cobla i per a cobla. Una és aquesta de Jordi Molina i Joan Díaz, tenora i piano.

O també la versió que n'ha fet la cantant Neus Mar amb la copla La Flama de Farners i que podem trobar en la seva producció i disc Trencadís. Es titula, evidentment, La Balanguera. És la versió de Neus Mar i la copla La Flama de Farners. L'escoltem.

0: Això era La Balanguera.
1: Coplejant. Premi Tornaveu a mitjà de comunicació de l'ens de l'Associacionisme Cultural Català. Coplejant. Les estrenes.
0: I aquesta setmana podem escoltar una estrena d'Alfred Abad ben romàntica. Es titula La calma en els teus ulls i l'estrenava el dia de Sant Joan a Tarragona, dedicada a la seva dona, Maria Gils. Ella mateixa ha estat l'encarregada de penjar una publicació ben bonica a Facebook, on explica la dedicatòria i acompanya la sardana de fotografies d'ells dos al llarg de tota la seva vida. A la dedicatòria, Alfred Abad hi posa: a la persona més meravellosa del món, gràcies per caminar amb mi tots aquests anys. Preciós. La sardana la hi ha regalada pels seus 40 anys de casats. Es diu ràpid, això. Que bonic. L'escoltem a càrrec de la Cobla Reu Jove en la gravació de l'estrena La calma en els teus ulls. És la nova sardana d'Alfred Abad.

0: Coblejant.
1: Coblejant.
2: Coblejant.
3: Amb Caral Pedemonte.
4: Bé, nosaltres tanquem aquesta edició calorosa de juliol i mentre us recomanem que us poseu molta crema, us mulleu molt i estigueu en llocs frescos perquè fa molta calor, nosaltres tanquem el programa d'avui escoltant 17 de juliol, perquè som al juliol, anem a escoltar a Pitu Chamorro, que sempre ve de gust. Dedicada al casament del seu company de couple, Jordi Solenc, nosaltres avui ens la prenem com a nostra aquesta perfecta sardana de Pitu Chamorro. Nosaltres acabem per avui, recordeu que ens podeu trobar a les nostres xarxes socials, som a Facebook, Instagram, TikTok, a Threads, i també tenim canal a Telegram, a WhatsApp i a YouTube, i també ens podeu escoltar a coblejant.cat, a les plataformes digitals, i a una de les més de 70 ràdios que ens emeten arreu dels Països Catalans. També ens podeu escriure a correu@coblejant.cat. Res més, això és tot, tornem la setmana que ve al mateix lloc i a la mateixa hora per explicar-vos tot el que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Mentrestant, coblegeu força!

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
1: Doncs mira, Laia, jo valoro molt i molt el Canemàs en aquest sentit d'un dossier central que es mullen, més ben dit, perquè sí, el d'aquesta nova entrega va versar sobre la festa i l'aigua.
2: Sí, sí, és molt interessant per aprofundir en temes des de diferents perspectives.
1: Exacte. Ep, en parlarem ara mateix, però mira, llum vermella. Benvinguts i benvingudes al Festa Festa, el programa de cultura popular i associacionisme que s'escolta per la ràdio i per internet.
2: Hola, Madeu, hola a tothom. Avui som a divendres 3 de juliol de 2026, diada de Sant Tomàs Apòstol. I atenció, perquè aquest és el programa número 852 de la nostra etapa digital i el 2641 de tota la nostra història. Ja som en ple juliol, de fet, i la calor apreta.
1: I com sempre ens podreu trobar al nostre web www.festafesta.cat i estem en un cap de setmana de festa major a molts punts del país. Avui volem saludar especialment la gent de Corbera d'Ebre, a la Terra Alta, d'Hostalric, a la Selva, de Llampies, al Gironès i de Polinyà, al Vallès Occidental. Bona festa major a tots i totes.
2: I pel que fa al contingut d'avui, el nostre tema central ens porta de nou al Canemàs, la revista de pensament associatiu, i concretament el seu dossier central, que gira al voltant de l'aigua i la festa.
1: Tenim per endavant 55 minuts de cultura popular de la bona de veritat. Veniu, sí, ens acompanyeu?
2: Ara sí, comença el Festa Festa.
0: Festa Festa. Cultura popular i associacionisme a la ràdio i a internet.

0: Recordeu que el Festa Festa el podeu seguir a les xarxes socials i, per descomptat, accedir a tots els continguts a través del portal Tornaveu i del web de l'Institut de Cultura de Barcelona.
1: I també ens teniu a l'abast a Apple Podcast, Spotify i Overcast. I una salutació molt especial a les emissores de ràdio local que ens ajuden a arribar a cada racó del territori.
0: Avui tindrem l'actualitat del Tornaveu amb l'Emma Robres, el baròmetre casteller amb la Sara Soriol i les seccions Dites i refranys amb en Víctor Pàmies, els remeis de l'ermità amb Fra Valentí Serra de Manresa i les cançons que tornen amb Josep Maria Dell i un va de joc amb la companyia de jocs L'Anònima.
1: Però ara és el moment d'endinsar-nos en el pensament i en la recerca. Aquesta setmana ens centrem en el dossier L'aigua i la festa, de la revista Canemàs, que és el tema central d'aquest Festa Festa.
2: Festa Festa!
3: Amb Laia Camproví
4: i Amadeu Carbó.
2: Festa Festa és un programa patrocinat per l'Agrupació del Bestiari Festiu de Catalunya i la Federació d'Ateneus de Catalunya, amb la col·laboració de l'Agrupació Cultural Folklòrica Barcelona.
5: L'aigua és molt més que un element essencial per la vida. Al llarg dels segles també ha esdevingut un símbol de fertilitat, purificació, celebració i identitat col·lectiva. Arreu dels països catalans, rius, fonts, platges o places han estat l'escenari de rituals, de festes i de tradicions que han convertit aquest element en protagonista de nombroses manifestacions de cultura popular. Precisament aquesta és la proposta del nou dossier central de la revista Canemàs, que en el seu número 32 posa el focus en la relació entre l'aigua i la festa. Un recorregut que reuneix investigadors de diferents territoris per documentar pràctiques festives tan diverses com els balls de plaça, els correaigües, les celebracions vinculades als rius o les festes marítimes, mostrant la riquesa i la diversitat d'aquest patrimoni immaterial. El resultat? És un mapa ampli que travessa el conjunt dels països catalans i que permet entendre com un mateix element pot adoptar significats molt diferents segons el territori, la història i la comunitat que el manté viu. Alhora, el dossier també evidencia la vitalitat de la recerca sobre cultura popular i la necessitat de continuar documentant unes pràctiques que evolucionen constantment. Per conèixer com s'ha gestat aquest número i què aporta a l'estudi del patrimoni festiu, avui conversem amb Helena Espuny Arasa, directora del dossier central L'aigua i la festa de la revista Canemàs. Tot projecte d'investigació parteix d'una pregunta inicial. En aquest cas, la voluntat era entendre fins a quin punt l'aigua ha condicionat les nostres celebracions i quines lectures permet fer avui sobre la cultura popular.
6: Inicialment es volia abordar l'aigua per ser un tema ara en ment de molts per motiu del clima actual, tant per l'excés com per defecte d'aigua i les problemàtiques que comporta. Molts grups d'estudiosos estan girant la mirada actualment cap al passat per veure els problemes que comportaven les sequeres i els aiguats en altres moments de la nostra història i com ho feien els nostres avantpassats per gestionar l'aigua en períodes de sequera i de pluja excessiva. De la gestió tradicional de l'aigua, que és un tema molt extens, van passar l'aigua en el fet festiu, que tot i no ser tampoc un tema gaire acotat, sí que és una dimensió de primer ordre en la cultura popular. La premissa inicial fou una selecció d'articles que abordessin en el seu conjunt el màxim ventall possible de dimensions i significats de l'aigua dins del fet festiu en indrets ben diferenciats de les terres de parla catalana. No es demanava descripció de la festa, sinó reflexió al voltant de festes que tenen l'aigua com a element protagonista, festes que contenen algun ritual aquàtic i festes en les que la presència de l'aigua n'és només un element complementari. I com això ha pogut anar evolucionant al llarg del temps.

0: Malgrat la gran diversitat de festes que recull el dossier, totes comparteixen un mateix fil conductor, la manera com les comunitats han convertit l'aigua en un element de celebració, de cohesió i de transmissió de la memòria col·lectiva.
1: La riquesa simbòlica de l'aigua és universal a totes les cultures i al llarg de la història ha format part tant d'allò sagrat com d'allò lúdic de la nostra cultura. Un ball de plaça o un correaigües poden formar part d'una festa que celebra una sanació, que celebra la fi d'una epidèmia o la fi d'una plaga agrícola, per exemple. Un ball de plaça o un correaigües poden formar també part d'un romiatge que en el seu origen era una rogativa de pluja o d'una benedicció amb aigua beneita d'animals de treball. Independentment del paper més o menys destacat que tingui l'aigua dins de les diferents festes, en definitiva, el fil conductor és la seva indiscutible importància per a la gènesi i la preservació de la vida. I en les festes d'aigua i amb aigua tractades en el dossier s'apel·la a alguna o diverses de les dimensions simbòliques d'aquest element primordial. Pot ser la neteja, l'aigua que guareix, la que purifica, la que dona la vida, la que configura un paisatge o la que s'ho emporta tot.
0: La geografia també condiciona les formes de celebrar. Les festes vinculades als rius, a la costa, a les fonts o a les zones de muntanya responen a realitats molt diverses, però totes formen part d'un patrimoni compartit.
1: Doncs bé, hi ha factors físics determinants, com la presència del mar o no, però rius, rierols i fonts són més abundants i la gent hi ha acudit secularment per abastir-se, transportar, cultivar, netejar, curar-se i també per celebrar-hi rituals de rogativa, rituals de sanació, de benedicció, de rejoveniment, associats a una festa o que van esdevenir festa. Molt sovint aquests rituals de l'aigua s'entenen des del culte a les divinitats de l'antiguitat i això és comú a totes les terres de parla catalana que formen part de la mateixa cultura grecollatina o inclús anterior. El cristianisme els va integrar i els ha fet arribar als nostres dies, segurament transformant l'estructura de les festes, però no el sentit primigeni. Els elements singulars dins d'una festa i variants n'hi ha, fruit d'unes condicions històriques, geogràfiques, etc. concretes, de la creativitat de cada col·lectiu, però aquestes singularitats són sobretot elements festius que s'han conservat de manera més o menys aïllada en uns indrets concrets, que en el passat formaven part d'un model de festa més extès en el seu entorn i ha anat desapareixent o transformant-se segons les poblacions. Realment, les comunitats sempre han sigut permeables i s'han emmirallat en com feien la festa als seus veïns o en indrets més llunyans. També la religiositat dominant en cada moment ha estructurat de manera determinant el sentit i el contingut de la festa. Actualment li donem molt de valor a la singularitat, potser perquè el turisme cultural ara està més desenvolupat, però no sé si sempre se li ha donat tant de valor a aquest concepte.
0: Un altre dels aspectes que posa en relleu aquest número 1 és la importància de la investigació. Moltes d'aquestes pràctiques han estat poc estudiades o només es conserven gràcies a la feina d'investigadors locals i de les mateixes entitats culturals.
1: Doncs déu-n'hi-do el camí recorregut els darrers anys en la recerca sobre patrimoni cultural immaterial i en concret sobre festes. Els centres d'estudis han contribuït en investigar i documentar les festes locals i també particulars que mantenen repositoris constantment actualitzats, com el portal de festes del Manel Carrera. També podem citar estudiosos molt centrats en aquesta temàtica o els esforços de les administracions per catalogar i prendre mesures de salvaguarda del patrimoni festiu. Tot i així, hem hagut de cercar autores i autors que donessin perspectives diferents de les festes de l'aigua, no solament per la seva ubicació territorial, sinó també que poguessin parlar de festes amb funcions i dimensions simbòliques diferents i al mateix temps anessin més enllà de la mera descripció de la festa, que poguessin fer-ne reflexió, sigui de l'origen, sigui del perquè de l'evolució, sigui de la comparativa entre models diferents, etc. Resumir aquest tema en 6 articles és complicat, ja que la riquesa de la cultura festiva de l'aigua en les terres de parla catalana és molt més rica, evidentment.

0: Més enllà de recopilar coneixement existent, cada número de Canemàs també busca obrir noves perspectives i generar debat al voltant de la cultura popular contemporània.
1: Destacaria la nova hipòtesi del Manuel Carrera sobre la importància de l'aigua en l'origen de les falles del Pirineu. També destacaria l'interès del Bernat Salvanyà en cercar les continuïtats i les ruptures del model tradicional de les festes d'aigua dels pobles de costa entre Arenys i Tossa de Mar. O l'anàlisi que en fa el Jordi Bertran de les diverses modalitats dels orígens, les funcions dels correaigües com a elements de cohesió social. Però en tots els articles hi ha algunes dades que potser no sabíeu i caldrà llegir-los per descobrir-les.
0: Moltes gràcies, Helena Espuny, per haver-nos acompanyat als micròfons del Festa Festa. Nosaltres ara continuem amb el programa.
2: Festa Festa.
3: Si voleu tornar a escoltar el reportatge o qualsevol secció del programa, ho trobareu tot al web festafesta.cat.
4: Festa Festa.
5: Expedient C, amb Amadeu Carbó.
6: La recerca de l'aigua és fonamental per la subsistència dels grups humans. Tant és així que els experts vaticinen que els conflictes de la humanitat que actualment es centren en les qüestions energètiques experimentaran en un futur no gaire llunyà un gir centrant-se en el control i l'explotació dels recursos hídrics. Un dels mètodes emprats per localitzar aigua en el subsol, amb èxit demostrat, és la radioestèsia. A casa nostra, els recercadors d'aigua que usen la radioestèsia reben el nom de saurins. I com que en aquest cas el nom sí fa la cosa, ens remetrem a l'etimologia del mot. La paraula saurí prové de l'àrab, al-zuari, que vol dir il·luminat, que disposa el do de l'evidència que veu on els altres no veuen res. Però si anem a cercar el significat al diccionari, en aquest cas el Dièc II, ens dibuixa ja un personatge més concret amb la següent definició. Persona que amb una vareta a la mà o altre mitjà endivina o pretén endivinar l'existència d'aigües subterrànies o altra cosa oculta sota terra. En aquest cas, la definició és quasi bé iconogràfica, ja que el presenta amb una vareta, una de les eines tradicionals dels saurins amb les que majoritàriament identifiquem aquesta pràctica. De fet, la primera imatge és una pintura parietal d'uns 8.000 anys d'antiguitat trobada a les parets de les coves del Tassili, al desert del Sàhara, on es veu un saurí fent ús d'una vareta en forma d'Y. Si bé aquest tipus de recerques van ser considerades màgia i bruixeria, cal dir que va ser notòria aquesta activitat entre els clergues. Els monjos del Cister van destacar en aquesta activitat a l'hora de situar els emplaçaments dels seus monestirs. Pel que fa al perfil actual del saurí a Catalunya és molt transversal, ja que trobem gent de totes les procedències, formacions, professions i estrats socials. Tot i així, la seva majoria són gent de la terra, que la coneixen en profunditat i l'estimen. Pel que fa als estris, eines o útils dels que es valen els saurins per fer les seves troballes, podem agrupar-los en dos grups. Les varetes i els pèndols. Al primer grup trobem, com ja hem descrit, les varetes, en forma d'Y, que són preferentment de fusta de avellaner. Però també poden ser d'altres fustes, com per exemple garrofell, adoner, sarment, etc. Fins i tot hi ha qui se les fabrica en plàstic. També hi ha qui fa ús dels metalls, fent varetes de coure i que es fan servir en jocs de dues peces. El grup dels pèndols agrupa tot un seguit d'estris heterogenis, alguns de fabricació molt rudimentària formats per un còdol penjat d'un cordill, fins a alguns que utilitzen un rellotge suspès d'una cadena, una plomada d'obra o els més sofisticats fabricats amb cristalls polits amb una cadena de metall preciós. També existeix la possibilitat de que el saurí no faci servir cap mena d'estri en les seves recerques. Els procediments i les tècniques són força semblants entre tots els saurins, i el que pot tenir variacions són les interpretacions que dona cada saurí als moviments de les varetes o dels pèndols. Un cop s'ha trobat l'indret òptim, hi ha saurins que asseguren saber calcular també amb aquests estris la fondària del pou i el caudal que trobarem. Podem creure-hi o no, i pensar que tot plegat és superxeria, que ens arriba d'un passat de pràctiques suposadament màgiques i arcaiques, o que són davant de simples xarlatans i que tot plegat és una ximpleria. Però el cert és que actualment companyies i multinacionals dedicades a l'extracció d'hidrocarburs contracten els serveis de saurins a l'hora de fer les seves prospeccions. Moltes de les empreses que es dediquen a obrir pous fan el mateix. Els saurins, per tant, gaudeixen del reconeixement d'aquells que exploten i fan negoci dels recursos del subsol. Com Sant Tomàs, veure per creure, en els cas dels que dubten i en els cas dels que no, també. I per acabar, si us ha despertat la curiositat sobre aquest món fantàstic dels saurins, una recomanació bibliogràfica. Un llibre de Rosa Maria Canela i Valsebre, Bruixots de l'aigua, els saurins a Catalunya. Bona lectura.
2: I escoltem el primer tema musical d'avui, una versió molt especial del clàssic de George Moustaki, L'Emetec, a càrrec de la Cobla Marinada, amb la veu de Pere Martínez i els arranjaments de Vicenç Martín.

aquest aire de matec, jueu errant i pastor grec, i els meus cabells, els quatre vents. I aquest mirar tan indecis, ara amargant, ara endolcit, de dies bons i de mal temps.

maquetaire de matec, jueu errant i pastor grec, i els meus cabells als quatre vents. I aquests meus ulls descolorits, verdosos blaus, mig enfosquits, amb

mirar-m'hi com ahir, ens que se m'acluquin els ulls. I com voldria perdre-m'hi i enamorar-m'hi com ahir, ens que se

0: gràcies a la Cobla Marinada i al Pere Martínez per aquesta delicatessa musical que acabem d'escoltar. I ara connectem amb l'actualitat per saber què bull en el món associatiu. L'Emma Robres ens porta les notícies del Tornaveu.
1: Festa, festa!
2: Les notícies del Tornaveu.
3: Sense associacionisme no hi ha accés ni participació universal a la cultura. Aquesta és una de les frases que ens ha deixat el manifest elaborat per l'ENS de l'Associacionisme Cultural Català, entitat que aglutina el gruix de federacions nacionals de cultura popular. Aquest manifest ha sorgit arran del projecte de llei de drets culturals que, en paraules de la consellera de Cultura, Sònia Hernández, busca protegir la cultura no com a entreteniment, sinó com a dret. Malgrat estar d'acord amb l'objectiu de la llei, l'ENS no en comparteix els detalls. Ho explica la presidenta Rosa Maria Provencio.
4: Estem absolutament a favor que hi hagi una llei de drets culturals. El que no ens agrada és tal com està redactada ara, perquè no contempla els drets des de la base, sinó que contempla els drets des de l'altura. I s'ha de canviar l'ordre, perquè per arribar a dalt de tot, un ha de començar des de baix i anar pujant.
3: Així, l'ENS denuncia que el projecte de llei ignora la cultura organitzada des de la ciutadania i centra la seva mirada gairebé exclusivament als equipaments públics, les institucions i els sectors professionals. És per això que demanarà el vot negatiu si el text final no incorpora un bloc d'articles amb mesures concretes que abordin les necessitats de l'associacionisme. Citant el manifest, ha de quedar clar que la cultura popular i associativa no és un element complementari del sistema cultural català. N'és el fonament. Els ateneus són un dels actors més importants en la protecció i promoció de la llengua i cultura catalanes. Respecten i promouen la presència del català en diferents àmbits i procuren garantir-ne l'ús habitual en les activitats que s'hi programen. Aquest compromís dels diversos membres de la Federació d'Ateneus de Catalunya els ha dut a unir forces amb la Plataforma per la Llengua per elaborar un diagnòstic de la seva realitat lingüística. Aquesta anàlisi, que porta per títol Estudi de l'ús i la presència del català als ateneus, si bé ha reafirmat el que la Federació ja sospitava, que són part del patrimoni viu que fomenta i normalitza el català, també ha plantejat nous reptes. Els principals, l'ús del català als bars i espais de restauració i també a la cartelleria dels actes aliens als equipaments. Pep Morella, el president de la Federació, considera que no es tracta d'una problemàtica únicament present als ateneus, sinó de país. Creu que la solució passa, principalment, per viure desacomplexadament en català.
5: No tenim una societat 100% catalanoparlant, això és evident. Tenim molt flux de gent, perquè a més és un flux de gent. És una ciutadania que necessitem com a país. Aleshores, hem de tenir aquesta militància per anar treballant doncs, la necessitat de saber i de parlar català. No només la necessitat, sinó a més doncs, un orgull de poder-ho fer.
3: Parlem, doncs, d'un primer pas de la Federació que, malgrat ja fer una molt bona feina, busca l'excel·lència.
6: Moltes gràcies, Emma, i de les notícies del món associatiu passem a les places, perquè les camises de tots els colors estan a punt i les pinyes estan ben preparades. Anem a conèixer com va el pols de la temporada amb la Sara Soriol i el seu baròmetre casteller.
7: Festa, festa.
1: Baròmetre casteller.
7: Amb Sara Soriol. 24 novetats en la setmana de Sant Joan.
8: Hola, companys. Tornem a ser aquí per relatar les novetats del baròmetre estrella. La Vella de Valls per Sant Joan va passar a encapçalar el baròmetre 2026 amb les novetats del 4 de 9 sense folre, 4 de 9 amb l'agulla i el 5 de 9 descarregat. Per la seva part, les Joves de Valls va fer el primer 4 de 9 sense folre de l'any i també va estrenar el 2 de 9. La Jove de Tarragona per Sant Joan i els Castellers de Vilafranca el passat dissabte han estrenat el 2 de 9. En la gamma de 8, els Castellers de Sants han sumat el 5 de 8 i els Xiquets de Tarragona han posat de sostre el 7 de 8. Els Xiquets del Serrallo han descarregat per primer cop el 4 de 8, el seu primer castell de 8 complet i són mereixedors d'un dels trofeus baròmetre un pis més. Per la seva banda, els Castellers de Terrassa han recuperat el 2 de 7. En la gamma de 7, els Nois de la Torre han presentat el 7 de 7, el 3 de 7 amb l'agulla. Els Castellers d'Altafulla han estrenat el 3 de 7 i 4 de 7 i els Matussers de Molins han revalidat el 3 de 7. En la gamma de 6, els Castellers de Santpedor han recuperat el Pilar de 5 i els Castellers del Prat han sumat el 4 de 6 amb l'agulla. També ha arribat a l'estrena els Castellers de Lausanne, de Suïssa, que han fet per primer cop un 3 de 6 i un 4 de 6. També ha obert el seu caseller la Colla de la Cerdanya i els Salats de Súria. I això és tot per avui. Recordeu que podeu consultar el llistat sencer en línia al nostre web baròmetrecasteller.cat.
0: Gràcies, Sara Soriol. Estarem molt atents a les properes diades. Seguim ara amb música, ara amb un toc més d'autor. En Guillem Roma ens presenta aquest Equilibri.

0: Sempre és un plaer escoltar la pausa i el bon gust de Guillem Roma.
1: Fes de festa.
0: I d'aquest equilibri musical passem a l'equilibri de les dites i els refranys. Benvingut, Víctor Pàmies, al nostre espai de premiologia. Endavant.
2: Fes de festa.
3: Dites i refranys. Amb Víctor Pàmies.
4: A l'enemic que fuig, pont de plata. La nostra fortalesa és la pitjor debilitat dels nostres enemics. Si sabem fer pinya i mostrar-nos cohesionats i coherents, res podrà desviar-nos del nostre horitzó. La dita recomana no acarnissar-se amb els vençuts ni dificultar-los la fugida. Ans al contrari, cal trobar-los una sortida digna que els allunyi i no doni peu a enveges i venjances. Jean Leroux d'Alembert, matemàtic i filòsof francès del segle XVIII, deia que la guerra és l'art de destruir els homes i la política és l'art d'enganyar-los.
5: Certament, Víctor, a vegades la millor victòria és deixar anar. Moltes gràcies i ara una cançó que s'adiu molt amb la temàtica del reportatge d'avui, Plou, amb Carles Belda i els Badabadoc.

0: Hem escoltat Plou, de Carles Belda i els Bada Badoc.
1: Festa, festa. Estiu 2026.
2: No et perdis els nostres programes especials de l'estiu. Començarem el 17 de juliol i fins al 18 de setembre. I trobareu converses i molta, molta música. No sé si refrescarà gaire, però serà de més bon passar.
3: Carol Duran Moreno, benvinguda al Festa Festa.
4: Moltes gràcies, molt contenta d'estar-hi.
3: Repassem una mica qui és la Carol Duran, més enllà d'aquest aspecte de la directora general.
4: Jo sóc músic, per començar, violinista, també canto, i d'altra banda gestora cultural. M'he format, sempre he portat els dos barrets i he anat fent els dos barrets i treballant per fer-la arribar a joves, a col·lectius que no els interpel·lava. Doncs vinga, va, per què no, no?
3: Avui hem convidat en Pau Reig, un artista creador de figures festives, afincat al Solsonès, la seva terra, i que ja du un munt de bèsties i d'altres elements d'imatgeria construïdes, perquè també fa gegants, fa caps grossos. És per això que en aquesta entrevista l'hem titulat El pare de les bèsties. Tu com entres en el món de la festa?
5: La pregunta és, crec, com entra la festa a dins meu? Perquè no ho recordo. No ho recordo en el sentit que des de que sóc ben petit visc la festa major i el carnaval de Solsona des de dins. És una cosa que se'm mou a dins de les entranyes, se'm movia a dins de les entranyes, i tant és així que ho he hagut d'expressar d'una manera, no? Que ha estat una forma artística.
3: Tinc al meu davant a la Emma Escolano Joanola, que ets vicepresidenta, si no m'equivoco, de la FAC, de la Federació d'Ateneus de Catalunya. Vaig descobrir que ets fundadora de l'Avalot Teatre.
6: Sí, m'he quedat més endarrere. He fet alguna cosa de teatre, he dirigit teatre amateur, i fins i tot n'he fet, i als 50 anys vaig sortir, vaig fer una Mare Coratge de 4 hores, que encara no m'ho crec. Però em vaig anar quedant més a darrere i fent més ambientació de cinema, figurinisme i vestuari de teatre, cinema i circ, i em vaig quedar com una mica més als darreres.
3: El nostre convidat és Esteve Caramés Boada, l'actual director de programes culturals de l'Institut de Cultura de Barcelona.
7: Jo vinc del món de la ciència política, sempre especialitzant en la gestió pública, i vaig col·laborar ja de ben jovenet amb l'Eduard Delgado a l'Observatori Interarts. Amb l'Eduard van començar a fer projectes europeus de cooperació cultural internacional, i va ser l'Eduard qui em va introduir en tot aquest món.
1: Festa, festa. Estiu 2026.
0: Continuem endavant i anem a buscar remeis naturals i saviesa de convent. És el moment dels remeis de l'ermità amb Fra Valentí Serra de Manresa. Avui ens parlarà del tabac, conegut també com l'herba de la consolació.
8: Festa, festa.
9: Els remeis de l'ermità. Un espai produït amb la col·laboració del calendari de l'ermità dels Pirineus. Guió i veu de Fra Valentí Serra de Manresa, arxiver dels Caputxins.
10: Pau i bé. Déu vos guardi. Avui us parlaré de l'herba de la consolació, que és el tabac. El tabac, actualment, és esguardat molt negativament pels efectes nocius que provoca fumar-lo de manera viciada, ja sigui amb pipa, cigarrets o purs. Però quan fou portat d'Amèrica, el tabac gaudí d'una gran acceptació pels seus efectes remeiers, especialment pel fet de contribuir a reanimar el cansament i afavorir la recuperació dels bons ànims, d'aquí que s'anomenés herba de la consolació. També d'alguns indrets, herba santa, hi ha duc herba del gran prior. Els frares caputxins tenien totalment prohibit

0: fumar tabac, però emprenien de polvoritzat en forma de rapé, que ells mateixos preparaven en uns molinets que tenien instal·lats a les hortes conventuals. En el llunyà any 1592, l'apotecari del monestir de Montserrat, Fra Antoni Castell, ja escriví sobre les rares propietats del tabac i oferí la fórmula per fer l'unguentum nicotianum. Semblantment a les apotecaries conventuals, amb les fulles del tabac encara tendres, els antics caputxins també havien preparat un ungüent cicatritzant que per fer-lo s'havia de prendre una lliura de fulles de tabaco tendre que es picaran en un morter i es posarà el suc en un plat i s'hi tiraran 3 onces d'oli comú i tot junt es farà bullir. I quan l'oli s'haurà sumit o haurà sumit el suc del tabaco, s'hi tiraran 3 onces de cera nova i 3 onces de resina de pi. I en ser la cera fosa s'hi tiraran 3 onces de trementina d'avet i se treu del foc i se cola amb un drap de cànem en fi, però el tabaco ha de ser de rebrot, que no sigui massa avançat i sols les fulles que siguin com la mà. És molt bo per tota llaga i per la tinya. Amb aquesta recepta, en què intervé també la trementina, us saludo, com sempre, en pau i bé, i us desitjo molt bona salut amb l'herba de la consolació.
1: Moltes gràcies, Fra Valentí, per aquesta lliçó de botànica aplicada. I ara recuperem la memòria musical i sentimental. En Josep Maria Dell ens porta a les cançons que tornen. Avui, un record especial del Salvador Escamilla i el tema Els Comediants.
2: Festa, festa!
3: Cançons que tornen.
2: Unes pinzellades a l'entorn de la nova cançó amb les veus dels seus protagonistes. Recull i presenta Josep Maria Dell.
4: Càpsula número 17. Salvador Escamilla. Sense arribar a ser un cantant de la nova cançó, sí que el nostre protagonista d'avui n'és un dels seus màxims responsables. D'entrada, canviem de sintonia.
5: Radio Barcelona lanza para usted un nuevo programa.
6: ¿Ritmo matinal?
5: Recuerde, señora, recuérdelo usted. Radio Scop, Radio Scop, llega Radio Scop. Radio Scop, amigos, es actualidad. Radio Scop, señora, es felicidad. Traigo 1000 canciones, premios y una estrella. Radio Scop, Radio Scop, llega Radio Scop.
4: Cantada en castellà perquè la dictadura franquista no ho tolerava de cap altra manera, a Radio Scop va començar i es va cimentar una gran part de la història de la nova cançó.
5: Radio Scop, Radio Scop, llega Radio Scop.
4: L'any 1964, Salvador Escamilla posa en marxa a Ràdio Barcelona un programa sense massa garanties de continuïtat, però que es converteix en un èxit sorprenent, imparable i de referència per a la cultura musical catalana. El seu objectiu és descobrir i projectar nous valors i noves veus que vagin consolidant el moviment endegat 3 anys abans per Lluís Serraima, la nova cançó. Radioscop passa a ser una eina importantíssima d'aquell projecte.
7: Doncs la importància de fer de plataforma, d'altaveu, perquè es projectessin els que hi havien abans dels 16 jutges, alguns dels que hi eren però que encara no es deien 16 jutges, com el Miquel Porter, com els Rigol, com els Pauners, en aquell primer festival que es va fer en el Centre Comarcal Lleidatà. A partir d'aquest finestral obert, de Radioscop, es van començar a projectar els que hi havien abans, més els 16 jutges i els que van venir després.
4: Però no oblidem que Salvador Escamilla, a més de locutor, és també actor de doblatge i cantant. Recordem, per exemple, la pel·lícula Mary Poppins, on Escamilla no solament dobla la veu de Dick Van Dyke, sinó que també dobla i reinterpreta les cançons de la banda sonora. Això sí, en castellà, encara que anys més tard les pugui cantar també en català. Però entre el cine i la ràdio, Salvador Escamilla troba estones per enregistrar una bona col·lecció de discos amb versions d'èxits internacionals en català, com aquesta que recuperem ara mateix, Els Comediants.
8: Senyores i senyors, vinguin, ja han arribat Els Comediants. Passin, senyores, passin, grans i petits, vinguin i veuran els bons comedians que escriuen cançons i les canten ells tot representant. Els comedians s'han instal·lat al racó i ja han muntat una estarada i han penjat el taló.
9: Els comedians han corregut carrerons, han anunciat l'espectacle amb gran remor de tambors. Davant l'església un carrot de color verd, amb les cadires d'un teatre cel obert. Darrere d'ells segueixen tots com infants, és tot el poble que ve pels comedians. Passin, senyores, passin, grans i petits, vinguin i veuran els bons comedians que escriuen cançons i les canten ells tot representant. Si voleu veure emocionats els companys en una història molt trista amb personatges humans, si preferiu veure somniar enamorats o veure grans capitans guanyar feroxes combats, veniu de pressa i comenceu a escoltar. Sota els estels el taló s'aixecarà. Quan els tres cops trenquin el blau de la nit, començaran a viure els comedians. Passin, passin, senyores, passin, grans i petits, vinguin i veuran els bons comedians que escriuen cançons i les canten ells tot representant. Els comedians ja han marxat del racó, han recollit el seu carro i despenjat el taló. Ens quedarà al fons del cor de cadú com una mena de so i una cançó que és per tu. Demà al matí, quan tots serem ja llevats, ells seran un, però un record t'hauran deixat. I mentre

0: escriuen cançons i les canten ells tot representant. Passin, senyores, passin, grans i petits, vinguin i veuran.
1: Els comediants, un gran èxit de Charles Aznavour a través d'aquesta versió que va enregistrar Salvador Escamilla l'any 1963. Mort l'any 2008, ha estat un cantant ocasional, però sobretot locutor dedicat de ple a la promoció de la nova cançó des de meitat de la dècada dels anys 60.
2: Quants records, Josep Maria, moltes gràcies. I ara, per tancar el programa amb alegria, anem a jugar. Els amics de la companyia de jocs L'Anònima ens expliquen els secrets d'un clàssic, el joc del quinto.
3: Festa, festa!
4: Va de joc.
3: Un espai de la companyia de jocs L'Anònima. Escrit i presentat per Víctor Baroja, Aurora Cupani i Òscar García.
5: Juga amb nosaltres.
6: Nom del joc. Quinto, quina. A on? Vallès, Ripollès, Baix Llobregat i d'altres. Quan? Bàsicament per Nadal.
7: Si us dic la niña bonita, les mamelles de la Paula o el marrano, de què estem parlant? No, no us heu equivocat de programa. Us estic parlant d'un joc molt popular que s'hi juga pels vols de Nadal a moltes comarques catalanes. El quinto. També anomenat quina, rifa, plena o loteria vella, segons el lloc. És el pare del bingo. Alguns diuen que el va impulsar al segle X el rei francès Lluís IV per recaptar diners per l'Estat. Us sona això, eh? La Loto Ravi, la 649? Per cert, aquest rei estigué vinculat a la història de Catalunya, però aquesta és una altra història. Com s'hi juga el quinto? Cada jugador té un cartró on hi ha els números de l'1 al 90, repartits aleatòriament i dividits en 6 grups de 15 números cada un, i en caselles de 3 fileres per 6 columnes. El jugador pot triar jugar una, dues o les caselles que vulgui. El lloro, o persona que treu i canta els números, va dient-los de forma divertida. És a dir, no diu el número que surt, sinó una frase, paraula o idea que es pot associar al número. Els jugadors o interpreten o sovint responen a la frase amb una altra frase enginyosa, establint-se així un simpàtic diàleg entre tots. Si el lloro és avorrit o no ho fa bé, el públic pot demanar el seu canvi. Tot el quinto és singular. La manera de tapar els números del cartró és amb guixes, llavors d'una planta de la que se'n fan farinetes, amb blat de moro, amb cigrons. Quan una persona ha complert una línia de 5 números, crida quinto i ja rep un premi petit. Aleshores, es segueix jugant per a la plena, és a dir, omplir tota la casella de 15 números. Els premis són variats i sovint en forma d'espècies. És un joc excel·lent, no només per Nadal, sinó per omplir una bona sobretaula i passar una molt bona estona.
6: Podries dir alguns nombres més en format quinto?
7: És clar que sí, però ho farem jugant. Jo diré una expressió i tu hauràs d'endevinar de quin número es tracta. El més petit! Molt bé. La niña bonita!
6: 15.
7: El licor!
6: 43.
7: Això no és un anunci. La mitja part!
6: 45.
7: El naranjito.
6: 82.
7: Les mamelles de la Paula.
6: 88.
7: Molt bé. Acabes de fer una plena.
8: Moltes gràcies als amics de l'Anònima. I amb la il·lusió de cantar l'últim número, aquest Festa Festa 2641 va arribant al seu final.
2: Festa Festa!

0: Volem agrair la feina dels nostres col·laboradors del programa d'avui, que són l'Helena Espuny, l'Emma Robres, la Sara Soriol, en Víctor Pàmies, Fra Valentí Serra de Manresa, Josep Maria Dell i la companyia de Jocs L'Anònima.
1: I com no, a tot l'equip tècnic i de producció i associatiu del Festa Festa. La Núria Pasqual, l'Helena Mayor, la Marta Ibáñez, el Joan Serra i els que hem conduït aquest programa, la Laia Camproví
0: i l'Amadeu Carbó. Ara marxem, però ho fem amb un so ben nostre. Us deixem amb la sardana Marta, obra de Jordi Paulí, interpretada per la Cobla Bohèmia.
1: Que tingueu un bon cap de setmana de Festa Major. La setmana que ve hi tornarem. Fins llavors, que vagi molt bé.
0: Adéu.

0: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Gràcies per tornar a la ràdio i molt benvingut al club. Passa, passa. Ja estàs viatjant per la màquina del temps del Coco. Aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa el llunyà octubre de 1993. I que fem junts.
2: Hola, Albert, sóc David de Girona i trucava per demanar-te una cançó de la Barbara Streisand. És la cançó que se'n diu People.
1: People, que formava part d'un musical de Broadway anomenat Fanny Girl, noia divertida. És una balada realment impactant.

0: Aquesta és música de categoria, de bon gust. People que Barbara Streisand, nascuda a la ciutat de Nova York el 1942, va publicar el 1964. En el terreny de les curiositats, Barbara mai va amagar que es va enamorar de Robert Redford durant el rodatge de la pel·lícula Tal com éramos, el 1973. En aquell moment ella estava soltera, però ell estava feliçment casat i va mantenir una actitud professional i distant.
1: Escoltes Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
0: A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Illes Balears, per la FM, algunes d'elles també en simultani, per la tele, per el canal de ràdio de la TDT. No perdis la sintonia. Però si no et vols perdre res, recorda que aquí tens una segona oportunitat. Pots recuperar els últims programes emesos a les plataformes, entre d'altres, iVoox.com, iTunes, Apple, Amazon Music, YouTube, per escoltar-nos en diferit, íntegrament o per fragments, o per descarregar els programes i portar-los amb tu allà on vagis, quan voles, quan passeges, quan condueixes, al mar o a la muntanya, ja saps que el teu coco t'acompanya. Com estàs de memòria? Recordes el primer disc que et vas comprar? Digue-m'ho, que estarem encantats de compartir-lo. Sí, m'envies un e-mail a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com, com ha fet l'amic Francesc Verdú, que diu que el seu primer disc va ser My Little Lady de Tremolos. Ah, records de la meva, anava a dir adolescència, però gairebé infantesa. I a més el punxaré amb el mateix vinil, que deu estar bastant fregit, perquè llavors tenia pocs i els matxacava tot el dia, els anava repetint. Bueno, el vinil és el so que es va negar a desaparèixer molt abans de Spotify, YouTube o les llistes de reproducció digitals. Hi havia una manera especial d'escoltar música, el vinil, i cada disc guardava molt més que cançons. Era una experiència completa. En els long plays, en els discos grans, els que giraven a 33 revolucions per minut, treure l'àlbum de la seva funda, admirar la portada, col·locar l'agulla i escoltar aquest so característic que milions de persones encara consideren insuperable. El que semblava una tecnologia destinada a desaparèixer ha acabat tornant amb més força que mai. Vas tenir discos de vinil? Quin va ser el primer single o el primer àlbum que et vas comprar? Digue-m'ho a cocodrilclub@gmail.com.

eren en anglesos els Tremolos, que per un dia van ser millors que els Beatles. No ho sabies, això? Doncs t'ho explico després d'escoltar un altre dels seus èxits. Un de divertit. Suddenly You Love Me. 1967. L'any anterior de My Little Lady, que escoltàvem abans.

De sobte, m'estimes. La vida te da sorpresas. Sorpresas te da la vida, que canta el meu amic Pedro Navaja. Doncs l'1 de gener de 1962, que curiosament hi havia gent que treballava, un productor de la discogràfica Decca, una discogràfica molt important, havia d'escollir entre els Tremeloes o els Beatles. I va tenir la intuïció de que Tremeloes i els Beatles eren absoluts desconeguts, eh? En aquell moment, i els Tremeloes també. Ell va tenir la intuïció de que Tremeloes tenien més potencial comercial. No va tardar en adonar-se de que s'havia equivocat quan els Beatles, i pocs dies més tard, van signar amb la poderosa EMI. Però això no vol dir que els Tremeloes no tinguessin el seu mèrit, eh? Els hem recordat gràcies a l'amic Francesc Verdú, que va ser el seu primer disc. Doncs també molt de gust escoltar un dels meus primers discos, el primer no, perquè ja l'hem posat diverses vegades, però aquest és dels primers, eh? Perquè jo els tinc numerats, i té el número 9. Segurament no recordes el seu cantant. Quan va sortir aquest disc, tampoc va ser molt famós. Es deia Robin McNamara. I la cançó Lay a Little Lovin' on Me, aquí es va dir Quiéreme un poquito.

0: El senyor Robin McNamara, nascut als Estats Units el 1947 i que malauradament se'n va anar a l'altra dimensió l'octubre del 2021, un dels meus primers discos, aquest... Lay a little loving on me, que aquí es va dir Quiéreme un poquito.
1: Recordes? Cocodril?

En Paco segur que sí. Acó de Roda de Ter. Hi ha un espai sempre obert, com tots els altres. Aquell que et demana quina cançó vincularies al teu servei militar, si és que el vas fer, tant si t'agradés com si no fer-ho. Va ser obligatori fins al 2001 en aquest país. Però, a banda d'altres records bons o no, segur que hi ha una cançó que quan l'escoltes et porta directament a aquell temps, si més no especial. Digue-m'ho per correu electrònic aquí a cocodrilclub@gmail.com. Això que està sonant és un autèntic omplepistes. Encara l'omple a les nostres sessions. És de 1983, era dels New Order i es diu Blue Monday. Fantàstic. Per tota una generació de cocos. Aquells que van començar a estimar la música als anys 80. Però no és l'única d'en Paco. Demanem una, eh? Aquest és el joc, però ell ens diu tres.

I el bon amic Paco, des de Roda de Ter, ens diu: jo vaig fer la mili a Valladolid i tres cançons que recordi. Per exemple, el Blue Monday de New Order, també el Take on Me del Sahar.

I una vegada més deixo una pregunta en l'aire. Aquestes cançons són absolutament vigents, les coneixen fins i tot els més joves, omplen les pistes i tenen bastant més de 40 anys. D'aquí 40 anys, la gent jove o no tan jove ballarà, recordarà, escoltarà per la ràdio les novetats que ara s'estan publicant?

des de Noruega, que no és un país que s'hagi distingit per facilitar-nos èxits internacionals, els AHA, i aquest inconmensurable Take On Me. Recorda tantes nits de festa. Ah, però la tercera que recorda en Paco des de Roda de Ter és una cançó que va estar prohibida, entre cometes, i que ara fa molt temps que no escoltàvem aquí el programa, el Relax del grup Frankie Goes to Hollywood. Bueno, la puritana BBC de Londres, d'Anglaterra, la va prohibir per la seva lletra sexualment suggerent, i això va augmentar la seva popularitat.

0: Frankie Goes to Hollywood va ser una banda de synth-pop britànic format a Liverpool, la mateixa ciutat dels Beatles. El seu èxit més important va ser aquest Relax, que aquí ens va arribar el 1984. Tu ja hi eres? Doncs això que et deia, d'aquí, d'aquestes coses, aquí en sabem molt, de la censura, que va facilitar que algunes cançons més o menys mediocres fossin número 1, com el Jet en Mon Ompli, no? Doncs la BBC, jo no sé quina mania tenen alguns responsables de prohibir cançons perquè, per exemple, en aquest cas, tinguin una lletra sexualment suggerent. Què té de dolent, això? Bueno, doncs va ser molt bo, perquè això va augmentar la seva popularitat. De cop i volta, després de prohibir-la a la BBC, a Anglaterra tothom la volia escoltar i la va convertir en un autèntic número 1.
1: T'acompanya Albert Malla.
0: Quin contrast, eh? És que aquesta és una barreja sensacional d'èpoques, colors, estils que fem junts i que ben segur ens enriqueix a tots. I amb aquest tema de pel·lícula et convidem a anar al cinema amb tres temes.

Ja l'hem posat en diverses ocasions i hi ha bastants amics que ens pregunten que d'on és, que com el poden localitzar. Doncs una altra vegada, la vida te da sorpreses, sorpreses te da la vida, que canta el meu amic Pedro Navaja. És la banda sonora de Pretty Woman, és el tema d'amor. Esclar que la cançó de Roy Orbison que li donava títol va eclipsar totes les altres músiques de la pel·li. Series tan amable de destacar-me una cançó de banda sonora original o un tema instrumental que t'hagi agradat especialment? Fes-ho aquí a cocodrilclub@gmail.com. Així ho ha fet des del Guinardó a Barcelona en Jordi Busquer, que ens diu: hola Albert, moltes gràcies pel teu programa del Cocodril. Per la secció de les bandes sonores, què et semblaria la banda de la pel·lícula de John Wayne, El hombre tranquilo? Crec que no l'has posat mai en el teu programa i jo particularment trobo que és molt bonica. Moltes gràcies per tot i endavant amb el Coco, Jordi Busquer del Guinardó. Doncs El hombre tranquilo, hi ha diversos temes, no? Però posarem el tema de Island of Innisfree, que va ser un èxit mundial interpretat per Bing Crosby el 1952, però primer escoltem la versió instrumental, que està considerada com una de les grans cançons d'Irlanda.

Gràcies per el teu correu i per la teva proposta, amic Jordi Busqué, del Guinardó, de Barcelona. Ens arriba ara una proposta des de Sant Cugat del Vallès, de l'Oriol Agell, que diu: per la secció de bandes sonores proposo Baby Elephant Walk, de Henry Mancini, de la pel·lícula Atari. Moltes gràcies i per molts anys. Aquí la tens.

l'Antoni FR de Vilassar de Mar, que ens diu: escolto sempre el vostre programa de ràdio des de Vilassar, i per l'espai destinat a les bandes sonores de pel·lícules us demano escoltar aquesta cançó de l'any 1967, In the Heat of the Night, interpretada per Ray Charles. Moltes gràcies per la vostra tasca impagable. Ànims, molta força i endavant per sempre. Salutacions, Antoni FR de Vilassar de Mar. Moltes gràcies.

0: must be an ending to it all.
1: Ray Charles tenia una gran addicció a l'heroïna que va afectar molt a la seva vida personal i a la seva carrera. Va néixer a Georgia el 1930 i va morir a Los Angeles el 2004. Li deien el geni, però ell preferia que li diguessin Germà Ray. I una vegada més, a l'escoltar el gran Ray Charles, us recomanem la pel·lícula que es diu senzillament Ray, que ell va poder arribar a temps de supervisar-la i va declarar que així és com van passar les coses. Potser està per alguna plataforma i si us agrada Ray Charles, està molt bé conèixer la seva vida en una pel·lícula. La pel·lícula In the Head of the Night, En el calor de la noche, és la proposta de l'any 67 de l'Antoni Ferrada de Vilassar de Mar. I la Rosa Maria Torres ens diu: jo voto per Sleepwalk de Santo Anjoni. Doncs mira, aquesta peça no es va fer per cap banda sonora, però s'ha utilitzat en més de 20 pel·lícules. És original de 1959.

música realment relaxant, eh? Es diu Sleepwalk. Caminar per dormir. La música que li agrada a la Rosa Maria Torres. Com us deia, el 1959, quan es va publicar, no es va fer per cap pel·lícula en especial, però s'ha utilitzat en més de 20 pel·lis. Una d'elles, la que va protagonitzar Cher el 1990, però ambientada en els anys 60, que també tenia algunes perles com aquesta, It's My Party. Aquella cançó que ve a dir, és la meva festa i tu estàs ballant amb totes menys amb mi. Potser t'has trobat en una circumstància semblant. No fa cap gràcia. Cantava Leslie Gore.

0: Aquest clàssic dels anys 60 també s'ha utilitzat a moltes bandes sonores, per exemple aquesta a la que fèiem referència, Mermaids, que aquí es va dir Sirenes, del 1990, protagonitzada per Cher, que no fa pas gaire, ha arribat als 80 anys. Jimi Hendrix en certa ocasió va dir: el coneixement parla, però la sabidoria escolta.
1: Gràcies per ser ràdio.
2: Cocodril Club. Cocodril Club amb Albert Malla.
1: Quédate con la radio.
0: Deixeu-me parlar un moment de la ràdio. No és per cap motiu en especial. Senzillament és perquè ho necessito.

Avui, en un ecosistema saturat d'opcions, hi ha una cosa que cap plataforma no aconsegueix replicar. La connexió humana en temps real. La ràdio no només acompanya, interpreta, reacciona i crea comunitat a l'instant. Veus massa

La ràdio no només ha sobreviscut a la transició digital, ha demostrat una resiliència única, mantenint-se com el mitjà d'àudio amb més abast, confiança i connexió amb les audiències del segle XXI. Dades globals recents evidencien aquest lideratge. En un temps marcat per la proliferació de desinformació generada per intel·ligència artificial, el 82% dels oients declara que la ràdio és el mitjà en què més confia per informar-se.

I més enllà de xifres, el 81% dels oients de ràdio perceben els seus locutors favorits com a amics o familiars. Una cosa que subratlla una connexió emocional profunda que cap algoritme no pot replicar. La ràdio no és un mitjà del passat. És la veu que acompanya, informa i uneix. Quan entens a qui parles, tot canvia. El to, la música, les pauses, fins i tot el silenci.

i la ràdio que transcendeix no és la que sona fort, sinó la que se sent propera. Perquè la ràdio el que connecta no sempre és el més nou, és el que es fa bé. A la ràdio no tot es tracta de reinventar-se. Alguns programes han demostrat que la clau de l'èxit no és canviar constantment, sinó construir un format sòlid que connecti amb l'audiència des de l'inici. En un entorn on tot sembla exigir canvis constants, la ràdio demostra que la consistència també és una estratègia poderosa. Apostar per una identitat clara i sostenir-la en el temps pot ser més efectiu que modificar-ho tot a la recerca de novetat. Les dedicatòries musicals no només eren cançons, per exemple, eren històries, emocions i moments en viu que avui l'algoritme no pot replicar. En temps de playlists infinites, la ràdio té l'oportunitat de tornar a ser personal. Sempre la ràdio. I recordo una cançó de la Donna Summer que es deia On the Radio, del 1979, que narra la sorpresa de la cantant en escoltar a la ràdio una carta íntima que la seva exparella li va escriure, revelant els seus sentiments públicament. La lletra descriu com la carta, probablement perduda, va ser trobada i llegida a l'aire, exposant la relació passada que va acabar el juny. Expressa la melanconia en escoltar la seva cançó i qüestiona la sinceritat del "t'estimo" del passat. Diu Donna Summer: a la ràdio algú va trobar una carta que em vas escriure i li van dir al món com et senties. Ha d'haver caigut d'un forat el teu vell abric marró. Mai no van dir el teu nom, però sabia a qui es referien. Estava tan sorpresa i commocionada i també em preguntava si per casualitat ho vas sentir per tu mateix. Mai no vaig dir a ningú com m'he estat sentint per tu, però ho van dir molt fort. Ho van dir a l'aire, ho van dir a la ràdio.

t'entristeix una mica quan escoltes la nostra cançó? Les coses no són les mateixes des que vam trencar el juny passat. L'únic que vull escoltar és que encara m'estimes i que creus que tornaràs a casa ben aviat. I em va fer sentir orgullosa quan t'he sentit dir que no vas trobar les paraules per dir-ho tu mateix. I ara al meu cor sé que puc dir el que realment sento, perquè ho van dir molt fort. Ho van dir a l'aire, a la ràdio. Enviar una carta per dir-los que jo també t'estimo. Si ho escoltes, potser ho sàpigues. Quan els escoltes llegir la línia sobre el retorn de l'amor a la ràdio, pensaràs en nosaltres dos i tornaràs a casa. Si sabessis com em sento perquè em vas fer esperar, la vida segueix i segueix. Per què jugues amb el meu cor? No aguantis més, perquè ara sé com et sents realment. Si creus que l'amor no és a la ràdio, sintonitza't. Pots trobar l'amor que vas perdre.

0: Amics, cocos, a vegades em veig en fotos velles, fetes a la ràdio d'abans, en els anys daurats de la ràdio, quan entrar a un estudi era com trepitjar un santuari de somnis i cançons. Una època on la passió era molt més important que els diners. Quan la ràdio era romàntica, viva, artesanal, i no aquesta selva digital que és avui plegada de playlists automàtiques, sense ànima. Aquella taula de mescles, els discos de vinil, les cartutxeres, el magnetòfon amb cintes grans de bobina oberta, el micròfon, esclar, el nostre vell amic de sempre, el telèfon del directe. Tot era part d'una màgia que s'ha anat desdibuixant en aquest present on molts parlen però pocs comuniquen. A vegades em miro en aquella foto antiga amb nostàlgia, sabent que vaig ser part d'un temps en què la ràdio es feia amb el cor, no amb l'algoritme.
1: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert.

0: Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Gràcies per tornar a la ràdio. Gràcies per preferir-nos. Algú va dir: el que es busca es troba, però el que es descuida es perd. No perdis ni un instant, això ho vivim intensament i ho fem junts.
2: Hola, jo voldria escoltar la cançó Filadèlfia de Neil Young per aquesta tarda plorar una mica.
1: Bueno, a vegades és bo plorar. A mi la pel·lícula, a banda de tristesa, em va provocar mal rotllo, ho sento, eh? Es va estrenar amb gran èxit de taquilla el 1993, dirigida per Jonathan Demme i amb una banda sonora amb alguns dels més grans, com Bruce Springsteen, Peter Gabriel o Neil Young.

Filadèlfia, la cançó del mateix títol de la pel·lícula a la qual pertany, de la seva banda sonora original, del 1993, interpretada per Neil Young, que ara té 80 anys, canadenc, concretament de Toronto. Vinga, anem a animar una miqueta la cosa avui amb la meva especial d'avui, que em sembla boníssima. És del cinquè disc en solitari de Paul Simon, publicat el 1980, es diu Late in the Evening, al final de la tarda. Bueno, i entre d'altres curiositats, el bateria tocava amb dues baquetes a cada mà. És molt difícil, però ho va fer molt bé. Desitjo que t'agradi. És el meu regal d'avui per tu. Ja saps que has connectat amb el Coco.

0: Late in the Evening, al final de la tarda, 1980. Cinquè disc en solitari de Paul Simon sense el seu soci Art Garfunkel. Ara Paul té 84 anys, havia nascut a Nova Jersey, Estats Units, el 1941. La meva especial d'avui...
1: Això és Cocodril Club.
0: Sí, Montse, gràcies. Però on està el piano?
1: El programa Revival de l'Albert Malla.
0: Ah, mira, mira, mira, ja ve! A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Per la FM, algunes d'elles també en simultani per la tele, per al canal de ràdio de la TDT. No perdis la sintonia. Ah, i segueix-nos al Facebook. Som més de 40.000 d'arreu del món que hi col·laborem amb records musicals i de tota mena les 24 hores del dia i de la nit. Però hi faltes tu. Al Facebook, agrega-t'hi al grup Cocodril Club. Ara, a l'estiu, potser tens més temps per escoltar la ràdio i recuperar programes que se't van escapar. Els trobaràs, els emesos, els últims mesos, a les plataformes iVox.com. També hi ha alguns a Spotify, a YouTube, Amazon Music, iTunes, Apple... Hi ha moltes webs de les emissores que emeten aquest programa. Ja saps que al mar o a la muntanya, el Coco t'acompanya. Alguns amics ens estan preguntant on ens podem trobar en els bolos d'estiu del cocodril, quan tenim el privilegi de compartir festes majors i realitzar aquest programa de ràdio en directe, cara al públic i adaptat a sessió de ball. Doncs us diré dos. El més multitudinari des de fa 11 anys serà, ara, el de la Garriga, que enguany celebrarem el divendres, 31 de juliol. Sempre havíem anat en dissabte. Aquest any, per primera vegada, en divendres, 31 de juliol, la festa cocodril a la Garriga. I a Barcelona, un altre clàssic, el de la plaça de la Catedral, la plaça Nova de Barcelona, estarem el dissabte 15 d'agost. Ja saps que per participar en el programa pots fer-ho per correu electrònic a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com, com ha fet en Joan Marín de Molins de Rei, que ens diu: Hola Albert, torno a ser jo. Aquesta vegada vull posar el focus d'atenció a la guitarra rítmica. Bé, per als amics que no se'n recordin o que no haguessin escoltat un programa anterior, Joan Marín de Molins de Rei va voler destacar públicament la importància del baix. I ara, en el seu nou email, doncs vol posar el focus d'atenció a la guitarra rítmica. I diu: quan escoltem una cançó, més enllà que ens agradi o no, la qual cosa és molt important, podríem entrar en la feina que li correspon a la guitarra rítmica. La música disco n'anava plena d'aquest tipus de meravelles, però si anem a les balades o a la música pop, veurem acompanyament magnífic. Poso un parell d'exemples. Si escoltes Over My Shoulders de Paul Carrack, tota la cançó es basa en una guitarra acústica que porta tot el pes de la cançó. No diguis en condicional si escoltes. Anem a escoltar-la, que és una gran cançó.

Over My Shoulders. Sobre la meva espatlla, publicada el 1995 per Mike and the Mechanics amb la veu de Paul Carrack. Bueno, és el primer exemple que ens ha posat en Joan Marín de Molins de Rei per destacar la importància de la guitarra rítmica. Diu, si ens anem als meus estimats Beatles, Beatles dels meus amors, i agafes All My Loving, veuràs a l'amic John fent un acompanyament d'allò més bonic i treballat. Oh, John.

0: All My Loving.
1: All my loving, darling, I'll be true.
0: Tot el meu amor.
1: All my loving.
0: 1963.
1: All my loving.
0: Del long play With the Beatles. Ah, però l'amic Joan Marín de Molins de Rei, a banda de destacar la importància de la guitarra rítmica, com va fer amb el baix fa alguns programes, ens posa una postdata, que això m'agrada molt perquè em rejuveneix, no? Ara gairebé ningú posa PD, postdata. Diu, per cert, allò de Truño que vaig dir l'altre dia s'ha d'agafar amb pinces, tot i entendre que per molt Beatles que siguin, alguna relliscada van fer, de l'àlbum blanc Obladí Obladà, una petxanga d'en Pol. Sí, a mi em van sorprendre dues coses d'aquesta cançó. Us les explico després.

Obladí, obladà. Que no vol dir res, però per mi, estic totalment d'acord amb tu, Joan, és del pitjoret que han fet els meus estimats Beatles. Però us he anticipat que voldria comentar dues anècdotes sobre l'obladí obladà. Bé, la primera és que un institut americà d'experts musicòlegs la va declarar la cançó més propera a la perfecció. Això em va sorprendre molt, la veritat. I l'altra cosa que em va sorprendre és que el gran Arthur Conley la va voler versionar. Així que aprofitem per jugar amb aquell espai de les versions, també, en aquest cas. Per mi, una versió encara més dolenta que l'original dels Beatles. Però, en fi, que tots ens hem equivocat alguna vegada a la vida, eh? Què dic, alguna vegada? Moltes vegades.

Bueno, ja n'hi ha prou, no? D'Arthur Conley, preferim quedar-nos amb el seu etern Funky Street. Ah, això sí que és bo. I encara la posem a les nostres sessions de DJ, eh? Aquestes que, per sort, seguim celebrant cada diumenge a la tarda a la discoteca Barrocos de Barcelona.

Thank you, Street. Come on now. Arthur Conley, nascut a Geòrgia el 1946, ens deixava als Països Baixos el 2003.

0: T'acompanya Albert Malla.
1: Per casualitat, tens a mà o a la teva farmaciola d'emergències musicals una cançó que et doni bon rotllo?
2: Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note.
1: Don't worry. No et preocupis de res i...
2: Be happy.
1: Be happy. Dedica't a ser feliç. Val la pena intentar-ho.
2: In every life we have some trouble. But when you worry, you make it double. Don't worry. Be happy.
1: De tots és conegut el poder de la música per als moments més fumuts o tot el contrari.
2: Don't worry.
1: Per als moments més alegres.
2: Be happy.
1: Tenim una bona llista des de fa molts anys ja, i molts amics oients s'han anat apuntant les diferents cançons per tenir-les a mà, per ser un cas. Cançons que et posen de bon humor, que et poden arreglar un dia d'aquells que ja comencen espatllats, oi? Per exemple, la cançó que des de Lleida, salutacions a tots els cocos de la terra ferma, ens proposa la Mariana Serra. Diu, sempre em posa de bon humor The Way to Your Heart dels Soul Sisters. Ah, mira, aquests són mig amics meus, bueno, era un grup belga, però em van venir a veure el 1989, quan jo estava a la enyorada i estimada cadena 13 de ràdio fent els balla musicals, i em van deixar aquesta salutació.
3: Hola amigos de Cadena 13,
4: somos Soul Sister. Gracias por vuestro apoyo.
3: Esperamos que sigáis disfrutando con nuestro éxito
5: The Way to Your Heart.

0: The Way to Your Heart. Aquest és el camí més directe per arribar al teu cor. M'encanta. Gràcies per la teva proposta des de Lleida, Marianna Serra. Del grup belga Soul Sister, i que hem escoltat en la seva versió de luxe, en la versió maxi single. Sí, sí, encara sovint la poso a les meves sessions de les tardes de diumenges a la discoteca Barrocos de Barcelona, de 6 a 10, carrer Aribau 242, i la gent salta, aixeca els braços, riu. M'encanta veure'ls feliços des de la meva cabina. Per cert, que algú va dir que els miracles comencen a succeir quan li dones més energia als teus somnis que a les teves pors.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: I la ràdio continua sent el mitjà de comunicació que més estimula la teva imaginació. Per això et proposem que t'imaginis que estàs als anys 80, cap a finals o principis dels 90, potser, com vulguis. Estàs preparant un viatge en cotxe i entre les coses que no has d'oblidar a casa és una cinta de casset que estàs gravant especialment per aquest viatge, nocturn o potser diurn, per autopistes o potser entre muntanyes, amb corbes. Quina cançó posaries a la cinta? Vinga, digue-m'ho, perquè ja tenim unes quantes, eh? Unes quantes cintes, perquè són moltes les propostes que hem rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com. La pròxima ens porta a 1986. Ens la proposa en Carles Baeza des de Vilanova i la Geltrú. És de Cruz Rea. I es diu On the Beach, un dels seus èxits més importants. Diu en Carles: em suggereix nits a la platja amb l'amor de la meva vida, si és que algun dia ve al meu costat.

On the Beach. On the Beach. A la platja, amb la veu característica de Chris Rea, que ens deixava no fa pas gaire, el 2025, amb 74 anys. La cançó és de 1986 i és la que gravaria aquesta cinta fantàstica de casset que estem fent entre tots en Carles Baeza de Vilanova i la Geltrú. Quina posaries tu? Només una, sisplau. Dels anys 60, 70 o 80, perquè és a finals dels 80, principis dels 90 que l'estem gravant, eh? Digue-m'ho per correu electrònic aquí a cocodrilclub@gmail.com. Com ha fet des de Rubí la Elvira Tomàs, que diu: a mi m'agrada per conduir Count the Rage de Terry Ronald. Home, és... o dona, en aquest cas. És una gran cançó, també. Teniu bon gust i bona memòria. Aquesta del 1991.

0: Calm the Rage, calma la ràbia. Curiosament, del seu intèrpret Terry Ronald no es coneix la data exacta de naixement. No la sap ningú. Like a prisoner of love. Like we left the ties of... Es calcula que més o menys deuria néixer la segona meitat dels anys 70. Hi ha molt de marge en aquest aspecte. No, no se sap. Però, en fi, la cançó sí, se sap que es va publicar el 1991 i que ell va néixer no se sap quan, però a Londres. Baby, baby. Una bona cançó que ens proposa per la cinta de casset del viatge l'Elvira Tomàs des de Rubí. Diu que li agrada per conduir.
1: Per no perdre la memòria, Cocodril Club. Amb l'Albert Malla.

amb tota la il·lusió per aquest mitjà que t'acompanya i mai t'enganya. Amb el Coco, que està al teu costat, al mar o a la muntanya. Bueno, i posem una més a la cinta de casset, en aquest cas, és la que ens proposa l'Artur Pons des de Tarragona. És una gran balada de Foreigner, que a mi també m'agrada molt, del 84, I want to know what love is. És a dir, vull saber què és l'amor. Bueno, la cançó és una poderosa súplica per trobar el veritable, l'autèntic amor. La lletra reflecteix el desig de deixar enrere un historial de dolor i de solitud, demanant a algú que li ensenyi el significat real de l'amor per poder superar les inseguretats.

Quina gran balada. Aprofito per recordar-te que una de les seccions obertes és aquella que et diu quina cançó lenta t'agradaria ballar amb la persona desitjada. Aquesta seria una bona proposta. De moment, per la cinta de casset de l'Artur Pons de Tarragona, I want to know what love is. Vull saber què és l'amor, amb el grup Foreigner. Vinga, que agafem el cotxe per posar la cinta i també per escoltar alguna cançó relacionada amb el món del motor. I had to escape, the city was sticky and cruel. Maybe I should have called you first, but I was dying to get... Tenim de conductor el gran Roy Orbison.

I Drove All Night. Es va convertir ja fa alguns anys en la sintonia d'aquesta secció que ens va proposar un amic oient i que nosaltres vam anar ampliant. De moment que pot ser qualsevol cançó interpretada en qualsevol idioma que parli de cotxes, motos, autobusos, autocars, trens, vaixells, tramvies, estacions, aeroports, metro, taxi, avions, carreteres, autopistes... La música escoltada en moviment sona diferent, sona millor. I l'amic Joan Palma, des de Barcelona, ens proposa per aquest espai Tren, de Leo Sayer. Però com no se'ns havia acudit? Si ens encanta Leo Sayer, si alguna vegada pensem que algú li hauria de fer un homenatge, perquè és un tio que ha fet grans cançons i que està bastant oblidat. Bé, aquesta, per exemple, és del 74. Running through my life like a river, like a song. The train keeps

Train. Una bona proposta de l'amic Joan Palma des de Barcelona del 1974 i del Leo Sayer, que ara té 78 anys. Havia nascut el 48 al Regne Unit. I ja que ens apropem al nostre espai, als més ballats de la història, escoltem un altre de Leo Sayer, en aquest cas de 1976, que precisament es diu You Make Me Feel Like Dancing. És a dir, em fas venir ganes de ballar.

0: Dancing. Per què no em dius una cançó que t'hagi fet ballar? De qualsevol època. Digue-m'ho a cocodrilclub@gmail.com i de pas em dius quina era la teva discoteca preferida. Així ho ha fet Joan Roger, que diu: m'agradaria recordar una discoteca que en tenia el cor robat durant molts anys i va passar molta gent pel Pla de l'Estany i molta gent de tot arreu. Possiblement és culpable de molts casaments de l'època. Va ser el Dallas. Era un local de boles de mirall, d'escall a la barra, acolxada, naturalment, de música disco i amb dues sales amb ambients diferents. També disposava d'un petit cinema i d'un snack bar. Avui, Dallas i quasi tots aquests locals de la meva joventut estan tancats. Doncs sí, ja tens raó. Ah, però ens queda la música. Música, per exemple, que des de Girona ens proposa la Joana Faivella. Un tema que el 83 va sonar moltíssim. Jo encara el punxo també de tant en tant i comprovo que la gent el recorda. Send me an angel, envia'm un àngel, de 1983, i d'una banda de Melbourne, d'Austràlia, els Real Life. Ah, la Joana diu que amb ella la discoteca que li agradava de Girona era el Pistis. Doncs nosaltres tenim molts bons records d'haver fet programes en directe des del Pistis, precisament quan sortia aquesta cançó, el 1983. Un últim favor, Coco. Procura ser feliç.
1: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert.

0: Catalunya Ràdio.
1: L'incendi que crema des d'ahir les Gavarres continua sense control, amb cases calcinades i desenes de desallotjats, i el govern anuncia que investiga l'empresa de l'operari detingut per provocar el foc amb una radial. Bon dia, són les dues.
0: Catalunya migdia. Edita i presenta Eva Compte.
1: Hi ha prop de 12.000 persones amb ordre de confinament. Són els veïns de 7 municipis de la zona. I s'ha tancat l'accés a tot l'espai natural de les Gavarres. La Bisbal, Fèlix Martín, els bombers centren ara els esforços a intentar controlar el flanc dret.
2: Sí, bon dia. Preocupació per si el vent de mar cap a l'interior porta el foc des del Baix Empordà cap al Gironès. Això faria, evidentment, estendre l'incendi de les Gavarres. Ara per ara, 2.200 hectàrees cremades, com a mínim dues cases cremades del tot a Calonge, cap persona ferida i més de 500 efectius que treballen en aquests moments. I aquesta tarda, que s'ha d'activar el nivell 4 del Pla Alfa per l'onada de calor i risc extrem i la prohibició d'accés als 20 municipis per anar a qualsevol punt del massís de les Gavarres.
1: I molt pendents, per tant, del temps de si la marinada farà la guitza als bombers. Connectem amb el nostre home del temps, amb el Néstor Gómez. Néstor, explica'ns quina és la previsió per aquesta tarda.
3: Doncs continuarem parlant d'aquesta entrada. Ja ha entrat la marinada, ja es deixen sentir una miqueta més a la façana costanera i comença a entrar. S'espera les hores més crítiques, entrar pràcticament a aquesta hora i les 5, les 6 de la tarda, que és quan ja la marinada s'endinsarà una miqueta més cap a l'interior. A partir de les hores minvarà de força, però no desapareixerà. I desapareixerà la marinada amb l'arribada del vespre i sobretot la nit. I tot això amb unes temperatures que ara mateix en aquesta zona són molt altes. A la Bisbal d'Empordà ara mateix tenen 36 graus, a Cassà de la Selva 35, Calonge 35, en el cas de Calonge pràcticament ja ha assolit la temperatura màxima del dia, o Llagostera 36 graus. A la resta del país el que tindrem avui és un ampli domini del sol, un sol que ens acompanyarà tot avui i tot demà, avui amb moltíssima calor, màximes que poden arribar a les Terres de l'Ebre als 38 graus, i atenció a partir de demà perquè entrem amb temperatures extremes, màximes de 40 graus cap a Ponent, 38-39 cap al sector de les comarques de Girona, sobretot també afectant encara més aquesta sector de l'incendi, per això la importància de poder extingir-lo o almenys controlar-lo el més aviat possible, i també cap a les Terres de l'Ebre demà fregant la xifra dels 40. I atenció, perquè aquesta onada de calor que iniciem demà tindrà continuïtat gran part de la setmana que ve.
4: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
1: Un incendi que afecta la mobilitat a l'Empordà, una mobilitat que aquest cap de setmana també està condicionada pel pas del Tour de França per Catalunya. Avui, equip viari, Carmina Malagarriga, amb talls de trànsit a Barcelona.
5: Bon dia, Eva. Doncs sí, ja hi ha afectacions a Barcelona, però el tall total del circuit es farà a 3:15, d'aquí a poc menys de mitja hora. Les restriccions es mantindran fins a 7:45 del vespre i afecten vies com ara la plataforma marina del Fòrum, el carrer de Josep Pla, Mallorca, Aragó, la plaça d'Espanya i fins a l'estadi Olímpic. A la ronda litoral, talls puntuals a les entrades i sortides 23 i 24 en sentit Besòs i la 23 en sentit Llobregat. A banda d'això, es mantenen tallades per l'incendi a l'Empordà la 660 entre Calonge i la Bisbal d'Empordà, la GB-6612 entre Calonge i Llagostera, i està restringit l'accés a vianants i vehicles de dues rodes, la GB-6703 entre Quart i Madremanya. Això és tot des de l'equip viari.
1: I avui també és notícia que els Mossos d'Esquadra han detingut un home per la mort a trets d'un noi de 15 anys al parc de la Pegaso de Barcelona. Ho recordareu, aquest dijous. La investigació continua oberta i no es descarten més detencions. I del món, aquest cap de setmana, amb la mirada posada cap als Estats Units. Avui, 4 de juliol, fa 250 anys de la independència dels Estats Units, una efemèride que Donald Trump ha aprofitat per fer un discurs patriòtic.
6: Communism is a mortal threat to American liberty.
1: I ara ho sentíem, ha recuperat el fantasma del comunisme per carregar contra els demòcrates amb la mirada posada ja en les eleccions de mig mandat. I això en un dissabte carregat de concerts. I

0: Repassarem alguns dels concerts previstos per avui. Tot això fins a arribar a 2:15. Llavors ens fixarem amb l'actualitat esportiva. Sergi Camps, Tour.
1: Tour de França, avui primera etapa a casa, a Barcelona, pels carrers de la capital del país. Buscarem l'última hora d'aquesta ronda francesa, a veure si és un Pogacar contra tots o hi ha algú que li pot fer ombra al ciclista eslové. També parlarem del Mundial, aquesta passada matina de l'Argentina, que ha necessitat un gol de Leo Messi i una pròrroga per superar Cap Verd, ja està classificada pels vuitens de final. I també sentirem Pau Gasol, que aquest matí ens ha atès i ha parlat del futur, entre d'altres, del Barça de bàsquet.
2: Catalunya migdia, amb Eva Compte.
0: Ara són 2:05. I encetem informatiu marxant cap al centre de comandament de l'incendi de les Gavarres. El flanc dret del foc és el que més preocupa els bombers de la Generalitat perquè continua actiu i es podria estendre depenent de com bufi la marinada aquesta tarda. Avui s'ha tancat l'accés al massís de les Gavarres, on fins ara han cremat més de 2.000 hectàrees. El foc també ha afectat diversos habitatges de dues urbanitzacions de Calonja, al Baix Empordà. En incendi treballen més de 400 bombers, un centenar de soldats de l'exèrcit i també diverses unitats dels ADFs. 7 municipis continuen confinats i es demana que ningú es desplaci als pobles de la zona. Aquest centre de comandament de la Bisbal hi tenim una unitat mòbil amb la Matilde Seuaner i amb Fèlix Martín des de primera hora del matí. Fèlix, molt bon dia.
3: Hola, bon dia. El missatge és clar. A aquesta hora es preveu un canvi en la direcció del vent, que bufi marinada des del mar cap a l'interior i que això empenyi les flames des del Baix Empordà cap al Gironès. És la banda dreta d'aquest incendi. Aquí se centren els esforços, com deies, d'aquests 440 bombers que hi estan treballant, 100 soldats de l'exèrcit, agents rurals, ADFs, voluntaris. Això destacava fa poca estona el cap de l'operatiu dels bombers, l'inspector David Borrell.
4: Com que no s'ha pogut assegurar per terra amb eines manuals, amb línia d'aigua, tot el perímetre, perquè no és net, està ple, diguéssim, de focus secundaris i de irregularitats, mal cremat i de més, doncs això ho fa difícil i, per tant, anirem patint tota la tarda.
3: També la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha explicat que, depenent de l'evolució d'aquest incendi, s'estudiaria si s'aixeca part del confinament en algun dels 7 municipis on està actiu des d'ahir al migdia.
5: Es mantenen les ordres de confinament. A la tarda veurem, doncs, si hi ha capacitat de flexibilitat alguna d'elles, però fins ara s'han de mantenir aquestes ordres de confinaments i demanar corresponsabilitat del conjunt de la ciutadania, evitar sortir, reduir mobilitat, no venir cap a aquesta zona, especialment els municipis que estan confinats.
3: Està clar que es tardarà dies en poder apagar aquest incendi, que ha cremat ja més de 2.200 hectàrees del massís de les Gavarres. És el més greu del que portem aquest estiu a Catalunya.
0: I tot apunta, ja ho avançàvem ahir, que l'origen del foc van ser els treballs amb una radial a prop de la carretera. Hi ha una persona detinguda. Hi ha alguna novetat sobre el detingut, Fèlix?
3: A veure, ens han explicat que l'operari que van detenir ahir els Mossos d'Esquadra, acusat d'una imprudència greu per estar fent servir, doncs, la seva serra radial, estava tallant una senyalització metàl·lica a la sortida de la Bisbal d'Empordà, a la carretera que porta a la Ganga, cap a Calonja. Demà l'interrogarà el jutge, ha concretat el president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha dit també que s'investiga l'empresa responsable i que s'arribarà fins al final.
6: Hi ha una persona detinguda que probablement demà passarà a disposició judicial. Evidentment, requerit tota la informació pertinent a l'empresa, que he de dir que està col·laborant amb aquesta informació i no vull anticipar res. L'únic que hi puc assegurar és que, evidentment, arribarem fins al final i si hi ha hagut responsabilitats o imprudències, les substanciarem i donarem les públiques explicacions.
3: A tot això s'activa, com deies, el nivell 4 del Pla Alfa, el més elevat de tots, en aquests 20 municipis de les Gavarres, entre el Baix Empordà i el Gironès, això pel risc extrem i per l'onada de calor prevista. Es prohibeix, per tant, l'accés a peu o amb bicicleta, amb qualsevol mitjà en aquestes zones, per qualsevol camí del Mansís, en una mesura que, com a mínim, ens han dit que es mantindrà fins dijous a la mitjanit.
0: I mentrestant, gràcies, Fèlix, més de 12.000 persones de la zona del foc continuen sota una ordre de confinament. Durant la matinada s'han cremat diversos habitatges d'una urbanització de Calonja i Sant Antoni i a diverses masies aïllades encara no s'hi ha pogut accedir. Anem a Calonja i Sant Antoni i tenim la Berta Artigas, Fontàs.
7: A la urbanització de Cabanyes, a Calonja, aquest matí molts veïns s'han acostat a veure si la seva casa estava bé. Les flames aquesta matinada han cremat molt a prop dels habitatges i els veïns han remullat jardins i carrers per protegir-se. Una d'elles és la Laura Sánchez.
8: I més que res, la sensació i la por que t'agafa, no? Com a... és tot el que tens i dius, bueno, en un moment ja no hi és.
7: D'altres veïns han optat per marxar a dormir a casa de familiars o al pavelló municipal, malgrat les restriccions, en veure el foc a prop, com en José María Culebra.
9: Ver la llama cerca de tu casa impresiona un poco, ¿eh? Yo estoy acostumbrado, he visto varios fuegos ya, però este m'ha calado muy bien, eh?
7: En aquesta zona de Calonja aquest matí ja no es veien flames. On sí és visible i molt el fum és des de la banda de la Bisbal. Aquí veïns del nucli de les Rabioses a Cruïlles, que viuen en masos aïllats, no els deixen tornar a casa. Asseguren que l'incendi els va sorprendre i que van haver de marxar corrents. Ramon Baltà.
10: De moment vam salvar el mas, però tot l'altre, hi ha camps, hi ha bosc, hi ha tot i tot està... però... fa pena.
7: Donen les gràcies als equips d'emergència, també als pagesos, que asseguren que van ser els primers a arribar i demanen tornar a casa.
11: Tinc 50 gallines. Per què no els hi puc anar a donar a veure? Si ahir no se me van morir amb el foc, se me moriran avui per veure.
7: És l'Imma Puigblanc. De moment s'han reunit sota la sombra d'un arbre per matar l'estona mentre es veuen de fons el bosc cremar.
0: Gràcies, Berta. Com dèiem, no hi ha hagut danys personals, però sí materials. S'han cremat una casa i una masia i també tanques, jardins o corrals de cases de pagès. El municipi més afectat és el de Calonja i Sant Antoni i hi ha queixes per la gestió forestal que es fa des de les administracions. Montse Garcia.
12: Jordi Roig ha explicat al suplement de Catalunya Ràdio que se li ha cremat la casa a la urbanització Mas Ambrós, una de les més afectades per l'incendi.
13: Estic esperant a que em vingui la companyia de llum perquè em tregui un cable per poder acabar de pagar la casa perquè no es pot tirar aigua perquè es poden enrampar. Però, clar, de mentre les vigues i el teulat va caient, terrorífic, perdre-ho tot. Aviam si ens senten i ve la companyia de llum a treure la llum, que és el que més m'interessa per poder actuar. Els bombers també estan fent la seva feina perfecta, però s'estan jugant la vida tirant aigua al cable de la llum, perquè la companyia de llum no treu el cable de la llum.
12: També al suplement, l'alcalde de Calonja i Sant Antoni, Jordi Soler, ha dit que sembla que la situació està més tranquil·la, mentre que Jordi Terrades, enginyer forestal i director gerent de Boscat, alerta que els boscos de casa nostra no estan adaptats al canvi climàtic.
14: Estem més tranquils ara, tot i que seguim preocupats perquè el foc no està controlat. Però sí, és cert que la velocitat que hi havia aquesta nit sembla que ja està... i està dissipada.
15: El paisatge que veiem avui, aquests arbres, van néixer en una època que ja no existeix, en un clima que ja no existeix. Per tant, tenim uns boscos que estan fora del seu temps.
0: A banda de l'incendi de les Gavarres a Catalunya, hi ha hagut dos incendis forestals més les últimes hores. Una, Vilademuls, al Pla de l'Estany, que està estabilitzat, i un altre, Sant Vicenç de Castellet al Bages, ja controlat, on la situació és crítica, però és a Portugal, que ha demanat ajuda a Espanya, al Marroc i la Unió Europea per combatre la mitja dotzena de focs actius que hi ha al país.
12: El foc de Vilademuls ha obligat a confinar les poblacions de Vilabenut i el Palol de la Farga. Els mitjans aeris ja aquesta nit s'han retirat, però els bombers i mantenen 22 dotacions terrestres. Pel que fa a l'incendi del Bages a Sant Vicenç de Castellet, està controlat des d'ahir al vespre, tot i que es mantenen els efectius terrestres per anar remullant els punts calents. A Portugal lluiten contra 5 grans incendis en un escenari extremadament complex. Les altes temperatures i el fort vent compliquen les feines d'extinció dels bombers. Ja hi ha 9 ferits i el nucli més actiu que afecta la regió central de Viseu ja ha cremat més de 10.000 hectàrees. A tot el país i treballen més de 3.000 efectius d'extinció d'incendis.
0: I a tot això, mentrestant, Protecció Civil manté en prealerta el pla Procicat per l'incendi en un abocador d'una planta de reciclatge a Granollers, al Vallès Oriental, situat a prop de la carretera C35, Maite Curtó.
16: L'incendi s'ha declarat aquesta matinada i provoca una gran columna de fum visible a tota la zona. Protecció Civil recomana el confinament a les poblacions on arribi el fum. Els bombers mantenen una dotzena de dotacions que treballen per contenir la pila de deixalles i ferralla que crema i evitar que es propagui. Preveuen que la feina s'allargarà.
0: Notícia destacada també d'aquest matí. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home presumptament relacionat amb la mort a trets d'un noi de 15 anys al parc de la Pegaso, al barri de la Sagrera, a Barcelona.
16: Els fets van passar dijous a la nit, quan una baralla entre diverses persones es va acabar amb trets i 4 individus fugint de la zona corrent, segons alguns testimonis. La detenció ha tingut lloc aquesta mitjanit en un pis de l'Avinguda Meridiana, a prop del lloc dels fets. La investigació continua oberta i està sota secret de les actuacions. Els Mossos han centrat la investigació en integrar de bandes llatines com a presumptes autors del crim.
0: Un minut i ja arribarem a un quart de tres. Obrim ara Crònica Internacional. Comencem als Estats Units. Donald Trump ressuscita el fantasma del comunisme per atacar els seus adversaris polítics. Amb la vista posada a les eleccions de mig mandat del proper novembre, el president nord-americà ha aprofitat el tret de sortida dels actes de commemoració dels 250 anys de la fundació del país, avui recordem és 4 de juliol, per atacar els demòcrates. Des del Mont Rushmore, sota la atenta mirada de quatre dels presidents nord-americans més importants esculpits a la muntanya, Trump ha fet gala dels seus èxits i dels del país en un discurs molt patriòtic. L'ha seguit des de Washington, Oriol Serra, bon dia.
17: Bon dia. A banda de lloar el país, i a si mateix, és clar, Trump ha respost a les crítiques de l'alcalde de Nova York advertint que el comunisme és la pitjor de les amenaces perquè representa mort, tirania i maldat. Trump no ho ha arribat a dir, però s'ha entès que quan parlava de comunisme es referia al Partit Demòcrata i per això ha esmentat les eleccions previstes pel novembre. America will never
18: be... Els Estats Units mai seran un país comunista. Només podem perdre les eleccions de mig mandat si ens permetem perdre-les. Si som ximples, estúpids i imprudents.
17: Donald Trump també ha apel·lat a la religiositat del país, tot i la contradicció que això suposa amb els principis constitucionals, assegurant que els americans només s'agenollen davant de Déu Totpoderós. Trump ha reblat el seu ideari explicant així per què als Estats Units s'hi parla l'anglès.
18: Als Estats Units parlem l'anglès perquè és la llengua de la nostra fundació i durant mil anys ha estat la llengua de la llibertat.
17: Les celebracions del els 250 anys de la Fundació dels Estats Units amb la signatura de la Declaració d'Independència culminaran aquesta nit amb nombroses passades d'avions militars al National Mall de Washington, un nou discurs de Trump i uns focs d'artifici que el president nord-americà ha promès que batran el rècord Guinness.
0: En el discurs de Trump tampoc han faltat les referències a l'Iran.
18: Hem colpejat l'Iran de valent. Ara tenen moltes ganes d'arribar a un acord, moltíssimes ganes. Els hem donat una setmana de marge pel funeral perquè som bona gent, és així.
0: El funeral al qual fa referència és el d'Ali Khamenei, que Teheran acull des de primera hora d'aquest matí per acomiadar el seu líder suprem, mort el primer dia de l'ofensiva dels Estats Units i de l'Iran. Milers d'iranians omplen els carrers de la capital en una demostració de força del règim dels ayatolàs, Núria Har.
12: Els crits de revenja marquen el primer dia del comiat popular de Khamenei. Un dels lemes més repetits ha sigut la mort de Trump, un lema que en anglès Kill Trump onejava diverses banderes vermelles a prop del seu fèretre, al costat de la seva filla, la seva neta i dos familiars més que també van morir en l'atac d'ara fa 4 mesos. Els assistents ploren per la mort de Khamenei, líder religiós dels xiites i líder polític del país durant prop de 40 anys.
19: El líder era un pare per a tots nosaltres. Amb la seva mort, tots hem quedat orfes. El dolor per la seva pèrdua és profund, sobretot tenint en compte que era el líder de tots els que buscaven la llibertat del món. No hi havia ningú com ell. Era realment únic i inigualable.
12: Els funerals duraran 6 dies. El fèretre de Khamenei recorrerà a diverses ciutats de l'Iran i de l'Iraq en processó i dijous que ve l'enterraran a Mashhad, la seva ciutat natal. Les autoritats esperen una assistència de 20 milions de persones.
0: Marxem ara cap a Veneçuela. El Ministeri d'Exteriors confirma 2 espanyols més entre les víctimes mortals dels terratrèmols de Veneçuela de la setmana passada, i ja en són 34. També n'hi ha 140 més de desapareguts i 11 de localitzats sota la runa. El doble sisme a Veneçuela ja ha causat almenys 2.650 morts en total, volem dir. Centenars de cadàvers s'acumulen a la morgue improvisada de La Guaira, la zona més afectada, on els familiars s'enfronten a la tasca d'identificar els cossos. Tot just al port de La Guaira hi ha el nostre enviat especial, en Miquel Jarque, amb qui establim connexió. Bon dia, Miquel.
20: Hola, bon dia, Eva. Sí, en aquesta zona del port de La Guaira arriben ara ja amb menys freqüència que a principis de setmana furgonetes amb cols, mentre els cotxes fúnebres fan cua. Allà espera... He parlat amb ella l'arribada del que ha de recollir el cotxe del seu nebot de 25 anys i el pare del jove de 60. A nit van estar rescatant encara els seus cossos.
21: Estamos esperando a que lo pasen al Junquito, que es el cementerio donde los van a cremar. Pero la carroza no ha llegado todavía, estamos esperando desde esta mañana. Y saber que ya aparecieron, que ya están y no que se vayan a quedar ahí en el olvido, porque muchas personas no llegan a rescatarlo. Muchas personas que quedan... perdido. Eso es muy importante.
20: La Juana és una altra senyora que hem pogut parlar amb ella. Té aquí el cos del seu marit. Explica que a l'interior d'aquest recinte hi ha persones sense escrúpols que demanen diners a canvi de mantenir els cossos en fresc.
1: allá adentro, para poder mantener el familiar dentro de las cavas. Están pidiendo $400 por un día.
20: Al voltant de tot aquest recinte hi ha una tanca amb una tela de sac negre entre les costures. El que veiem és, en un extrem dipòsit, que s'acumulen muntanyes de calç viva i milers de taüts.
0: Gràcies, Miquel, des de Veneçuela. Bon dia.
20: Molt bon dia.
0: I marxem ara cap a França perquè el futur polític de Marine Le Pen es coneixerà d'aquí uns dies. Aquest dimarts 7 de juliol sabrà si podrà ser la candidata de l'extrema dreta francesa a les eleccions presidencials de la primavera que ve. La sentència del segon judici pel cas del finançament irregular del seu partit amb diners del Parlament Europeu ha de decidir si continua inhabilitada. Per si de cas, Reagrupament Nacional ja ha preparat per substituir-la el jove president del partit, Jordan Bardella, amb qui Le Pen manté algunes diferències programàtiques. Isabel Galí, des de París. Bon dia.
2: Bon dia. Jordan Bardella ha doblat en 2 anys el percentatge d'aprovació entre els francesos. Ara és del 40%, un punt més que la seva mentora Marine Le Pen. Amb només 30 anys, Bardella porta mesos treballant-se al futur, en viatges a l'Europa d'extrema dreta i reunint-se amb els empresaris. No vol liderar un partit alternatiu i antisistema i la seva agenda econòmica és molt més liberal que les propostes històriques del Reagrupament Nacional. A la sortida d'una reunió amb la patronal destacava les coincidències que hi havia trobat.
22: Compartim l'objectiu de rellançar la producció, de tornar a aixecar l'economia francesa i d'acompanyar les nostres empreses, sense les quals, ho he dit, no hi haurà prosperitat a França els anys que venen.
2: Però Bardella també hauria promès a la patronal reprendre la reforma de les pensions de Macron i mantenir els privilegis fiscals de les multinacionals. 2 sacrilegis a ulls de Marine Le Pen. Una desunió que millor amagar sota la catifa a pocs dies de saber si continuarà o no inhabilitada.
23: Sé que hi ha gent que somia veure grans diferències entre el Jordan i jo. Crec que no n'hi ha.
2: Però és l'anunci de la relació de Bardella amb Maria Carolina de Borbó, 2 Sicílies, el que preocupa secretament el partit. Podrà ser el candidat del poble al costat d'una aristòcrata que viu de vendre glamour a les xarxes?
0: Ara un parell de minuts per repassar notícies més breus amb la Gemma Bonet. Ucraïna reivindica un atac amb drons contra una planta petroliera portuària de Sant Petersburg a més de 800 quilòmetres de la frontera, que ja va atacar el mes passat.
24: El governador rus de la regió ha admès l'atac i ha dit que han abatut desenes de drons. Els atacs ucraïnesos han deixat també sense llum bona part de la ciutat russa de Belgorod. Kiev nega que Rússia hagi conquerit una ciutat a l'est d'Ucraïna de gran valor estratègic.
0: El govern apuja 74 euros al mes el complement a les pensions no contributives i ho blinda per evitar les variacions de la xifra d'un any a un altre.
24: Aquest increment respecte a l'any passat tindrà l'efecte retroactiu des de l'1 de gener del 2026, el que equival a 888 euros anuals. Actualment a Catalunya hi ha unes 56.300 persones que cobren aquesta prestació. Aquesta mesura ha estat impulsada pel Departament de Drets Socials i Inclusió. El seu blindatge ha estat aprovat al Parlament a través de les esmenes a la llei de pressupostos.
0: I el sector del lleure demana al Departament d'Educació que incorpori les sortides i colònies al currículum perquè d'aquesta manera siguin activitats obligatòries.
24: Ara mateix és un sector que està en crisi i des que 1.300 escoles i instituts públics han decidit que el curs que ve no faran sortides ni colònies per reclamar millors condicions laborals i més recursos per l'educació. Sentim Pep Montes, gerent de CELLEC, una de les 3 patronals del sector. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
25: Que integri dintre dels currículums i de les planificacions escolars, doncs la realització de sortides i colònies escolars que puguin desplegar, complementar, ampliar de la manera que ja venim fent tradicionalment els continguts educatius.
0: Més coses. Un expert en musclo zebra alerta que les incidències provocades per aquest mol·lusc a les conduccions d'aigua seran cada cop més freqüents si no s'aposta per mesures estructurals. Aquesta espècie invasora provoca el col·lapse total o parcial de les canonades i la pèrdua de la pressió d'aigua. Fa 2 setmanes el musclo zebra va deixar sense aigua, de fet, al municipi d'Aitona, al Segrià, durant 24 hores. Des de Lleida, Alba Mor.
26: El musclo zebrat prolifera de manera massiva i s'adapta a les condicions del medi amb facilitat. Això fa que el mol·lusc s'expandeixi arreu i col·lapsi canonades. El professor de la UdL, Antoni Palau, diu que la plaga ja és impossible d'erradicar.
27: Cada vegada serà més freqüent doncs, que surtin situacions en què la presència del musclo zebrat doncs, pugui afectar a lo que fins ara consideràvem normal funcionament de les coses. I haurem de preparar-nos per conviure amb aquesta espècie I això pues, vol dir mesures estructurals a les captacions d'aigua, no sol d'aigua de boca, sinó també d'aigua per a rec o d'aigua d'usos industrials, etc.
26: En aquest sentit, Palau proposa duplicar conduccions per utilitzar-les de manera alternativa o instal·lar punts de tractament perquè l'aigua circuli lliure de restes de mol·lusc.
0: I ara Cultura avui, dissabte, carregat de concerts i festivals d'estiu. Berta Torrades, bona tarda.
3: Què tal? Bona tarda. Comencem pel Canet Rock, amb la Ludwig Bank, que serà un dels caps de cartell.
4: I buscant entre la dansa no s'acaba l'esperança.
3: Els d'Espolla que veuran sortir al sol a Canet de Mar amb Detalles, els Amics de les Arts, els Catarres i Maria Jaume, entre d'altres. Els concerts arrencaran com sempre a les 6 de la tarda i s'allargaran com a mínim un quart de 6 del matí.
0: També avui actua el músic i compositor Danny Elfman.
3: El músic és un dels compositors més influents de la història del cine contemporani. Actua avui, a les 9 del vespre, a l'Auditori del Fòrum, en el marc del Guitar Barcelona. Danny Elfman farà un recorregut pel seu univers sonor entre el rock i el cinema amb les mítiques bandes sonores de Tim Burton.
0: I acabem amb la mítica cantada d'Havaneres de Calella de Palafrugell, que es farà aquesta nit.
3: Les havaneres que es faran, tot i el foc que crema el Baix Empordà, i com és habitual, serà a la platja de Portbou. Després dels xiulets i la cridòria de l'edició passada en què es posava en dubte la interpretació del meu avi, aquest any el tema és més clar.
5: És una cançó que ha deixat de ser merament una cançó per ser un cant del poble. Llavors no he hagut d'una cantada d'havaneres sense la meva vella Lola, no?, i el meu avi.
3: La cantada començarà a un quart d'11 de la nit. Per qui no pugui ser a la platja avui de Portbou, també es podrà seguir a través de la transmissió en directe del 3CAT.
0: Gràcies, Berta. I de les comarques gironines cap a les tarragonines. L'Amfiteatre de Tarragona és el primer monument de l'antiga Roma a estrenar la realitat mixta. És a dir, permet la recreació digital de la Tàrraco romana, però sense alterar l'espai arqueològic. La tecnologia utilitzada l'ha desenvolupada una empresa associada a PortAventura. Tarragona, Jordi Barranca.
6: És una nova forma de posar en valor i difondre el patrimoni de la Tàrraco romana. Rubén Viñual és alcalde de Tarragona.
8: Però preservar el patrimoni vol dir també explicar-lo, interpretar-lo, fer-lo accessible i aconseguir que les persones que ens visiten i també les que hi vivim puguin entendre'l, sentir-lo i viure'l d'una manera més propera. Penseu, com dèiem, que és la primera experiència de realitat augmentada en un jaciment històric al món.
6: L'experiència transporta el visitant a com era un dia l'amfiteatre fa 1.800 anys. Andreu Tovella, director general de Re-Rise Up, l'empresa que ha desenvolupat la tecnologia.
9: Pots situar-te a l'arena, al mig de l'arena, i veure el que és el clam de Tàrraco. Pots sentir 14.000 persones cridant. Pots veure 14.000 persones aixecades al mig de l'arena. Pots reviure el que eren les lluites de gladiadors in situ. Pots, per exemple, veure escenes on, evidentment, apareixen certs animals.
6: És, de fet, una companyia associada a PortAventura. L'experiència està disponible en 5 idiomes, entre els quals el català.
0: 2 minuts i mig arribarem a 2:15. 2 minuts que dediquem, com sempre, a la proposta.
10: La proposta.
0: Avui, amb la nostra companya Maite Curto. Maite, molt bona tarda.
11: Hola, bona tarda.
0: Que ens proposes, ens deies, conèixer un espai mític de la ciutat de París a través d'un llibre.
11: Així és, eh? Però no parlem de la Torre Eiffel, no parlem de Notre Dame, tot i que el lloc que us recomano està molt a prop d'aquesta catedral. És la llibreria Shakespeare & Company, un refugi literari amb una història fascinant que ens explica l'escriptora Kerry Maher en el llibre titulat La llibretera de París, que està traduït al català per Eduard Sepúlveda i editat per Navona.
0: I Maite, qui és aquesta llibretera de París? Dóna'ns els detalls.
11: Doncs mira, es diu Sylvia Beach, és una jove nord-americana amant dels llibres que s'instal·la a París entre les dues guerres mundials i obre la primera llibreria d'autors anglesos i nord-americans a França l'any 1919. Es diu Shakespeare & Company, i aquest és el moment.
28: La Sílvia sabia que sempre recordaria el moment en què, poc abans de les 9 d'aquell matí, l'Adrien i ella van ser davant de la Shakespeare & Company, tipes de l'indulgent esmorzar que havien fet, claus en mà, a punt d'obrir les portes i a pujar la persiana per primer cop.
0: I què té d'especial aquest espai?
11: Doncs que es convertirà en un punt de trobada d'escriptors tan importants com ara Ernest Hemingway, T.S. Eliot i Scott Fitzgerald.
0: I el llibre també s'explica, em deies, mete una valenta i arriscada decisió d'aquesta llibretera.
11: Sí, sí, li hem d'agrair moltes coses a la Sylvia Beach, entre elles que va editar l'Ulisses de James Joyce.
0: Déu-n'hi-do.
11: I això ho va fer quan ningú es va atrevir a fer-ho després que les autoritats nord-americanes el censuressin per considerar-lo obscè i immoral. Però Beach va assumir el repte.
28: A Joyce li tremolava les mans en agafar-li el llibre a la Sílvia. Se'l va mirar amb reverència, el títol blanc i el seu nom a la coberta. És de debò? La Sílvia li va posar la mà al colze i li va estrènyer lleugerament. El teu Ulisses és a casa, per fi. Va deixar anar un sospir fatigat, un sospir en què la Sílvia va poder sentir tot el doll d'emocions que Joyce sentia i que mirava de contenir. Gràcies, Sílvia.
0: Una història impressionant, la d'aquesta llibretera. Gràcies, Maite Curto. Bona tarda.
11: Bona tarda a tothom.
0: Són 2:45, arriben els esports. Sergi Camps, bona tarda.
7: Bona tarda, Eva. Com deia l'activista lituana Emma Goldman, si no puc ballar, no és la meva revolució. Cap Verd ha estat a punt de revolucionar el Mundial contra l'Argentina, una selecció desinhibida que provoca que la seva afició balli sense complexos a la graderia dels estadis. De fet, per la història quedarà el porter Bocinha o el golaç de López Cabral. I és que, malgrat perdre ahir contra Messi i els seus, Cap Verd potser ja ha revolucionat el Mundial per la seva manera de fer. Està bé, com a lema de vida, no recordar només qui guanya. Ara fem la ressaca del partit. El dia que comença el Tour de França a Barcelona, la millor prova ciclista del món surt des de casa en un dia per la història. Ara també en parlarem. I el dia que hem sentit Pau Gasol parlant del futur del Barça de bàsquet, ara també el sentirem. Abans, però, esport en directe, als 16ens de final de Wimbledon, acaba de quedar eliminat a Marcel Granollers en el quadre de dobles, fent parella amb Horacio Ceballos, ha perdut contra el duet format per Gil i Berbeck per 2-0. També acaba de finalitzar l'amistós de la selecció femenina de futbol sala, Galícia 1, Catalunya 3, i en motor, l'italià Antonelli amb Mercedes, ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi de la Gran Bretanya. Amb la Nàdia Roig a la producció i el Blay Iniesta al muntatge musical, esports fins a les 3 a la Ràdio Nacional de Catalunya.
12: Catalunya migdia esports amb Sergi Camps.
7: Avui comença el Tour de França, comença des de Barcelona, comença des de la capital del país, amb una contrarrellotge per equips, 19 quilòmetres entre el Fòrum i Montjuïc, amb una sortida pautada quan passin 5 minuts de les 5 de la tarda. Enviats especials de Catalunya Ràdio al Tour de França, Xavi Soler i Francesc Ripoll. Què tal? Bona tarda.
13: Bona tarda. Hola.
7: Començo per tu, Xavi, amb la pregunta sobre l'etapa d'avui. Què hem d'esperar? I recordem també el recorregut d'aquest inici del Tour de França a Barcelona.
14: A veure, crono de 19 quilòmetres pels carrers de Barcelona, una contrarrellotge per equips, una mica diferent al que estem acostumats. M'explico. D'entrada, primer, perquè és tota plana, excepte l'última rampa, són 700 metres a un 7% aproximadament, jo ara mateix l'he feta caminant, estic a 100 metres d'arribar, jo estic a punt d'acabar l'etapa, per tant, això vol dir que els escaladors podrien tenir-hi alguna cosa a dir. I a més, perquè qui marcarà el temps de la contrarrellotge per equips és el primer corredor, o sigui que el líder dels equips poden fer l'esprint final en aquests 500 metres per intentar guanyar l'etapa i comptaria, per exemple, perquè m'expliqui, si l'Emirates Tadej Pogacar té cames, doncs pot demarrar en aquesta última pujada, pot arribar el primer, serà qui marcarà el temps del guanyador de la contrarrellotge per equips i, a més, ell se situaria líder de la general perquè seria el corredor que ha fet l'etapa amb menys temps. Per tant, tot i que sembli enrevessat, al final no ho és, una contrarrellotge per equips, però els temps comptaran individual en un recorregut a priori pla, excepte aquests últims 700 metres.
7: Aquest Tour de França, Xavi, que comença avui, és un tots contra Pogacar. Sí. I la segona pregunta, quina serà l'estratègia del ciclista eslové per guanyar el seu cinquè Tour?
14: A veure, com a primera resposta, sí, és un tots contra Pogacar, sempre ho ha sigut, però si ja anem una miqueta més enllà, és un tots contra Pogacar i Vingegaard, perquè Pogacar és el gran favorit número 1 indiscutible i pràcticament les apostes no guanyes cap caler si apostes per ell, però és que Jonas Vingegaard és el seu màxim rival i el favorit a ser segon, i totes les apostes tampoc hi guanyes gaire res, perquè tant un com l'altre han fet unes temporades immaculades i són els dos grans favorits. La tàctica que pot fer servir, home, coneixent a Pogacar i el que ha fet els últims anys, a ell poques tàctiques li valen. Ell, si té cames, va cap endavant, no busca mai reservar forces o contemporitzar, encara que sigui líder. Per tant, el fet de que aquest ciclisme actual modern faci que els ciclistes siguin tan ofensius fa que ens oblidem moltes vegades de les tàctiques i que veiem el rendiment individual de cada corredor.
7: Deies Pogacar, deies Vingegaard, podem sentir un document sonor de cadascun d'ells, Xavi.
1: Doncs vinga, comencem per Tadej Pogacar, el gran favorit, el guanyador dels dos últims tours i que aquesta temporada ha fet una preparació pràcticament calcada a la de l'any passat, que li va suposar sumar el seu tercer tour.
13: Vull guanyar 21 etapes, però és impossible. De fet, 10 etapes és pràcticament impossible. Intentarem guanyar el màxim possible, però l'objectiu principal és acabar guanyant.
1: I l'altre gran favorit és Jonas Vingegaard, també ambiciós, un Vingegaard que ha competit en 3 curses aquest any i les ha guanyat totes, París-Nissa, Volta a Catalunya i Giro d'Itàlia, i veu que té una temporada com fa 3 i 4 temporades, que va ser quan va aconseguir derrotar Pogacar al Tour.
15: Estic preparat per a la cursa, en tinc moltes ganes. Fins ara ha estat un any increïble per a mi, així doncs, sí, espero poder continuar així.
14: Molt bé, doncs hem sentit Pogacar, també Vingegaard, els dos grans aspirants a aquest Tour de França, tots contra Pogacar, i el segon en discòrdia, doncs Vingegaard, com explicava el Xavi Soler. Si Pogacar guanya aquest Tour, Xavi, serà el cinquè Tour, entrenant aquest club exclusiu de ciclistes que n'han guanyat 5, i amb encara una llarga trajectòria per endavant, podríem estar al davant, si no ho és ja, el millor ciclista de la història, l'eslové.
1: Sí, saps què passa? Que la gent de la meva edat en endavant, o sigui, més joves, segur que ja creuen que Pogacar és el millor ciclista del món, és evident. Quan parles amb gent més veterana sempre et diuen que Eddy Merckx, el que jo, per exemple, no vaig veure córrer, és un ciclista que era gairebé tan caníbal com Pogacar en una època on no hi havia tanta preparació. Pogacar ara és, sens dubte, el corredor més complet, perquè no només guanya grans voltes per etapes, sinó que també guanya les clàssiques, també guanya voltes d'una setmana, però el debat sempre hi serà. Jo decanto perquè Pogacar ja és el millor ciclista de la història, però segur que algun oient que m'escolti em dirà, però què dius? Que hi ha Eddy Merckx, també.
14: Doncs el debat està servit, a veure qui pensa que d'aquí qui és el millor ciclista de la història. Pel que fa, Xavi, als corredors de casa, de corredors catalans, en tenim pocs.
1: Sí, en tenim dos i un afillat, que podríem dir un tercer. Tots són del mateix equip, el Caja Rural, que ens l'haurem de sentir nostre, perquè som rurals i perquè som catalans.

0: tothom ha dit que l'altura és molt diferent, no? Que la velocitat és molt més alta, que no es perdona res, que està tot molt més controlat, tot molt més pensat. Llavors, bueno, anirem veient dia a dia, combatius segur que ho serem, d'una forma o altra, així que anirem veient com comença a veure els nervis, perquè aquí diuen que una de les dels principals problemes o que poder el que notes més és la tensió i els nervis de la gent. Veurem com ho anem portant i estic segur que serem combatius o podem aconseguir alguna cosa.
1: I l'altre català és l'Abel Balderston, un corredor que ve després de que la temporada passada va fer una Vuelta a Espanya fabulosa. Va ser, de fet, el millor ciclista de l'estat espanyol classificat. Va donar etapes molt bones, com per exemple al final de l'Angler. Un bon escalador que, si està bé de forma, fins i tot podria arribar a aspirar a fer una classificació general decent, no direm que estigui al nivell dels grans corredors, però sí una general decent. Aquest és Abel Balderston.
2: Bueno, és una contrarellotge molt semblant a la Vuelta a Espanya, que va començar aquí també a Barcelona. L'únic que, bueno, es fa una mica més dura per la pujada a Montjuïc. Però, bueno, l'hem pogut treballar una mica, no com potser voldríem, però, bueno, sabem que som un equip una mica més limitat en aquest sentit amb les cronos, però bueno, l'hem treballat una mica i esperem doncs donar-ho lo màxim i donar, bueno, esperem que surti bastant bé.
1: Aquesta és la participació catalana, Sergi. La gran absència, podríem dir-ho, és Marcel Camprubí, el ciclista de Barcelona, que fa res ha estat el campió d'Espanya i que finalment el seu equip, el Q365 Pinarello, l'equip que dirigeix el català Àlex Sanz, ha decidit no convocar, una decisió certament que ha pogut provocar una miqueta de polèmica, perquè el corredor estava en molt bona forma, a més començava a casa, però finalment aquest equip liderat per Tom Pidcock no tindrà cap català.
3: Amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret.
4: I una Barcelona que encén el camí. Tenim un crit que no s'apaga.
5: Doncs aquest Tour de França que comença avui a Barcelona a les 4 i el tot gira amb Xip, Tour de França, en mode Tour de França. El Xevi Soler el tindrem a l'arribada de la primera etapa i a la sortida hi tindrem el Francesc Ripoll. Ripo, a veure com tenim l'ambient en aquesta sortida de la primera etapa del Tour.
6: Doncs mira, falten unes 3 hores perquè comenci tot, però això ja comença a estar ple. Cada cop està arribant més gent aquí a la zona del fòrum. Ara jo sóc a la zona del paddock, que és on hi ha tots els busos, tots els cotxes, totes les bicis, també tots els corredors de tots els equips que participaran en aquest Tour de França. Molts aficionats a la zona perimetral mirant aviam si veuen algú. Ara, per exemple, estic davant de l'autocar de UAE. Hi ha molts mexicans demanant que surti Isaac del Toro, que és un dels mexicans. Evidentment, també està Tadej Pogacar per aquí. Cada cop arriben més gent, això sí, amb gorres, amb paraigües, ulleres de sol, perquè fa una cola important.
5: Quin és el ciclista, Ripo, que veus que té més fans? Pogacar, potser, o hi ha alguna mira, sorpresa?
6: Ara mateix, com et deia, mira, m'acosto un segon a la zona on hi ha tota la gent mexicana animant a Isaac del Toro. De moment et diria que és la gent o el ciclista amb més expectació, però evidentment la gent qui té ganes de veure i qui serà més animat, qui serà més ovacionat, serà evidentment Tadej Pogacar, que és la gran estrella del ciclisme actualment. També Vingegaard, també hi ha Sexas, també hi ha Lipovic, hi ha del Toro, vull dir que hi ha molts ciclistes molt aclamats, però evidentment qui té més ganes de veure la gent és Tadej Pogacar.
5: Òbviament, Ripo, tu no ets home del temps, i ni tampoc l'Oriol Rodríguez, però temperatura aquí, deu haver-hi una calda considerable. Recomanem a la gent que vingui a veure aquesta sortida del Tour, si vol venir-hi la gent, doncs amb una gorra, amb una ampolla d'aigua, que s'hidrati bé, eh?
6: Sí, tren, mira, segons el meu telèfon, 30 graus, arribarem a 31, ni un núvol, vull dir que això apretarà, però amb protecció, crema de sol, una mica de gorra i a gaudir del Tour.
5: Doncs aquesta etapa del Tour de França, aquest inici del Tour des de Barcelona a partir de les 5, quan passin 5 minuts de les 5 de la tarda, des de les 4 ja el tot gira amb el David Clopés, que viurem aquesta etapa inicial amb el Ripo i el Xevi fins que faci falta l'antena de Catalunya Ràdio. Gràcies, Xevi, gràcies, Ripo.
7: Gràcies.
5: I no ens baixem encara de la bici, no l'abandonem, perquè és moment també per recordar, aprofitant la vinentesa, el nou capítol del Recurs, aquest espai de documentals esportius que fem la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio. Aquest mes, no podia ser d'una altra manera, el dediquem al ciclisme. Es diu Les victòries catalanes al Tour, i l'ha fet l'Isaac Vilalta. Us en fem un tastet. Joaquim Purito Rodríguez, vencedor de 3 etapes, inclosa l'etapa

0: En el Tour del 2015 parla d'aquells triomfs.
1: Jo vaig disfrutar més que patir, perquè queria anar molt, molt bé, i l'única por que em donava a mi era que em recordo que hi havia corredors estil Kwiatkowski que no només pujaven bé, sinó també rodaven molt bé, i entre port i port hi havia un terreny bastant perillós per mi, però jo estava segur que quan va començar el port, que aquell ja guanyava, perquè la sensació que tenia era molt, molt bona, i sí que anaven corredors molt bé, que pujaven bé i que estaven molt bé de forma, però ostres, si és que aquell tornava molt fàcil cap amunt.
2: Clar, que han guanyat una etapa només al Tour, és molt fàcil tirar de records. Tu que pots triar, amb quina quedes de les tres?
1: Uf, home, les tres són especials, però poder Plateau de Vell per l'etapa que era i com va ser, ostres, aquella va ser espectacular i sobretot perquè no va ser tan exclusiva com les altres dues i diguéssim que els últims 10 minuts de cursa ja quasi gairebé l'estava disfrutant. O sigui, ja em veia guanyador i com que la sents més.
0: D'altra banda, Pedro Torres, guanyador de l'etapa de la classificació de la muntanya al Tour del 1973, també parla del seu record d'aquella fita.
3: Vaig anar, ja que m'han deixat un cotxe des de París, que se va acabar, primer Bèlgica, que vaig estar un mes corrent allà a Bèlgica. I després de Bèlgica, una altra vegada a França.
2: I tot això
3: no vaig descansar res, no vaig descansar res.
2: Sense tornar a casa, eh?
3: No, no, vaig tirar dos mesos sense vindre a casa.
2: Ah, sí?
3: Sí, sí, però escolta, és que allà es fa molt bé, lo fan molt bé, eh?
2: Ja.
3: Jo tenia un contracte amb ell, i quan arribava i feia un criteri, quan s'acabava, havia una reunió, jo havia estipulat un cèntim per participació, i allà tenia el sobre. Jo cada dia, quan deixava el sobre, i al final, quan vindre, vaig guanyar el criteri, vaig guanyar i me vaig comprar un pis a Barcelona.
2: Amb els diners dels criteriums?
3: Sí, sí, sí.
0: El podcast sencer ja disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
4: Hi ha rutes que es comparteixen i després hi ha les de Navarra. Ports de muntanya en carreteres tranquil·les, corriols amagats, tot entre boscos imponents i el desert. Vine, i si et pregunten, digues només que vas anar pel nord a estirar una mica les cames. Entra a visitnavarra.es i guarda el nostre secret.
5: Lisandro Martínez, juega buena pelota larga para Messi, domina Messi, no está, Messi está, Messi está, Messi está,
0: Obrim la carpeta del futbol perquè l'Argentina és classificat pels vuitens de final del Mundial després de superar Cap Verd a la pròrroga per 3-2 i s'enfrontarà a Egipte a la següent ronda. Aquesta matinada, el combinat sud-americà ha tornat a necessitar un gol de Leo Messi. Enviat especial de Catalunya Ràdio al Mundial, Roger Bosà, què tal? Bona tarda.
6: Què tal, Sergi? Bona tarda.
0: Ahir l'Argentina, que ho va patir, Messi fent un gol, pròrroga, realment més difícil per l'Argentina del que molts podríem imaginar.
6: Sí, sí, poc s'ho pensava, l'Argentina, que patiria tant contra Cap Verd, que confirma que és una de les grans revelacions d'aquest Mundial. Va patir davant l'albiceleste i això que es va avançar gràcies a aquest gol de Leo Messi és el seu setè en aquest Mundial. És un molt bon gol, rebent a l'espai, en profunditat i executant ràpidament amb l'esquerra. Va ser l'1-0 a la mitja hora de joc. I tot i que l'Argentina es va mereixer guanyar i va dominar, Cap Verd va empatar al minut 60. Gol de Deroy Duarte i el partit que va anar a la pròrroga. Allà la primera part es va tornar a avançar Argentina, gol de Lisandro Martínez, era el 2-1, i va tornar a empatar Cap Verd, un autèntic golaç que va fer López Cabral a l'escaire, sens dubte un dels gols d'aquest Mundial impossible per al Dibu Martínez. El gol de la victòria se'l va fer Cap Verd en pròpia porteria, un córner llançat per Messi, remata el Cuti Romero i autogol de Dina i Borges per deixar aquest 3-2 final. Argentina que passa a vuitens patint i amb Messi MVP del partit.
0: Molt bé.
7: Sabíamos que iba a ser difícil. Esto es mata-mata y nadie te regala nada. Si bien nosotros siempre desprestigiamos las selecciones por nombre, nosotros sabíamos que no iba a ser para nada fácil. Y esto es lo que te marca este Mundial en especial, ¿no? Que es todo muy igualado, muy complicado.
0: Doncs Messi dient això, que no s'ha de menystenir cap rival i que molta gent suposo que pensava que Cap Verd seria un rival molt més fàcil per l'Argentina. També, Roger, hem pogut sentir Lionel Scaloni, el tècnic.
6: Sí, que ja havia avisat que no hi ha cap rival fàcil, això ho va dir en la prèvia del partit, i ahir ho va recordar, que ell ja ho havia alertat, i tot i que creu que, evidentment, hi ha moltes coses d'ahir que no li van agradar, moltes coses que l'equip va fer malament i que han de treballar, ell es queda, sobretot, amb la reacció que en tot moment va tenir el seu equip.
8: Recibimos los golpes en momentos puntuales y a lo mejor esos golpes te achican, no te dejan ir por el partido y nosotros fuimos por el partido. Creo que eso es mucho más importante que otras cosas.
0: a Egipte. Roger, d'altra banda, deixant la selecció argentina, Egipte, el seu rival als vuitens, ha superat també aquesta matina d'Austràlia en un partit, doncs, també disputat.
6: I en pròrroga, i aquest en penals. El partit va acabar amb empat a un. Per Egipte havia marcat Ashour a la primera part. Per Austràlia se'l va fer Mohamed Hani en pròpia porteria. El partit va anar als penals i allà va guanyar la selecció egípcia, liderada per un Mohamed Salah, que va jugar tot el partit i que va convertir un dels llançaments. És, per cert, la primera victòria d'Egipte en una fase eliminatòria d'un Mundial.
0: I també s'ha classificat pels vuitens Colòmbia, que ha guanyat Ghana per 1-0. El rival de Colòmbia serà Suïssa.
6: Sí, Colòmbia, que era favorita, però va haver de treballar aquest pels vuitens. Va guanyar per la mínima amb un gol matiner de Joan Arias al minut 14. Els colombians van controlar bona part del partit i és veritat que Ghana va collar el tram final a les acaballes, però no va tenir encert de cara a porteria.
0: I, Roger, això, de fet, no para perquè avui ja comencen els vuitens de final.
6: No s'atura, això no s'atura. Avui dos partits d'aquests vuitens, amb el Marroc i en França com a favorites per plantar-se en aquests quarts de final. A les 7 de la tarda, Canadà-Marroc, i a les 11 de la nit, Paraguai-França.
0: Molt bé, i dilluns, Roger, Portugal-Espanya, última hora de l'equip espanyol.
6: Mira, que la selecció espanyola ja és des d'ahir a Dallas, un equip liderat per Lamine Yamal, que ahir no es va entrenar, però no perquè no estiguis bé, sinó perquè era un entrenament de recuperació i de compensació postpartit. També va fer treball específic al marge Dani Olmo per gestionar les càrregues i per recuperar-se bé.
0: Molt bé, doncs el Roger Busà, que ja ha arribat a Dallas, és el JR de la redacció, un referent vintage, que el Roger no sabrà ni qui és, però vaja, la gent que tingui una miqueta més d'edat doncs sabrà de qui estem parlant. Gràcies, Roger!
6: Ara ho buscaré. Vinga, que vagi bé. Adéu.
0: Vinga, va, 4 minuts per sobre de 3 quarts de 3 de la tarda. Fem una petita pausa, 2 minuts de publicitat i continuem el programa parlant de bàsquet. Hem pogut parlar avui amb Pau Gasol i també de motor.
9: Catalunya migdia esports amb Sergi Camps.
10: Que comenci la festa. Gaudeixi com mai entrant en el món de Canals i Moner, amb uns caves i vins que enamoren i desperten els sentits. Excursions enoturístiques inoblidables, amb visita a les caves i diferents menús segons l'època de l'any. Brindem junts. Canals i Moner. Més conseller.
11: Esport i El Periódico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol, al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'skate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
12: Som 3CAT.
13: Catalunya Ràdio.
12: Som
13: 3CAT.
14: Com més calor fa,
15: més fresca et fem la tarda.
14: Les millors tardes d'estiu
15: són les que es passen en bona companyia.
16: La tarda de Catalunya Ràdio.
14: Tu, deixa't sorprendre.
16: De 4 a 7, amb Roger Carandell i Marta Delcor.
15: A l'estiu, les tardes són per gaudir.
17: La intel·ligència artificial pot substituir la teràpia psicològica? Realment, el fet de no reaccionar, creieu que és un art?
16: L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández.
17: Perquè quan parlem clar, espantem els altres. L'optimista neix o es fa. No té sentit queixar-se.
18: Cada dissabte a les 11 de la nit...
16: L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández. Eines pel benestar emocional.
18: També disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
9: Catalunya migdia esports amb Sergi Camps.
0: 9 minuts i les 3 de la tarda, parlem de bàsquet perquè Catalunya Ràdio ha pogut parlar amb Pau Gasol aquest migdia, el bicampió de l'NBA i llegenda del Barça de bàsquet, que recentment ha invertit 55 milions d'euros al futbol femení. També ha fet referència a l'actualitat del Barça de bàsquet, on rebaixa la responsabilitat de Juan Carlos Navarro, el seu gran amic, en l'actual crisi de la secció. Arles Macià, què tal? Bona tarda.
19: Doncs sí, Sergi, bona tarda. Són 3 anys en blanc del Barça de bàsquet. És que Gasol va passar per aquest la segona etapa pel Barça. Doncs la veritat és que una Lliga Catalana, i és veritat, la final de la Lliga ACB i una final de Copa, però de títols ben pocs. En títols ACB i títols Eurolliga, de fet, ni un. Gasol, però, creu que la responsabilitat no ha de recaure en el director general i amic seu, Juan Carlos Navarro.
13: S'ha de tenir perspectiva i s'ha d'entendre doncs, la complexitat també de les situacions. Hi ha hagut aquests últims anys, jo crec que lesions també importants de molts jugadors que han també marmat les possibilitats de l'equip. Hi ha possibilitat que hi ha canvis d'entrenadors bastant recurrents, no?, des dels últims 5 anys. Això també afecta, no?, la regularitat de l'equip.
19: Ara bé, Pau Gasol també creu que el Barça ja no ha de fer un projecte que aspiri a guanyar, sinó un projecte que guanyi títols.
13: Fitxant algú, no?, que portarà nou, crec que el projecte esportiu, el Xevi, em sembla que es diu, no?, que ve de Vitòria, i després doncs, bueno, construint un projecte doncs, que pugui tenir recorregut, que tingués un compromís amb ell, que tingui marge de reforçar, no?, i de tenir un equip que pugui, no només que pugui lluitar per títols, no?, sinó que els guanyi.
0: Fa referència a Xavi Pujol, el director esportiu del Baskonia, que sona que potser podria arribar al Barça.
19: Xavi Pujol, doncs, que ja s'anirà fent un món en el món dels equips d'elit de bàsquet, però bé, ha quedat així molt, molt informal tot plegat. En tot cas, doncs, li hem preguntat per això i per molts altres temes. Tu saps que ha sortit doncs, l'embat de l'NBA per organitzar el bàsquet europeu, el que d'entrada l'Eurolliga s'hi oposa, però sembla que NBA i FIBA van seriosament. I Gasol creu que el Barça no ho ha de deixar passar per alt perquè són molts diners.
13: Personalment hi ha de ser. Jo crec que hi ha de ser segur, no? És, no? El Barça parlant... El Barça sempre ha d'estar amb els millors com a club referent, no només a nivell espanyol i europeu, sinó mundial, i no, jo no tinc cap dubte que el Barça estarà dintre d'aquesta nova direcció.
19: Bé, i finalment sobre la negativa del Madrid de participar dels diners que Pau Gasol ha injectat a través del seu vehicle inversor, doncs Gasol ha recordat que l'esport femení té un potencial molt gran que s'ha d'observar.
13: Estem molt il·lusionats, portem ja anys invertint amb l'esport i esport femení en concret, veiem un marge de creixement molt important, una oportunitat gran també, i doncs aquí doncs, hem invertit sobretot als Estats Units, però veiem que aquí a Espanya i a Europa també doncs, hi ha una oportunitat de donar-li un valor únic i el valor que mereix també a l'esport femení.
19: Gasol ha volgut evitar fer sang del Madrid i altres clubs bascos que es neguen a acceptar els termes d'aquesta inversió, que consisteixen en que aquest vehicle inversor que lidera Pau Gasol doncs, inverteix 55 milions, però a canvi, durant 20 anys, els clubs renuncien a part dels ingressos de drets de televisió i comercials.
0: Gràcies, Macià. 6 minuts i les 3, parlem de motor. El món del motor aquest cap de setmana sobresurt la Fórmula 1, novena cita de la temporada al circuit de Silverstone. Damià Aguilar, què tal? Bona tarda.
20: Bona tarda. Victòria del líder del Mundial, Kimi Antonelli, a la cursa sprint. Sortia segon darrere Lewis Hamilton i a mitja cursa l'ha avançat per imposar-se per davant del pilot Ferrari del campió Lando Norris.
21: Very impressive, mate. Very well done.
22: Let's go. Let's go.
21: In control all the way.
20: El missatge des del garatge de Mercedes, control total. La victòria d'Antonelli sobre Hamilton i Norris, també puntuant Russell, Leclerc, Verstappen, Piastri i Lawson. 17è Sainz, 20è Alonso. A la general del Mundial, Antonelli té 43 punts més que Russell. Hamilton és tercer a 4 punts de Russell. A les 5, classificació de la Fórmula 1, el tot gira, i diumenge, demà a les 4 de la tarda, la cursa de Gran Premi.
0: Més enllà de la Fórmula 1, Damià, tenim una altra competició de 4 rodes en marxa aquest cap de setmana. És la Fórmula E a la Xina. I com li ha anat a la català Pepe Martí.
20: Doncs a la primera cursa al circuit de Shanghai, 12a cita de la temporada, el barceloní sortia 12è, ha acabat 14è amb el Cupra, la victòria per l'alemany Pascal Wehrlein amb Porsche. Demà, al mateix escenari, 13a cursa de la temporada.
0: I també tenim competició a Àsia, però de motos, les 8 hores de Suzuka al Japó, amb 5 catalans en aquesta mítica cursa del Mundial de Resistència.
20: Que començarà a 4:45 de la pròxima matinada. Tenim 5 catalans repartits en 3 equips, no han fet en general bones classificacions, sortiran 26ens, Àlex Toledo i Xavi Artigas amb l'equip Bolliger Kawasaki, 28è Isaac Viñales amb el Tati Team i 32ens Òscar Gutiérrez i Jordi Torres a l'equip Wojcik Racing.
0: Gràcies, Damià. Minuts i les 3 de la tarda. Parlem també de tennis, perquè tenim en dansa a Wimbledon. Ja es van acostant els partits interessants d'aquest gran slam de tennis. I aquesta jornada de Wimbledon ha començat malament pels tenistes catalans. Per, de fet, l'únic tenista català que teníem en competició, perquè ha perdut Marcel Granollers. Roger Serrat, què tal? Bona tarda.
23: Bona tarda. Sí, l'únic català que quedava en el torneig queda eliminat després de la derrota en el quadre de dobles masculí contra Sander Hille i Sam Berbick per 2-16-0. El tenista català que feia parella amb Horacio Ceballos s'acomiada de Wimbledon a 16ens de final. Al quadre masculí tenim en joc Khachanov Kovoli, amb el primer set 6-0 per al tenista rus i amb un 1-1 ara en el segon set per a amb empat de Kovoli. I com a partits destacats d'aquesta tarda, a partir de 3:45, Sasha Zverev s'enfrontarà a Marcos Giron. Quan faltin 10 minuts per a les 6, començarà el Bublik Tiafoe. I per als nostàlgics, a la mateixa hora, Matteo Berrettini i Grigor Dimitrov també competiran per accedir a vuitens de final de Wimbledon.
0: Tot això és el quadre masculí. També tenim, Roger, competició al quadre femení.
23: Sí, els partits més destacats són els de la número 2 de l'ATP, Elena Rybakina, que s'enfronta a Elise Mertens des de les dues amb un resultat de victòria per a Elena Rybakina, i Iga Swiatek s'enfronta des de 3:45 a Alexandra Ayala, i a partir de 4:00 començarà el partit entre la vigent subcampiona de Wimbledon, Amanda Anisimova i Madison Keys. Al quadre de dobles femení, a partir de 6:15, les germanes Williams tornaran a trepitjar una pista de tennis després de 4 anys i hauran de superar el tàndem entre l'argentina Solana Sierra i la colombiana Camila Osorio.
0: Ahir van avançar els vuitens de final del quadre masculí, Sinner, Djokovic i Eugelia Zim, entre d'altres. El quadre femení van superar la tercera ronda Osaka, Pegula, Sabalenka i Goff com a noms més destacats. Gràcies, Roger. 2:03, encara tenim temps per dir-ne una de futbol sala. En futbol sala aquest migdia, partit de la selecció catalana femenina contra Galícia. Galícia 1, Catalunya 3, victòria de la selecció catalana. I ahir al vespre, torn de la selecció masculina, que va guanyar Galícia per 1-6. El seleccionador català, Santi Gea, també bon amic d'aquesta casa, remarca el nivell de la convocatòria.
1: Tenim aquests tres jugadors del Barça que fa una setmana van guanyar el títol, un David Álvarez que estava també jugant la fase final, un Esteban Cejudo, que ha guanyat la Copa del Rei i la Copa d'Espanya, un David Peña, campió de Champions. Per tant, selecció amb jugadors, amb un currículum i amb un bagatge i amb una experiència que qualsevol selecció voldria tenir.
0: Gea diu que la selecció vol jugar més partits, però reconeix que la logística no és fàcil.
1: Sabem de la dificultat que és el jugar partits amb la selecció catalana absoluta. Jugadors professionals que juguen a primera divisió, fins i tot molts d'ells també estan jugant amb la selecció espanyola. Per tant, la logística és complicada. I sí, el que estem mirant, evidentment, és veure quins són els propers enfrontaments que podem fer. No us avançaré res, però sí, tenim moltes ganes de que la selecció torni a competir.
0: Doncs vinga, va, 40 segons i arribarem a les 3 de la tarda. L'agent d'esports, que anem a fer un cafè fins les 4. A les 4 tot gira amb el David Clopés i companyia. Fins a les 9, avui, amb l'estrena del Tour de França, la primera etapa del Tour de França a casa nostra, pels carrers de la capital de Catalunya, pels carrers de Barcelona. Analitzarem aquest Tour per davant i per darrere, i també parlarem del Mundial. Recordarem el que ha estat, doncs, la victòria de l'Argentina contra Cap Verd aquesta matinada passada, i també escalfarem motors de cara als vuitens de final de la competició. El Mundial que va avançant i ja comencen els partits grossos i que es poden gaudir més.
2: Trescat Info.

0: Es preveu una tarda complicada a l'incendi del massís de les Gavarres al Baix Empordà perquè la marinada encara hi pot bufar. Més de 400 efectius dels bombers continuen treballant amb especial atenció al flanc dret. Aquesta matinada les flames han cremat diverses cases de dues urbanitzacions de Calonja i una masia. Mentrestant, la investigació avança i se sap que el detingut acusat de provocar el foc era treballador d'una empresa subcontractada per la Generalitat pel manteniment de carreteres. Els Mossos d'Esquadra detenen un home presumptament relacionat amb la mort a trets d'un noi de 15 anys al parc de la Pegaso, al barri de la Sagrera, a Barcelona. La investigació continua oberta i està sota secret de les actuacions. Donald Trump fa reviure el fantasma del comunisme per carregar contra els seus rivals polítics en un discurs patriòtic des del Mont Rushmore. El president nord-americà deixa la institucionalitat de banda i aprofita l'inici de les celebracions del Dia de la Independència per treure rèdit polític abans de les eleccions de mig mandat. L'Iran dona el tret de sortir dels funerals públics d'Ali Khamenei enmig de crides de revenja. Milers de persones acomiaden el líder suprem a Teheran en el primer dels 6 dies d'una processó que també recorrerà l'Iraq. El règim espera l'assistència de 20 milions de persones en un gest de força del règim dels ayatolàs. Amb l'arribada de l'estiu comença la transhumància de milers de caps de bestiar que pugen cap a les pastures d'alta muntanya. Aquesta pràctica mil·lenària encara es manté viva al Pirineu, però la falta de relleu generacional i les dificultats per conviure amb el trànsit la posen en risc. Dissabte carregat de concerts i festivals, la Ludwig Band serà un dels caps de cartell del Canet Rock, que arrenca a les 6 de la tarda i s'allargarà fins que surti el sol. També avui actua el músic i compositor Danny Elfman a l'Auditori del Fòrum, en el marc del Guitar Barcelona. Una jornada que acabarà també amb la mítica cantada d'havaneres de Calella de Palafrugell.
1: Esports.
2: Aquesta tarda a les 5 comença a Barcelona el Tour de França amb una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres des del Fòrum a Montjuïc. El líder de la Fórmula 1, Kimi Antonelli, amb Mercedes, ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi de la Gran Bretanya a les 5, classificació de la cursa de Gran Premi. El Mundial de Futbol avui comencen els vuitens. A les 7 de la tarda, Canadà-Marroc, i a les 11 de la nit, Paraguai-França.
0: I el temps, amb una tarda serena arreu del país, amb temperatures molt altes. Les màximes rondaran els 38 graus a les Terres de l'Ebre i els 37 a Ponent i al Gironès. Aquesta calor d'avui s'intensificarà demà diumenge. Entrarem en un període d'onada de calor que s'allargarà gran part de la setmana que ve.
1: 3CAT Info.
0: Ara passen 4 minuts de les 3 de la tarda. Us acompanya Xavier Palau. El flanc dret de l'incendi de les Gavarres és el que més preocupa els bombers de la Generalitat perquè continua actiu i es podria estendre depenent de com bufi la marinada aquesta tarda. Avui s'ha tancat l'accés al massís de les Gavarres, on fins ara han cremat més de 2.000 hectàrees. A l'incendi treballen més de 400 efectius dels bombers, un centenar de soldats de l'exèrcit i diverses unitats dels ADFs. 7 municipis continuen confinats i es demana que ningú es desplaci als pobles de la zona. Anem al centre de comandament a la Bisbal d'Empordà. Ho estem seguint amb el Fèlix Martín, amb l'assistència tècnica de Matilde Seoane.
3: El missatge és clar. Un canvi en la direcció del vent, que bufi marinada des del mar cap a l'interior, pot fer que empenyi les flames des del Baix Empordà cap al Gironès. Això és el que més preocupa. Això és la banda dreta d'aquest incendi, i aquí se centren bona part dels esforços dels més de 400 bombers, 100 soldats de l'exèrcit, agents rurals, ADFs i voluntaris, ha destacat el cap de l'operatiu dels bombers, David Borrell.
4: Com que no s'ha pogut assegurar per terra amb eines manuals, amb línia d'aigua, tot el perímetre, perquè no és net, està ple, diguéssim, de focus secundaris i de irregularitats, mal cremat i de més, doncs això ho fa difícil i, per tant, anirem patint tota la tarda.
3: De fet, són evidents nous brots d'aquest incendi que provoquen que es pugui visualitzar des de la Bisbal d'Empordà mateix una intensa fumera, una intensa columna a aquesta hora. És en una zona, però, que ja va cremar ahir, però en la que encara hi hauria clapes de vegetació. També la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha explicat avui que, depenent de l'evolució de l'incendi, s'estudiaria si s'aixeca una part del confinament en algun dels 7 municipis on està actiu aquest confinament des d'ahir al migdia.
5: es mantenen les ordres de confinament. A la tarda veurem doncs, si hi ha capacitat de flexibilitzar alguna d'elles, però fins ara s'han de mantenir aquestes ordres de confinament i demanar corresponsabilitat del conjunt de la ciutadania, evitar sortir i reduir mobilitat, no venir cap a aquesta zona, especialment els municipis que estan confinats.
3: A tot això s'investiga l'empresa responsable dels treballs que haurien provocat aquest incendi a les Gavarres. Ahir, recordem-ho, van detenir un operari acusat d'imprudència greu per estar fent servir una serra radial tallant una senyalització metàl·lica a la sortida de la Bisbal d'Empordà a la carretera de la Ganga. Demà l'interrogarà el jutge, ha concretat el president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha afegit que s'arribarà fins al final.
6: Que hi ha una persona detinguda, que probablement demà passarà a disposició judicial. Evidentment, requerit tota la informació pertinent a l'empresa, que he de dir que està col·laborant amb aquesta informació i no vull anticipar res. L'únic que li puc assegurar és que, evidentment, arribarem fins al final i si hi ha hagut responsabilitats o imprudències, les substanciarem i les donarem les públiques explicacions.
3: I aquesta tarda que s'ha activat el nivell 4 del Pla Alfa, el més elevat de tots, en els 20 municipis que hi ha a la zona de les Gavarres, entre el Baix Empordà i el Gironès, això pel risc extrem i també per l'onada de calor, s'hi prohibeix l'accés a peu o en bicicleta per qualsevol camí de tota aquesta zona, en unes restriccions que, com a mínim, seran efectives fins dijous a la mitjanit.
0: Gràcies, Fèlix. I més de 12.000 persones de la zona del foc continuen sota una ordre de confinament, com explicava ara el nostre company durant la matinada. S'han cremat diversos habitatges d'una urbanització de Calonge i Sant Antoni i a diverses masies aïllades encara no s'hi pot accedir. Anem a aquell punt amb la Berta Artigues Fontàs.
7: A la urbanització de Cabanyes, a Calonge, aquest matí molts veïns s'han acostat a veure si la seva casa estava bé. Les flames aquesta matinada han cremat molt a prop dels habitatges i els veïns han remullat jardins i carrers per protegir-se. Una d'elles és la Laura Sánchez.
8: I més que res, la sensació i la por que t'agafa, no? Com a... És tot el que tens i dius, bueno, en un moment ja no hi és.
7: D'altres veïns han optat per marxar a dormir a casa de familiars o al pavelló municipal, malgrat les restriccions, en veure el foc a prop, com en José María Culebra.
9: Ver la llama cerca de tu casa impresiona un poco, ¿eh? Yo estoy acostumbrado, he visto varios fuegos ya, pero este me ha calado muy bien, ¿eh?
7: En aquesta zona de Calonge, aquest matí ja no es veien flames, on sí és visible i molt el fum és des de la banda de la Bisbal. Aquí veïns del nucli de les Rabioses, a Cruïlles, que viuen en masos aïllats, no els deixen tornar a casa. Asseguren que l'incendi els va sorprendre i que van haver de marxar corrents. Ramon Baltà.
10: De moment vam salvar el mas, però tot l'altre, hi ha camps, hi ha bosc, hi ha tot i tot està... però... fa pena.
7: Donen les gràcies als equips d'emergència, també als pagesos, que asseguren que van ser els primers en arribar i demanen tornar a casa.
11: Tinc 50 gallines. Per què no els hi puc anar a donar a veure? Si ahir no se me van morir amb el foc, se me moriran avui per veure.
7: És l'Imma Puigblanc. De moment s'han reunit sota la sombra d'un arbre per matar l'estona mentre es veuen de fons el bosc cremar.
0: No hi ha hagut danys personals, però sí material. S'ha cremat una casa i una masia i també tanques, jardins i corrals de cases de pagès. El municipi més afectat és el de Calonge i Sant Antoni, on hi ha la urbanització Mas Ambrós, una de les més afectades per l'incendi. Jordi Roig ha explicat al suplement de Catalunya Ràdio que s'ha quedat sense casa.
12: Veient tu ara de dir encara és pitjor. Bueno, de tenir-ho tot o no tenir res. Hem pogut treure el que ha quedat a terra. Mirem que no fem foc a la casa dels veïns, que és el que més m'interessava. I almenys tenim les cases salvades dels veïns i nosaltres pues, a reprendre completament calcinada. No queda res.
0: També al suplement, l'alcalde de Calonge i Sant Antoni, Jordi Soler, ha dit que sembla que la situació està més tranquil·la, mentre que Jordi Terrades, enginyer forestal i director gerent de Buscat, recollint les queixes per la gestió forestal que es fa des de les administracions, alerta que els boscos de casa nostra no estan adaptats al canvi climàtic.
13: Estem més tranquils ara, tot i que seguim preocupats perquè el foc no està controlat. Però sí és cert que la velocitat que hi havia aquesta nit sembla que ja està dissipada.
14: El paisatge que veiem avui, aquests arbres, van néixer en una època que ja no existeix, en un clima que ja no existeix. Per tant, tenim uns boscos que estan fora del seu temps.
0: Protecció Civil manté en prealerta el pla Procicat per l'incendi en un abocador d'una planta de reciclatge a Granollers, al Vallès Oriental, situat a prop de la carretera C-35. L'incendi s'ha declarat aquesta matinada i provoca una gran columna de fum visible a tota la zona. Protecció Civil recomana el confinament a les poblacions on arribi el fum. Els bombers mantenen una dotzena de dotacions que treballen per contenir la pila de deixalles i ferralla que crema i evitar que es propagui. Preveuen que la feina s'allargarà.
1: 3CAT Info.
0: 3 i 10 minuts, els Mossos d'Esquadra han detingut un home presumptament relacionat amb la mort a trets d'un noi de 15 anys al parc de la Pegaso, al barri de la Sagrera, a Barcelona. Els fets van passar dijous a la nit, quan una baralla entre diverses persones es va acabar amb trets i 4 individus fugint de la zona corrent, segons alguns testimonis. La detenció ha tingut lloc aquesta mitjanit en un pis de l'Avinguda Meridiana, a prop del lloc dels fets. La investigació continua oberta i està sota secret de les actuacions. Els Mossos han centrat la investigació en integrants de bandes llatines com a presumptes autors del crim. Als Estats Units, Donald Trump ressuscita el fantasma del comunisme per atacar els seus adversaris polítics. Amb la vista posada a les eleccions de mig mandat del proper novembre, el president nord-americà ha aprofitat el tret de sortida dels actes de commemoració dels 250 anys de la fundació del país per atacar els demòcrates. Des del Mont Rushmore, Trump ha fet gala dels seus èxits i dels del país en un discurs, Washington, Oriol Serra, molt, molt patriòtic.
15: El Mont Rushmore, una de les principals atraccions turístiques dels Estats Units, ha estat l'escenari triat pel president Donald Trump per celebrar la vigília d'aquest dia de la independència. Trump ha fet un discurs als peus de les cares de 4 dels presidents més emblemàtics dels Estats Units. A banda de lloar el país, i a si mateix, és clar, Trump ha respost a les crítiques de l'alcalde de Nova York advertint que el comunisme és la pitjor de les amenaces perquè representa mort, tirania i maldat. Trump no ho ha arribat a dir, però s'ha entès que quan parlava de comunisme es referia al Partit Demòcrata i per això ha esmentat les eleccions previstes pel novembre.
16: America will never be...
17: Els Estats Units mai seran un país comunista. Només podem perdre les eleccions de mig mandat si ens permetem perdre-les. Si som ximples, estúpids i imprudents. El Partit Comunista està format per immigrants il·legals, criminals i totes les persones que no volen treballar.
15: Donald Trump també ha apel·lat a la religiositat del país, tot i la contradicció que això suposa amb els principis constitucionals, assegurant que els americans només s'agenollen davant de Déu Totpoderós. Abans, el governador de Dakota del Sud, Larry Rodden, ja havia dit que els drets i llibertats ha estat Déu qui els ha atorgat als americans. Trump ha reblat el seu ideari explicant així per què als Estats Units s'hi parla l'anglès.
16: In America we speak English.
17: Als Estats Units parlem l'anglès perquè és la llengua de la nostra fundació i durant 1000 anys ha estat la llengua de la llibertat.
16: The language of freedom.
15: Les celebracions dels 250 anys de la fundació dels Estats Units amb la signatura de la Declaració d'Independència culminaran aquesta nit amb nombroses passades d'avions militars al National Mall de Washington, un nou discurs de Trump i uns focs d'artifici que el president nord-americà ha promès que batran el rècord Guinness.
0: En el discurs de Donald Trump tampoc han faltat les referències a l'Iran.
17: Hem colpejat l'Iran de valent. Ara tenen moltes ganes d'arribar a un acord, moltíssimes ganes. Els hem donat una setmana de marge pel funeral perquè són bona gent, és així.
0: El funeral al qual fa referència és el d'Ali Khamenei, que Teheran acull des de primera hora d'aquest matí per acomiadar el seu líder suprem, mort el primer dia de l'ofensiva nord-americana israeliana. Milers d'iranians omplen els carrers de la capital Teheran en una demostració de força del règim dels ayatolàs. Els crits de revenja marquen el primer dia del comiat popular d'Ali Khamenei. Un dels lemes més repetits ha sigut la mort de Trump, un lema que en anglès, Kill Trump, onejava a diverses banderes vermelles a prop del seu fèretre, al costat de la seva filla, la seva neta i 2 familiars més que també van perdre la vida en l'atac d'ara fa 4 mesos. Els assistents ploren per la mort de Khamenei, líder religiós dels xiites i líder polític del país durant prop de 40 anys.
18: El líder era un pare per a tots nosaltres. Amb la seva mort, tots hem quedat orfes. El dolor per la seva pèrdua és profund, sobretot tenint en compte que era el líder de tots els que buscaven la llibertat del món. No hi havia ningú com ell. Era realment únic i inigualable.
0: Els funerals duraran 6 dies. El fèretre d'Ali Khamenei recorrerà diverses ciutats de l'Iran i de l'Iraq en processó i dijous l'enterraran a Mashhad, la seva ciutat natal. Les autoritats esperen una assistència de 20 milions de persones. Hem arribat a 3:15 de la tarda a 3CAT Info. aquesta obligatòria de servei. Pel que fa a la mobilitat, us hem d'explicar que hi ha hagut un accident mortal a la carretera C-12 aquest migdia. Hi ha hagut un xoc frontal entre dos vehicles en aquesta via, al seu pas per Menàrguens, a la Noguera, per causes que s'estan investigant, un turisme i una furgoneta han xocat i, com a conseqüència de la col·lisió, ha mort el conductor del vehicle. Amb aquesta víctima són ja 73 les persones que han perdut la vida aquest any a les carreteres.
1: El temps.
0: Amb Néstor Gómez.
19: El temps de cara a les pròximes hores venen dominades pel sol. Un sol que ens acompanyarà durant tot avui i també durant tot demà. A tot estirar durant la tarda pot aparèixer algun núvol insignificant a l'àrea del Pirineu que no deixarà cap mena de precipitació. Fruit d'aquesta mateixa estabilitat tindrem aquestes temperatures tan altes durant els propers dies. L'anticicló aixafa l'aire contra terra. Això fa que dia a dia es vagi rescalfant cada cop més al terra i les temperatures siguin cada cop més elevades. Avui les màximes més altes al voltant dels 38 graus cap a les Terres de l'Ebre, 37 graus cap a Ponent i també cap a l'àrea de l'incendi, comarques de Girona, 37 graus. I atenció demà, perquè pujarà una miqueta més la temperatura i assolirem valors de 40 graus a Ponent, 39 també freguen els 40, o potser 40 directament, a les Terres de l'Ebre i a l'interior de les comarques de Girona. Aquesta situació de temperatures tan altes, tan extremes, aquesta calorada de més de 40 graus, tindrà continuïtat durant la setmana que ve, una onada de calor que oficialment entrarà demà segons els criteris d'onada de calor i continuarà com a mínim fins a mitjans de la setmana que ve.
1: A 3Cat Info,
20: la pitjor sequera per durada, per intensitat i per...
1: insostenibles.
21: Yo me fui arrinconando ahí y ese era mi ataúd. Llenas de agua.
1: El retrat d'un planeta en crisi.
22: Mai en la vida havia plogut tant aquí, com ara mai en la vida.
23: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
1: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse Poblet.
0: Info. 3 de la tarda i 17 minuts. Amb l'arribada de l'estiu, milers de caps de bestiar tornen a enfilar el camí cap a les pastures d'alta muntanya. És l'inici de la transhumància, una pràctica mil·lenària que encara es manté viva al Pirineu, tot i que cada vegada amb menys pastors que la fan a peu. El sector alerta que el deteriorament de les cabaneres, la falta de relleu generacional i les dificultats per conviure amb el trànsit posen en risc una manera de viure que forma part del patrimoni del país. Corresponsal al Pallars, Pau Rovira.
24: Aquests dies, ramats de vaques, cavalls i ovelles arriben a les pastures d'estiu, on ja estaran fins a la tardor. En el cas de les ovelles, encara hi ha pastors que mantenen la tradició de recórrer a peu desenes de quilòmetres seguint les antigues cabaneres, una pràctica que, asseguren, és cada vegada més difícil de mantenir. El pastor David Molí demana recuperar els camins ramaders perquè la transhumància pugui continuar.
25: Aquests diners que gasten amb segons quines coses podrien tenir una mica en compte. Ja que són diners públics, vull dir, si podrien destinar una mica més. Vull dir, això els ajuntaments a nivell i a nivell municipal tornar a recuperar una mica les cabaneres perquè aquí mateix on passem a Arinyà...
24: Els pastors denuncien que molts trams de les cabaneres estan emboscats, amb murs caiguts o en mal estat, fet que obliga sovint els ramats a circular per carretera. Una situació que genera problemes de seguretat i també tensions amb alguns conductors que no sempre respecten el pas dels animals. El pastor Eric Feixas també reclama un millor manteniment dels camins tradicionals.
26: Bueno, de moment es van mantenir, però bueno, també es van perdent molts trossos i, bueno, sort que saben els dies abans a desbrossar trossos que estan molt boscats o fets merda, trossos de parets que cauen, bueno, s'ha d'anar vigilant perquè si no arribes allí el dia amb el ramat, et trobes un arbre caigut, una paret caiguda i pots fotre una ofegada o algo, que s'ha de vigilar abans de passar, s'ha de mirar tot molt bé i estudiar-se el camí abans de passar, perquè no està tan cuidat com abans, ara està tot més descuidat.
24: Malgrat aquestes dificultats, la transhumància continua sent imprescindible per a moltes explotacions en ramaderes. Les pastures d'alta muntanya permeten alimentar els ramats durant els mesos d'estiu i alleugereixen la pressió sobre les finques de les valls. Pel que fa al sector boví, molt present aquí al Pirineu, cada cop són menys els ramaders també que fan el trajecte caminant, mentre que el transport amb camió s'ha imposat. I és que, a més, les condicions són dures. El vaquer Albert Bacaró explica què representa passar tot l'estiu cuidant centenars d'animals a la muntanya.
27: La meva feina és controlar que el bestiar estigui sa i que no tingui cap problema. En cas que estiguin malalts, doncs curar-los, vull dir, fer els tractaments que siguin necessaris i també pots vigilar que no surtin del perímetre, que que tenim marcat nosaltres.
24: La transhumància és dura també en el sentit que els ramaders asseguren que cada vegada els costa més trobar pastures adequades. L'abandonament agrari i l'augment de la massa forestal han reduït els espais oberts, fet que obliga moltes explotacions a desplaçar els animals lluny del seu municipi, tal com lamenta el ramader Albert Subirana.
2: Vaig en diverses muntanyes perquè la muntanya del meu poble no hi pot agafar tant bestiar. Perquè ara hem crescut molt, cada vegada som menys gent però amb més vaques i les muntanyes cada vegada estan pitjor, hi ha molts pins, i cada vegada hi ha menys muntanya.
24: El sector adverteix que, sense una millor conservació de les cabaneres i sense un relleu generacional que garanteixi la continuïtat dels pastors, la transhumància a peu podria desaparèixer en pocs anys.
0: Un expert en musclos zebra alerta que les incidències provocades per aquest mol·lusc a les conduccions d'aigua seran cada cop més freqüents si no s'aposta per mesures estructurals. Aquesta espècie invasora provoca el col·lapse total o parcial de les canonades i la pèrdua de la pressió d'aigua. Fa dues setmanes, el musclos zebra va deixar sense aigua al municipi d'Aitona, al Segrià, durant tot un dia, 24 hores. Lleida, Albamor.
3: El musclos zebra prolifera de manera massiva i s'adapta a les condicions del medi amb facilitat. Això fa que el mol·lusc s'expandeixi arreu i col·lapsi canonades. El professor de la UdL, Antoni Palau, diu que la plaga ja és impossible d'erradicar.
4: Cada vegada serà més freqüent doncs, que surtin situacions en què la presència del musclo zebrat doncs, pugui afectar a el que fins ara consideràvem normal funcionament de les coses. I haurem de preparar-nos per conviure amb aquesta espècie. I això doncs, vol dir mesures estructurals a les captacions d'aigua, no sol d'aigua de boca, sinó també d'aigua per a rec o d'aigua d'usos industrials, etc.
3: En aquest sentit, Palau proposa duplicar conduccions per utilitzar-les de manera alternativa o instal·lar punts de tractament perquè l'aigua circuli lliure de restes de mol·lusc.
1: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
0: I avui arriba una nova edició del Canet Rock amb la Ludwig Band, que serà un dels caps de cartell.

Els d'Espolla veuran sortir el sol a Canet de Mar, amb detalls els Amics de les Arts, els Catarres i Maria Jaume, entre molts altres. Els concerts arrencaran, com sempre, a les 6 de la tarda i s'allargaran fins, com a mínim, un quart de 6 del matí. I el músic i compositor Danny Elfman actua aquesta nit a l'Auditori del Fòrum en el marc del Guitar Barcelona. Elfman, un dels compositors més influents de la història del cinema contemporani, oferirà un concert amb un directe impactant que farà un recorregut pel seu univers sonor entre rock i cinema amb les mítiques bandes sonores de Tim Burton. El músic californià va estar als escenaris durant temps interpretant els temes amb Donio Bonio, la banda New Wave que liderava i que va tenir en el punt de mira Madness, Devo i David Bowie. Ara torna per actuar, primer aquesta nit a l'Auditori del Fòrum de Barcelona i el 6 i 7 de juliol a les nits del Botànic de Madrid.

0: La cantada de Havaneres de Calella de Palafrugell se celebrarà aquesta nit a la platja de Portbó i tot i el foc que crema molt a prop al Baix Empordà, en aquesta edició 59 de la cantada hi actuaran quatre grups de havaneres, els Cremats, Ultramar, Portbó i Arjau. Després dels xiulets i la cridòria de l'edició passada, en què es posava en dubte la interpretació del meu avi, aquest any el tema és més clar.
1: A veure, el meu avi per mi és una cançó que ha deixat de ser merament una cançó per ser un cant del poble. Llavors no concebo una cantada d'havaneres sense la meva vella Lola, no?, i el meu avi. Per tant, doncs, sí o sí, doncs, era una decisió que vaig prendre ja només agafar el càrrec de, doncs, de procedir a poder cantar, doncs, la vella Lola i el meu avi.
0: Sentim la veu de Meritxell Pastor, la nova directora artística de la cantada, que pretén fer de Calella del Palafrugell la festa de l'havanera i convertir-la en un referent.
2: Esports.
0: Fins a 3:45, l'actualitat esportiva a punt amb el Damià Aguilar. Què tal, Damià? Bona tarda.
3: Bona tarda. A les 5 comença a Barcelona el Tour de França amb una contrarellotge per equips de 19 quilòmetres des del Parc del Fòrum fins a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. 3CatInfo a Barcelona. Xevi Soler, bona tarda.
4: Bona tarda des de l'Estadi Olímpic, on ja aquesta línia de meta, on ja molts equips l'estan reconeixent i estan fent aquesta contrarrellotge per veure sobretot aquesta pujada final, aquests 700 metres finals que poden marcar alguna diferència. Acaba de passar per davant l'equip Bahrain, ara mateix són els ciclistes els que passen en aquesta línia de meta, on es va acumulant gent. Recordem, quan passin 5 minuts de les 5 sortirà el primer equip, que serà el Caja Rural, dels dos únics catalans que participen a la prova, com són Joel Nicolau i Abel Balderston. Quan faltin 5 minuts per les 7, l'últim equip, el del gran favorit Tadej Pogačar, que juntament amb Jonas Vingegaard són els dos grans favorits. Molta calor està fent a Barcelona, de ben segur que ho notaran els ciclistes que sortiran en aquesta edició amb aquest gran depart des de Barcelona. Recordem les tres primeres etapes des de territori català, aquesta primera contrarrellotge per equips de 19,6 quilòmetres pels carrers de Barcelona.
3: Gràcies, Xevi Soler. Ara en parlaves, 4 tours que ja acumula Tadej Pogačar, el màxim favorit. A Catalunya Ràdio hem parlat amb Josean Fernández Machín, el seu director esportiu, que ens explica com arriba l'eslové en aquesta prova.
5: Llega bien, el entrenamiento y la planificación ha sido buena, el planning ha sido idóneo y el calendario y las competiciones que ha hecho previas a este Tour de Francia han sido perfectas. Entonces, bien, de momento todo satisfacción.
2: 3CAT Info.
3: El líder de la Fórmula 1, Kimi Antonelli, amb Mercedes, ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi de la Gran Bretanya al davant de Lewis Hamilton i Lando Norris. Antonelli sortia segon darrere de Hamilton i a mitja cursa l'ha avançat i ningú més l'ha importunat fins a la meta. Aquesta és la seva comunicació per ràdio amb l'equip a la Volta d'Honor.
6: Very impressive, mate. Very well done.
7: Let's go.
6: In control all the way.
3: Control total, li deien des del garatge. Antonelli, que supera Hamilton i Norris, el campió del món en aquest podi sprint a Silverstone. També puntuen Russell, Leclerc, Verstappen, Piastri i Lawson. Carlos Sainz ha acabat el 17è, Fernando Alonso el 20è. A la general del Mundial, Antonelli, que amplia fins a 43 punts respecte a Russell i 47 respecte a Lewis Hamilton. A les 5 de la tarda, classificació de la cursa de Gran Premi i demà a les 4, aquesta cursa llarga del Gran Premi de la Gran Bretanya. Al Mundial de Futbol, aquesta matinada, Argentina 3, Cap Verd 2, amb un gol de Messi, i Colòmbia 1, Ghana 0. Avui comencen els vuitens. A les 7 d'aquesta tarda, Canadà-Marroc, i a les 11 de la nit, Paraguai-França. L'Argentina va necessitar la pròrroga ahir a la nit per eliminar Cap Verd. Messi va fer el primer gol.
8: Bueno, la verdad que sabíamos que iba a ser un partido muy duro, no por algo este equipo no había perdido con España, con Uruguay. Hicimos lo más difícil, que era encontrar el primer gol. Pensábamos que a raíz de eso íbamos a empezar a encontrar nuestro juego y estar más tranquilos, y fue todo lo contrario.
3: El gol de Messi, en aquest gol de Messi contra Cap Verd, és el 7è que fan aquest Mundial, per 6 de Mbappé, 5 de Kane i Haaland i 4 de Dembélé. És el gol número 20 de la seva carrera en Mundials, un nou rècord històric. Els altres partits de vuitens d'aquest Mundial seran diumenge al vespre Brasil-Noruega, dilluns de matinada Mèxic-Anglaterra, dilluns a les 9 del vespre Portugal-Espanya. I els tres partits que tancaran els vuitens es disputen dimarts: Estats Units, Bèlgica, Argentina, Egipte i Suïssa, Colòmbia. A la primera divisió de futbol, València i Llevant acaben de fer aquest cap de setmana revisions mèdiques als seus jugadors i dilluns comencen els entrenaments. A segona, el Sabadell fitxa el defensa osonenc Miqui Codina, que ve del Zamora. La selecció catalana femenina de futbol, Sala, ha guanyat 1-2 Galícia a domicili en un amistós. El torneig de tennis de Wimbledon, eliminació de Marcel Granollers i Horacio Ceballos en segona ronda, setzens de final del torneig de doble, 6-4-7-6 davant del belga Gil. I el neerlandès Verbeek, ara hi ha diversos partits també de setzens del quadre individual. En el quadre femení, de moment, la filipina Eala, que domina 5-4 sobre la campiona vigent, la polonesa Swiatek, en el primer set d'aquest partit.

0: Benvinguts, bona tarda, amb els esports. La crònica del Dami Aguilar. Hem arribat a 3:15.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: En una tarda que es preveu complicada, l'incendi del massís de les Gavarres el Baix Empordà, perquè la marinada encara hi pot bufar. Més de 400 efectius dels bombers continuen treballant amb especial atenció al flanc dret. Aquesta matinada les flames han cremat diverses cases de dues urbanitzacions de Calonja i una masia. Mentrestant, la investigació avança i se sap que el detingut, acusat de provocar el foc, era treballador d'una empresa subcontractada per la Generalitat per fer manteniment de carreteres. També us hem explicat que els Mossos d'Esquadra han detingut un home presumptament relacionat amb la mort a trets d'un noi de 15 anys al parc de la Pegaso, al barri de la Sagrera, a Barcelona. Això va passar dijous. La investigació continua oberta i està sota secret de les actuacions. I el titular internacional ens porta fins als Estats Units. Donald Trump fa reviure el fantasma del comunisme per carregar contra els seus rivals polítics en un discurs patriòtic des del Mount Rushmore. El president nord-americà deixa la institucionalitat de banda i aprofita l'inici de les celebracions del Dia de la Independència per treure rèdit polític, per treure pit abans de les eleccions de mig mandat. En aquesta segona mitja hora us explicarem que en un moment en què el món digital ho impregna tot, les revistes culturals ebrenques guanyen embranzida i planten cara amb el paper. En són dos exemples els projectes editorials Solstici i La Rara, amb 5 anys d'experiència a les espatlles, que aposten per l'escriptura reposada. I comencen les representacions de Ràdio Andorra, el nou espectacle del Cirque du Soleil, El Principat. La companyia quebequesa s'ha inspirat en la història, en la històrica emissora andorrana, per preparar el seu 12è espectacle al país. Ens ho explicarà d'aquí uns minuts Joaquim Albalate. Damià, què destaquem dels esports?
2: Que a les 5 comença a Barcelona el Tour de França amb una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres des del Fòrum fins a Montjuïc.
0: En un dissabte amb tarda serena arreu del país, parlem del temps, temperatures molt altes, les màximes rondaran els 38 graus a les Terres de l'Ebre i els 37 a Ponent i al Gironès. Aquesta calor d'avui s'intensificarà demà diumenge, entrarem en un període d'onada de calor que s'allargarà gran part de la setmana que ve. El flanc dret de l'incendi de les Gavarres és el que més preocupa els bombers de la Generalitat, perquè continua actiu i es podria estendre depenent de com bufi la marinada aquesta tarda. Avui s'ha tancat l'accés al massís de les Gavarres, on fins ara han cremat més de 2.000 hectàrees. A l'incendi treballen més de 400 efectius dels bombers, un centenar de soldats de l'UME, l'exèrcit, i també diverses unitats dels ADEFES. 7 municipis continuen confinats i es demana que ningú es desplaci als pobles de la zona. Ho estem seguint des del Centre de Comandament Avançat de la Bisbal d'Empordà, amb Matilde Seoane i Fèlix Martín. Companys, com vulgueu.
3: El missatge és clar. Un canvi en la direcció del vent, que bufi marinada des del mar cap a l'interior, pot fer que empenyi les flames des del Baix Empordà cap al Gironès. Això és el que més preocupa. Això és la banda dreta d'aquest incendi, i aquí se centren bona part dels esforços dels més de 400 bombers, 100 soldats de l'exèrcit, agents rurals, ADFs i voluntaris, ha destacat el cap de l'operatiu dels bombers, David Borrell.
4: Com que no s'ha pogut assegurar per terra, amb eines manuals, amb línia d'aigua, tot el perímetre, perquè no és net, està ple, diguéssim, de focus secundaris i de irregularitats, mal cremat i de més, doncs això ho fa difícil i, per tant, anirem patint tota la tarda.
3: De fet, són evidents nous brots d'aquest incendi que provoquen que es pugui visualitzar des de la Bisbal d'Empordà mateix una intensa fumera, una intensa columna a aquesta hora. És en una zona, però, que ja va cremar ahir, però en la que encara hi hauria clapes de vegetació. També la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha explicat avui que, depenent de l'evolució de l'incendi, s'estudiaria si s'aixeca una part del confinament en el un dels 7 municipis on està actiu aquest confinament des d'ahir al migdia.
5: Es mantenen les ordres de confinament. A la tarda veurem, doncs, si hi ha capacitat de flexibilitzar alguna d'elles, però fins ara s'han de mantenir aquestes ordres de confinaments i demanar corresponsabilitat del conjunt de la ciutadania, evitar sortir, reduir mobilitat, no venir cap a aquesta zona, especialment els municipis que estan confinats.
3: A tot això s'investiga l'empresa responsable dels treballs que haurien provocat aquest incendi a les Gavarres. Ahir, recordem-ho, van detenir un operari acusat d'imprudència greu per estar fent servir una serra radial tallant una senyalització metàl·lica a la sortida de la Bisbal d'Empordà a la carretera de la Ganga. Demà l'interrogarà el jutge, ha concretat el president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha afegit que s'arribarà fins al final.
6: Que hi ha una persona detinguda, que probablement demà passarà a disposició judicial. Evidentment, requerit tota la informació pertinent a l'empresa, que he de dir que està col·laborant amb aquesta informació i no vull anticipar res. L'únic que li puc assegurar és que, evidentment, arribarem fins al final i si hi ha hagut responsabilitats o imprudències, les substanciarem i les donarem les públiques explicacions.
3: I aquesta tarda que s'ha activat el nivell 4 del Pla Alfa, el més elevat de tots, en els 20 municipis que hi ha a la zona de les Gavarres, entre el Baix Empordà i el Gironès, això pel risc extrem i també per l'onada de calor, s'hi prohibeix l'accés a peu o en bicicleta per qualsevol camí de tota aquesta zona, en unes restriccions que, com a mínim, seran efectives fins dijous a la mitjanit.

0: 3Cat Info.
1: 3:45 de la tarda, els Mossos d'Esquadra han detingut un home presumptament relacionat amb la mort a trets d'un noi de 15 anys al parc de la Pegaso, al barri de la Sagrera, Barcelona. Els fets van passar dijous a la nit, quan una baralla entre diverses persones es va acabar amb trets i quatre individus fugint de la zona corrent, segons alguns testimonis. La detenció ha tingut lloc aquesta mitjanit en un pis de l'Avinguda Meridiana, a prop del lloc dels fets. La investigació continua oberta i està sota secret de les actuacions. Els Mossos centren la investigació en integrants de bandes llatines com a presumptes autors del crim. Desarticulat un grup criminal dedicat a robatoris violents i amb força en empreses.

0: També estaven implicats en un altre robatori especialment violent a Osor, a la Selva. A mesura que els agents buscaven els lladres, els van relacionar amb més robatoris executats amb rapidesa i coordinació, amb portes i finestres forçades i fins i tot amb el mètode del botró, en què els delinqüents recorrien a la violència i a les armes quan trobaven resistència o coincidien amb els habitants. Un cop identificats tots els membres d'aquesta xarxa, a mitjans de juny es van fer diversos escorcolls a Barcelona, l'Hospitalet de Llobregat i Girona, on es van intervenir dues armes de foc simulades, rellotges de gamma alta, diverses joies, més de 100 grams de cocaïna i 700 de marihuana, i es va arrestar 7 persones. La investigació continua oberta i no es descarten més detencions.
1: 3CAT Info.
0: Als Estats Units, Donald Trump ressuscita el fantasma del comunisme per atacar els seus adversaris polítics amb la vista posada a les eleccions de mig mandat del proper novembre. El president nord-americà ho ha aprofitat en aquest tret de sortida d'aquests actes de commemoració dels 250 anys de la fundació del país per atacar els demòcrates. Des del Mount Rushmore, Trump ha fet gala dels seus èxits i del país en un discurs, Washington, Oriol Serra, molt patriòtic.
2: El Mount Rushmore, una de les principals atraccions turístiques dels Estats Units, ha estat l'escenari triat pel president Donald Trump per a celebrar la vigília d'aquest dia de la independència. Trump ha fet un discurs als peus de les cares de quatre dels presidents més emblemàtics dels Estats Units. A banda de lloar el país, i a si mateix, és clar, Trump ha respost a les crítiques de l'alcalde de Nova York advertint que el comunisme és la pitjor de les amenaces perquè representa mort, tirania i maldat. Trump no ho ha arribat a dir, però s'ha entès que quan parlava de comunisme es referia al Partit Demòcrata i per això ha esmentat les eleccions previstes pel novembre.
3: America will never be...
4: Els Estats Units mai seran un país comunista. Només podem perdre les eleccions de mig mandat si ens permetem perdre-les, si som ximples, estúpids i imprudents. El Partit Comunista està format per immigrants il·legals, criminals i totes les persones que no volen treballar.
3: Criminals and everybody that doesn't want to work.
2: Donald Trump també ha apel·lat a la religiositat del país, tot i la contradicció que això suposa amb els principis constitucionals, assegurant que els americans només s'agenollen davant de Déu Totpoderós. Abans, el governador de Dakota del Sud, Larry Rodan, ja havia dit que els drets i llibertats ha estat Déu qui els ha atorgat als americans. Trump ha reblat el seu ideari explicant així per què als Estats Units s'hi parla l'anglès.
3: In America we speak English.
4: Als Estats Units parlem l'anglès perquè és la llengua de la nostra fundació i durant 1000 anys ha estat la llengua de la llibertat.
3: The language of freedom.
2: Les celebracions dels 250 anys de la fundació dels Estats Units amb la signatura de la Declaració d'Independència culminaran aquesta nit amb nombroses passades d'avions militars al National Mall de Washington, un nou discurs de Trump i uns focs d'artifici que el president nord-americà ha promès que batran el rècord Guinness.
0: El Ministeri d'Exteriors confirma 2 espanyols més entre les víctimes mortals dels terratrèmols de Veneçuela de la setmana passada i ja són 34. També n'hi ha 140 més de desapareguts i 11 de localitzats sota la runa. El doble sisme a Veneçuela ja ha causat almenys 2.650 morts en total. Centenars de cadàvers s'acumulen a la morgue improvisada de La Guaira, la zona més afectada. No hi falten persones sense escrúpols que exigeixen diners per mantenir els cadàvers en fresc. I ha anat el nostre enviat especial, Miquel Jarque.
5: Mentre a la zona zero del terratrèmol es continua treballant en la recerca de desapareguts, el port de La Guaira, convertit ara en un macrodipòsit de cadàvers, arriben amb menys freqüència que a principis de setmana furgonetes amb cossos. Els cotxes fúnebres fan cua. Allà espera Nelly Julio, l'arribada del que ha de recollir el seu nebot de 25 anys i el pare del jove. A nit els van rescatar d'entre la runa.
6: Estamos esperando a que los pasen al Junquito, que es el cementerio donde los van a cremar. Pero la carroza no ha llegado todavía, estamos esperando desde esta mañana. Quiero saber que ya aparecieron, que ya están, y no que se vayan a quedar ahí en el olvido, porque muchas personas no llegan a rescatarlo. Muchas personas que quedan perdidos. Això és molt important.
5: Juana, que té aquí el cos del seu exmarit, explica que a l'interior persones sense escrúpols demanen diners a canvi de mantenir els cossos en fresc.
7: Allá dentro, para poder mantener el familiar dentro de las cavas, están pidiendo $400 por un día.
5: La tanca del recinte està forrada d'una tela de sac negre. Entre les costures es veu que en un extrem del dipòsit s'acumulen muntanyes de calç viva

0: i milers d'ataúts.
1: El futur polític de Marine Le Pen s'aclarirà d'aquí uns dies. Aquest dimarts 7 de juliol sabrà si pot ser la candidata de l'extrema dreta francesa a les eleccions presidencials de la primavera que ve. La sentència del segon judici pel cas del finançament irregular del seu partit amb diners del Parlament Europeu ha de decidir si continua inhabilitada. Per si de cas, Regrupament Nacional ja ha preparat per substituir-la el jove president del partit, Jordan Bardella, amb qui Le Pen manté algunes diferències programàtiques. París, Isabel Galí.
2: Jordan Bardella ha doblat en 2 anys el percentatge d'aprovació entre els francesos. Ara és del 40%, un punt més que la seva mentora Marine Le Pen. Amb només 30 anys, Bardella porta mesos treballant-se al futur, en viatges a l'Europa d'extrema dreta i reunint-se amb els empresaris. No vol liderar un partit alternatiu i antisistema, i la seva agenda econòmica és molt més liberal que les propostes històriques del Reagrupament Nacional. A la sortida d'una reunió amb la patronal, destacava la coincidències que hi havia trobat.
3: Compartim l'objectiu de rellançar la producció, de tornar a aixecar l'economia francesa i d'acompanyar les nostres empreses, sense les quals, ho he dit, no hi haurà prosperitat a França els anys que venen.
2: Però Bardella també hauria promès a la patronal reprendre la reforma de les pensions de Macron i mantenir els privilegis fiscals de les multinacionals. 2 sacrilegis a ulls de Marine Le Pen. Una desunió que millor amagar sota la catifa a pocs dies de saber si continuarà o no inhabilitada.
4: Sé que hi ha gent que somia veure grans diferències entre el Jordan i jo. Crec que no n'hi ha.
2: Però és l'anunci de la relació de Bardella amb Maria Carolina de Borbó, 2 Sicílies, el que preocupa secretament el partit. Podrà ser el candidat del poble al costat d'un aristòcrata que viu de vendre glamour a les xarxes?
1: Dimiteix el secretari d'Organització d'Aliança Catalana a Osona, Carles Fresquet, pel fitxatge d'un exdirigent de Societat Civil Catalana que va militar a Fuerza Nueva. Fresquet també s'ha donat de baixa del partit per coherència i responsabilitat política, tal com ha explicat textualment en una carta. Després de la incorporació de l'advocat Xavier Capelles, de Vic, va saber que hi havia militat el partit franquista Fuerza Nueva, que després es va presentar a les eleccions europees de la mà d'un partit que reivindica el cop d'estat del 36 i que en ple procés independentista va ser membre fundador de Societat Civil Catalana, la Catalunya Central. Fresquet va sol·licitar formalment a la direcció d'Aliança que retirés l'aval a Capelles i revoqués tots els acords signats amb Futur Blau al seu partit, mentre Capelles en continuï formant part. Però la resposta del partit, segons Fresquet, és que no es jutja el passat de ningú i que tothom té diferents trajectòries polítiques, però un mateix objectiu. Tocats, 3:45 de la tarda, 3cat.info, una nova àrea de servei. Amb aquest apunt de la mobilitat, tràgic, perquè aquest migdia ha perdut la vida un conductor d'un turisme. Ha estat a la carretera C-12, aquest accident mortal. Ha passat després d'un xoc frontal entre 2 vehicles en aquesta via al seu pas per Menàrguens, a la Noguera, per causes que s'estan investigant, un turisme i una furgoneta han xocat i, com a conseqüència de la col·lisió, ha mort el conductor del turisme. Amb aquesta víctima ja són 73 les persones que han mort aquest any a les carreteres.
5: El temps.
1: La crònica a punt amb el Néstor Gómez.
6: El temps de cara a les pròximes hores venen dominades pel sol. Un sol que ens acompanyarà durant tot avui i també durant tot demà. A tot estirar durant la tarda pot aparèixer algun núvol insignificant a l'àrea del Pirineu que no deixarà cap mena de precipitació. Fruit d'aquesta mateixa estabilitat tindrem aquestes temperatures tan altes durant els propers dies. L'anticicló aixafa l'aire contra terra. Això fa que dia a dia es vagi rescalfant cada cop més al terra i les temperatures siguin cada cop més elevades. Avui les màximes més altes al voltant dels 38 graus cap a les Terres de l'Ebre, 37 graus cap a Ponent i també cap a l'àrea de l'incendi, comarques de Girona, 37 graus. I atenció demà, perquè pujarà una miqueta més la temperatura i assolirem valors de 40 graus a Ponent, 39 també fregant els 40, o potser 40 directament, a les Terres de l'Ebre i a l'interior de les comarques de Girona. Aquesta situació de temperatures tan altes, tan extremes, aquesta calorada de més de 40 graus, tindrà continuïtat durant la setmana que ve, una onada de calor que oficialment entrarà demà, segons els criteris d'onada de calor, i continuarà com a mínim fins a mitjans de la setmana que ve.
5: 3cat Info.
1: 12 minuts per arribar a les 4 de la tarda, en un moment en què el món digital ho impregna tot, les revistes culturals ebrenques guanyen embranzida i planten cara en paper. En són dos exemples els projectes editorials Solstici i La Rara, amb 5 anys d'experiència a les espatlles, que aposten per l'escriptura reposada. Aquest dissabte han presentat els seus darrers números en una de les llibreries de Tortosa, on es poden comprar Ariadna Escoda habitualment.
0: A diferència d'altres articles culturals que es poden trobar avui en dia, els que es poden llegir a Solstici i La Rara es poden tocar, estan impresos en paper. És el format que defensen i una de les particularitats que diferencien aquestes dues capçaleres que es van començar a gestar ara fa 5 anys a les Terres de l'Ebre, però amb abast nacional. Quim Melchor, director de Solstici, considera que l'aposta pel paper implica un temps per al gaudi personal lluny de l'espai digital.
7: Com que són peces, d'alguna manera, atemporals, que continuaran sent vigents d'aquí 2 anys, és que no hi ha pressa per consumir-ho. No has de rascar-li 2 minuts del teu dia per poder-ho fer.
0: En el cas de La Rara, el projecte es planteja també com una revista que va més enllà del paper, com detalla l'editora Anna Zaera.
8: Una proposta visual que moltes vegades diem que és un museu sense parets, perquè podria prendre múltiples formes.
0: Ara mateix, per poder publicar el 5è número de La Rara, s'ha posat en marxa una campanya de micromecenatge per fer viable la seva publicació. Els impulsors de les dues capçaleres reconeixen que les subvencions i les subscripcions són vitals per assegurar la viabilitat d'aquestes dues revistes.
1: Comencen les representacions de Ràdio Andorra, el nou espectacle del Cirque du Soleil al Principat. La companyia quebequesa s'ha inspirat en la històrica emissora andorrana per preparar el seu 12è espectacle al país. Andorra la Vella, Joaquim Albalate.
9: Aquí Radio Andorra, emissora del Principado de Andorra.
10: El poder de la ràdio per connectar persones amb les cartes que els oients envien a l'emissora és el fil conductor d'un espectacle presidit per un micròfon gegant de Ràdio Andorra, l'emissora que es va poder escoltar a mig món entre el 1939 i el 1981. Emily Terrien és la directora creativa de l'espectacle.
11: Per nosaltres era un món per explorar. Hi ha moltes històries relacionades amb Ràdio Andorra i hem triat capbussar-nos en els 30 anys de l'època daurada de la ràdio, entre els anys 40 i els 60. Era un context molt ric per crear tot un univers amb el circ.
10: Un espectacle d'una mica més d'una hora, amb una desena de números, 4 dels quals inèdits al món, i que barreja equilibristes, malabaristes, trapezistes i màgia, però també dansa i música en directe. Dues cantants representen les veus de la ràdio i els ballarins de claqué les unes que les transporten cap als oients.
11: Aquest any posem el focus en la dansa. Tenim dos ballarins de claqué que fan de fil conductor entre els personatges i donen ritme a la història. Però també tenim acrobàcies molt potents. Portem disciplines noves que no s'havien vist mai aquí a Andorra, així que hi haurà grans sorpreses.
10: És el 12è espectacle del Cirque du Soleil a Andorra, una proposta d'èxit. L'any passat hi van passar 64.000 espectadors amb un impacte econòmic d'uns 18 milions d'euros. Metin Butzaku és el director general d'Andorra Turisme.
12: L'ocupació que tenim és impressionant, perquè cada any tenim més del 90% d'ocupació. 80% de les persones que venen a Andorra al mes de juliol, el motiu principal és un espectacle de Cirque du Soleil. A Catalunya hi ha una afició molt important de la marca i tot el que és l'espectacle. I després, sempre és una empresa que també vol innovar. Nosaltres som un partner amb el tema d'innovació, perquè s'han fet coses que mai s'han fet en un altre lloc.
10: Ràdio Andorra es va estrenar ahir al vespre i es podrà veure Andorra la Vella amb 22 representacions fins al 2 d'agost.
1: L'Amfiteatre de Tarragona és el primer monument de l'antiga Roma a estrenar la realitat mixta. Permet la recreació digital de la Tàrraco romana sense alterar l'espai arqueològic. La tecnologia utilitzada l'ha desenvolupat una empresa associada a PortAventura. És una crònica del Jordi Barranca amb el muntatge musical d'Albert Cots.
13: Doncs és com una experiència una mica estranya. Se suposa que has de seguir un ocell, veus gladiadors... Tu ets un i tens un emperador que et va ensenyant de tots.
14: Quan te fiques les ulleres, bueno, és com si l'amfiteatre estigués reconstruït.
15: Són l'Èlia i el Pep, dos nens alumnes de l'Escola El Miracle. Han estat els primers a provar l'aplicació de la realitat mixta a l'Amfiteatre de Tarragona. Rubén Vinyual és alcalde de la ciutat.
16: Però preservar el patrimoni vol dir també explicar-lo, interpretar-lo, fer-lo accessible i aconseguir que les persones que ens visiten i també les que hi vivim puguin entendre'l, sentir-lo i viure'l d'una manera més propera. Penseu, com dèiem, que és la primera experiència de realitat augmentada en un jaciment històric al món.
15: La realitat mixta recrea escenes que es vivien a l'època. Parlem de combats a gladiadors, de la interacció i la lluita amb animals i de les 14.000 persones que omplien les grades. Andreu Tovella, director general de We Rise Up, l'empresa que ha desenvolupat la tecnologia.
17: Pots situar-te a l'arena, al mig de l'arena, i veure el que és el clam de Tarracó. Pots sentir 14.000 persones cridant. Pots veure 14.000 persones aixecades al mig de l'arena. Pots reviure el que eren les lluites de gladiadors in situ. Pots, per exemple, veure escenes on, evidentment, apareixen certs animals.
15: És, de fet, una companyia associada a PortAventura. Per tant, parlem d'un projecte fruit de la col·laboració público-privada entre el Parc Temàtic i l'Ajuntament de Tarragona. Per tirar endavant la iniciativa, no s'ha fet cap tipus d'intervenció a l'amfiteatre.
17: És important de no tocar el que és el patrimoni, per tant, totes les instal·lacions són efímeres, les fiquem i les traiem. No hi ha cap tipus de canvi estructural, evidentment, en el que és l'amfiteatre, i gràcies a això, evidentment, és molt s'escull molt aquest tipus de tecnologia.
15: Ja està actiu des d'aquesta mateixa setmana i està disponible en català, castellà, anglès, francès i italià. Costa 7 euros. L'Ajuntament cobrarà un cànon a les empreses perquè el puguin oferir als visitants del monument.
1: Ara falten 6 minuts per arribar a les 4 de la tarda.
5: Esports.
1: Miguel Ar, bona tarda.
18: Bona tarda. Una horeta perquè comenci el Tour de França a Barcelona amb una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres que sortirà des del Parc del Fòrum i arribarà a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. Entre les 5 i les 7 sortiran els 23 equips a competició. Trescatinfo a Barcelona. Francesc Ripoll, bona tarda.
19: Bona tarda, jo sóc tot just a la sortida d'aquesta primera etapa del Tour de França. Això és al Fòrum, a prop de la platja a Barcelona. Els equips ciclistes han començat a fer tota la volta de reconeixement pels carrers de Barcelona per veure com serà l'etapa, la famosa i mítica caravana del Tour, que també ha començat a desfilar, publicitat, regals, samarretes, hi ha de tot, i molta gent també expectant per veure aquesta sortida del Tour de França. A les 5 de la tarda començarà a competir el primer equip, és el Caja Rural, i on tenim els dos únics catalans que pedalen en aquest Tour, que són el Joel Nicolau i l'Abel Balderson. En tenim un altre que es diu Alex Molinar, és neerlandès, però que havia olot des dels 12 anys. Per tant, res, una horeta i poc perquè comenci el Tour de França a Barcelona, a casa nostra. Ho faran amb dos catalans.
18: Gràcies, Francesc Ripoll. Escoltem-los, doncs, els catalans Joel Nicolau i Abel Balderston del Caja Rural. Sentirem primer Nicolau.
20: Tothom ha dit que el Tour és molt diferent, no? Que la velocitat és molt més alta, que no es perdona res, que està tot molt més controlat, tot molt més pensat. Llavors, bueno, anirem veient dia a dia. Combatius segur que ho serem, d'una forma o altra, així que anirem veient com comença a veure els nervis, perquè aquí diuen que una de les dels principals problemes o que poder el que notes més és la tensió i els nervis de la gent. Veurem com ho anem portant i estic segur que serem combatius o podem aconseguir alguna
18: cosa. Vol ser competitiu Joel Nicolau, el seu company Abel Balderston ens parla d'aquesta crono per equips.
21: Bueno, és una contrarrellotge molt semblant a la Volta a Espanya, que va començar aquí també a Barcelona. L'únic que, bueno, es fa una mica més dura per la pujada a Montjuïc. Però, bueno, l'hem pogut treballar una mica, no com potser voldríem, però, bueno, sabem que som un equip una mica més limitat en aquest sentit amb les cronos. Però, bueno, l'hem treballat una mica i esperem, doncs, donar-ho el màxim i donar, bueno, esperem que surti bastant bé.
18: El líder de la Fórmula 1, Kimi Antonelli, amb Mercedes, ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi de la Gran Bretanya al davant de Lewis Hamilton i Lando Norris. Antonelli sortia segon darrere de Lewis Hamilton i a mitja cursa l'ha avançat i allà ha avançat fins a la meta. Antonelli al davant de Hamilton i Norris. Aquest ha estat el podi sprint, amb altres pilots que puntuen també, Russell, Leclerc, Verstappen, Piastri i Lawson, fora dels punts, lluny dels punts, 17è Carlos Sainz, 20è Fernando Alonso. A la general del Mundial, Antonelli arriba als 179 punts, és a dir, 43 més que George Russell i 47 més que Lewis Hamilton. A les 5 de la tarda es fa la classificació de la cursa de Gran Premi i demà a les 4 la cursa llarga a Silverstone.
3: 3CAT Info.
18: El Mundial de Futbol aquesta matinada, Argentina 3, Cap Verd 2, amb un gol de Messi, i Colòmbia 1, Ghana 0. Avui comencen els vuitens. A les 7 de la tarda, Canadà-Marroc, i a les 11 de la nit, Paraguai-França. L'Argentina ha necessitat la pròrroga per eliminar Cap Verd. Messi va fer el primer gol de la seva selecció.
4: Sabíamos que iba a ser difícil. Esto es mata-mata y nadie te regala nada. Si bien nosotros siempre desprestigiamos las selecciones por nombre, nosotros sabíamos que no iba a ser para nada fácil. Y esto es lo que te marca este Mundial en especial, ¿no? Que es todo muy igualado, muy complicado.
18: Els altres partits de vuitens de final d'aquest Mundial seran diumenge al vespre Brasil-Noruega, dilluns de matinada Mèxic-Anglaterra, dilluns a les 9 del vespre Portugal-Espanya, i els tres partits que tancaran els vuitens que es disputen dimarts, Estats Units-Bèlgica, Argentina-Egipte i Suïssa-Colòmbia. A la primera divisió de futbol, València i Llevant acaben de fer aquest cap de setmana revisions mèdiques als seus jugadors i dilluns comencen els entrenaments de la pretemporada. El Llevant serà el primer rival de l'Espanyol a mitjan agost. A segona, el Sabadell fitxa el defensa osonenc Miqui Codina, que ve del Zamora. Mentrestant, la selecció catalana femenina de futbol, Sala, ha guanyat 1-2 Galícia a domicili en un amistós.
3: 3CAT Info.
18: Al torneig de tenis de Wimbledon, Marcel Granollers i Horacio Ceballos eliminats en el dobles masculí en la segona ronda, 6-4-7-6 davant del belga Gil i el neerlandès Verbac. Pel que fa als partits dels quadres individuals, tenim la campiona vigent, Swiatek, la polonesa, que ara mateix està disputant el tie-break del primer set contra la filipina Eala, molt igualat ara mateix. I també tenim la italiana Paolini, que ha dominat clarament el primer set per 6-1 respecte a la grega Sakkari, 4-0 per Paolini al segon.

0: Vinga, doncs, sin correr i sin parar, Òscar Estover, bon dia.
1: Bon dia.
0: El president del Gremi d'Hostaleria. Una miqueta, doncs, el tenim aquí per comentar com es planteja la temporada. I aquesta és la pregunta genèrica. Com es planteja la temporada turística?
1: Bueno, doncs una mica com que la resposta a aquestes alçades és la de cada any, esperant a veure la darrera hora, a veure com evoluciona. De moment les perspectives són bones, hi ha bona afluència de gent, el que està passant a altres indrets del món, dissortadament per ells, però afortunadament per nosaltres ens converteix en una destinació
0: segura,
1: en refugi, segura, digue-li com vulguis. Això sumat a el que tenim i a l'oferta que tenim i a la bona imatge que tenim, pues, fa que s'esperi una altra vegada que Espanya, Catalunya i Sitges superin un altre cop el nombre de visitants de l'any passat, com sembla que està passant darrerament cada any, no?
0: Per tant, ho veurem. D'entrada, bones perspectives. No sé si la onada de calor ajuda o no ajuda, o això no té a veure.
1: Pues no ho sé, però tothom parla del mateix, no? Tant dir que no hi havia aigua, hem passat un hivern d'aigua que ens ha sobrat per tot arreu i ara ve la calor.
0: Ara ve la calor.
1: Sembla que la gent prefereix la calor que no l'aigua, no? Així que, bueno, jo crec que bé, és el que toca si no fa calor aquesta època, apaga i vámonos, no? I sembla que ara s'hagi convertit la climatologia com en una cosa d'això d'extrems, no? De les planes de successos, no plou, ens morim, tal. Bueno, és la calor de cada any, el juliol, no?
0: És, de tota manera, evidentment, i anirem estirant de diversos fils, agafem aquest primer de tots. És la calor de cada any, però evidentment, clar, a Europa, anava a dir a Copenhagen, 40
1: correcte.
0: Graus, no el recordaven
1: correcte,
0: mai, oi?
1: Correcte.
0: Aleshores, clar, ens hem d'adaptar també en això, és a dir, aquí tenim un clima acostumats a l'estiu tenir calor, però probablement tenir tanta calor tants dies seguits, i això fa que haguem d'adaptar també el que és el nostre parc hoteler, residencial, a les circumstàncies climàtiques. Això és inexorable.
1: Sí. Jo crec que el ser humà porta adaptant-se tota la vida, no? Vull dir, ara ens toca adaptar-nos a això, ens toca adaptar-nos a la IA, ens toca adaptar-nos a moltes coses,
0: no?
1: Ja fa, quan deu fer, 200 anys o 300 anys, que el Darwin va dir que qui s'adaptés millor sobreviuria, no? Pues amb això estem.
0: Ens estem adaptant? A partir de la primera reflexió, és evident que per adoptar o per adaptar-se a la situació en aquest cas climàtica, necessitem una adaptació. Ens estem adaptant?
1: Jo crec que si mirem en períodes de 2, 3, 4 anys, es veu difícil que ens estiguem adaptant. Hi ha massa coses, massa soroll i massa problemes del dia a dia que no fan veure aquesta adaptació. Jo confio que, si més no en períodes més llargs, al final veiem que realment hi ha una adaptació.
0: D'acord.
1: Avui per avui, en molts aspectes, costa veure-ho, això, no?
0: A veure, Òscar Estover fa unes setmanes publicava una carta a l'Eco de Sitges, una mica de reflexió, agafant com a fil la visita del papa Lleó XIV a Barcelona, que va ser un esdeveniment de primera magnitud. El papa que va passar primer per Madrid, després per Barcelona, després va anar a Canàries, però que, diguem, que Barcelona va lluint amb llum pròpia, podríem dir, sobretot amb aquell excepcional espectacle a la Sagrada Família. Però Òscar Estover feia la reflexió dient: Sitges té, per tant, una oportunitat clara, situar-se com la prolongació natural d'una Barcelona global, però amb una proposta pròpia feta de mar i platja, gastronomia, esdeveniments, escala humana, oci, cultura i hospitalitat. És a dir, Sitges ha de tenir la capacitat d'atracció d'allò que passa a Barcelona.
1: Bueno, jo crec que Barcelona és el gran transatlàntic que ens agradi o no tenim aquí al costat. Jo crec que ens ha d'agradar.
0: Ens agrada.
1: Però, bueno, ho dic perquè hi ha aquí no, però jo crec que ens ha d'agradar. I aquí Sitges, que tenim molt de mar, sabem que quan hi ha marejades navega millor a l'estela d'un gran transatlàntic que no a mar abierto con un bote, no? Llavors jo crec que en aquest sentit, en el fons, el que estic dient no és res nou, és repetir el que sabem de tota la vida, no? És a dir, hem d'aprofitar el que tenim nosaltres, que també llueix amb llum pròpia i que també fa que tinguem una personalitat pròpia i que vingui gent buscant això, però també aprofitar el que tenim al costat, no? Que és un gran pol d'atracció de turisme internacional i de visitant internacional. No és res que no sapiguem, no és res que no haguem fet mai, però sembla que darrerament estiguem oblidant quins són els nostres valors tradicionals de tota la vida. No?
0: S'havia dit que Barcelona perdia pols d'un temps ençà, i ara, de cop, la tornem a veure com a primera fila, com recuperant aquell esplendor passat des de la visita del Papa. Aquesta setmana ve el Tour. Clar, la Grande Part costa molts diners, la Grande Part, però en el fons també genera una visibilitat que pocs esdeveniments donen. Diguem que Barcelona ha recuperat un cert pols.
1: Bueno, anem a cops, no? I el que passa a Barcelona és el que ens passa aquí a Sitges, no?
0: A veure.
1: Jo crec que ens costa de vegades acceptar allò que som, no? I allò que volem ser. Llavors fem coses molt contradictòries. Tu parlaves del Tour. Uh-huh. Per què estem apostant pel Tour a Barcelona? I per què està apostant Barcelona pel Tour si no és per una gran imatge internacional, per una gran visibilitat a nivell internacional, no? I per què això va acompanyat de missatges que hem de reduir el turisme, que hem de reduir... És una contradicció evident, no? És a dir, per què busquem una imatge i un reconeixement i un demostrar que què som i què volem ser en esdeveniments esportius, en esdeveniments culturals, en esdeveniments lúdics, i alhora donem missatges de que hem de frenar el turisme, de que hem de frenar l'afluència de gent, després ho convertim, fem tot un revolutum i imposem que no, però ha de ser turisme de qualitat, però turisme de qualitat no té que veure amb els diners, i, bueno, i és allò una contradicció contínua, perquè en el fons tothom sabem quins són les nostres fortaleses, i les nostres fortaleses són els serveis turístics, són els serveis de les empreses, aquí no fabriquem cotxes, ja no fabriquem sabates. Llavors estem en aquesta contradicció contínua de dir, sí, somos esto, pero queremos ser otra cosa, però treballem per tornar a ser això. I això ens passa a Sitges, ens passa tots els dies a Sitges, no? I per això és tan cansino a l'estar contínuament havent de recordar als nostres dirigents què som, què volem ser i si estem una mica tots alineats o no, perquè bueno, els missatges van en una línia, les accions en una altra, i al final estem tots perduts, no? Què volem ser de grans, no?
0: A veure, què volem ser de grans? Bona pregunta. A Venècia, ara mateix, estan cobrant, em sembla que són 5 o 10 euros només per entrar a Venècia, i s'estan plantejant cobrar-ne 50, segons posava la premsa aquest cap de setmana. Venècia mor d'èxit, en aquest sentit.
1: Això de que ha mort,
0: mort d'èxit.
1: No ho sé, és a dir, si ha mort o
0: si,
1: no ha mort.
0: Si s'estan plantejant cobrar 50 euros per entrar...
1: Segurament estan molt vius.
0: Sí, però algun problema deuen tenir.
1: Bueno, beneït problema el que permet ingressar més per la ciutat, no?
0: Però fins a quin punt és possible fer compatible aquesta, aquesta vida d'un poble, d'una ciutat, amb la capacitat de la seva atracció? És una dicotomia. A veure, Venècia és un cas extrem, Sitges no és Venècia, ni molt menys, no tenim canals, però poso Venècia com a cas extrem d'aquesta situació. Fins a quin punt podem posar fer compatible allò, ser un poble que cofoi i orgullós de les seves tradicions, de la seva manera de ser, amb aquesta capacitat d'atracció que no sé, que el cap de la vila el tens ple cada cap de setmana?
1: Bueno, jo crec que aquest és el gran repte de la gent que administra el municipi, no? Al final, negar una evidència, que és que cada vegada hi ha més turisme en el món, perquè afortunadament a nivell global la capacitat de moure's de la gent és més gran, i això no vol dir que no hi hagi gent que estigui passant dificultats i que i fins i tot que hi hagi problemes de gana a molts indrets del món, i no cal anar tan lluny perquè el nostre entorn també els vivim i hem de ser conscients, però això no vol dir que el gran número no sigui cada any més gran en quant a gent que es mou, que viatja i que vol conèixer el món, no? I vol conèixer altres cultures, vol conèixer altres tradicions, i que hem de negar-li a la gent allò que nosaltres volem fer també. Quantes vegades parlem amb els nostres amics, amb els nostres companys, amb els nostres regidors, no, ara me'n vaig a la Cerdanya, ara me'n vaig a no sé on, ara me'n vaig a França. Bueno, allò que estàs fent tu també ho vol fer la gent, no? I segurament vol venir a conèixer Sitges perquè hi ha moltes coses maques que volen conèixer de Sitges, no? Hem de negar-li a la gent aquest dret que tenim nosaltres també de viatjar por ahí. Jo crec que això és el gran repte, hem de gestionar això igual que venim fent-ho des dels últims 50 o 80 anys, no? Ho hem estat gestionant, cada vegada hi ha menys, també Sitges ha crescut molt, no només turísticament, també habitacionalment, I hem d'acceptar que això és una realitat, que una de dues, o posem fronteres i no deixem entrar ningú, o s'haurà de gestionar. Afortunadament aquí, o dissortadament, perquè la pressió fiscal de vegades és molt forta, però n'hi ha recursos per fer-ho, és qüestió de gestionar-ho. L'altre dia jo parlava amb una persona, no?, que aquí a Sitges estem moltes vegades amb la dreta, l'esquerra, el centre, no sé què. Jo la política la veig, la política municipal la veig com un conjunt de gent que estima el seu municipi més enllà de les sigles de cada partit, no? A mi m'és igual que un partit sigui d'esquerra, de dreta, de centre, quan és municipalista, no? Jo crec que ha d'estimar el poble i ha d'intentar gestionar el millor possible, no? I en aquest sentit, doncs, hi ha moltes vegades i hi ha molts exemples. L'altre dia parlàvem d'això, no?, del carnaval o la festa major. Poques coses n'hi ha a Sitges que uneixin més que la festa major, no? De totes les colles, totes les... Després es baralleu i no es baralleu, però poques coses uneixen més que això. És normal que el pressupost destinat a les colles sigui moltíssim inferior a el que és a qualsevol tonteria d'esdeveniment dels que fem durant l'any? És normal que la gent s'hagi de pagar les seves espardenyes i s'hagi de pagar perquè no hi ha un duro? Pues jo no ho veig normal, no? I quan tots els partits estan gestionant per al municipi, això hauria de ser una cosa que uneix, hauria de ser una cosa que hauria de ser prioritària en els pressupostos, no? Perquè tothom estem d'acord, no? I amb el carnaval tres quarts del mateix, no? I per mi és admirable el que fa la gent aquí a Sitges, d'unir-se, de fer colles, de treballar altruistament per tot això, perquè s'ho passen bé, evidentment, però és un esforç molt gran, no? Llavors, bueno, són exemples tontos, però dius, ens hem de barallar fins i tot per això, no? És allò, fem política per sobre de la nostra estima al municipi, i això pues arriba a un punt que no és normal, no? I la situació avui en dia és aquesta. Sitges, a Catalunya, a Espanya, no? hi ha una divisió de partits i una fragmentació molt gran, i cadascú ha de mostrar les seves fortaleses i les seves diferències amb els altres, i això entrem en unes espirals que al final ens porten al ridícul, no? Uh-huh. I jo crec que el que està passant aquí no és més que el que està passant en altres indrets de política global, però al final qui pateix? Pateix el municipi, no? I pateix en marejar-nos a tots, en no saber el que volem, en intentar dir que no queremos ser esto, pero hacemos cosas para ser esto, i això que ha passat a Barcelona, pues, per mi és un paradigma del que estem dient, no? No volem turisme, no volem no sé què, però contractem esdeveniments que ens costen una pasta per fer una imatge internacional. Amb quin motiu? Que no vingui gent? O amb quin motiu estem fent? És a dir, per què fem el Grande Part del Tour de França? O per què estem anunciant aquí Sitges a la passada del Tour? Perquè no volem que es vegi Sitges, o no volem que es vegi Barcelona? O per què ho estem fent? Pues demà ens escoltarem que no, hem d'aturar el turisme. Bueno, pues escolta, sigueu conseqüents. Si vols una cosa, no la facis, no? Però si fas una cosa i dius la contrària, pues al final tots marejats, i ni tu mateix estàs a gust amb el que dius, no? I és el que ens està passant. I llavors, quan algú t'ho recorda, escolta, t'estàs equivocant, llavors t'emprenyes, en comptes d'emprenyar-te amb tu mateix, de dir, hòstia, quina tonteria estic fent, al final, no? Acceptem el que volem, intentem gestionar-ho, fer-ho millor, que la gent que vingui tingui més consciència per el que fem, i fem tot això, però no estem amb missatges contradictoris de no volem turistes, però agafem i fem promoció. No té cap sentit, no?
0: A veure, heu deixat aquí sobre la taula més d'una qüestió que és interessant. Diguem, la promoció que s'està fent de Sitges és, amb vista del gremi, com a president del gremi, és la correcta?
1: Em poses amb dificultats, no? Aquí venia aquí sempre a posar-se una dificultat.
0: Ho sento.
1: S'està treballant des del Departament de Turisme, s'està treballant molt bé, que és el que estem dient nosaltres sempre. Que jo, que també un altre dels missatges que es dona contínuament de la col·laboració público-privada, queda molt bé en els titulars i queda molt bé repetir-ho, però és inexistent. Llavors arriba un punt que si no treballes amb els professionals del sector, amb aquells que estan vivint el que diuen els nostres visitants tots els dies, perquè evidentment que des del departament s'està fent molt bona feina i s'està lluitant per intentar fer una promoció correcta a Sitges, però hi ha una desconnexió que és normal amb el que diuen els clients, i qui ho viu això? Pues la persona que està atenent-los a les taules, la persona que està de nit veient com passa la nit, o la persona que està als hotels, no? Si això, que tothom ho té clar i que tothom repeteix, que ha d'haver una col·laboració pública o privada, hem de fer les coses de la mà, realment no passa, perquè no està passant, pues sempre tens aquella sensació de dir, es pot fer molt millor, es pot fer molt millor anant de la mà, que és el que dieu vosaltres. Pues coi, fem-ho d'una vegada, no? Però aquí és on entren una altra vegada les picabaralles, les disputes, el no tenir clar el que vols, i aquí estem.
0: Qui ha de tirar la primera pedra? perquè hi hagi aquesta bona col·laboració?
1: Nosaltres hem fet músculs ja de tirar pedres. Ja tenim músculs de llançar pedres. Ara, si les pedres sempre van contra una paret, doncs al final podem fer malbé la paret, però res més, no? Jo crec que és evident i no cal repetir-ho, que el gremi porta molts anys intentant dir pues, una mica quina línia hauríem de seguir, quines línies hauríem de treballar conjuntament. Ens hem posat a disposició 10.000 vegades i no hi ha hagut resposta. Nosaltres encantats i seguirem posant l'altra galta sempre, no? Però crec que és evident, vull dir, no cal que ho digui jo crec que això és un sentir públic. Tu vas a qualsevol lloc, ostres, no es fan ni cas, vull dir, això és continu, no? I és una llàstima perquè les relacions personals al final també pateixen quan hi ha molta gent molt maca i treballant i intentant fer tot, no? Però la política moltes vegades mata les realitats, no?
0: Ho comentava fa un momentet amb la Carola. Espanya encara el gran salt hoteler amb 500 obertures fins al 2030. Parla la notícia que s'afegirien 40.000 places hoteleres a un parc existent, 40.000 habitacions, no places, 40.000 habitacions a un parc de 670.000 que és el total. I el que més ens ha cridat l'atenció, el 80% d'aquestes noves places són d'alta gamma. A partir d'aquesta previsió, que és una previsió global per tot Espanya, Sitges és un bolet aquí, que a més forma part d'una comunitat autònoma, que és Catalunya, etc. A quin turista aspira tenir Sitges? És a dir, què és el que, no només amb el que tenim, sinó amb el que podem fer, ara s'obriran, no sé si un o dos hotels nous aquí a Sitges, què aspira tenir Sitges?
1: Jo, això de què aspira tenir Sitges, crec que ho hem deixat aquí en antena tantes vegades que no sé si cal tornar-hi. Jo crec que la pregunta seria com aspirem a tenir això que volem.
0: Pues vinga, va, li fem com ens ho demana.
1: Perquè això jo crec que no tenim clar, no? És a dir, què aspirem a tenir? Aspirem a tenir un turista de qualitat, no? Què vol dir de qualitat? Pues ja se'n tornem-hi, no? Que sigui respectuós amb allà on va, que intenti tastar la gastronomia local, que intenti visitar els museus, que passi bona estona a la platja, que es deixi uns diners a la vila que repercuteixin en tots els habitants, etcètera, no? Vale, i què fem per tenir això? No? Jo crec que la pregunta hauria de començar a ser què estem fent per tenir això?
0: Estem fent una planificació a mig termini? Pregunto.
1: T'ho pregunto tu. Tu veus alguna planificació a mig termini? Igual puc jo també fer alguna pregunta. Aquí no ens posem tots en dificultats. No la veiem a planificació a mig termini. Demà passat els hotels perifèrics, que és com els agrada dir-ho, ens deixen de recollir la brossa cada dia. No, perquè és logísticament és complicat. Bueno, vull dir, clar, això és treballar conjuntament quan l'1 de juliol es deixen de recollir les brosses. Això és pensar en una estructura global de municipi on aprofitem els circuits i treballem la neteja, que jo crec que és evident, per molt que seguim repetint que el municipi està net, que és evident que és molt millorable. És facilitar una competència sana en un gremi que té molt bona relació quan a uns els hi reculls i a uns altres els hi fas gastar uns diners perquè són perifèrics. Vull dir, resulta que el Calípolis també van dir que era perifèric. Vull dir.
0: Ara ens ho explicau una miqueta, què és això dels hotels perifèrics? Perquè ara...
1: Bueno, pues això és una bona pregunta. Hotel perifèric vol dir aquells que no estan en el centre del poble.
0: D'acord.
1: Perfecte. El Calípolis no està en el centre del poble?
0: Avinguda Sofia, Passeig de Ribera.
1: El van titllar de perifèric, també.
0: D'acord.
1: És a dir, arriba un punt d'allò d'esperpent, no? I és una llàstima per això, que estem tot el dia buscant a veure com ens barallem, no? Crec que és evident que l'1 de juliol no sé si a algú se li escapa que és plena temporada turística i que hi ha prou problemes tenim per gestionar la gent que hi ha aquí. Doncs afegim-ne el problema d'ara buscar a cada empresa un camió per intentar recollir-se la seva brossa.
0: La pregunta, és, evidentment, conseqüent és la següent. Com ho han resolt?
1: Pues com adaptant-nos, no? Com deien al principi, adaptant-nos, buscant les vides, buscant-nos la vida.
0: Adaptant-se cadascú per separat, bueno, o s'han posat d'acord?
1: Ho hem fet de la mà, evidentment. I a partir d'aquí, un cop teníem les propostes, cadascú ha triat la que millor li ha semblat, però evidentment ho hem treballat conjuntament. Això ara provoca pues, un altre en el treball maravillós amb l'Ajuntament, perquè estem convençuts que no ho podem fer. Llavors, una cosa és que recollim la brossa i una altra és que no posem ara les demandes i els lius que calgui, no? Evidentment, una cosa no té res a veure l'altra. Però és una llàstima, és el que dic, és una llàstima que estem tot el dia buscant els problemes. I per què és això? El problema de fons és que no s'han adaptat a la normativa europea que diu que el municipi s'ha de cobrir el seu cost. I per què no es fa? Home, perquè és... perquè és antielectoral pujar el cost de les brosses, no? Quan estem pagant la tercera part del que paga Vilanova o paga Sant Pere de Ribes, no? Qui ho paga? Els hotels. És que és ridícul, no? Llavors, per què? Perquè és una mesura, pues, allò de cara, el que dèiem abans, no? No, estem intentant que el turisme deixi a la vila allò que, bueno, què vol dir que deixi a la vila? Porta molts anys deixant a la vila molta feina i molts diners, no? Bueno, són missatges, allò, el que dèiem al principi, contradictoris, no? Fem una cosa però diem la contrària. Llavors, ens estem preparant a mig termini, com deies? A mi em costa molt veure quina és la planificació a mig termini, no? Em costa molt saber què volem fer a mig termini. Parlem dels esdeveniments, no? Com si fos ara que ho hem descobert, des de que es va obrir el Melià el 92, em sembla que va ser, Sitges va fer un canvi, ja tenim turisme tot l'any, en el sentit de que...
0: 92, durant... Melià i autopista, les dues coses.
1: Melià i autopista, però vull dir, el gran canvi per Sitges no va ser l'autopista, sinó va ser el centre de convencions, l'autopista també, evidentment, no? Però Sitges es ven, abans que parlàvem de Barcelona, en Estats Units, Sitges és un barri de Barcelona, de cara al maïs, no? És a dir, estem a Barcelona, venem el maïs com part de Barcelona, Estats Units, no? Per què? Perquè als Estats Units la distància de la perifèria, que en parlàvem, o al centre, doncs igual és mitja hora o tres quarts o una hora, no? I aquí estem, doncs, el mateix, no? Uh-huh. Llavors, hem fet aquest canvi, ara, no, ens hem de dedicar al maïs, però si fa 30 anys que s'estem dedicant al maïs i som la segona destinació de Catalunya en maïs després de Barcelona, no? No podem dedicar-nos al maïs i ser competitius al maïs ara, si es puja la taxa turística.
0: Més que res, per qui ens escolta, què és el maïs?
1: Esdeveniments, convencions.
0: Més que res, perquè...
1: Reunions, incentius, congressos i esdeveniments. Sí, les sigles en anglès.
0: Que diguem que és el que l'atractiu que va trobar Sitges per trencar l'estacionalitat.
1: Correcte.
0: Això es va parlar fa 20 anys, això.
1: I 30. I 30 també. I es va trencar aquesta estacionalitat. I a Sitges hi ha moltíssima gent que treballa a l'hivern, a diferència de Lloret o Salou, que arriba a l'octubre i allà no hi ha ni Déu, no? Uh-huh. Aquesta és la nostra fortalesa. Què fem? Ara augmentem la taxa turística. Dius, bueno, és poca cosa ja, però poca cosa multiplicada per 2.000 habitacions, doncs igual és la diferència per anar a Sevilla a fer el maïs en comptes de Sitges, no? És a dir, estem tota la vida intentant fer mesures que mostrin que estem bloquejant una mica el turisme o que estem en comptes de buscar realment aquella diferenciació i aquella excel·lència en qualitat, escolta, en comptes de pujar la taxa, obliga tothom a passar la ISO, o obliga tothom a tenir uns processos, o obliga tothom a adaptar la seva imatge, no sé, fes coses de cara a la qualitat, no? En comptes de sangrar els negocis, fer-los menys competitius i posar en risc que aquella gent que està venint aquí marxi a un altre lloc i ens torni a estacionalitzar, en comptes de desestacionalitzar, intentem fer-ho bé. Per què no tenim mobilitat a Sitges, que tenim les mateixes llicències de taxis de fa no sé quants anys? Aquí ja no et parlo de 30, aquí igual et parlem de més, no? Tot això no té cap sentit. I tothom ho sap, el que passa que són temes complicats que no queda bé dir. Bueno, pues és el que estem dient i com no agrada, pues pal, no?
0: Aquí teniu el micro per...
1: Bueno, però és el dia de la marmota, és el dia de la marmota. Però quan em pregunten pel mig termini, pues un s'encén, perquè dius, hòstia, no serà que no portem temps intentar fent un pla a mig termini. Tornem a treure el tema de les platges, tornem a treure el tema de la neteja, tornem a treure el tema del top manta, tornem a treure... No? Quin traiem de tots aquells que fa 10 anys? Tornem a treure l'oci nocturn? És que arriba un punt...
0: Doncs us ho preguntaré en passiva. Què ha millorat dels últims 10 anys ara que diguis, mira, amb això hem donat un salt endavant?
1: Pues jo t'he de dir que el que més he vist millorar són els negocis. Les inversions que han fet cada negoci en adaptar-se i en ser millor del que era fa uns anys. Uh-huh. Si tu mires les obres que hi ha hagut en tots els establiments hotelers o en restaurants o en locals d'oci uh-huh. en els últims 10 anys, la inversió és espectacular i la planta que estem aconseguint és espectacular i és el que sempre diem, gràcies a Déu, que Vilanova, que Castelldefels, no és que no tinguin planta, la poca que tenen no, està en llum del que tenim nosaltres, no? I això és gràcies a la inversió que s'ha fet tots aquests anys, no? I aquesta inversió és el peix que es mossega la cua, perquè segueixi venint gent que deixi uns diners i que sigui gent una mica d'allò de qualitat que dèiem, hem d'oferir uns serveis de qualitat. I la llàstima és que a nivell privat s'estan oferint serveis de moltíssima qualitat i a nivell municipal doncs hi ha molta feina per fer. I no et dic que no s'estigui treballant. I evidentment, les regidories i els tècnics i tal estan... Ara, si anem donant bandazos i anem amb missatges contradictoris i anem més pendent de les nostres picabaralles que d'avançar com a municipi, que és el que et deia al principi, a mi m'és absolutament indiferent que sigui d'Esquerra, que sigui del Sitges Grup Independent, que sigui del PP o que sigui de Junts. Aquí Sitges ha d'estar per davant de tot això. No pot ser estadísticament, és impossible que tot el que fa Esquerra sigui criticat per Junts, o que qualsevol cosa que digui Junts no va al ple perquè està Esquerra. Estadísticament és impossible tenir raó al 100% de les vegades. Menys a casa la dona, tothom al revés és impossible, no? Uh-huh. Llavors, pues, quan veus que això passa tots els dies, que qualsevol iniciativa, si no ve del govern, es bloqueja, o si ve del govern, es critica, és, bueno, que no és més que el que passa tot arreu, eh? No som tan especials.
0: Sí, no,
1: no som tan especials, però,
0: dir,
1: però és una llàstima.
0: Només cal mirar els diaris, eh?
1: Però no... vist des de fora és una llàstima, no?
0: Uh-huh. I enteneu que aquesta, diguem, manca d'entesa política... doncs en el fons ens perjudica i ens perjudicarà aquest mig termini, perquè clar, és difícil amb la bronca perpètua, és difícil prendre decisions estratègiques.
1: Portem 8 anys, no? Uh-huh. Si algú em convenç de jo aspiro a que algú em convenci que hi ha un pla a mig termini i em faci feliç, perquè jo no el veig, no? Tant de bo algú m'ho expliqui i em digui que hi ha un pla real a mig termini on hem avançat en algun punt, no?
0: Enganxant encara aquesta informació d'avui de la Vanguardia, el 80% dels projectes ja definits estaran en la categoria de gamma alta. A Sitges també estan a punt d'obrir projectes de gamma alta, precisament. Hi ha lloc per tothom?
1: Estem en un món on la llei de l'oferta i la demanda mana, no? Si la gent que juga els diners s'ho juga amb això,
0: Vol dir que
1: veuen
0: estudis.
1: Que hi ha possibilitat de rendibilitzar-ho, no? Uh-huh. Jo crec que és evident que la gent busca qualitat, busca bones experiències, i aquí Sitges les tenim tot perfecte, no? Què ens hem de dedicar? Al turisme de masses? A posar fàbriques? A què ens hem de dedicar, no? Jo crec que tothom tenim clar què volem, no? Tot això és incompatible, com deies tu abans, amb tenir un municipi on la gent del municipi tingui una vida raonablement bona, compatible amb la gent que ens visita? Jo penso que sí, jo penso que portem molts anys compatibilitzant això. Sitges ha crescut molt en tots els sentits. Potser també és hora que comenci a créixer en projectes d'habitatge, per exemple, pels sitgetans, no? Perquè jo passo cada matí per aquell solar que s'anuncien 500 nous habitatges i des de fa molt de temps no veig ni una pedra, no? Potser aquesta lentitud en posar projectes també en marxa pels propis sitgetans és el que hem de mirar i no criticar contínuament el turisme, no? Potser hem de començar a pensar que és compatible també a nivell administratiu fer aquell gran pavelló que ens han promès a la Plana des de fa molts anys i que no sé si veurem algun dia, fer aquells habitatges que estan també previstos per la gent de Sitges i que confio que algun dia veurem. És molt més fàcil parlar del turisme i dir, hòstia, ve tanta gent que el municipi està fet... Bueno, doncs seguim donant cops a, no, al gos, que, com és, a la mà que ens dona de menjar, no? Pues seguim fent això perquè és més fàcil que posar en marxa aquells projectes que realment calen pel municipi.
0: El,
1: no?
0: el privat té menys traves que l'administració, per ell mateix, eh? No? Després, quan el privat topa amb l'administració, ja és una altra història. Eh?
1: Aquí encetem un altre debat. Ah, això de que tenim menys problemes, no. el privat necessita l'administració.
0: Ah, pues, absolutament, perquè necessita uns permisos.
1: Quan no hi ha nadie al otro lado, els problemes són grans. Els problemes són grans. Uh-huh. O quan qui hi ha a l'altre lado està pensant en com fer-te més problemes, pues els problemes són grans, no? Bueno, què hem de fer? Aquí estem, no? per seguir lluitant tots, i jo et dic, i gràcies a Déu, hi ha cada vegada més gent al món que es vol moure, uh-huh. Això fa que cada vegada vingui més gent aquí, però estem oblidant que la gent va triant, i això no passa d'un any a l'altre, no? Això passa amb el temps, i hi ha municipis que estan fent els deures, que d'aquí 10 anys igual ens han passat per l'esquerra i per la dreta, quan teníem tot perquè això no passés.
0: D'acord. que el, i ara m'agafo a això de diumenge, que l'organització del tour, que van sempre doncs per fora, per la carretera principal, hagin dit no, a Sitges farem un tomb per dins. Alguna cosa deuen haver vist.
1: Bueno, perquè tenim un municipi espectacular, vull dir, això crec que és evident, no? Gràcies a Déu, no ens ho hem carregat, no? Ara, és el que et dic, si no sé, estem fent molts deures a nivell privat i a nivell municipal. A mi em consta que hi ha molta gent treballant i també em consta que hi ha molta gent desencisada perquè veu que no... Que no hi ha una línia clara, no? Des dels propis tècnics municipals, ells mateixos en privat ho diuen, no? Que els hi manca unes directrius clares de on volem anar, no? Uh-huh. A tots els nivells, a nivell esports, a nivell platja, a nivell turisme, a nivell cultura, a nivell tot, no? Pues és una llàstima, perquè estem instal·lats en això, en guerres una mica del dia a dia que frenen els grans projectes, no? El Tour vol passar per Sitges, fantàstic, és una promoció per Sitges, no? Això fa que haguem asfaltat un carrer i mig. Estupendo. Potser hauríem d'haver asfaltat quatre més i que no anem donant vots per tot arreu, no? És que els exemples surten sols, no? És a dir, és, des del meu punt de vista, és absolutament ridícul. Ho hagi pagat qui ho hagi pagat, No sé si la Diputació, l'Ajuntament, la Generalitat o el Tour de França, és igual. Però tu veus asfaltada l'Avinguda Navarra fins al gir, que no sé com es diu, aquella que una mica més ampla que baixa fins al passeig, que és on gira el Tour.
0: Sembla que és Salvador Capcasacoberta, potser?
1: Pot ser. Uh-huh. I els últims 100 metres fins a l'Hotel Mi, Terramar, resulta que no estan asfaltats i tornen a haver forats perquè per allà no passa el Tour. Bueno, és que és esperpèntic, vull dir, arriba un punt...
0: Bienvenido, si, Mr. Marshall.
1: Clar, que si tu ets el veí del carrer del costat, dius, hòstia, m'han asfaltat fins 30 metres de casa meva perquè el Tour gira per allà. I aquí que hi ha uns sots, que el cotxe me'l deixo cada vegada que passo, no va ser hora ja potser que també ho asfaltem i aprofitant que passa el Tour, encara que no passi per aquí, ho hem de trucar a l'organització per dir, escolta, fer un tomb més gran per Sitges a veure si asfalten algun carrer més. Vull dir, és i té un punt de ridícul, no? Riem, però té un punt de ridícul.
0: Heu parlat abans dels esdeveniments. Ara és que he buscat la xifra i no l'he trobada. No sé si en algun lloc he llegit algun dia que tenim uns 400 esdeveniments a l'any, una cosa així. Pues, no sé si són 300 ser, o, ser, o són 305. És igual.
1: Molts.
0: Molts. Masses? Aquesta és la pregunta.
1: Jo crec que ens hem de preguntar una altra vegada, no? Què volem de cada esdeveniment, no? I què deixa cada esdeveniment al poble, no? Què deixa no a nivell retorn econòmic, què deixa a qualsevol nivell, no? Potser no hem d'afavorir alguns i hem d'afavorir uns altres, no ho sé. Que hi hagi 400 esdeveniments, jo crec que el primer és un motiu d'orgull, no d'estar preocupats, no? De dir, sí que hi ha gent que vol fer esdeveniments a Sitges, i sí que té capacitat Sitges d'acollir aquests 400 esdeveniments. No, això ja, per començar, hauria de ser un punt d'orgull, no? A partir d'aquí, hi ha alguns que suposin problemes importants? Mirem-ho, valorem a veure si es poden fer en altres llocs, valorem a veure una mica com es poden gestionar. Al final, l'administració pública ha de gestionar. Jo crec que el gran repte no és barallar, és gestionar. Pues jo, per mi, quan sento hi ha 400 esdeveniments a Sitges, el primer que sento és un cert orgull.
0: Uh-huh. Ara fa unes setmanes tenia lloc la Sitges Gay Pride. Uh-huh. I la Carola va parlar amb Luis Enríquez. Uh-huh. I Luis Enríquez va fer una declaració que ens va cridar bastant l'atenció. Va dir textualment: Sitges li deu molt a la Pride i als ossos. Sitges, no el municipi, sinó l'economia de Sitges. Això és cert?
1: Jo crec que Sitges li deu molt a molta gent i moltes coses, no? I segurament la Pride és una d'elles.
0: És a dir, si no existís, ho tornem a preguntar en passiu.
1: Fas fer de polític, de dir, de ser políticament correcte,
0: Som el president, jo pregunto. Si no existís la Pride o els ossos, l'economia de Sitges es ressentiria? I no estic proposant la desaparició de res, O sigui, és un exercici teòric.
1: Jo crec que són coses que ajuden i molt en moments determinats, no? Si no existís, segurament Sitges seguiria vivint, evidentment. Si a tu et treuen un dit, pots seguir fent les coses? Sí, segurament. Ara les faràs pitjor, no? Si tallem allò que som, no? Sitges té una història i té una fama internacional gràcies a la seva diversitat i a la seva no, a la seva acollida de gent de tots els tipus, de totes les orientacions, i aquí mai ha estat un problema i ha estat al revés un senyal d'identitat. Que el Pride en faci bandera d'això crec que és important i crec que reflexa el que és Sitges, no? Si ho tallem, es ressentirà l'economia local? Pues segurament, igual que segurament algú ocuparà aquell espai i podrà fer una altra cosa que potser dona més. Ara, seria una gran llàstima tenir una cosa, i tenir una cosa important i perdre-la, no?
0: Doncs continuem estirant del fil. Fa en Gori Massip, que és meteoròleg, el van entrevistar fa uns dies a l'Ara, i com a allò, com a sitgetà de capçalera, feia un comentari dient que a Sitges hi ha molts esdeveniments, morirem d'èxit, va dir Gori Massip. Diu, tots aquests esdeveniments són un motor econòmic molt important, però s'hauria de replantejar com es fa. Esteu d'acord en aquesta visió?
1: El Gori Massip té un avantatge respecte a mi molt important, que és l'edat. Dissortadament hem de ser conscients d'això. Si no fos així, segurament ell mateix sabria que aquesta frase venim dient les Sitges des de fa 20 anys.
0: I encara morirem d'èxit.
1: I encara no hem mort.
0: El morirem d'èxit l'hem sentit
1: no
0: moltes vegades.
1: Llavors, i hem de replantejar-nos tots. I ja quan l'Eco feia aquelles jornades del repensar Sitges, no sí, sé quants anys fa també, i, vull dir, tot això és cíclic i portem molts anys sentint-ho, no? Uh-huh. Igual que els famosos espigons submergits, igual que els...
0: Bueno, si no ens ho plantegéssim, no seríem vius.
1: Per això dic, el que passa és que arriba un punt... No?

0: això algú s'ha deixat molts diners en fer aquest establiment, renovar-ho i apostar per això. Fa 4 dies i mig s'ha tornat a vendre l'antic Dolce, que ara és Eurostars, i s'ha tornat a vendre per molts diners i amb una aposta per molts anys. Algú ha posat molts diners confiant que això no morirà d'èxit, no? Llavors, tota aquesta gent que al final posa uns diners, s'ha renovat el Terramar fa uns anys que s'ha renovat. La resta d'establiments, tres quarts del mateix. El Calipolis ha estat d'obres fins fa 4 dies. El Melià està reformant no sé quantes plantes per donar també una oferta de més qualitat. Tots els establiments estan apostant per invertir. Una de dos, o estem tots absolutament equivocats, que també pot ser, o realment veiem unes perspectives a llarg termini, no a curt, perquè a curt són bastant desoladores, però a llarg termini veiem unes expectatives que algun dia entre tots posarem seny i tornarem endavant, no? I això es reflexa en que la gent inverteix. Si la gent no invertís, segurament aquella pota que encara ens sosté també aniria pitjor, no? Per tant, estem morint d'èxit. Qui inverteix no ho pensa així. Hem de fer coses, per suposat. Els 400 esdeveniments són tots atractius econòmicament? En absolut, però no tots els esdeveniments crec que han de ser atractius econòmicament. Crec que hi ha molts esdeveniments que també són atractius per la gent, que també són atractius des d'un punt de vista cultural, esportiu. Hi ha moltes coses que es fan pels nens i saps que això ho compartim, que no deixen diners, des de logo els organitzadors, però que crec que són importants també, no? I que la gent les gaudeix. Llavors, no tots els 400 esdeveniments, ni molt menys, deixen un retorn econòmic, no? Posar-ho tot al mateix sac és una mica tendenciós des del meu punt de vista i torna a incidir en aquells missatges de mirar cap al turisme, cap a l'atracció de gent com el gran dels nostres problemes, no? No crec que sigui així, crec que és una cosa que s'ha de gestionar, però que tenim altres problemes més urgents que requereixen posar-nos d'acord i començar a avançar de veritat, no?
1: Canviem de tema. Què ha passat amb Vilanova, amb el gremi de Vilanova?
0: Què ha passat amb Vilanova? Pues que el gremi de Vilanova té unes necessitats de recolzament econòmic, lògicament, i a més és comprensible, i de subvencions que han fet que les vagin a buscar altres municipis del Garraf. Quin és el problema? Que aquests municipis no poden subvencionar un gremi que es diu de Vilanova. Per tant, què han fet? Han agafat i han dit, ens diem gremi del Garraf. Què ha passat quan diuen gremi del Garraf? Que hi ha molts agremiats de Sitges que no els ha agradat un pèl, no? I què ha de fer el gremi? Pues donar suport als seus agremiats i dir això no està bé, i menys fer-ho unilateralment, i evidentment posar-vos gremi del Garraf. Quan Sitges forma part del Garraf, i crec que és el gremi a més important del Garraf, doncs no és normal. Què va fer el president? Trucar al Jordi, que és el president de Vilanova, i dir-li, Jordi, tenim una bona relació personal. I dir-li, Jordi, escolta, no veus que no és normal? Intentem arreglar-ho. Vam estar mitja hora de conversa. Què va fer el president de Vilanova? Contestar amb un comunicat. Pues aquí és on vam dir, bueno, pues si volem aquestes, pues volem aquestes, què hem de fer? Jo crec que hi havia formes de fer-ho, que no calia. A més, amb dos gremis que des de feia uns anys començàvem a col·laborar, a intentar fer coses junts, a intentar... crec que han ficat la pota, crec que no han sabut gestionar, crec que les formes tampoc han estat les adequades, i això ha fet que s'hagi decidit trencar relacions i deixar d'estar en qualsevol lloc on estiguin ells, no? Jo ho veig una llàstima, tant des del punt de vista de gremi com des del punt de vista personal, però al final nosaltres podem controlar el que fem nosaltres i no el que fa la resta de la gent.
1: Per tant, la situació ara mateix està així, el gremi de Sitges, diguem, ha trencat relacions amb el de Vilanova arran d'aquesta denominació de gremi d'hostaleria i turisme del Garraf.
0: Com a... Sí, tal qual. Sí. És, a veure, si nosaltres no som part del Garraf i potser no som la part més important a nivell gremi, doncs apaga i vàmonos, no? I no estem discutint, volem ser més importants o menys que vosaltres, no? Escolta, trieu un nom. Si ho estem fent pel punt de les subvencions, trieu un nom.
1: Ai, allò de les capitalitats, no?
0: Bueno, aquí entren egos i entren històries, no? Però al final, a veure, té la importància que té això també, no? És a dir, al final, en el nostre dia a dia tampoc, però sí que és cert que és una llàstima que en un món que estem intentant unir esforços i treballar conjuntament, doncs hi hagi algú que posi pals a les rodes amb tonteries des del meu punt de vista, però tonteries que fan mal a molta gent que ha treballat molts anys pels seus gremis i que diu, què vol dir això, el Garraf, que no som Garraf nosaltres, i que ho converteixen en un problema que nosaltres hem de defensar, per suposat.

0: Vilanova s'aprofita de la capacitat d'atracció de Sitges per atraure o té els seus perfils propis?
1: Jo el que fa Vilanova o deixa de fer Vilanova aquí ja és ficar-me massa lluny, no? Jo crec que igual que Barcelona és el gran transatlàntic de Catalunya, pues Sitges és el gran transatlàntic del Garraf, això és indiscutible. A partir d'aquí, quin rèdit li treu Vilanova o li deixa de treure Sitges, pues ho hauran de valorar ells, no? Però el que és indiscutible és que Sitges és la gran marca del Garraf, no? Del Garraf, i de vegades diem, no, quan parlem d'Espanya, obra, Sitges és important a nivell nacional, a nivell català, a nivell a tot arreu, no? No som una marca petita ni som un indret més, no? I això pues també és per estar orgullosos, no? No ho perdem, anem baixant en els rànquings, és veritat que anem baixant en els rànquings. La baixada encara és puesto a puesto, lloc a lloc, no és de 10 en 10, però sí que és una tendència aquesta baixada i ens preocupa, no? Perquè és motiu d'orgull una altra vegada que tots els rànquings de grans destinacions a nivell nacional, pues Sitges sempre estigui a dalt, no?
0: D'acord, anem baixant, però la gent inverteix, que és el que ens ha quedat clar. Per tant, doncs, tenim una certa esperança de que els estudis els hagin fet bé.
1: Amb tot el respecte per tothom, seguim no sent Lloret ni sent Magaluf, no? I tant de bo seguim aquí molts anys.
0: És a dir, a Sitges no aspira a ser Lloret, Lloret podria aspirar a ser Sitges.
1: Jo crec, i és ficar-se en camisa d'onze vares, però quan parles de turisme de qualitat, i amb tot el respecte per tothom, torno a insistir, crec que són models molt diferenciats encara avui, el de Sitges que el d'altres poblacions del costat, que tenen el seu propi model i que els hi funciona molt bé.
0: Un apunt, perquè estem acabant. Us preocupen les tensions geopolítiques que ara potser ens han beneficiat però que a la llarga poden perjudicar increment de preus del combustible, dificultats de viatjar amb avió, etcètera, que restin en el futur?
1: Jo crec que les tensions geopolítiques el primer és que em preocupen com a persona, igual que li preocupen a qualsevol, no? Quan veus el que li està passant a la gent a qualsevol lloc, simplement per interessos polítics o per decisions polítiques, no? que estiguin caient bombes al costat de casa teva, suposo que no ens podem ni imaginar, no? O el que està passant ara a Venezuela, vull dir, això ja com a persona et toca, no? Vull dir, més enllà, pensar en punts de vista econòmics quan està passant això, pues a mi sincerament em costa una mica, però és veritat que preocupa també, evidentment, no seríem persones si no ens preocupés des de tots els punts de vista, no? I un d'ells és l'econòmic. Avui per avui, dissortadament, és favorable, el dia demà pues ja veurem, no? Ahir hi hagi un article precisament, no sé en quin diari, que parlava d'això, no? De les destinacions del món àrab, les dificultats que estan tenint per sortir endavant, perquè sembla que cada vegada que aixequen el cap els hi ve una altra bufetada, no? I al final són gent com nosaltres que estan en indrets diferents i que estan lluitant per lo seu també dia a dia, no? Llavors, sap greu, evidentment. Ens beneficia el dia d'avui? Sí, pot canviar el dia de demà també, pues hem d'encarar les preocupacions quan vinguin, no? Quan arribem a aquell riu ja creuarem el pont, no?
0: D'acord, doncs no hem parlat de les platges.
1: Millor, no?
0: Sí, millor, no? Va, si voleu fer algun comentari de les platges,
1: de quina d'elles, perquè cada vegada ens queden menys. Jo també, mira, una altra cosa que és el dia de la marmota és arribo cada juliol aquí a parlar a la ràdio i cada juliol em trobo tanques en alguna platja. L'any passat era la platja del Club de Mar, ara és Riera Chica, l'any que ve veurem quina és. No serà que no ho hem repetit 200.000 vegades, ojo que aquell parterre caurà un dia, ojo que ja tindrem un problema. Podem dir que és el canvi climàtic, és més fàcil, no? Ara els sots els hem vist tots els que hem passat per allà, ja ens havia advertit aquell tros que ja havia caigut una vegada, ho hem advertit per escrit i verbalment 200.000 vegades. Quina sorpresa que ha caigut! Bueno, pues ara estem en tanques un juliol més al passeig.
0: I passarà el tour.
1: L'any que ve vindrem, bueno, podrem posar les pancartes del tour en aquelles tanques, no? L'any que ve vindrem a veure quina és la platja que té tanques, no?
0: Òscar Stover, sempre apurat, eh? Que passeu un molt bon estiu.
1: Igualment.
0: A l'Òscar i diguem a tota la família de l'hostaleria sitgetana, que ara és quan més toca pencar.
1: És el que toca, no?
0: És el que toca.
1: Molt bé.
0: Són les 11.
1: Moltíssimes gràcies.
2: Ràdio Maricel, 107.8 FM.

0: Vinga, 3 minuts passant de les 10 d'aquest matí. Ho dèiem a primera hora, ens ha sorprès aquesta informació, que els túnels fins i tot gratis aquest diumenge entre les 11 del matí i les 4 de la tarda, per mort del pas de la anomenada caravana multicolor, que és la del Tour de França, que passarà per Sitges aquest proper diumenge. Passarà per Sitges en l'etapa entre Tarragona i Barcelona, que serà la segona etapa d'aquesta gran depart, d'aquesta gran sortida que el Tour de França ha triat enguany Barcelona. Tenim a l'altre costat del fil telefònic i ens fa il·lusió poder-lo saludar, perquè entenem que és una setmana aquesta complicada. A una de les veus reconeixibles, oi, del ciclisme, que és en Carles de Andrés. Carles de Andrés, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Hola, bon dia. Primer de tot, agrair-te, òbviament, que ens puguis atendre. Entenem que aquesta, la setmana prèvia del Tour, és una setmana de molta feina, no?
1: Sí, sí, sí. Bé, sobretot és una setmana de... És curiós, suposo que també per ser la sortida de Barcelona és bastant diferent, no? Uh-huh. Perquè en aquest cas també és més d'incertesa, perquè bueno, hi ha moltes coses pendents, la presentació d'equips, que normalment no et dona feina perquè no la produeixes tu, aquesta sí que la produeix Televisió Espanyola, i hi ha, pues això, no? Molts dubtes. Ara han arribat els francesos, volen matitzar algunes coses de les que volien fer la presentació, amb l'Ajuntament també, i bueno, són dies així, però bueno, per sort ja m'agafa amb una edat ja que tot he après a prendre'm ja amb un punt de calma.
0: Tot fa baixada. Carles Andrés, que fa moltíssims anys que és la veu inconfonible del Tour de França i de la Volta a Espanya a Televisió Espanyola. Carles, què és el... Què, és a dir, m'entendràs la pregunta, perquè tots sabem el que és el Tour de França, però d'entrada, clar, enguany el Tour de França el tenim a casa. Aquí a Sitges ens passarà fins i tot pel passeig. Passeig que trobarà fins i tot l'església a la punta amb obres, però bé, és igual, l'helicòpter ens l'ensenyarà igualment. Què és el Tour de França que genera aquest moviment?
1: Mira, ells, els francesos sempre diuen que el Tour és l'event esportiu més gran del món anual, és a dir, que es fa cada any, no? Uh-huh. I això ja li dona una dimensió molt important, no? Hi ha una sèrie de circumstàncies, com per exemple, aquest any no passa perquè hi ha el Mundial de Futbol, però normalment és una data en què no hi ha grans events esportius. Aleshores, tot això fa que tinguin una presència mundial i a més refermada amb una certa cultura de que el Tour a França és alguna cosa més que una competició esportiva, que els francesos tenen una gran habilitat també per saber desenvolupar aquest tipus de coses, no? Com el Roland Garros, després potser els hi falten alguns esportistes que després puguin guanyar aquestes curses, no? Però tot això fa que ells sentin realment el país com una cosa especial al Tour. I a més, des d'un punt de vista econòmic, s'estan trobant en que realment el nivell de negoci que estan generant al voltant del Tour, la quantitat de peticions d'espònsors, tothom va buscant espònsors, ells tenen peticions d'espònsors per entrar, en fi, hagi anat creant aquest mite que fa realment que el Tour, sobretot quan el veus, t'adonis que és una cosa diferent, no? Jo aquests dies he anat a algunes xerrades a alguns pobles i a ciutats, a Vic, i a tots els animo que realment ho gaudeixin, perquè això no ho tornarem a veure, no? I crec que val la pena.
0: Clar. Aquí Sitges, el que comentàvem, no passaran per la carretera de fora, sinó que fins i tot allò baixaran cap al passeig marítim, fan un recorregut per, diguem, pels carrers de Sitges, i això vol dir també molèsties, evidentment, i les molèsties d'allò, carrers tancats, no es pot aparcar, etc. Diguem, ens ho hem de prendre com una festa, com fan a França?
1: Jo crec que sí, jo entenc, que hi haurà gent que això no li interessa gens i dirà que per què s'ha d'aguantar tot això. Però al final són unes hores d'un dia, llargues, perquè el Tour tanca bastantes hores abans. Però què poden ser? 7 hores? 6 hores? 8 hores? En un any o en una vida, per dir-ho d'alguna manera, no és res, no? Jo penso que, ja et dic, la promoció internacional, si és una ciutat que no sé si ho necessita o no, però bueno, tampoc, potser podríem pensar que Barcelona no necessita, i comparar, per exemple, això amb la Copa del Món de Vela, que tant van dir, no? Que no va tenir quasi repercussió, el Tour saps que té una repercussió terrible. I la imatge que veurà el món de Sitges, tot i que per nosaltres és una imatge molt coneguda, segur que hi haurà algú a algun lloc del món que dirà, ostres, que maco anar a veure això, no?
0: Correcte.
1: I tot probablement passarà. O sigui que jo crec que ho heu de fer ben disfrutar.
0: I de fet, el que ens ha arribat és que va ser una petició expressa de l'organització del Tour, diguem, dels que elaboren el recorregut d'allò de passar per la platja, per entendre'ns, de fer el recorregut
1: probable,
0: per dintre.
1: Ells normalment viatgen junts també la persona que dirigeix tot el tema paisatgístic de la cursa, i aleshores ell volia una imatge molt potent i probablement ho va demanar, no m'estranyaria.
0: Carles, com es preparen aquestes transmissions que feu, que són, anava a dir, eternes? No sé si hi ha transmissió esportiva més llarga que les que feu vosaltres quan es fan les transmissions de ciclisme.
1: Bueno, aquesta són llargues, no sé si n'hi ha alguna més o no. Mira, jo crec que això canvia molt amb el temps, no? Uh-huh. Quan ja portes molts anys com jo, al final el que fas és tot l'any t'estàs preparant per qualsevol transmissió que fas, i tot això t'ajuda a preparar-les totes, no? Tu prepares la Roubaix, però segur que quan prepares la Roubaix durant el Tour algú parlaràs de la Roubaix, o prepares la Volta a Catalunya i amb la sortida d'aquí del Volta a Catalunya, no? Uh-huh. És veritat que els últims anys, els últims dies són més intensos, però també és veritat que és molt diferent si tu ets el productor de la senyal, com el cas de la Vuelta, o si no ho ets. Si no ho ets, t'ho donen pràcticament tot fet, no? Jo a la Vuelta també em dedico a fer tota la guia de paisatges que s'han d'ensenyar durant la cursa, i això em genera treball tot l'any. Uh-huh. Bueno, jo la veritat és que ara ja he vist pràcticament tot l'any fent només ciclisme, no? I bueno, la veritat és que ho he gaudit molt. Aquests últims anys, la veritat és que ho he gaudit moltíssim, no? Ara ja em queda poquet per jubilar-me i intento gaudir aquests últims anys que em queden.
0: És a dir, que aquí hi ha molta tasca de preparació que podríem definir com a xula, no? És a dir, interessant,
1: sí,
0: buscar.
1: Sí,
0: perquè,
1: sí.
0: I de fet,
1: sí, quan viatges, per exemple, per fer les localitzacions de paisatges, doncs al final és un enriquiment cultural també per tu, perquè has de llegir moltes coses, has de preparar coses, has de saber el que vols ensenyar, per què ho vols ensenyar, com ho vols ensenyar. Després és veritat que la cursa també et condiciona molt. A lo millor tu tenies previst ensenyar una cosa i en aquell moment hi ha un detall important a la cursa i no es pot veure. Bueno, pues la cursa sempre és el més important, no? Però diguem que, perquè es creu una idea, per exemple, a la Volta a Espanya nosaltres som tres equips de persones viatjant durant l'any per veure les metes, per veure on es col·loquen qüestions tècniques, per veure, i això a part, el que fa l'organització, no? Aleshores, són moltes anades i tornades per preparar una cursa de 3 setmanes.
0: Correcte, és a dir, tu sempre intentes posar aquesta falca cultural, allò, aquell castell, aquella església, aquell tal, perquè una miqueta, doncs, donar una miqueta més d'informació que la mera informació esportiva.
1: Bueno, ho va començar a fer el Tour i a mi em va agradar molt. Pensava que era una cosa molt interessant, no? Perquè tampoc podem oblidar que el ciclisme té un horari de migdia i hi ha molta... O sigui, en el ciclisme podríem dir que hi ha dues coses, no? O dos grups de curses. Una és la Vuelta i el Tour, que tenen un seguiment molt semblant. I després les altres, que cauen a un 10% de tot això. No?
0: El giro no el fiques aquí?
1: Hi ha molt hàbit de consum de ciclisme al migdia per gent a qui tampoc li interessa tant el ciclisme i li agraden aquests paisatges. I tot i que ara avui en dia es viatja molt més que abans, doncs abans hi havia gent que, ostres, era una manera també de veure el món, no? I de veure coses. I jo sempre dic que si després d'aquesta feina aconsegueixes que algú digui, ostres, jo vull anar algun dia allà, doncs està bé, no? També a mi em passava quan d'anar a Novella, quan jo era jove, a principis dels 80, ostres, no es viatjava com ara, no? I a mi és una de les coses que em va animar també a fer aquesta professió, no a dedicar-me especialment al ciclisme, no? Sinó aquest fet de que el periodisme et podia costar a molts llocs que jo en aquells moments no podia anar, no? Per circumstàncies econòmiques, socials, etc. No?
0: Uh-huh. Per tant, tenim aquí un esdeveniment esportiu en horari de migdia, que no és l'horari i menys amb la calor que fa, més adequat per fer esport. Unes transmissions que són molt llargues per necessitat i fins i tot ja fa uns anys que es van les etapes importants i ja es passen gairebé senceres i això són moltes hores de televisió per omplir el dia i espectadors fidels, perquè fins i tot quan heu obert les xarxes hi ha molta fidelitat, hi ha molta gent que interactua amb vosaltres.
1: Sí, la veritat és que sí. Sí, jo... Potser l'únic problema que tenim, però això passa a molts esports, és que el nostre espectador té una edat massa avançada, no? Però en general sempre diem això, no? Fixa't que, per exemple, en el món del tennis, si un espanyol juga a la final o no, marca molt l'audiència. El Tour també la marca una mica, però ja fa molts anys que un espanyol no competeix per guanyar el Tour i les audiències segueixen sent bones, o sigui que en aquest sentit penso que hem d'estar contents. Sí, sí.
0: Tenim un clar favorit en aquest Tour, no?
1: Perdona?
0: Dic, tenim un clar favorit en aquest Tour.
1: Sí.
0: No hi ha. És incontestable.
1: Tot el que no sigui una victòria de Pogacar seria una sorpresa, però bueno, escolta, sempre passen coses, vull dir, aquí no, ningú està lliure, no?, d'una caiguda, d'algun problema, i de fet Pogacar en els últims anys ha tingut algunes caigudes, però bueno, jo crec que evidentment ell és molt fort, el seu equip és molt fort, tenen l'experiència, i serà difícil que no guanyi.
0: La gent que es trobi amb el Tour i que sigui la primera vegada que el veu, perquè molta gent es desplaça a França cada any a veure una etapa, hi ha catalans, i espanyols, bascos, per tot arreu, però clar, enguany ens ve a casa, que és diferent. Hi ha molta gent que el veurà per primer cop. Què ha de mirar?
1: Bueno, d'entrada, saber que unes dues hores abans que passi la cursa passa la caravana publicitària, que és enorme, són centenars de vehicles, que van animant, llencen obsequis a la gent i fa molta festa, no? I ajuda a arribar esperar l'arribada dels corredors. Després és veritat que es torna a generar un forat molt gran, no? Perquè la caravana, com dic, va dues hores abans per no córrer perill d'embussos ni de res, no? Què veurà? Bueno, la veritat és que sobretot en zones planes el que veurà és més color i ambient que una altra cosa, perquè els ciclistes passen molt ràpid, un pilot sencer digues 5 segons a passar, no? O sigui, que van molt ràpid. Però després hi ha els cotxes que van per davant, d'organització, de temes tècnics, després per darrere tots els cotxes dels equips, els helicòpters que aniran pel cel, les càmeres de moto, vull dir, és com una festa, no? Que hi ha i que passa bastant ràpid, però que és molt agradable de veure. Potser el pitjor és això, que s'ha d'esperar bastant, no?
0: Per cert, una pregunta, Carles. Vosaltres des d'on ho feu? Des de Sant Cugat?
1: No, els dos primers dies des de Barcelona, des de Montjuïc, que és on acaba.
0: D'acord.
1: I a partir de després, sí, des de Sant Cugat, i després l'última setmana anem a Madrid ja.
0: Anireu... Ah, d'acord. L'última setmana comenteu des de Madrid, tot esperant ja la Vuelta a Espanya, que comença a finals d'agost.
1: Aquesta
0: sempre,
1: sí,
0: no?
1: Que la cobrim. Aquesta sí que la cobrim in situ.
0: Sí que la feu in situ, és diferent. És xulo també, no?, anar als llocs. Tu te'n recordes, oi? Quan te'n recordes, evidentment.
1: Sí, clar que me'n recordo.
0: Que anàveu,
1: És molt xulo, però és molt més dur del que la gent es pensa. Jo sempre, sobretot quan vaig començar, al principi els amics sempre em deien, hòstia, aquest treball més guai, sempre viajant i tal. Bueno, però quan viatges per feina també acaba sent una rutina, no? És veritat que no és anar, jo què sé, a vendre coses a una botiga, però també es fa pesat, no? I hi ha dies que passes moltíssimes hores al cotxe, que tens molts problemes. Avui en dia ja, des que van aparèixer els GPS, tot s'ha facilitat molt, però abans era molt complicat a vegades simplement trobar un hotel on anaves a dormir. O sigui que tenia la seva part de duresa, però jo soc, òbviament, dels que crec que un periodista té que estar als llocs. Si no està als llocs, no pot fer bé la seva feina, no? I a la Vuelta jo sempre tinc la sensació que faig millor la meva feina que el Tour, en el sentit que estic allà, que puc parlar amb els corredors, que puc averiguar coses, i això és la tasca d'un periodista, no?
0: I en el fons estàs fent una transmissió en directe. En una transmissió en directe passen coses, coses que pots tenir previstes, que evidentment estan enmarcades en la cursa esportiva a la qual estàs retransmetent, però també coses imprevistes, com el que us va passar l'any passat, per exemple, a la Volta a Espanya, no? que començaven a haver protestes, i aleshores anava a dir com gestiones l'imprevist?
1: Bueno, mira, jo, com que ja tinc bastanta experiència, evidentment el primer que vaig pensar és d'aquí no se surt indemne, no? Quan hi ha un merder d'aquests, tu pots fer el que vulguis, però sempre hi haurà qui està a favor i qui està en contra,
0: correcte,
1: no? Com l'acudit aquell de uno se han cagado en mi madre i otros en mi padre, no? Però, i és així. Llavors, bueno, també he estat en aquella posició, tens experiència i has d'intentar gestionar-ho el millor que pots. Jo estic bastant content de com ho vaig gestionar, sempre hi ha cosetes que les matitzaria, però ja et dic, sí que va haver-hi moments de molta tensió, de moltes pressions, i en aquest sentit sí que he de dir que la meva empresa, Televisió Espanyola, ens va deixar treballar absoluta llibertat, ens va dir, escolta, el que passa s'ensenya i sense més, no? I de fet jo crec que a vegades que vaig discrepar amb algunes coses perquè pensava que s'havien d'haver ensenyat algunes coses més. El món del ciclisme potser no ho va entendre massa, però per mi un genocidi està molt per sobre d'una cursa de ciclista.
0: Doncs, en qualsevol cas, com comentaves, és molt difícil de gestionar, i més en un directe, més en una transmissió per tothom, i per tant, doncs, que en el fons tothom es va posar una miqueta en la vostra pell també per veure el que estava passant. Deixa'm en una darrera, la relació amb el Pedro. Va, amb el Perico.
1: Home, molt bona la meva relació amb el Pedro. Ha anat evolucionant amb els anys, no? Estem amics després de tants anys i tot, tenim confiança l'un en l'altre, podem discutir de coses, podem discrepar de coses, i em sembla que és normal, perquè jo veig la cursa com un periodista i ell com un exciclista. No?
0: És un tio especial, és un tio especial.
1: Ha evolucionat molt en aquestes visions de les coses, ja no és tan proper als ciclistes com abans. A mi també em va passar una mica, no? Quan comences, estàs una mica, tens una mica de síndrome d'Estocolmo, no? Perquè vius tant al voltant d'això que et sembla que formes part, no? Encara que no sigui així. Però l'experiència t'allunya una mica, i crec que és bo mantenir un punt de llunyania i de distància que et permeti fer una anàlisi més prèvia de la situació.
0: Correcte. És un tio especial però divertit, no, el Pedro?
1: No, especial gens, eh? No? Una persona molt fàcil de viure, molt còmoda, s'adapta molt bé a tot i té molt bon caràcter, eh? Vull dir, doncs... no, especial gens. És una persona que ens alegra, tothom, un tio que cau bé en general i que pot ser divertit, sí, sí, clar, clar.
0: Doncs a tots dos us escoltarem, us veurem a partir d'aquest dissabte en la sortida a Barcelona. Com deies, les tres etapes de Catalunya les fareu des d'aquí, com les etapes de la Vuelta, i després doncs ja des de l'estudi a seguir aquest Tour de França, amb dir Pogacar, evidentment, com a gran favorit, i si passa alguna cosa, doncs bé, hi ha tot de candidats. Carles de Andrés, la veu de Televisió Espanyola darrere de les tardes llargues del Tour i també, evidentment, de la Vuelta. Carles, t'agraïm aquesta falqueta que ens has permès parlar amb tu. Moltíssimes gràcies i molt bon Tour.
1: A vosaltres.
2: Ràdio Maricel, 107.8 FM.

0: I amb què seguim? Amb què continuem? Doncs amb el Sitges Estiu. Ja ho saben que quan arriba l'estiu a Sitges, els museus presenten tot un programa d'activitats, ple d'activitats, de programes, de propostes culturals pensades, dissenyades, col·locades, ubicades, estratègicament pensades en què es realitzin en aquests mesos d'estiu, juliol i agost, perquè demà, dimecres 1 de juliol, fins al 31 d'agost, arranca i es celebra tot aquest programa estiuenc del Sitges Estiu 2026, una invitació a redescobrir el patrimoni dels museus de Sitges, així ho han titulat ells, que han vingut i venen avui aquí, són aquí a l'estudi, per parlar-ne d'aquest Sitges Estiu. Mònica Porta, què tal, Mònica?
1: Bon dia. Hola, bon dia, bon dia a tothom.
0: Responsable de comunicació, ja ho saben, del Consorci de Museus de Sitges. Edgar Monroig, què tal, Edgar?
2: Bon dia, Carla.
0: Bon dia, també del Departament de Comunicació. I hem vingut acompanyats, molt ben acompanyats, d'un dissenyador gràfic, que és justament qui ha dissenyat el programa del Sitges Estiu aquest any, en Carlos Izquierdo. Què tal, Carlos?
3: Bon dia, molt bé.
0: En Carlos ja l'havíem tingut aquí per altres qüestions, entre altres relacionades amb la Festa Major, el recordaran. Carlos, aquest any t'ha tocat, t'han fet la proposta, no? Entenc que has acceptat, i has decidit fer aquest programa que, d'entrada, diguem que hi ha aquesta diferència d'aquest... com es diu això?
1: Un troquel.
0: Això, que no sortia mai el nom. I és aquesta proposta, no? Com arriba aquesta proposta? A veure...
3: Bé, després de bueno, valorar diverses propostes i un camí llarg de doncs, pensar una mica com podíem mostrar realment el que els museus de Sitges doncs, representen o el que són aquí a Sitges, no? Vam arribar com a un punt... on em sap molt de greu perquè t'hauré d'aixafar una mica el tancament final,
2: Edgar. No, fes, tira. Vale.
3: Vam trobar un punt que és la llum, no? Que és el que, bueno, que creiem que fa especial. És que no recordo, ho dies molt maco tu. No, de veritat. És important.
0: El relat.
3: Però és important, o sigui...
2: La llum va dir a l'Ània, llegeix tu.
0: Han vingut molt preparats, ja l'Ània, que s'havia preparat aquí.
3: Clar.
0: Una frase final la farem al principi. Fem-la al principi i després la tornem a dir, no passa res.
3: Fes-la tu, que ho fas millor. De veritat, o sigui, no m'ho sé.
2: No, aviam, ens havíem preparat una mica un missatge final, que era que el Sitges Estiu és una invitació a mirar els museus d'una altra manera. Que durant dos mesos els nostres espais patrimonials es transformen en escenaris vius, val? On la música, el patrimoni, la dansa, la gastronomia, el benestar i la cultura dialoguen sota la mateixa llum mediterrània que fa més d'un segle va inspirar Rossinyol i tota una generació d'artistes, com l'Escola Luminista, i amb aquesta llum volem compartir amb tothom aquest estiu.
0: Perquè la llum té un paper protagonista aquest any.
1: Absolutament,
0: no?
1: Absolutament, és el leitmotiv, no? Ens vam donar compte que la millor llum que tenim és la de Sitges, per suposat, però des dels museus, des del Palau, des de les terrasses, des del Racó de la Calma, adquireix una altra dimensió. Llavors també ens vam donar compte que realment teníem activitats de nit, de tarda, de matí, i ara també de primera hora del matí. Amb la última activitat, que és fer ioga a les 6 i mitja des de les terrasses.
0: Ara en parlarem. I aquesta llum l'has volgut reflectir com?
3: Correcte.
0: Anem a això, aquí volies
3: Correcte.
0: Anar, no?
3: Ara
0: vinga, va, Carlos, hem arribat.
3: Bueno, després de fer evidentment el tour pel Palau i visitar el museu, doncs em vaig quedar amb aquesta gelosia, que és el que trobem a les terrasses del Palau de Maricel, i com a través d'aquests petits forats que, vist en conjunt, formen una figura especial i única, no només veus el mar, és a dir, veus més enllà, veus el que hi ha a l'altre costat, sinó que també deixa entrar la llum i reflexa en el propi terra de les terrasses doncs, aquesta imatge tan, tan maca. I el que hem volgut aconseguir amb això, no només amb el programa, sinó també amb el cartell, que també compta amb un truquel, és que cadascú pugui tenir a la seva mà aquesta manera de veure més enllà de tu poder col·locar on tu vulguis els museus de Sitges i que te'ls emportis a casa i sentis la seva llum.
0: Per tant, un programa que comença amb aquesta gelosia, no? Amb aquest trucalat que, de fet, permet, fins i tot fa aquest joc de llum i ombra, no? que d'alguna manera volen posar o hi volen donar èmfasi, no? Aquest any amb el programa que... ve ser un programa de multi, o sigui, molta activitat, com el deia abans l'Edgar, música, gastronomia, cultura, una mica dansa, de tot, no? Dansa, tallers, una mica de tot, aquest any també ioga, però deies abans, dic, Mònica, però i novetats? És a dir, perquè clar, cada any en parlem, no? Hi ha òpera, hi ha els del retrio, és a dir, una mica, hi ha els tastos, no? Que ja fa uns quants anys també que porteu tast amb caves, amb maridatge, no? Però aquest any m'has dit, hi ha petites novetats, no?
1: Sí.
0: Quines són aquestes petites
1: primer,
0: novetats?
1: Primer, que fa 28 estius, que...
0: 28,
1: això s'ha de remarcar.
0: Que, ostres,
1: que ja
0: no sé si vull remarcar-ho perquè jo fa 28 el recordo gairebé, jo crec que el recordo el primer.
1: Segurament, segurament, sí. Sí que s'ha anat transformant el Sitges Estiu, però la voluntat sempre ha estat de fer activitats diferents,
0: sí?
1: Una mica un laboratori també,
0: sí?
1: Per dos tipus de públic. Aquell públic que és sitgetà, que diu, ostres, anem als museus a veure-ho d'una altra manera, a gaudir d'una altra manera amb els sentits, i que tinguis convidats o familiars i que puguis passejar pels museus, pel seu patrimoni, d'una manera diferent. Però també el públic turista, no? Que arriba aquí i moltes vegades, doncs, i això, hi ha el sol i platja, però hi ha el tema cultural que el posa valor a la seva estada, no? I llavors, amb aquest foco, no?, de veure els museus d'una manera més de disfrute, no?, més de gaudir, doncs hem preparat aquest programa, que són
2: 27 dies d'activitats.
1: Sí, i 20 activitats.
0: Emmarcades en aquest període, entre 1 de juliol i 31 d'agost.
1: Sí. Llavors, aquesta celosia que tan magníficament s'ha inventat el Carlos i que és blanca, nítida, no? Això, amb llum, hi ha 4 àmbits, no? I tenim l'àmbit dels essencials. Què són els essencials? Pues aquelles activitats que no podem dir que no, perquè sempre tenen èxit i sempre que les programem estan sempre a l'aforament a tope. Què són? El retrio, el jazz, no? El jazz al mirador, o el jazz del racó de la calma, que és el jazz amb la festa major.
0: Sí.
1: Tenim, per exemple, la clàssica, que són els guanyadors del concurs Miramen Magrans, que són els dimecres, hi ha 4 concerts ben diferents. Sí? Després tenim l'òpera, que aquest any tenim Madame Butterfly. Tenim també els curts del Festival de Cinema, que aquest any afegim, no?, el curtmetratge del Christian Beteta, guanyador d'un Oscar, sí? Ai, un Goya, perdó,
0: un Goya.
1: Això bàsicament serien els essencials, aquelles activitats que la gent ens demana cada any. Sí?
0: Que bàsicament són música, eh? Més enllà del cinema és música,
1: sí,
0: eh? A l'estiu agrada la música, no?
1: Sí,
0: ve de gust, música a l'aire lliure, no?
1: Exactament, i és l'idioma que tothom entén i que no hi ha problema idiomàtic amb això i que la gent s'apunte, i a més sempre està el racó de la calma, doncs és un incentiu, no? Després tenim en ruta,
0: sí,
1: que en ruta hem afegit la ruta modernista, que l'hem adaptat amb un passeig per la vila i veient aquestes cases façanes modernistes fins a arribar al Pati Blau, que entrarem també en el Pati Blau, i al Cau Ferrat, i acabarem davant de la Porta dels Gegants, al Baluard Miquel Utrillo, amb una petita demostració de la dansa serpentina, que aquí el meu company Edgar podrà explicar d'on ve la dansa serpentina.
2: Bé, la dansa serpentina la va crear una ballarina nord-americana, la Louis Fuller, a Brooklyn, a Nova York, i Rossinyol i els seus amics la van recrear al voltant de la Festa Major de l'any 1895, quan van posar una passarel·la davant del Cau Ferrat al mar, on una ballarina, la Pilar Guallart, que tenia el nom artístic de la bella Geraldine, hi va fer una recreació, doncs, d'aquesta dansa serpentina. Nosaltres no ho podem fer aquest any davant del mar, ho farem davant de la Porta de Sant Miquel, però bé, serà...
1: Però l'efecte que hem fet...
2: Mateix.
1: Sí, hem fet un assaig amb el vestit que entra en unes ones i fa una recreació molt maca, visualment molt estètica. Sembla que estigués sobre del mar, eh? O sigui, que quede molt bé, espero que agradi.
0: Que protagonitza una altra sitgetana, no?
1: Sí, la Sílvia Cuesta. Sí.
0: Clar, ara dèieu, nosaltres ja ho hem vist, clar, feu tast de totes les activitats, vosaltres abans de...
1: No de totes, però sí de les noves, no?
0: Perquè llàstima, no? Penso... Ja. I faltaria bé, no?, que durant, no sé, 15 dies poguessis dedicar a fer tastet de totes les activitats.
2: No tenim temps.
1: Sí, de les noves sí, que aquelles
0: sí.
1: moments, no, més complicats per... tal, per veure com
0: l'efecte, no,
1: logística, no? O etcètera, funcione o no funcione, no? Uh-huh. Sí, sí, ho procurem, ho procurem.
0: Uh-huh. Per tant, aquesta serà la Modernist Night Tour, no? Amb aquesta, exacte, dansa serpentina,
1: acabarem,
0: no?
1: Acabarem
0: que dius que és una d'aquestes petites novetats en aquest apartat en ruta, no? Que inclou altres passejos, no? Que al final es tracta de caminar, de sortir dels museus.
1: Exacte. Després també tenim el Walking Tours, els museus Walking Tour,
0: sí,
1: que el que pretenem és que aquella gent que estigui aquí de vacances i digui, bueno, a veure, a nivell cultural, què és l'imprescindible? I que sigui això, passar pel Cau Ferrat, passar pel Maricel i anar a la Fundació. Però no una visita exhaustiva, sinó uns petits ítems que diguin, vale, ja sé què va passar aquí, no? Fa un temps, i això és aquesta ruta.
0: Uh-huh.
1: I després tenim també la novetat del passeig sensorial, que és dintre del Cau Ferrat, on activem tots els sentits, l'olfacte, la vista, l'oïda, el tacte i finalment el gust amb un gelat de Malvasia, uh-huh, modernista, creat especialment per els museus.
0: Això ja s'havia fet l'any passat com a mínim, oi? Sí, ja recordo que sí, no t'havia fet algun tastet.
1: Sí, sí, sí. Uh-huh. Sí. Doncs, per tant, crec que aquesta activitat serà molt, molt completa.
0: Uh-huh. Anem a fer una petita aturada perquè tenim el telèfon, no podia ser avui aquí, però és a l'altra banda del telèfon, el director de Museus de Sitges, Xema Romero, què tal? Bon dia.
4: Molt bon dia, com estem?
0: Estem molt bé, estava aquí la Mònica fent-nos dentetes,
4: sí,
0: explicant-nos algunes de les novetats d'aquest any del Sitgestiu. I clar, jo no sé si com a director això del Sitgestiu una mica és com una mica d'aire fresc, no? És a dir, permet d'alguna manera com programar, pensar activitats que, doncs clar, durant el decurs de l'any són difícils de programar.
4: Bé, jo crec que el Sitges Estiu és una part fonamental de la programació dels museus, és continuar amb diverses línies, però també és un canvi de xip. O sigui, quan arriba el Sitges Estiu, la prioritat doncs, és una altra, és viure els museus d'una manera diferent, és habitar els museus, és sentir els museus, experimentar els museus i que els protagonistes més que mai siguin les persones que ens visiten.
0: Uh-huh. 28 anys de Sitgestiu, ens deia abans a la Mònica. Clar, aquí la dificultat, entenc, Xema, que és mirar de sorprendre cada any, no?
4: Bueno, jo crec que hi ha coses, i parlant amb l'equip, amb la Mònica també ho comentàvem, no? Hi ha fórmules que funcionen i que la gent espera. I hi ha activitats del Sitgestiu que any rere any la gent recorda i que la gent repeteix, i no es pot entendre un Sitgestiu sense el llaç, sense la clàssica, doncs, el racó, sense les activitats, doncs, les nits de lluna plena, les activitats que han fet i que han construït una mica aquest imaginari del Sitgestiu. Però sí que és veritat que intentem any rere any introduir, doncs, això, noves mirades, nous relats, noves maneres d'apropar-nos al patrimoni, i jo crec que aquest any doncs, en tindrem algun tastet una mica diferent. Jo crec que la Mònica us ha avançat alguna coseta, però jo estic molt satisfet, molt content, no?, de les activitats que proposa l'equip de benestar, sensorials adreçades a tothom, que els joves es puguin apropar també doncs, a les activitats al museu, amb els curtmetratges, amb diferents opcions. No?
0: Mm-hmm. És molt diferent dirigir els museus a l'estiu de l'hivern?
4: Jo crec que és que, bueno, és igual, eh? Jo crec que són les mateixes, sinó els mateixos reptes. De fet, és posar la col·lecció i posar els museus a la base i al servei de la ciutadania. El que passa és que clar, que Sitges, tu pots pensar, doncs mira, arriba l'estiu, ens relaxarem. No, Sitges és...
0: No, clar, deu ser el contrari, Sitges, no?
4: No, sí, absolutament. Els mesos més tranquils són uns altres. A l'estiu, la vila bull de calor i d'activitat, absolutament.
0: Uh-huh. I també de turista, no? Que al final m'imagino que és bona part del públic dels museus en general i també de museus de Sitges. Més enllà de que, com ens deia la Mònica abans, amb això del Sitgestiu justament també es vol adreçar a un públic més local, però clar, no deixa el turisme no deixa de ser el gran públic dels museus, no?
4: Mira, jo diria que això demostra com l'art, les arts visuals, però també en aquest cas les arts escèniques, que és el que el protagonista d'alguna manera del Sitgestiu, és un llenguatge universal. I quan, mira, les activitats de llaç al mirador, no?, amb el retrio fantàstic, no?, clar, és igual d'on vingui el públic connecta amb la música, connecta amb els artistes, i són activitats que al final demostren això, que l'art i la cultura són un llenguatge universal.
0: I ja per acabar, director, jo no sé si també clar, aquesta l'estiu permet, i a través del Sitgestiu que una mica busca això, no? Aquesta cosa més experiencial, no? Permet com donar-li vida a uns museus que no dic que no tinguin vida a l'hivern, que sí que la tenen, però l'estiu permet fer aquelles coses, no? És a dir, com petites concessions, no? Que potser podrien sortir-se d'allò més tradicional o més conservador que un va fer en un museu, no? A l'estiu t'ho permet, no? És a dir, menjar-te un gelat clar, entenc que normalment dins els museus no es pot entrar a menjar, no?
4: No,
0: clar,
4: això, i aquí això
0: si podran menjar, no?
1: El racó de la calma.
0: El racó de la calma. Bé, però és igual, fer un tas de cava, sí, sí, és a dir, sí, sí. Al final es fan, és a dir, no sé si permet fer concessions, no? I d'alguna manera com donar-li vida a uns espais que no dic que no la tinguin, però és un altre tipus de vida, no?
4: Jo crec que l'estiu, el tarannà i una mica l'estat de la gent és més obert i podem jugar amb això. Però d'aquestes activitats en fem els museus durant tot l'any. És a dir, aquesta visió de que els museus poden succeir de coses ben diverses, de fet això ja està en l'essència dels nostres museus. Tot era possible al Cau Ferrat i tot és possible als museus. Sempre, evidentment, tenim present que són espais patrimonials i que requereixen d'unes mesures de conservació. Però jo crec que el que ens diferencia és que la gent va més relaxada i està més oberta a descobrir els museus d'una manera diferent.
0: L'estiu és època, diguem, de bones dades pels museus? Ho està sent? I els darrers anys ho està sent i ho espera que sigui aquest any, és a dir, a nivell de visites?
4: Jo crec que sí, és a dir, que les dades dels museus es mantenen bastant constants i jo crec que les dades dels museus són paral·leles al que és l'evolució i del turisme de Sitges. Absolutament, el públic d'aquí, el públic local o el públic de territori català, doncs ens acompanya sempre, durant tot l'any, de fet, i el públic turístic, doncs també. Doncs jo crec que és això, que és una constant. Jo des que estic aquí a Sitges m'ha sorprès moltíssim la presència de turisme internacional durant tot l'any. O sigui, que ja no és aquest turisme estacional que eclosionava l'estiu, sinó que crec que aquesta vila està demostrant, està apostant per un turisme doncs, que es desenvolupa al llarg de tot l'any. I els museus ens fan una mostra del que està passant a la vila.
0: Sí, sí, i del que passa en general a la societat, no? És a dir, fa 20-30 anys enrere, no? I aquí està la Mònica, també l'Edgar i fins i tot el Carlos, que ens ho podrà dir, ara fem coses als museus que fa 20-30 anys enrere ni ens ho imaginàvem. O sigui,
1: sí,
0: no? Ha canviat molt, això.
1: Ha canviat molt.
4: D'això es tracta, i tant.
0: Ha canviat moltíssim la dinàmica. Xema Romero, et deixem, que sabem que estàs ocupat. Moltíssimes gràcies per atendre'ns. Continuem aquí amb la Mònica, amb l'Edgar i amb el Carlos. Un plaer.
4: Molt ben acompanyats esteu.
0: Perfectament. Adéu, gràcies.
4: Adéu.
0: Deia ara, Mònica, que fem ara coses als museus i justament el Sitgestiu una mica és això, no?
1: Sí, va començar, si em permets, Carola, això fa 28 anys, i només fèiem visites al Palau. Sí. El Palau estava tancat al públic i vam dir, no pot ser que aquest equipament no estigui més a l'abast de la ciutadania, no? I vam començar amb visites i una copa de cava. En aquell moment, i us estic parlant això del 98, no hi havia ningú a la costa catalana que fes això. Vam ser pioners en aquell moment i vam arrasar. Després ja va vindre la música. Vam entendre que era un esforç molt gran parlar amb el tema idiomàtic, l'anglès, el castellà, el francès, i vam dir, escolta, si posem música no tindrem aquest problema. Llavors fèiem amb una pianista i una soprano, doncs fèiem concerts que també van tindre molt èxit. Llavors cada any anàvem innovant i afegint activitats i tindre en compte també, primer estàvem centrats en el Palau perquè ens donava una facilitat, no?, de logística i d'accessibilitat molt més gran que els museus, però després de seguida ja vam incorporar els museus per posar en valor durant l'estiu pues, tot el patrimoni que hi ha.
0: Clar, és que no sé si justament li preguntava abans al Gemma, no? El repte ara és com això, trobar la novetat, no? És a dir, gairebé sorprendre, no? Perquè una mica ja no sé si gairebé ho heu provat tot, no?
1: Sempre queden coses i a mi m'agrada doncs, això, estar en observació de lo que està passant al món per incorporar, no? I els sentits fa temps que han arribat als museus i, per exemple, l'any passat vam fer una activitat molt, molt novedosa, que no l'hem repetit aquest any, estem esperant, que va ser un concert amb essències. Sí. O sigui, hi havia peces musicals que després tu podies olorar aquella interpretació, aquell aroma, no? Uh-huh. que va estar creada aquella composició, i realment va ser molt especial, no? El racó de la calma, la sala gòtica amb el mirador al fons, doncs va ser màgic, no? Llavors, sempre, doncs això, sempre intentem incorporar alguna cosa.
0: Més cosetes, sí, que heu incorporat aquest any, Edgar, va, vaig a per tu. Un dels apartats és el Sitgestiu en família, no? Mm-hmm. És a dir, perquè aquí penseu no només en públic, diguem, adult, sinó que penseu també en públic familiar, no? I en aquest apartat i això del misteri de les bombolles, que és una de les novetats d'aquest any, oi?
2: Doncs sí, és un espectacle familiar de mm-hmm. tipus científic, mm-hmm. que es farà al Racó de la Calma. Mm-hmm. El tema de les bombolles els encanta, doncs,
0: a la canalla. Sí.
2: Però bé, els pares doncs també podran participar, perquè és un espectacle que, més enllà del tema escènic, no, del joc de les bombolles, que pujaran alguns nens i nenes a l'escenari a ajudar, doncs, la persona que ho portarà, que és un personatge que es diu Tracy Hahn, hi haurà també un relat, hi haurà també una explicació de tot el tema del paper de les dones científiques, uh-huh. que ja vam fer una activitat a les terrasses de Maricel aquest hivern, que va estar molt bé, va tenir uh-huh. molt d'èxit, no? Doncs de connectar això, els museus de Sitges amb dones científiques, en aquell cas era el mar, etc, uh-huh. etc. En aquest cas entenem que serà la llum, perquè no hem vist l'espectacle, però sabem que l'han adaptat per a aquest relat que aquest estiu fa el Sitgestiu aquí Sitges, i evidentment és una de les primeres activitats d'aquest Sitgestiu. Uh-huh.
0: De fet, serà el 9 de juliol, eh? El 9 de juliol a les 6 de la tarda, per apuntar-se, Edgar, a totes aquestes activitats que ha de fer la gent.
2: Això a través de la web o a la recepció dels museus. En el programa, en el cartell, hi ha un QR que et porta directament, doncs, a la informació de cada una de les activitats uh-huh. i a la reserva d'entrades.
1: Uh-huh. I a les oficines de turisme, també.
2: I a les oficines sí. de turisme.
0: Tenen aquest programa demà, no?
1: I també pots fer la venda.
0: Ah, sí, d'acord, sí. Perfecte. I després trobaran aquest programa demà, que és el que ha dissenyat el Carlos Fantàstic, que té una mida estupenda per dur el bolso. Perfecte, per allò. Què fem aquesta setmana? O què fem? Passarem la setmana que ve o l'altra, estarem per Sitges, tranquils, estem de vacances, no marxem? Doncs una bona opció, no?, és aquesta, no? I descobrir que entenc que això, ho deies abans, Mònica, hi ha molta gent de Sitges que s'apunta a aquestes activitats.
1: Un grau de fidelitat espectacular.
0: Bé, la del Retrio, s'han posat gestany a la venda, la del Retrio de Festa Major deu estar esgotada i els hi dic ara, i si no ho està, ho estarà d'aquí dues hores, perquè aquella gairebé és com moques grasses, jo, o com la Beyoncé, que gairebé es maten per aconseguir entrades per veure Retrio o Festa Major, clar, entrem, és com aquell moment àlgid,
1: És un ambient, no?, de sitgetans, per sitgetans, no?, i només fem una sessió, que l'any passat vam tindre dos i vam estar a tope.
0: I ho va omplir. Clar, que jo no sé si justament els museus també el que permeten és crear aquests climes, no? És a dir, clar, entre que els museus són estupendos, que són on són, no? És a dir, aquesta ubicació que tenen els museus de Sitges, que és meravellosa, amb aquesta llum, no?, que justament heu posat en valor aquest any, també amb el programa del Carlos. Clar, això permet crear tota l'estona, és a dir, al final fa la sensació una mica que per poc cuidada que estigui l'activitat, l'espai tot ho engrandeix, no?
1: Exactament. Aquesta atmosfera que se crea, no?, amb aquests espais, és que ja no cal quasi res més. Si a més, no poses coses de qualitat, pues la gent surt feliç. De veritat ho dic.
0: I acabeu aquest any, que és una altra de les novetats, no?, que ho comentaves al principi, amb ioga.
1: Sí, amb ioga. Quan el Carlos va dissenyar el programa, vaig pensar, ostres, no?, hi ha totes les llums, però la llum de l'alba, la llum del començament, no hi és.
0: És a dir, vas anar per al ioga per la llum?
1: Sí, no. En part sí, i en part voldríem fer una activitat de benestar.
0: D'acord.
1: Una activitat de cos, no? I una activitat a l'aire lliure, que ens permet de veure aquest entorn d'una manera molt diferent. I llavors se va ajuntar tot i vaig pensar, què millor que fer saludos al sol a les 6 del matí a les terrasses del Palau.
0: Clar, algú haurà dit, home, què millor, què millor. doncs segurament...
1: Hi ha públic.
0: Sí, però... sí que hi ha públic, hi ha molt públic, però clar, 6 del matí és difícil, per molta gent, clar, 6 del matí, l'estiu de vacances, i... però és veritat que hi ha molt de públic, no fa calor, és una hora meravellosa que no fa calor.
1: I veu sortir el sol.
0: Home, i veure, fer ioga a les terrasses del Maricel, no?
1: Ho recomano, que jo faig ioga a la platja, i llavors te quede tot el dia fantàstic per omplir-lo de lo que vulguis. Uh-huh.
0: Això serà el 29 d'agost, no? Serà com el punt final, no?, d'aquest sitgestiu, a un quart de set del matí, amb l'Àngeles Simón, que és una altra sitgetana, ha passat també per la ràdio en alguna ocasió, a les terrasses del Palau, i també per apuntar-se al mateix. Clar, aquesta línia del benestar, si obriu aquesta finestra... això es fa molt gran,
1: Ja l'hem obert.
0: La porta és oberta,
1: sí.
0: Clar, perquè ara hi ha, vull dir, tot aquest món del, no?, i del well-aging i tota aquesta història, no?, del benestar, és una finestra molt, molt, molt gran, que atrau un públic també molt nombrós de gent, no?
1: Absolutament. Tenim un projecte amb la Generalitat, una prova pilot, que és justament de la soledat no desitjada, aquí a Sitges, i hem tingut unes dones meravelloses.
0: Home, ho sé, això és el que feu juntament amb el CAP.
1: Sí, n'hem
0: parlat aquí, els del CAP.
1: Doncs això ja fa...
0: Que feu la cluenda allà, i aquest any han vingut a fer unes visites, no?
1: Exactament. Hem fet activitats de diferents fórmules als museus, i ha sigut un grup maquíssim,
0: sí,
1: no?
0: I ha funcionat maquíssim. Molt bé a nivell de salut, Estem parlant, saben que en la secció de medicina comunitària parlem de diferents temes, i un d'ells ha estat aquesta part comunitària, aquesta teràpia col·lectiva d'alguna manera, pensada per gent, doncs, que pateix la soledat, no?, i que això pot arribar a ser un problema de salut greu, és a dir, deriva moltes vegades en problemes de salut, i amb col·laboració amb els museus, doncs, vam fer un munt d'activitats i estaven encantats.
1: Sí, s'ha creat un grup maquíssim, no?, de cohesió i de suport les unes a les altres, i veuen els museus, no?, com un...
0: El poder de l'espai, de l'espai dels museus,
1: exactament, com un refugi, absolutament.
0: Sí, més enllà de refugi climàtic, que també ho serà, no?, perquè ja si deu estar fresquet, no?, doncs aquesta capacitat que tenen, no?, de que aquest espai, doncs, gent que no es coneix de res, en aquest cas, no?, hagi pogut doncs, generar algun tipus de relació, no?, i d'alguna manera a partir d'aquí crear, no?, posar la llavor a la cura d'aquesta soledat no desitjada, no?, que no la vol ningú. Ens deixem alguna cosa del sitgestiu?
1: Bàsicament, jo voldria parlar del CIM, no?,
0: Home,
1: hem recuperat aquesta activitat, no?, del Centre d'Interpretació de la Malvasia, que va tindre molt èxit durant la pandèmia, va ser una de les primeres activitats que ens vam atrevir a fer, i ara ha retornat amb un passeig pel Museu Maricel, però acabarem al Palau i acabarem al claustre. Llavors expliquem el patrimoni intangible de la Malvasia amb aquest recorregut dels museus, tant l'espai de l'hospital, no?, l'antic hospital, com amb la recol·lecció de la Malvasia o això, l'escola luminista.
0: Hi ha algun espai dels museus que ara no estigui obert, és a dir, que no estigui obert i que desitjaria dir, aquest espai, a veure si el podem recuperar, perquè clar, mica a mica, des que va obrir les terrasses, hem anat recuperant un munt d'espais.
1: Bueno, hi ha una terrassa meravellosa del Museu Maricel que ara mateix no es pot accedir perquè hi ha l'exposició d'absències i presències, i per tant preval, no?, el tema
0: exposició.
1: Del clima dintre del museu, però estem estudiant aquest any, no?, però l'any que ve possiblement podrem disfrutar.
0: Que no sé si aquesta va ser justament la gran explosió, no?, d'això del sitgestiu, com obrir aquests espais, no?, que són espais absolutament privilegiats. No sé si, Carlos, has tingut opció de visitar-los arran del programa
3: i
0: descobrir, i fins i tot no sé si descobrir-ne algun,
3: Jo no havia fet mai la visita al Palau de Maricel, i gràcies a això i tal vaig poder anar a visitar-lo, i la veritat és que, bueno, ho vam parlar a les primeres reunions, que és molt important aquesta atmosfera, aquest espai que és únic, que ho tenim aquí, que és nostre i que molts cops passa desapercebut perquè com ho tenim a 5 minuts de casa, doncs no hi penses, però realment és meravellós.
0: I que els museus aquí va tenir com la idea brillant d'obrir-lo, d'obrir-lo al públic,
1: i que
0: no?
1: passin coses, no només és obrir-lo, sinó a més que passin coses i coses especials.
0: Són espais inspiradors, sí, Carlos?
3: Correcte,
0: sí?
3: correcte.
0: aquí per l'artista, no ho dic, no vull dir que els altres us puguem inspirar, però clar, entenc que són espais, i m'imagino, i suposo sí. que això i una mica serà el rapport que us diran tots els que participen en aquests tallers i en aquestes activitats, no? M'imagino, i això segur que si preguntem als altres retiros ens ho diuen, no? Tocar dins aquests espais, no? Fer música en aquests espais o fer un tast o el que sigui, qualsevol tipus de taller d'activitat, clar, l'espai
1: és màgia.
0: L'espai ajuda moltíssim, sempre, no? El context allà, no? El continent on hi estàs col·locat t'ajuda a que una cosa es desenvolupi d'una manera o d'una altra.
1: Jo crec que són tres coses, no? L'espai, l'activitat, no? I les persones que t'atenen. Tenim un equip als museus espectacular de gent, doncs això, que se desviu pel visitant i pel turista que ve.
0: Mm-hmm. Sí. Quina xifra de visitants acostumeu a tenir pel Sitges Estiu?
1: Tenim un tope, perquè sí? clar, els aforaments són molt limitats. Llavors pues, tenim amb 1.200 persones.
0: I l'assoliu sempre,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, 95%.
0: Si féssiu més, l'ompliríeu?
1: No sabem.
0: Què penseu?
1: No sabem.
0: Us ho plantegeu?
1: No.
2: És que són més dies. Pensa, hem dit 27 dies d'activitats, però si contem les visites guiades que fem al Palau Maricel cada dimarts i cada dimecres durant l'estiu, arribem a 38 dies d'activitats, clar.
0: Ja, clar, i
1: és tensionar, també molt.
0: Aquesta gent també necessita descansar i dormir.
1: Sí, exacte.
0: No poden viure tancats als museus allò per atendre, però probablement, no? Probablement passaria que més dies, més activitats, més gent s'hi apuntaria.
1: També pensa, Carola, que hi ha molta oferta a Sitges, eh?
0: Bé, és que aquesta no sé si és l'altra gran dificultat, la competència, no?
1: Molta competència, que no és per nosaltres, perquè som... No,
0: és a dir, no és una competència equiparable, però competència, diguem, de que l'oferta d'activitat és enorme.
1: És molt gran, sí. Abans, com te deia, érem pràcticament els únics que fèiem activitats, i ara no. Ara hi ha pues, el Terramar, les barraques, cada hotel fa la seva programació.
0: Sí.
1: No?
0: I musical, eh? Musical, el tema musical, ara tot Cristo fa alguna guitarra amb un sax, cosa musical, hi ha a tot arreu. Altra cosa després és que...
1: Bueno.
0: La cosa acaba d'encaixar, no? O tingui el nivell que tingui. Però és veritat que hi ha molta més oferta. És a dir, una mica, tots han entrat en aquesta dinàmica que fa 28 anys que els museus ja hi van entrar,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí.
0: Que és la d'oferir alguna cosa, que passin coses, no?
1: Que passin coses.
0: Als nostres espais, no? M'ha agradat això, eh? Que passin coses. I tenim espais meravellosos, els obrim, però a més han de passar coses, no? Uh-huh. I han de passar, i a més que vivim en aquest món tan experiencial, no? Que avui en dia tot ha de ser una experiència, no? Tenim aquesta necessitat de que tot sigui una experiència. Doncs, i clar, entenc que tot això es permet fer fotos, gravar vídeo, tot això ho permeteu?
1: Sí. Només hi ha alguna
0: perquè
1: restricció.
0: Perquè aquesta és l'altra. Avui en dia han de passar coses i ha de ser instagramejable.
2: I en directe.
0: Exacte. O TikTok, no sé com s'ha de dir, però vaja, és a dir, que tot s'hagi de poder penjar a l'Instagram, al TikTok, fer la foto, no?
1: Se deixa. L'única cosa és que hi ha peces al museu que tenen drets, però normalment aquestes activitats no passen davant d'això.
0: No, i a més entenc que també és una bona manera de difusió, no? Tot aquesta gent.
1: Això, s'extén.
0: Una xarxa enorme, no? Un munt de tentacles, no? Que arriba doncs, a l'altra punta del món rapidíssimament.
2: Parlant de difusió, no ens oblidem.
0: Vinga.
2: Aquest any a la web,
0: sí?
2: El programa està en francès, també.
0: Ah, molt bé.
2: Vale.
0: Català, castellà, anglès, francès.
2: Correcte.
1: Sí. Sí.
0: Perfecte. Com és això? Perquè detectàveu que hi havia molt de públic francès.
1: Sí, tenim un públic francès que ens costa de vegades doncs, oferir-li, no?, una proposta adequada i aquest any doncs, almenys la traducció en francès estarà.
0: Perfecte. Uh-huh. Doncs escolta, què volen més? Què volen més? I a més tot un preu, són preus molt assequibles, eh? Molt assequibles. Res a veure amb els dels concerts aquests, d'aquesta gent que s'han de vostè matar i ha estat 3 hores davant de l'ordinador per aconseguir una entrada lluny, que val 200 euros.
1: Ja. Yeah.
0: Res a veure. Les espai petitet, tot a prop, tot proper.
1: Sí, aquí les activitats que són una mica més elevades de preu és perquè l'aforament és petit. I clar, amb la cura i l'acompanyament pues, també és diferent. No?
0: Però tot i això, ja els dic jo, que són preus.

0: Telefono, em diu, som els Mossos d'Esquadra, que podem pujar? L'obro o no l'obro? Perquè a partir d'ara tot canviarà.
1: Perquè considero que has d'estar molt pròxim a aquella persona i ajudar-la en tot moment.
0: Un simple dinar a casa, això ja no hi és.
2: L'Alfonso va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
4: Ràdio Maricel, 107.8 FM.

0: Vinga, 2:15 de 12 d'aquest matí de dimarts 30 de juny, darrer dia de la primera part de l'any. Demà comencem la segona part de l'any i avui també acabem una nova temporada de l'agenda de les biblioteques. Bé, l'estiu la trobarem a les bibliotecàries al setembre, però d'entrada, Marta, bon dia.
1: Bon dia.
0: Un any més, sí. Una temporada més, i ara una miqueta a reposar perquè rebaixa l'agenda, no?
1: L'agenda rebaixa, sí.
0: Però no molt.
1: No, l'agenda s'atura, vaja.
0: Ah, d'acord.
1: L'agenda s'atura ara i a principis de juliol. L'última activitat serà el tercer capvespre musical, el repassarem, i fem aquesta parada també, bueno, necessària.
0: Correcte, per tothom.
1: Sí, a l'estiu, perquè també, bueno, ho explicarem, també fem torns de vacances als equips de les biblioteques i també necessitem aquest període, doncs, per fer altres coses, potser de feina més interna, que durant l'any, doncs, amb el dia a dia i, en fi, tota l'activitat, doncs, és complicat de fer, i ara, doncs, tenim aquest marge també de fer endreça, diguéssim, de casa.
0: A l'estiu canvia el perfil, no?, d'usuari.
1: Sí. Sí, clar, el tema estudiant el tornem a recuperar, potser, bueno, és que, clar, els exàmens de recuperació tampoc ja no... Llavors, bueno, però es torna a recuperar sí que de cara al setembre, es nota molt, jo a l'inici de curs, és a dir, les biblioteques funcionen molt com a curs escolar i més que com a any natural, i llavors al setembre sí que es nota el canvi. I ara sí que és veritat que encara que no fem activitat, la Biblioteca Santiago Rusiñol està oberta tot l'estiu, ara també repassarem els horaris d'estiu, i la Roig i Reventós, molt bona part de l'estiu, també estarà oberta, i aquí també ens trobem que clar, que hi ha molt de turista, i hi ha moltes persones que venen a passar els estius a Sitges, persones de Barcelona en què el carnet que tenen, no? O de Barcelona, en fi, de l'àrea metropolitana, i que el carnet que tenen de la seva biblioteca de referència és el mateix. Per tant, també poden seguir utilitzant serveis de biblioteca fora del seu lloc de residència habitual. I com et deia, els turistes, doncs, també entren molt, perquè, bueno, estem en un lloc privilegiat, no?
0: Un edifici patrimonial.
1: Amb un edifici patrimonial, i potser la curiositat els empeny a entrar, i a partir d'aquí, doncs, també s'estan una estoneta, en fi, no? Perduts entre els llibres.
0: Doncs mira, una pregunta. Fons en altres idiomes en teniu?
1: En tenim. De fet, fa un parell o tres d'anys sí que estem fent compres especials també, especials vull dir extra, no? Dels llibres que ens venen amb els famosos lots i això. Sobretot el vam fer de novel·la, en anglès, en francès també, i també fem una compra important de llibres per nens i nenes, sobretot en anglès, que és la llengua així més, més demanada, perquè el que ens venia amb els lots habituals, és a dir, el que és molt estàndard en la resta de biblioteques, estava molt enfocat a nens molt petits, llibres potser bilingües, català-anglès o castellà-anglès, i aquí, clar, tenim nens i nenes, nois i noies, que també, no?, doncs, que llegeixen en anglès o que és la seva llengua materna, i per tant sí que notàvem aquest buit, i surten molt en préstec a Sitges, i surten molt en préstec per petició d'altres biblioteques amb el servei de préstec interbibliotecari, i també és un tipus de fons que és molt demanat, perquè no totes les biblioteques, doncs, el tenen.
0: Doncs interessant, aquesta novetat que ens ha apuntat la Marta. Bueno, doncs va, repassem una miqueta el

0: Què ens queda d'agenda?
1: Sí, vinga, doncs va, agenda tenia aquí. Doncs avui dimarts, a 6:45, a la Biblioteca Santiago Rusiñol, tenim l'última de les presentacions de llibres de la temporada, Abans mort que marica, les teràpies d'aversió per a curar, entre cometes, l'homosexualitat, a càrrec del seu autor, en Jordi Griset. I també és un autor local, el vam tenir per Sant Jordi com a autor local, aquell dia doncs, va poder llegir el seu minut no, del llibre, i avui doncs, és el dia que farà la presentació d'aquesta obra. És una obra que és autobiogràfica, amb la seva experiència dura sobre aquest tema, però no només és autobiografia, sinó que també hi ha molta part doncs, de crítica, no? També amb l'experiència del Jordi Griset com a referent, en, no? Com a activista clau, en l'impuls i dignificació de, en fi, contra l'homofòbia a Espanya, a Catalunya. I bé, després de la seva jubilació, doncs, hi manté una intensa activitat divulgativa en mitjans de comunicació, universitats, plataformes digitals sobre aquest tema i fruit doncs, d'això, de la seva experiència, sumat amb tota la seva part com a activista, com deien, doncs, ha nascut aquest llibre en què ens exposa la duresa d'aquest tema i en el que ell diu que no és una cosa que sigui, que no està parlant del passat, sinó que encara ara, doncs, en fi, no hi ha tema darrere de l'homosexualitat i gent que pensa que encara no, que es pot o que és algú a cura.
0: Curable, sí.
1: Exacte.
0: Teràpies per curar. Doncs aquesta és la darrera, com comentava la Marta, de les presentacions, Jordi Griset i aquest Abans mort que marica, es diu el llibre, oi?
1: Sí, exacte.
0: Doncs que es presentarà i que, doncs, ja ho hem comentat abans, l'entrevista que li va fer a l'Enric Solem amb el Jordi Griset, que la poden recuperar també a la web de Ràdio Maricel. Què més?
1: I llavors tenim els capvespres musicals. Vam començar el dijous passat, és la cinquena temporada de capvespres i recordem que són tres dijous en què podem pujar a les terrasses a gaudir de música sitgetana, amb un toc sitgetà molt potent, tant si són intèrprets, músics, versionistes, cantants d'òpera o de... En fi, és igual, hem tingut tot de... Bueno, una gran varietat de gèneres i de propostes. Va haver un moment que vam dir, ai, potser algun dia haurem de canviar els capvespres musicals per capvespres teatrals o alguna altra història, però de moment seguim trobant molt bona cantera i molts bons professionals, músics, sitgetans, com per donar continuïtat encara a aquests capvespres.
0: D'acord.
1: I llavors hem començat, com deia, dijous passat, amb una proposta diferent que va tenir molt d'èxit. Les terrasses es van omplir amb una setantena de persones i amb l'Ignasi Corella, que és percussionista, i vam fer un ritme vital en percussió, i això va ser perquè l'Ignasi no va plantejar un concert, com és més habitual en els capvespres, sinó que va fer un taller, una pràctica, no? I entre tots els assistents doncs, vam acabar doncs, no? fent música, fent una cançó amb el nostre propi cos, amb uns tubs que va portar, que, bueno, jo li dic tubs, té un nom tècnic, uns tubs que fan notes musicals i ens anava dirigint, no? En fi, va ser una cosa molt diferent, bonica, no? I veies a les persones totes amb un somriure participant i dient, no, pues no és tan fàcil com sembla, i ens va fer treballar el cap el tema, no? De coordinació i, en fi, va estar molt bé.
0: D'acord.
1: Però això ja ha passat.
0: Ja ha passat.
1: Llavors, bé, doncs si no ens volem quedar en les ganes que les coses passin sense haver-hi participat, tenim el dia 2 de juliol, el proper dijous, a les 7, a les terrasses de la Biblioteca Santiago Rusiñol, la segona proposta d'aquests capvespres musicals, una estona amb Pol Borràs i Mix Montfort. El Pol Borràs ve del món de les imatges, ha fet exposicions també en diferents llocs de Sitges, pel pati de la biblioteca també, i amb les seves cançons continua narrant des de situacions generals i moments comuns fins a històries locals i entranyables. Ell té una mirada també de denúncia, d'esperança, però també és molt irònic, tendre, té un sentit de l'humor. I aquestes composicions pròpies i també tindrà traduccions de Lou Reed, de Velvet, en fi. Anirà acompanyat de la guitarra amb Mix Montfort. Doncs això serà el dijous, dia 2.
0: Que serà el segon capvespre musical.
1: Exacte. I el següent, el dijous, dia 9, també a les 7 de la tarda, tindrem la tercera sessió, Bella Dorita, a càrrec de l'Agnès Van Gorkom a la veu i del Rudy Rushton al piano, o Rushton, al piano. L'Agnès Van Gorkom i el pianista s'uneixen per donar vida a Bella Dorita en un espectacle que convida també a submergir-nos en la història d'una de les grans figures del cabaret dels anys 40. cantant, ballarina, icona del paral·lel, va ser una de les dues úniques espanyoles que van actuar al Folies Bergère de París. Doncs aquest capvespre musical estarà ple de passió, de memòria i d'aquest homenatge a una dona irrepetible com va ser la Bella Dorita.
0: Perfecte, i amb aquest tercer concert es clouran aquest any els capvespres musicals de la biblioteca. Per tant, sí. qui els vulgui aprofitar, val la pena, perquè amb aquesta calor és una manera refrescant d'afrontar l'estiu amb bona música.
1: I sempre quan el dia abans o uns dies abans del capvespre sempre rebem trucades, no?, de persones que ens diuen com es compra l'entrada, com s'ha de reservar. No, ni es compra entrada ni cal reservar, simplement doncs això sí, recomanem venir una miqueta abans per poder seure perquè bé, és amb un aforament limitat, però l'entrada és lliure i si ho decidiu mitja hora abans doncs cap a la biblioteca, cap problema.
0: Perfecte, doncs capvespres musicals, una de les propostes d'estiu de les biblioteques.
1: Art al pati.
0: Art al
1: tenim
0: pati.
1: Aquest espai en el pati. Ara mateix tenim aquesta mostra també de commemoració del 90è aniversari, El que queda escrit. I aquí tenim un recull, les hem exposat totes, aquestes targetetes amb aquest recull de felicitacions que, en fi, que encara qui li vingui de gust i vulgui, doncs està temps de fer la seva felicitació a la biblioteca per aquests 90 anys. Les tenim penjades, n'hi ha de molt boniques, i és una miqueta com per Nadal, aquells arbres de Nadal de desitjos que et donen ganes, no?, de llegir què desitja la gent. Doncs aquí també, aquesta lectura de les felicitacions, n'hi ha de molt inspiradores, de molt boniques, en fi. Totes són molt tendres i les agraïm moltíssim. I també tenim els testimonis d'aquest diari de les bibliotecàries, que amb l'acte del dia 11 va ser com, oh, no? També hem tingut consultes. Això és consultable perquè és molt, molt interessant. És consultable, el trencadís, estan digitalitzats i a la biblioteca al pati doncs, durant uns dies tenim un recorregut a través d'aquests textos de les bibliotecàries del que era el dia a dia a les biblioteques en diferents anys, fins des de l'inici, el 36, fins a l'any 1990.
0: Doncs aquest recorregut també per la història dels 90 anys de la biblioteca.
1: Exacte, això ho tindrem fins al 31 de juliol i avanço que del 6 al... pràcticament tot l'agost, del 6 al 31 d'agost, també al pati, ho canviarem i tindrem una mostra de dibuixos i pintures, La meva festa major, de Miquel Marçal Ortiz. En les seves pròpies paraules, ell diu que tota la vida m'ha agradat el dibuix i la pintura i des de ben petit tinc predilecció per dibuixar i pintar la Festa Major de Sitges. Llavors és un recull de la seva imatgeria de Festa Major, tenim balls, no hi són tots perquè és la seva Festa Major, i bé, doncs tindrem aquesta ambientació festa majorenca a càrrec de Miquel Marçal amb pintures i amb dibuixos fets amb diferents tècniques.
0: Perfecte, en el mes més adequat, que és el mes d'agost.
1: Sí, exacte. I a les vitrines també, durant tot l'agost, doncs tindrem aquesta mostra d'objectes i documents, també en commemoració del 90 aniversari per recordar doncs, com eren les fitxes, quines claus obrien les diferents portes de les biblioteques, quins segells es posaven en els llibres, no?, amb diferents dissenys, doncs objectes, coses que s'han de fotografies també, objectes i en fi, la història de la biblioteca en tres dimensions i en fotografies i en imatges també per fer una repassada.
0: Doncs una repassada també per la història de la biblioteca. Què més ens queda?
1: I ja està, reprendrem l'agenda passat Santa Tecla. Com dèiem, fem aquesta pausa necessària per també posar ordre intern a les biblioteques, perquè amb els equips que quedem doncs, puguem seguir oferint al final, no? La prioritat durant l'estiu és oferir aquest servei a l'usuari i a més perquè també a la sala Lolita Miravent fa molta calor l'estiu, per tant... També va haver aquesta pausa perquè els vanos no donen...
0: El tema de la climatització,
1: sí, oi? Sí, bueno, és que clar, és per l'edifici en si, bueno, que en fi, que l'aire... bueno, que costa molt de climatitzar aquella sala perquè té un sostre molt i molt alt i no té portes, i llavors, bueno, doncs també aquesta pausa també es fa necessària per això, però bueno... I què més? Doncs això, que reprendrem passat Santa Tecla, com deia. Els clubs de lectura també, les participants que vam fer l'altre dia la festa de final de curs, diguéssim, no? dels clubs de lectura, ens diuen, quan ja podrem tornar-nos a apuntar? Doncs ens podem tornar a apuntar, obrirem inscripcions a partir de l'1 de setembre. Tothom que estigui interessat tant, si ja han participat en aquest darrer curs, com si no han participat mai, però hi ha ganes de viure aquesta experiència lectora diferent, doncs inscripcions a partir de l'1 de setembre. Haver participat no garanteix plaça, sempre és un començar de zero. I per tant, doncs això està atents a les xarxes i en fi, ho anunciarem, i hi haurà doncs, un termini com per poder-vos apuntar sense patir per si és el primer dia o si és l'últim. És a dir, recollim inscripcions durant tot el període i després doncs, ja mirem quantes places hi ha disponibles, quantes places s'han demanat, que, en fi, fem el Tetris dels clubs de lectura.
0: Doncs, i amb això, més o menys ho tenim tot ja?
1: I amb això tindríem tot, sí, d'activitat. Sí. Sí,
0: doncs sí. Hem repassat un any d'activitats durant tot el curs, oi? I amb aquestes hi ha darreres, exposicions, els capvespres musicals i la presentació, evidentment, d'avui del llibre del Jordi Griset.
1: Sí.
0: Bé, tenim 5 minutets per fer...
1: Sí, volíem comentar també l'horari d'estiu, perquè hi ha variacions i així doncs, també és important. Sí. Llavors, aviam... Això també ho tenim a les xarxes, Instagram, Rètols a la biblioteca, i si no, doncs trucada i ho expliquem. Dissabte es tancat, des d'aquest mateix dissabte, 27 de juny, i reobrim passat Santa Tecla també, és a dir, biblioteca tancada dissabtes del 27 de juny fins al 19 de setembre, els dos inclosos. A més, novetat, aquest any de juliol i agost... només, setembre no, de juliol i agost, tancarem les dues biblioteques els divendres a la tarda. Però a canvi, no farem menys horari, a canvi compensarem obrint un matí més que la biblioteca. És a dir, a la Santiago Rusiñol obrirem els dimarts al matí, que durant l'hivern no ho fem, i a la biblioteca Josep Roig i Raventós obriran els divendres al matí.
0: D'acord.
1: Val? Juliol i agost. Els horaris d'obertura són els de sempre, els matins que estarem obertes de 10 a 2 i a les tardes de 3:45 fins a les 8. Això no varia. Normalment a la biblioteca Josep Roig i Raventós, com dèiem, per fer també per poder permetre no, els torns de personal i poder gaudir de les vacances, doncs normalment la biblioteca Josep Roig i Raventós acostumava a tancar uns 15 dies, normalment pels vols de festa major. Aquest any, amb aquest canvi també de divendres, ens ha permès el poder reduir aquest període de tancament de la Roig i Raventós i estarà tancada del 3 al 7 d'agost. Aquesta setmana, que la Santiago Rusiñol anava molt, molt justos de personal i, per tant, els companys d'allà doncs, venen a fer suport i garantim que la Santiago Rusiñol estigui oberta tot l'estiu, com comentàvem. Per tant, Roig i Raventós tancada del 3 al 7 d'agost.
0: La primera setmana, durant la primera setmana del mes d'agost.
1: Exacte. Per tant, recordem això, dissabtes tancats. Inclòs el 19 de setembre.
0: Divendres a les tardes tancat, a canvi, s'obriran els dimarts al matí. I després la Roig i Raventós tancada la primera setmana d'agost.
1: Exacte.
0: Aquest seria la, diguem,
1: sí.
0: Els
1: per
0: elements...
1: Per tant, les dues biblioteques estarem obertes els dimarts, els dimecres i els divendres.
0: D'acord.
1: Aquesta coincidència de matins també ens permet jugar no, amb el personal que tenim i donar suport d'una biblioteca a l'altra i, per tant, mantenir el servei obert durant gairebé tot l'estiu a les dues biblioteques.
0: Perfecte. Doncs els horaris especials de les biblioteques i vinga, ara sí, un parell de minutets per
1: sí.
0: Repassar algun llibre.
1: Mira, he portat dos llibres joc, perquè ara toca entretenir els nens a casa com podem.
0: Llibres
1: i llavors,
0: joc.
1: Hi ha llibres que són per jugar. Tots els llibres són bonics, distrets, ens provoquen diferents emocions, però n'hi ha llibres joc per passar una estona amb ells distrets per la seva banda o en comú. He portat un veig-veig, el típic joc. Veig-veig, quines històries. És de la Cristina Los Santos. En aquest llibre doncs, és el típic, no?, que hem d'anar buscant diferents coses, però els dibuixos de la Cristina Los Santos són molt, molt macos, són molt de detall, de buscar el detallet, i hi ha molt de sentit de l'humor, hi ha diferents escenes, i et perds en aquestes, a cada làmina, que més és de gran format, sense ni una sola paraula, però pots anar seguint mil històries en diferents períodes de la història, de l'època dels romans, l'època medieval, el renaixement, en fi. Doncs tenim aquí aquest veig-veig, quines històries, per tenir els nens distrets una bona estona, anar buscant, i anar jugant. I l'altre es diu Tangram Gat. El Tangram són unes peces que tenen diferents formes i són 7 peces, i amb aquestes peces combinades es poden fer moltes figures. Llavors la història és un conte en què en fi, m'estava avorrint fins que em van donar un tangram, comença així. Tenim les figures, les peces, les tenim aquí al mateix llibre, per tant les podem separar no, amb aquest trucalat i vinga, doncs anem a fer figures. Anem seguint, comencem aquest nen de la història o nena comença fent un gat, podem fer el gat amb les peces del llibre, després fa una casa, en fi, doncs hi ha tot de propostes amb un conte en què les figures que podem fer amb aquest tangram, amb el model que podem seguir al mateix llibre, o les que la nostra imaginació ens dicti, doncs podem participar també amb la història, amb el conte d'aquest llibre, amb les peces.
0: Perfecte, és a dir, amb 7 peces de tangram pots dibuixar gairebé qualsevol cosa.
1: Sí, amb imaginació, i anar girant, i anar buscant.
0: I passar una bona estona.
1: Sí.
0: I vinga, va.
1: I llavors he portat de les últimes novetats, que això sí, que no hi haurà activitat, però com deia, les biblioteques estan obertes, llibres per agafar en préstec o per consultar els que vulgueu. He portat una novel·la que es diu Majareta, és de Juan Manuel Gil, de Seix Barral, i si ens agrada Mendoza, aquell estil, amb aquell sentit de l'humor, amb aquells personatges, tipus El misteri de la cripta embrujada, no? Aniríem per aquí. Doncs Majareta va en aquesta línia, és per tant un llibre divertit. Després de més de 30 anys com a conserge d'una escola, el Leo Almada, conegut com el Majareta, prejubilat, fa una cosa inesperada. I aquest llibre és el recull dels relats de diferents veïns, que tothom el coneix, és un personatge com estrany, i tothom doncs donarà la seva versió de qui és aquest Majareta. Per tant, el tema oral té molt de pes, i llavors és molt fresc, és una lectura divertida, i bé, amb aquest toc original.
0: Agradable per l'estiu.
1: Sí, exacte.
0: Vinga.
1: I l'altre... no és novel·la, no és ficció, Ansiedad y Tiempo. Aquest llibre va sobre aquesta urgència, no?, que tenim tots, aquesta sensació de que la vida se'ns en va, que no tindrem temps de fer-ho tot, que hem perdut temps en el passat i que el futur se'ns escapa, o que el dia no ens dona per més. Això no me da la vida, no? Seria la frase. I aquest llibre està ple de consells molt pràctics i de posar les coses en el seu lloc i viure doncs això, no? Amb una calma interior, sense deixar de fer coses, sense deixar de treballar, sense deixar d'anar amb aquest dia a dia amb tanta urgència, però des d'una calma interior que ens pot ajudar a baixar revolucions i a no tenir aquesta ansietat pel
0: doncs,
1: temps.
0: L'estiu és el millor moment per posar-ho en pràctica. Ansiedad y Tiempo, de Chris Guillebeau. Doncs amb aquesta darrera recomanació acomiadem a la Marta. Marta, bon estiu.
1: Bon estiu a tothom.
0: I a tots vostès, doncs són les 12. Que passin un molt bon dia. Gràcies, com sempre, per l'atenció i fins demà.

0: Les 10 i 11 minuts, dimecres 1 de juliol, i des d'avui, des d'aquest dimecres i fins que comenci el curs, abans de començar el curs, per tant, calculem passat Santa Tecla, si tot va bé i si poden, tindrem els dimecres a aquesta hora la nostra tertúlia, la tertúlia jove, la té jove. Ja ho saben que des de fa unes temporades vam voler recuperar la tertúlia que fem sempre en temporada d'hivern, doncs amb gent més gran, amb gent adulta, jubilats, bàsicament, perquè són els que poden venir en temporada. A l'estiu la transformem en tertúlia jove i mirem de donar espai, doncs, als joves de Sitges perquè opinin, parlin, expliquin, diguin la seva aquí de manera oberta, i sobretot que parlem també i debatem d'aquests temes que ens afecten als sitgetans i a les sitgetanes, però des del punt de vista dels joves. I a més, aquesta temporada hem renovat planter, perquè clar, els joves es fan grans també, i aleshores entren en dinàmiques laborals, tot es complica, i hem renovat planter. S'ha convertit en una tertúlia molt femenina, molt femenina, a diferència de la que teníem altres temporades. Hem mantingut a dos dels tertulians, la Vinyet Granda. Què tal, Vinyet?
1: Molt bé, bon dia.
0: Bon estiu?
1: Sí.
0: Com ha anat l'any? Bé?
1: Sí, ja està, jo ja he acabat la carrera, últim estiu, en teoria, de la meva vida.
0: Per tant, per què? Que els estius continuen, Vinyet?
1: Però jo, ja, però les vacances jo crec que no igual,
0: Bé, són diferents, tots són etapes. I en Martí Monasterio, que es va incorporar l'any passat i aquest any repeteix. Martí, què tal? Bon dia.
2: Molt bé, molt bé.
0: L'estiu està provant bé, de moment?
2: De moment sí, amb la festa major de Ribes hem estat també. I
0: venen aquí com mig de ressaca emocional, que diuen de festa major. Tindrem ocasió de parlar de festes majors, sí, sí, de Sitges, de Ribes i en general de festes.
2: Unes quantes.
0: Molt bé, perfecte. Doncs gràcies per acceptar de nou la proposta, i hem incorporat tres noves tertulianes. La Paula Navarrete, què tal, Paula? Bon dia.
3: Bon dia, recuperant-nos de festa major.
0: Recuperant-nos, no? De festa major, també iniciant l'estiu. La Núria Sales, què tal, Núria?
4: Molt bé, bon dia.
0: Bon dia, benvinguda. I la Bruna Camps, que
5: t'ha bon dia.
0: Bon
5: molt
0: dia.
5: Bé.
0: Amb ells arrenquem la tertúlia jove d'aquest estiu, i volem arrencar, ja sé que estem a cara fa mandreta gairebé, però és que els diaris encara en parlen, i és que la selectivitat, portem uns anys que cada any ens deixa polèmica, titular, tot plegat. Alguns d'aquí ja l'han fet, l'han passat, alguns fa més temps, altres fa menys, alguna no, la Bruna encara no ha passat per aquesta etapa. Li servirà això també, no?
5: Sí,
0: per,
5: sí,
0: per preveure o per preparar-se de cara a la selectivitat. Aquest any ha estat, cada any hi ha polèmica per si un examen és difícil, si no és difícil. Aquest any diguem que el focus s'ha posat en l'examen de matemàtiques, el de matemàtica científic, perquè sembla ser que la versió o l'examen a Catalunya, perquè saben que la selectivitat és diferent a totes les comunitats, el de Catalunya era molt difícil, sobretot molt llarg, i això va fer que la mitjana baixés, i de fet està la nota més baixa en els darrers 12 anys d'aquesta assignatura, un 4,18, si no recordo malament. I després hi ha hagut altres polèmiques amb el listening d'anglès, que es veu que també era molt difícil, amb el tema de l'eusquera, que abans en parlàvem amb els diaris, que al País Basc també hi ha hagut moguda amb aquest tema, perquè hi ha hagut molts zeros, uns quants han reclamat, aleshores un jutge ha dit que els que reclamen se'ls anul·li, no els hi ponderi, no els hi computi la nota, però aleshores els que no han reclamat diuen i a mi perquè sí. En fi, tot un seguit de polèmiques. Aleshores, com que aquí els altres quatre heu passat per la CLE tots?
5: Sí.
0: Què tal l'experiència, Vinyet?
1: Jo m'ho vaig passar bé, o sigui...
0: Ostres,
1: molt
0: això sí que no m'ho esperava!
1: Però és que jo vaig pensar, ja porto 2 anys estudiant els mateixos temes, ja, per què agobiar-se? Crec que agobiar-se de més per un examen, sí que et defineix una mica el que serà el teu futur, perquè al final doncs no podràs entrar a la carrera que tu vols i tot, però si tens els coneixements, ja sortiran.
0: Tu vas entrar allà on volies estudiar?
1: Sí.
0: No vas tenir problema?
1: No. A mi em van dir que cuidado amb la nota, perquè em va donar... O sigui, al final em va sobrar nota, però em donava justeta. I vaig dir, és que si m'agobio ho faré pitjor, ho tinc claríssim. Llavors,
0: per tant, vas fer exercici mental,
1: Sí,
0: de
1: sí.
0: Mirar de no agobiar-te. Necessitaves molta nota per entrar allà on volies?
1: Necessitava un 10,5, crec. Vaig acabar traient un 11,9, una cosa així.
0: Per vas arribar sobrada. Per tant, diguem que tens una experiència que guardes amb un cert, fins i tot, bon gust de boca,
1: Sí, perquè al final també van haver-hi aniversaris de companys de classe aquells dies, i els profes cada dia portaven un pastís diferent amb les espelmes dels 18, i llavors cada dia era una festa.
0: La Paula em sembla que no ho va viure així. Paula, fa quan acabes fer la selectivitat?
3: Fa 4 anys, i el considero un dels traumes de la meva vida.
0: Mira, aquí m'hi sumo, Jo fa molts més anys, no sé quants anys. O sigui, tinc 49, poden anar restant. En tema acadèmic és el trauma de la meva vida. Ho continua sent a hores d'ara, És a dir, jo també ho vaig viure així. Per què,
3: Paula? Jo soc persona de poc plorar i mai havia plorat tant com per la selectivitat.
0: Què va passar?
3: Bueno, jo necessitava una nota bastant elevada per entrar a odontologia i entre que necessitava bona nota i que jo vaig estudiar en una escola francesa i llavors el sistema era molt diferent, havies d'adaptar-te a tot i la pressió que t'hi posaves era extrema, o sigui, jo havia de treure molt bones notes per poder arribar al quasi 13, que és la nota d'odontologia, i recordo molts nervis i a l'hora de veure resultats que no van ser positius, o sigui, vaig estar...
0: No van ser positius, és a dir, no vas arribar, diguem, a aquesta d'allò, perquè aquest és un matís que jo vull apuntar, eh? Estem parlant de notes, en molts casos, com és el cas de la Paula, perquè més el conec, de notes excel·lents, excel·lents, no estem parlant de notes que es queden allò en 4 o en 5 pelats, que tampoc no passaria res, eh? Però de notes excel·lents, i el cas de la Paula no és un, és un cas bastant paradigmàtic, gent amb notes i joves amb notes excel·lents que no entren allà on volen per poquet, tot i tenir una nota excel·lent.
3: Sí, o sigui, em vaig quedar a poques dècimes de poder entrar, però clar, jo tenia molt clar que volia estudiar odontologia i no tenia altres opcions, llavors vaig decidir fer un cicle superior per poder augmentar aquesta nota i 2 anys més tard sí que he pogut accedir als estudis que volia, però clar, és algo que penses de dir, jo sé el que vull fer, tinc aquesta... O sigui, tinc mil ganes d'entrar a odontologia i tinc, igual que la gent que vol estudiar medicina, al final és una competició i jo crec que una nota no defineix les teves ganes o les teves
0: ni la teva vocació,
3: capacitats ni la teva vocació.
0: Per descomptat, no? Al final has arribat a odontologia, diguem que vas buscar un canvi alternatiu, no? A través d'aquest grau, però al final estàs responent les expectatives que tenies, la carrera.
3: Bueno, trobo que el sistema està bastant obsolet. Però, bueno,
0: però estàs contenta.
3: Sí.
0: No tens ganes de canviar, eh? Dius, ara que has fet tot aquest camí, no, eh? Convençuda encara que odontologia és el teu, eh?
3: 100%. A part, bueno, fer el cicle superior, o sigui, no és un fracàs del tot, no puc entrar a la carrera de primeres.
0: No, mai és un fracàs, això.
3: Al final, jo ara, havent fet el cicle superior d'higiene bucodental, que és bastant centrat en el que estic estudiant, doncs m'ha permès saber que és 100% el que vull fer. A part, aquesta carrera, els primers anys, és completament teòric i no toques boca el que i no fas pràcticament pràctiques. Llavors, haver fet aquest cicle superior em permet saber que 100% és el que vull i tirar endavant.
0: Fracàs no ho és mai, que quedi clar, eh? Això, per si ens estan escoltant, no ho és mai un fracàs, és que treguis la nota, que treguis Bruna, que et quedi clar això, eh? Mai és un fracàs, encara que... No, perquè és veritat que és una pressió, no?, que ens arriba a tots, arribat el moment, sembla que és la decisió de la teva vida, que tot el teu futur dependrà d'aquest examen i d'aquesta nota, i que si no aconsegueixes allò que vols, res serà igual i la vida doncs serà fatal. Després et fas gran i te n'adones que no, ha de passar doncs com ara la Vinyet, no? Se n'adona, no cal, s'ha de relativitzar, però en el moment és difícil, però fracàs mai, això no, fracàs mai. Martí, en el teu cas, com va anar això?
2: Jo la veritat és que vaig gaudir molt de l'estudi, perquè anava amb tots els amics a la biblioteca i estudiava, però també rèiem i també a les 12 o 1 de la matinada t'entren els riures i riu tothom i t'ho passes molt bé. Sí, clar que va ser molt angoixant i vaig passar unes estones dures d'estudiar i tal, però la selectivitat va anar com havia d'anar, amb més o menys nota, però ho vaig assolir, vaig entrar a la carrera que volia.
0: Perfecte. Per així tant, tens un bon record, diguéssim. No t'ha quedat trauma com la Paula, eh?
2: No, jo... A veure, jo sempre diré que estudiar com a la selectivitat no ho tornaré a fer mai, perquè la veritat és que tens una capacitat d'estudi durant aquells dies que jo no sé d'on te la traiem, i a més la treu tothom. És increïble, però tothom estudia, tothom té capacitat de concentració, tothom es posa davant d'una llibreta o d'un llibre i li queda tot. Però, i ara a la carrera he vist que no he tingut aquesta capacitat d'estudi.
0: Que estàs estudiant periodisme.
2: Bueno, ara l'he acabat.
0: Has acabat periodisme. A periodisme no s'estudia tant.
2: Estones sí, estones.
0: Arreteig, no, però no, com a la cel·le, no.
2: És això, i la capacitat d'estudi no la recuperes mai, però bueno, la veritat.
0: Molt bé.
2: El record és bo.
0: És bo. Núria, en el teu cas.
4: Jo fa molts anys que vaig fer la selecció.
0: No tants. Fa uns anys. 12. Però la Núria és la més gran de la tertúlia. Sí. Tenim una més gran... O sigui, òbviament sempre hi ha una més gran i una més jove, no? Però diguem que hi ha una diferència generacional, per exemple, entre la Núria i la Bruna. Però també em sembla interessant, eh? Sí, perquè totes dues, diguem que entren en aquest calaix de joves, saps? Òbviament entenc que necessitats i situacions vitals diferents, però joves. Però tens bon record, Núria?
4: Jo de la CL sí. A més, jo recordo, bueno, preparar-ho, pues, això també, com amb la Martí, amb els amics, no sé què, anàvem a la biblioteca. A mi m'agradava molt pues, les classes que fèiem de repàs, jo vaig estudiar a l'Escola Pia i m'agradava molt el Vipe, com ensenyava, i jo Història de l'Art, o sigui, recordo que era com, bueno, el meu preferit. El que passa és que jo no tenia molta pressió perquè no sabia què estudiar.
0: D'acord.
4: I que també és un tema, perquè al final tens 18 anys, en el meu cas tenia 17, perquè jo sóc del novembre, per tant, pues, a l'època de selectivitat tenia 17 anys, i jo no sabia què estudiar, i tenia una pressió molt bèstia, perquè a casa em deien, has d'estudiar, i dic, ja, però és que no sé què vull fer. I doncs, clar, tampoc tens la motivació aquella dia de treure una supernota, perquè no saps on has d'anar. I bueno, al final vaig trobar la carrera que volia al cap de 4 anys a fer la selectivitat, perquè vaig anar provant carreres i vaig anar deixant-les i al final...
0: Allò el descarté, que funciona també, sí. prova error.
4: Jo crec que al final, quan vaig tenir 22 anys, que ja pues, potser has madurat una mica més de quan tens pues, 17 en el meu cas, i vaig dir, pues, vull fer comunicació.
0: Ara ho tinc clar, no?
4: I vaig fer comunicació, sí.
0: És que aquesta és l'altra, que ens obliga, no us obliga, no, Bruna, tu estàs en aquest pas, tu quants anys tens, Bruna?
5: Jo tinc 15.
0: 15? L'any que ve faràs?
5: 17.
0: Però de curs, vull dir.
5: Batxillerat, primer de
0: batxillerat. Primer de batxillerat, sí. És a dir, l'any que ve entres en aquesta cursa, diguem, cap a la selectivitat. Ja saps què vols fer?
5: No ho tinc clar. Bueno, batxillerat començaré l'artístic.
0: D'acord.
5: Però en un futur, tipus universitat i així, encara no ho tinc clar.
0: Encara no ho tens clar. Per tant, estàs una mica encara, no? Com la noia. Hi ha joves que ho tenen claríssim des de ben petits, i en d'altres que no. T'angoixa això una mica? I aquest primer de batxillerat, sabem que és com una cursa, són dos cursos sobretot de preparació per un examen, no sé si t'angoixa això.
5: A veure, no pel fet de que jo sé que a mi no em costa tant el posar-me a estudiar.
0: Sí.
5: Llavors, també tinc més o menys com clar el que vull fer de... Sí. Artístic i
0: bueno,
5: saps, el camí, saps, sí. Encaminar-me. I pues, per això no m'angoixa tant. Llavors...
0: De moment encara és bé, doncs està bé. Em sembla interessant que no ho encoixi així. Més enllà de les vostres experiències personals, ara, arran de tots aquests debats, han sortit un munt d'articles als diaris, més enllà del que dèiem, de les polèmiques. Entre altres qüestions, el que fan és qüestionar aquest sistema de la selectivitat de l'examen. Vosaltres, és a dir, sentiu que és un sistema just? És a dir, que passar per un examen després de 2 anys centrats bàsicament en uns continguts per un examen, i un examen que pondera com pondera, això ha anat canviant, però al final també són ponderacions subjectives que responen a uns professors que decideixen si són més estrictes o no, tot i que òbviament hi ha unes regles del joc, però clar, al final hi ha una certa subjectivitat, això. No sé si us agrada aquest sistema, o penseu que hi hauria un sistema més just. Us heu plantejat mai això?
1: És que, bueno, jo això m'ho he plantejat a la universitat,
0: sí?
1: Perquè he acabat fent enginyeria informàtica i hi ha alguns profes que no s'han tallat la llengua en res i ens han dit, és que suspeneu a la uni perquè a vosaltres us han regalat la nota per entrar aquí al batxillerat. Llavors, sí que és veritat que jo veig just fer un examen que sigui per tots igual i que més o menys pues, té una manera de saber el coneixement que té cadascú que ha obtingut el batxillerat. Sí que és veritat que potser el model que hi ha actualment de la CELE potser no és el millor. Potser seria millor anar més cap a una banda de veure com raona la gent, que no tant memoritzar i escriure i tal... Però al final això jo crec que és anar fent generacions de la CELE i que cada vegada tinguin la intenció de fer-la millor.
0: Paula.
3: Jo trobo que, o sigui, aquests exàmens, primer que haurien de ser unitaris per tot Espanya, perquè les universitats catalanes estan plenes de gent d'altres comunitats autònomes que venen aquí perquè la nota de tall és més baixa. O sigui, crec que totes les comunitats autònomes haurien de tenir el mateix examen, i a part considero que la manera d'avaluar no és... la perfecta, perquè, o sigui, no és normal que tu facis un examen, et fiquin un 7 i vagis a revisió i un altre profe et fiqui un 9, i a sobre, perquè els dos tinguin igual de validesa, et fan la mitjana i llavors tindràs un 8, o sigui, per l'orgull de tots dos correctors. O sigui, això és un tema bastant fort, perquè la teva nota depèn de la nota d'una persona que potser aquell dia està més enfadat i decideix ficar-te una nota una mica més
0: baixa. O és més exigent, no? Diguem, té un nivell d'exigència major. És veritat que hi ha una... que diguem que no arriben allà, diguem, aquests professors, els correctors, amb un boli a corregir, és a dir, tenen unes pautes, han de seguir unes pautes, uns criteris, se'ls marca què han d'avaluar, no? què han de puntuar més i què han de puntuar menys, però òbviament sempre hi ha una qüestió subjectiva al darrere, no? Però passa també això que deia de les places, no? És veritat que passa sobretot amb certes carreres que s'omplen d'estudiants que no són catalans i deixen a molts estudiants catalans fora per un tema de demanda. És a dir, venen amb una nota de tall més elevada perquè la seva selectivitat ha estat diferent, poden accedir a la carrera d'aquí, i aquí, com que tenim una nota de tall tan elevada perquè hi ha molta demanda, no. Què? I això, o sigui, heu pensat mai en això de... Jo ho faria d'una altra manera. No sé si heu arribat a pensar mai. Sí.
3: Bueno, per, venint del sistema francès en el qual la selectivitat funciona molt diferent, trobo que és que això, una nota de tall no defineix la teva trajectòria com a estudiant. Clar. Allà a França funciona molt per, des de quart d'ESO, els professors han d'omplir butlletins sobre les teves capacitats i són butlletins molt complets que aquests s'envien a les universitats a les quals vols accedir. Llavors es valora no només les notes sinó les capacitats d'un estudiant, la seva motivació, i potser es valora molt més un estudiant de 7, 7 i mig però amb moltes ganes i amb molta motivació que un estudiant de 9 que treu les notes perquè és intel·ligent i prou.
2: Jo també... També crec que un tema a obrir de debat és el tema de que la selectivitat al final són 3 dies i en 3 dies fas 6-7 exàmens, pots fer, no me'n recordo exactament quants són del número, però 6-7 exàmens, i potser la selectivitat no és el que sigui més intel·ligent o el que en sàpiga més, sinó és el que sigui capaç de resistir més, fer 7 exàmens en 3 dies, aguantar la pressió i arribar als últims 2 exàmens o l'últim dia amb la prou enteresa per poder-los afrontar de la millor manera possible. Al final, si l'últim dia, l'últim examen, et toca el que a tu més facilitat tens i potser podries treure un 9 perquè a tu se't donen molt bé les matemàtiques i arribes a l'últim de mates, però estàs tan esgotat que a matemàtiques arribes traient la llengua, potser trauràs un 5 quan pots treure un 9 perquè no arribes, perquè en 3 dies no t'ha donat. Llavors, una mica el que comentava la Paula d'un butlletí amb molt de temps que tu puguis anar omplint dient en sé i durant 3 anys estàs demostrant que en saps, potser fa que aquestes matemàtiques que l'últim dia has tret un 5 pots arribar amb molt bona nota perquè tu durant 3 anys has demostrat que se't donen molt bé les matemàtiques.
0: Una avaluació continuada, no? Una mica, sí? Us agradaria? Què hi penses, Núria?
4: Jo crec que és important el fet de tenir en compte també, a banda de les capacitats, la motivació que té algú per estudiar certa carrera. I a mi em sembla com que privar a les persones de poder estudiar el que volen simplement perquè no arriben a una nota, no ho trobo just. Jo, per exemple... soc dislèxica i doncs a mi hi ha certes coses que m'han costat molt més que una persona que no. I això no vol dir que jo sigui menys intel·ligent que una persona que treu un 12 a la selectivitat si jo n'he tret un 7, saps? Llavors, sí que és veritat...
0: I això com ho resoldríem? Amb entrevistes personals?
4: No
0: per
4: sé,
0: exemple,
4: o sigui, per
0: als Estats Units ho fan així, per exemple.
4: Als Estats Units envien unes cartes motivacionals i demostren també altres capacitats per poder accedir a les universitats.
0: Efectivament, has de demostrar les ganes que tens, no?, d'entrar a estudiar allò.
4: Exacte. Llavors, jo crec que també ho faria diferent. Jo, per exemple, l'únic trauma que vaig tenir a la selectivitat va ser a l'anglès, però no perquè no l'entengués, sinó perquè vaig estar tot l'any preparant-me per un examen que quan vaig arribar allà... no tenia cap sentit, o sigui, jo vaig estar tot l'any fent el temari d'anglès i quan vaig arribar a l'examen d'anglès és que no era res del que jo havia fet, no, perquè les dues últimes setmanes i uns ens van començar a ficar exàmens de la CL i era com, pues si no té res a veure amb tot el temari que hem fet, llavors no sé, o sigui, jo crec que falta reconduir bastant el tema de les Pau.
0: Bruna, t'espanta aquesta conversa?
5: Una mica.
0: Una mica, no?
5: Sí.
0: Una mica, no t'espantis, no t'espantis perquè digues, Paula, sí.
3: Però és que a part, el que diu la Núria, sí, té tota la raó, perquè a les carreres, sobretot molt vocacionals, com són medicina o la meva mateixa, estan plenes de gent amb poca vocació, amb molta competitivitat, i tu t'hi trobes a classe que ningú vol passar punts, ningú ajuda, i és realment, vols fer medicina perquè... és el que et fica en un més a l'estàndard de hòstia, has tret la millor nota i sóc la millor estudiant, o perquè realment tens vocació, vols ajudar la gent i vols ser metge.
1: Però saps? És que això també va en funció de la gent que t'envolta, perquè jo he conegut a molta gent que amb una nota molt alta de batxillerat li diuen, home, no desaprofitis la nota. És que clar, tu també t'ho fiquen al cap de que dius, tens superbona nota, doncs vés a per les carreres que la gent no pot entrar, i a mi això també em sembla malament, perquè a la vegada que he conegut gent així, he conegut a gent que no entra a la carrera que vol per vocació.
0: Dieu-li a la Bruna, ha d'estudiar allò que vol, allò que li diuen, allò que tindrà més sortida professional, què ha d'estudiar la Bruna?
4: Jo, bueno, sent la més gran i que potser he tocat més el tema de sortides professionals, està molt bé estudiar el que a tu t'agrada i jo és el que recomano 100%. Jo no hagués estudiat comunicació, hagués estudiat història o història de l'art. A casa no em van deixar perquè em van dir no té sortida. La sortida te la busques tu i això és així. L'únic que realment, si ets una persona espavilada, la sortida te la trobaràs. Però també hi ha una mica de realitat amb tot això i tocar de peus a terra i és el fet de que la situació actual és molt complicada, els sous estan molt baixos. Jo em trobo a una situació que pues, tinc 30 anys i és molt difícil pues, no, sobreviure no, a la vida actual.
0: Treballant, no? Sobreviure treballant, no?
4: Exacte. I dono gràcies que la carrera que he estudiat té sortides, però ara miro al costat i veig gent que ha estudiat altres carreres que penso, jope, si en aquell moment hagués estudiat això, ara estaria cobrant tal. Llavors jo crec que és important estudiar el que t'agrada, però també et ser molt conscient de dir on em portarà això, quines sortides puc tenir i quina vida em donarà això. Perquè a vegades és complicat i romantitzem molt el fet de dir no, és que has de fer el que t'agrada, sí, sí, però pensa també que ara tens 18 anys i hi haurà un dia que tindràs 30 i pensaràs...
0: I aquí ells no ho afegeixen, no ho afegeixo jo, hi ha un tema de... És a dir, el motiu pel que les notes de tall en algunes carreres sobretot són tan elevades és per una manca de places públiques. Per tant, això se soluciona amb lleis. És a dir, creant plaça pública, ja està. Més places de medicina, la nota de tall baixarà. I no hi haurà tants drames d'estudiants que volen fer medicina i que per tres estudiants excel·lents que volen fer medicina amb vocació i que per tres dècimes es queden fora de medicina. Deixar joves per tres dècimes d'un examen amb vocació i amb idees tan clares com era el cas de la Paula, que al final ha trobat el seu camí perquè al final el camí el trobes, però deixar-los fora per un examen em sembla cruel. O sigui, em sembla cruel perquè el missatge que donem a la societat, i una mica, no sé si és com us heu sentit, és... Us estem tota la joventut dient estudieu, us heu de formar, esforceu-vos, no? Les millors notes, esforça't, i després arribes a la selectivitat, tens unes notes excel·lents, però per tres dècimes et quedes fora. I dius, què passa aquí? Però si jo he fet el que m'heu dit que havia de fer, no, Bruna? No sé si una mica fa una mica de por això de... Però si jo estic fent el que m'heu dit, jo he fet, jo he estudiat, jo m'he esforçat, jo he tret les millors notes que podia treure... I ara em dieu que no puc fer el que jo voldria fer perquè resulta que em falten tres dècimes. Què? Sí. Fa ràbia això, no?
5: Hombre, pues sí, bastant.
0: Clar que fa ràbia.
5: Bastant.
0: Clar que fa ràbia. Per tant, això com se soluciona? Més places públiques. Ja està, això ho dic jo, aquí no ho sentirà ningú que tingui mans, però crec que és una solució bastant fàcil i òbviament això passa per diners, invertir diners en l'educació pública, bàsicament, perquè d'universitats privades n'hi ha moltes, ja ho sabem, però no es tracta d'això, es tracta de que tothom pugui accedir als estudis que desitja i això passa per universitats públiques. Noi, se'ns acaba el temps, tenim el tema de les festes de barri, però ho deixarem per la setmana que ve, perquè ens hem allargat amb aquest tema, així que, com que a més haurà passat Cases Noves, i teniu previst anar a Cases Noves?
3: Sí. Jo no hi soc.
0: Tu no hi ets.
2: I serem.
0: I serem, sí.
5: Sí, jo també.
0: Núria, tu hi toques o alguna cosa, fas coses?
4: Jo punxo.
0: Tu punxes.
4: Sí, és que la Núria... el divendres.
0: Ah, veus? És que la Núria, més a més, és DJ.
2: També l'anirem a veure, llavors.
0: També l'anirem a veure, no? La Núria punxa divendres després del Correfoc.
4: Amb el meu grup de Trifàsica, amb la Dami i el Gerard, després del Correfoc. Sí, sí.
0: Doncs anirem a veure la Núria i aleshores la setmana que ve, que ja haurà viscut el tema i haurem passat tots per Cases Noves, parlarem de les festes de barri, perquè jo crec que tenen un paper fonamental en les identitats dels municipis i que en el cas de Sitges estan agafant una revifalla precisament perquè els joves s'han posat a organitzar-les, així que ho deixem per la setmana que ve, sí? Gràcies, nois, fins la setmana que ve.
3: A tu.
0: Adeu. Ràdio Maricel, 107.8 FM.

0: Dos quarts i mig de 11 d'aquest matí de dimecres, primer de juliol. Hem començat la segona part de l'any i comencem en aquest punt també la darrera de les Hores d'Europa d'aquesta temporada. L'espai, direm-ho així, més veterano de la ràdio catalana, oi? Que parla d'Europa. Joaquim Millán, bon dia.
1: Molt bon dia. Doncs sí, sí, poca broma, poca broma.
0: Ens agrada dir-ho d'aquesta manera perquè, clar, fa una pila d'anys que començava aquesta aventura primer amb en Vicenç, després amb un servidor, que, doncs, això, intentem acostar el projecte d'Europa a la ciutadania. També podem estirar les orelles, quan l'Ajuntament va presentar el que fa per Europa, pel món, oi, doncs pot incloure que la ràdio municipal fa més de 20 anys que tenim un programa d'Europa.
1: Tal qual, sí senyor. Tota la raó.
0: Ho deixem aquí, però clar, no deuen escoltar-lo. Bé, és igual.
1: Malament, targeta vermella, perquè clar, és una de les coses que sense voler, tu no només has de ser satisfet del que fa una administració pública, en aquest cas, si és un ajuntament, doncs, l'ajuntament, en aquest cas, de Sitges, però el que fos, sinó també estar orgullós del que fa, en aquest cas, el teu territori, i aquest territori és el municipi. Totes les coses que passen al municipi de Sitges, siguin o no amb el suport o amb iniciativa o a través de l'administració pública, també és una cosa que suma a el que, en aquest cas, pues, visibilitza Sitges, i Sitges, en aquest cas, concret, podria ser un altre, doncs amb el tema de quan parlem d'Europa, d'Unió Europea, vull dir, i jo crec que aquest és una altra de les coses que també sentint-nos orgullosos a vegades ens passa als sitgetans, vull dir, sempre acabem mirant el que fan els altres, normalment nosaltres també, i nosaltres també fem coses, i algunes d'elles les fem, a més, molt bé, no? Que ens venen a copiar, doncs ho hem de dir també, clar, i en aquest cas, doncs, aquest programa, doncs sí, és el programa de l'Estat espanyol que porta, ja no només a Catalunya, l'Estat espanyol, que fa temps ho vaig estar comprovant, i és així, que de manera continuada i periòdica ha dedicat un espai a parlar del que passa a Europa, que també és allò del que passa a casa nostra, no?
0: Doncs en aquest punt de la conversa saludem a l'Oriol Lázaro, col·laborador doncs habitual d'aquest espai. Oriol, bon dia.
2: Bon dia, què tal?
0: Molt bé, escolta'm una cosa, com tenim els gorgs?
2: Els gorgs els tenim plens d'aigua i malauradament vam tenir una forta pluja que va fer una mica de riuada el mes passat i està una mica brut de branques, però vaja, poc a poc ho anem endreçant, però vaja, hem fet millores en el recorregut, per tant una cosa compensa l'altra i realment és un entorn espectacular.
0: Doncs res, expliquem la pregunta. L'Oriol Lázaro és alcalde de Campdevànol des del 2023, oi? I director general de Catalunya Exterior des del 24, i clar, els gorgs de Campdevànol és l'atractiu turístic del municipi. Aquí Sitges tenim platges, però allà tenen uns gorgs que són molt bonics, o sigui que val la pena, per tant convidem a la gent que ens escolti a anar a conèixer Campdevànol i anar a conèixer també els gorgs que tenen allà i que val això, que és una manera refrescant d'acostar-se a l'estiu de muntanya. Oriol, teniu l'Europa en blau ara, oi?
2: Sí senyor, està aquí a tocar, és aquest dissabte, i el cert és que en tenim ganes, és aquesta trobada europeista, dels europeistes, per parlar de la Unió Europea, que estem en una etapa bastant convulsa, passen moltes coses alhora, i penso que s'ha de convertir en una eina molt útil per poder tirar endavant en aquest món tan trasbalsat.
0: Us he de dir, i ara li he comentat amb el Joaquim, que m'ha fet gràcia el títol, Una Unió Europea desorientada en un món sense regles. Apa aquí!
2: Clar, és que de fet, el títol ja explica moltes coses. La Unió Europea, primer que va ser, és un projecte de pau. Sempre ho expliquem, això, no? Des que es va fundar, no hi ha hagut guerres entre els països de la Unió Europea, i això, si mires la història, és pràcticament un miracle. Però més enllà d'això, com a projecte de pau, doncs clar, es va fundar amb unes regles que el que feien era promoure l'entesa, promoure la pau, i en cap moment promoure bel·licisme ni pujar, diguem, el to entre estats. Tot el contrari, tot és a fer acords i fer tractats. Ara, de cop i volta, el món trenca les regles d'aquests tractats internacionals que tothom havia respectat fins ara i la Unió Europea queda desorientada, perquè estàvem jugant a un joc que ara, de cop i volta, ja no té... Les normes no serveixen. ens ha canviat la manera d'actuar i aquí, aquí estem.
0: Ara em permetràs, la irrupció d'una sola persona pot canviar les regles del joc? Una sola persona, perquè en el fons, d'acord, que Trump té tota una cohort de gent que li pica l'esquena, però a la pràctica vols dir que anava a dir que la nostra estructura és tan feble que una persona amb un cert grau de desequilibri, no diré directament un desequilibrat, però amb un cert grau de desequilibri, pot tombar-ho tot amb aquesta facilitat?
2: Bé, jo crec que hem de saber sortir una mica del quadre, mirar en perspectiva i compte. Aquí hi ha diverses coses que podríem posar. El primer, tal com ho dibuixes, home, doncs jo fins i tot et diria un sí rotund, perquè és allò de l'efecte papallona, no? Yeah. El batre les ales d'una papallona en un punt del món et pot provocar un terratrèmol a l'altre extrem. Doncs sí, home, doncs aquest home bat les ales i comença a crear una sèrie de reaccions en cadena que et porta a unes situacions inesperades a molts nivells. Però és que, a més, fa uns... o sigui, té a les mans una eina molt poderosa, que és el govern d'un dels estats amb més influència a nivell mundial, per diferents motius, des del nivell militar fins a l'econòmic, i de cop i volta comença a fer cops de volant, de ara vaig cap a la dreta, ara vaig cap a l'esquerra, de cop i volta, sense poder preveure-ho, a més, que fa que la resta ens afecti molt. O sigui, home, per exemple, amb els arancels que està jugant ara et poso el 100%, ara el 50, ara el 25, ara som amics. Ara no. Només això a l'economia la sacseja molt. I després, no és que estigui sol, o sigui, sí que ell ha estat, jo crec que un dels grans causants del desequilibri, del trencar normes i regles, però no està sol. Tenim els russos atacant a Ucraïna, tenim la Xina que està més forta que mai, tenim tot un dibuix mundial que comença a ser una mica, no et diré preocupant, però que sí que Europa ha d'agafar més protagonisme i més lideratge. Partint de la seva particularitat i del nostre valor afegit, que són justament aquests valors socials que ens diferencien. Enlloc es viu amb el nivell de vida, amb el confort de vida que tenim a Europa. Doncs fem-ne bandera, cuidem-ho molt, però alhora també siguem atents al que està passant al món perquè això continuï sent així.
1: Bueno, jo m'ho estic d'acord amb el que diu l'Oriol, totalment d'acord, i a més afegeixo, no? No només hem de conèixer, perquè moltes vegades hi ha un desconeixement del que significa la Unió Europea, sinó que també valorar aquest estat de dret, de valors, de benestar, que quan sortim d'aquest espai que en diem Unió Europea, te n'adones que el món és totalment diferent, no? I segurament a les generacions actuals més joves tocarà defensar això, perquè malauradament, pensant que poder aquest és el millor model en aquest món i per tant, lo lògic seria que els altres espais del món treballessin per intentar apropar-se a aquest model que hem aconseguit nosaltres, de dret, valors, benestar, no és així. O sigui, el problema és que ens pensem, bueno, clar, és el model a seguir. No, serà el nostre model, però malauradament no és el model a seguir perquè veiem altres espais que no tenen les pretensions de voler tindre aquest nivell de benestar, de drets socials, de xarxa social, de benestar, que en diem per nosaltres, d'una qualitat de vida mínima en la que la societat pugui viure a la Unió Europea o qualsevol tingui una xarxa on poder-se agafar, no que digui allò que diguessis fora de joc, doncs pues, això no és així. I després una altra cosa, que també quan parlàvem del senyor Trump, per posar el nom ja directament, clar, també té una facilitat amb dir coses sense tindre en compte les mínimes regles de diplomàcia internacional, etc, que també fa crear uns desajustos de realment no només està la Unió Europea desorientada, jo crec que està mig món desorientat, nosaltres en concret, no? Perquè com també dèieu vosaltres, va en contra aquesta ànima que després de la Segona Guerra Mundial nosaltres la basem en una cosa que és la pau. L'Oriol ha dit una cosa molt ràpida, però que si la pensem molt, és que és molt important. Ha dit, bueno, esclar, en tots aquests anys nosaltres, amb aquest invent de la Unió Europea, doncs no hem tingut més guerres amb aquests estats que composen la Unió Europea que no en el territori europeu. I això ho ha dit molt ràpid. Però clar, si ho pensem fredament, clar, és la primera vegada a la història, des que la història és història, que això és així. I això poder, a vegades no som tan conscients perquè ho hem normalitzat i perquè evidentment ara doncs, per nosaltres és impensable que demà hi hagi un conflicte suficientment important, per exemple, entre Espanya i França, perquè això generi una tensió bèl·lica o un conflicte bèl·lic i per tant una guerra. Clar, això ara mateix nosaltres no ens cap al cap, però generacions abans que nosaltres era una possibilitat que estava sobre la taula de manera permanent. Ara no. Llavors, ostres, per això la Unió Europea és important. El qual no vol dir que sigui perfecte, el qual no vol dir que ens agradi, el qual no vol dir que a vegades, doncs, bueno, esclar, també està en mans de persones que m'han donat, doncs, poden canviar una mica el rumb que nosaltres pensem que la Unió Europea ha de tenir. Per això jo, i acabo aquí, quan parlem d'eleccions europees, que les menystenim moltes vegades, ostres, després és que la Unió Europea diu això, però sí, clar, és que depèn del que s'hagi anat a votar, tenim unes polítiques, tenim unes prioritats, tenim unes estratègies diferents, i per això és important, més que mai, anar pensant que les properes eleccions europees la gent s'ho ha de prendre en sèrio, perquè no pot ser que en un estat com el nostre, a les darreres eleccions, més de 800.000 persones van anar a votar un partit, entre cometes, per dir-ho de manera fina, que s'acaba la fiesta, que ara mateix hi ha 3 eurodiputats espanyols allà que no sabem el que fan i aquells vots es van perdre i evidentment doncs, fa que després hi hagin unes majories d'una manera o d'una altra que evidentment van cap a un sentit o cap a un altre que pot ser que sigui una Europa en poc temps diferent a la que nosaltres hem estat treballant els últims anys, no? Per tant, en la política europea ens l'hem de prendre en sèrio i ara més que mai, perquè justament amb aquest món sense regles s'està jugant un partit. O sigui, que no hi hagi regles no vol dir que no s'està jugant un partit, s'està jugant un partit molt important i nosaltres hem de veure la Unió Europea on quedem.
0: Oriol, agafant la frase que ha dit ara el Joaquim, nosaltres tenim una manera, un marc doncs que hem venut, un determinat estat del benestar, etc, etc. El Joaquim ara diu que estem jugant un partit. I si el partit el perdem?
2: Home, millor que no. Perquè les conseqüències no te les has de ser preveure, però si veus altres, o sigui, aquí estem parlant de models de governança. I el model europeu ens ha portat amb el que estàvem dient, uns valors socials, un benestar, una no deixar ningú darrere i poder donar suport a tothom i que ningú no, o sigui, tothom pugui tenir els serveis mínims i els drets humans garantits. Fora d'aquí, i jo animo sempre a tothom molt a viatjar i conèixer

0: teves mancances, és el més social a nivell d'entesa de la comunitat, no? De cuidar-nos entre tots i garantir que tinguis una bona jubilació, que puguis tenir uns serveis mínims garantits. I ara, per exemple, dins de tota aquesta desorientació, dins de tota aquesta crisi mundial, ens trobem que una de les coses que està impulsant la Unió Europea, la Comissió Europea, és l'habitatge. Han fet que d'això en parlarem a l'Europa en Blau, perquè és un dels temes importants. S'ha creat aquesta l'Aliança Europea per l'Habitatge i s'estan fent tot de... S'ha marcat com a prioritat la política d'habitatge i iniciatives per facilitar inversions i coordinar polítiques públiques de cara a crear més habitatge, i això és una cosa que no trobes replicada a qualsevol altra part del món. Això només es pensa en un lloc on penses en les persones. Val que també s'està posant la mirada cap a seguretat i defensa. És que tenim la guerra d'Ucraïna que no s'acaba d'acabar, tenim aquest món cúmbuls, aquest personatge que domina als Estats Units que ens té a tots una mica amb allò, anava a dir collonits, eh? Doncs clar que també hem de mirar cap aquí. Però hem de seguir mirant, per exemple, a altres prioritats que hem tingut i que tenim a la Unió Europea. Som abanderats amb la transició energètica i climàtica a nivell, si més no, legislatiu. A nivell de legislació també de la IA, de la intel·ligència artificial. Ara s'estan parlant de veure com podem treballar la migració, tot i que aquí tenim un debat molt, molt fort intern a dintre de la Unió Europea, perquè tenim aquesta extrema dreta que cada cop té una mica més de força. La Unió Europea no té competències en immigració, les tenen els estats, i per tant cada estat fa el que creu. Però dins d'això, com a mínim, tenim una mica de debat, i també ja fa anys d'aquest debat, ja me'n recordo que en Juncker va començar la guerra de Síria, però continua sent un dels principals punts d'atenció entre els estats membres i s'ha de fer aquest debat sobre l'asil i el repartiment de responsabilitats i seguretat de la migració. Però què vull dir amb tot això? Doncs home, que la Unió Europea segueix mantenint aquesta mirada social, aquesta mirada humana, mentre intenta girar també la mirada cap a les relacions internacionals i el context geopolític, que no és senzill. Però, almenys, aquest core, aquesta idiosincràsia, aquest valor afegit que tenim no s'ha de perdre. I aquest és el punt clau, que és el que penso que hem de saber transmetre a les generacions que pugen darrere la nostra.
1: Un dels objectius, anava a dir, estratègics, encara que no esmentats, de l'administració actual nord-americana és la destrucció de la Unió Europea?
0: Home, jo crec que hi va anar de pet, o sigui, de dret, vaja. La que va entrar va començar amb amenaces amb el tema dels aranzels.
1: I Groenlàndia, sí.
0: Groenlàndia. Va començar a picar per molts punts. A més, fins i tot s'havia dit aquí també. Hem d'anar, a vegades ens hem de mirar una mica el que li donem credibilitat, perquè hi ha una quantitat de teoria de les conspiracions bastant important. Però vaja, deien que sí, estaven bastant de la mà amb el Putin per poder seguir pressionant a Ucraïna, mentre alhora també deia que ajudava a Ucraïna, però sí, al final ha fet un garbuix tan gran que per això ens ha desorientat a la resta del món, i potser sí que un dels seus objectius era desestabilitzar o fins i tot anar a minar la confiança de la pròpia Unió Europea. Però crec que la fortalesa de la Unió Europea és justament que si alguna cosa fem és debatre i pensar. Que jo crec que li recomanaria bastant enèrgicament al senyor Trump que ho faci de tant en tant. Pensar. I debatre, i escoltar. I això en la Unió Europea es fa molt, perquè de fet...
1: Potser es fa massa, Oriol.
0: Val, això ens pot... Sí, no, hi ha aquestes...
1: Ja m'entens, oi?
0: Hi ha aquesta qüestió de que som tan... Debatem tant que som lents.
1: Això... Per aquí.
0: Ja passava també a vegades en els parlaments grecs i romans, no? Que feien tants debats que al final arribaven tard. Però,
2: bueno, hi ha un món que va molt ràpid, vull dir, també és veritat que estem ara en un món que va tan accelerat que nosaltres poder... no anem tan lents com sembla, però com que el món va accelerat, sembla que anem molt lents.
0: Sí, no, i la lentitud en el fons compta, que no és només que la pròpia Unió Europea tingui molt debat intern, perquè els debats del Parlament Europeu tampoc són tan llargs, vull dir, tens uns timings molt marcats. Uh-huh. Aquí la lentitud de presa de decisió és dels 27 governs. O sigui, ja no és el propi Parlament, sinó que és el Consell qui moltes vegades alenteix o bloqueja una decisió o una acció concreta, com per exemple quan es parla dels vetos a Turquia o els vetos a Rússia, quan es parlava de tot això. Què ho bloquejava? Doncs un país o dos. I tot això

0: feia que no avancessin. Això sí que s'ha de revisar. Sempre estem parlant del mateix tema, el mateix problema, que és que la Unió Europea, en lloc de ser un estat federal, és un club d'estats, i aquest és el problema que fa que moltes vegades anem lents.
1: Anava a dir, en el vici està la virtut. Però bé, introduïm en aquest punt de la conversa, si us sembla, Pau Solanilla. Pau, bon dia. També un dels col·laboradors habituals d'aquest espai en aquest darrer en aquesta darrera hora d'Europa de la temporada, i estàvem comentant amb l'Oriol Lázaro i també amb en Quim, doncs aquesta desorientació que heu posat en el títol de l'Europa en blau, i que ens marca una miqueta els temps que estem visquent, i que ens sembla que hi ha alguna altra vegada hem tret en aquest espai, Pau.
2: Sí, efectivament, sentia l'Oriol i estic d'acord amb ell. Ho hem comentat alguna vegada, no? La Unió Europea està formatejada per un món que sembla que deixa d'existir. Llavors s'ha de reconfigurar tant en el fons com en la forma. I de fet, una de les coses, vinculant amb el que deia l'Oriol, hem de pensar poc a poc per actuar ràpid. I sembla ser que a vegades ho fem al revés, no? Que pensem ràpid i actuem amb una certa lentitud, no? Perquè el món no ens espera, no? Però necessitem repensar una mica el nostre rol, el paper d'Europa. Els consensos no són fàcils, ho explicàveu, però sobretot una vegada prenem una decisió l'hem d'executar d'una forma relativament ràpida. Aquest és el gran repte, no?
1: Uh-huh. Està en perill la forma de vida europea en aquest món que cada cop està més tempestuós?
2: A veure, jo crec que Europa té les millors bases, els fonaments més sòlids en tot el món per tenir un estil de vida raonable. Ara bé, hem de canviar algunes coses. No podem viure exactament igual que ho hem fet en les darreres dècades. Sobretot perquè hi ha món en transició, amb moltes, alguns diuen crisis juxtaposades, altres amb esdeveniments tecnològics, climàtics, geopolítics, etc. Però jo crec que la mirada ha de ser optimista. Europa té uns fonaments molt sòlids. Ara bé, cap èxit del passat encara té cap èxit del futur, no? Uh-huh. L'hem de reconfigurar. Però l'estil de vida europeu no està en perill. Una altra cosa és que hi ha coses que haurem d'actualitzar, canviar, però el model civilitzatori europeu és sòlid. Una altra cosa és que nosaltres pensem que el món ha de funcionar com a Europa, no? Que és un cert eurocentrisme que hem patit també en el segle XX. No? Pensar que el nostre model és el model del món. No, doncs haurem de conviure amb altres models que d'alguna forma també confronten amb el propi model europeu o el model d'Occident, que són legítims, però que no són igual que els nostres. Però a Europa podem seguir vivint raonablement bé, però hem de reforçar la competitivitat, hem de reforçar la sostenibilitat, l'equitat, la seguretat i la democràcia, que són els cinc pilars del projecte europeu.
1: Doncs a partir d'aquí una pregunta que va pels dos, o va pels tres, en aquest cas, que cadascun faci la reflexió que li vingui. Dos temes que, o directe o col·lateralment, han sortit en aquesta conversa. Per una banda, per exemple, la intel·ligència artificial. L'Oriol n'ha fet referència abans, però clar, els principals avenços en intel·ligència artificial estan centrats en Estats Units i en la Xina. Sí que n'hi ha una a França, però diem que no està tan desenvolupada. I sembla que el món va cap aquí. I segon aspecte, ara el Pau parlava de la sostenibilitat, però clar, aquest inici d'estiu a Europa ens trobem amb una bomba climàtica i tots els models de previsió semblen apuntar a que Europa probablement és un dels llocs que més s'escalfarà i, per tant, més canviarà el clima i més s'haurà d'adaptar del planeta davant d'aquesta situació irreversible de canvi climàtic. Aleshores, tot això, és a dir, la pèrdua per una banda de la competitivitat o de la posició estratègica que representa el desenvolupament tecnològic, i per altra banda, doncs, la situació natural que també obliga a inversions, a canvis, tot això no va en contra de poder-nos mantenir d'una determinada manera? I llenço la pregunta a l'aire. Qui vol començar, Oriol? Vinga,
0: estava
1: va.
0: Estava pensant, dic, si sabem respondre això, ens mereixem dominar el món.
1: Perdó per la pregunta, va.
0: Home, és evident que són reptes estratosfèrics, són gegants, però els hem d'afrontar i hem d'anar-hi de cara. I ara ja comencen a haver-hi moviments i intentones de reagafar-nos en aquesta, reenganxar-nos en aquesta cursa tecnològica i fer-ho bé. Que anem tard? Sí, amb això podem estar d'acord, però no anem malament. Des d'entrada, perquè hi ha tot un vessant social de la IA que jo crec que cap altre lloc que no sigui Europa s'està treballant. O sigui, l'efecte que té la intel·ligència artificial en la societat, ningú se l'està replantejant com s'està fent des de la Unió Europea. I penso que això és molt important, perquè al cap i a la fi el que estarem fent és liderar, potser no la tecnologia, però sí la filosofia, diguem-ho, eh? O sigui, sí tot el que va al darrere, tota la repercussió social que té. Que això, a mig i llarg termini, serà molt important, perquè afectarà a les persones. I l'altre tema és l'ambiental. Això sempre s'havia dit, de dir, val, nosaltres des d'Europa ja ens estem esforçant, fem una llei d'emissions, reduïm-les, fem transició energètica, tenim tot el Green Deal, però al cap i a la fi l'atmosfera és una per tothom. I si som dels poquets o dels únics o els pocs que estem fent cas o que intentem millorar, al final no aconseguim aturar-ho. La mirada ha de ser més cap a adaptar-nos al canvi climàtic que no pas a lluitar-hi, perquè ja veiem que ja el tenim al damunt. Uh-huh. Per tant, n'hauríem de fer el doble joc. Mirar de ser molt més eficients a l'hora de no emetre emissions, de no afectar el canvi climàtic, d'intentar que el canvi climàtic es redueixi, però ja hem d'estar, ja, des d'ara, ja fent tard segurament, aplicant moltes mesures d'adaptació al canvi climàtic. Mira, les riuades que hem parlat abans, sí que se n'havia vist alguna, però amb la violència amb què va caure 105 litres en poca estona, diguem-ne que no és gens habitual i que potser hem de començar a preveure, de dir, doncs ens plourà menys dies però més fort, ens farà molta calor i de tant en tant ens farà molt fred, no? Per tant, ens hem d'adaptar als extrems.
1: D'acord. Pau?
2: Estic d'acord i reforçaria la idea que ha dit l'Oriol, no? Des del punt de vista tecnològic, Europa va amb retard el que en diem la capa d'infraestructura tecnològica, que és molt important. La creació, no?, del llenguatge, dels sistemes d'intel·ligència artificial, etc. Però la intel·ligència artificial no es queda aquí. La intel·ligència artificial, la infraestructura, et permet desenvolupar una sèrie de productes i serveis d'alt valor afegit, solucionar problemes d'empreses, de les institucions, de les persones, i aquí a Europa té el talent, la capacitat, la creativitat, el posicionament per aprofitar-ho. És a dir, anem una mica més tard amb infraestructura tecnològica, amb inversió, amb innovació, però no tenim per què anar tard en productes i serveis. Per tant, hi ha una gran oportunitat que hem d'aprofitar. Uh-huh. Però la segona és que entre el model xinès i el model americà, un de desregulació absoluta i l'altre de regulació i control absolut, Europa té l'oportunitat de generar un espai on allò que es diu l'humanisme tecnològic tingui no només un espai, sinó s'exerceix un lideratge. Que per això tenim el Mobile World Congress a Barcelona, perquè entre el model xinès i el model americà, la majoria d'operadors diu Europa és, diguem-ne, un terreny neutral. I nosaltres, quan al món que hi anem, quan més tecnologia, més important serà la dimensió humana. I aquí Europa té una oportunitat d'ètica, de valors, de control, dels accessos, dels viatges. Per tant, des del punt de vista tecnològic i competitiu, encara que anem en retard amb infraestructura tecnològica, amb inversió, tenim una gran oportunitat. I la segona és que el canvi climàtic, la crisi climàtica, es pot veure com un got mig buit o mig ple. És una gran oportunitat, i Europa està liderant la descarbonització, per generar nous llocs de feina, noves indústries, que en diem el Green Deal, les Green Tech, els llocs de treball verds. Si Europa continua posant-se al capdavant de la transició energètica a la descarbonització, pot liderar competitivament molts sectors estratègics de l'economia mundial. Per tant, sempre ja sabeu, la meva mirada és optimista. No està escrit que el futur hagi de ser pitjor, depenent del que fem. Ara, hem de prendre decisions, no? Com diu l'ETA i el Forma Draghi, és a dir, la fulla de ruta la tenim. Hem de pensar relativament poc, que això, hem d'executar.
1: Això lliga amb el que deies abans, pensem molt i pensem bé fins i tot ara. Una altra cosa és fer les coses, no?
2: Bueno, pensem molt bé, però hem de posar un punt de velocitat a les accions d'aquest pensament estratègic que tenim, no? Però insisteixo, hem de donar un missatge que el futur no té per què ser necessàriament distòpic. Que és complexa? Sí. Però no ha de ser necessàriament pitjor. El progrés és una oportunitat, el que passa que hem de saber aprofitar l'oportunitat. I hem de generar els consensos bàsics, i la polarització no ajuda, per caminar en aquesta direcció, cadascú amb el seu accent, la seva diversitat, la seva pluralitat, però el futur no té per què ser pitjor.
1: Ara el pragmàtic us podria dir que la història de la humanitat està fonamentada de grans ensopegades, que després han permès tirades endavant, oi?
3: La Unió Europea sempre ha passat que ha avançat quan ha tingut una ensopegada gran, uh-huh. perquè ens ha fet pensar i, sobretot, action-reaction, reaccionar, no? Jo crec que quan tu parlaves de la intel·ligència artificial, jo afegiria, clar, si fem una mica una visió una mica de lo que ha passat els últims temps, jo crec que som conscients que la dependència tecnològica històrica que hem tingut ha tingut uns costos que ara no podem continuar així. Jo crec que hem de ser competitius i cal tenir un model propi. Jo crec que anem cap a un model propi en aquest aspecte i d'una manera ràpida, perquè anem tard, com s'ha dit fins ara, no? Però, tal com deia una mica el Pau, aquest humanisme tecnològic, jo diria que la Unió Europea posa el que en diem l'ètica tecnològica. No? La tecnologia no pot ser sense fronteres, sense línies vermelles, on està el control, és a dir, on podem nosaltres d'alguna manera garantir els drets de la ciutadania envers a una tecnologia que al final no controla ni els estats, són empreses multinacionals i la majoria d'elles, com fins ara hem comprovat, ni tan sols europees. No? Per tant, jo penso que a aquest aspecte em sumo a el que diu l'Oriol i Pau i afegeixo això. I en quant al tema de la sostenibilitat, jo penso que també, és a dir, la Unió Europea, malgrat tot, ha sigut l'espai on s'ha generat més debat, més estratègia, més polítiques, més decisions, més legislació, que d'alguna manera ha lluitat contra el canvi climàtic i sobretot, com deia molt bé l'Oriol al principi, poder ara ja adaptar-nos directament. I com afegia el Pau, també és una oportunitat, perquè la sostenibilitat també vol dir una transformació de la nostra indústria i economia amb una indústria tecnologia i una economia més verda, més neta, que a la vegada això també vol dir més social, perquè al final, vull dir, al final quan estem parlant d'això és en benefici de les persones, vull dir, evidentment, si no tenim una indústria que no és neta i per tant, doncs és com les indústries de quan jo era petit, no? Que veies ja que arribaves a una zona industrial perquè veies el cel i deies, bueno, jo deu ser allà deuen unes fàbriques, no? Perquè ja veies des de lluny, ara mateix t'apropes i el cel és blau a tots llocs i vas passant i veus indústries, però això fa anys no era així, no? Uh-huh. Jo quan era petit ho veia directament, mira, allò d'haver-hi fàbriques allà, no? Perquè fixa't el cel, el fum que hi ha, inclús el mal olor que hi ha, etcètera, etcètera. I per acabar també amb una mica també positiu, jo penso que a mi m'agrada molt una fase personal que sempre dic que davant d'un dia complicat sempre me'n vaig a dormir dient, bueno, demà més i millor. Jo crec que el futur de la Unió Europea ha de ser un futur de més i millor, perquè no ens toca un altre, si al final també depèn de nosaltres. És a dir, no és que ens autoenganyem, però és pensar que tot anirà pitjor, doncs llavors apaga i vámonos, però hem de pensar que anirà millor, com a mínim ho hem d'intentar. Les noves generacions com les actuals estem per això, és a dir, estem per una mica millorar tot el que s'ha fet i evidentment amb els errors que hem comès, però per altra banda, ostres, al final el resultat és que tenim un model que quan en parlem no tothom el té i tothom se'l mira amb certes ganes, però clar, és el model que nosaltres hem aconseguit i evidentment millorable sempre serà, però bueno, hem de mantenir també aquesta voluntat de que a la Unió Europea podem fer les coses i les podem fer bé.
1: Doncs ara clar, m'ho has posat molt bé, Joaquim, fer-vos una altra pregunta difícil.
3: Vinga, va.
1: Va. Hem quedat que pensem bé, però de qui depèn el que s'ha de fer? qui ha de prendre la iniciativa o com s'ha d'impulsar allò que s'ha de fer després d'haver pensat. I ara li demano al Pau que comenci.
2: Bueno, jo crec que la voluntat política, els consensos bàsics, sempre parlem consensos bàsics de ciutat, de país o d'Europa, la polarització no ajuda.
1: Estem en una època difícil per obtenir consensos.
2: Sí, el que passa és que, i m'ho heu sentit en algunes altres converses que hem tingut, els millors anys de la construcció europea van ser aquells on els cristianodemòcrates, el centre-dreta, i els socialdemòcrates, el centre-esquerra, van pactar un model de desenvolupament econòmic amb protecció social. A les millors dècades, en diferència de la història europea, en pau. Aquest és el model. Aquest és el model, incloent altra gent. Només amb els consensos transversals, en el que ningú imposa la seva agenda, sinó que fem una síntesi intel·ligent i pragmàtica dels interessos dels uns i els altres, podem sortir endavant. La polarització, intentar guanyar per un vot uns o uns altres, bloqueja el sistema. Polaritza i bloqueja el sistema i ens porta al desastre. Per tant, sí, és molt no, en un moment molt emocional dir-li el nom del porc a l'altre, però és useless, com es diu en anglès. És a dir, es fa un flac favor al conjunt de l'Unió Europea. És a dir, transversalitat, un comú denominador, pragmatisme, empatia vers els altres, i a partir d'aquí construir un projecte comú que no és perfecte, que no és el teu model. Clar que no és el nostre model, però l'has de pactar amb un altre. I per què? Pues per avançar de forma conjunta, no? I la història demostra que funciona.
1: Oriol.
0: Sí, home, i a més dèiem, hem de pensar per després actuar. Ja deia el Pau que hem pensat molt i bé, doncs ara toca actuar, com deies, i segurament aquí el que ens hem de repensar és poder aplicar bé aquest principi de subsidiarietat, que és que actuar el més a prop possible de la societat, no? Tenim molts nivells de governança, tenim des del món municipal, tenim província, regió, estat i Unió Europea. Doncs el que hem d'aconseguir és, tot això que hem pensat, donar les eines necessàries als que poden executar-ho perquè ho facin i el més a prop possible de la societat. Parlàvem abans de, per exemple, noves polítiques d'habitatge, això, el housing. Doncs, qui té els problemes són els alcaldes de les poblacions que tenen persones que no poden accedir a habitatge. El qui té problemes són les famílies, i per tant les famílies aquí van al seu govern més proper. Doncs ara el que hem d'aconseguir és que aquesta Unió Europea, que està en aquesta capa tan elevada, diguem, i que realment ens va molt bé per poder marcar una línia cap a futur, marcar objectius a futur, fer aquests pactes, com deia el Pau, de models cap a on hem d'anar, hem d'aconseguir que tot això traspuï amb el pressupost necessari que calgui i se li doni la capacitat d'execució a qui té la necessitat d'aplicar-ho, bé sigui ajuntaments o bé siguin fins i tot governs regionals, però hem d'aconseguir fer aquesta capil·laritat i poder passar del pensament a l'acció i fent-ho com molt, molt quirúrgicament i molt directe allà on ho necessitem.
1: Doncs, Joaquim.
3: Jo m'afegeixo molt bé a el que ha dit l'Oriol, especialment amb el que ha dit amb el gran pacte polític europeu. Jo crec que és necessari perquè no només és el que històricament s'ha demostrat, que és quan Europa ha consolidat el model, que és el model que en aquests moments nosaltres tenim, sinó que a més és l'única manera de generar certa estabilitat amb una Unió Europea que, no ens enganyem, són 27 estats membres, 27 maneres a vegades diferents de pensar, l'Europa del Nord, la del Sur, la del Mediterrani, la de l'Est, la de l'Oest...
1: Ja ho diu la dita castellana, no? Dividir i venceràs.
3: Clar, correcte, on a més tots estan pendents de les seves eleccions nacionals i bueno, hi ha països que poder l'impacte que tinguin aquelles eleccions són menors, però hi ha països que l'impacte que té a nivell del resultat a les polítiques europees són més importants, i m'afegeixo a la segona part de la meva resposta a lo que té l'Oriol, no? Vull dir que també poder tot aquest entramat fa que hi hagi una evidència que és l'Europa més pròxima, a l'Europa de les ciutats, l'Europa dels pobles, els municipis, però especialment de les ciutats, que són les que podem dir que és on hi ha territori, on hi ha ciutadania d'una manera evident, i són aquests aquests sectors actius que darrerament estan construint els avenços a la Unió Europea. Al final, avui en dia, si fa temps es pensava que no era així, ara mateix ningú pensa que la Unió Europea pugui avançar sense la involucració de lo que són l'àmbit local i especialment les grans ciutats. Vull dir, i per això grans ciutats europees, a vegades, per exemple, abans l'Oriol ha parlat de lo que era el housing o tot el que és el tema de l'habitatge a nivell europeu. Però la Unió Europea s'hi ha tingut que ficar, no només perquè sigui un problema de la seva població, sinó perquè les grans ciutats han començat a liderar aliances internes entre elles per resoldre problemes que ja eren europeus i que ja no eren només d'un país o d'una ciutat o d'un territori, sinó que ja s'estava, com una taca d'oli, sent un problema social arreu de la Unió Europea. No? Per tant, la Unió Europea, sense tindre les competències sobre aquesta qüestió, com moltes vegades ha passat, doncs ha començat a sacsejar el tema i intenta liderar, com a mínim, de moment, amb aquest pensament per passar després a l'acció. No? Per tant, jo penso que estem en un moment també de reconstrucció europea i d'una Europa que, a més a més, doncs, ha d'encaixar en aquest món global que està canviant sense perdre la seva essència.
1: No sé com aneu de temps, però m'agradaria fer-vos una més, si us va bé. A veure, l'Oriol més d'una vegada ens havia dit en el passat que era força fan o que li agradava la manera de portar les coses de von der Leyen, de la comissària europea. Creieu que, i començarem per en Pau, que ha de marxar ràpid, per tant, creieu que abans en Joaquim ens ha comentat això, que probablement el problema està més en el Consell que la Unió en si, però clar, que la Comissió ha quedat una miqueta desdibuixada en aquests darrers temps, especialment des de la irrupció de l'administració Trump? Pau.
2: Bueno, jo crec que von der Leyen té dues etapes. No? El primer mandat va ser un mandat d'una presidenta amb un lideratge potent, perquè ella té una personalitat forta, però bastant empàtic i col·laboratiu, però s'ha destapat en aquest segon mandat com una presidenta més, diré, per dir-ho suau, executiva i no sempre respectant les formes i la governança europea. D'una banda, ha basculat cap a posicions que s'ha apropat cap a la dreta extrema, per dir-ho d'alguna forma, ha comprat algun mantra ideològic de la dreta extrema, més conservadora de la Unió Europea, deixant la centralitat, per exemple, en temes climàtics, per posar un exemple, i també s'ha ficat a exercir unes competències que no li corresponen en política exterior. La presidenta de la Comissió Europea no té un paper en política exterior. La té la vicepresidenta i l'alt representant i no l'ha respectat i l'ha trepitjat alguna vegada. Jo crec que això no ajuda a generar consensos i confiança en una governança europea que ja és complexa per si, no? Per tant, jo en el cas de von der Leyen, per mi és una petita decepció en aquest segon mandat. Crec que ha anat a pitjor en comptes de millor. Però bueno, potser són els signes dels temps, no? Que és evident que el món és més complex i la Unió Europea també ho és.
1: Anava a dir, no ha de ser fàcil segur, exercir el paper. Pau, t'agraïm molt aquesta estoneta. Sabem que has de marxar, però com a mínim ens has pogut deixar aquestes reflexions. Escolta, bon estiu i ens saludem més endavant en altres edicions de l'Hora d'Europa.
2: Gràcies, una abraçada per tothom.
3: Abraçada forta, Pau.
1: Oriol, vinga, et deixem ara la pregunta per tu.
0: La tenies guardada, no?, des de fa... No, home, mira, és que el Pau ha dit molt bé. El primer mandat de la von der Leyen, jo crec que va ser una dona dialogant, oberta, disposada a escoltar i a treballar de mà, braç en braç, amb qui fos, no? I en aquest segon mandat s'ha trobat una sacsejada que no s'ha pogut gestionar bé, la per part d'en Trump, i a més ha hagut de dir i desdir masses vegades, i també hi havia un moment en què també semblava una mica que li estava passant com en Donald Trump, que deia una cosa però després ho canviàvem, ha costat centrar-ho. Ara la veig una mica més tranquil·la, malgrat tot sí que és cert que a mi em va decebre, em va saber molt greu, perquè la veiem, com ha dit el Pau, una dona forta amb lideratge i que era capaç d'escoltar i liderar, que això és molt important. Ha canviat, i malauradament ha canviat. Penso que és molt necessari tenir un lideratge fort a la comissió perquè els estats acabin comparant algun dia a la fórmula de federació, una Unió Europea federal, i no pas un estat, un club d'estats com és ara. Per això a mi em sap molt greu, perquè ara que anàvem bé, ara que ens estava donant la raó a aquells que pensem que la Comissió Europea ha de coordinar al màxim les polítiques comunes, i que no sempre passa, doncs el fet de que hagi fet aquesta deriva fa que hi hagi estats que ara mateix doncs no ho vegin clar.
1: Ja,
0: El
1: que no li envejo és la cadira, perquè això és pitjor que el tron de ferro del Joc de Trons.
0: Sí, no, a més m'imagino que algunes reunions devien semblar patis d'escola de nens cridant, però, escolta'm, ningú va dir que seria fàcil, no? Quan et poses en responsabilitats d'aquest estil, saps que t'hauràs d'afrontar situacions no senzilles, però vaja.
1: Escolteu, m'expliqueu una miqueta aquesta jornada d'Europa en blau, que tindrà lloc aquest dissabte vinent, el dia 4
3: correcte.
1: De juliol, a la Calonja.
3: A Calonja, correcte.
1: Mentre Barcelona s'atura perquè ve...
3: Hi ha el Tour.
1: Vosaltres estareu a Calonja.
3: A Calonja... Clar, portant la contra una mica. No, la veritat és que és la 6a edició, sempre ho fem el primer dissabte de juliol, i té mèrit perquè vam començar, si feu comptes, doncs vam començar en època de pandèmia, vull dir que...
0: Totalment, amb mascaretes.
3: Exacte, vull dir, tota cosa amb mascaretes allà, i no podien ser més de 25 en aquell espai, bueno. Va ser allò de dir, vinga, va, som-hi, no? I, bueno, ara ja portem 6 edicions, a més, la segona edició del Premi Francesc Gambús, que és un premi que poder ara després l'Oriol ens explicarà més en detall. Jo entraré una mica a poder fer una mica un resum del que pretén Europa en blau, però Europa en blau pretén fer una jornada exclusivament una vegada a l'any, al començament de l'estiu, que sigui una mica el colofon de lo que seria l'any, diguéssim, europeista, abans de començar ja definitivament les vacances. Per tant, ho fem d'una manera molt seriosa, però a la vegada també informal, perquè evidentment doncs, ens permetem el luxe de poder convidar ponents que saben que estan en un entorn on poden dir més enllà del que seria una conferència tradicional, una jornada tradicional, i per tant és molt important aquest aspecte, perquè ens permet que hi hagi no només ponències que ens enriqueixen perquè es diuen coses que no són les habituals, sinó que també és la segona cosa que per mi és important d'Europa en blau, és que els assistents són gent que venen per interès europeista, internacional o per la jornada en si, però que sempre diem que podríem fer 3 panels o 4, perquè dins dels assistents hi ha gent que podria ser perfectament ponent. I això fa que els debats, que és una part molt important que nosaltres destinem i dediquem en temps a la jornada, doncs siguin debats realment molt interessants, on també després es fa networking, on aquest any a més hem posat un accent a la gent jove, perquè pensem que també són importants, que no només allò de... Els joves són importants o no? Són importants no en el futur, en el present. Sou el futur? Vosaltres sou futur, no, vosaltres ja sou present, i per tant nosaltres tenim una consideració important a la gent jove. No sé si Oriol vols afegir alguna cosa més.
0: No, bàsicament és el que ja m'ha explicat algun cop, necessitem, com dèiem, Europa és reflexió, és pensar, i Europa en blau al final el que fem és posar tot de persones que ens passem l'any preocupats per impulsar polítiques europeistes, per explicar què és l'europeisme i què és la Unió Europea, sobretot a gent jove, com fa el Quim tot sovint per escoles i instituts, i estem preocupats tot l'any amb això, i aleshores ens busquem un dia en un ambient distès, però això no vol dir que el que tractem no tingui importància o no tingui el seu pes concret, i allà el que fem és compartir coneixements, perquè convidem a panelistes i fem panels que ens aporten és coneixement i alhora també experiència o visió del tema en concret. No? No tan sols tenim un gran expert que ens fa una gran conferència, sinó que també tenim persones que trepitgen el territori, que intenten tirar endavant aquestes polítiques que s'han pensat, ens expliquen les dificultats. Per tant, el que intentem recollir és la visió sencera d'aquest panorama europeista des de la gran esfera, des dels pensaments fins a l'actuació. Per tant, aquest any ens podem trobar a persones com, per exemple, que tindrem el director de representació de la Comissió Europea de Barcelona, no?, que representa la comissió, fins a, per exemple, tindrem un ponent que és un alcalde d'un petit municipi de Catalunya. Per tant, intentem obrir molt la mira, posar molta informació sobre la taula, perquè després nosaltres ens passarem la resta d'any explicant la Unió Europea a la resta de població, i això per nosaltres és molt important. Uh-huh. I agafo el guà que m'ha llançat en Quim amb el Premi Francesc Gambús. Clar, el Paco va ser una llàstima que el perdéssim fa uns anys, i la veritat que crec que fins i tot és el motor que ens va empènyer en part a fer aquesta trobada europeista, perquè ell era un gran europeista, un gran pedagog, a més, va ser 5 anys eurodiputat i va passar-se 5 anys anant a les escoles i portant escoles a Brussel·les perquè entenguessin què era el Parlament Europeu i la Unió Europea.
1: I ara aquí afegeixo, Oriol, que va ser l'únic eurodiputat que va venir en persona al programa.
0: No, imagino, perquè una persona molt implicada i que li agrada molt la proximitat, i conèixer les coses de primera mà. Uh-huh. I per això aquest premi el destinem sempre a entitats, també podem algun cop podria ser persones, però de moment estem premiant entitats que el que fan és molta pedagogia per explicar bé què és la Unió Europea i per ajudar-nos a entendre cap on ha d'anar també aquesta Unió Europea. No? L'any passat va ser un premi, jo crec que a més molt, molt sentit per part de qui el va recollir, eren els de l'Associació de Periodisme d'Europeistes, o de l'APEC, que perquè el Paco i més hi va tenir molt bona relació, en Francesc Gambús hi parlava molt i els hi reconeixia molt la seva feina, la seva tasca, i ells mateixos a l'hora de recollir el premi ho van explicar. I és aquest el sentir que busquem, no? I aquest any, doncs, el premi... Ho puc avançar aquí, m'ho és secret?
3: No, pots avançar-ho, clar que sí, clar que sí.
0: El donem segurament al millor think tank que tenim a nivell europeu, que és el CIDOB, que fa una trajectòria europeista molt gran, té uns grans pensadors que ens ajuden molt a destilar i a desxifrar aquesta Unió Europea, cap on, d'on ve, cap on ha d'anar, i per tant ens ajuda a fins i tot a preveure el que hem de fer i a definir bones trajectòries, bones polítiques, no? I això era un bastant alternat també del Paco, que era el pensar i negociar, pensar i parlar, conèixer i apostar, no? Allò, eren tota una sèrie de maneres de fer que vam pensar que tant de bo tothom tinguéssim això incorporat, i que, com que no és així, doncs volem premiar a qui realment actua d'aquesta manera quan va pel món explicant la Unió Europea, no? Uh-huh. I Europa en blau el que té és aquesta dualitat de dir, val, parlem de legislació, parlem d'execució, però també parlem d'emoció, perquè al cap i a la fi la Unió Europea, el viure dins de la Unió Europea ens permet emocionar-nos fins i tot, que vol dir cuidar-nos, tirar endavant un estil de vida molt diferent que la resta del món, i quan l'expliques des de l'emoció és quan de cop i volta li veus aquest valor afegit que té.
1: Doncs hem donat gairebé un gir, perquè hem començat amb aquest estil de vida i acabem amb aquest estil de vida, trobada, com dèiem, a Calonge, aquest proper dissabte, trobada d'Europa en Blau, sisena edició,
3: correcte.
1: Que organitzeu bàsicament l'Oriol i el Joaquim, oi? Amb tot de col·laboradors, però...
3: Amb el Pau, la Laura i la Mònica també, correcte. Mm-hmm.
1: Però que, doncs, una miqueta també hem volgut fer-nos aquí ressò en el que és, com dèiem, la darrera hora d'Europa d'aquesta temporada. Oriol Lázaro, escolta, moltíssimes gràcies, com sempre.
0: No, gràcies a vosaltres, de bon plaer.
3: Ens veiem dissabte, Oriol.
1: Exacte.
0: Ens veiem dissabte, a Calonge.
1: Us veiem dissabte, i a tu també, Joaquim, moltíssimes gràcies.
3: Ens veiem al setembre.
1: Ens veiem al setembre, des d'Eurolocal, una temporada més. Tanquem aquí l'hora d'Europa, tocant fusta, perquè aquest optimisme que també ens intenten encomanar gent com en Pau Solanilla, com l'Oriol Lázaro, com el mateix Joaquim Millán, doncs s'acabi concretant. Joaquim, bon estiu.
3: Bon estiu.
4: Ràdio Maricel, 107.8 FM.

0: Ens acompanya avui aquí a l'estudi la presidenta del Casino Prado. Què tal, Carme Artigas? Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: I ara no sé gaire, no sé molt bé per on començar, Carme, perquè algú podria pensar, home, el Prado, la feina forta és a l'hivern, no? Una feina d'entitat, el carnaval, la promoció teatral, etc, etc, etc. No, no, no. Bé, ara ens ho dirà ella. Però si algú es pensa que el Prado descansa a l'estiu, ja pot esborrar-ho de la seva ment, perquè tenen un gruix d'activitats, Carme, que no sé per on començar. Sí. Per tant, descansar l'estiu, no descanseu,
1: la
0: eh?
1: La veritat és que sí, que tenim una agenda molt atapeïda. De fet, ahir teníem junta i en parlàvem perquè coincideixen a més moltes coses alhora, però la veritat és que penso que hi ha moltes propostes i propostes per tothom, no?
0: Caram, és que no sé si que a més, clar, més enllà de les propostes del Prado, que són de les que avui parlem, clar, això ha de conviure amb les propostes que té la resta del municipi, la resta d'entitats, sí. Aquest cap de setmana amb el tour, que sí. Això, clar, això diguem que us ha agafat una mica tots com despreminguts, sí. No? Que teniu la vostra agenda i ara de sobte el tour acaparat aquí el, si més no diumenge, no? Diumenge 5 de
1: però,
0: juliol.
1: Però és una mica, és més tard, el tour ja haurà passat per Sitges, no? Tenim gent per tot, perquè tenim 30.000 habitants i després tots es passa volant, o sigui que...
0: Es pot conviure. Hi ha convivència, diguem, entre sí. Tota aquesta activitat cultural frenètica. Per on vols començar, Carme?
1: Doncs per on vulguis, és a dir, pels capvespres, per exemple.
0: Vinga, comencem pels capvespres, que aquest diumenge comencen sí. Les capvespres musicals, no, jardins? Vinga.
1: Sí, ja com cada any doncs, fem aquest format de concerts de petit format.
0: Quants anys fa que ho feu, això?
1: Aquest, ja no sé si s'acorda, el cinquè.
0: Cinquè
1: any. Sí, cinquè
0: any. De capvespres.
1: Sí, i la veritat és que molt bona acceptació. Sempre diem que és uns concerts tampoc sense gran, no sense
0: aspiracions,
1: sinó que es tracta simplement de tenir un espai per anar a compartir, escoltar música en directe un diumenge a la tarda sota les moreres, que està fresc, més fresquet que en altres llocs, i també donar oportunitat al que seria doncs els músics sitgetans, no? Una mica, perquè el que intentem és que siguin d'aquí, no anar a buscar gent de fora, no? Uh-huh. Sitgetans o de la comarca
0: del territori, que clar, que això una mica a més també encaixa amb lo dels imprescindibles que començarà més tard, però no compartiu artistes, eh?
1: No.
0: Que dius, ostres, sí. Quin planter de talent al territori tenim, sí. Com, i no sé si ho mireu, és a dir, si esteu pendents també
1: de que
0: no vagin a tots dos llocs, no?
1: Sí, ho mirem de que no hi hagi coincidència, però és que a més aquest any hem encetat un format que hem fet un concurs que s'han pogut presentar els grups.
0: D'acord.
1: És a dir, hi havia unes bases en què, és a dir, que d'alguna manera fer-ho més obert, no? Uh-huh. Perquè és cert que hi ha grups que no hi penses o que no els coneixem, no?
0: Clar.
1: I la veritat és que s'hi han presentat força propostes, ens han presentat 11
0: caram.
1: Propostes, sí, per cinc concerts.
0: Molt bé, i heu hagut de fer tria.
1: I hem triat,
0: en base a quins requisits?
1: Hem buscat una mica que hi hagués una varietat d'estils, una varietat d'estils, també que s'amoldés a l'espai que ho fem, no? Uh-huh. També depèn del tema de sonorització.
0: Sí.
1: Després ha hagut algú que per les dates tampoc no encaixava, que això també sempre passa.
0: Uh-huh.
1: I no vol dir que els que no haguem escollit aquest any doncs
0: no puguin actuar l'any vinent.
1: L'any vinent, uh-huh. Exacte.
0: Però 11 propostes, sí. Em semblen moltíssimes.
1: 11 propostes.
0: Perquè estem parlant d'11 propostes.
1: 11 en termini, i fora de termini ens han arribat dos
0: més.
1: O tres més, sí.
0: Però clar, tot això són propostes de musicals,
1: grups,
0: no?
1: Grups
0: musicals,
1: sí.
0: Del territori,
1: sí.
0: No?
1: Sí.
0: És a dir, sempre en Sitges, Vilanova,
1: sí.
0: Ribes,
1: sí.
0: Ribes, Garraf, jo
1: sí.
0: Que sé, Canyelles,
1: sí.
0: Potser m'apures...
1: No, tan lluny no han arribat.
0: Tan lluny no.
1: No.
0: És que em semblen moltíssimes.
1: Sí, hi ha molta gent que fa músiques.
0: Però molta?
1: Sí.
0: I d'estils molt diversos. Caram!
1: Sí.
0: I això que no tenim encara un edifici, una escola de música, allò com Déu mana, diguéssim,
1: I, a més, nosaltres, en el nostre cas, que el que intentem és no repetir grups, és a dir, grups que ja han actuat altres anys,
0: que no
1: intentem
0: tornin.
1: Que a veure, per donar oportunitat, si no
0: tingués,
1: no perquè no s'ho valguin, sinó perquè intentem donar oportunitats una mica a tothom, no?
0: Caram,
1: sí.
0: És que no sé si seria digne d'estudi això, no sé si tots els municipis
1: a Sitges,
0: passa això.
1: Potser no en som conscients, perquè clar, jo puc parlar en primera
0: sí,
1: persona.
0: Sí, home, clar, tens dos fills músics.
1: En tinc dos a casa, no? Però potser no, jo, això a vegades ho comentem, potser no en som conscients de la gran qualitat que tenim, musical que tenim a Sitges.
0: Home.
1: Hi ha un planter de gent que
0: sí,
1: fa música.
0: Sí, i podríem incloure Ribes amb això, perquè
1: sí,
0: jo crec que
1: sí,
0: també
1: sí.
0: Hi ha Ribes.
1: Sí, perquè tenim algun grup
0: sí,
1: que hi ha Ribes.
0: Sí, perquè i Ribes també, sí. Diguem que en el tema tema musical també està molt posat, però clar, aquí caldria un estudi sociològic bastant més acurat que el que estem fent ara, no? Però no tinc clar que tots els municipis hi hagi tants grups, tanta gent que faci música. Que faci música amb, és a dir, a casa seva probablement sí, però que faci música i que tingui repertori com per posar-se dalt d'un escenari, no?
1: Efectivament. I després que nosaltres ho fem pagant, eh? No són concerts gratuïts, perquè pensem que s'ha de dignificar els músics i, a veure, no tenim un superpressupost, però sí que a tothom se'ls hi paga un import digne,
0: diguem,
1: sí.
0: Ajustat a la proposta, no? Sí, que és una proposta local, de jardins, però...
1: Professional pagant, que també és una mica el que toca.
0: Doncs dignificar la feina, no? Sí, dignificar la feina, que i entenc que en alguns casos potser fins i tot és gairebé primera vegada que posem dalt d'escenari, però en altres no?
1: Aquest any no, però hem tingut uns quants...
0: Que s'estrenaven,
1: sí,
0: no?
1: Sí, que s'estrenaven, sí.
0: Uh-huh. Sí, sí. Ens parles una mica de la proposta que trobarem els capvespres? Obriu diumenge?
1: Sí, amb Fluid Rosa.
0: Amb Fluid Rosa.
1: Amb Fluid Rosa, Pink Floyd, sí. O sigui que ja sabem el que és.
0: Qui li agrada Pink Floyd, doncs, diumenge gaudirà, no?
1: Sí, sí. Uh-huh. I el següent cap de setmana, que seria el 12, sí. És una parella precisament que són de Ribes, May i Lau, sí. I fan una proposta més intimista, uh-huh. Vale? És un concert més suau. Uh-huh. També nosaltres el que hem tingut en compte és, perquè hi ha dies que tenim coincidència amb alguna cosa al teatre,
0: sí, clar.
1: Perquè acollim el cicle del Mediterranean Guitar Festival i el del Candlelight aquest any, no? I aleshores el que m'hem mirat és que una mica doncs, no siguin les mateixes
0: que
1: propostes
0: no molestin,
1: i no es molestin, uh-huh. I ajustar una mica els horaris.
0: D'acord.
1: Perquè bueno, pensem que hi ha públic per tot, eh? Uh-huh. Uh-huh. Després tenim un altre grup que es diu Sal i Sorra,
0: sí.
1: Que també són d'aquí, sitgetans. El 26, com que tenim la cluenda del Open d'Escacs, sí. Hem decidit que no farem...
0: Atureu.
1: Sí, perquè ja tenim l'entrega de premis, que es fa al jardí i tot plegat i ja
0: tindré... Quin estiu que teniu al Prado.
1: Sí, aleshores, com que ja posarem música amb un DJ, sí. Ja aquell dia no farem concert. Després tindrem ja a l'agost el concert de la Cobla Sitgetana,
0: sí.
1: Que ja el vam fer l'any passat, sí. I ja vam dir que ho faríem tradicional, prèvia Festa Major,
0: una mica... de boca, eh?
1: Sí, obertura de boca. I el dia 9 d'agost, tenim Últim Cavall.
0: Sí.
1: Últim Cavall.
0: Ribetans, han estat aquí a la ràdio, sí. Han estat aquí a la ràdio.
1: No, perdó, aquí m'he equivocat jo.
0: Últim Cavall són de Ribes i va presentar disc fa no gaire,
1: sí.
0: No venen.
1: No poden, sí, perquè no podien.
0: Ah, d'acord.
1: No, el he tingut de canviar.
0: D'acord.
1: El 9 d'agost el que tenim és el concert de Gralles amb el grup La Trinitat.
0: Ah, d'acord.
1: També com a prèvia Festa Major, però a més amb una proposta que no desvetllaré, perquè ells van dir que no es pot desvetllar encara, però una proposta diferent que ens volen fer.
0: Però amb Gralla, eh?
1: Però amb Gralla.
0: Concert
1: amb Gralla i alguna cosa
0: més.
1: I alguna cosa més.
0: Caram.
1: Que no han desvetllat. Això seria el 9
0: d'agost.
1: I ja parem perquè, clar...
0: I aquí s'acaben els... s'acaba, eh? Cap gràcies. L'horari sempre serà el mateix?
1: A les 7.
0: Sempre a les 7 de la tarda,
1: sí,
0: eh? 7 de la tarda als jardins.
1: Sí, de 7 a 8.
0: Sota les moreres, a l'aire lliure,
1: amb aquest... I es tracta d'això, d'anar a prendre alguna cosa, anar a veure i estar allà fresquets i compartir una estoneta.
0: Exacte, i amb un ambient musical, diguem, que probablement descobriran, no? Permetrà descobrir a molta gent o no, però el que segur que els permetrà és gaudir. Això són els capvespres dels Jardins del Prado en aquesta cinquena edició. Ja ens ho avançava la Carme, però és que aquest any el Prado ha decidit també que... acull els concerts aquest del circuit del Candlelight, que això a Sitges ja es feia en hotels, ho havíem vist en hotels,
1: Dolce, no?
0: Sí, exacte, que són aquests concerts que el que fan és ambientar-ho tot amb espelmes,
1: no?
0: I aquest any el Prado, com ha anat això?
1: Mira, de fet ja fa 2 anys que vam intentar contactar-hi nosaltres, però en aquell moment no es van donar les circumstàncies, i enguany va ser ells que ens van contactar i van seleccionar el nostre espai. Com ells seleccionen normalment espais singulars, que tinguin, i llavors van seleccionar, bueno, vam estar parlant amb ells, vam arribar a un acord i de moment són aquests 3 concerts que possiblement són ampliables a un parell més, però bueno, és entrar en aquesta roda, i la veritat és que es fa molta il·lusió, perquè això no ho organitzem nosaltres, nosaltres els acollim, no? però són un tipus de concert també molt, molt intimista, sí. Molt, molt bonics, són
0: sí.
1: Molt bonics.
0: Són concerts per estar assentat, assegut, gaudir, en calma, no? Tenen sí. Un punt d'inspiradors, no?
1: I en la sorpresa, sobretot aquest primer, cap de setmana que ens vam fer, que vam fer dos, un de Queen Abba i l'altre de Coldplay, i gairebé tota era gent, no era gent de Sitges. Gairebé tot era gent de fora.
0: És que aquest moviment
1: arrosseguen sí. Gent de fora.
0: És que aquest moment del Candlelight no és una cosa nova, no. Ho fan arreu del món, diria. És sí. A dir, fan concerts
1: de
0: arreu
1: fet,
0: del món.
1: Segons diuen, sí. A 180 ciutats
0: sí,
1: del
0: sí.
1: Món.
0: Sí, sí. En el seu moment, quan van arribar a Sitges, jo crec que va ser el primer any que van venir a Sitges, o si més no, que nosaltres vam tenir constància, vam poder parlar amb ells i ens van explicar una mica això, aquest. Mm. I és veritat que han fet com tota una espècie de xarxa, no? S'han estès per tot el món i tenen la singularitat aquesta de la imatge i de l'ambientació sí, amb espelmes. Això ho fan dins el Prado, dins
1: sí,
0: el teatre.
1: Sí, és impressionant.
0: Clar, com
1: més
0: porten,
1: de mil,
0: això?
1: Més de 1.000 espelmes, tot l'escenari cobert d'espelmes, amb metges músics i els passadissos de la platea.
0: Tot amb espelmes. Entenc que són espelmes de LED?
1: Sí, evidentment. Evidentment, sí.
0: No podria, no?
1: Només faltaria ara que ens cremessin, ara que tenim tot nou i restaurat.
0: Que es cremi el Prado pels Candlelight, no, són espelmes de LED.
1: Compleixen totes les mesures de seguretat.
0: No, a part et dic una cosa, i ara ho pensava, i això ho vaig pensar en el seu moment quan hi vam parlar, imaginin-se com aconseguis encendre totes aquestes espelmes i que es mantinguin enceses aquí al teatre encara que és tancat.
1: Portaven 2.000 espelmes.
0: 2.000 espelmes. Això venen ells, ho munten, com funciona?
1: Sí, sí, sí,
0: ells venen, ho munten...
1: Sí.
0: Ells gestionen porten... els grups musicals que moltes vegades
1: sí, sí,
0: són
1: sí,
0: tributs
1: tot, nosaltres hem arribat a un acord
0: de
1: amb la sala i pues, evidentment una persona d'acomodació i el tècnic de sala, de so, però després tota la infraestructura
0: és
1: d'ells.
0: Cosa d'ells. No heu de desmuntar res ni
1: no.
0: Res, tal
1: fan,
0: qual,
1: Tot ho fan. Tot, Mediterranean també,
0: sí.
1: Festival també és el mateix. De fet, és una mica una manera de portar més propostes i més tipus de proposta diferent sense aquest cost de producció per nosaltres, que
0: clar.
1: Al final som una entitat sense
0: ànim
1: de lucre.
0: No, que això ens reporta diners,
1: voluntat,
0: clar.
1: No, i amb voluntaris, però no només això, sinó
0: amb
1: voluntaris, que clar, que això després s'ha de muntar, no? I és una manera doncs, d'apropar més opcions.
0: Clar, i el que deies, el Candlelight us porta un públic estranger, que probablement també és la primera vegada...
1: Estranger, però també de fora de Sitges.
0: Però entenc que també molts d'ells deuen veure per primera vegada el Prado.
1: Sí, bueno, al·lucinats. Al·lucinats. És a dir, i veies que feien fotos del sostre.
0: Del sostre.
1: Feien, es feien fotos tots a l'escenari. Sí,
0: teniu
1: sí.
0: Oportunitat d'explicar o no? O no? O,
1: no
0: això no, eh?
1: No,
0: no hi ha l'oportunitat de fer promoció?
1: No. Bueno, això els artistes normalment sempre ho comenten, no? L'artista que actua.
0: Els Candlelight que estaran a Sitges, al Prado, fins al dia
1: agost.
0: 19. No, 19 de juliol, però fins al 2 d'agost encara n'hi ha,
1: d'agost.
0: Vale.
1: Fins en tenim dos amb stand-by.
0: Amb stand-by.
1: Stand-by.
0: Les entrades a través del web del Prado?
1: No, a veure,
0: a través dels seus, del Fiber,
1: Nosaltres hem posat el link a través de la web del Prado, però les entrades es cobren directament a Fiber.
0: Des de Fiber.
1: És a dir, no les ven al Prado.
0: D'acord.
1: Vale? Perquè no és un esdeveniment
0: vostre.
1: Produït pel Prado.
0: Uh-huh,
1: val?
0: Uh-huh. Però clar, això no sé, i això, i ara anem al Guitar Festival, el Mediterranean Guitar Festival.
1: Que ja fa uns quants anys que l'acollim.
0: Quants anys fa que l'acolliu el Mediterranean?
1: Doncs 4
0: anys. 5 anys també.
1: Sí,
0: clar, això és una manera també de que aquest teatre estupendo en el que heu invertit tants diners i tants esforços, no? Mantingui vida
1: sí.
0: Al llarg de tot l'any,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
0: I exacte, i en moments, en èpoques de l'any en què potser és més difícil, com per exemple l'estiu, no?
1: Exacte. Es tracta de poder oferir una proposta més àmplia, no? Com pots comprovar, aquest estiu és música, sobretot, no? A l'hivern fem més propostes
0: sí,
1: teatrals més, i ara
0: sí.
1: L'estiu és tot
0: més
1: música, que també és una cosa que la gent li ve més de gust, no? Però és la manera de poder fer una proposta més àmplia i que també a nosaltres el cost físic i tècnic de muntatge sigui menor, perquè clar, és que al final som voluntaris, tenim l'estructura professional, però és que no arribaríem a tot, no? I després que per també la tasca de buscar els grups, de contractar-los...
0: Clar, sí, sí.
1: És a dir,
0: és una feinada, això.
1: És una manera de poder ofertar.
0: Sí, sí, i de treure-li rendiment, no?
1: A la sala.
0: A una sala meravellosa,
1: sí,
0: com
1: sí,
0: té el Prado,
1: sí, sí.
0: Que entenc que quan venen a aquestes propostes a Sitges i veuen el Prado i al final arribeu a aquest acord, clar, és el que deies, és que no deu ser fàcil per aquestes propostes musicals trobar espais com el Prado.
1: No, clar, una de les coses que ens feia il·lusió és que Fiber, que té aquesta marca Candlelight tan reconeguda a nivell mundial, és a dir, som una de les 180 ciutats triades. No? Doncs que,
0: sí, perquè busquen sempre jardins, busquen espais molt emblemàtics, sí, aquesta gent, molt fotografiables, sí, perquè busquen molt
1: perquè
0: la fotografia.
1: Perquè busquen molt a l'Instagram i després a les xarxes. Sí,
0: sí, efectivament. Per tant, clar, això també d'alguna manera ho situa, no? Entenc, en un ventall de possibilitats d'un munt de propostes que surten de Sitges, però que entenc això, que us permeten treure rendibilitat
1: clar,
0: a la sala.
1: I a més
0: sala.
1: A més que després tenim una sala que té una molt bona sonoritat, no? Perquè tot ajuda, és tot l'ambient. I clar, ens vam trobar gent que ens deia, no?, que havien vingut a passar el dia a Sitges.
0: Clar.
1: Perquè tenien les entrades del concert, que els havia regalat no sé qui,
0: sí.
1: venen a Sitges, dinen, o han anat a la platja i després es queden
0: perquè els horaris dels concerts dels Candlelight, quin horari són?
1: Ja, el primer pas és a les 7 i el segon a les 9.
0: D'acord. És a dir, hi ha dos passes a
1: dos
0: cada passes,
1: actuació. Dos passes, però dos concerts diferents.
0: D'acord.
1: Han fet dos concerts diferents i els han creuat, és a dir,
0: d'acord,
1: els repeteixen, per exemple, el de Coldplay també el tornaran a fer
0: d'acord,
1: a l'agost, però perquè la gent tingui l'oportunitat en diferents dates de
0: veure'ls. Que si us agrada Coldplay és xulíssim.
1: El de Coldplay, jo em van agradar els dos, però va ser fantàstic.
0: És xulíssim. Si us agrada Coldplay i gaudiu amb la música Coldplay, és espectacular, perquè és que és veritat que aconsegueixen un ambient escènic que ja et posa una mica els pèls de punta sense gairebé escoltar la música.
1: I a més, va ser amb un silenci sepulcral.
0: Ni una, no sonen mòbils?
1: Ni una pantalla de mòbil. No és que no va sonar cap mòbil, sinó que no es va veure la llum de ni una pantalla, que això és una de les lluites que sempre tenim amb el teatre, no? Que sempre hi ha dos, tres telèfons que sonen, les pantalles que es va dir afluixeu
0: el brillo
1: i en canvi havia un... Bueno, va ser preciós.
0: Mediterranean Guitar Festival.
1: Bueno, Mediterrània també és valor segur. Tota la... Per diumenge no hi ha entrades, em sembla que queden 4 o 5 entrades sueltes i plenen tots els concerts que fan.
0: És a dir, que curiós, és, sí, perquè clar, algú diria, home, no sé, un festival de guitarra, no, potser no sé si té tant públic.
1: Però té un públic, té un públic i també fidel. Un públic estranger, molt de públic estranger. I que busca, també està el Tono, que és el que organitza, no? Porta també grups de molta qualitat i clar, la gent ho valora.
0: No, hi ha, que és evident que hi ha públic per tots els gustos, no? I que sobretot la proposta musical, no, en aquestes èpoques d'estiu com que ens relaxa, no, ens fa com vacances.
1: I a més a més, ara amb l'aire condicionat fantàstic que tenim ja des de l'any...
0: Us heu convertit en refugi climàtic.
1: Exacte, ja teníem les sales de sol, si tenen refugi climàtic, però és que ara el teatre és que, clar,
0: ara hem d'anar amb jaqueteta com passa a moltes sales en què entres en espècie de zona polar. No,
1: intentem que no. Intentem que no, perquè precisament el que intentem que sigui una temperatura agradable. Que no passis calor, però que no tinguis que posar-te la jaqueta. Jo que sempre sóc de les que...
0: Jo
1: la...
0: també.
1: No, ho regulem molt.
0: Jo sóc d'aquelles que quan vaig a recinte tancat a l'estiu vaig amb jaqueta i amb foulard moltes vegades, perquè acabo glaçada. O com quan vas al supermercat, ara has d'agafar la jaqueta per anar al supermercat.
1: Exacte. No cal posar a 20 l'aire condicionat.
0: Què 20?
1: No.
0: Jo crec que el tenen a 19 o a 17. Jo crec que és una mesura clarament estratègica per fer fora dels
1: però,
0: jocs,
1: però a banda que per estalvi energètic, ja, és que tampoc no cal.
0: Queda alguna cosa per fer el Prado?
1: Segur. No però ara mateix no podem assumir res més. També t'ho dic, Si no em pelen, ens pelen a tots, que ja no donem...
0: Carme, si ara si fas llista de tot, des que estàs a presidenta fins ara, tot el que ha canviat, el Prado i tot el que s'ha fet, déu-n'hi-do la llista,
1: Sí, la veritat és que sí. Però bueno, això es fa gràcies a l'equip, al gran equip que tenim, no? De gent implicada, de gent amb ganes de participar i de col·laborar, perquè això no ho fa una sola persona. És a dir, per sort hi ha un gran
0: equip molt gran.
1: I que cada un s'ocupa de la seva parcel·leta, no? I entre tots doncs, fem gran el Prado, que és el que es tracta. L'associacionisme és això, no? Entre tots.
0: Ho heu aconseguit? Esteu creixent en nombre de socis?
1: Sí, la veritat és que sí. I més des de amb l'autoritat pública s'ha notat molt.
0: Sí,
1: amb la declaració fiscal. Sí.
0: Quants socis sou ara?
1: Passem dels 1.100.
0: És l'època de més socis que ha tingut el Prado?
1: No, en èpoques dels anys 50 o així,
0: eren molts més.
1: Prop dels 3.000.
0: Però, clar,
1: és que,
0: però ara això és impensable.
1: Això és impensable, és impensable. Però penso que encara tenim recorregut.
0: Sí, encara de creixement.
1: De créixer, sí.
0: Déu-n'hi-do, 1.100 socis,
1: Sí.
0: Déu-n'hi-do. I entre d'altres, aquests 1.100 socis podran gaudir... És que no hem acabat amb les activitats, Algú dirà, Déu-n'hi-do. No, perquè diumenge, a banda del tour, a banda de la regata ve la clàssica, diumenge presenten el Festival Dona, el Festival Dona del Prado, que porta quantes edicions ja?
1: La novena edició.
0: 9 edicions, i a més és que ho han... El presenten al festival, però ho fan després d'haver anunciat ja la primera... Sí. Bueno, les dues primeres,
1: dues,
0: no?
1: Les dues primeres.
0: Però la primera va ser ni més ni menys que Ainhoa Arteta.
1: Ainhoa Arteta,
0: caram,
1: sí.
0: Escolta'm.
1: Sí. Veníem de l'any passat, que per les obres sí, va ser un festival de petit format, i aquest any doncs volíem una mica compensar-ho.
0: Tornem al gran format,
1: no? Sí, gran format. I ens fa molta il·lusió tindre l'Ainhoa Arteta.
0: Ha costat que vingui l'Ainhoa Arteta
1: no,
0: aquí?
1: No, bueno, al final no és una qüestió de preu.
0: De caché.
1: Siguin realistes.
0: Sí, sí, sí, però vaja.
1: Però també és veritat que hi ha una part de públic i una part de socis que ens demanen més música clàssica,
0: sí,
1: i quan va sortir l'oportunitat vam dir, doncs ho hem de fer.
0: Que és que l'Ainhoa Arteta, com saben, una soprano conegudíssima, no? Té aquesta cosa també de mediàtica, no?
1: Sí.
0: Té aquest punt

0: mai ha escoltat òpera en directe, potser és una molt bona oportunitat de fer-ho, eh?
1: I que porta un repertori molt variat, també porta sarsuela, és a dir, que no serà només...
0: No, perquè... Ella té aquesta cosa mediàtica, l'Eino Arteta, perquè a més ha fet un munt d'entrevistes, comunicativament és una dona també amb molta fluïdesa, no? I amb molta capacitat comunicativa, jo crec que això també li dona un gran valor, però ella obrirà el cartell?
1: No. L'obrirà la Rhea Jones, que és una cantant anglesa, també molt reconeguda al Regne Unit, i amb un altre tipus de música, totalment
0: diferent.
1: Però que també ens fa molta il·lusió. Ja la volíem portar l'any passat, però com que no teníem el teatre, doncs ho hem de deixar per aquest any. I ella serà l'artista inaugural.
0: La
1: Rhea Jones.
0: I l'Eino Arteta formava part d'aquest cartell que es presenta diumenge.
1: Diumenge presentem la imatge del cartell. D'acord. Que ens l'ha confeccionat l'Anna Sánchez.
0: Sí. L'Anna Sánchez de Mil Estels.
1: De Mil Estels, exacte.
0: És a dir, la que va fer aquelles roses meravelloses per Sant Jordi, la presentació del pregó, fa unes atrets, una escenografia, una imatge meravellosa, té una delicadesa.
1: Ens agrada molt, de fet amb l'Anna ja hem col·laborat amb altres coses, ens ha fet l'edició dels dos darrers llibres, i teníem molt clar que sempre busquem que siguin dissenyadores o pintores sitgetanes, i aquest any teníem molt clar que volíem que ens ho fes ella, i ha quedat un cartell preciós, preciós, el veureu diumenge i a xarxes.
0: Presentareu la resta de propostes artístiques?
1: Sí, quedarà alguna cosa pendent.
0: D'acord.
1: Però sí, presentarem la resta de propostes.
0: Va, avances alguna cosa?
1: No.
0: Més?
1: No. No.
0: Doncs ho explicarem dilluns.
1: No. Diumenge. Diumenge
0: ho sabrem. A quina hora presenteu?
1: No, que si no després els responsables de la comunicació em renyen.
0: Ah, clar, no. Fas molt bé.
1: Jo
0: haig
1: de
0: preguntar...
1: Jo segueixo les instruccions.
0: Molt bé. Jo haig de preguntar i ella pot respondre que no. No passa res. Dilluns ho recuperarem. Dilluns anirem a veure què hem presentat diumenge.
1: Però que, com sempre, és una proposta variada, perquè intentem també, això que dèiem, que hi hagi propostes per diferents tipus de públic.
0: Porten ja uns anys que han apostat pels stand-ups, els monòlegs, hi ha hagut fins i tot espai per la gastronomia, això continuarà, el del concurs gastronòmic?
1: El tema de la gastronomia està costant. També una mica pensem que hi ha d'haver la implicació dels agents de la zona.
0: Dels restauradors.
1: No? Dels restauradors, exacte. Tenen molta feina, són mesos que tenen molta feina, és complicat. De fet, tampoc no hi ha tantes dones a cuina,
0: és primera,
1: a dir, en primera fila, han anat passant ja la majoria, llavors estem pendents d'acabar de parlar, però potser més endavant es decidirà fer alguna cosa, però ara amb aquestes dates segur que no.
0: Perquè recordem que aquest festival, el Neitmotiv i amb el que neix, és un festival pensat principalment per donar espai a dones artistes.
1: Sí. Per donar visibilitat.
0: Visibilitat i espai a dones artistes.
1: Però no a dones artistes només, a dones dins les arts escèniques.
0: Això mateix.
1: En tots els rols. És a dir, des de la direcció, des de l'autoria, és a dir, que a vegades em diuen, és que surt un home.
0: Sí, perquè hi ha llibres, no? Editores...
1: Ojo, surt un home, però és que la direcció o la dramatúrgia és en clau de dona.
0: I aquest era el valor d'alguna manera d'aquest festival, que algú podria pensar, els hi costarà, no ha costat gens, ja veuen el repertori de dones vinculades a les escèniques que hi ha, i no sempre visibilitzades, i d'aquí la importància.
1: El problema
0: que
1: tenim moltes vegades és que com que ara estan fent diverses obres de teatre alhora les mateixes actrius, és poder lligar les dates, no? Perquè són unes dates
0: perquè
1: molt concretes.
0: Les dates serà el
1: del
0: festival...
1: Del 3 al 6
0: de setembre.
1: De setembre, sí.
0: Del 3 al 6 de setembre, Festival Dona. Per tant, apuntin-s'ho, vagin, comprin entrades, perquè si no el Prado deixarà de fer aquestes coses. Ens queda alguna activitat per fer? No.
1: Sí, el 29 d'agost.
0: Ah.
1: 29 d'agost. Que farem el traspàs de bandes, és a dir, una mica és el dia del soci, i traspàs de bandes, i també farem un quinto musical.
0: Un quinto musical?
1: Sí, un quinto musical, que l'organitzaran des de el que seria la part del Carnestoltes Reina 2027, val? I serà una tarda, també tarda vespre, per anar a passar-s'ho bé i per riure.
0: El teatre?
1: No, el jardí.
0: El jardí.
1: El 29 d'agost. I aprofitarem per fer el canvi de banda de pubillatge, també en sorpreses.
0: Oh!
1: Que ja desballarem.
0: Però quina sorpresa!

0: No pot haver, amb... no. Que hi haurà hereu. No, però ja teníeu... Ah. Bé, vostès són molt llestos i molt intel·ligents. Ja ho obren pillat. Però en qualsevol cas, quinto musical, però ja pensant en començar a treballar el tema carnavaler, eh?
1: El tema carnavaler, però també una mica per és un tipus de públic també el que ve, que més jove, no? Però per passar una tarda divertida.
0: Lo dels quintos musicals, sí. És divertidíssim. Sí, sí, és molt, sí. Molt, molt divertit.
1: Es tracta això, de buscar una tarda divertida. Vindrem a la ressaca de festa major. Bueno, encara ens quedarà una mica de ganes.
0: Sí. Uau, però després de la festa major sempre ja posem la mirada en Santa Tecla, no? I passen aquelles setmanes una mica així, que sí, però no. Bueno, doncs tindrem el quinto musical. El tema de Carnaval, esteu ja posadíssims?
1: Sí. sí que estem posadíssims, però hi ha molta feina.
0: Mira, jo només diré, la colla de les reines infantils,
1: sí.
0: Hi hem anat a prendre mides.
1: Sí, ja s'ha fet el primer pagament.
0: Ja s'ha fet el primer pagament, sí, i prendre mides. Quan vaig rebre el missatge vaig pensar, no m'ho puc creure. Sí, dic, sí. Però si no som al juny...
1: Però és que clar,
0: però necessiten organització.
1: No, és que s'ha de comprar, doncs, les esteles, l'agost està tancat i clar, és el primer de febrer. La presentació serà finals de gener, és que no hi ha tant, tenim el Nadal pel mig.
0: No, i que elles són unes professionals, sí. Treballen amb un rigor exquisit, sí. Tot i no dedicar-se a això, que ho fan tot de manera altruista,
1: sí.
0: I són exquisides amb la feina i molt organitzades, molt, molt organitzades, i la feinada, jo crec que no està en la feina, sinó gestionar totes les famílies, que això és dificilíssim, sí. I des d'aquí jo em trec el barret perquè és difícil, perquè són moltes famílies i cadascuna, sí. Té la seva agenda, el seu calendari, sí. Les seves necessitats, i aconseguir quadrar i oferir...
1: Les nenes fan moltes activitats...
0: És molt, sí, difícil.
1: Però clar, nosaltres el que diguem és que si volen sortir amb la reina infantil ha de tindre un compromís, i més aquest any, no? Clar, i tenim dos grups, és a dir, tenim el grup de la reina infantil pròpiament dit,
0: sí.
1: Però després tenim les nenes que se'ns han anat fent grans, que
0: les carnavaleres.
1: La Greta aquest any ja passa, sí. Que són les carnavaleres, que són nenes que ja són més grans.
0: Adolescents.
1: Adolescents, però que volen continuar sortint. Aleshores,
0: no poden fer-ho de nit perquè encara no tenen l'edat, però ja no volen anar de princeses ni de coses gaire infantils perquè ja són adolescents i estan en una altra etapa, i aleshores s'ha creat aquest grup meravellós.
1: Sí. I estem molt contentes de que vulguin continuar sortint. I després que hi ha precisament les Montses, que serien les, sí, organitzadores de Doblegant, sí, juntament, sí, amb la Sílvia Paretes, sí, i la Sol i la, sí, Jana, que són les coreògrafes, sí, i de fet són les caps de colla, que els hi busquen també que la disfressa ja sigui més, i les músiques siguin més adients, perquè estaran més...
0: Adolescent. Que ja volen ensenyar la panxolina...
1: Exacte, saps? Però sense passar-nos.
0: Sí. Sí. No els hi posen talons, però bueno, ja podem ensenyar una mica el braç. Sí. Bueno, aquesta cosa, bueno, respectar una mica l'etapa vital, que és l'adolescència, sí, que tots la coneixem perquè tots hi hem de passar per l'adolescència, i que té unes necessitats que moltes vegades no acaben d'encaixar mai ni amb la cosa infantil ni amb la cosa adulta, i es queda moltes vegades allà penjades en un llim, i els hi dona l'oportunitat, sí, això.
1: Però és que a més, és que a vegades hi ha famílies que ens diuen, no, és que aquest dia, ja me'ns han dit, el cap de setmana no podem marxar, que tenim assaig. És a dir, i són les mateixes nenes que diuen no, és a dir, jo tinc assaig i ells anen a l'assaig.
0: Sí, perquè se'ls diu, sí, i ells tenen la responsabilitat. Per tant, Carnaval ja en marxa. Que entenc que serà un gran any del Prado al, sí, Carnaval, no? Perquè presentarà, ja ho saben, presentarà organitzador de Carnestoltes i de Reina, així van presentar la proposta, sí, i així se'ls va aprovar. Per tant, diguem que ha de ser un gran any pel Prado.
1: És el 150 aniversari de l'entitat, i com ja vaig dir, estem en un bon moment, estem contents, hem acabat les obres, falten 4 detalls que ja no són obres perquè són acabar de posar maco, i llavors penso que es dona l'oportunitat de poder celebrar, no? i d'obrir-nos més, si cap, perquè sempre ja som una entitat oberta.
0: I la Carme, que no es cansa, perquè ella continua, cada any tenen més activitats, es fiquen en més històries, en
1: lius,
0: Carnaval,
1: amb més lius.
0: Carme, que vagi molt bé l'estiu, moltíssimes gràcies per venir i detallar-nos tota aquesta activitat estiuenca del Prado, i sobretot això, que el gaudiu, que puguis descansar,
1: sí,
0: i ja tindrem oportunitat segur de tornar a parlar de Carnaval.
1: Molt bé, moltes gràcies.
2: Ràdio Maricel, al 107.8 de la freqüència modulada.

0: Ahir es va presentar a Sitges una nova edició del cicle Imprescindibles. Ja saben que és aquest cicle que incorpora el Festival de Terra Mar i que principalment mira de reivindicar el talent local, el talent de proximitat en el marc d'aquest festival que se celebra a Sitges a partir de finals d'aquest mes i durant tot el mes d'agost, gairebé del 31 de juliol fins al 12 d'agost als Jardins de Terra Mar, en aquesta no sabem si darrera edició als Jardins de Terra Mar. En qualsevol cas, el cicle Imprescindibles que coordina la sitgetana Núria Escarp. Què tal, Núria? Bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: Un any més, Imprescindibles, i fa la sensació de que de talent local sempre n'hi ha.
1: Sí, sí, tenim una gran sort en aquest poble que no para de sorgir nou talent local i de totes les edats, és brutal. O sigui, aquest any hi ha hagut feina, eh?
0: Sí, no? Hi ha hagut, perquè clar, arriba un moment que algú podria pensar, clar, aquí hem d'anar buscant, deu costar trobar, però la sensació que fa és que gairebé la feina és que has d'anar descartant.
1: Sí, això és el que ens ha passat aquest any perquè, la veritat, hi havia molt de talent, hi havia molts estils diferents i dius, ostres, cap on tiro, no?, aquest any. I al final dius, bueno, per no seguir, no hi hagi molt el mateix estil, doncs al final, doncs, bueno, ha sigut això, no?, una mica diferenciar-nos en els estils musicals, que són supervariats.
0: Uh-huh. 12 propostes que, com dèiem, es podran veure a l'escenari Village en el marc del Festival Terra Mar CaixaBank, que se celebrarà del 31 de juliol al 12 d'agost. Ja saben que no cal l'entrada de l'artista, diguem, que programi aquell dia el Festival Terra Mar per anar a veure el cicle Imprescindibles, que es pot comprar única i exclusivament l'entrada al cicle Imprescindibles i per tant anar-los a veure amb ells i a gaudir també de l'espai dels DJs de Radio Sitges que punxen prèviament. 12 propostes, deies ara, molt variades i realment són molt variades perquè aquesta és una altra de les característiques, no?, que no us voleu centrar en un únic estil, no?, una mica eclèctics com el propi festival.
1: Sí, i tant, però perquè també és el que jo deia a la presentació, no? Som un poble divers, vivim i convivim tots junts en la mateixa societat i hi ha molts estils de música i estils de dansa, llavors crec que això s'ha de veure reflectit a l'escenari Village. Tenim la gran sort que és això, que hi ha una nova onada de jovent que fa un estil, doncs, que és el que es porta potser més ara, que s'escolta més ara, que és el reggaeton, sí, o l'alternatiu, però també hi ha els clàssics de bossa nova, jazz i latín, que bé, que al final hi haurà per tots els públics i que és la gran sort de tenir un poble ple d'artistes amb diferents estils.
0: I com els trobeu? Perquè, per exemple, ara parlaves de joves allò amb diguem, més dirigits cap a aquest estil reggaetonero, no? Hi ha la proposta de Pau, no?, de Pau Montoliu, no?, que presenta justament això, una actuació propera al reggaeton. Com hi arribes, això?
1: Bé, la gran sort de ser de Sitges i de voltar per tot arreu, sí, al final, és que coneixem a la família, llavors
0: d'acord,
1: és això, és una feina que a vegades resulta fàcil perquè potser és un artista que no té unes xarxes fortes o al final no ha tret cap disc, ni ha tret cap cançó, ni ha fet cap actuació, però coneixes a la mare que saps que et diu que, ostres, el meu fill canta, ostres, doncs no ho sabíem. Llavors, a partir d'aquí comencem a fer una cerca i una investigació i comencem a parlar amb el Pau i diu, ostres, doncs em faria il·lusió poder actuar i resulta que aquest nen té repertori.
0: Uh-huh.
1: I és això, al final és la fantàstica vida de poble que fem, que voltant pel mercat, voltant per diversos espais, doncs et trobes amb aquesta situació, no?, que, ostres, el meu nebot, el meu fill, la meva amiga. I això, ostres, això mola, això facilita molt la feina també.
0: Clar, i el que deies a la Núria, és a dir, quins són els requisits per participar? Tenir repertori? Perquè entenc que no és haver actuat ni tenir un grup consolidat, ni haver actuat mai amb un... És a dir, n'hi ha que s'estrenen escenaris justament en el marc dels Imprescindibles.
1: Sí, sí, sí. Al final, els Imprescindibles és poder donar veu als artistes locals i de proximitat i dona igual l'experiència que tinguis, és a dir, també hi ha una mica de requisits, no?, que bueno, que puguis tenir repertori per uns uh-huh. minuts, per uns 45 minuts, 50, uh-huh. però tenim la gran sort que tothom està molt preparat.
0: Uh-huh.
1: I llavors, doncs, és això, és la primera vegada per alguns artistes de pujar a l'escenari i poder exposar la seva, el que sap fer, no?
0: Per tant, s'acaben convertint els imprescindibles una cosa com en, un, en una iniciació, eh? És com un acte iniciàtic, eh?
1: Sí, però està superbé perquè comencen, crec jo, per la porta gran, saps? És a dir, en un escenari village on per allà passa moltíssima gent, perquè sí, hi ha gent que ve a veure imprescindibles, però també van a veure els artistes de l'auditori. I allà, doncs, ostres, hi ha gent que pot descobrir un talent local que diu, ostres, doncs, m'agrada el que fan aquí a Sitges, m'agrada aquesta gent de Sitges, el talent que té. I clar, això és començar per mi, per la porta gran.
0: Clar, i no sé si fins i tot també els obre portes a futurs bolos i futures actuacions, no? Al final estan en un entorn local, de territori, no? Els escolten i probablement molta gent que escolti, i avui en dia en què diguem que l'oferta musical és enorme, és a dir, després parlarem, per exemple, amb la Carme Artigas del Prado i tota l'oferta que tenen musical, però és que ho fa el Prado, ho fan hotels, ho fan xiringuitos, és a dir, gairebé tothom vol tenir d'alguna manera en agenda, no?, algun grup musical, alguna actuació, sí. Per tant, no sé si això també els permet d'alguna manera omplir l'agenda de bolos, no?
1: Sí, mira, resulta que nosaltres des de Ràdio Sitges promocionem sempre la música i la cultura, sobretot de proximitat, i programem a hotels i programem a diversos espais, i és això, i ens serveix moltíssim el poder donar oportunitat des de la coordinació d'imprescindibles a aquest talent per després dir, ei, parlem-ne, voleu seguir treballant? Com us heu vist? I poder donar encara més sortides, a dir, que ajuda molt aquest escenari d'imprescindibles per conèixer aquest talent i que la resta d'espais del poble i de la comarca, perquè també és de la comarca, puguin gaudir i puguin contractar amb aquests artistes i donar sortida amb aquesta carrera musical, perquè la veritat, això és molta sort i s'ha d'aprofitar.
0: Hi haurà actuacions d'altres noms coneguts aquí a Sitges, com la Glòria Freixas i l'Alejandro Leguizamo, que actuaran el dimecres 5 d'agost, el senyor Corella, sí, que els hem tingut també per aquí. I em crida l'atenció Garraf Hip Hop Representa. Són tres grups. Sí. Què és això? És com un col·lectiu de hip-hoperos.
1: Sí, sí. Són, bé, el nom era molt més llarg, però vam tenir que arribar ja curt. El nom que no surt aquí al cartell, no... Són, bueno, el Chore, el Quique, sí, són els que mouen el món del rap a la comarca. Llavors faran actuació de DJ amb artistes vocals que canten, sí, i bueno, hi ha alguna sorpreseta més que tenen ells per allà amagada. Volen fer una mica de representació del que és l'estil del rap i el hip-hop en tots els seus...
0: Aquí vam tenir el seu moment el Chore, que ja hi havia actuat, però d'alguna manera en un altre format, però clar, és que és una llista llarga, eh? Pensaran, i aquesta també és una gran probablement de les característiques i peculiaritats, eh? Que passes del hip-hop, com dèiem abans al reggaeton, com podem passar la guitarra, la veu, al jazz, és a dir, hi ha algun d'aquests, alguna d'aquestes propostes que t'hagi cridat especialment l'atenció o que hagis descobert justament a partir dels imprescindibles també?
1: Bé, més o menys ja les coneixia,
0: sí,
1: i després, qui m'ha ajudat també moltíssim en la cerca durant tot un any,
0: sí,
1: perquè estem tot un any fent molta feina en descobrir talent, és el Valen, que
0: Valen Montgai, sí,
1: president de Ràdio Sitges, que està tot el dia buscant artistes, i em diu, ostres, Núria, mira aquest artista, aquest encaix, aquest és collonut, aquest és diferent, llavors, ostres, és això... el Valen ha fet una feina també increïble en això, en trobar aquests estils també que sonen diferents. Que, jo crec que tots els ja els coneixia, més o menys, ja em sonaven.
0: Ja et sonaven, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: I el valor que dèiem, de que aquí no hi ha repeticions, és a dir, que algú podria pensar, home, doncs hi haurà algú que repetirà, doncs potser algú repeteix la persona, però diguem que en un format diferent o amb una proposta diferent. Cada any són noms nous, en el marc sí, del Festival Terramar. Núria, clar, això no ho sabem encara, però... és possible que sigui l'últim imprescindible als Jardins del Terramar?
1: Doncs jo això no ho sé. Això ja són coses d'altres esferes.
0: Però no sé si faria llàstima. És a dir, entenc que en tot cas les converses i la idea és que vagi on vagi aquest festival, si és que ha de continuar, i l'agafi qui l'agafi, perquè saben que és el darrer any de licitació i això s'haurà de presentar nova licitació, per tant, veurem qui, si continua sent Terra Nevens, Music Terra Nevens, qui guanya la licitació o alguna altra empresa, i a partir d'aquí també veurem si hi ha un espai alternatiu, perquè saben que l'espai on s'ubica l'escenari és un espai privat que ja té, diguem, el permís per fer construcció hotelera i és probable que, per tant, que el festival, potser l'any que ve sí, però vaja, que diguem que en un termini curt és probable que hagi de desaparèixer dels jardins de Terramar. Però no sé si la idea dels imprescindibles i si això continuen comptant amb vosaltres, és a dir, si d'alguna manera se us ha dit, escolta'm, anem on anem, com a mínim mentre els que estiguin organitzant siguin els d'ara, això de l'imprescindibles ho mantindrem.
1: Bé, això, els imprescindibles, és per part de la regidoria de cultura i llavors tot el que s'ha parlat des de la regidoria de cultura és que és un projecte supermaco, es diu l'imprescindibles i això, sigui on sigui i en el format que sigui, ha de seguir endavant.
0: Es mantindrà.
1: Perquè, clar, és, perquè ells aposten moltíssim per, és això, pel talent local. Llavors, doncs, això no s'ha de perdre. I dona igual en l'espai que es faci, en un espai obert, tancat en un festival, però això no pot morir.
0: Per tant,
1: és un projecte molt maco.
0: D'acord, per tant, imprescindibles, en principi, si, ni que sigui, si ha de continuar de manera independent, diguéssim, de festivals, ho farà, però continuarà.
1: Sí, seguríssim.
0: 12 propostes del 31 de juliol al 12 d'agost, en aquest cas i encara aquest any en el marc del Festival Terramar CaixaBank, venen a fer com de taloners de grans artistes, dels grans artistes que programa a aquest festival, i trobaran dansa els primers dies, hip-hop, jazz, rock, veu, reggaeton, una mica una cosa més lírica, una mica de tot, de tots els estils musicals, això sí, amb cara i noms del territori, de Sitges, Ribes, Vilanova, del territori, de la comarca del Garraf, per tant, de proximitat, per tant, probablement gent que coneixen o de vista, o és, perquè és veí, o un amic d'un amic, o coses d'aquestes. Núria, un plaer, moltes gràcies.
1: Igualment, ens anem veient pels carrers.
0: Ens retrobem, exacte, i si no ens retrobem els imprescindibles.
1: Sí.
0: Adéu-siau.
2: Ràdio Maricel, 107.8 FM.

0: Tenir un cap de setmana ple d'activitats. És a dir, començant pel tour que passa diumenge, però és que diumenge no només hi haurà tour, per tant no només hi haurà espai pels aficionats a les bicicletes, també hi haurà espai pels aficionats a la música, al festival Dona que es presenta diumenge i després en parlarem, però aquells aficionats a la vela clàssica, que és que els agradin veure doncs, velers d'època, velers allò clàssics i que siguin doncs, de cultura marinera, han de saber que aquest cap de setmana el port de Sitges es converteix en escenari de la cinquena edició de la regata Sitges Vela Clàssica, jornades, com dèiem, dedicades als velers d'època, a la cultura marinera i d'alguna manera un punt de trobada per aquesta vela patrimonial que, més enllà de la regata pròpiament dit, doncs el que vol és d'alguna manera convertir-se en un punt de trobada d'embarcacions que embarcacions històriques, no? I que formen part de la història de la navegació, en les quals hi trobarem segur doncs, embarcacions conegudes i amb molt de pes, no? I amb molt de pes al darrere, i tot això ho podran veure des del Port de Sitges. Parlem amb el capità del Port de Sitges, David Vallet, què tal? Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Teniu una competència forta aquest cap de setmana, perquè ve el tour, venen les bicis, però clar, entenc que els amants de la vela tant els hi fa, les bicis, el tour, i el seu és el mar i les embarcacions.
1: Sí, o sigui, un any més, ja és la cinquena edició, com bé has dit, tenim la regata de la Sitges Vela Clàssica, i enguany amb més participants que mai. Vull dir,
0: quants participants?
1: Aquest any en tindrem 19. Teníem 24 inscrits, però n'hi han hagut alguns que, malauradament, ja sigui per avaria o per qüestions personals, no han pogut vindre. Però bueno, vull dir que any rere any anem incrementant el número de participants i de joies a flota que tenim aquí al port.
0: Quins són els requisits per participar? És a dir, no sé si l'embarcació ha de tenir més d'X anys, és a dir, quins són els requisits per poder participar en una regata de vela clàssica?
1: Aviam, dintre de la vela clàssica hi ha diferents categories.
0: Sí.
1: El típic clàssic de Mudian, després hi ha els d'època amb la cangreja, per anomenar-ne un
0: sí.
1: Parell.
0: Per tant, diguem que és la tens etiqueta de clàssica, és a dir, no és qualsevol vaixell, és a dir, has de complir aquest requisit de clàssica.
1: La més moderna de les embarcacions és de l'any 74, que és el Chica Blue, i el més antic que participarà en guany és de l'any 26, un embarcació diu Bon Temps, una embarcació de 13 metres, tot i que hi ha hagut un dels que estava inscrit si no podrà participar, però que sí que el tenim aquí a Sitges, perquè està habitualment aquí al port de Sitges,
0: sí.
1: És el Molicú, aquest barco és del 1914.
0: Caram!
1: Vull dir, bueno, és una joia que mantenim aquí al port.
0: Clar. Dóna prestigi això en un port? És a dir, tenir embarcacions amb aquest pes històric, patrimonials, podríem dir?
1: Sí, aviam, són embarcacions que són molt més complicades de manejar que no pas les embarcacions modernes i, evidentment, hi ha tot un circuit de diferents regates arreu del Mediterrani que, mica en mica, Sitges va entrant.
0: És una mica com un rally de cotxes d'època, però al mar,
1: Exactament. Vull dir, aquest any, doncs, el recorregut que farem serà semblant
0: als
1: altres anys, que bàsicament és entre la sortida entre Sitges. Mirarem de passar tot el prop que es permeti per davant del baluart, arribar fins a terra mar i tornada. I això serà tant divendres com dissabte com diumenge.
0: És a dir, surten els vaixells els 3 dies, a mar?
1: Surten els 3 dies a mar si hi ha vent suficient.
0: Clar, sí, les condicions meteorològiques ja sabem, que la qüestió nàutica depèn, òbviament, del clima. No sé si la previsió és bona a hores d'ara.
1: Sí, la previsió és bona. Sí que avui tenim una miqueta de vent, demà també, però com que és vent de terra, hi haurà vent i no hi haurà onada, el qual és ideal per poder navegar, tant amb els clàssics com amb els moderns.
0: Clar, clar. Més enllà per això de la navegació i de la pròpia regata, entenc que aquest tipus de jornades, no? Aquestes activitats, el fet de l'organització d'una regata, vela clàssica, el que mira també és de promoure una mica de cultura nàutica, no?
1: Evidentment, vull dir, no deixa de ser un museu flotant, que a més està obert a tot el públic, o sigui, tothom que vulgui, ja no només veure-les navegant, perquè de navegant sempre les veus de lluny,
0: sí.
1: Si les volen veure de prop, que s'apropin aquí al port i podran veure totes i cadascuna d'aquestes embarcacions. Vull dir, a més ja mirem de que estiguin totes juntes perquè puguin exhibir i puguin gaudir d'aquestes meravelles.
0: Uh-huh. Entenc que entrar-hi no s'hi podrà entrar, és mirar-les des de fora, eh?
1: És mirar-les des de fora, si no, no s'hi pot.
0: Fora que el propietari d'alguna ho vegi convenient, entenc, eh? Però d'entrada diguem que es miren des de fora, eh? Es gaudeixen des de fora.
1: Poden gaudir des de fora, en principi espero, suposo que serem a temps de que davant de cada embarcació hi puguem posar un codi QR.
0: Ah, d'acord.
1: Si algú vol saber una mica més de la història de cadascuna d'aquestes embarcacions, la pugui conèixer.
0: Clar, perquè entenc que són embarcacions, que has parlat de la més antiga que participarà és del 26, no? Aquest bon temps. Entenc que són embarcacions que les mantenen actives, no? A partir d'aquestes regates, no? I d'aquestes de tot aquest circuit. Entenc que són embarcacions que tenen, diguem, una activitat més o menys freqüent al llarg de l'any.
1: Exacte, vull dir, perquè ja no només participen a la nostra regata, sinó que també participen en d'altres regates i les mantenen a punt i en perfecte estat de revista perquè la gent les pugui veure i gaudir.
0: Clar, i no
1: sobretot,
0: sé si... Digues.
1: Sobretot diria que qui més ho gaudeix, perquè qui té una embarcació d'aquest tipus és perquè és un enamorat de la vela, qui més el gaudeix sempre és el propietari, no?
0: Clar, i no sé si justament la feina principal que tenen aquests propietaris és la de manteniment, no? Que això és una feina diària, i entenc que quan parles de, o quan parlem d'embarcacions tan antigues, no? Per tant, amb materials, diguem, d'altra època i tot plegat, doncs entenc que el manteniment es deu dificultar moltíssim respecte a l'actualitat, no?
1: Aviam, dificultar no, però sí que és constant al llarg de tot l'any, vull dir, qualsevol objecte que mantinguis amb aigua salada, la degradació és important. Llavors, clar, això requereix que aquestes embarcacions, per mantindre-les bé, requereixen més cuidados o més constància que no pas una embarcació més moderna.
0: Clar, perquè per aquells que no entenen del món nàutic, el que veuran són embarcacions, aquelles més de dibuixos, de llibre,
1: Bé, bueno, són embarcacions amb la seva gran majoria de fusta.
0: Sí.
1: Llavors, clar, la fusta és un material actiu. Molts vernissos, que malauradament el sol el degrada molt, han d'estar vernissant constantment perquè llueixin. Molts metalls, són els materials que es feien servir fa 50, 60 o 100 anys.
0: David, no sé si ets propietari d'alguna embarcació clàssica, però entenc que sí que hi hauràs navegat mai amb embarcacions d'aquest tipus. És diferent navegar amb una embarcació que té pes històric, que té anys i trajectòria, de fer-ho amb una embarcació més nova?
1: És més feina, necessites més mans.
0: Uh-huh.
1: Són, clar, vull dir, antigament els motors elèctrics i les bateries no existien, llavors... La gran majoria, tot el tipus d'equipament que porten és més manual i és molta feina.
0: Uh-huh. Quanta gent aproximadament es necessita, la majoria d'elles, quanta gent necessiten per tirar-la, per posar-la en marxa, per navegar?
1: És com tot, depèn de la mida de l'embarcació, vull dir, la més petita té 7 metres
0: sí.
1: I la més gran en té 18. Una embarcació de 18 metres doncs ja necessites portar 6 o 8 persones
0: per anar
1: bé. Vull dir, no sabria dir-te el...
0: Caram, no, però ja ens fem una idea, perquè més o menys embarcacions de 16 metres més o menys les podem veure i les veiem moltes vegades i no hi ha 8 persones a dins, vull dir, controlant l'embarcació, per tant, ja ens podem fer una idea. Més enllà de la dificultat i d'aquesta necessitat de gent, no sé si la sensació també és diferent, és a dir, a mar, la sensació a mar... no sé si navega diferent una embarcació doncs, de fusta amb això respecte a una embarcació moderna o no, o la sensació mar tant fa, és la mateixa.
1: Ja, més que pel fet de... O sigui, navega diferent, les sensacions són diferents, els sons són diferents.
0: Sí.
1: Abans els barcos, les embarcacions es feien més fines i estretes perquè tinguessin un pas d'onada més suau. Avui en dia es busca que siguin molt habitables a dintre i intentant mantindre el màxim de bones característiques. No vol dir que siguin més ràpids, perquè també són més pesants,
0: sí,
1: però és una sensació completament diferent.
0: Mm-hmm. Tot això serà aquest cap de setmana al Port de Sitges amb aquesta regata vela clàssica, 19 participants, per tant podran veure gaudir de 19 embarcacions des del 1926 fins al 1974, cada una d'elles exposades, no, dormint d'alguna manera, amarrades al port, i la intenció és que totes aquestes embarcacions surtin a mar i facin el recorregut fins a terra mar, des del port fins a terra mar, apropant-se allò propet pel baluard, no? Perquè veure la punta i fer tota aquesta façana marítima, també, no sé si és, diguem que vosaltres els que navegueu habitualment, és una imatge d'aquestes privilegiades, no? Ho sabem, no? Que veure des de l'altra banda Sitges és una imatge molt privilegiada.
1: Ho és. Això sí que puc confirmar, que realment és una imatge molt privilegiada.
0: Mm-hmm. Gaudir de... Digues.
1: Voldria aprofitar una mica de,
0: sí,
1: de comentar el tema d'horaris.
0: Sí, endavant.
1: Les embarcacions més o menys sortiran cap allà al migdia,
0: sí,
1: a les 5 de la tarda, llavors sigui abans com després per veure les embarcacions,
0: sí,
1: pues, per veure-les ja amarrades a port seria el moment ideal.
0: D'acord.
1: I el diumenge, quan surtin a navegar abans de la regata, aniran sortint una darrere l'altra, i té... muntarà un equip de megafonia per anar explicant una mica les característiques de cada embarcació per part d'un especialista en embarcacions clàssiques.
0: D'acord, per alguna manera adquirir més coneixements. Tot això al final, i aquesta regata també, i coincidint també amb el tema dels concerts que encara s'estan fent, els concerts de mitjanit que s'estan fent encara al port. Cada vegada més activitat al port, eh? Ja no només nàutica, sinó també cultural, social. La intenció entenc que és convertir-se en punt de referència, en punt de trobada, eh?
1: Sí, al final el que tractem aquí al port és que la gent que s'apropa vingui a gaudir del dia, tant estant al port com ja sigui gaudint de la gastronomia de qualsevol dels restaurants que tenim, com sortint a navegar amb una embarcació, no? Vull dir, es tracta de vindre a passar el dia.
0: Mm-hmm. D'anar a passar el dia al Port de Sitges, si volen aquest cap de setmana, doncs ja ho saben, gaudiran d'aquestes embarcacions històriques, que clar, si el recorregut és Port, Baluar, Terramar, el que no veuran és les costes, i per tant aquí hi ha imatge de ciclisme, el tour, la vela clàssica, allò no ho podrem tenir, eh?
1: Jo crec que sí.
0: Ah, sí?
1: Sí, al final, si passen pel passeig, el tour, si no m'equivoco.
0: Sí? Clar.
1: I llavors, a l'hora que passen, que no estic segur de l'hora del tour, diria que és cap a les 3.
0: Arriben cap a les 3, sí. Per tant, coincideix. En horari coincideix. És veritat que el tour dura poc, eh? Passen i marxen, diguéssim.
1: Sí, les embarcacions van una miqueta més a poc que els ciclistes. Llavors, podran gaudir de la doble imatge. I és més, sí, inclús a veure, igual hasta ens ensenyen per televisió alguna de les imatges aèries.
0: Clar. És que això, per això ho parlava, eh? És a dir, que al final sabem que darrere també, òbviament, el Tour és una gran prova esportiva, no? La més important probablement del món del ciclisme, però també darrere hi ha molt de màrqueting i molt d'imatge, no? I vés a saber, potser s'acaba quedant una imatge aquí del pas del Tour per Sitges amb aquestes embarcacions clàssiques de fons a mar, que seria una imatge bonica, sens dubte.
1: La veritat és que jo crec que sí, que serà una gran imatge.
0: Mm-hmm. Perquè clar, el que entenc que quan un organitza una regata, mira el cap de setmana, no mira, no?, altres activitats fora, és a dir, el que mireu és l'agenda del port, però ja no, perquè si no seria impossible igual, no? Si heu de mirar tota l'agenda de Sitges i a catalana, o ja si heu d'anar a esdeveniments internacionals com és el Tour, entenc que això ja no donarà abast, no? És a dir, aquesta ha estat coincidència, vull dir, el tema de la data...
1: Completament. Una regata com la Sitges Vela Clàssica, quan acaba la regata ja comencem amb l'organització de la següent edició.
0: Uh-huh.
1: I el primer que fas és triar la data, vull dir que sempre ens anem sobre aquesta data. Ha sigut casualitat el fet
0: de coincidir, de la coincidència amb el Tour. El més difícil d'organitzar una regata d'aquestes característiques, què és? Aconseguir xifra de participants?
1: Bueno, al final és a base d'anar-ho fent bé i mica en mica que els propietaris d'embarcacions clàssiques, els que venen s'ho passin bé i que parlin bé de la regata perquè atreguin altres participants.
0: I perquè parlin bé de la regata, què ha de passar?
1: És a dir... Tenen que passar bé, que és del que es tracta.
0: D'acord. Per tant, principalment han de gaudir, no?
1: Exacte.
0: Han de poder gaudir de la navegació, no? Que entenc que és el que els agrada, no?
1: Ja no és només la navegació, al final també després els regatistes, ells fan un sopar pels participants a un dels dies, després ja, aprofitant que estem fent els concerts, doncs evidentment estan convidats al concert, llavors bàsicament es tracta de fer comunitat, no?
0: D'experiència, no? D'una experiència completa, no?
1: Aquesta seria la paraula adequada. Sí,
0: que és una mica el que es ven ara, que també sabem que Port de Sitges hi aposta molt, perquè la visita o el pas pel Port de Sitges, més enllà de les regates, dels concerts, sigui una experiència completa. Els hi coincideix de concert amb l'Oreja de Van Gogh.
1: Exactament.
0: Veig aquí, amb l'Oreja de Van Gogh. Són espanyols els participants o hi ha de tot tipus, o hi ha de tot arreu?
1: N'hi ha de tot arreu, hi ha participants alemanys, hi ha participants espanyols, la majoria són de la vora, però com que, ara no recordo quina data és, crec que és al cap d'una setmana o dues setmanes es fa la clàssica de Barcelona,
0: sí.
1: Ja piten per fer el circuit. Al final també quan busques una data,
0: clar,
1: has de dir que no coincideix la regata, no? No, o sigui, no hi ha que obligar-los a triar de vaig aquí o vaig allà, sinó que puguin anar tant a una com a l'altra.
0: I d'aquestes embarcacions que visquin habitualment aquí al port, em comentaves que hi ha aquesta del 26 que no participarà, però que hi viu al port, no? Hi ha alguna altra?
1: Sí, n'hi ha dues més.
0: Dues més.
1: De fet, tenim tres embarcacions clàssiques. Una és el Ping, és una embarcació feta a Noruega, que és de l'any 75. I després en tenim un altre, que és fet a Alemanya, que és de l'any 68.
0: D'acord. Per tant, ja poden fer càlculs, de xifres dels anys que tenen aquestes embarcacions, la feinada que hi ha darrere per mantenir-les d'alguna manera amb bona qualitat i que, sobretot, amb possibilitats de navegació. Els diners que s'hi deuen deixar, això ja no he preguntat, però deu ser caríssim, no?, mantenir una embarcació d'aquestes característiques a punt.
1: Sí, bueno, caríssim, aviam, és relatiu.
0: Uh-huh.
1: Al final es tracta del que gaudeix el seu propietari.
0: Sí, sí, per descomptant, n'hi ha que porten bicis de 20.000 euros, vull dir que sí, efectivament, aquí ja és la tria personal, no?
1: Exacte, vull dir, al final és l'experiència, com comentaves bé abans, i el gaudir que et dona tant portar el barco com l'embarcació com mantindre-la, no? Vull dir, perquè al final hi ha gent que disfruta mantenint
0: aquests
1: barcos.
0: I aquestes embarcacions, en la majoria dels casos, són embarcacions heretades, comprades, és a dir, com arriben aquestes embarcacions? Com arribes a tenir?
1: Hi ha alguns que és tema familiar, sí, però moltes vegades és per la pròpia afició del propietari amb tindre un d'aquests barcos.
0: D'acord.
1: I és com un amor, no? És un enamorament d'aquell barco en concret. O sigui, el que té un barco clàssic el té durant moltíssims anys.
0: Sí, sí.
1: No és com el que fa el canvia cada 4 o 5 anys.
0: Queda clar. Bé, una mica el que dèiem abans, fèiem la comparativa amb el rally de cotxes d'època, una mica és això també, no? Qui guarda aquest tresor automobilístic, doncs el mateix, no? Qui conserva un tresor, en aquest cas, nàutic, doncs també, no? Són tresors que conserves i que estimes més enllà de que doncs, sigui una embarcació, que navegui, etc., no?
1: Exacte.
0: Doncs la regata ve la clàssica aquest cap de setmana al Port de Sitges. L'hora de migdia aproximadament fins a les 5 de la tarda és l'hora de navegació que sortiran a mar. Per tant, si volen, tenen ganes de veure'ls amarrats a port, i han d'anar abans de dinar, van vostès a dinar al port i abans fan un passeig, o després a la tarda, ja quan tornin, abans d'anar a sopar, per exemple, d'anar a prendre alguna coseta a la tarda vespre, doncs també poden gaudir d'aquestes embarcacions amarrades, que els explicaran també la història història, 19 embarcacions en total entre el 1974, perdona, i el 26, exacte, ja ho deia bé, que participaran en aquesta regata vela clàssica, una activitat més que organitza Port de Sitges i que ens explicava ara el capità del port, David Vallet. David, un plaer, moltes gràcies, que vagi molt bé.
1: Moltíssimes gràcies.
0: Que el temps us acompanyi, el climàtic, que ploure i això no sembla que ho hagi de fer, però sobretot el de mar i el vent, no? Mar i vent, no?, és el que us ha d'acompanyar.
1: Exacte. No, la meteorologia per aquests propers dies és molt bona.
0: És bona. Farà calor, això en el món nàutic es porta molt bé, no?, perquè a mar, diguem que la calor passa molt bé.
1: Sí, sempre, o sigui, aviam, la brisa marina, que sempre
0: s'ha
1: refresca més. Quan arribes a terra es nota la calor.
0: I tant. La calor no se sent igual a dins una embarcació en alta mar. Se sent diferent. Se sent molt diferent. Tot i que pugui ser la mateixa, se sent molt diferent. David, un plaer, que vagi molt bé. Gràcies.
1: Moltíssimes gràcies.
0: Adéu-siau.
1: Adéu.
2: Ràdio Maricel, 107.8 FM.

0: Acostant-nos al punt de 3:15 del matí, posem una miqueta d'esports en aquest matí de divendres, perquè, com els apuntàvem tot just a l'inici del programa, home, celebrem que un jugador que es va formar a la pedrera del Club Patí Subursitges, com és en Marc González, aconseguís aquesta temporada ser campió de l'Hockey Lliga amb l'Igualada. Saludem el Marc González. Marc, bon dia, bona hora.
1: Bones, què tal?
0: Enhorabona, Marc. Què tal, com estàs?
1: Bé, content. A poc a poc anar dimensionant una mica.
0: Sí, no? Suposo que assimilant amb el pas dels dies aquest títol d'Hockey Lliga, no?
1: Sí. La veritat és que en el moment no n'era conscient ni jo ni l'equip, no? I conforme han anat passant els dies i ha acabat la celebració i tot, ja una mica més conscient de tot.
0: Després hi anirem, però amb què et quedes de tot el que has viscut, Marc?
1: Uf, quedar-me amb algú...
0: És difícil,
1: concret.
0: Suposo que recordar un moment, ja sigui de la final amb el Liceu, de les eliminatòries prèvies, de les semis amb el Barça, de la celebració... Hi ha algun moment que recordis, dius, hòstia, aquest, o no?
1: Potser després del quart partit amb el Liceu, que empatem l'eliminatòria i ja som conscients que ens anem a la Corunya, la celebració ja a la pista amb l'afició, hi havia moltíssima gent, conscients de que havíem aixecat una cosa molt difícil i que ja anava tot a un partit, i conscients que era el meu partit, últim partit allà a les Comes, i de meu i de diversos companys, segurament aquell moment va ser molt especial.
0: No sé si dir... Ha estat una sorpresa que l'Igualada hagi guanyat aquesta Hockey Lliga o no?
1: Sí, rotundament. 100%.
0: Es veu... clar, quan veus una miqueta quin ha estat el camí, us trobeu primer al Voltregà, després al Barça. M'aturo aquí perquè, òbviament, tu també coneixes el Barça i has estat allà uns quants anys. Aquesta eliminatòria amb el Barça és la que us dona el passi a la final. Com vas viure tu personalment aquella semi amb el Barça?
1: Bueno, o sigui, nosaltres, en el moment que ens enfrontem al Barça, sabem que els podem competir, però sí, és veritat que ens falta un passet, no? Perquè havíem jugat, no sé si, 6 vegades contra ells durant la temporada, Champions, Supercopes i demés, i a la Lliga. I érem conscients que era un equip que sempre havíem pogut competir, però que no havíem aconseguit guanyar en tota la temporada. Llavors, bueno, és una eliminatòria que jo crec que l'equip està molt bé, molt, molt bé. Que en molts partits, inclús els que perdem, mereixem guanyar. Potser en el primer estem una mica pitjor, però en la resta competim molt bé. I res, al final, una mica la filosofia de tot l'any, no? Competir tots els partits i al final pots guanyar o pots perdre, però si ets allà tindràs moltes opcions. I crec que sobretot el cinquè, que ens van fer jugar a Blanes, va venir molta gent d'Igualada i de més, crec que aquell va ser increïble.
0: Aquell últim partit a Blanes, allò va perjudicar el Barça, tu creus, Marc?
1: És difícil perjudicar o... no sé.
0: Perjudicar entre cometes,
1: Sí, jo crec que si li preguntes als jugadors del Barça, ells haguessin volgut jugar a la pista on entrenen cada dia.
0: Clar.
1: Jo això estic segur. Mm-hmm. Blanes estava ple de gent d'Igualada, també, però si arriba a ser el Palau, també hagués estat ple. No ens enganyem. El Palau està més a prop d'Igualada que Blanes, i era un dia entre setmana.
0: Sí.
1: Així que, bueno, potser sí, però no crec que fos el factor, la veritat.
0: Ja, perquè, clar, no deixa de ser pista neutral, no? En qualsevol cas, com apuntaves, no estàs a casa teva, per tant... Tens aquest punt de dir, home, potser no tinc el suport necessari de la meva afició, però bé, en qualsevol cas, això, si va influir o no, bé, allà està, no?, aquesta victòria de l'Igualada en aquesta semi contra el Barça.
1: Sí, no, i al final jo aquí sent molt transparent, jo crec que el primer partit el Barça ens supera i en aquell partit potser el Barça mereix guanyar. O sigui, és un partit en el que es decideix per detalls, ells estan bé, arriben molts cops a porteria, el nostre porter ho aguanta tot. Jo crec que és un partit on ells juguen bé a hockey i el Palau pues, hagués estat similar, sí.
0: Entre tu i jo, Marc, el Barça d'ara és menys Barça? Entenc el que et vull preguntar,
1: És difícil, perquè és menys Barça. Bueno, és un equip que sí que s'ha deixat punts durant la temporada regular, que no va guanyar la temporada regular, però bueno, un per nom és un equipàs, són jugadors que ho han guanyat tot. Alguns han jugat a Portugal i han guanyat a Portugal. Bueno, sí, és veritat que potser no ha estat la seva millor temporada perquè no han guanyat cap títol. Bueno, van guanyar la Supercopa al principi.
0: Sí.
1: però bueno, jo crec que és un equip finalista de la Champions, llavors em costa de dir que és menys Barça, la veritat.
0: Sí. I no us trec cap mèrit de la vostra eliminatòria amb el conjunt blaugrana, però en qualsevol cas, així una miqueta vist des de fora, és un Barça que no és aquell gran Barça dominador, no?
1: Sí, o sigui, clarament és un Barça diferent, perquè el Barça abans guanyava la Lliga en la fase regular amb 15 punts de distància sobre el segon.
0: Aquí vaig. Aquí
1: però és el que et dic sí. mica. Jo crec que en el moment que es fan els play-offs s'igualen les forces, que el mateix Barça o molt similar l'any passat va guanyar tots els partits de play-off sense espantinar-se pràcticament, com aquí diu, i que aquest any va arribar a la final de la Champions. Llavors jo crec que és un equipàs i crec que, bueno, potser no els ha sortit el millor any, però han tingut moments puntuals de demostrar que eren boníssims. I ja et dic, a nosaltres ens va costar molt.
0: Al final, la victòria que us dona aquest últim partit a Blanes, la victòria us dona el passi a la final contra el Liceo, Marc. Una final duríssima, duríssima.
1: Sí. Jo diria que quan jugues contra el Barça t'esperes una cosa i tu saps que el Barça és molt bo jugant amb el seu estil de joc.
0: Sí.
1: Al Liceu només ells juguen a guanyar, no? I fan tot el que cal per guanyar. És un equip molt diferent al Barça, molt més físic, amb jugadors molt versàtils. I sí que va començar la final, nosaltres encara amb el cap una mica allà a Blanes, i no vam saber ajustar tot el que havíem d'ajustar fins al tercer partit, no? I crec que això també ens va complicar els dos tres partits de sobremanera.
0: Moments fins i tot tensos, eh?
1: Sí, bueno, és un equip que mossega, que rasca i molt difícil de competir contra ells perquè són ja et dic, hi ha jugadors que pesaven 15-20 quilos més que jo. Molta rivalitat, no? Perquè al final és un equip amb qui hem competit tota la temporada, que va haver-hi molta tensió també en el partit de Lliga regular allà a la Corunya. Però també està bé. O sigui, jo crec que totes les competicions necessiten equips que no es caiguin bé i on hi hagi rivalitat, sempre i quan no es creuin les línies que no s'han de creuar. I jo crec que tots els esports ho necessiten, això, rivalitats i equips que vulguin competir i que després, quan s'acaba el partit, es donin la mà i cap a casa. I això és el que va passar quan va acabar la final.
0: Aquesta mal anomenada, diguem-ho així, antipatia esportiva, no?
1: Sí, i no vas de res, jo. Jo crec que som esportistes i competim i a la vida s'ha de competir i crec que això en tots els esports va bé. Sempre ha d'haver-hi un rival i algú a qui voler guanyar i en aquest cas doncs, ens ha tocat guanyar-los i això ha fet que el pavelló de la Corunya estigués ple, que el de les Comas estigués ple, estàvem jugant una final contra un equip al que volíem guanyar i volíem guanyar-lo molt. I jo no crec que això sigui dolent. Crec que és bo de fet per l'esport.
0: Sens dubte. Perquè algun dia el Marc havia somiat en guanyar l'Hockey Lliga, segur.
1: Ostres, atac de sinceritat, jo crec que no, eh?
0: No?
1: El Marc de petit somiava amb jugar a l'Hockey Lliga. El Marc jove somiava amb debutar amb el Barça algun dia, jugar a l'Hockey Lliga, estar en un equip competitiu, guanyar algun títol, sí. Jo somiava amb guanyar algun títol perquè un cop arribes a sènior, després de molts anys a la base del Barça, que sí, que guanyes títols i potser no els valores prou, però un cop arribes a sènior, és molt difícil guanyar. Jo, el que dic jo, tocar metall és molt difícil. Però no és algo que tingués quan era petit, com jo vull guanyar l'Hockey Lliga, no, jo volia jugar a l'Hockey Lliga i aquest era el meu objectiu. A partir d'aquí tot s'ha anat donant i mira, tinc d'aquesta sort.
0: I el Marc que ara té, què tens ara, 20 i què?
1: Bueno, 25 ara.
0: 25. El Marc ara té 25 anys, què vol?
1: El Marc, bueno, és complicat, no? Perquè els esports no professionals són molt complicats de compaginar amb una vida laboral i bueno, a poc a poc has d'anar prenent decisions, no? La vida laboral és una mica el que et donarà a menjar en el futur, la vida de l'esportista és molt curta, els no professionals pues, clarament no podem viure això, potser els jugadors del Barça sí, els del Liceu pues, segurament també, però després hi ha un i què farem després, i això és algo que sí que em preocupa molt. I bueno, pues, han sigut uns dies de reflexionar una mica, no? i de veure quines són les prioritats i quin camí és el correcte per escollir per també tenir una vida pues, on tenir un plat de taula sempre, no ara, sinó també els propers 30 anys.
0: Et planteixes, no diria deixar de jugar, però evidentment el futur lluny de l'hoquei?
1: Bueno, o sigui, lluny de l'hoquei, no, jo crec que de moment no estic en aquest punt, però sí que és veritat que ja fa un parell d'anys que reflexiono molt sobre quin és el següent pas, no? I bueno, jo tinc una feina que m'agrada, molt relacionada amb la carrera que vaig estudiar, per tant, em considero un afortunat, i compaginar això és complicat perquè al final no ens paguen com professionals i no crec que sigui culpa només del club. Crec que aquí tenen a veure molts factors, sobretot la federació, però ens demanen, i és normal, els entrenadors com a professionals. Doncs, bueno, veure si fer un passet enrere i ser una mica menys professional és el que m'he plantejat, sí.
0: Barça, Lloret, Caldes, hi ha aquesta experiència també a Itàlia, amb Valdanyo, Igualada, ja ens has comentat també que no seguiràs la temporada que ve a Igualada. Què vols fer? O quines són les teves pretensions, esportivament parlant, de cara a la temporada que ve, Marc?
1: Jo crec que d'aquí no gaires dies s'anunciarà i tampoc vull dir res abans d'hora, no? Però
0: no ens dones exclusiva?
1: Bueno, mica... No, perquè s'enfadaran amb mi...
0: No volem pas que s'enfadi ningú amb tu. No pateixis.
1: No.
0: Però que seguiràs jugant. Dóna'ns una pista, és un equip d'hoquei lliga?
1: No ho puc dir això encara.
0: O és un equip de fora, és a dir, aniràs a fora a jugar o...
1: No, és un equip...
0: Et quedes aquí.
1: De Catalunya, em quedo aquí. Vinga, va. Simplement, algú més compaginable amb la meva vida laboral i personal.
0: D'acord. Doncs, dit queda, Vull dir, tampoc et volem fer estirar més el fil,
1: Demà o passat ja sortirà això.
0: Molt bé.
1: No crec que trigui gaire més.
0: Molt bé, Marc. Escolta'm, clar, si et demano una valoració de la temporada, estava mirant una miqueta els teus números, si no m'equivoco, són 25 gols els que acabes marcant en el còmput global de les competicions, no? Entre hoquei Lliga, Supercopa, Copa del Rei, Lliga Catalana... Déu-n'hi-do, no?
1: Sí, o sigui, jo crec que els equips bons tenen... No sé si especialistes, però jugadors per cada moment del partit. I jo això és una cosa que he vist aquest any, no? L'entrenador que tenia era boníssim i ell sabia llegir els partits i posar-nos en cada moment. Al final, un jugador sempre vol jugar tot, però bueno, és el que et deia, no? L'eliminatòria contra el Barça necessita unes coses, l'eliminatòria contra el Liceu unes altres, i al final jo he fet una mica el que se'm demanava, no? Entrar a pista, fer moure una mica l'arbre, fer gol... que és una mica el que
0: saps fer, sí.
1: I content, però content pel resultat. Vull dir, al final, els gols... Ningú se'n recorda dels gols quan hi ha un títol de permís, de veritat.
0: Mm-hmm. Bé, en qualsevol cas, són xifres que estan aquí, que queden, i que, òbviament, han contribuït a que l'Igualada hagi pogut aconseguir aquest preuat títol de la hoquei Lliga. Òbviament, la ciutat va celebrar, Marc, moltíssim aquest títol, no? Vull dir, suposo que, vaja, en certa manera sobrepassats, no?, una miqueta per aquesta celebració, també.
1: Sí, una mica una bogeria, eh?
0: Sí,
1: jo diria que estava tothom molt content. Ja els partits, el tercer i el quart partit de la final van ser una bogeria. El pavelló a rebentar, ens van... Jo et dic que és trampa jugar a Igualada perquè jugues amb 6 i és que és així perquè t'empuixen ells. I després la celebració va ser increïble. Vam anar amb un autobús pel poble, després vam anar al balcó de l'Ajuntament... moltíssima gent, que al final quan ens van donar el micro una mica d'impressió i tal de parlar davant de tanta gent. Bueno, és una mica és una ciutat de hockey,
0: sí,
1: que va tenir una història increïble als 90 i que ara ho han viscut una mica, no? Una pinzellada del que va ser.
0: Clar, ara t'ho volia dir, no? S'ha retrobat aquella Igualada, no? Triomfant, no? Dels 90, com apuntaves, aquell gran Igualada, vull dir, ha tornat a ressorgir i ha tornat a fer sentir la ciutat doncs, que té un gran equip d'hoquei, també, no?
1: Sí, o sigui, jo crec que està a anys llum aquest equip d'aquell equip, però el fet és que s'ha guanyat una lliga després de tant de temps i l'última lliga l'havien guanyat ells. Llavors, bueno, s'ha tornat a estar allà i jo dic que jo tinc companys que porten tota la vida allà a Igualada, que no et dic que somiaven amb això, sinó que ells han crescut imaginant-se els seus ídols cada dia i que ara estan a la seva alçada, i això em fa molta il·lusió.
0: Clar, hi ha aquest sentiment de pertinença, no? Una miqueta al jugador que és d'allà, no? D'Igualada, i que ha jugat, no diré tota la vida, però que potser s'ha format al planter, que ha arribat a jugar al primer equip... Això et dona un plus, no, Marc, suposo?
1: Bueno, jo crec que és un exemple. Sí. Un exemple de club en moltes coses. Jo crec que és increïble com han creat un sentiment de pertenença que hi ha jugadors que arriben i que els capitans en un moment els diuen els seus l'Igualada i els expliquen molt ràpid. Ahir ho deia una mica en la meva despedida, no? que els capitans en un moment inculquen la importància que té el club a la ciutat, que l'alcalde, per exemple, està molt a prop de l'equip i del club i també t'explica que és molt important tot el que fem i l'impacte que té el club a la ciutat és superguai perquè et fa empapar-te en un moment dels colors.
0: Com dèiem a l'inici d'aquesta conversa amb en Marc González, el Marc va fer les seves primeres passes o les seves primeres patinades, diguem-ho així, aquí a Sitges, amb el Club Patí Subur Sitges. No sé si en un futur, Marc, contemples la possibilitat de tornar a Sitges, ja no com a jugador, no ho sé, però vincular-te de nou al club que et va veure néixer, per així dir-ho?
1: Sí, és una cosa que em faria molta il·lusió. Al final mai saps de la vida i quin
0: serà. Clar, on et portarà, no? I evidentment que això s'ha de poder compaginar, com deies fa uns moments, amb la feina, òbviament.
1: Sí, i que mai ho saps, no? Al final la vida va molt ràpid, et canvia en un moment, però clar que és una cosa que em faria il·lusió. Poder ajudar, jo ara visc a Barcelona, llavors bueno, tinc la vida una mica més a Barcelona, però sí que és una cosa que m'agradaria fer quan estigués una mica més a prop. I sí.

0: En qualsevol moment que voleu tornar a trucar, pues, en parlem.
1: Gràcies, Marc, una abraçada. Adéu-siau.
0: Vinga, adéu, adéu.
2: Ràdio Maricel, 107.8 FM.

0: Perquè ahir, com els dèiem, l'associació Sitges des del Mar va presentar, diguem-ho així, les conclusions d'aquests primers 6 mesos de debat públic des de la seva creació, que si no recordo malament va ser el mes de gener d'aquest 2026. L'acte en si, com els dèiem, es va fer el Retiro ahir a la tarda, i ja els avancem que el podran escoltar dilluns de la setmana que ve, el dilluns dia 6, perquè creiem que va ser un debat prou interessant. Però ahir, en roda de premsa, el president i fundador del Sitges des del Mar, Jordi Baiget, va explicar, bàsicament, com ha anat tot aquest procés de l'associació des de la seva creació. Carola, bon dia de nou.
1: Bon dia, Pitu.
0: Què ens pots dir?
1: Doncs mira, puc dir-vos que nosaltres vam saber d'aquesta associació el 2025, tot i que han començat a treballar, diguem, al llarg d'aquest any, però això va néixer l'any 2022. Això ens ho explicava ahir Jordi Baiget en roda de premsa prèvia a aquesta presentació pública. Va néixer el 2022, però en aquell moment no van voler fer-se públics perquè no, la gent no ho associés precisament a temes electorals. Estàvem en any de campanya, eleccions, i no va voler que es diguessin.
0: Sí, que és cert que hi havia aquest rum-rum, sí. Aquest rerefons,
1: doncs
0: entre cometes, polític.
1: Sí, sí, que de fet encara hi és, i en vam parlar del tema perquè vam insistir, vam tornar a preguntar, això acabarà amb una llista política, amb una candidatura,
0: sí, sí.
1: La resposta és contundent i clara, no,
0: no.
1: No ha nascut per ser una llista política, no ha nascut per ser una candidatura. Això no vol dir, tampoc no neguen, diguem, coses del futur, perquè no poden fer que en el futur acabi esdevenint una candidatura, però no és la intenció. Si acaba esdevenint una candidatura, Jordi Baiget ens comentava ahir que no la liderarà ell, i ell no és el que vol, és a dir, això no neix amb aquesta intenció, sinó que això neix, ens ho explicava, a partir d'entrada d'un llibre que va fer en Jordi Baiget,
0: sí.
1: I va ser publicat ara fa uns anys, que justament es diu Sitges des del Mar, i a partir d'aquest llibre va tenir trobades amb 2 persones més d'aquí de Sitges, en Julio Molinario i en Roberto Abad. Tots dos, un és advocat de l'Estat, va ser president de l'Ave Maria durant molts anys, l'altre és un empresari que avui a Sitges de fa molts anys, i ells conversaven, i aquestes converses una mica, doncs, sobre la situació de Sitges, sobre la percepció de la ciutadania, la relació amb la política, tot plegat, va arribar un moment en què van decidir fer un pas més i construir alguna cosa que no quedés simplement una taula de 3 amics fent un cafè, o 3 amics que naveguen i parlen. I aquest pas més va ser construir l'associació, crear l'associació i anar-la d'alguna manera omplint de gent professional, i sobretot omplint-la de ciutadans, que, és, que no deixa de ser, i ho explica molt bé Jordi Baiget, això és un moviment ciutadà, és una associació ciutadana on els gairebé 300 membres són ciutadans de Sitges diversos,
0: de tota classe, mena,
1: sí,
0: i condició.
1: Sí, efectivament. Sí. Sí que és veritat, i també ho parlem, que diguem que el perfil del jove no hi apareix, és gairebé escàs, perquè diguem que els joves amb 20 anys, 20 i pocs, no estan gaire per aquesta. La seva prioritat ara no és aquesta. El perfil dones hi ha menys de les que altres voldrien, fins i tot ell mateix ho explica, però sí que han mirat de que sigui una representació prou diversa, que per tant pugui reflectir d'alguna manera el sentir del municipi, no? Perquè no només apareix gent de Sitges de tota la vida, sinó també gent que acaba que hi viu des de fa 2 anys, i també els expats, ells es consideren mal anomenats expats, que hi ha molts estrangers que no els agrada això d'expat. Vam poder parlar amb ell i li vam preguntar pels orígens d'aquesta associació, per l'objectiu i sobretot per i ara què, perquè ahir presentaven, i després ho penjarem al web i podran sentir tota la presentació, ahir presentaven aquests 6 mesos, aquestes conclusions després d'aquests 6 mesos de taules de treball, perquè és com han funcionat, i dilluns ho escoltarem també aquí en emissió. Però clar, la pregunta és, i ara què? És a dir, han presentat un
0: que hi ha més enllà,
1: clar,
0: ja
1: han presentat un document, heu fet 8 taules de treball en diferents àmbits, educació, social, econòmic, territori, etc. Heu arribat a certes conclusions, com explicava en Jordi Baiget, s'han donat i posat sobre la taula moltes idees molt bones pel territori, però i ara

0: què en fareu d'aquestes idees,
1: viatge,
0: no?
1: Eh?
0: Doncs la proposta és que el que ells plantegen és que ells han creat un espai, com un espai de debat, un territori que vol ser un territori neutre, obert a tothom, en el que ara, diguem que d'alguna manera la pilota està a la taulada dels polítics, en el que ara qui ha d'entrar en aquest terreny de joc que ells han obert amb tota aquesta ciutadania són els polítics, són les persones que governen i que governaran el municipi, per tal d'escoltar el que aquests ciutadans han dit i el que aquests ciutadans proposen i a partir d'aquí poder treballar de manera conjunta. Per què això? Perquè el que detecten, i que és el punt d'origen, és que hi ha una separació evidentíssima entre la política i la ciutadania. I diguem que entre... Clar, s'entén que els polítics treballen per la ciutadania.
1: Consideren que són dos punts allunyats ara
0: estan,
1: mateix.
0: Sí, sí. I és veritat que és una percepció que probablement podríem compartir més gairebé tots, perquè no és una cosa tampoc excepcional de Sitges, és una cosa general, no?
1: Sí, sí.
0: I això està fent doncs, aquesta polarització en general. Però la ciutadania se sent molt allunyada de la política i la política tampoc no acaba de trobar la fórmula d'acostar-se a la ciutadania. El que proposen ells és una manera d'acostar-se, és a dir, generar un terreny de joc, que no deixa de ser un terreny de diàleg, de conversa, en el que la ciutadania es pugui expressar lliurement, sense interferències, sense pressions, sense interessos, que es puguin expressar lliurement, que puguin plantejar propostes, idees i que la política se'n pugui enriquir d'aquestes idees i d'aquestes propostes i tirar-les endavant en el cas que així ho vegin. Per tant, la pilota d'alguna manera ara passa a la taulada dels polítics. També li preguntem, i si els polítics no recullen el GOA, què? Diu, doncs serà una frustració i serà una decepció. I això, i aquí és on deriva que, doncs, en cas que no recollissin, sí que podria sortir algú de totes aquestes 300 persones que digui doncs mira, fem nosaltres un partit polític i ho fem nosaltres, però no...
1: No és la intenció.
0: No és la intenció, sí, sí, sí. Ni la va ser, ens ho explicava ahir, ni l'ha sigut en l'inici, ni la vol ser ara, i diu que ja va ser alcalde, que va ser una etapa estupenda, però que no hi vol tornar en aquesta primera línia política. És veritat que diguem que al capdamunt de tota aquesta organització hi ha en Jordi Bagé, però també hi ha en Jordi Serra, també hi ha regidors, no?, que hem pogut veure les cares.
1: Gent que ha estat vinculada a la política de Sitges, òbviament.
0: Efectivament, sí, sí, sí. I ahir en aquesta presentació hem de dir que hi havia dos regidors a l'oposició, hi havia en Juan Antonio Gilabert de Vox i hi havia Mònica Gallardo de Junts per Sitges, també estava Rosa Tubau de Junts per Sitges, però no hi havia ningú de govern, absolutament ningú de govern ni ningú altre d'oposició, que no sé fins a quin punt això explica alguna cosa o no, de si hi hauria recollida de GOA o no. En tot cas, què escoltarem avui? Doncs en aquesta roda de premsa vam poder parlar breument amb Jordi Baget, que ens explicava doncs, aquest inici d'aquest Sitges des del mar, d'aquesta associació que, com deia, neix a partir de les converses de tres persones i d'aquesta voluntat de fer un pas més, crear una associació i al final ha generat en això, en sis mesos de treball i ha superat les expectatives, ho explica en Jordi Baget, del que ells fins i tot imaginaven al principi.
2: No, això ho hem d'explicar. Al final, les nostres trobades van donar peu a que... Perquè no ho expliquem, perquè jo crec que hi havia més gent que tenia la mateixa opinió sobre el que estava passant, no? I vam començar a explicar. Cada un va anar, les tres persones, cada un va explicar, i vam rebre com molts inputs, moltes ganes de que això, bueno, doncs, vale, tireu endavant, està molt bé, creiem la idea. Ens feia una mica de por perquè també era gent que era amiga nostra, tampoc no era d'això, però sí, aquí va començar l'inici.
0: I anem a la idea, aquesta idea, aquest espai de trobada, és a dir, això, la idea quina és exactament?
2: La idea és que creiem que hi ha en aquests moments hi ha un espai que no existeix, que és un espai d'encontre com un terreny de joc de principis, valors i ideologies i de mirades diferents i sensibilitats de Sitges que pot ajudar a tindre un projecte i un consens sobre el futur del nostre poble. Per què apareix això? Apareix perquè molta gent, per una raó o per l'altra, que jo que tampoc sé quina és, necessiten que això passi. Vale? Necessiten que hi hagi consensos, que estiguin il·lusionats pel seu poble, que les visions i la il·lusió, perquè creuen que Sitges pot ser molt més del que és, vale? Però necessita una comunitat, necessita un encontre i uns consensos, perquè veuen que la política està, en aquest moment la política local sense consensos, sense projecte i sense capacitat de poder-ho fer. És que el problema és que una vegada vam parlar, hem parlat amb la regidora de participació, sí. Ella mateixa manifesta que és molt complicat el que estem fent des de la visió institucional. I aquest espai que estem posant és perquè volem ajudar a Sitges, els ciutadans que viuen a Sitges i la gent que té la capacitat i la responsabilitat de governar.
0: I abans et preguntava, clar, això no derivarà en un partit polític, em deia, això no és un partit polític, però és un projecte polític.
2: És que és un projecte de moviment cívic. Els moviments cívics són moviments de la polis. Vale? Són desitjos de les persones que vivim en un poble que volem que passin coses. Ens han de governar per fer això. Però jo crec que en aquest moment de la política que necessitem no només que ens governin, sinó necessitem poder participar i poder trobar-nos per influir i per poder consensuar tant els ciutadans com els polítics, perquè hi ha hagut com una espècie de divisió que no connectem, i l'associació neix per connectar aquesta situació, i estem en aquest procés que és com un laboratori, vale? D'experiències, i estem construint-lo amb la gent que està participant.
0: Amb l'objectiu d'això, d'influir en la política d'alguna manera.
2: Home, clar, home, no parlem per clar, no conversem per conversar, estem per poder influir, perquè ens escoltin i que aquesta manera d'escoltar-nos serveixi per influir.
0: Clar, entenc que explicàveu ara, no? Avui feu aquesta presentació una mica amb les conclusions d'aquests 6 mesos, no? De taules, en la que deies d'entrada que us ha sorprès la participació,
2: sí,
0: el volum de participació.
2: Bon. Nosaltres, quan vam posar l'associació en marxa, vam dir, necessitem un programa perquè la gent cregui que és un procés és un espai de participació, que és plural, que és transparent, que volem escoltar tothom, i vam dir, va, per què no fem taules que parlin de Sitges? Ho vam posar en marxa i la vam estar invitant a la gent personalment, perquè clar, no podíem fer com una espècie de veniu a treballar tots junts aquí, no? I la sorpresa és que tothom va dir que sí, menys, mira, et diré una anècdota molt curiosa. De les quasi 150 persones que vam trucar, no jo, la gent, una va dir que no, per un problema personal. Els altres van dir sí. I quan van dir això vam pensar, bueno, van dir que sí però no vindran. Alguns ho han dit. I la veritat és que el resultat final és que el 90% de persones ha estat participant a les 3 taules, a les 2 taules, a les reunions, 2 hores, durant 6 mesos.
0: I la conclusió a la que heu arribat, quina és? Perquè això no ha acabat aquí, això és com una petita aturada, no?
2: Això no és un punt i final, perquè no volíem tampoc, És un punt i seguit, però la conclusió és que la ciutadania que ha participat, que representa la ciutadania del nostre poble, ens ha dit que aquest espai ha de continuar col·laborant amb aquesta idea de trobar-nos per un futur millor a Sitges, els sectors de tota la ciutat, els polítics, empresarials i ciutadans.
0: Clar, ara entenc que d'alguna manera una mica passa la pilota a la teulada dels polítics, perquè ara els polítics que governen han d'acceptar...
2: No és que han d'acceptar, és que moltes...
0: Aquestes trobades.
2: La majoria d'idees, si ells no participen, són quasi inviables.
0: I què passa si això passa?
2: Doncs hi haurà una decepció. Hi ha una frase molt maca d'una de les taules que diu que no torni a ser el calaix de les frustracions dels ciutadans. I ens ho diu l'associació. Ens diu que no torni a ser, i no diré aquí, a la frustració dels calaix de les, el calaix de les frustracions dels ciutadans, que en aquest moment està molt plena.
0: Per tant, entenc que confiança en que els polítics que ara governen, o que governaran d'aquí un any, no?, que sabem que hi ha eleccions, acceptin d'alguna manera participar en aquestes trobades i treballar,
2: exacte,
0: o deixar-se influir d'alguna manera per aquesta ciutadania.
2: El mateix que han acceptat els ciutadans, ara el sector polític, que són uns ciutadans, acceptin el mateix que han acceptat ells.
0: I amb la teva experiència, en tant que exalcalde, confies que això passarà?
2: Des de la meva experiència, crec que serà un punt d'inflexió perquè puguem tindre una possibilitat de que passi.
0: Deies, ens ha sorprès la participació, molta gent ha dit que sí, i no només ha dit que sí un dia, sinó que s'ha implicat, no? Hi ha estat 6 mesos participant, han donat idees, parlaves abans també, han sortit idees innovadores, algunes molt interessants, Heu notat que mancava algun perfil que... És a dir, no sé si hi ha un sector... Abans ho dèieu, no? Els joves, no? Per exemple, que els joves costa,
2: sí,
0: no?
2: Sí, crec que un dels reptes que tenim encara és implicar més gent de diferents sectors, eh? Les dones, joves... El poblet de Garraf l'hem d'implicar més, vale? En la proposta. Crec que no hem arribat... Que ho preteníem, però era molt complexa. Necessitem que s'ampliï la participació. Hem contactat amb tot aquest sector d'estrangers, que no ha sigut fàcil, i al final l'hem contactat, però no defallirem en el nostre repte de continuar connectant amb els joves, connectant amb que la part femenina, la part més d'aquesta visió feminista estigui dintre del projecte. Però sí que és cert que la pluralitat és suficientment important en aquest moment perquè hi ha una visió global del que està passant.
0: Què els hi dius a aquells que puguin pensar que això és un, que aquest és un projecte molt naïf?
2: Quin problema hi ha amb el naïf? Quin problema hi ha amb Picasso? Quin problema hi ha amb l'impressionisme? Quin problema hi ha en quan les coses...
0: Utòpic, digues, si no vols dir naïf,
2: vull
0: dir utòpic.
2: O sigui, naïf i utòpic poden ser? No.
0: Sí, són diferents, però bueno...
2: Pues que les utopies mouen el món. I l'il·lusió també. Ja està.
1: Mirin, doncs, és un bon titular. Les utopies mouen el món i les il·lusions també.
0: Sí, i de fet és la base d'aquest projecte, eh? És la il·lusió, les ganes per repensar, treballar per uns Sitges que doncs, ara té moltes mancances i hi ha una ciutadania que té ganes de fer coses i té ganes de fer-ho des d'aquest punt de ciutadà, com a moviment cívic, no des d'un punt polític ni de partit, perquè hi ha molta gent allà dins amb la que vaig tenir l'oportunitat de parlar, que quan els hi comentes, escolta'm, i això si s'acabés transformant en un partit polític i series no. No, de cap de les maneres, és a dir, rebutgen gairebé la idea de participar, però entenen que la política ha de formar part d'això i la política és la que permet transformar les ciutats.
1: En qualsevol cas, perquè com apuntaves, Carola, el mateix Jordi Baget ja va viure la seva experiència com a alcalde durant uns anys i, evidentment, pensen de manera prou, crec, intel·ligent que ja van viure el seu moment.
0: Sí, sí, estan en un altre moment, però d'alguna manera...
1: I que no volen tornar a... No diria passar, però a obrir de nou el llibre que consideren ja tancat.
0: No, ahir va quedar claríssim que no és l'objectiu, ja veurem després què passa, però no és l'objectiu, el que sí que volen és influir. Això sí, volen influir en la política i en les accions polítiques que es prenguin. Ara, per això, ara té que aquesta altra banda, que és la part política, els grups polítics, els partits polítics, han de recollir aquest guai i acceptar escoltar les propostes que ha fet aquesta ciutadania i, en el cas de que ho considerin, tirar-les fins i tot endavant.
1: Bé, doncs s'han pogut escoltar Jordi Baget, però dilluns ja escoltaran el que va ser l'acte en si que es va celebrar a la Societat al Retiro.
0: Sí, a la sala de juntes i després vam poder fer visita al teatre.
1: Doncs quedem entesos. Carola, moltíssimes gràcies.
0: A tu.
3: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
4: Vinga, dos són els minuts que passen de les 11 del matí, tercera i darrera hora de la Cel Obert d'avui divendres 3 de juliol. Des d'ahir i fins avui s'està celebrant a l'Hotel Melià Sitges la 36a edició del Fòrum de l'Auditoria que organitza cada any el Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya. Estem en comunicació telefònica amb el senyor Joan Vall, que és el president del col·legi, i aquí agraïm especialment que ens hagi atès perquè més o menys cada any intentem parlar amb ells, però avui l'enganxem una mica entre xerrades i conferències i per tant doncs, li agraïm especialment que ens atengui. Senyor Joan Vall, bon dia.
5: Molt bon dia, com estem?
4: Doncs una miqueta comentant o veient el que doncs, es tracta en aquest fòrum de l'Auditoria d'enguany, que torna a Sitges, és fidel, això sí, sempre sou fidels a Sitges, eh?
5: Sí, sí, la veritat és que ens encanta venir a una localitat com a Sitges. La veritat és que Barcelona ens està sempre dient que organitzem aquest congrés, que aquest any hem pujat a 1.100 inscrits.
4: Déu-n'hi-do.
5: Però sempre apostem per Sitges perquè és una ciutat que la veritat és que ho té absolutament tot, no? Des del punt de vista logística, restauració, clima, ho té tot, i sempre la gent es demana al final vindre a Sitges. Doncs, per això sempre repetim.
4: Doncs molt, molt agraïts que cada any pensin també en Sitges. Senyor Vall, hem vist una mica la nota de premsa. Enguany els preocupa la captació de talent, hem vist. És a dir, que hi hagi, que la gent i sobretot les noves generacions vegin l'oportunitat de creixement professional que ofereix el món de l'auditoria. No hi ha prou gent que vulgui dedicar-se a aquesta professió?
5: Pues la veritat és que aquest any hem impulsat el primer baròmetre per saber una mica la situació actual de l'auditoria aquí a Catalunya. I la primera repte estructural que tenen les firmes d'auditoria és la captació i retenció de talent. Vale? Per què està succeint això, bàsicament? Perquè està canviant una mica el perfil professional de l'empleat, una mica, que necessita les firmes d'auditoria. Necessitem ja un perfil professional molt més multidisciplinar, que abans ens nutríem del que eren comptadors i economistes, i ara ja necessitem més tecnòlegs. Vale? Perquè, vulguis o no, amb l'erupció de la tecnologia això cada vegada més ràpid, i trobar enginyers, matemàtics, estadístics, que sàpiguen què és una auditoria, què és el que fem, què és el que portem a la societat, ens està sent complicat i difícil. Diguem que els enginyers, matemàtics i estadístiques sí que van a sectors, altre tipus de sectors, i que encara no coneixen ben bé realment què és el que fem les firmes d'auditoria.
4: Doncs ara anirem a la IA, que és la pregunta, anava a dir, clau i del milió, però abans d'arribar aquí, la pregunta que em sembla que us faig cada any, a què es dediquen els censors jurats?
5: Pues mira, el que fem bàsicament és una revisió independent per comprovar si alguna cosa, no sé, comptes, processos, decisions o sistemes, s'estan fent de manera fiable i conforme a les normes. Revisió independent, no? Pues algun extern o imparcial analitza informació, comprovar que el que s'ha fet és correcte, s'assegurem que se segueixen unes lleis o unes normes i uns procediments, i tot això ho plasmem en un informe amb unes conclusions. Això bàsicament és el que fa un auditor.
4: D'acord. Per tant, doncs, és el verificador extern que pot dir que aquells comptes que es presenten, que sempre són, doncs, bastant, acostumen o poden ser molt complexos, doncs s'estan fent bé, o hi ha algun aspecte que cal tocar, que cal revisar, que cal millorar. Bàsicament seria això. Clar, i ara anem al que us apuntava abans, la intel·ligència artificial. Cada cop més hi ha processos automatitzats que deuen permetre analitzar aquestes coses. No és res nou, perquè la tecnologia ja fa molts anys que dura, però la capacitat d'anàlisi d'aquesta tecnologia s'està incrementat en especialment aquests darrers anys. Què representa la IA en un sector com el seu?
5: Pues la IA, de les dades que ens ha sortit del baròmetre, el situa com un repte en segon lloc. Sí que és cert que el primer repte estructural és que he dit abans, de captació i retenció de talent, però en segon lloc estaria l'utilització de la IA en aquest cas. I hem de diferenciar dues coses molt importants. Una és la digitalització i una altra cosa és l'utilització de la intel·ligència artificial. Amb l'utilització de la intel·ligència artificial, encara dintre de les firmes d'auditoria tenim un llarg recorregut, perquè això està sortint, està canviant cada vegada més ràpid. I la normativa en la qual nosaltres ens basem els nostres informes no va a la mateixa velocitat. I intentaré explicar-me d'alguna manera el que estic dient.
4: Endavant.
5: Una cosa és l'automatització de processos, que ens està sent molt més eficient, i una altra cosa és l'intel·ligència artificial. Per exemple, s'està utilitzant molt la intel·ligència artificial per fer consultes des d'un punt de vista tècnic, però no per aplicar processos i de metodologia d'auditoria. Perquè com que va tan ràpid, l'altre dia em deien, estem formant a la gent amb ChatGPT, vale? Quan realment ara ha sortit una nova aplicació que es diu Claude, vale? Que és molt millor que la que fèiem servir fa 6 mesos. I això s'està produint d'alguna manera que aquest tipus de formació la tinguem que anar canviant contínuament. Vale? Llavors, sí que és cert que estem digitalitzant i automatitzant processos, però la intel·ligència artificial encara té un llarg recorregut dintre el que són els nostres processos d'auditoria.
4: Correcte. És a dir, per una, la tecnologia ens està avançant una mica per la dreta, podríem dir-ho amb aquesta metàfora, però clar, un censor jurat el que ha de fer és revisar correctament i veure que una determinada operació, una determinada manera de fer, s'adiu correctament amb la normativa. Clar, la intel·ligència artificial teòricament també ho pot analitzar, això, però també sabem, i hi ha molts exemples d'intel·ligència artificial que arriba a allò que s'anomenen al·lucinacions, és a dir, que dona, verifica processos que a la pràctica no són veritat. Clar, qui verifica la intel·ligència artificial quan ha verificat un procés?
5: Això és una gran pregunta.
4: D'acord.
5: Perquè al final el que ens estem trobant que nosaltres utilitzarem una intel·ligència artificial i la companyia n'utilitzarà una altra.
4: Val.
5: I pot ser que entre una i l'altra s'acabin xocant. I és una gran pregunta. Sí que és cert que tenim un risc aquí, perquè haurem de verificar nosaltres com a auditors quin és el risc d'aquestes al·lucinacions o aquesta informació que ens estan donant les companyies, no? I la problemàtica que tenim és que moltes vegades les companyies no sabran dir-nos d'on han tret les dades. No hi haurà una traçabilitat, no? Perquè no ho sabran, no? I aquí tenim un risc important.
4: Correcte. Aquí hi ha un buit en el
5: aquí
4: procés.
5: Hi ha un buit.
4: En el procés.
5: Un buit, és el que es diem les caixes negres. Poder verificar aquestes caixes negres i que les companyies puguin arribar dins que no saben d'on han sortit les dades, aquí tenim una feina per davant molt important i en el qual tenim un risc i a veure com ho podrem avaluar.
4: D'acord. Per tant, senyor Vall, dona aquella sensació que el seu és un sector que ara mateix està evolucionant, està en un procés de canvi motivat per la tecnologia que no se sap ben bé allà on ens portarà. Probablement cap a millor, però no se sap ben bé. Seria això?
5: Correcte. Aquesta és la definició exacta del que en el moment en què estem amb l'actualització de la intel·ligència artificial. Uh-huh. Sabem que ens canviarà la nostra forma de treballar, no el nostre propòsit. La manera de treballar canviarà, el propòsit no, perquè és el que hem dit, de verificar i donar confiança a uns estats financers, però no sabem a on ens arribarà al final el tema de l'utilització de la intel·ligència artificial.
4: Clar, jo ara us preguntaria, senyor Vall, sou segur, porteu molts anys de professió, en algun moment, quan començàveu o quan veu ficar-vos professionalment en aquest món, us vau imaginar que arribaríem on estem ara?
5: No, ni molt menys. Ahir vam donar una sessió sobre la intel·ligència artificial i anem amb una segona fase, que és la robotització, la substitució humana per un robot. Ens van ensenyar unes imatges en les quals un robot ja estava construint un robot. Vull dir que això, evidentment, té un llarg recorregut també, però no sabem ben bé, bueno, jo no m'imaginava quan vaig començar que arribaríem on estem arribant, no? I que la tecnologia està creixent de forma exponencial molt més, amb una velocitat molt més gran els últims 5 anys i dels altres 25 que porto jo de professió.
4: Correcte. I això probablement entronca en allò que hem comentat al principi, la necessitat d'introduir nou talent, talent jove i talent que s'hagi format en aquestes branques tecnològiques específiques que ajudi, diguem, a l'auditor clàssic a adaptar-se en aquest món. Seria això?
5: Correcte. Un dels reptes que tenim una mica és aplicar el nostre rigor professional però adaptant-se a les noves tecnologies. Uh-huh. Això serà fonamental, no? I la figura del tecnòleg, evidentment sí que ha de tindre rigor professional, independència, ètica, tots aquests principis i valors.
4: Clar.
5: Que nosaltres ens, hem de tindre, però l'adaptació a la tecnologia serà un repte importantíssim.
4: Hi ha el risc de que les empreses optin per substituir, diguem, aquesta verificació externa jurada per tecnologia?
5: Sí, sí. Ens estem trobant d'alguna manera que les firmes d'auditoria estan eliminant tasques que feien la gent que començava, el que nosaltres diem juniors, tota aquesta tasca de conciliació de bancs, búsqueda del balanç, búsqueda de documentació, elaboració d'un tipus d'informes, tot això ens està fent una mica la digitalització i l'intel·ligència artificial. No? Uh-huh. Llavors, aquí tenim un risc, perquè pot haver un gap, perquè realment quan aprèn la gent a ser auditor és quan comences. Si no saps una mica d'on surten les coses, com ho han fet, i ens anem ja directament a la tecnologia, estem trobant que pot ser el tecnòleg pot saber molt de tecnologia, però no sap res d'auditoria ni de comptabilitat. No?
4: D'acord.
5: I això és un risc que podem tindre, també.
4: És a dir, que tothom hauria de passar per ser aprenent, però clar, si ara la tasca de l'aprenent ja la fa la màquina, ningú
5: Correcte.
4: És aprenent, i si ningú és aprenent, ningú pren.
5: Correcte. I si no aprens, no tens pensament crític, i si clar. No tens pensament crític, no tens judici professional, i bueno, això és una doncs... mica un dels riscos que tenim.
4: I com plantegen combatre aquest risc? Perquè ja hem anat al cap del carrer, ja sabem que hi ha la tecnologia, ja sabem que es necessita gent que es vulgui dedicar a això, però ja sabem que hi ha aquest forat aquí al mig que també algunes empreses volen aprofitar. Com ho podem combatre tot?
5: Però serà complicat. És la gran pregunta.
4: Vaja, n'hi he fet dues ja.
5: Aquesta és la gran pregunta. Bueno, ens hem d'anar adaptant una mica les firmes d'auditoria a les noves tecnologies. Ens està passant això. Haurem d'anar aprenent sobre la marxa.
4: D'acord.
5: És complicat donar una resposta clara a com combatre aquest tema. No?
4: És curiós perquè d'entrevistes que us hem fet altres anys, que hem parlat més d'aspectes concrets, això que diguem que era una cosa que s'albirava, bueno, sí, arribarà la IA i la IA, ara jo crec que ja ens ha esclatat directament.
5: Sí.
4: I amb els models, el que heu comentat també, el ChatGPT, després el Claude, etcètera, és a dir, que aquí ja és la preocupació, encara que en aquest baròmetre surti com a segon factor, perquè el primer és la captació de talent, doncs aquest aspecte tothom és conscient que com anem cap aquí hem de posar mesures perquè no se'ns desmadri. Seria això, també.
5: Correcte. Però no està canviant en la nostra professió.
4: A totes.
5: Jo crec que a totes les professions, l'altre dia vaig estar al Col·legi de Periodistes, i també està canviant molt la vostra professió en aquest
4: correcte,
5: sentit.
4: Correcte, correcte.
5: Com afectarà la intel·ligència artificial, no? I com combatrem, pues això són preguntes complicades de respondre perquè està afectant una mica a tothom, no? Perquè un periodista al final també pot passar exactament el mateix, no?
4: Absolutament, sí, sí. I al final, doncs, quin valor li donem als coneixements professionals obtinguts a partir de l'experiència? Però clar, aquesta experiència s'ha d'obtenir començant des de baix, i si a la part de baix hi col·loquem una màquina fent la feina, ningú comença. Aquí. Sí, sí, per això, és a dir que tant, en aquest cas, des dels auditors fins als periodistes i a moltes altres professions, doncs estan amb aquesta diana de professions amb necessitat d'adaptació de cara a la irrupció de diguem, del canvi tecnològic que ens ve a partir de la inclusió de la IA.
5: Mm-hmm. Exactament.
4: Anava a dir, més enllà de les xerrades que es fan a l'auditori del Melià, quan parlen entre auditors, això és el que preocupa?
5: Sí, sí. Això és el que vam estar parlant ahir, que vam fer el sopar, quan fem el networking, perquè al final ens reunim totes les firmes d'aquí per veure quins són els aspectes que ens preocupen. Un dels grans preocupacions és aquests models de negoci que teníem nosaltres molt estructurats està canviant.
4: Estan canviant.
5: Estan canviant. Teníem un model de negoci operatiu molt estructurat, no? I ara això està canviant moltíssim. És una cosa que estem parlant contínuament, i nosaltres com a institució i com a corporació hem de donar respostes i suport una mica a totes aquestes preguntes que ens esteu fent, no? I amb això, bueno, hem creat una comissió d'innovació de tecnologia, hem creat una comissió de talent i ho hem d'unificar les dues per donar respostes a, realment a aquestes necessitats del sector.
4: Doncs serà interessant veure com evoluciona i com al final doncs, tothom es va adaptant, perquè al final és adaptar-se o morir, perquè evidentment el progrés no el podem negar. 1.100 inscrits, oi que ens ha dit?
5: 1.100.
4: En aquesta 36a edició del Fòrum de l'Auditoria, que un any més ha reunit a Sitges 60 firmes participant, bueno, 60 firmes han participat a l'enquesta, però molts auditors de comptes en aquesta trobada anual que sempre torna a Sitges del Col·legi d'Assessors Jurats de Comptes de Catalunya. Senyor Joan Vall, de nou, agraïts perquè torneu a Sitges, agraït perquè hagi fet aquest petit encaix per poder-nos atendre, i bé, i que acabi molt bé aquesta jornada durant el dia d'avui.
5: Moltes gràcies a vosaltres, a la seva disposició quan vulguin, i potser l'any que ve podem donar més respostes sobre el tema de la intel·ligència artificial i com ens hem adaptat una mica al sector amb aquesta nova irrupció d'aquesta nova tecnologia.
4: Segur, doncs l'any que ve quan us truquem recuperem el fil de la conversa. Gràcies i fins aviat.
5: Molt bé, perfecte.
4: Adéu, bon dia.
5: Molt bon dia a tothom.
3: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
4: Vinga, i ara i fins les 12 escoltarem una interessant xerrada que tenia lloc ahir al matí al Miramar dintre del cicle d'esmorzars d'empresa, en què es presentava l'informe Fènix, un informe que han fet un grup d'economistes catalans en què han doncs, una miqueta analitzat el model productiu de Catalunya i entre ell el model productiu lligat al turisme, també qüestionant alguns dels aspectes del desenvolupament. Escoltem les paraules, la conferència que va fer davant d'un grup de gent interessada l'economista Miquel Puig.
6: El resum de l'informe Fènix es pot resumir en 7 proposicions, 7 idees. Primera idea: malgrat que Catalunya està creixent molt en els últims 25 anys, ha crescut molt econòmicament en termes de PIB, en termes de PIB per càpita i en termes de productivitat, ens estem quedant enrere. El PIB té una importància molt limitada, tot i que és el que sempre es diu, estem creixent molt, el que importa no és com es degrada el pastís, el que importa és a quant toquem, que és el PIB per cap, i com som de productius, és a dir, quan generem per hora treballada, i en això ens estem quedant molt enrere. Què són el que sempre hem dit als economistes que és important? La productivitat. Però de vegades, alguna vegada se'ns ha dit: home, és que vosaltres us compareu amb Europa, i clar, Europa té una sèrie de països a l'est que estan creixent molt de pressa perquè venien de molt avall. I clar, llavors, el fet que ens estem quedant enrere respecte a Europa potser no és significatiu. Nosaltres estem quedant enrere respecte a gairebé tothom. I concretament, em compararé amb el País Basc, que és una economia supermadura, que va davant nostra, i per tant que ens estem quedant enrere respecte a una economia que va davant nostra, doncs és francament preocupant. No? Llavors, a veure si és això o no. Aquí. Ara, mireu, això és la productivitat, és a dir, el valor de la producció per hora treballada a Catalunya respecte al País Basc. L'any 2000 estàvem al 80 i al 92%, estàvem 8 punts per sota del País Basc, però veieu que en aquests 25 anys la trajectòria és a la baixa, és a dir, estàvem per darrere del País Basc, ara estem més per darrere del País Basc. I insisteixo, el País Basc és una economia supermadura que ens ha de preocupar moltíssim, que està a perdre pistonada respecte d'ells. Primera idea. Segona idea. Catalunya forma part d'un conjunt d'economies que es caracteritzen per grans creixements del PIB, que tothom celebra, grans creixements de la població, sobre la qual hi ha opinions diverses, i creixements del PIB per càpita, que és la divisió entre el PIB i la població, molt petits. Veieu, aquí el cercle vermell gran són aquestes economies. Són Catalunya, València, Balears, Canàries i Andorra. Veieu que hi ha tres columnes. La columna de l'esquerra és el PIB. Veieu que són columnes molt altes. Tots els comparem amb el cercle de la dreta, el petit, que són Aragó i el País Basc. Veieu que la columna de l'esquerra, PIB, és més alta, però sobretot és més alta la columna del mig, que és la de la població. Són economies en què el PIB ha crescut molt, la població ha crescut molt, però la que importa, que és la columna de la dreta, la columna, podríem dir, marró fosc, veieu que són columnes petitetes. Fins i tot en el cas d'Andorra és una columna negativa. És a dir, és veritat que d'Andorra no tenim estadístiques del 2000 al 2025. Andorra es va normalitzar estadísticament el 2012, només tenim estadístiques d'Andorra des del 2012, però des del 2012 al 2024 Andorra ha anat enrere. És a dir, és un país en què el PIB està creixent, però la població està creixent més de pressa i, per tant, està quedant enrere. Per tant, formem part d'aquest conjunt de països, d'economies, però que contrasta amb economies molt properes, Aragó i Andorra i País Basc, per exemple, on el PIB no està creixent tant, però la població està creixent tan poc que el PIB per càpita està creixent molt. Molt més desitjables, molt més europees que la nostra. Aquest informe, l'informe Fènix, ha rebut crítiques, sobretot, podríem dir, del catalanisme, en el sentit de dir, vostès estan parlant d'un problema econòmic de Catalunya i no fan referència al dèficit fiscal. El dèficit fiscal és una mica el comodí que sempre traiem els catalans per dir, bueno, si tenim algun problema és pel dèficit fiscal. Efectivament, el dèficit fiscal no surt de l'informe Fènix. No surt. Per què? Perquè pensem que el problema del que estem parlant no va de dèficit fiscal. Però si us fixeu, entre les economies que van bé, hem posat Aragó, que Aragó no té el concert fiscal que tenen els bascos. I entre les economies que van malament, hem posat Andorra, que Andorra no té dèficit fiscal, perquè Andorra els impostos els queden. Per tant, hi ha un missatge molt clar de dir, escolteu, nosaltres tenim un problema de dèficit fiscal, sí, però el problema del que estem parlant no va de dèficit fiscal. No té res a veure amb el dèficit fiscal. És un problema que compartim amb altres economies que són caracteritzades per això, perquè estem creixent molt, però a base d'incorporar molta gent. Tercera idea de l'informe Fènix. Aquest patró de creixement, de molt creixement del PIB, molt creixement de la població i per tant poc creixement del PIB per càpita, ja quan toquem, està localitzat. No és tota l'economia. És només una part de l'economia. És una part de l'economia que té un creixement molt ràpid de baixa productivitat. Tornem a la transparència anterior, on havíem vist que la productivitat de Catalunya havia anat baixant respecte al País Basc. La productivitat és el que produïm per hora treballada. I veiem que respecte al País Basc ens hem quedat enrere. Però sempre se'ns diu a Catalunya que si el País Basc va millor que nosaltres és perquè tenen una política industrial més bona que la nostra, perquè tenen una indústria més bona que la nostra, perquè han apostat per la indústria i perquè ells sí que ho fan bé. Aquesta idea és equivocada. És equivocada. La nostra indústria, en els últims 25 anys, en els que considerem aquí, la nostra indústria ha crescut tant com la basca. No ha crescut gaire, però és que la basca ha crescut encara menys. Però en termes de productivitat, és a dir, de com és de bona la indústria catalana respecte a la indústria basca, si veieu, aquesta línia és la productivitat de la indústria catalana respecte a la indústria basca. Si veieu, l'any 2000 estàvem per sota, el 80% i tants, estàvem molt per sota. La productivitat de la indústria catalana era molt inferior a la productivitat de la indústria basca, 80% i tants, però ha anat pujant i ara està per sobre. O sigui, la indústria catalana ha crescut tant com la indústria basca en quantitat i ha crescut molt més en productivitat. És a dir, si nosaltres tenim un problema de productivitat a l'economia catalana, és malgrat que hi ha una cosa tan important com la indústria que està anant relativament bé. Si estem empitjorant respecte als bascos, no és per la indústria, és perquè tenim altres sectors que estan creixent molt de pressa i que són molt poc productius. Això és una idea molt, molt important. A partir d'aquí, l'informe Fènix, anem a la quarta idea, se centra en els salaris dels sectors productius. I el que posem el dit a la nafra és dir: Catalunya està creixent en sectors que paguen poc. Sempre es diu, home, totes les economies modernes creuen llocs de treball en sectors d'altament productius, telecomunicacions, informàtica, tot això, i llocs de treball poc productius. Això és una cosa genèrica, però nosaltres diem, no. Però és que Catalunya crea massa en els sectors poc productius. Llavors, per exemple, mireu, si nosaltres classifiquem els sectors econòmics segons el que paguen, el salari mitjà que paga, aquí tenim en aquestes columnes, tenim el salari, els sectors que paguen de mitjana un salari brut de fins a 20.000 euros, de 20.000 a 30.000, de 30.000 a 40.000, de 40.000 a 50.000 i de més de 50.000. I aquí tenim la creació neta entre, no tenim dades del 2000-2025, és una estadística que només es publica des del 2018, a l'informe surt fins al 23, ara ja s'han publicat dades fins al 24, per tant, podem comparar l'any 18 a l'any 24. I aquí tenim dos grups de columnes, el columna de color magenta és Catalunya i les columnes de color verd és el País Basc. I aquí es posen de manifest ràpidament dues coses. Primera, els bascos no estan creant llocs de treball. És veritat, els bascos tenen els seus problemes i un d'ells és que no estan creant llocs de treball, més aviat estan destruint. El País Basc és un país que està quedant una mica petit. Catalunya, en canvi, crea molts llocs de treball. Les columnes catalanes són positives i cap amunt. Ara, la segona cosa que crida l'atenció d'aquest gràfic és com és d'alta la columna de més a l'esquerra. És a dir, com és d'alta. Penseu que a més està normalitzat per càpita, o sigui, es poden comparar les xifres catalanes i basques, es poden comparar perquè estan fent per càpita, o sigui, per la població. La segona cosa que crida l'atenció és com és d'alta la columna de l'esquerra, és a dir, com és de gran la creació de llocs de treball per part de sectors econòmics que paguen poc. És molt alta. Aquest és el lloc on l'informe Fènix posa el seu focus. Diu, aquest és el tema. Fixeu-vos que no té res a veure amb el País Basc. El País Basc, aquests sectors estan destruint llocs de treball. I si miréssim altres economies, veuríem que hi ha diversos perfils, però rarament, excepte si ens comparem amb els que s'assemblen a nosaltres, veiem columnes tan altes en sectors de salaris tan baixos. A partir d'aquí, i anem a la cinquena idea de l'informe Fènix, a partir d'aquí nosaltres fem un càlcul i determinem una xifra i diem, escolteu, els sectors que no paguen de mitjana més de 27.500 euros, els diem altament subvencionats. Aquí, a partir d'aquí s'ha generat, això dona lloc a aquest gràfic, aquest és el gràfic que apareix a l'informe. Veieu que aquí són cada bola és un sector econòmic, la bola és gran o petita en funció de si el sector és gran o petit, i la bola és verda o vermella en funció de si està per sobre de zero o no. Per tant, les boles vermelles estan per sota de zero, destrueixen llocs de treball, les boles verdes són les que creen llocs de treball. I veiem que Catalunya, si ens fixem només en les boles verdes, al centre no es creen llocs de treball, se'n destrueixen, però no es creen llocs de treball. Els sectors que paguen mitjanament al voltant del salari mitjà no creen llocs de treball. Els llocs de treball es creen o bé en els salaris als sectors que paguen bé o bé en els sectors que paguen poc. I per tant, nosaltres el que ens preocupen són les boles que estan a l'esquerra, sectors de poc salari. I nosaltres hem calculat aquesta columna, que és el 25.500 euros. Aquí s'ha discutit moltíssim, escolti, vostè no haguéssim, no, aquest càlcul no està ben fet, perquè s'hagués hagut de tenir en compte, compten que les persones... El càlcul és, no és important. El que sí que diu aquest càlcul, el que diu, la idea, és els llocs de treball poc qualificats estan subvencionats. Què vol dir que estan subvencionats? Vol dir que la persona que contracta un treballador i li paga poc, legalment, s'entén, li paga poc, li està pagant menys del que costa a la societat. Per què? Perquè aquest treballador té dret a anar al CAP, té dret a anar a l'hospital, té dret a enviar els seus fills a l'escola, tindrà dret a una pensió no contributiva si pues, cau malalt o el que sigui, no pot treballar. Tindrà dret a una pensió mínima quan es jubili. Té dret a tota una sèrie de coses que són cares. I, evidentment, el que genera fiscalment aquesta persona no dona per cobrir això. Per tant, aquest servei està subvencionat. S'ha interpretat, nosaltres diem, escolta, vostès estan dient que estem subvencionant els immigrants. No, nosaltres no diem que subvencionant els immigrants, que, evidentment, són l'immensa majoria de les persones que ocupen aquests llocs de treball. Nosaltres estem subvencionant la persona que ocupa aquest treballador. És a dir, l'exemple clàssic és l'ancià que contracta una persona que perquè el cuidi i li paga el salari mínim. Ell surt guanyant, evidentment, pot contractar una persona perquè el cuidi. El treballador, que normalment és un immigrant, es guanya perquè no vindria, òbviament. Però aquesta persona no li està pagant el que costa. I per tant, entre tots, de tots els contribuents, estem contribuint a que aquesta persona pugui contractar aquesta persona. Qui és el beneficiari, per tant, de la subvenció? La persona que contracta aquesta persona perquè el cuidi. Totes les economies on hi ha un sistema fiscal progressiu i un estat del benestar igualitari, es dona una transferència. Els de baix reben i els de dalt paguen més. Això sabem, quan fem la declaració de renda, si et surt a pagar molt, estàs pagant més del que reps. I si et surt a pagar poc, però no fas declaració de renda, estàs rebent més del que pagues. Això és normal. Això és normal. El que a nosaltres ens preocupa molt és quan el beneficiari no és una persona que contracta un treballador perquè el cuidi, perquè ell és un ancià i no es pot valdre per si mateix. El que ens preocupa molt és quan el beneficiari és un no resident. Quan diem, escolta, és que aquí tenim un sector turístic que està basat en salaris baixos, que per tant el client està pagant un preu baix, un preu que no dona per cobrir tot allò al que té dret el treballador. Per tant, aquí s'està beneficiant el client, però és que el client és un estranger. Llavors, quin sentit té que entre tots estiguem subvencionant un sector del que es beneficia un estranger? I per això els dos exemples que posem a l'informe són el turisme i la indústria càrnica, perquè són indústries, són dos sectors que paguen poc i el beneficiari fonamental és un estranger. Insisteixo, s'ha discutit molt si els 29.500, més i menys, el concepte és clar. Diem, de la mateixa manera que diem, hi ha gent que és molt alta. Què vol dir que gent molt alta? Que és més d'un 90, més d'un 95, més de 2 metres, podem discutir-ho, però hi ha gent molt alta. Pues de la mateixa manera, hi ha salaris subvencionats, hi ha sectors subvencionats, hi ha clients que es beneficien de pagar un preu inferior al que costa la prestació del servei. I aquesta és la idea fonamental. A partir d'aquí s'ha dit que aquest és un informe antiturístic, o turismofòbic. I és veritat que nosaltres diem, posem de relleu, de dir, escolti, és que la productivitat del turisme és baixa, és molt baixa, i per tant el creixement del sector turístic és una de les causes, de fet és la causa fonamental per la qual la productivitat global s'està quedant enrere. Perquè turisme ha crescut enormement en els 25 anys. Per exemple, aquí es veu clarament, vull dir, la productivitat de la indústria catalana, primera columna, o de la indústria basca, segona columna, és molt superior a la productivitat de la, del, turisme, del sector turístic. Això ho diem, efectivament. Vol dir que això siguin turismofòbics? No. També diem més coses. Diem, per exemple, que totes les poblacions catalanes especialitzades en turisme tenen una renda per càpita més baixa que la mitjana catalana. Excepte una, que no em recordo quina és. És un poble al costat de Girona que té un poble molt petit que té dos càmpings molt grans.
7: Igual té un hotel de molt de luxe.
6: I per això super... En general, totes les poblacions catalanes especialitzades en turisme tenen una renda per càpita més baixa que, el que la mitjana catalana. Per tant, resta. Ara trauré, això no surt de l'informe, però crec que és útil, per dir que no som nosaltres els únics que diem que el turisme té baixa productivitat. Això és un informe, no és l'informe Fènic, això és un informe fet fa un any per una institució de molt de prestigi entre el món econòmic, de la Universitat de València. Està finançat pel BBVA, pel Ministeri d'Indústria i Turisme, etc. És una publicació, diguem-ne, fora de tota sospita. I fixem-nos que aquí el que fa aquest informe és estudia la riquesa, la distribució geogràfica de la riquesa a Espanya. I ara he tret tres paràgrafs que demano al públic que el llegeixi. Ja sé que és una mica de tal, però mireu el que diu aquest informe sobre la renda a Espanya. Las regiones, provincias y municipios que tienen una excesiva dependencia del turismo presentan niveles bajos de bienestar, posiblemente reflejando que los beneficios de esta actividad no se trasladan a la población residente en ellos. El turismo es otra de las actividades económicas fundamentales que puede llevar a un modelo de crecimiento peligroso, propagando una alta gentrificación de la ciudad, etc. Es decir, eso es una idea general, no es una idea original del informe Fènix. Ara, això són els problemes que planteja el turisme, però l'informe Fènix diu una cosa també molt important. Si tornem a les columnes i veiem que el turisme té una productivitat baixa respecte a la indústria, respecte a la mitjana, l'informe Fènix també diu una cosa molt important, que és que el turisme podria tenir una productivitat molt alta. I fixeu-vos, això són les tres columnes anteriors, la productivitat de la indústria catalana, la productivitat de la indústria basca, la productivitat del turisme a Espanya, que és més o menys el turisme català, igual, i després hi ha la productivitat d'una regió austríaca que és un monocultiu turístic. Monocultiu turístic, té una mica d'indústria de la fusta, no importa. És monocultiu turístic i té una productivitat molt més alta que Catalunya, tant com la indústria catalana, que és més alta. Per tant, és possible tenir un turisme d'alta productivitat. I aquest és un dels missatges de l'informe Fènix, que jo vull destacar. Passem a la sisena idea. Escolteu, jo crec que a ningú no se li escapa que el PIB, perquè que quan diem el PIB per càpita i la productivitat ens estem quedant enrere, això, no sé, el sentit comú, tothom hauria de dir, home, doncs anem malament. Tot i així han sortit veus de dir, bueno, escolti, no és tan important, no és tan important, perquè al final, si nosaltres tenim un sector que té aquesta productivitat i creix un sector que té una productivitat més baixa, a base de portar gent de fora, bueno, quina importància té això? Perquè els que estan aquí segueixen igual. No. Els que estan aquí no segueixen igual. Si aquest sector de baixa productivitat creix, els d'aquí també pateixen. I pateixen fonamentalment per dos motius. Un, perquè l'estat del benestar ens l'hem de repartir entre tots. I a veure, negar que el problema de l'habitatge, que el problema de l'ensenyament i el problema de la sanitat catalanes tenen alguna cosa, que no tenen res a veure amb el fet que haguem passat de 6 milions a 8 milions de persones, és voler negar la realitat. I després hi ha una altra cosa, que això és una mica més tècnica d'economista, que és que Al final, la major part dels salaris d'una economia depenen del PIB per càpita. Perquè el PIB per càpita, diguem-ne, contamina tota l'economia. I això té els seus noms entre els economistes acadèmics, però hem posat un exemple que hem volgut que sigui molt pràctic i molt entenedor, que és el salari d'un treballador de McDonald's, de l'empresa McDonald's. Per què l'empresa McDonald's agrada molt als economistes? Perquè l'empresa McDonald's fa el mateix de la mateixa manera a tot arreu. És a dir, un treballador de McDonald's fa el mateix de la mateixa manera a Kiev i a Zurich.

un treballador de McDonald's, treballador bàsic de McDonald's, en termes de Big Macs. A l'extrema esquerra hi ha Kiev, aproximadament, o menys d'un Big Mac per hora treballada. I a l'extrem dret hi ha Zurich, 3 Big Macs per hora treballada. I què és el que determina aquesta línia? Fixeu-vos que la línia és clavada, eh? El PIB per càpita. La regressió, pels que sàpiguen una mica d'estadística, la regressió és del 92%. Clavat, hi ha poques coses al món que funcionen amb un 92% de precisió, no? El PIB per càpita interessa molt. I setena idea, i última idea, del informe Fènix. Hem de fer mesures, hem de prendre mesures per corregir això, i donem una llista que es poden resumir en una idea molt concreta. Hem d'aturar el creixement dels sectors que es caracteritzen per crear llocs de treball poc remunerats, de baixos salaris. Hem d'aturar i, en la mesura del possible, revertir. No vol dir que ens haguem de quedar sense turisme. Què farem sense turisme? No. El que hem dit és frenar el seu creixement i, en la mesura del possible, revertir. I aquestes són les 7 idees que he dit. I ara voldria passar a parlar una mica del turisme. Què vol dir el que diem sobre el turisme? Què vol dir revertir el creixement del turisme català? I aquí són unes transparències que no són de l'informe Fènix, que són d'una conferència diferent. Mira, a Catalunya hi ha 3 turismes. El turisme de l'interior és molt petit, jo crec que s'ha de protegir. Deixem-ho de banda, s'ha de protegir. El turisme de la costa i el turisme de la ciutat de Barcelona. Segurament el turisme de Sitges, que no conec ben bé, deu ser una cosa intermitja entre el turisme sol i platja i el turisme de Barcelona. No ho sé, tot segur. Però bueno, la major part del turisme de Barcelona és el turisme sol i platja. I nosaltres diem dues coses. El turisme ha de pagar més impostos i el turisme hem de reduir la seva capacitat. Això són les dues idees que diem sobre el turisme, propostes que diem sobre el turisme. Ha de pagar més impostos i ha de reduir la seva capacitat. Jo suposo que en un lloc com a Sitges això, escolti, vostès van en contra nostra. No! Nosaltres no anem en contra del turisme. I sobretot no anem en contra dels empresaris turístics. Nosaltres volem que els empresaris turístics guanyin molts diners. Guanyin més diners que els que guanyen ara. I evidentment volem que es reparteixin, i per això volem també que paguin més impostos. Mireu, normalment es diu que els problemes del turisme català i el turisme en general de sol i platja, perdoneu, i vull dir una cosa, a Catalunya hi ha 3 turismes. El turisme de l'interior s'ha de protegir, el turisme de la costa i el turisme de Barcelona. El turisme de Barcelona és molt més productiu que el turisme de sol i platja. Molt més productiu. Què vol dir que és molt més productiu? Mira, la productivitat és la suma de 3 coses que s'entenen molt ràpid. Els beneficis que genera, els salaris que paga i els impostos que suporta. O sigui, la productivitat es reparteix entre 3. Entre l'empresari, entre els treballadors i el col·lectivitat, que són els impostos. El turisme de Barcelona no paga molts millors salaris que el turisme de sol i platja. Una mica més, sí. No paga més impostos. La taxa turística és una mica més alta a Barcelona que a la costa. Sobretot, el turisme de Barcelona genera molts més beneficis. Molt més beneficis. Els hotels de Barcelona són, de llarg, els més cars d'Espanya, més cars que els de Madrid. Tot i que Madrid té molts altres avantatges. O sigui, mireu les estadístiques, els hotels de Barcelona ingressen més diners que el turisme de Barcelona. Els índexs que van servir. Nosaltres el que pretenem és que tot el turisme de Catalunya guanyi molt, sigui molt productiu, perquè llavors ens ho podrem repartir. Podrà pagar millors salaris i podrà pagar més impostos. I com ho fem, això? Mireu, sempre es diu el problema del turisme de sol i platja és l'estacionalitat. Això és Balears, però la costa catalana és exactament igual, eh? És exactament igual. I clar, aquí a Balears tenen 12 milions de pernoctacions a l'agost.

0: agost i pràcticament zero a l'hivern, no? Desembre, gener. No seria fantàstic que tinguéssim 6 milions de pernoctacions sempre? Oh, com milloraria la productivitat, no? Què passaria si sempre hi haguessin 6 milions de pernoctacions? Què passaria? No cal imaginar res. L'experiment està fet. Perquè Canàries sempre té 6 milions de pernoctacions. Sempre. De gener a desembre tenen 6 milions de pernoctacions. I els hi va molt millor a Canàries? Canàries té, això és la renda per càpita, la línia de puntejada és la mitjana espanyola, veieu que Balears ha anat perdent posicions però va per sobre, Canàries està per sota i va perdent posicions. Canàries té una renda per càpita igual que Extremadura. Igual que Extremadura, que es diu aviat, eh? La solució no és la desestacionalització. La solució va per un altre lloc. Quin és l'altre lloc? Què és el que permet que el Tiroler Oberland, que és aquesta regió que sortia abans, tingui una productivitat tan elevada? Que fan les coses diferents. I quines coses fan diferents? Pues mireu, això és una cambrera de pis fent una habitació al Tiroler Oberland o als suïssos, i l'altra és una cambrera de pis fent una habitació a Canàries, posem per cas. Quines són les 5 diferències? Cap! Això és com els treballadors de McDonald's. Fan el mateix. Però una guanya 3.000 euros, l'altra guanya 1.500. O 1.400, o 1.300. Quina és la diferència? La diferència no és l'estacionalitat, la diferència no és com treballen, que treballen exactament igual. La diferència és el país. Home, el Tirol és sensacional, no? El Tirol és sensacional. Bueno, però escolteu, la costa és sensacional. I és més, per un suís, és més sensacional la costa mediterrània que els Alps. Quin problema hi ha? Que el turisme, el que ven, o sigui, la qualitat del turisme no és la qualitat de la imatge, no és si hi ha muntanyes, o si hi ha mar, o si hi ha recitals, o si hi ha convencions, o si hi ha Fórmula 1, o... No. El turisme ven una cosa, que és l'exclusivitat. Una cosa és cara si és exclusiva. I nosaltres no comercialitzem això que surt a la foto. Nosaltres no comercialitzem això. Nosaltres comercialitzem això. Això és el que comercialitzem. És a dir, l'anti-exclusivitat. I l'anti-exclusivitat és barata. No és una opció dolenta, eh? No és una opció dolenta, és una opció diferent. Tu pots tenir molts turistes barats o pocs turistes cars. Nosaltres hem optat per molts turistes barats. De fet, això és diari Balear que ho explica molt bé. En què es tradueix això? Abans se m'ha dit, a l'entrada d'aquí se m'ha dit, el sector turístic, els empresaris turístics no estan per aquesta feina, eh? No estan per aquesta feina. Ho entenc perfectament. El turisme de Barcelona, he dit abans, és molt productiu. Per què és molt productiu? Perquè malgrat tots els seus problemes, ven exclusivitat. Malgrat tots els seus problemes. Per què? Perquè està limitat quantitativament. Perquè a Barcelona no es deixen fer més hotels i no es deixen fer més places turístiques. I això és el que fa que els hotelers de Barcelona guanyin tants diners. I els hotelers de Barcelona s'hi van oposar amb ungles i dents al PEUAT i a les limitacions. S'hi van oposar. Però ha estat el que els ha permès guanyar molts diners. I per tant ja ho entenc, que el sector turístic català de sol i platja també s'hi resisteixi, però ja ho hem vist a Barcelona. Però també estem dient a Barcelona que les limitacions quantitatives són el que permeten guanyar molts diners. I mireu aquesta estadística, que és interessant, que és quantes habitacions hi ha per cada 1.000 turistes que venen al mes d'agost. O sigui, el nombre de turistes del mes d'agost dividit pel nombre d'habitacions. Aquí hi ha una columna molt baixeta, eh? Bueno, no és Formentera. Hi ha una columna que és un lloc exclusiu. Hi ha una columna molt baixeta, que és la ciutat de Barcelona. I una ciutat, hi ha una columna molt alta, que és la resta de Catalunya. Però el problema és aquest. I per això l'informe Fènix diu hem de reduir la capacitat del sector de sol i platja a Catalunya. Perquè d'aquesta manera seguirem el camí de Barcelona, els empresaris guanyaran molts diners, podran pagar molts impostos, podran pagar més als seus treballadors. Tornem a la... Això és Lloret, ja, oi? Sí, això és Lloret. Veieu que l'estacionalitat és la mateixa que a Eivissa Balears, però això és Lloret de Mar, eh? És el nombre de treballadors que es contracten en el sector hoteler i el nombre de turistes que venen. Veieu que és la mateixa. Què és el que proposem nosaltres? No? És qüestió de limitar la... Perquè quin error té el turisme de sol i platja espanyol, canari i no el de Barcelona? Que hem comès un error estratègic fonamental, fonamental, que no cometríem mai a casa nostra, que és que hem dimensionat el sector, i quan diem dimensionar el sector vol dir les infraestructures, els restaurants, els hotels, tot ho hem dimensionat per 15 dies del mes d'agost. Lloret està dimensionat per 15 dies, 3 setmanes, màxim 4 setmanes del mes d'agost. La resta de l'any allò està o molt o poc desocupat. Això és irracional completament. No ho faríem mai a casa nostra. Però nosaltres col·lectivament ho hem fet. Tota la costa catalana està dimensionada pel mes d'agost tirant llarg. Què passaria si dimensionéssim, si redimensionéssim el sector pel nombre de turistes que venen el mes de maig? Què passaria? Bueno, que el mes de maig, en comptes de demanar als turoperadors que sisplau ens envien turistes, el mes de maig serien els turoperadors que ens dirien, escolta, tens lloc pels meus turistes? Diríem, ja el tinc ple, perquè el mes de maig ja el tindríem ple. Què és el que passa a Barcelona? A Barcelona tot està ple a partir del mes d'abril. Tot està ple fins al mes de novembre. Això és el que hem d'aconseguir al sector turístic català de sol i platja català. I amb aquesta idea els deixo. Per tant, hem fet un repàs del Forum Fènix i una aplicació pràctica. Què vol dir quan diem que hem de redimensionar, hem de reduir la capacitat del sector turístic català.
1: Miquel Puig, aquest resum de l'informe Fènix, com a mínim doncs una miqueta idees per reflexionar i per debatre en el futur. Nosaltres ho deixem aquí, és divendres, per tant ens retrobarem dilluns, entremig, un cap de setmana, sobretot. Paciència amb el tour a qui no li agradi i qui tingui curiositat, doncs que el gaudeixi, perquè val la pena el pas de la caravana aquest diumenge pels carrers de Sitges. Com dèiem, molt bon cap de setmana i fins dilluns.

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
1: Pena de resignació, no? Perquè per al nostre municipi doncs és un acte molt important que mou a molta gent, que gairebé estàs un any programant-les, no? I organitzant-les, perquè doncs realment vols que aquell dia doncs funcioni bé, que tothom ho gaudeixi, però entenem perfectament doncs la situació i sempre molt pendents de tot el que ens deien i posant-nos a disposició sempre. Jo la idea amb la que hem estat treballant juntament amb el cap de seguretat del nostre municipi, de la nostra policia, era que nosaltres, si fèiem l'esdeveniment, poguéssim complir amb el pla d'autoprotecció, però que el primer és posar a disposició a tots els nostres mitjans, ja siguin personals o de recursos materials o equipaments que es poguessin necessitar a disposició dels municipis, no? I de la comarca, si així ens ho requerien. I, per tant, que els esforços havien d'anar cap a això, cap a la seguretat, cap a donar el nostre suport en allà on te pogués ser. Quan tot això ens deien que no feia falta, que de moment no era necessari, que no hi havia una afectació per al nostre municipi, que no requerien d'aquests serveis extres i que tenien suficients dotacions en tot el que necessitaven. Doncs després, sempre coordinats amb ells, de si hi havia cap problema perquè poguéssim tirar endavant, tant amb mobilitat com amb seguretat, i sempre ens han anat dient que sí, que podíem anar fent, fins que a dos quarts de tres doncs han trucat a tots els alcaldes que quedàvem afectats per aquest confinament. Mm-hmm. I així doncs ens han trucat també nosaltres, i ha sigut aquell moment que he dit doncs aquí aturem i
2: s'ha cancel·lat ja definitivament.
1: I cancel·lem definitivament, i com que de cares de demà no sabíem com evolucionaria, mm-hmm. Però sí que evidentment tot el muntatge que tenim allà tampoc podíem deixar-lo més temps si realment no fèiem la cantada de paneres, i en coordinació amb l'organització dita que doncs hem decidit cancel·lar-ho.
2: Molt bé, Laura Millán, alcaldessa de Palafrugell, moltes gràcies per atendre'ns i molta sort.
1: Gràcies a vosaltres, merci.
2: D'un minut i seran les 10 de la nit. Aquí acaba aquest especial informatiu que hem fet amb els serveis informatius, emissió conjunta, Catalunya Ràdio i 3Cat Info, per explicar l'última hora de l'incendi, per explicar, en definitiva, una bona notícia, i és que els bombers preveuen donar per estabilitzat en els pròxims minuts, en les pròximes hores, aquest incendi de les Gavarres al Baix Empordà, que ha cremat més de 2.000 hectàrees. Els veïns respiren més tranquils, hem parlat amb els alcaldes, hem parlat també de l'origen del foc, amb advocats laborals per a veure les conseqüències legals que tindrà. En tot cas, aquí acaba aquest especial informatiu amb bones notícies. Estabilitzat l'incendi.

0: Els bombers preveuen donar per estabilitzat aviat l'incendi del massís de les Gavarres al Baix Empordà, que ha afectat 2.200 hectàrees. La bona notícia és que ja s'ha aconseguit estabilitzar el flanc dret del foc i que l'evolució és favorable, segons ha anunciat el president de la Generalitat, Salvador Illa, des del centre de comandament a la Bisbal d'Empordà. Amb tot, el confinament i les restriccions es mantenen. Malgrat la previsió imminent que l'incendi s'estabilitzi, hi ha veïns que no les tenen totes perquè la informació que els han donat ha anat canviant moltíssim durant tot el dia. L'anunci de l'estabilització també ha alleujat els alcaldes, malgrat que tenen clar que no es pot abaixar la guàrdia. L'incendi de les Gavarres obliga a suspendre la tradicional cantada d'havaneres de Calella de Palafrugell a la platja de Portbou, que s'havia de fer aquesta nit. L'organització contactarà amb les persones que havien comprat entrades per informar-los de com els tornen els diners. Els Mossos d'Esquadra detenen un home presumptament relacionat amb la mort de trets d'un noi de 15 anys al parc de la Pegaso, al barri de la Sagrera, a Barcelona. La investigació continua oberta i està sota secret de les actuacions. Donald Trump fa reviure el fantasma del comunisme per carregar contra els seus rivals polítics en un discurs patriòtic des del Mont Rushmore. El president nord-americà deixa la institucionalitat de banda i aprofita l'inici de les celebracions del Dia de la Independència per treure pit i rèdit polític abans de les eleccions de mig mandat. A la capital de l'Iran, a Teheran, milers de persones omplen els carrers en el primer dels 6 dies de funeral pel líder espiritual iranià Ali Khamenei. Però no es mostra en públic el seu fill i successor, Mojtaba, ferit al mateix atac dels Estats Units i Israel, en què va morir el seu pare fa 4 mesos. L'Orgull LGTBIQ+ surt als carrers de Madrid per continuar avançant en els drets del col·lectiu. A la manifestació s'espera la presència de prop d'un milió i mig de persones. I un concert de Maria Jaume ha servit per donar el tret de sortida al Canet Rock, que s'allargarà durant tota la nit i matinada fins que surti el sol. El cartell el completen, entre d'altres, la Ludwig Band, els Tallets i els Catarres.
1: Esports.
2: Jonas Vingegaard és el primer mallot groc del Tour de França. El danès i el Visma s'han endut la primera etapa, una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres amb sortida al Parc del Fòrum i final a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. Al Mundial de Futbol, el Marroc és la primera selecció classificada per als quarts de final després de guanyar el Canadà per 0-3 amb dos gols del futbolista del Girona, Unahi, i un d'Abrahim. I en bàsquet, Will Clyburn no seguirà el Barça després que el club hagi fet efectiva la seva clàusula de tall. És la novena baixa blaugrana del curs.
0: I pel que fa el temps, nit de cel serè i amb temperatures una mica més altes, demà diumenge farà sol i la calor s'intensificarà. La setmana vinent arriba la segona onada de calor de l'estiu. Es repetiran els 40 graus en punts de l'interior.
1: 3CAT Info.
0: Ara passen gairebé 5 minuts de les 10 de la nit. Us acompanya molt de gust Xavier Palau fins al punt de les 11. Hem estat molt centrats durant tota aquesta jornada a l'incendi de les Gavarres al Baix Empordà. Cap a aquesta hora es podria donar per estabilitzat aquest incendi, que això sí, ha cremat unes 2.200 hectàrees en aquesta zona, al massís de les Gavarres, al Baix Empordà. L'operatiu es comença a retirar des del centre de comandament a la Bisbal d'Empordà, on s'ha instal·lat aquest centre de comandament avançat, a l'espera que demà diumenge, quan despunti el dia, es puguin reprendre les tasques d'extinció. De moment, tornem a aquest centre de control, on encara hi tenim la Laia Claret, per saber si podem donar per estabilitzat aquest foc a aquesta hora. Entenc que no, Laia, bona nit.
3: Hola, bona nit. Encara no, però ho sabrem d'aquí uns pocs minuts, perquè estem pendents d'això. Estem pendents d'una compareixença de la consellera d'Interior, Núria Parlon, i també del cap dels bombers, David Borrell. I és que, de fet, aquesta és la previsió, ha comparegut fa una mica més d'una hora el president de la Generalitat, i el que ha dit és que els bombers han estat treballant durant tota la tarda insistentment per controlar el flanc dret. Tenia un potencial de 30.000 hectàrees, aquest flanc, per tant, era el principal actiu on estaven treballant, i deia això, a quina era la situació i les previsions.
4: El tenim encara actiu, però amb una evolució, dit amb tota la prudència, amb una evolució favorable. El flanc dret s'ha estabilitzat. I el flanc esquerre s'ha estabilitzat en dues terceres parts. Hi ha una tercera part no estabilitzada, que aquesta tarda ha donat algun ensurt. La previsió és que aquesta nit, aquest vespre, cap a les 10 de la nit, poguéssim donar el foc per estabilitzar.
3: I seguiran treballant 475 bombers, 100 membres de l'UME de l'exèrcit, controlats, que preveuen que no sigui fins a mitjans de setmana. Per tant, molta prudència encara, segons el cap dels bombers, David Borrell, en declaracions a Catalunya Ràdio.
5: Com que tindrem dies successius que ens bufarà aquesta marinada més reforçada i, a més, amb més temperatura, estem davant d'una situació, diguéssim, que també ens preocuparà.
3: El confinament continua a 7 municipis i durant tota la nit han dit que fins a demà segurament no revalorarien aquest confinament. Ara bé, hi ha activat el pla, el nivell 4 del pla Alfa, i això què vol dir? Que continuen tancats tots els accessos al massís de les Gavarres, no només en vehicle, sinó també a peu i en bicicleta. El president de la Generalitat ha demanat prudència perquè l'inici d'aquest foc va començar per l'ús d'una radial quan estava prohibit. De fet, la consellera Núria Parlon ens remarcava que ha estat un fet negligent.
0: Si et sembla, Laia, tenim en directe a Núria Parlon, precisament, la consellera d'Interior, que està a punt de comparèixer davant els mitjans de comunicació. Com dèiem, a aquesta hora estava previst la possibilitat que es donés per estabilitzar aquest foc. També l'acompanya David Borrell, el cap de bombers.
3: Sí, n'estem pendents. És aquesta la compareixença en què esperem que es doni aquesta notícia que avançava ara mateix el president Salvador Illa. La sentim.
0: A punt la consellera Parlon, sí.
3: Estem posicionant-nos, aquesta compareixença prevista per un quart. Els mitjans de comunicació ens estem posicionant. Aquesta és la compareixença que el president deia que segurament que a les 10 de la nit es donaria tot l'incendi per estabilitzat, la totalitat de l'incendi. Fins ara el que hi havia estabilitzat era el flanc dret, que era el que preocupava.
6: Des del centre de comandament avançat,
7: des del centre de comandament avançat de la Bisbal d'Empordà, us actualitzem les notícies que tenim ara recent
6: de l'equip de bombers. L'incendi, tal com hem previst, es pot donar per estabilitzat, però amb molta prudència. És a dir, prudència vol dir que estabilitzat és que no creix i que està dintre del perímetre amb el que ha treballat bombers, però feina pel que fa al flanc dret durant els propers dies encara tindrem. Doncs això vol dir que s'ha d'actuar amb molta prudència. Bombers continuaran treballant. Penseu que, ja ho ha dit també el president, però tindrem una onada de calor durant les properes hores i que s'allargarà fins ben bé dimecres, dijous, que això farà que tinguem vent del sud, que això farà que les temperatures siguin altes i, per tant, la feina que bombers i l'operativa de bombers haurà de continuar duent a terme, doncs és important aquesta precaució, aquesta prevenció i, sobretot, doncs, que actuem amb consciència i responsabilitat. En properes hores veurem si es poden flexibilitzar les ordres de confinament que encara estan vigents durant tota la nit. Demà a primera hora això es podrà valorar i es farà una valoració i, per tant, doncs, si bombers consideren que podem flexibilitzar-les des de Protecció Civil, s'enviarà les alert als 7 municipis que a hores d'ara estan confinats i algunes de les masies que també hi estan fora de lo que seria els primers 7 confinaments que vam fer, doncs ja s'anirà fent mica en mica, tot doncs d'acord com evolucioni l'incendi. Hores de feina durant tota la nit d'avui, continuarem doncs amb els mitjans, baixarem a 6,4, és a dir, nivell de comandament, perquè si està estabilitzat doncs ja ens permet doncs poder fer una operativa no tan dimensionada com la que tenim ara, que és el cap de bombers de la Generalitat qui està al capdavant del comandament de tot el que és l'incendi i tota l'operativa. Es continuarà treballant, la necessitat d'aquesta prudència, una de calor, el massís de les Gavarres queda tancat, això afecta un total de 20 municipis. Hem signat el decret que marca que estarà tancat, és a dir, activitat motoritzada, però també activitat esportiva, social, no es podrà entrar. Aquí s'està fent una molt bona feina per part de les ADFs també i els ajuntaments, Mossos d'Esquadra, fent tota aquesta feina, agents rurals també. I llavors aquesta ordre està vigent fins al 10 de juliol a les 12 de la nit, que no es podrà entrar dintre de lo que és l'entorn natural protegit del massís de les Gavarres. Molta prudència, deixar treballar doncs els equips i esperem doncs que durant les properes hores l'evolució sigui favorable i puguem anar consolidant els objectius que en aquest cas doncs l'equip de bombers s'ha marcat, poder-lo doncs donar per controlat i tant de bo doncs extingit. Però que eren hores de feina i que eren dies encara de feina per part de l'operativa.
8: El nombre d'hectàrees total que s'han sortit afectades al dia?
7: per sobre de les 2.300, perquè són, en teoria, a la zona a la que està treballant bombers són 2.400 i alguna cosa, però no tot s'ha cremat. Per tant, diem unes 2.300 hectàrees a hores d'ara.
3: Vivendes afectades dins aquesta zona?
7: Dins la zona tenim 7, i 7 que tenen afectacions, 4 que han cremat, una nau industrial que també doncs, té afectacions importants i també doncs, algun espai on hi ha animals de granja i de més, que també havia quedat afectat. Primeres dades provisionals, eh? Un cop ja bombers tingui l'incendi estabilitzat i controlat, ja podrem fer allò, una anàlisi més detallada de quines són aquestes afectacions. Ara tothom està concentrat en l'estabilització de l'incendi i en poder-lo controlar. Per tant, aquestes són les preliminars, eh? Amb cauteles, perquè poden ser més, i cal acabar de fer aquesta feina d'inventari que es farà quan ja tinguem l'incendi controlat.
8: Els efectius que quedaran treballant aquesta nit són els 475 més 100?
7: Els efectius que quedaran treballant aquesta nit són els que teníem fins ara, correcte. Tindrem els 100 efectius de la UME, més tot el dispositiu de 400 i escaig que tenim per part de bombers, i ja sobre la marxa ja es veurà doncs, si podem anar flexibilitzant aquesta operativa. Important continuar incidint en la prudència del conjunt de la població. Estem en un alfa 4, amb una onada de calor important de cara als propers dies, molta precaució, molta prudència arreu del territori, perquè ja ho hem dit i tornem a insistir, no ens podem permetre la simultaneïtat d'operativa, perquè ens genera doncs, molts mals de caps i, òbviament, doncs, totes les afectacions que això provoca al conjunt del país. Per tant, molta prudència, molta precaució, molta corresponsabilitat també del conjunt de la ciutadania.
8: Abans deien que faltava un terç del flanc esquerre per estabilitzar, ara deia que hi haurà feina per fer en el flanc dret durant dies. Quina és la zona que els preocupa ara mateix i cap a on va ara mateix el foc?
7: A bombers els hi preocupa principalment el flanc dret, que és amb el que han de treballar. L'incendi està estabilitzat, que vol dir que no ha crescut, però el flanc dret donarà feina i preocupa perquè, bueno, doncs, depenent d'aquesta onada de calor, del vent que ve de sud, que continuarà bufant i les variables d'una zona complicada quant a la intervenció, doncs fan que tinguem que estar molt atents aquesta qüestió.
9: Per la tarda el cap de bombers ens parlava d'hores crucials, entenc que ja l'anem superant. No sé si ens pots explicar una miqueta com han sigut aquests treballs.
10: Li pregunten a David Borrell, cap de bombers, com han sigut els treballs de la tarda, que comentava que eren hores crucials, com portaves.
11: Sí, durant tota la tarda d'avui, sobretot el que hem tingut en el moment que ha entrat la marinada més envalentonada, hem tingut, de fet, una zona més activa que ha produït una carrera doncs que ha alarmat força, es veia, diguéssim, des de tot arreu. Aquesta carrera ja anava, diguéssim, cap a zona cremada, era dintre del previst, però sí que, diguéssim, en aquest flanc esquerre, estem parlant del flanc esquerre, hem tingut aquesta activitat. Això ens ha provocat que féssim aquesta nova ordre de confinament entre el que era la Bisbal i Mont-ras, sobretot pel que fa a la part de masos, diguéssim, aïllats. I la part crucial, que era el flanc dret, l'hem pogut aguantar. Sí que és veritat que en algun moment hem tingut algun susto, hem tingut algun ensurt, sobretot en el segon terç d'aquest flanc dret, que és el que més ens ha preocupat i que de fet ens segueix preocupant. No podem donar l'incendi, no el donem, com us deia la consellera, per controlat. És un incendi que ara mateix està estable, vol dir que no creix, però el perímetre està molt, és molt irregular, molt difícil, i no s'ha pogut, arribar a rematar tot el perímetre que seria quan ja parlaríem de que és un incendi que està controlat. No estem en aquest moment, sí que estem en un moment en què passem de fase, està estable, i això també ens provocarà que al llarg de la nit d'avui doncs fem una valoració dels mitjans que tenim i anem replegant doncs, mitjans, sobretot perquè tenim molts dies amb molta preocupació, tant pel que fa al flanc dret d'aquest incendi, però també per evitar i ser contundents amb qualsevol altre incendi que puguem tenir. Estem en dies crucials, diguéssim, segurament la pitjor setmana que hem tingut fins ara de l'estiu, en el sentit que és la segona onada de calor. La vegetació doncs, ja ve castigada, està fent molta calor, i aquesta, diguéssim, aquests vents topogràfics de sud doncs, reforçats, amb aquestes marinades reforçades, doncs ens mantindrem alerta, com comentava la consellera, doncs fins a mitjans d'aquesta setmana.
9: Què ens diu, inspector, aquest incendi del Capotxa a l'estiu a Catalunya?
11: Què ens diu aquest incendi? Bueno, el que estem veient és que els incendis tenen comportaments molt ràpids, molt extrems, això no és nou, ja ho hem parlat, és fruit d'aquest canvi climàtic, d'aquesta emergència climàtica, d'espècies que no estan adaptades al clima que tenim avui, que estan molt estressades i que, per tant, de seguida entren doncs, en un comportament molt extrem. Aquesta és la situació que tenim, es veurà en el pirocúmul d'ahir, que de seguida va entrar en aquesta fase. Nosaltres el que procurem sempre és anar per davant i, per tant, poder-nos anticipar, saber quan està dintre de la capacitat d'extinció, quan no, monitoritzar-lo, seguir-lo. Ahir vam estar tirant sondes, com us vam comentar, amb aquest pirocúmul per veure en quin moment doncs, podíem estar en perill o es podria obrir realment l'incendi. I es tracta, doncs, això, de que no són incendis que estan sempre dins de la nostra capacitat d'extinció, sinó que haurem d'aprendre, d'anar per davant, aprendre molt bé a analitzar-los, a llegir-los, i a partir d'aquí doncs, poder actuar en cada cas de la millor manera possible. També s'ha fet un avenç molt gran amb els darrers anys, també, amb la incorporació de les ordres de confinament, és a dir, de poder-nos anticipar, tenim monitoritzant també els impactes que tenen els incendis sobre la població, podem anticipar-ho, ho coordinem molt bé amb Protecció Civil, que els hi preparem l'ordre del confinament i ells de seguida doncs, envien les alertes i, per tant, també és un pas endavant, una millora més, que tenim com a sistema. Però està clar que diguéssim que l'emergència climàtica, no?, sobretot en els països mediterranis com el nostre, doncs ja és una realitat i això també és amb els incendis forestals.
12: Almenys el flanc dret durant aquesta tarda i a última hora del vespre tot l'incendi, i tenir totes aquestes hores de nit, us juga a favor o no us en refieu en absolut, però el fet de no haver-hi sol, de no haver-hi les altes temperatures, de quina manera us juga?
11: Aquesta nit el que tindrem és una tramuntana lleugera, és a dir, el vent no serà un problema, esperem que no sigui un problema, i sobretot el que sí que pot ser és que, igual com va passar ahir, amb menys intensitat, però igual com va passar ahir, la tendència del vent, diguéssim, de l'incendi serà anar en direcció, si té una mica d'activitat, serà en direcció, diguéssim, cap al sud, és a dir, cap on tenim la part d'urbanitzacions, la part de costa, perquè s'entengui. Llavors, si hi ha alguna petita doncs, reproducció que hi pot ser, una mica més d'activitat, doncs el que tindrem és que hi haurà molta alerta, això és normal, sobretot de nit es veu molt. Esperem que l'impacte sigui molt menys del que vam tenir, però hi pot ser i podem tenir encara doncs, aquests impactes. No ens preocupa especialment això, no ens preocupa especialment això de la nit, sinó que sobretot el que ens preocupa és de cara a demà. De cara a aquestes marinades reforçades, amb aquesta entrada de sud, quina afectació pot tenir amb un flanc que està estable però que no està controlat.
10: Doncs fins aquí la compareixença. La notícia que esperàvem. Estabilitzat tot l'incendi de les Gavarres. Es treballava en el flanc dret, important, preocupava. L'esquerra fa una estona en quedava un terç. Doncs aquesta hora sí, ja tenim la notícia, estabilitzat aquest incendi, en previsió. Això sí, la nit diuen que serà més o menys fàcil, ho hem sentit, però demà la marinada.
0: Sí, crida, això sí, Laia, de molta prudència sí. I continuar doncs, fent les coses que les autoritats van marcant en cada moment i
10: sí,
0: també aquest confinament que continua encara
10: tancat.
0: Actiu,
10: Sí, exacte. Confinament actiu a 7 municipis, per tant, que la gent no es desplaci, però sobretot això demanaven al massís de les Gavarres, que la gent no hi entri, no només amb vehicles a motor, ni tampoc a bicicletes, ni tampoc a peu, a tot el massís. Són 20 municipis que tenen accés al massís de les Gavarres, per tant, que la gent no hi vagi.
0: Doncs aquesta és l'última hora que hem sabut des d'aquest centre de comandament avançat de la Bisbal d'Empordà. Les notícies sembla que van millorant minut a minut, el treball dels bombers i dels voluntaris, de tots els equips que hi estan en aquesta zona, estan fent feina i estan tenint els seus efectes positius, però, repetim, aquesta prudència, perquè encara queden moltes hores de feina en aquesta zona, tot i que el titular a aquesta hora, Laia, convindrem que és que aquest incendi està estabilitzat, que això no vol dir controlat.
3: No, vol dir estabilitzat, que el tenen perimetrat, que és dins d'una zona delimitada. Aquesta nit també sembla que la tramuntana no bufarà fort, però això també, no?, aquest anunci, però alerta amb la marinada, no siguem imprudents, calma, no entreu al massís de les Gavarres, però sí que aquesta hora podem donar una bona notícia.
0: Doncs ja tocava. Gràcies, Laia, per tota la feina.
3: Fins ara.
0: Una abraçada.

0: 3CAT Info.
1: Ara passen 20 minuts de les 10 de la nit. Obrim aquesta hora amb una mica de retard. L'àrea de servei.
0: El temps.
1: Molt pendents també de l'evolució del temps, perquè pugui facilitar les tasques d'extinció d'aquest foc a les, al massís de les Gavarres. Tenim la crònica a punt amb l'Enric Agut.
2: Nit ben tranquil·la, de cel serè, vents fluixos, una mica de tramuntana cap al nord de l'Empordà, cap a la zona del Cap de Creus, que arribarà escalfada. Les mínimes estaran al voltant dels 17, 18, 19, 20 graus a l'interior, i a la costa, en alguns indrets, no es baixarà dels 25, per exemple, al centre de Barcelona, o també cap a l'àrea de Portbou, o també a Roses, valors elevats per aquesta tramuntana moderada, però que serà escalfada en aquell sector del país. Demà un dia de sol, de calor intensa, a la tarda algun nubolet, hi haurà brisa a la costa marinada, de fluixa moderada, la costa central pot entrar amb una mica més d'intensitat i s'espera més calor. Demà algunes comarques estaran sota avís per calor, estem parlant de l'Empordà, també el Maresme, el Vallès Occidental, el Barcelonès, el Baix Llobregat i també el Baix Ebre i el Montsià, i per la setmana entrant onada de calor entre dilluns i dijous.
0: 3CAT Info.
1: 10 de la nit i 22 minuts. Les conseqüències d'aquest incendi al massís de les Gavarres ens ha ocupat força tram d'aquest informatiu. Abordem ara, abans dels esports, altres qüestions, perquè els Mossos d'Esquadra han detingut un home per la seva presumpta implicació en la mort a trets d'un menor de 15 anys al parc de la Pegaso, al barri de la Sagrera de Barcelona, en uns fets que van passar dijous passat. La investigació, que continua oberta i sota secret de sumari, està mirant d'identificar el grup de 4 o 5 persones que van perpetrar aquest atac contra l'adolescent colombià que feia mig any que havia arribat a Catalunya. La consellera de l'Interior, Núria Parlon, en declaracions a Catalunya Ràdio, ha garantit que aquest crim no quedarà impune.
3: És que ens deixarem la pell per detenir a tots aquells que han estat implicats en aquest fet greu, colpidor, i òbviament doncs, perquè les armes de foc al nostre país doncs, deixin de provocar-nos incidents de la gravetat del que vam tenir l'altre dia. Aquesta detenció és important, encara es continua treballant amb aquesta investigació, perquè probablement hi ha alguna persona més implicada i el que volem és que quedi clar que no hi haurà impunitat.
1: Recordem que els Mossos van rebre un avís dijous cap a la mitjanit. Diferents testimonis els informaven que havien sentit trets al carrer de Portugal, en el que es considera ara per ara com una venjança entre bandes llatines. Diverses unitats de la policia es van mobilitzar i van arribar al lloc dels fets, on van localitzar el menor, que finalment va morir ferit per arma de foc, en estat molt crític. I abans dels esports us expliquem que Madrid ha acollit la manifestació de l'orgull LGTBIQI+, més gran d'Europa, que enguany coincideix amb els 50 anys de la primera marxa. Una manifestació que arriba pocs dies després que el Congrés aprovés penalitzar amb 2 anys de presó les teràpies de conversió i que reclama continuar avançant en els drets del col·lectiu. Ho hem seguit des de Madrid amb l'Alba Gil.
4: Diu l'organització que són més d'un milió les persones que han recorregut el centre de Madrid en aquesta marxa, que més que una manifestació és tota una festa reivindicativa i que aquest any ha sortit als carrers sota lema Els carrers amb orgull, dissidència i resistència. Una marxa amb batucades, banderes, pancartes i consignes antiracistes i antifeixistes. També s'han sentit crítiques a l'alcalde de Madrid, a Martínez Almeida, per la seva absència i per la negativa de l'Ajuntament a penjar la bandera del col·lectiu en els edificis municipals. Els organitzadors han fet una crida a no fer ni un pas enrere davant l'onada ultra al món. Paula Iglesias és presidenta de la Federació Estatal LGTBI+.
5: Porque el odio toma muchas formas, no solo a través de prácticas de conversión, también a través de discursos de odio. Discursos de odio que ahora mismo están teniendo altavoces a través de las redes sociales, a través de las plataformas digitales y también a través de discursos de representantes políticos. La sociedad española va a frenar este odio, va a ser valiente una vez más.
4: També demanen un pacte d'estat contra els discursos d'odi i alerten de l'augment de les agressions de la mà del creixement de l'extrema dreta.
1: Fins a 2:15.
0: Esports.
1: Tenim a punt la crònica amb el Marc Andrés, en directe a l'estudi de 3CAT Info. Què tal, Marc? Bona nit.
6: Bona nit. Jonas Vingegaard és el primer mallot groc del Tour de França. El danès i el Visma s'han endut la primera etapa, una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres amb sortida al Parc del Fòrum i final a l'estadi de Montjuïc. Això sí, tot i ser una contrarrellotge per equips, els temps computaven individualment i, per tant, Vingegaard és el primer líder.
7: I would say it's the perfect start. Diria que és l'inici perfecte. Encara queda molt dur, però l'inici és perfecte. Els meus companys han fet una feina espectacular avui, han estat molt forts. No he hagut de fer gaire, la veritat, m'han dut a la meta. Guanyar l'etapa i aconseguir el mallet groc, per mi, després d'uns anys molt durs, sense aconseguir-ho, ha estat molt maco tornar-ho a viure.
8: It's nice for me to experience it again.
6: Segon ha estat l'italià Filippo Ganna, de l'Ineos, i tercer, l'altre gran favorit al Tour, l'eslové de l'UAE, Tadej Pogacar. El Caja Rural, per cert, ha estat el primer equip en sortir a aquesta contrarrellotge. L'únic equip amb catalans són Joel Nicolau i Abel Balderston. Sentim aquest últim.
9: Molta calor, a 5 de la tarda, llavors sí que ha costat, però, bueno, contents, hem d'estar contents amb l'equip. Jo crec que he tingut bon rendiment, ho hem plantejat superbé i la veritat que molt contents.
6: Avui, com hem comentat, s'ha fet aquest gran depart a Barcelona i demà la segona etapa del Tour continuarà per Catalunya. Seran 169 quilòmetres de mitja muntanya des de Tarragona i fins a Montjuïc, a Barcelona, amb un port de segona categoria i 3 de tercera. Dilluns es farà la tercera etapa de 196 quilòmetres de muntanya entre Granollers i Els Angles, ja a la Catalunya del Nord, en què serà l'última etapa en territori català d'aquest Tour de França. Al Mundial de Futbol aquest vespre han començat els vuitens de final i el Marroc és el primer classificat per als quarts. La selecció marroquina s'ha imposat per 0-3 al Canadà gràcies a dos gols del futbolista encara del Girona, Azedine Unahi, i al final una diana de Brahim Díaz. La derrota del Canadà, per cert, significa la primera eliminació d'aquest Mundial d'un dels tres anfitrions. A les 11 de la nit es disputarà la següent eliminatòria de vuitens, Paraguai-França. La resta de vuitens de final són el Brasil-Noruega, Mèxic-Anglaterra, Portugal-Espanya, Estats Units-Bèlgica, Argentina-Egipte i Suïssa-Colòmbia. Per cert, més futbol, però dos apunts de més propers, perquè començant per la primera divisió, el València i el Llevant han fet les primeres revisions mèdiques aquest cap de setmana i dilluns ja començaran els entrenaments de pretemporada. Un Llevant, per cert, que recordem-ho, serà el primer rival de l'Espanyol per preparar el curs. D'altra banda, a la segona divisió, el Sabadell ha anunciat el fitxatge de l'osonenc Miqui Codina. El defensa va jugar al Zamora aquesta passada temporada.
0: Trescat Info.
6: En bàsquet, el Barça ha anunciat la baixa de Will Clyburn. El club blaugrana ha fet efectiva una clàusula de tall que tenia amb l'aler nord-americà de 36 anys i Clyburn deixarà el Barça després de només una temporada. Una baixa que és la novena que ha anunciat l'equip de bàsquet, que ara mateix té 5 jugadors a la plantilla. Això sí, el Barça, per exemple, pot estar interessat en l'estrella del Baskonia, Timoteo Lubabu Cabarro, per suplir la baixa de Clyburn. També en clau bàsquet blaugrana, Pau Gasol ha opinat de l'actualitat del Barça des del seu campus, la Gasol Academy by Santander, i ha dit que el Barça necessita fer un equip no per ser aspirant, sinó per guanyar títols.
10: S'ha de tenir perspectiva i s'ha d'entendre doncs, la complexitat també de les situacions. Hi ha hagut aquests últims anys, jo crec que lesions també importants de molts jugadors que han també marmat les possibilitats de l'equip. Hi ha possibilitat que hi hagi canvis d'entrenadors bastant recurrents, no?, des dels últims 5 anys. Això també afecta, no?, la regularitat de l'equip.
6: Un Gasol que també ha afirmat de manera contundent que el Barça ha de formar part del projecte de l'NBA a Europa.
0: L'actualitat esportiva a fons.
6: I passem a parlar de tennis perquè al torneig de Wimbledon, Marcel Granollers i Horacio Ceballos han caigut als setzens de dobles en dos sets davant la parella formada pel belga Gil i el neerlandès Verbeek. Al quadre masculí individual avui s'han disputat més partits dels setzens, entre els quals destaquem la victòria del vigent campió de Roland Garros, Alexander Zverev, contra l'estatunidenc Gigón. La sorpresa ha estat el quadre femení, en què han caigut eliminades la número 2 del món, Yelena Rybakina, i la número 3 del món, Iga Świątek. Rybakina ha caigut en dos sets contra la belga Mertens i també en dos sets ha perdut Świątek contra la filipina Eala. I l'altra notícia del dia ha estat que Serena Williams ha dit que el genoll no li permet continuar jugant al torneig de dobles al costat de la seva germana. El seu duel contra la parella Osorio-Sierra s'ha cancel·lat i les germanes han quedat fora del torneig. I farem un últim apunt de Fórmula 1, perquè Kimi Antonelli sortirà demà des de la pole a la cursa llarga del Gran Premi de la Gran Bretanya.

0: 3CAT Info.
1: Bona nit, són 10:45 i a aquesta hora us hem explicat que els bombers donen per estabilitzar l'incendi del massís de les Gavarres, al Baix Empordà, que ha afectat 2.200 hectàrees. Ho ha anunciat fa uns minuts la consellera d'Interior, Núria Parlon, acompanyada del cap dels bombers de la Generalitat, David Borrell. Tots dos han fet una crida a no abaixar la guàrdia. De moment, els confinaments, això sí, es mantenen i demà es reavaluarà la situació. De seguida anirem a la Bisbal d'Empordà amb la Laia Claret per saber-ne l'última hora. Els Estats Units commemoren amb un gran desplegament els 250 anys de la Declaració d'Independència en un 4 de juliol que Donald Trump ha assumit com una fita personal. El president nord-americà dona el tret de sortida amb un discurs en què atia el fantasma del comunisme hores abans del Parlament Central previst per aquesta matinada. Més qüestions en aquesta segona mitja hora. En aquest segon tram d'informatiu us explicarem que plantar cara a l'era de la immediatesa des del panorama editorial no és fàcil, però a les Terres de l'Ebre dues capçaleres fa 5 anys que demostren que és possible. Es tracta de Solstici i La Rara, dues revistes culturals que comparteixen l'aposta per l'escriptura reposada. I us explicarem també que el sector del lleure educatiu demana al Departament d'Educació que incorpori les sortides i colònies al currículum perquè siguin activitats obligatòries. El sector es troba en una situació crítica per la caiguda massiva de reserves després que més de la meitat dels centres educatius han decidit suspendre aquestes activitats a partir del curs que ve com a mesura de pressió al govern perquè augmenti la inversió en l'educació pública. També aquesta hora amb el Marc Andrés busquem el titular més destacat dels esports. Aquesta hora, Marc, què hi ha?
2: Doncs destaquem que Jonas Vingegaard és el primer mallot groc del Tour de França. El danès i el seu equip, el Visma, s'han endut la primera etapa, una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres amb sortida al Parc del Fòrum i final a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. El segon ha estat l'italià Filippo Ganna amb l'equip Ineos i Tadej Pogacar amb l'UAE, que ha estat el tercer classificat. Demà, segona etapa amb inici a Tarragona i final a Barcelona.
1: Amb una nit de cel serè, amb temperatures una mica més altes, demà, diumenge, farà sol i la calor s'intensificarà. La setmana vinent arriba la segona onada de calor de l'estiu, es repetiran els 40 graus en punts de l'interior. És, sens dubte, la notícia d'aquests últims minuts. Ha estabilitzat l'incendi de les Gavarres al Baix Empordà, ho han anunciat fa uns minuts la consellera d'Interior, Núria Parlon, i David Borrell, el cap dels bombers de la Generalitat, encapçalant aquest operatiu instal·lat al centre de comandament avançat a la Bisbal d'Empordà, on ens ha parlat des d'aquesta situació les persones que han estat seguint l'evolució del foc i han anat compareixent. Ho ha fet també fa una estona el president de la Generalitat, Salvador Illa. Després, a les 10:15, ha estat quan ha comparegut Núria Parlon i el cap de bombers, David Borrell, per escenificar aquesta estabilització d'aquest incendi de les Gavarres. Tot i això, han advertit tots dos, tant la consellera com el cap dels bombers, que les pròximes hores seran crucials per determinar l'evolució del foc. Han demanat prudència a la ciutadania i han recordat que la Generalitat ha decretat el tancament del massís de les Gavarres fins al 10 de juliol. No s'hi podrà accedir de cap manera. Núria Parlon ha advertit que no es poden assumir dues o més situacions semblants.
3: Important continuar incidint en la prudència del conjunt de la població. Estem en un alfa 4, amb una onada de calor important de cara als propers dies. Molta precaució, molta prudència arreu del territori, perquè ja ho hem dit i tornem a insistir, no ens podem permetre la simultaneïtat d'operativa, perquè ens genera doncs molts mals de caps i, òbviament, doncs, totes les afectacions que això provoca al conjunt del país.
1: Per tant, per la seva banda, el cap dels bombers de la Generalitat, David Borrell, adverteix que el perímetre encara és irregular i que això els fa ser molt prudents.
4: Ara mateix està estable, vol dir que no creix, però el perímetre està molt, és molt irregular, molt difícil, i no s'ha pogut, arribar a rematar tot el perímetre que seria quan ja parlaríem de que és un incendi que està controlat. No estem en aquest moment, sí que estem en un moment en què passem de fase, està estable.
1: Aquesta nit, 400 bombers i un centenar de membres de l'UME, l'exèrcit espanyol, es mantindran sobre el terreny per continuar treballant en aquesta extinció d'un incendi que ha afectat unes 2.300 hectàrees. Malgrat aquesta previsió imminent que l'incendi s'estabilitzi, hi ha veïns que no les tenen totes perquè, segons ens han explicat, la informació que els han donat ha anat canviant moltíssim durant tot el dia. Ignasi Casamitjana viu a l'urbanització Vall Repòs de Santa Cristina d'Aro i encara no ha pogut tornar a casa seva.
0: Com a veïns que estem preocupats per la nostra vivenda i com va el foc, pues és com una muntanya russa. Et diuen una notícia bona i cap d'unes hores et diuen una dolenta. I anem així.
1: I el cas de Marta Puig, que viu en un mas al mig de les Gavarres, és molt gràfic.
5: Tenim el cotxe preparat, amb roba, els documents importants i a punt de marxar. Els nens estan amb uns amics al poble, a la Bisbal, i el meu home i jo ens hem quedat aquí, a la retaguàrdia.
1: L'incendi ha obligat a confinar diversos municipis des del primer moment per garantir la seguretat dels veïns i facilitar les tasques dels cossos de seguretat i emergències. En molts casos, l'anunci de l'estabilització ha alleugerit els alcaldes, malgrat que no es pot abaixar la guàrdia, tal com explicava l'especial informatiu de 3Cat Info, que han fet amb emissió conjunta de Catalunya Ràdio 3Cat Info, de 9 a 10 de la nit, l'alcalde de la Bisbal d'Empordà, Òscar Aparicio.
6: Si passem la nit bé i no hi ha cap revifada, doncs que tindrem més fàcil, primer, comprovar l'estat de les seves cases i, segon, estar més a prop de que puguin tornar-hi.
1: A Santa Cristina d'Aro hi ha veïns que continuen desallotjats, que passaran una segona nit en equipaments municipals. Pel que fa a les afectacions materials, Josep Xifra, alcalde de Santa Cristina d'Aro, explicava la situació de l'urbanització Vall Repòs, la més propera a les flames.
7: Ha afectat alguna tanca de parcel·les, ha afectat algun jardí i algun porxo, però vivenda no l'ha afectat cap.
1: L'incendi ha obligat a suspendre el Santa Market de Santa Cristina d'Aro, que s'havia d'inaugurar divendres i que de moment no obrirà a l'espera de les indicacions dels cossos de seguretat i emergències.
8: 3Cat Info.
1: Un incendi de les Gavarres que ha obligat també a la suspensió definitiva de la 59a cantada de veneres de Calella de Palafrugell, que s'havia de fer aquesta nit a la platja de Portbó. Segons ha explicat l'alcaldessa del municipi, l'alcaldessa de Palafrugell, Laura Millán, en declaracions a 3Cat Info, han optat per cancel·lar l'esdeveniment i garantir la seguretat i destinar tots els esforços a ajudar en les tasques contra el foc.
9: Cancel·lem definitivament i com que de cara de demà no sabíem com evolucionaria, però sí que evidentment tot el muntatge que tenim allà tampoc podíem deixar-lo més temps si realment no fèiem la cantada de veneres i en coordinació amb l'organització dita que doncs hem decidit cancel·lar-ho.
1: L'organització de la cantada de veneres de Calella es posarà en contacte amb els espectadors que han comprat entrades per informar-los del procediment per retornar-los l'import d'aquestes localitats.

0: 3CAT Info.
1: Ara falten 6 minuts per arribar a 3:15. Més enllà d'aquest incendi, de les conseqüències que ha portat i que portarà encara dies, hem d'abordar també altres qüestions de l'actualitat pel que fa a les cites internacionals. Els Estats Units estan celebrant el seu 4 de juliol més especial, el que marca els 250 anys de la Declaració d'Independència. Donald Trump ha volgut convertir aquesta efemèride en un acte central del seu mandat, cosa que li ha valgut acusacions de partidisme. Aquesta matinada pronunciarà un esperat discurs 24 hores després d'un altre parlament al Mont Rushmore, en què ha alertat dels perills del comunisme en referència avalada al Partit Demòcrata. Des de Washington ho hem seguit amb l'Oriol Serra.
2: El Mont Rushmore, una de les principals atraccions turístiques dels Estats Units, ha estat l'escenari triat pel president Donald Trump per a celebrar la vigília d'aquest dia de la independència. Trump ha fet un discurs als peus de les cares de quatre dels presidents més emblemàtics dels Estats Units. A banda de lloar el país, i a si mateix, és clar, Trump ha respost a les crítiques de l'alcalde de Nova York advertint que el comunisme és la pitjor de les amenaces perquè representa mort, tirania i maldat. Trump no ho ha arribat a dir, però s'ha entès que quan parlava de comunisme es referia al Partit Demòcrata i per això ha esmentat les eleccions previstes pel novembre.
3: America will never be...
4: Els Estats Units mai seran un país comunista. Només podem perdre les eleccions de mig mandat si ens permetem perdre-les. Si som ximples, estúpids i imprudents. El Partit Comunista està format per immigrants il·legals, criminals i totes les persones que no volen treballar.
2: Donald Trump també ha apel·lat a la religiositat del país, tot i la contradicció que això suposa amb els principis constitucionals, assegurant que els americans només s'agenollen davant de Déu Totpoderós. Abans, el governador de Dakota del Sud, Larry Rodan, ja havia dit que els drets i llibertats ha estat Déu qui els ha atorgat als americans. Trump ha reblat el seu ideari explicant així per què als Estats Units s'hi parla l'anglès.
3: In America we speak English.
4: Als Estats Units parlem l'anglès perquè és la llengua de la nostra fundació i durant 1000 anys ha estat la llengua de la llibertat.
3: The language of freedom.
2: Les celebracions dels 250 anys de la Fundació dels Estats Units amb la signatura de la Declaració d'Independència culminaran aquesta nit amb nombroses passades d'avions militars al National Mall de Washington, un nou discurs de Trump i uns focs d'artifici que el president nord-americà ha promès que batran el rècord Guinness.
1: A Alemanya, incidents a la ciutat d'Erfurt entre la policia i els manifestants contraris a la celebració del Congrés de la Formació d'Extrema Dreta Alternativa per Alemanya. Les forces policials han carregat quan uns 20.000 manifestants intentaven impedir l'accés al Congrés del mig miler de delegats de la formació Ultra, que ha de reelegir Alice Weidel i Tino Chrupalla com a líders. La data escollida pel Congrés coincideix amb el primer centenari de l'anunci de la creació de les joventuts hitlerianes i de l'establiment de la salutació nazi amb el braç. Les últimes enquestes donen la majoria a escala estatal a l'Alternativa per a Alemanya amb un 29% dels vots. Milers d'iranians omplen els carrers de la capital Teheran en el primer dels 6 dies del funeral del seu líder espiritual, Ali Khamenei, però sense que el seu fill i successor, Mostafa Khamenei, hagi estat vist en públic encara. Mostafa va resultar ferit en el mateix atac dels Estats Units i Israel de fa 4 mesos

0: A la revenja, el règim iranià fa del funeral una demostració de força enmig de la precària treva amb els Estats Units i preveu que entre 15 i 20 milions de persones participin als seguicis per tres ciutats iranianes i dos santuaris xiïtes al veí Iraq. Dijous enterraran les restes d'Ali Khamenei a Mashhad, la seva ciutat natal. I a Veneçuela augmenta el balanç de víctimes pel terratrèmol i les autoritats alerten que la situació sanitària empitjora. Segons dades d'aquest dissabte al vespre, hi ha 2.954 morts i gairebé 16.600 ferits. Exteriors manté en 34 els espanyols morts. A més, l'OMS avisa del risc de malalties com el xarampió i que les infraestructures sanitàries estan en mal estat. Per això s'han hagut d'improvisar hospitals als llocs més insospitats. Anem amb l'ambient especial a La Guaira, un dels llocs més afectats d'aquest terratrèmol. Ho seguim amb el Miquel Jarque.
1: El terratrèmol ha deixat molt tocat un sistema sense múscul i apareixen iniciatives com la de l'Àngel Matute, treballador en el món de les assegurances mèdiques, que des d'un altre estat va venir aquí el dia de Sant Jordi amb dos metges amics seus. Van veure aquest McDonald's, el van ocupar i van tenir la complicitat de la policia.
2: Soy voluntario. Nosotros vinimos 70, 80 personas de Barquisimeto. Realmente irrumpimos las instalaciones de McDonald's porque ellos no nos dieron autorización para entrar acá. Traíamos insumos médicos, comida, no teníamos dónde pasar la noche. Y yo, junto a mi equipo, ¿verdad?, tomamos la iniciativa de irrumpir acá para tratar de hacer un mini hospital improvisado, por así decirlo.
1: Amb un centenar de metges voluntaris atenen cada dia més de 200 persones.
2: El hospital como tal funciona es aquí abajo nada más. Esta es el área de farmacia. Acá está el área de curación, hidratación. Aparte de eso, ¿verdad? Este es como la atención al público. Si alguien necesita una consulta, hay especialistas acá. Aquí, mira, tenemos personas, hay fisioterapia, hay médico, hay enfermeros, hay todo tipo de especialistas acá.
1: I, evidentment, especialistes en psiquiatria i psicologia, perquè l'impacte en la població ha estat brutal. A la porta, aparcades ambulàncies i també cotxes de voluntaris que s'ofereixen a portar medicaments a pisos de persones grans o que tenen una mobilitat reduïda.
0: Gràcies, Miquel. Des de La Guaira, tocats 3:15.
3: El temps.
0: A punt, la crònica amb l'Enric Agut.
4: Nit ben tranquil·la, de cel serè, vents fluixos, una mica de tramuntana cap al nord de l'Empordà, cap a la zona del Cap de Creus, que arribarà escalfada. Les mínimes estaran al voltant dels 17, 18, 19, 20 graus a l'interior i a la costa, en alguns indrets, no es baixarà dels 25, per exemple, al centre de Barcelona o també cap a l'àrea de Portbou o també a Roses, valors elevats per aquesta tramuntana moderada, però que serà escalfada en aquell sector del país. Demà un dia de sol, de calor intensa, a la tarda algun nubolet, hi haurà brisa a la costa marinada, de fluixa moderada, la costa central pot entrar amb una mica més d'intensitat i s'espera més calor. Demà algunes comarques estaran sota avís per calor, estem parlant de l'Empordà, també el Maresme, el Vallès Occidental, el Barcelonès, el Baix Llobregat i també el Baix Ebre i el Montsià, i per la setmana entrant onada de calor entre dilluns i dijous.
3: A 3Cat Info,
5: la pitjor sequera per durada, per intensitat i per...
3: insostenibles.
6: Yo me fui arrinconando ahí y ese era mi ataúd. Llenas de agua.
3: El retrat d'un planeta en crisi.
7: Mai en la vida havia plogut tant aquí, com ara, mai en la vida.
8: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
3: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse Poblet.
9: 3Cat Info.

0: La Ludwig Band entusiasma el públic del Canet Rock amb un concert curt però intens. Ginestà, els Catarres, 31 fam o la fúmiga. Faran ballar els assistents fins que surti el sol. Anem a Canet de Mar, Marc Ruiz.
1: Anar a un concert de la Ludwig Band és com tenir al davant The Band o Bruce Springsteen en els seus millors temps. I a més, les seves lletres tenen a veure amb tu. Aquesta narrativa poderosa i la gran qualitat dels músics que elaboren un folk clàssic forma part de la raó del seu èxit. Han vingut amb el disc Pel barri es comenta sota el braç. I sí, han sonat moltes cançons de l'àlbum. El teu amor, Millor amb ell, La genial on has passat aquesta nit, però també grans clàssics com El meu amor se n'ha anat de vacances, S'ha mort l'home més vell d'Espolla, que va ser el seu primer gran èxit, o Manela...

0: vull currar per vostè, una mena de Maggie's Farm a la Ludwig i que fins ara acostumava a ser el Bis. Però això ha canviat perquè ara la cançó que tothom espera és Xavier, el tècnic de so, amb una conversa que s'ha fet viral i que tot el Canet Rock ha cantat de dalt a baix. Ginestar, els Amics de les Arts o Buhos són els guns dels artistes que faran ballar el públic del Canet Rock fins que la fúmiga tanqui el festival quan surti el sol.
1: Gràcies, en aquest cas, al nostre company que segueix, el Marc Ruiz, que segueix aquest festival Canet Rock maratonià, que acabarà, com deia, quan ben entrada la matinada, quan surti pràcticament el sol a les 6 del matí. Ara canviem radicalment de tema perquè us volem parlar del sector del lleure educatiu, que ha demanat al Departament d'Educació que incorpori les sortides i colònies al currículum perquè siguin activitats obligatòries. El sector es troba en una situació crítica per la caiguda massiva de reserves després que més de la meitat dels centres educatius han decidit suspendre aquestes activitats a partir del curs que ve com a mesura de pressió al govern perquè augmenti, Sara Canyeter, la inversió en l'educació pública.
2: De moment són 1.300 les escoles i instituts públics que el curs que ve no faran sortides ni colònies com a protesta per reclamar millors condicions laborals i més recursos per l'educació. Això malgrat que s'ha arribat a final de curs amb un acord firmat amb tres dels sindicats que el govern xifra en 2.700 milions d'euros. Davant aquesta situació, el sector del lleure educatiu defensa que les colònies són una activitat amb dècades de tradició i que formen part també del sistema educatiu. És per això que demanen al Departament d'Educació que busqui la manera de formalitzar-ho. Ho explica Pep Montes, gerent de Sallec, una de les tres patronals del sector, en declaracions a Catalunya Ràdio.
3: Llavors el que estem demanant al Departament d'Educació és que ho formalitzi, que integri dintre dels currículums i de les planificacions escolars dels diferents nivells educatius, és a dir, infantil, primària, secundària, doncs la realització de sortides i colònies escolars que puguin desplegar, complementar, ampliar de la manera que ja venim fent tradicionalment els continguts educatius.
2: Montes també considera que si s'hagués regulat abans no s'hauria arribat a aquesta situació.
3: Aquesta caiguda de les reserves de colònies escolars per al curs vinent segurament s'hauria pogut mitigar molt si estigués normalitzat, si estigués regulat. Si estigués regulat, això implicaria que s'han d'establir quines són les condicions correctes, tècniques, retributives, en què s'han de poder realitzar aquestes activitats.
2: Des de Fundesplai consideren que la presència dels mestres i professors en aquestes activitats és ineludible. Carla Xifra és director general adjunt de l'entitat i són també declaracions a Catalunya Ràdio.
4: I no només a nivell d'aprenentatge curricular, sinó que també penseu en el vincle que es crea entre educadors, professorats, a infants, monitors i monitores, quan es viu una nit d'estels, es fa una excursió a la Riera, es fa un joc de nit, que totes aquestes activitats canvien les relacions i generen aquests vincles tan potents que val la pena conservar.
2: El sector lamenta que les protestes dels docents els facin servir com a moneda de canvi per pressionar el govern en comptes de sumar-los a les seves reivindicacions. Diuen que la caiguda en les reserves volta al 70% i que en alguns casos és total, amb cases de colònies que no tenen cap reserva a partir del mes de setembre. Una situació que suposarà un impacte en la facturació del sector d'entre 50 i 60 milions d'euros i que pot afectar uns 3.500 llocs de treball. És per això que també demanen al govern ajudes directes i que no els deixi caure.
1: Plantar cara a l'era de la immediatesa des del panorama editorial no és fàcil, però a les Terres de l'Ebre dues capçaleres fa 5 anys que demostren que és possible. Es tracta de Solstici i La Rara, dues revistes culturals que comparteixen l'aposta per l'escriptura reposada. Tortosa, Ariadna Escoda.
5: Mentre que Solstici té una periodicitat semestral i se centra en la llengua i les arts, La Rara té un caràcter anual i promou la reflexió de col·lectius artístics contemporanis. Una de les particularitats que comparteixen és que aposten per un tipus de contingut cultural fet a foc lent, fins al punt que, en el cas de Solstici, han optat per deixar de marcar cada edició temporalment per fugir del concepte de caducitat. Quim Melchor n'és el director.
6: Com que són peces, d'alguna manera, atemporals, que continuaran sent vigents d'aquí 2 anys, és que no hi ha pressa per consumir-ho. No has de rascar-li 2 minuts del teu dia per poder-ho fer. És quan tu vulguis gaudir d'una lectura reposada o no, tens esta peça allà, sempre estarà. Si tu trigues 2 mesos a consumir-la, la continuaràs tenint allà i continuarà sent una peça igualment de valuosa.
5: La revista La Rara, per la seva part, aposta per transgredir més enllà del paper, com explica l'editora Anna Zaera.
7: La Rara és una revista, però podria ser una exposició, podria ser una instal·lació, podria ser un circuit. És una proposta visual que moltes vegades diem que és un museu sense parets, perquè podria prendre múltiples formes. De fet, està encaixada en les pàgines d'una revista, però tota ella s'expandeix i s'obri. Quan reps la rara, no saps quins secrets et depararà i què hi trobaràs a dintre.
5: La viabilitat econòmica dels dos projectes es basa principalment en les subvencions, així com també en les subscripcions dels lectors. En el cas de la Rara, recentment ha engegat un micromecenatge per costejar la publicació de la 5a edició, dedicada al concepte de la comunió.
1: 6 minuts i arribem a les 11.
8: Esports.
1: Un amb el Marc Andrés. Marc, bona nit.
9: Bona nit. Jonas Vingegaard és el primer mallot groc del Tour de França. El danès i el seu equip, el Visma, s'han endut la primera etapa, una contrarrellotge de 19 quilòmetres per equips, amb sortida al Parc del Fòrum i final a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. Però bé, tot i ser una contrarrellotge per equips, els temps computaven individualment i això ha convertit a Vingegaard en el primer líder d'aquest Tour.
10: I would say it's the perfect start.
11: Diria que és l'inici perfecte. Encara queda molt curt, però l'inici és perfecte. Els meus companys han fet una feina espectacular avui, han estat molt forts. No he hagut de fer gaire, la veritat, m'han dut a la meta. Guanyar l'etapa i aconseguir el mallet groc, per mi, després d'uns anys molt durs, sense aconseguir-ho, ha estat molt maco tornar-ho a viure.
10: It's nice for me to experience it again.
9: Segon ha estat l'italià Filippo Ganna, de l'Ineos, i tercer l'altre gran favorit del Tour, l'eslové de l'UAE, Tadej Pogacar. El Caja Rural, per cert, ha estat el primer equip a sortir en aquesta contrarrellotge i és l'únic equip, per cert, que té catalans, Joel Nicolau i Abel Balderstone. Sentim aquest últim.
12: Molta calor, a 5 de la tarda, llavors sí que ha costat, però, bueno, contents, hem d'estar contents amb l'equip. Jo crec que he tingut bon rendiment, ho hem plantejat superbé i la veritat que molt contents.
9: Avui, com hem comentat, s'ha fet aquest gran départ a Barcelona i demà la segona etapa d'aquest Tour de França continuarà per Catalunya. Seran 169 quilòmetres de mitja muntanya des de Tarragona i fins a Montjuïc a Barcelona, amb un port de segona categoria i 3 de tercera. Dilluns es farà la tercera etapa de 196 quilòmetres de muntanya entre Granollers i els Angles, ja a la Catalunya Nord, en la que serà l'última etapa en territori català d'aquest Tour de França. El Mundial de Futbol, d'aquí 5 minuts a les 11 de la nit, comença el segon partit de vuitens de final, la segona eliminatòria. Ho farà entre el Paraguai i França. Uns vuitens de final que han començat amb la victòria del Marroc sobre el Canadà. Per tant, el Marroc és la primera selecció classificada pels quarts de final. Una selecció marroquina que s'ha imposat per 0-3 al Canadà, gràcies a dos gols del futbolista encara del Girona, Zedine Unahi, i al final un d'Ebrahim Díaz. La derrota del Canadà, per cert, significa la primera eliminació d'aquest Mundial d'un dels tres anfitrions. A més d'aquest Marroc-Canadà, hi ha aquest Paraguai-França, que comença d'aquí 4 minuts. A les 11, la resta de vuitens de final són el Brasil-Noruega, el Mèxic-Anglaterra, Portugal-Espanya, Estats Units-Bèlgica, Argentina-Egipte i Suïssa-Colòmbia. I més futbol, però en aquest cas de futbol més proper, perquè comencem per la primera divisió espanyola, en què el València i el Llevant han fet les primeres revisions mèdiques i dilluns ja començaran els entrenaments de pretemporada. Un Llevant, per cert, que serà el primer rival de l'Espanyol per preparar el proper curs. D'altra banda, a la segona divisió, el Sabadell ha anunciat el fitxatge de l'osonenc Miqui Codina. El defensa va jugar al Zamora la temporada passada.
8: Trescat Info.
9: En bàsquet, el Barça ha anunciat la baixa de Will Clyburn. El club blaugrana ha fet efectiva una clàusula de tall que tenia amb l'alè nord-americà de 36 anys i Clyburn deixarà el Barça després de només una temporada. Una baixa que és la novena que ha anunciat l'equip de bàsquet en els últims dies, de fet. Un equip de bàsquet que ara mateix té 5 jugadors a la plantilla. Això sí, per exemple, per substituir a Will Clyburn i cobrir la seva baixa, el Barça està interessat en l'estrella del Baskonia, Timoteo Lubabu-Cabarrot. I més bàsquet, perquè Pau Gasol ha opinat de l'actualitat del Barça des del seu campus, la Gasol Academy, i ha dit que el Barça necessita fer un equip no per ser un aspirant, sinó per guanyar títols. Això sí, ha admès que també els últims temps ha tingut moltes lesions que han dificultat la feina.
13: S'ha de tenir perspectiva i s'ha d'entendre la complexitat també de les situacions. Hi ha hagut aquests últims anys, jo crec que lesions també importants de molts jugadors que han també marmat les possibilitats de l'equip, i la possibilitat que hi hagi canvis d'entrenadors bastant recurrents, no? Des dels últims 5 anys, això també afecta, no? la regularitat de l'equip.
9: Un Gasol que també ha afirmat de manera contundent que el Barça ha de formar part del projecte de l'NBA a Europa.
8: L'actualitat esportiva a fons.
9: Parlem ara de tennis perquè el torneig de Wimbledon, Marcel Granollers i Horacio Ceballos han caigut als setzens de dobles en dos sets davant la parella formada pel belga Gil i el neerlandès Verbeek. Al quadre individual masculí, avui s'han disputat més partits dels setzens, entre els quals destaquem la victòria del vigent campió de Roland Garros, Alexander Zverev, contra l'estatunidenc Giron. La sorpresa ha estat el quadre femení, en què han caigut eliminades tant la número 2 del món, Yelena Rybakina, i la número 3, Iga Swiatek. Rybakina ha caigut en dos sets contra la belga Mertens i també en dos sets ha perdut Swiatek contra la filipina Eala. I l'altra notícia del dia ha estat que Serena Williams ha dit que el seu genoll no li permet continuar jugant al torneig de dobles de Wimbledon al costat de la seva germana. El seu duel contra la parella Osorio-Sierra s'ha cancel·lat i les germanes han quedat així fora del torneig.
8: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
9: A la Fórmula 1, el líder Kimi Antonelli ha aconseguit la pole de la cursa llarga del Gran Premi de la Gran Bretanya, al circuit de Silverstone. Antonelli ha superat per 175 mil·lèsimes el monegasc Charles Leclerc, el pilot de Ferrari. Antonelli trenca així la igualtat de pols amb el seu company Russell i marca la seva cinquena per 4 del britànic. Aquesta cursa llarga del Gran Premi de la Gran Bretanya es disputarà demà diumenge a les 4 de la tarda. Des de la segona fila sortiran Lewis Hamilton i George Russell, des de la tercera Hadjar i el vigent campió Lando Norris. Carlos Sainz, de la seva banda, sortirà 15è a la vuitena fila i Fernando Alonso ho farà des de l'última posició, 22è a l'onzena fila. Antonelli, per cert, també ha guanyat la cursa sprint aquest dissabte al davant de Lewis Hamilton i Lando Norris. I ara, a la general, el pilot de Mercedes, Antonelli, suma 179 punts i en té 43 d'avantatge sobre el seu company d'equip, George Russell.
8: Trescat Info.

0: Bona nit, són les 11. Estabilitzat l'incendi de les Gavarres al Baix Empordà després de cremar 2.300 hectàrees. Es mantenen els confinaments i el govern demana extremar les precaucions davant l'onada de calor que arriba aquest diumenge. Tot i que l'incendi ja no ha d'augmentar, hi ha veïns que no les tenen totes perquè la informació que els han donat ha anat canviant moltíssim durant tot el dia. Els alcaldes també tenen clar que no es pot abaixar la guàrdia. El treballador que hauria provocat l'incendi utilitzant una radial passarà aquest diumenge a disposició judicial. Segons els experts en dret laboral consultats per aquesta emissora, podria haver de fer front a penes de presó. Els Estats Units commemoren amb gran desplegament els 250 anys de la Declaració d'Independència, en un 4 de juliol que Donald Trump ha assumit com una fita personal. El president dona el tret de sortida amb un discurs en què atia el fantasma del comunisme, hores abans del Parlament Central previst per aquesta matinada. Gairebé 3.000 morts al terratrèmol de Veneçuela del dia de Sant Joan, segons l'últim balanç fet públic aquest dissabte. El govern espanyol eleva a 34 el nombre de víctimes mortals de l'Estat. Les autoritats veneçolanes es veuen obligades a improvisar hospitals als llocs més inhospitats pel mal estat de les infraestructures sanitàries. A Teheran, milers de persones omplen els carrers cridant contra Trump en el primer dels 6 dies del funeral del líder espiritual Ali Khamenei. Però no es mostra en públic el seu fill i successor, Mojtaba Khamenei, ferit al mateix atac dels Estats Units i Israel en què va morir el seu pare fa 4 mesos. La manifestació de l'orgull LGTBIQ i més de Madrid treu 1 milió de persones al carrer en un context d'auge global de l'extrema dreta.
1: Esports. Jonas Vingegaard és el primer mallot groc del Tour de França. El danès i el seu equip, el Visma, s'han endut la primera etapa, una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres amb sortida al Parc del Fòrum i final a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. Aquest diumenge, segona etapa, inicia a Tarragona i final a Barcelona. Al Mundial de Futbol, el Marroc és la primera selecció classificada per als quarts de final, després de guanyar el Canadà per 0-3, amb 2 gols del futbolista del Girona, Unahi, i un d'Abrahim Díaz. I en bàsquet, Will Clyburn no seguirà al Barça després que el club hagi fet efectiva la seva clàusula de tall. És la 9ª baixa blaugrana d'aquest estiu.
0: Pel que fa al temps, nit de cel serè i amb temperatures una mica més altes. Aquest diumenge farà sol i la calor s'intensificarà. La setmana que ve arriba la segona onada de calor de l'estiu. Es repetiran els 40 graus en punts de l'interior.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Les pròximes hores seran crucials per a l'evolució de l'incendi que ja està estabilitzat al massís de les Gavarres i que ha afectat fins ara unes 2.300 hectàrees, també habitatges. Concretament, s'han cremat 4 cases, una nau industrial i també alguna instal·lació per a animals. El govern i els bombers adverteixen que les condicions meteorològiques que es donaran a partir d'aquest diumenge amb l'arribada d'una altra onada de calor podrien afavorir la revifada d'aquest foc o facilitar altres incendis. Uns 400 bombers i un centenar de militars es mantenen treballant sobre el terreny aquesta nit fent tasques d'extinció. Anem a la Bisbal d'Empordà, Laia Claret.
3: Ha estabilitzat aquest incendi a les Gavarres. Afecta 2.300 hectàrees i preocupava sobretot el flanc dret perquè el potencial era de 30.000. Tot i aquesta estabilització, ve una onada de calor i aquest diumenge hi torna a haver marinada. Per tant, prudència. David Borrell és el cap dels bombers.
4: Ara mateix està estable, vol dir que no creix, però el perímetre està molt, és molt irregular, molt difícil i no s'ha pogut, diguéssim, arribar, diguéssim, a rematar tot el perímetre que seria quan ja parlaríem de que és un incendi que està controlat. No estem en aquest moment, sí que estem en un moment en què passem de fase, està estable.
3: La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha remarcat que continua el confinament per ara als 7 municipis afectats, que són Calonge i Sant Antoni, Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, Forallac, la Bisbal d'Empordà, Llagostera i Santa Cristina d'Aro. També està prohibit accedir a les Gavarres fins a mitjans de la setmana que ve, i és que preocupa que hi pugui haver un nou incendi d'aquesta magnitud.
2: important continuar incidint en la prudència del conjunt de la població. Estem en un alfa 4, amb una onada de calor important de cara als propers dies. Molta precaució, molta prudència arreu del territori, perquè ja ho hem dit i tornem a insistir, no ens podem permetre la simultaneïtat d'operativa, perquè ens genera doncs molts mals de caps i, òbviament, doncs, totes les afectacions que això provoca al conjunt del país. Per tant, molt...
3: Durant tota la nit continuaran treballant 475 bombers a la zona, també 100 membres de l'UME de l'Exèrcit i els ADFs. A la zona afectada per ara hi ha 4 cases cremades, també una desena d'afectades, en aquest cas afectacions a cases, a una nau industrial i a zona amb bestiar. Sobre l'inici del foc, una persona detinguda per imprudència greu, perquè el foc va començar per l'ús d'una serra radial que està prohibit aquest diumenge, passarà a disposició del jutge.
0: Els veïns del Baix Empordà segueixen amb preocupació l'incendi, sobretot els d'urbanitzacions properes a zones boscoses. A Calonja i Sant Antoni, les flames han afectat un habitatge i a Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, els residents del nucli de Rabioses encara no poden tornar a casa. Esperen que la situació es pugui estabilitzar. Ho ha seguit Berta Artigas Fontàs.
5: Dia dur pels veïns del Baix Empordà que segueixen amb angoixa l'evolució de l'incendi. Els veïns que viuen en masos aïllats als nuclis de les Rabioses a Cruïlles, molt a prop d'on ahir va començar el foc, encara no poden tornar a casa. Asseguren que l'incendi ha arrasat la seva llar, però no ha afectat l'interior. Ramon Baltà i Imma Puigblanc són dos afectats.
6: De moment vam salvar el mas, però tot l'altre està, gràcies, està tot rostit. Camps, hi ha bosc, hi ha tot i tot està... fa pena. Però pena.
7: Sí, se'ns han salvat les cases perquè si existeix Déu o el que hagi sigut, ens els ha salvat.
5: La preocupació del dia d'avui es tradueix en indignació perquè ells, més que ningú, tenien clar que això algun dia podia passar.
7: Cada any, jo almenys, quan passa la temporada d'estiu, dius un any més. No s'estan fent bé les coses... No s'està netejant com s'hauria de netejar.
5: En aquesta zona a tocar de la Bisbal, avui el fum ha sigut visible durant tot el dia i estones fins i tot s'ha vist foc. En aquest context, desenes de voluntaris s'han organitzat per rescatar animals d'aquests masos aïllats, calculen que des d'ahir han desplaçat uns 150 animals a espais més segurs.
8: Sembla que ho tenim a una distància que pot ser prudencial, però com que realment tenim una informació... molt bàsica, per dir-ho d'alguna manera, pues l'única opció que tenim és treure els animals del radi on està més o menys en perill.
5: És en Narcís Jaques, un dels organitzadors de la iniciativa. El principal desig de tots, que comencin a arribar notícies bones, mentre observen amb certa impotència com el bosc crema.
0: Malgrat que sembla que les coses milloren, hi ha veïns que no les tenen totes, perquè, segons ens han explicat, la informació que els han donat ha anat canviant moltíssim durant tot el dissabte. Ignasi Casamitjana viu a l'urbanització Vallrepòs de Santa Cristina d'Aro i encara no ha pogut tornar a casa.
9: Com a veïns que estem preocupats per la nostra vivenda i com va el foc, pues és com una muntanya russa. Diuen una notícia bona i cap d'unes hores et diuen una dolenta i anem així.
0: El cas de Marta Puig, que viu en un mas al mig de les Gavarres, és molt gràfic.
10: Tenim el cotxe preparat amb roba, els documents importants i a punt de marxar. Els nens estan amb uns amics al poble, a la Bisbal, i el meu home i jo ens hem quedat aquí, a la retaguàrdia.
0: Divendres, alguns veïns van veure directament com aquest primer gran incendi de l'estiu cremava casa seva. Quan passa una cosa així, el que és bàsic és tenir una assegurança de la llar, que normalment sempre inclou els danys per incendi. Pràcticament tothom en té, perquè si tens una hipoteca, la llei t'hi obliga. És vital comunicar el que ens ha passat abans de 7 dies, perquè l'asseguradora comenci els tràmits per pagar. Enrique García, portaveu de l'OCU a Espanya, a 3CAT Info.
11: I a partir d'ahí, la companyia aseguradora tiene 40 días para hacer un primer pago del siniestro, que no será el definitivo. El plazo máximo se eleva hasta 3 meses para que ya se haga ese pago definitivo, pero ojo, a los 40 días la compañía ya tiene que hacer un pago provisional.
0: I en tot aquest procés convindria també tenir les escriptures, les factures dels mobles i els electrodomèstics, de tot el que puguem relacionar amb l'habitatge, perquè tot això sempre va a favor de la persona que reclama. L'incendi ha obligat a confinar diversos municipis des del primer moment per garantir la seguretat dels veïns i facilitar les tasques dels cossos de seguretat i emergències. En molts casos, l'anunci de l'estabilització ha alleugerit els alcaldes, malgrat que no es pot abaixar la guàrdia, tal com explicava a l'especialista editorial informatiu de 3Cat Info, l'alcalde de la Bisbal d'Empordà, Òscar Aparicio.
12: Si passem la nit bé i no hi ha cap revifada, doncs que tindrem més fàcil, primer, comprovar l'estat de les seves cases i, segon, estar més a prop de que puguin tornar-hi.
0: A Santa Cristina d'Aro hi ha veïns que continuen desallotjats, que passaran la segona nit en equipaments municipals. Pel que fa a les afectacions materials, Josep Xifra, alcalde de Santa Cristina d'Aro, en l'especial informatiu explicava la situació de la urbanització Vallrepòs, la més propera al foc.
13: Ha afectat alguna tanca de parcel·les, ha afectat algun jardí i algun porxo, però vivenda no l'ha afectat cap.
0: L'incendi ha obligat a suspendre el Santa Market a Santa Cristina d'Aro, que s'havia d'inaugurar divendres i que de moment no obrirà a l'espera de les indicacions dels cossos de seguretat i emergències. Catalunya viurà a partir d'aquest diumenge la segona onada de calor de l'estiu. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès avisos de perill en aquest sentit i amb dilluns i dimarts com a dies de més intensitat. S'espera que la temperatura màxima superi els 40 graus a punts del Pla de Lleida i que estigui per sobre dels 35 graus a la resta de la Depressió Central i Prepirineu. A més, les nits poden ser tropicals a molts sectors del país, amb mínimes que no baixaran dels 20 graus. La causa de la calorada serà l'arribada d'una nova massa d'aire molt càlid procedent del nord d'Àfrica. Protecció Civil ha activat el nivell 4 del Pla Alfa, el màxim previst, a 20 municipis del Gironès i el Baix Empordà. Això inclou el massís de les Gavarres. La restricció es mantindrà com a mínim fins a la matinada de dijous a divendres i afecta un territori de 31.000 hectàrees. Antoni Mur és inspector en cap dels agents rurals.
14: Es tanca totes les vies dins del tancament d'aquests 20 municipis que afecta el tancament del massís de Gavarres a tota l'activitat esportiva, tota l'activitat de lleure. Això vol dir bicicletes, vol dir motos, vol dir gent a peu, precisament perquè es fa per garantir la seguretat de les persones.
0: Malgrat el tancament del massís, aquest dissabte hi ha hagut persones que han intentat accedir-hi per practicar activitats de lleure. Un altre responsable dels agents rurals, Jaume Bosch, cap de l'àrea regional de Girona, demana a la ciutadania que estigui pendent de l'evolució del Pla Alfa perquè el risc d'incendi pot afectar altres punts del país.
15: Ara estem parlant de la restricció del massís de Gavars, però en funció d'aquesta evolució també ens preocupa doncs, del país, ens preocupa doncs, tot el Catalunya Central, de Ponent i Terres de l'Ebre, en què el perill d'incendi també se'ns veurà molt incrementat doncs, els propers dies.
0: Protecció Civil recorda que 9 de cada 10 incendis són provocats per l'acció humana. Aquest diumenge, el detingut per presumptament haver provocat el foc amb una radial a prop de la carretera passarà a disposició judicial. Els experts consultats per Catalunya Ràdio expliquen que tant l'operari com l'empresa que l'havia contractat podrien afrontar penes de presó per imprudència. Nacho Parra, advocat laboralista del col·lectiu Ronda, en declaracions a Catalunya Ràdio.
16: El Codi Penal imposa penes de presó a les quals podria enfrontar-se aquest treballador, però podria enfrontar-se també l'empresa. Al final, o sigui, no podem oblidar que aquesta persona no està fent treballs de manera autònoma, sinó està fent treballs contractat per un tercer.
0: Parra considera que no es pot centrar tota la responsabilitat en el treballador, ja que l'empresa és la responsable última dels treballs contractats.
16: Si jo he d'executar uns determinats treballs i aquests treballs són impossibles d'executar, per què? Perquè el risc que tenen són molt elevats, doncs jo com a empresa tinc el dret i l'obligació de suspendre l'execució d'aquells treballs.
0: L'advocat alerta que, tot i que la companyia estigués subcontractada pel govern, això no l'eximiria de responsabilitats.
16: Termes, evidentment, de responsabilitat també política. Perquè si és una activitat que està subcontractada directament per l'administració, home, l'administració també té l'obligació de vetllar perquè en tots aquells treballs que subcontractin s'executin en les millors condicions.
0: Segons Parra, una eventual responsabilitat penal dependrà, entre altres factors, de si l'administració havia establert prohibicions expresses sobre l'ús de determinades eines o sobre la realització de treballs en zones concretes. L'incendi de les Gavarres ha obligat a suspendre la 59a cantada d'havaneres de Calella de Palafrugell. Segons ha explicat l'alcaldessa del municipi, Laura Milian, en declaracions a 3Cat Info, han optat per cancel·lar l'esdeveniment i garantir la seguretat i destinar també els esforços a ajudar en les tasques contra el foc.
17: Cancel·lem definitivament i com que de cara des de demà no sabíem com evolucionaria, però sí que evidentment tot el muntatge que tenim allà tampoc podíem deixar-lo més temps si realment no fèiem la cantada de veneres i en coordinació amb l'organització d'Ítaca, doncs hem decidit cancel·lar-ho.
0: L'organització de la cantada de veneres es posarà en contacte amb els espectadors per informar-los del procediment per retornar-los l'import de les entrades.
18: El temps.
0: Enric Agut.
19: Matinada molt tranquil·la, estable, amb vents fluixos, una mica tramuntant al voltant del Cap de Creus, a la resta ben calmat, una mica de terral a la costa, vent de terra a mar, i les mínimes, doncs, altes, valors al voltant dels 19, 18, 17, 20 graus a l'interior, al Pirineu més baixes, i a la costa al voltant dels 22, 23, 24, però en alguns sectors no es baixarà dels 25, per exemple, a Barcelona, o també, això és possible, a l'àrea del Cap de Creus, pel vent del nord o a Roses, que pot arribar un vent moderat aquí escalfat. Demà, dijous, matí de sol, també la tarda algun nublet inofensiu, es espera molta calor, un dia més càlid, cap a ponent es podria arribar als 38-39 graus, a les portes dels 40, dilluns sí que arribarà als 40 graus cap a ponent, i demà a la tarda algunes comarques estaran en avís de per calor. Estem parlant de l'Empordà, el Maresme, el Vallès Occidental, el Barcelonès, el Baix Llobregat i també el Montsià i el Baix Ebre. Dilluns apreta la calor, la temperatura puja, l'onada de calor ens comença a afectar i ho podria fer fins dijous. La setmana entrant es repetiran els 40 graus, sobretot dimarts i dimecres, amb valors màxims que a les zones més calentes podrien arribar als 41 o 42 graus.
18: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Els Estats Units celebren el seu 4 de juliol més especial, el que marca els 250 anys de la Declaració d'Independència. Donald Trump ha volgut convertir l'efemèride en un acte central del seu mandat, cosa que li ha valgut acusacions de partidisme. Aquesta matinada pronunciarà el seu discurs més esperat. Mentrestant, milers de nord-americans han sortit al carrer desafiant una xafogó extrema. Washington, Oriol Serra.
20: Un dia de la independència com aquest només té lloc cada 50 anys i milions de nord-americans s'hi han abocat amb cor i ànima. L'administració de Trump sap que el patriotisme mou les masses en aquest país i ha mirat d'apropiar-se tant com ha pogut de les celebracions. Més enllà de la pròpia institucionalitat del càrrec, ho han fet tant el president Trump com el vicepresident J.D. Vance, qui al costat de la desfilada d'embarcacions militars a Nova York s'ha referit al país tot recordant que compta amb la gràcia de Déu.
21: Avui commemorem 250 anys dels Estats Units, afrontant el futur sense por. Commemorem 250 anys de demostrar el que un poble lliure pot aconseguir amb la providència del nostre creador tot poderós.
20: Els carrers de totes les ciutats del país estan guarnits amb els colors de la bandera, les barres i les estrelles des de fa setmanes. A la capital, cada 20 minuts hi ha passades d'avions militars que volen a molt poca alçada. Una exhibició de força constant que milers de persones han volgut presenciar, tot i les temperatures de més de 40 graus i un aire asfixiant. És el cas d'en Jim, que ha vingut des de Carolina del Nord.
22: I think so. Crec que sí. El 250 aniversari sembla que és una cosa que uneix la nostra nació, i això és molt necessari. La gent està més emocionada, porta roba vermella, blanca i blava.
20: L'Alex de Tennessee assegura estar molt orgullós de la gestió de Trump, especialment pel que fa a la guerra contra l'Iran.
23: Amb la guerra dono suport total a Trump, perquè la qüestió és que aquests són musulmans, sí, però són musulmans radicals, i el que volen fer amb una bomba nuclear és fer volar el món pels aires, i ho faran. Dono suport a Trump per perseguir-ho i demolir-ho tot.
20: La celebració d'aquest 250è aniversari de la Declaració d'Independència s'ha interpretat de moltes maneres en funció de la ideologia, però als carrers de Washington no hi ha cap dubte que s'han omplert, sobretot, de persones que s'identifiquen amb el moviment MAGA i que han vingut des d'altres estats nord-americans a passar el cap de setmana a la capital.
0: Veneçuela ha augmentat el balanç de víctimes pel terratrèmol i les autoritats alerten que la situació sanitària empitjora. Segons dades d'aquest dissabte al vespre, hi ha 2.954 morts i gairebé 16.600 ferits. Exteriors manté en 34 els espanyols morts. A més, l'OMS avisa del risc de malalties com ara el xarampió i que les infraestructures sanitàries estan en mal estat. Per això s'han hagut d'improvisar hospitals als llocs més insospitats. Enviat especial a La Guaira, Miquel Jarque.
1: El terratrèmol ha deixat molt tocat un sistema sense múscul i apareixen iniciatives com la de l'Àngel Matute, treballador en el món de les assegurances mèdiques, que des d'un altre estat va venir aquí el dia de Sant Jordi amb dos metges amics seus. Van veure aquest McDonald's, el van ocupar i van tenir la complicitat de la policia.
2: Soy voluntario. Nosotros vinimos 70, 80 personas de Barquisimeto. Realmente irrumpimos las instalaciones de McDonald's porque ellos no nos dieron autorización para entrar acá. Traíamos insumos médicos, comida, no teníamos dónde pasar la noche. Y yo, junto a mi equipo, ¿verdad?, tomamos la iniciativa de irrumpir acá para tratar de hacer un mini hospital improvisado, por así decirlo.
1: Amb un centenar de metges voluntaris atenen cada dia més de 200 persones.
2: El hospital como tal funciona es aquí abajo nada más. Esta es el área de farmacia. Acá está el área de curación, hidratación. Aparte de eso, ¿verdad? Este es como la atención al público. Si alguien necesita una consulta, hay especialistas acá. Aquí, mira, tenemos personas, hay fisioterapia, hay médicos, hay enfermeros, hay todo tipo de especialistas acá.
1: I, evidentment, especialistes en psiquiatria i psicologia, perquè l'impacte en la població ha estat brutal. A la porta, aparcades ambulàncies i també cotxes de voluntaris que s'ofereixen a portar medicaments a pisos de persones grans o que tenen una mobilitat reduïda.
0: Milers d'iranians omplen els carrers de Teheran en el primer dels 6 dies de funeral del seu líder espiritual, Ali Khamenei, però sense que el seu fill i successor, Mojtaba Khamenei, hagi estat vist en públic encara. Mojtaba Khamenei va resultar ferit en el mateix atac dels Estats Units i Israel de fa 4 mesos, en què va morir el seu pare, que durant 38 anys va regir els destins de l'Iran. Des d'aleshores, viu amagat i sense mostrar-se. Els manifestants reten homenatge al líder espiritual mort.
3: El líder era un pare per a tots nosaltres. Amb la seva mort, tots hem quedat orfes. El dolor per la seva pèrdua és profund, sobretot tenint en compte que era el líder de tots els que buscaven la llibertat del món. No hi havia ningú com ell. Era realment únic i inigualable.
0: A les marxes se senten crits contra els Estats Units i el president Donald Trump, així com crides a la revenja. Hi participen representants dels grups Hamas i Hezbollah. El règim iranià fa del funeral una demostració de força enmig de la precària treva amb els Estats Units i preveu que entre 15 i 20 milions de persones participin als seguicis per 3 ciutats iranianes i 2 santuaris xiites al veí Iraq. Dijous enterraran les restes d'Ali Khamenei al Majdat, a la ciutat natal. A Alemanya, incidents a la ciutat d'Erfurt entre la policia i els manifestants contraris a la celebració del Congrés de la Formació d'Extrema Dreta Alternativa per Alemanya. Les forces policials han carregat quan més de 20.000 manifestants intentaven impedir l'accés al Congrés del mig miler de delegats de la formació ultra que ha de reelegir Alice Weidel i Tino Chrupalla com a líders. La data escollida per al Congrés coincideix amb el primer centenari de l'anunci de la creació de les joventuts hitlerianes i de l'establiment de la salutació nazi amb el braç. Les últimes enquestes donen la majoria a escala estatal a Alternativa per Alemanya, amb un 29% dels vots. I viatge papal de 4 hores a l'illa italiana de Lampedusa, porta d'entrada de la immigració per mar, on Lleó XIV reclama que Europa assumeixi la seva responsabilitat pels morts al Mediterrani.
4: Els morts en aquest mar són les víctimes tant de decisions preses com de decisions no preses. El desinterès pel bé comú i la corrupció en els llocs d'origen. Un sistema econòmic mundial que genera pobresa i exclusió.
0: El papa ha dit que Europa té la capacitat de solucionar el problema promovent el desenvolupament per tal que ningú no es vegi obligat a emigrar.
18: Esports.
0: Amb en Marc Andrés.
24: Jonas Vingegaard és el primer mallot groc del Tour de França. El danès i el seu equip, el Visma, s'han endut la primera etapa, una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres amb sortida al Parc del Fòrum i final a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. Però com que els temps en aquesta primera etapa computaven individualment, Vingegaard és qui ha acabat líder en aquesta primera jornada.
25: I would say it's the perfect start.
21: Diria que és l'inici perfecte. Encara queda molt tur, però l'inici és perfecte. Els meus companys han fet una feina espectacular avui, han estat molt forts. No he hagut de fer gaire, la veritat, m'han dut a la meta. Guanyar l'etapa i aconseguir el mallet groc, per mi, després d'uns anys molt durs, sense aconseguir-ho, ha estat molt maco tornar-ho a viure.
5: It's nice for me to experience it again.
24: Segon ha estat l'italià Filippo Ganna, de l'Ineos, i tercer l'altre gran favorit al Tour, l'eslové de l'UAE, Tadej Pogacar. El Caja Rural, per cert, ha estat el primer equip a sortir en aquesta contrarrellotge i és l'únic equip que compta amb catalans, Joel Nicolau i Abel Balderstone. Sentim aquest últim.
6: Molta calor, a 5 de la tarda, llavors sí que ha costat, però bueno, contents, hem d'estar contents amb l'equip. Jo crec que he tingut bon rendiment, ho hem plantejat superbé i la veritat que molt contents.
24: Aquest dissabte, com hem comentat, s'ha fet aquesta gran départ a Barcelona i aquest diumenge serà el torn de la segona etapa del Tour, que continuarà per Catalunya. Seran 169 quilòmetres de mitja muntanya des de Tarragona i fins a Montjuïc, a Barcelona, amb un port de segona categoria i tres de tercera. Dilluns es farà la tercera etapa de 196 quilòmetres de muntanya entre Granollers i Els Angles, ja a la Catalunya del Nord, en la que serà l'última etapa en territori català d'aquest Tour de França. Al Mundial de Futbol aquest dissabte han començat els vuitens de final i el Marroc és el primer classificat per als quarts. La selecció marroquina s'ha imposat per 0-3 al Canadà gràcies a dos gols del futbolista encara del Girona, Azedine Unahi, i al final un d'Abrahim Díaz. La derrota del Canadà, per cert, significa la primera eliminació d'aquest Mundial d'un dels tres anfitrions. La resta de vuitens de final són el Brasil-Noruega, el Mèxic-Anglaterra, el Portugal-Espanya, els Estats Units-Bèlgica, l'Argentina-Egipte i el Suïssa-Colòmbia. I, per cert, dos apunts més de futbol proper, començant per la primera divisió en què el València i el Llevant han fet les primeres revisions mèdiques aquest cap de setmana i dilluns ja començaran els entrenaments de pretemporada. Un Llevant, per cert, que serà el primer rival de l'Espanyol per preparar el curs. I d'altra banda, a la segona divisió, aquest dissabte el Sabadell ha anunciat el fitxatge de l'osonenc Miqui Codina. El defensa va jugar al Zamora la temporada passada. I un últim apunt, en aquest cas de futbol sala, perquè Catalunya ha guanyat 1-3 a Galícia en un amistós femení. Paula Guix és una de les jugadores.
7: La Federació Catalana està apostant molt per nosaltres, tant el futbol sala de nois com, bueno, com el de noies, i per nosaltres seria doncs un honor i seria super gratificant doncs seguir tenint convocatòries com aquesta.
18: Trescat Info.
24: En bàsquet, el Barça ha anunciat la baixa de Will Clyburn. El club blaugrana ha fet efectiva una clàusula de tall que tenia amb l'alè nord-americà de 36 anys i Clyburn deixarà el Barça després d'una temporada. Una baixa que és la novena que ha anunciat l'equip de bàsquet, que ara mateix té 5 jugadors a la plantilla. Això sí, per suplir aquesta baixa de Clyburn, el Barça està interessat en l'estrella del Baskonia, Timoteo Lubabu-Cabarró. Més a bàsquet, perquè Pau Gasol ha opinat de l'actualitat del Barça des del seu campus, la Gasol Academy, i ha dit que el Barça necessita fer un equip no per ser aspirant, sinó per guanyar títols. Això sí, també ha justificat els anys difícils de la secció degut a les lesions.
8: S'ha de tenir perspectiva i s'ha d'entendre doncs, la complexitat també de les situacions. Hi ha hagut aquests últims anys, jo crec que lesions també importants de molts jugadors que han també marmat les possibilitats de l'equip. Hi ha possibilitat que hi ha canvis d'entrenadors bastant recurrents, no? Des dels últims 5 anys, això també afecta, no? la regularitat de l'equip.
24: Un Gasol que també ha afirmat que el Barça ha de formar part del projecte de l'NBA a Europa.
18: L'actualitat esportiva a fons.
24: Parlem ara de tennis perquè el torneig de Wimbledon, Marcel Granollers i Horacio Ceballos han caigut aquest dissabte als setzents de dobles en dos sets davant la parella formada pel belga Gil i el neerlandès Verbeek. Al quadre masculí individual aquest dissabte s'han disputat més partits de setzents, entre els quals destaquem la victòria del vigent campió de Roland Garros, Alexander Zverev, contra l'estatunidenc Girón. Aquest diumenge ja jugaran partits de vuitens. Obrirà la jornada Novak Djokovic contra Safiulin i també jugarà el número 1 del món, Jannik Sinner, contra el japonès Mochizuki. La sorpresa del dissabte ha estat el quadre femení, en què han caigut eliminades tant la número 2 del món, Yelena Rybakina, i la número 3, Iga Swiatek. Rybakina ha caigut en dos sets contra la belga Mertens i també en dos sets ha perdut Swiatek contra la filipina Eala. Aquest diumenge es disputaran també partits de vuitens, per exemple, el de la número 1 del món, Arina Sabalenka, contra la japonesa Naomi Osaka. I l'altra notícia del dia ha estat que Serena Williams ha dit que el genoll no li permet continuar jugant al torneig de dobles de Wimbledon al costat de la seva germana. El seu duel contra la parella Osorio i Sierra s'ha cancel·lat.
18: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
24: I acabarem amb la Fórmula 1, on el líder Kimi Antonelli ha aconseguit la pole de la cursa llarga del Gran Premi de la Gran Bretanya al circuit de Silverstone. Antonelli ha superat per 175 mil·lèsimes el monegasc Charles Leclerc. La cursa llarga d'aquest Gran Premi es disputarà aquest diumenge a les 4 de la tarda.

0: Repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. Els bombers han donat per estabilitzat l'incendi de les Gavarres al Baix Empordà després de cremar 2.300 hectàrees. Es mantenen els confinaments i el govern demana extremar les precaucions davant l'onada de calor que arriba aquest diumenge. També destaca que Catalunya viurà a partir d'aquest diumenge la segona onada de calor de l'estiu. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès avisos de perill en aquest sentit i amb dilluns i dimarts com a dies de més intensitats. S'espera que la temperatura màxima superi els 40 graus a punts del Pla de Lleida. A partir d'ara us explicarem que els Mossos d'Esquadra han detingut un home per la seva presumpta implicació en la mort a trets d'un menor de 15 anys al Parc de la Pegaso, al barri de la Sagrera de Barcelona, dijous passat. I anirem a les comarques de Lleida, on el musclos Ebre torna a fer estralls. Ara deixat sense aigua potable al municipi d'Aitona, al Segrià. Un expert en l'estudi d'aquest mol·lusc alerta que les afectacions d'aquest tipus cada cop seran més habituals si no s'apliquen mesures per conviure amb la plaga. I en esports, què destaquem, Marc Andrés?
1: Que Jonas Vingegaard és el primer mallot groc del Tour de França. El danès i el seu equip, el Visma, s'han endut la primera etapa, una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres, amb sortida al Parc del Fòrum i final a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. El segon ha estat l'italià Filippo Ganna, amb l'equip Ineos, i Tadej Pogacar ha acabat tercer. Aquest diumenge, segona etapa amb inici a Tarragona i final a Barcelona.
0: I pel que fa al temps, nit de cel serè i amb temperatures una mica més altes. Aquest diumenge farà sol i la calor s'intensificarà. La setmana que ve arriba la segona onada de calor de l'estiu, es repetiran els 40 graus en punts de l'interior. Les pròximes hores seran crucials per a l'evolució de l'incendi que ja està estabilitzat al massís de les Gavarres i que ha afectat fins ara unes 2.300 hectàrees, també habitatges. Concretament s'han cremat 4 cases, una nau industrial i també alguna instal·lació per animals. El govern i els bombers adverteixen que les condicions meteorològiques que es donaran a partir d'aquest diumenge amb l'arribada d'una altra onada de calor podrien afavorir la revifada d'aquest foc o facilitar altres incendis. Uns 400 bombers i un centenar de militars es mantenen treballant sobre el terreny aquesta nit fent tasques d'extinció. La Bisbal d'Empordà, Laia Claret.
2: Ha estabilitzat aquest incendi a les Gavarres. Afecta 2.300 hectàrees i preocupava sobretot el flanc dret perquè el potencial era de 30.000. Tot i aquesta estabilització, ve una onada de calor i aquest diumenge hi torna a haver marinada. Per tant, prudència. David Borrell és el cap dels bombers.
3: Ara mateix està estable, vol dir que no creix. Però el perímetre està molt, és molt irregular, molt difícil i no s'ha pogut, arribar, a rematar tot el perímetre que seria quan ja parlaríem de que és un incendi que està controlat. No estem en aquest moment, sí que estem en un moment en què passem de fase, està estable.
2: La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha remarcat que continua el confinament per ara als 7 municipis afectats, que són Calonge i Sant Antoni, Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, Forallac, la Bisbal d'Empordà, Llagostera i Santa Cristina d'Aro. També està prohibit accedir a les Gavarres fins a mitjans de la setmana que ve, i és que preocupa que hi pugui haver un nou incendi d'aquesta magnitud.
4: Important continuar incidint en la prudència del conjunt de la població. Estem en un alfa 4, amb una onada de calor important de cara als propers dies. Molta precaució, molta prudència arreu del territori, perquè ja ho hem dit i tornem a insistir, no ens podem permetre la simultaneïtat d'operativa, perquè ens genera molts mals de caps i, òbviament, totes les afectacions que això provoca al conjunt del país. Per tant, molt...
2: Durant tota la nit continuaran treballant 475 bombers a la zona, també 100 membres de l'UME de l'Exèrcit i els ADFs. A la zona afectada per ara hi ha 4 cases cremades, també una desena d'afectades, en aquest cas afectacions a cases, a una nau industrial i a zona amb bestiar. Sobre l'inici del foc, una persona detinguda per imprudència greu, perquè el foc va començar per l'ús d'una serra radial que està prohibit aquest diumenge, passarà a disposició del jutge.
0: Catalunya viurà a partir d'aquest diumenge la segona onada de calor de l'estiu. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès avisos de perill en aquest sentit i amb dilluns i dimarts com a dies de més intensitat. S'espera que la temperatura màxima superi els 40 graus a punts del Pla de Lleida i que estigui per sobre dels 35 a la resta de la depressió central i Prepirineu. A més, les nits poden ser tropicals a molts sectors del país, a mínimes que no baixaran dels 20 graus. La causa de la calor serà l'arribada d'una nova massa d'aire molt càlid procedent del nord d'Àfrica. Protecció Civil ha activat el nivell 4 del Pla Alfa, el màxim previst a 20 municipis del Gironès i el Baix Empordà. Això inclou el massís de les Gavarres. La restricció es mantindrà com a mínim fins a la matinada de dijous a divendres i afecta un territori de 31.000 hectàrees. Antoni Mur és inspector en cap dels agents rurals.
5: Es tanca totes les vies dins del tancament d'aquests 20 municipis que afecta el tancament del massís de Gavarres a tota l'activitat esportiva, tota l'activitat de lleure. Això vol dir bicicletes, vol dir motos, vol dir gent a peu, precisament perquè es fa per garantir la seguretat de les persones.
0: Malgrat el tancament del massís, aquest dissabte hi ha hagut persones que han intentat accedir-hi per practicar activitats de lleure. Un altre responsable dels agents rurals, Jaume Bosch, cap de l'àrea regional de Girona, demana a la ciutadania que estigui pendent de l'evolució del Pla Alfa perquè el risc d'incendi pot afectar altres punts del país.
6: Ara estem parlant de la restricció del massís de Gavarres, però en funció d'aquesta evolució també ens preocupa del país, ens preocupa tot el Catalunya central, de Ponent i Terres de l'Ebre, en què el perill d'incendi també se'ns veurà molt incrementat els propers dies.
0: Protecció Civil recorda que 9 de cada 10 incendis són provocats per l'acció humana.
7: 3CAT Info.
0: Els Mossos d'Esquadra han detingut un home per la seva presumpta implicació en la mort a trets d'un menor de 15 anys al parc de la Pegaso, al barri de la Sagrera de Barcelona, dijous passat. La investigació, que continua oberta i sota secret de sumari, està mirant d'identificar el grup de 4 o 5 persones que van perpetrar l'atac contra l'adolescent colombià que feia mig any que havia arribat a Catalunya. La consellera de l'Interior, Núria Parlon, en declaracions a Catalunya Ràdio, ha garantit que aquest crim no quedarà impune.
8: Que ens deixarem la pell per detenir a tots aquells que han estat implicats en aquest fet greu, colpidor, i òbviament perquè les armes de foc al nostre país deixin de provocar-nos incidents de la gravetat del que vam tenir l'altre dia. Aquesta detenció és important, encara es continua treballant amb aquesta investigació, perquè probablement hi ha alguna persona més implicada i el que volem és que quedi clar que no hi haurà impunitat.
0: Recordem que els Mossos van rebre un avís dijous cap a la mitjanit. Diferents testimonis els informaven que havien sentit trets al carrer de Portugal, en el que es considera ara per ara com una venjança entre bandes llatines. Diverses unitats de la policia es van mobilitzar i van arribar al lloc dels fets, on van localitzar el menor, que finalment va morir, ferit per arma de foc, en estat molt crític. Desarticulat un grup criminal dedicat a robatoris violents i amb força en empreses i habitatges de Catalunya i de Castelló de la Plana. Mossos d'Esquadra i Policia Nacional han detingut 7 persones. Els assaltants lligaven els habitants de les cases on robaven o els treballadors de les empreses i se'ls van decomissar armes de foc, drogues i joies i simbologia dels trinitarios. La investigació va començar després d'un robatori amb violència i intimidació a les instal·lacions d'una empresa de recaptació de màquines recreatives ubicada a Castelló de la Plana, on van amenaçar una treballadora amb una arma de foc i la van lligar de mans amb brides. També estaven implicats en un altre robatori especialment violent a Osó, a la Selva. A mesura que els agents buscaven els lladres, els van relacionar amb més robatoris executats amb rapidesa i coordinació, amb portes i finestres forçades i fins i tot amb el mètode del botró, en què els delinqüents recorrien a la violència i a les armes quan trobaven resistència o coincidien amb els habitants. La investigació continua oberta i no es descarten més detencions. Madrid ha acollit la manifestació de l'orgull LGTBIQ i més gran d'Europa, que enguany ha coincidit amb els 50 anys de la seva primera marxa. Una manifestació que arriba pocs dies després que el Congrés aprovés penalitzar amb 2 anys de presó les teràpies de conversió i que reclama continuar avançant en els drets del col·lectiu. Madrid Alba Gil.
7: Diu l'organització que són més d'un milió les persones que han recorregut el centre de Madrid en aquesta marxa, que més que una manifestació és tota una festa reivindicativa i que aquest any ha sortit als carrers sota el lema Els carrers amb orgull, dissidència i resistència. Una marxa amb batucades, banderes, pancartes i consignes antiracistes i antifeixistes. També s'han sentit crítiques a l'alcalde de Madrid, a Martínez Almeida, per la seva absència i per la negativa de l'Ajuntament a penjar la bandera del col·lectiu en els edificis municipals. Els organitzadors han fet una crida a no fer ni un pas enrere davant l'onada ultra al món. Paula Iglesias és presidenta de la Federació Estatal LGTBI+.
9: Porque el odio toma muchas formas, no solo a través de prácticas de conversión, también a través de discursos de odio. Discursos de odio que ahora mismo están teniendo altavoces a través de las redes sociales, a través de las plataformas digitales y también a través de discursos de representantes políticos. La sociedad española va a frenar este odio, va a ser valiente una vez más.
7: També demanen un pacte d'estat contra els discursos d'odi i alerten de l'augment de les agressions de la mà del creixement de l'extrema dreta.
0: Dimiteix el secretari d'Organització d'Aliança Catalana a Osona, Carles Fresquet, pel fitxatge d'un exdirigent de Societat Civil Catalana que va militar a Fuerza Nueva. Fresquet també s'ha donat de baixa del partit per coherència i responsabilitat política, tal com ha explicat textualment en una carta. Després de la incorporació de l'advocat Xavier Capelles, de Vic, va saber que havia militat al partit franquista Fuerza Nueva, que s'havia presentat a les eleccions europees amb un partit que reivindica el cop d'estat del 36 i que en ple procés independentista va ser membre fundador de Societat Civil Catalana a la Catalunya Central. Fresquet va sol·licitar a la direcció d'Aliança l'expulsió de Capelles, però la direcció del partit de Sílvia Orriols li va respondre que no es jutja el passat de ningú i que tothom té diferents trajectòries polítiques però un mateix objectiu. El govern de la Generalitat posa en marxa un nou sistema per tramitar les llicències d'obres i les ambientals amb tecnologia 3D, que permetrà accelerar els terminis de resolució i reduir la burocràcia. Actualment es triga uns 2 anys i l'objectiu és d'arribar als 8 mesos. Se substitueixen els plànols clàssics en PDF i en 2 dimensions per models digitals en 3 dimensions, que també adjunten tota la informació requerida digitalitzada. Sentim Albert Tort, secretari de Telecomunicacions i Transformació Digital de la Generalitat, i Joan Cambronero, gerent de l'àrea d'Urbanisme i Habitatge de l'Ajuntament de Barcelona.
10: En aquest tipus de tràmits, en els que hi ha una tramitació amb multitud de documents, de plànols, passar a una tramitació basada en models tridimensionals, amb dades estructurades.
11: Si sumem el model BIM més la intel·ligència artificial més aquest anàlisi normatiu que des del Pla Barcelona Fàcil l'estem fent, fa que puguem reduir el temps de tramitació.
0: Aquest pla pilot compta amb el vistiplau del Col·legi d'Arquitectes, que demana, això sí, formació per als promotors per tal que tothom hi pugui accedir. Sentim la portaveu del col·legi, Maria Duran.
12: Dotar els professionals de la formació necessària per ser capaços d'utilitzar aquestes noves eines, no? És una part del sector està format, però tenim un sector molt atomitzat, amb petits despatxos petits de poca gent, que encara falta fer molta feina en aquest aspecte.
0: De moment s'han fet proves amb les llicències ambientals de les plantes de biogàs i amb un edifici d'habitatges al barri de Sant Andreu de Barcelona. El govern invertirà 3 milions d'euros i preveu que el

0: tindrà efecte retroactiu des de l'1 de gener del 2026, cosa que equival a 888 euros anuals. Actualment a Catalunya hi ha 56.307 persones que cobren aquesta prestació. Aquesta mesura l'ha impulsat el Departament de Drets Socials i Inclusió. El seu blindatge l'ha aprovat el Parlament a través de les esmenes de la Llei de Pressupostos.
1: El temps.
0: Enric Agut.
2: Matinada molt tranquil·la, estable, amb vents fluixos, una mica tramuntana al voltant del Cap de Creus, a la resta ben calmat, una mica de terral, la costa, vent de terra a mar, i les mínimes, doncs, altes, valors al voltant dels 19, 18, 17, 20 graus a l'interior, al Pirineu més baixes, i a la costa al voltant dels 22, 23, 24, però en alguns sectors no es baixarà dels 25, per exemple, a Barcelona, o també, això és possible, a l'àrea del Cap de Creus, pel vent del nord o a Roses, que pot arribar un vent moderat aquí escalfat. Demà dijous matí de sol, també la tarda un nublet inofensiu, es espera molta calor, un dia més càlid, cap a Ponent es podia arribar als 38-39 graus, a les portes dels 40, dilluns sí que arribarà als 40 graus cap a Ponent, i demà a la tarda algunes comarques ja estaran en avís per calor. Estem parlant de l'Empordà, el Maresme, el Vallès Occidental, el Barcelonès, el Baix Llobregat i també el Montsià i el Baix Ebre. Dilluns apreta la calor, la temperatura puja, l'onada de calor ens comença a afectar i ho podria fer fins dijous. La setmana entrant es repetiran els 40 graus, sobretot dimarts i dimecres, amb valors màxims que a les zones més calentes podrien arribar als 41 o 42 graus.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: El musclo zebra torna a provocar estralls a les comarques de Lleida, aquest cop deixant sense aigua potable el municipi d'Aitona, al Segrià. Un expert en l'estudi d'aquest molusc alerta que afectacions d'aquest tipus cada cop seran més habituals si no s'apliquen mesures per conviure amb la plaga. Alba Mor.
3: Fa dues setmanes el musclo zebra va obstruir les canonades de captació d'aigua del municipi d'Aitona. Almatret també és un dels municipis de Ponent que ha registrat incidències per a aquest molusc, que a banda de col·lapsar infraestructures també afecta el cabal d'aigua circulant i els sensors hidràulics. El professor de l'UdL, Antoni Palau, diu que la plaga és pràcticament impossible d'erradicar i que l'únic que pot variar és la velocitat de consolidació de l'espècie.
4: Dependrà de la gestió que es fa de cadascun dels embassaments i de l'any hidrològic. Si tenim anys hidrològics molt humits com el que hem tingut darrerament, doncs s'enlentirà la consolidació de l'espècie, perquè l'aigua renova molt els embassaments i això perjudica el que la descendència de l'espècie doncs s'assenti en el mateix embassament. Si tinguéssim anys més secs, doncs avançaria més la consolidació, però en definitiva el que sí està clar és que cada vegada doncs n'hi tindrem més i haurem de preparar-nos per conviure amb aquesta espècie.
3: Com a mesures estructurals, Palau proposa duplicar les conduccions per utilitzar-les de manera alternativa o instal·lar punts de tractament perquè l'aigua corri sense restes de molusc.
0: El sector del lleure educatiu demana al Departament d'Educació que incorpori les sortides i colònies al currículum perquè siguin activitats obligatòries. El sector es troba en una situació crítica per la caiguda massiva de reserves després que més de la meitat dels centres educatius han decidit suspendre aquestes activitats a partir del curs que ve com a mesura de pressió al govern perquè augmenti la inversió en l'educació pública. Sara Canyete.
5: De moment són 1.300 les escoles i instituts públics que el curs que ve no faran sortides ni colònies com a protesta per reclamar millors condicions laborals i més recursos per l'educació. Això malgrat que s'ha arribat a final de curs amb un acord firmat amb tres dels sindicats que el govern xifra en 2.700 milions d'euros. Davant aquesta situació, el sector del lleure educatiu defensa que les colònies són una activitat amb dècades de tradició i que formen part també del sistema educatiu. És per això que demanen al Departament d'Educació que busqui la manera de formalitzar-ho. Ho explica Pep Montes, gerent de Sallec, una de les tres patronals del sector, en declaracions a Catalunya Ràdio.
6: Llavors el que estem demanant al Departament d'Educació és que ho formalitzi, que integri dintre dels currículums i de les planificacions escolars dels diferents nivells educatius, és a dir, infantil, primària, secundària, doncs la realització de sortides i colònies escolars que puguin desplegar, complementar, ampliar de la manera que ja venim fent tradicionalment els continguts educatius.
5: Montes també considera que si s'hagués regulat abans no s'hauria arribat a aquesta situació.
6: aquesta caiguda de les reserves de colònies escolars.

0: escolars per al curs vinent, segurament s'hauria pogut mitigar molt si estigués normalitzat, si estigués regulat. Si estigués regulat, això implicaria que s'han d'establir quines són les condicions correctes, tècniques, retributives, en què s'han de poder realitzar aquestes activitats.
1: Des de Fundesplai consideren que la presència dels mestres i professors en aquestes activitats és ineludible. Carles Xifra és director general adjunt de l'entitat i són també declaracions a Catalunya Ràdio.
2: I no només a nivell d'aprenentatge curricular, sinó que també penseu en el vincle que es crea entre educadors, professorat, a infants, monitors i monitores, quan es viu una nit d'estels, es fa una excursió a la Riera, es fa un joc de nit, que totes aquestes activitats canvien les relacions i generen aquests vincles tan potents que val la pena conservar.
1: El sector lamenta que les protestes dels docents els facin servir com a moneda de canvi per pressionar el govern en comptes de sumar-los a les seves reivindicacions. Diuen que la caiguda en les reserves volta al 70% i que en alguns casos és total, amb cases de colònies que no tenen cap reserva a partir del mes de setembre. Una situació que suposarà un impacte en la facturació del sector d'entre 50 i 60 milions d'euros i que pot afectar uns 3.500 llocs de treball. És per això que també demanen al govern ajudes directes i que no els deixi caure.
3: Aquí Radio Andorra, emissora del Principat de Andorra.
4: Comencen les representacions de Ràdio Andorra, el 12è espectacle del Circ du Soleil al Principat. Anem a Andorra la Vella amb en Joaquim Albalate.
5: Un espectacle que s'inspira en el poder de la ràdio per connectar persones i en la històrica Ràdio Andorra, que es va poder escoltar a mig món durant més de 40 anys. L'espectacle té una desena de números, quatre dels quals inèdits, i barreja equilibristes, malabaristes, trapezistes i màgia, però també dansa i música en directe. Emily Terrien és la directora creativa de l'espectacle.
6: Aquest any posem el focus en la dansa. Tenim dos ballarins de claqué que fan de fil conductor entre els personatges i donen ritme a la història. Però també tenim acrobàcies molt potents. Portem disciplines noves que no s'havien vist mai aquí a Andorra, així que hi haurà grans sorpreses.
5: És el 12è espectacle exclusiu del Cirque du Soleil a Andorra, una proposta d'èxit perquè l'any passat hi van passar 64.000 espectadors amb un impacte econòmic d'uns 18 milions d'euros. Joaquim Albalate, Catalunya Ràdio, Andorra la Vella.
7: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
4: Allunyar-se de la immediatesa dels continguts culturals digitals és possible, com demostren des de fa 5 anys les revistes ebrenca Solstici i La Rara. Són dos casos d'èxit de revistes culturals que aposten per l'escriptura i la lectura reposada en format paper, que planten cara al format digital. Tortosa, Ariana Escoda.
8: Des dels seus inicis, les dues revistes culturals gestades a les Terres de l'Ebre van marcar com un dels seus objectius vitals allunyar-se de l'espiral marcada per algoritmes i les tendències que caduquen al cap de poc temps. Ho van fer apostant pel paper i l'escriptura a foc lent, amb continguts culturals de qualitat. Després de 5 anys d'experiència mantenent intactes les seves conviccions, Quim Melchor és director de Solstici i Anna Zaera és editora de La Rara.
9: La nostra generació crec que té una reacció natural a tornar allò físic, allò tangible, i realment vam veure que era una cosa generacional quan, uns mesos després d'haver començat la revista, vam veure que la mateixa vegada, sense comunicar-nos, havia sortit una revista semblant a Mallorca, una altra a València, diferents podcasts i tal. Llavors, realment sí que és una qüestió generacional i pues, potser perquè estem cansats d'haver crescut sempre enganxats de la mateixa font d'informació, que volíem oferir una cosa diferent i que sempre, i és veritat, un dels punts de venda d'oferir una revista al públic és dir perquè pugues desconnectar del dia a dia este tan digital.
10: Teníem moltes ganes de tornar als espais de trobada físics, a les taules de diàleg, de consell de redacció, inclús que el projecte de la revista fos un projecte molt matèric, no? Molt material, que el poguéssim treballar en les mans, que moltes de les propostes tinguessin petits artefactes o complements fets en paper o fets de manera manufacturada.
8: Per poder sobreviure tots aquests anys, tots dos projectes coincideixen en la importància de les subvencions i les subscripcions dels lectors. En el cas de La Rara, la pròxima publicació, dedicada a la comunió, arribarà al paper gràcies a una campanya de micromecenatge.
7: Esports.
4: Amb en Marc Andrés.
11: I on es Vingegor és el primer mallot groc del Tour de França. El danès i el Visma, el seu equip, s'han endut la primera etapa, una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres amb sortida al Parc del Fòrum i final a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. Però en aquesta grande part els temps comptaven individualment i, per tant, Vingegor és el primer líder.
12: It's the biggest race of...
13: És la cursa més gran del món i és una gran victòria per nosaltres i encara més quan veig que tinc 7 companys que s'han sacrificat per mi avui. Jo duc el mallot groc, però ells també han guanyat l'etapa. He d'agrair als companys i a l'equip tot això.
11: Segon ha estat l'italià Filippo Ganna, de l'Ineos, i el tercer ha estat l'altre gran favorit al Tour, l'eslové de l'UAE, Tadej Pogacar. El Caja Rural, per cert, ha estat el primer equip a sortir en aquesta contrarrellotge, un Caja Rural que és l'únic equip amb catalans. Són Joel Nicolau i Abel Balderston. Sentim aquest últim.
14: Sí, al final la intenció era fer el màxim possible i gràcies al plantejament aquest teníem un corredor que sabíem que seria molt més fora els últims metres, l'hem tingut ja de reservar. I ens ha sortit bastant bé, la veritat.
11: Aquest dissabte, com hem comentat, s'ha fet aquesta gran part a Barcelona i aquest diumenge serà el torn de la segona etapa d'aquest Tour, que continuarà per Catalunya. Seran 169 quilòmetres de mitja muntanya des de Tarragona fins a Montjuïc, a Barcelona, amb un port de segona categoria i 3 de tercera. Dilluns es farà la tercera etapa de 196 quilòmetres de muntanya entre Granollers i Els Angles, ja la Catalunya del Nord, en la que serà l'última etapa en territori català d'aquest Tour de França. Al Mundial de Futbol aquest dissabte han començat els vuitens de final i el Marroc és el primer classificat per als quarts. La selecció marroquina s'ha imposat per 0-3 al Canadà gràcies a 2 gols del futbolista encara del Girona, Zedine Unahi, i al final un d'Abrahim Díaz. La derrota del Canadà, per cert, significa la primera eliminació d'aquest Mundial d'un dels 3 anfitrions. La resta de vuitens de final són el Brasil-Noruega, el Mèxic-Anglaterra, el Portugal-Espanya, l'Estats Units-Bèlgica, l'Argentina-Egipte i el Suïssa-Colòmbia. I, per cert, més apunts de futbol, en aquest cas més proper, començant per la primera divisió. El València i el Llevant han fet les seves primeres revisions mèdiques i dilluns ja començaran els entrenaments de pretemporada. Un Llevant, per cert, que serà el primer rival de l'Espanyol per preparar el curs. D'altra banda, la segona divisió, aquest dissabte el Sabadell, ha anunciat el fitxatge del defensa usonenc Miqui Codina, procedent del Zamora. I un últim apunt en aquest cas de futbol sala, perquè Catalunya ha guanyat 1-3 a Galícia en un amistós femení. Paula Guix n'és una de les jugadores.
15: Un orgull, la veritat, no tant pels gols, sinó per la victòria també de l'equip i tot, però jo individualment molt contenta per poder viure aquest tipus d'experiències i poder representar a Catalunya i res, molt agraïda de poder viure un dia com aquest.
7: Trescat Info.
11: En bàsquet, el Barça ha anunciat la baixa de Will Clyburn. El club blaugrana ha fet efectiva una clàusula de tall que tenia amb l'alè nord-americà de 36 anys i Clyburn deixarà el Barça després d'una temporada. Una baixa que és la novena que ha anunciat l'equip de bàsquet, que ara mateix té 5 jugadors a la plantilla. Això sí, per suplir la baixa de Clyburn, el Barça està interessat en l'estrella del Baskonia, Timoteo Lubabu-Cabarrot. A més, Pau Gasol també ha opinat de l'actualitat del Barça des del seu campus, la Gasol Academy, i allà ha dit que el Barça necessita fer un equip no per ser aspirant, sinó per guanyar títols.
16: Un cop compromets i que és el projecte, doncs has d'anar construint, has d'anar sumant i desenvolupant perquè arribi un moment on l'equip doncs, estigui a un nivell molt, molt alt i pugui competir i guanyar qualsevol.
11: Un Gasol que també ha afirmat de manera contundent que el Barça ha de formar part del projecte de l'NBA a Europa.
7: L'actualitat esportiva a fons.
11: Parlem ara de tennis perquè el torneig de Wimbledon, Marcel Granollers i Horacio Ceballos han caigut aquest dissabte als setzens de final de dobles en 2 sets. Ho han fet davant la parella formada pel belga Gil i el neerlandès Verbeek. Al quadre masculí individual, aquest dissabte s'han disputat més partits de setzens, entre els quals destaquem la victòria del vigent campió de Roland Garros, Alexander Zverev, contra l'estatunidenc Giró. Aquest diumenge ja es jugaran partits de vuitens i obrirà la jornada, per exemple, Novak Djokovic contra el rus Safiulin. I també jugarà el número 1 del món Jannik Sinner contra el japonès Mochizuki. La sorpresa, per cert, del dissabte ha estat el quadre femení, en què han caigut eliminades tant la número 2 del món, Elena Rybakina, i la número 3, Iga Swiatek. Rybakina ha caigut en 2 sets contra la belga Mertens i també en 2 sets ha perdut Swiatek contra la filipina Eala. Aquest diumenge es jugaran més partits de vuitens, per exemple, el de la número 1 del món, Arina Sabalenka, contra la japonesa Naomi Osaka. I l'altra notícia del dia ha estat que Serena Williams ha dit que el genoll no li permet continuar jugant al torneig de dobles de Wimbledon al costat de la seva germana Venus. El seu duel contra la parella Osorio Sierra s'ha cancel·lat.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
11: El líder de la Fórmula 1, Kimi Antonelli, ha aconseguit la pole de la cursa llarga del Gran Premi de la Gran Bretanya al circuit de Silverstone. Antonelli ha superat per 175 mil·lèsimes el monegasc Charles Leclerc, el pilot de Ferrari. Aquesta cursa llarga del Gran Premi es disputarà aquest diumenge a les 4 de la tarda. Des de la segona fila, per cert, sortiran Lewis Hamilton i George Russell, i des de la tercera ho farà Hadjar i el vigent campió, Lando Norris. Carlos Sainz sortirà 15è a la 8a fila i Fernando Alonso ho farà des de l'última posició, 22è, a l'11a fila. Antonelli, per cert, aquest dissabte també ha guanyat la cursa sprint al davant de Lewis Hamilton i Lando Norris, i ara la general suma 43 punts més que el seu company d'equip George Russell.
7: 3CAT Info.

0: Són les 12.
1: Estabilitzat l'incendi de les Gavarres al Baix Empordà després de cremar 2.300 hectàrees. Es mantenen els confinaments i el govern demana extremar les precaucions davant l'onada de calor que arriba aquest diumenge. Tot i que l'incendi ja no ha d'augmentar, hi ha veïns que no les tenen totes perquè la informació que els han donat ha anat canviant moltíssim durant tot el dia. Els alcaldes també tenen clar que no es pot abaixar la guàrdia. El treballador que hauria provocat l'incendi utilitzant una radial passarà aquest diumenge a disposició judicial. Segons els experts en dret laboral consultats per aquesta emissora, podria haver de fer front a penes de presó. Els Estats Units commemoren amb gran desplegament els 250 anys de la Declaració d'Independència, en un 4 de juliol que Donald Trump ha assumit com una fita personal. El president dona el tret de sortida amb un discurs en què atia el fantasma del comunisme, hores abans del Parlament Central previst per aquesta matinada. Gairebé 3.000 morts al terratrèmol de Veneçuela del dia de Sant Joan, segons l'últim balanç fet públic aquest dissabte. El govern espanyol eleva a 34 el nombre de víctimes mortals de l'Estat. Les autoritats veneçolanes es veuen obligades a improvisar hospitals als llocs més inhospitats pel mal estat de les infraestructures sanitàries. A Teheran, milers de persones omplen els carrers cridant contra Trump en el primer dels 6 dies del funeral del líder espiritual Ali Khamenei, però no es mostra en públic el seu fill i successor, Mojtaba Khamenei, ferit al mateix atac dels Estats Units i Israel en què va morir el seu pare fa 4 mesos. La manifestació de l'orgull LGTBIQ i més de Madrid treu 1 milió de persones al carrer en un context d'auge global de l'extrema dreta.
0: Esports.
2: Jonas Vingegaard és el primer mallot groc del Tour de França. El danès i el seu equip, el Visma, s'han endut la primera etapa, una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres amb sortida al Parc del Fòrum i final a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. Aquest diumenge, segona etapa, inicia a Tarragona i final a Barcelona. Al Mundial de Futbol, el Marroc és la primera selecció classificada per als quarts de final, després de guanyar el Canadà per 0-3, amb dos gols del futbolista del Girona, Unahi, i un d'Abrahim Díaz. I en bàsquet, Will Clyburn no seguirà al Barça després que el club hagi fet efectiva la seva clàusula de tall. És la novena baixa blaugrana d'aquest estiu.
1: Pel que fa al temps, nit de cel serè i amb temperatures una mica més altes. Aquest diumenge farà sol i la calor s'intensificarà. La setmana que ve arriba la segona onada de calor de l'estiu. Es repetiran els 40 graus en punts de l'interior.
0: 3CAT Info.
1: Salutacions, us informa Carola Gil. Les pròximes hores seran crucials per a l'evolució de l'incendi que ja està estabilitzat al massís de les Gavarres i que ha afectat fins ara unes 2.300 hectàrees, també habitatges. Concretament, s'han cremat 4 cases, una nau industrial i també alguna instal·lació per a animals. El govern i els bombers adverteixen que les condicions meteorològiques que es donaran a partir d'aquest diumenge amb l'arribada d'una altra onada de calor podrien afavorir la revifada d'aquest foc o facilitar altres incendis. Uns 400 bombers i un centenar de militars es mantenen treballant sobre el terreny aquesta nit fent tasques d'extinció. Anem a la Bisbal d'Empordà, Laia Claret.
3: Ha estabilitzat aquest incendi a les Gavarres. Afecta 2.300 hectàrees i preocupava sobretot el flanc dret perquè el potencial era de 30.000. Tot i aquesta estabilització, ve una onada de calor i aquest diumenge hi torna a haver marinada. Per tant, prudència. David Borrell és el cap dels bombers.
4: Ara mateix està estable, vol dir que no creix, però el perímetre està molt, és molt irregular, molt difícil i no s'ha pogut, arribar, a rematar tot el perímetre que seria quan ja parlaríem de que és un incendi que està controlat. No estem en aquest moment, sí que estem en un moment en què passem de fase, està estable.
3: La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha remarcat que continua el confinament per ara als 7 municipis afectats, que són Calonge i Sant Antoni, Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, Forallac, la Bisbal d'Empordà, Llagostera i Santa Cristina d'Aro. També està prohibit accedir a les Gavarres fins a mitjans de la setmana que ve, i és que preocupa que hi pugui haver un nou incendi d'aquesta magnitud.
5: important continuar incidint en la prudència del conjunt de la població. Estem en un alfa 4, amb una onada de calor important de cara als propers dies. Molta precaució, molta prudència arreu del territori, perquè ja ho hem dit i tornem a insistir, no ens podem permetre la simultaneïtat d'operativa, perquè ens genera doncs molts mals de caps i, òbviament, doncs, totes les afectacions que això provoca al conjunt del país. Per tant, molt...
3: Durant tota la nit continuaran treballant 475 bombers a la zona, també 100 membres de l'UME de l'Exèrcit i els ADFs. A la zona afectada per ara hi ha 4 cases cremades, també una desena d'afectades, en aquest cas afectacions a cases, a una nau industrial i a zona amb bestiar. Sobre l'inici del foc, una persona detinguda per imprudència greu, perquè el foc va començar per l'ús d'una serra radial que està prohibit aquest diumenge, passarà a disposició del jutge.
1: Els veïns del Baix Empordà segueixen amb preocupació l'incendi, sobretot els d'urbanitzacions properes a zones boscoses. A Calonge i Sant Antoni, les flames han afectat un habitatge i a Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, els residents del nucli de Rabioses encara no poden tornar a casa. Esperen que la situació es pugui estabilitzar. Ho ha seguit Berta Artigas Fontàs.
6: Dia dur pels veïns del Baix Empordà que segueixen amb angoixa l'evolució de l'incendi. Els veïns que viuen en masos aïllats als nuclis de les Rabioses a Cruïlles, molt a prop d'on ahir va començar el foc, encara no poden tornar a casa. Asseguren que l'incendi ha arrasat la seva llar, però no ha afectat l'interior. Ramon Baltà i Imma Puigblanc són dos afectats.
7: De moment vam salvar el mas, però tot l'altre està, gràcies, està tot rostit. Camps, hi ha bosc, hi ha tot i tot està... fa pena. Però pena.
8: Sí, se'ns han salvat les cases perquè si existeix Déu o el que hagi sigut, ens els ha salvat.
6: La preocupació del dia d'avui es tradueix en indignació perquè ells, més que ningú, tenien clar que això algun dia podia passar.
8: Cada any, jo almenys, quan passa la temporada d'estiu, dius un any més. No s'estan fent bé les coses... No s'està netejant com s'hauria de netejar.
6: En aquesta zona de tocada la Bisbal, avui el fum ha sigut visible durant tot el dia i estones fins i tot s'ha vist foc. En aquest context, desenes de voluntaris s'han organitzat per rescatar animals d'aquests masos aïllats. Calculen que des d'ahir han desplaçat uns 150 animals a espais més segurs.
9: Sembla que ho tenim amb una distància que pot ser prudencial, però com que realment tenim una informació... molt bàsica, per dir-ho d'alguna manera, pues, l'única opció que tenim és treure els animals del radi on està més o menys en perill.
6: És en Narcís Jaques, un dels organitzadors de la iniciativa. El principal desig de tots, que comencin a arribar notícies bones mentre observen amb certa impotència com el bosc crema.
1: Malgrat que sembla que les coses milloren, hi ha veïns que no les tenen totes perquè, segons ens han explicat, la informació que els han donat ha anat canviant moltíssim durant tot el dissabte. Ignasi Casamitjana viu a l'urbanització Vallrepòs de Santa Cristina d'Aro i encara no ha pogut tornar a casa.
10: Com a veïns que estem preocupats per la nostra vivenda i com va el foc, pues és com una muntanya russa. Diuen una notícia bona, i cap d'unes hores et diuen una dolenta, i anem així.
1: El cas de Marta Puig, que viu en un mas al mig de les Gavarres, és molt gràfic.
11: Tenim el cotxe preparat amb roba, els documents importants, i a punt de marxar. Els nens estan amb uns amics al poble, a la Bisbal, i el meu home i jo ens hem quedat aquí, a la retaguardia.
1: Divendres, alguns veïns van veure directament com aquest primer gran incendi de l'estiu cremava casa seva. Quan passa una cosa així, el que és bàsic és tenir una assegurança de la llar, que normalment sempre inclou els danys per incendi. Pràcticament tothom en té, perquè si tens una hipoteca, la llei t'hi obliga. És vital comunicar el que ens ha passat abans de 7 dies, perquè l'asseguradora comenci els tràmits per pagar. Enrique García, portaveu de l'OCU a Espanya, a 3CAT Info.
12: I a partir d'ahí la companyia aseguradora tiene 40 días para hacer un primer pago del siniestro, que no será el definitivo. El plazo máximo se eleva hasta 3 meses para que ya se haga ese pago definitivo, pero ojo, a los 40 días la compañía ya tiene que hacer un pago provisional.
1: I en tot aquest procés convindria també tenir les escriptures, les factures dels mobles i els electrodomèstics, de tot el que puguem relacionar amb l'habitatge, perquè tot això sempre va a favor de la persona que reclama. L'incendi ha obligat a confinar diversos municipis des del primer moment per garantir la seguretat dels veïns i facilitar les tasques dels cossos de seguretat i emergències. En molts casos, l'anunci de l'estabilització ha alleugerit els alcaldes, malgrat que no es pot abaixar la guàrdia, tal com explicava a l'especialista especial informatiu de 3CAT Info, l'alcalde de la Bisbal d'Empordà, Òscar Aparicio.
13: Si passem la nit bé i no hi ha cap revifada, doncs que tindrem més fàcil, primer, comprovar l'estat de les seves cases i, segon, estar més a prop de que puguin tornar-hi.
1: A Santa Cristina d'Aro hi ha veïns que continuen desallotjats, que passaran la segona nit en equipaments municipals. Pel que fa a les afectacions materials, Josep Xifra, alcalde de Santa Cristina d'Aro, en l'especial informatiu explicava la situació de la urbanització Vallrepòs, la més propera al foc.
14: Ha afectat alguna tanca de parcel·les, ha afectat algun jardí i algun porxo, però vivenda no l'ha afectat cap.
1: L'incendi ha obligat a suspendre el Santa Market a Santa Cristina d'Aro, que s'havia d'inaugurar divendres i que de moment no obrirà a l'espera de les indicacions dels cossos de seguretat i emergències. Catalunya viurà a partir d'aquest diumenge la segona onada de calor de l'estiu. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès avisos de perill en aquest sentit i amb dilluns i dimarts com a dies de més intensitat. S'espera que la temperatura màxima superi els 40 graus a punts del Pla de Lleida i que estigui per sobre dels 35 graus a la resta de la Depressió Central i Prepirineu. A més, les nits poden ser tropicals a molts sectors del país, amb mínimes que no baixaran dels 20 graus. La causa de la calorada serà l'arribada d'una nova massa d'aire molt càlid procedent del nord d'Àfrica. Protecció Civil ha activat el nivell 4 del Pla Alfa, el màxim previst, a 20 municipis del Gironès i el Baix Empordà. Això inclou el massís de les Gavarres. La restricció es mantindrà com a mínim fins a la matinada de dijous a divendres i afecta un territori de 31.000 hectàrees. Antoni Mur és inspector en cap dels agents rurals.
15: Es tanca totes les vies dins del tancament d'aquests 20 municipis que afecta el tancament del massís de Gavarres a tota l'activitat esportiva, tota l'activitat de lleure. Això vol dir bicicletes, vol dir motos, vol dir gent a peu, precisament perquè es fa per garantir la seguretat de les persones.
1: Malgrat el tancament del massís, aquest dissabte hi ha hagut persones que han intentat accedir-hi per practicar activitats de lleure. Un altre responsable dels agents rurals, Jaume Bosch, cap de l'àrea regional de Girona, demana a la ciutadania que estigui pendent de l'evolució del Pla Alfa perquè el risc d'incendi pot afectar altres punts del país.
16: Ara estem parlant de la restricció del massís de Gavars, però en funció d'aquesta evolució també ens preocupa del país, ens preocupa tot el Catalunya central, Ponent i Terres de l'Ebre, en què el perill d'incendi també se'ns veurà molt incrementat els propers dies.
1: Protecció Civil recorda que 9 de cada 10 incendis són provocats per l'acció humana. Aquest diumenge, el detingut per presumptament haver provocat el foc amb una radial a prop de la carretera passarà a disposició judicial. Els experts consultats per Catalunya Ràdio expliquen que tant l'operari com l'empresa que l'havia contractat podrien afrontar penes de presó per imprudència. Nacho Parra, advocat laboralista del col·lectiu Ronda, en declaracions a Catalunya Ràdio.
17: El Codi Penal imposa penes de presó a les quals podria enfrontar-se aquest treballador, però podria enfrontar-se també l'empresa. Al final, o sigui, no podem oblidar que aquesta persona no està fent treballs de manera autònoma, sinó està fent treballs contractat per un tercer.
1: Parra considera que no es pot centrar tota la responsabilitat en el treballador, ja que l'empresa és la responsable última dels treballs contractats.
17: Si jo he d'executar uns determinats treballs i aquests treballs són impossibles d'executar, per què? Perquè el risc que tenen són molt elevats, doncs jo com a empresa tinc el dret i l'obligació de suspendre l'execució d'aquells treballs.
1: L'advocat alerta que, tot i que la companyia estigués subcontractada pel govern, això no l'eximiria de responsabilitats.
17: Termes, evidentment, de responsabilitat també política. Perquè si és una activitat que està subcontractada directament per l'administració, home, l'administració també té l'obligació de vetllar perquè en tots aquells treballs que subcontractin s'executin en les millors condicions.
1: Segons Parra, una eventual responsabilitat penal dependrà, entre altres factors, de si l'administració havia establert prohibicions expresses sobre l'ús de determinades eines o sobre la realització de treballs en zones concretes. L'incendi de les Gavarres ha obligat a suspendre la 59a cantada de veneres de Calella de Palafrugell. Segons ha explicat l'alcaldessa del municipi, Laura Milian, en declaracions a 3CAT Info, han optat per cancel·lar l'esdeveniment i garantir la seguretat seguretat i destinar també els esforços a ajudar en les tasques contra el foc.
18: Cancel·lem definitivament i com que de cares de demà no sabíem com evolucionaria, però sí que evidentment tot el muntatge que tenim allà tampoc podíem deixar-lo més temps si realment no fèiem la cantada de paneres i en coordinació amb l'organització dita que doncs, hem decidit cancel·lar-ho.
1: L'organització de la cantada d'Havaneres es posarà en contacte amb els espectadors per informar-los del procediment per retornar-los l'import de les entrades.
0: El temps.
1: Enric Agut.
19: Matinada molt tranquil·la, estable, amb vents fluixos, una mica tramuntana al voltant del Cap de Creus, a la resta ben encalmat, una mica de terral, a la costa, vent de terra a mar, i les mínimes, doncs, altes, valors al voltant dels 19, 18, 17, 20 graus a l'interior, al Pirineu més baixes, i a la costa al voltant dels 22, 23, 24, però en alguns sectors no es baixarà dels 25, per exemple, a Barcelona, o també, això és possible, a l'àrea del Cap de Creus, pel vent del nord o a Roses, que pot arribar un vent moderat aquí escalfat. Demà dijous matí de sol, també la tarda un nublet inofensiu, es espera molta calor, un dia més càlid, cap a ponent es podria arribar als 38-39 graus a les portes dels 40, dilluns sí que s'hi arribarà als 40 graus cap a ponent, i demà a la tarda algunes comarques estaran en avís de per calor. Estem parlant de l'Empordà, el Maresme, el Vallès Occidental, el Barcelonès, el Baix Llobregat i també el Montsià i el Baix Ebre. Dilluns apreta la calor, la temperatura puja, l'onada de calor ens comença a afectar i ho podria fer fins dijous. La setmana entrant es repetiran els 40 graus, sobretot dimarts i dimecres, amb valors màxims que les zones més calentes podrien arribar als 41 o 42 graus.
0: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
1: Els Estats Units celebren el seu 4 de juliol més especial, el que marca els 250 anys de la Declaració d'Independència. Donald Trump ha volgut convertir l'efemèride en un acte central del seu mandat, cosa que li ha valgut acusacions de partidisme. Aquesta matinada pronunciarà el seu discurs més esperat. Mentrestant, milers de nord-americans han sortit al carrer desafiant una xafogor extrema. Washington, Oriol Serra.
20: Un dia de la independència com aquest només té lloc cada 50 anys i milions de nord-americans s'hi han abocat amb cor i ànima. L'administració de Trump sap que el patriotisme mou les masses en aquest país i ha mirat d'apropiar-se tant com ha pogut de les celebracions. Més enllà de la pròpia institucionalitat del càrrec, ho han fet tant el president Trump com el vicepresident J.D. Vance, qui al costat de la desfilada d'embarcacions militars a Nova York s'ha referit al país tot recordant que compta amb la gràcia de Déu.
21: Avui commemorem 250 anys dels Estats Units, afrontant el futur sense por. Commemorem 250 anys de demostrar el que un poble lliure pot aconseguir amb la providència del nostre creador tot poderós.
20: Els carrers de totes les ciutats del país estan guarnits amb els colors de la bandera, les barres i les estrelles des de fa setmanes. A la capital, cada 20 minuts hi ha passades d'avions militars que volen a molt poca alçada. Una exhibició de força constant que milers de persones han volgut presenciar, tot i les temperatures de més de 40 graus i un aire asfixiant. És el cas d'en Jim, que ha vingut des de Carolina del Nord.
22: Crec que sí. El 250 aniversari sembla que és una cosa que uneix la nostra nació, i això és molt necessari. La gent està més emocionada, porta roba vermella, blanca i blava.
20: L'Àlex de Tennessee assegura estar molt orgullós de la gestió de Trump, especialment pel que fa a la guerra contra l'Iran.
23: Amb la guerra dono suport total a Trump, perquè la qüestió és que aquests són musulmans, sí, però són musulmans radicals, i el que volen fer amb una bomba nuclear és fer volar el món pels aires, i ho faran. Dono suport a Trump per perseguir-ho i demolir-ho tot.
20: La celebració d'aquest 250è aniversari de la Declaració d'Independència s'ha interpretat de moltes maneres en funció de la ideologia, però als carrers de Washington no hi ha cap dubte que s'han omplert, sobretot, de persones que s'identifiquen amb el moviment MAGA i que han vingut des d'altres estats nord-americans a passar el cap de setmana a la capital.
1: Veneçuela ha augmentat el balanç de víctimes pel terratrèmol i les autoritats alerten que la situació sanitària empitjora. Segons dades d'aquest dissabte al vespre, hi ha 2.954 morts i gairebé 16.600 ferits. Exteriors manté en 34 els espanyols morts. A més, l'OMS avisa del risc de malalties com ara el xarrampió i que les infraestructures sanitàries estan en mal estat. Per això s'han hagut d'improvisar hospitals als llocs més insospitats. Enviat especial a La Guaira, Miquel Jarque.
2: El terratrèmol ha deixat molt tocat un sistema sense múscul i apareixen iniciatives com la de l'Àngel Matute, treballador en el món de les assegurances mèdiques, que des d'un altre estat va venir aquí el dia de Sant Jordi amb dos metges amics seus. Van veure aquest McDonald's, el van ocupar i van tenir la complicitat de la policia.
3: Soy voluntario. Nosotros vinimos 70, 80 personas de Barquisimeto. Realmente irrumpimos las instalaciones de McDonald's porque ellos no nos dieron autorización para entrar acá. Traíamos insumos médicos, comida, no teníamos dónde pasar la noche. Y yo, junto a mi equipo, ¿verdad?, tomamos la iniciativa de irrumpir acá para tratar de hacer un mini hospital improvisado, por así decirlo.
2: Amb un centenar de metges voluntaris atenen cada dia més de 200 persones.
3: El hospital como tal funciona aquí abajo nada más. Esta es el área de farmacia. Acá está el área de curación, hidratación. Aparte de eso, ¿verdad? Esta es como la atención al público. Si alguien necesita una consulta, hay especialistas acá. Aquí, mira, tenemos personas, hay fisioterapia, hay médicos, hay enfermeros, hay todo tipo de especialistas acá.
2: I, evidentment, especialistes en psiquiatria i psicologia, perquè l'impacte en la població ha estat brutal. A la porta, aparcades ambulàncies i també cotxes de voluntaris que s'ofereixen a portar medicaments a pisos de persones grans o que tenen una mobilitat reduïda.
1: Milers d'iranians omplen els carrers de Teheran en el primer dels sis dies de funeral del seu líder espiritual, Ali Khamenei, però sense que el seu fill i successor, Mojtaba Khamenei, hagi estat vist en públic encara. Mojtaba Khamenei va resultar ferit en el mateix atac dels Estats Units i Israel de fa 4 mesos, en què va morir el seu pare, que durant 38 anys va regir els destins de l'Iran. Des d'aleshores, viu amagat i sense mostrar-se. Els manifestants reten homenatge al líder espiritual mort.
4: El líder era un pare per a tots nosaltres. Amb la seva mort, tots hem quedat orfes. El dolor per la seva pèrdua és profund, sobretot tenint en compte que era el líder de tots els que buscaven la llibertat del món. No hi havia ningú com ell. Era realment únic i inigualable.
1: A les marxes se senten crits contra els Estats Units i el president Donald Trump, així com crides a la revenja. Hi participen representants dels grups Hamas i Hezbollah. El règim iranià fa del funeral una demostració de força enmig de la precària treva amb els Estats Units i preveu que entre 15 i 20 milions de persones participin als seguicis per 3 ciutats iranianes i 2 santuaris xiites al veí Iraq. Dijous enterraran les restes d'Ali Khamenei al Majdat, a la ciutat natal. A Alemanya, incidents a la ciutat d'Erfurt entre la policia i els manifestants contraris a la celebració del Congrés de la Formació d'Extrema Dreta Alternativa per Alemanya. Les forces policials han carregat quan més de 20.000 manifestants intentaven impedir l'accés al Congrés del mig miler de delegats de la formació ultra que ha de reelegir Alice Weidel i Tino Chrupalla com a líders. La data escollida per al Congrés coincideix amb el primer centenari de l'anunci de la creació de les joventuts hitlerianes i de l'establiment de la salutació nazi amb el braç. Les últimes enquestes donen la majoria a escala estatal a Alternativa per a Alemanya, amb un 29% dels vots. I viatge papal de 4 hores a l'illa italiana de Lampedusa, porta d'entrada de la immigració per mar, on Lleó XIV reclama que Europa assumeixi la seva responsabilitat pels morts al Mediterrani.
5: I morti in questo mare sono vittime.
24: Els morts en aquest mar són les víctimes tant de decisions preses com de decisions no preses. El desinterès pel bé comú i la corrupció en els llocs d'origen. Un sistema econòmic mundial que genera pobresa i exclusió.
1: El papa ha dit que Europa té la capacitat de solucionar el problema promovent el desenvolupament per tal que ningú no es vegi obligat a emigrar.
0: Esports.
1: Amb en Marc Andrés.
6: Jonas Vingegaard és el primer mallot groc del Tour de França. El danès i el seu equip, el Visma, s'han endut la primera etapa, una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres amb sortida al Parc del Fòrum i final a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. Però com que els temps en aquesta primera etapa computaven individualment, Vingegaard és qui ha acabat líder en aquesta primera jornada.
7: I would say it's the perfect start.
24: Diria que és l'inici perfecte. Encara queda molt tur, però l'inici és perfecte. Els meus companys han fet una feina espectacular avui, han estat molt forts. No he hagut de fer gaire, la veritat, m'han dut a la meta. Guanyar l'etapa i aconseguir el mallet groc, per mi, després d'uns anys molt durs, sense aconseguir-ho, ha estat molt maco tornar-ho a viure.
7: It's nice for me to experience it again.
6: Segon ha estat l'italià Filippo Ganna, de l'Ineos, i tercer l'altre gran favorit al Tour, l'eslové de l'UAE, Tadej Pogacar. El Caja Rural, per cert, ha estat el primer equip a sortir en aquesta contrarrellotge i és l'únic equip que compta amb catalans, Joel Nicolau i Abel Balderstone. Sentim aquest últim.
8: Molta calor, a 5 de la tarda, llavors sí que ha costat, però, bueno, contents, hem d'estar contents amb l'equip. Jo crec que he tingut bon rendiment, ho hem plantejat superbé i la veritat que molt contents.
6: Aquest dissabte, com hem comentat, s'ha fet aquesta gran départ a Barcelona i aquest diumenge serà el torn de la segona etapa del Tour, que continuarà per Catalunya. Seran 169 quilòmetres de mitja muntanya des de Tarragona i fins a Montjuïc, a Barcelona, amb un port de segona categoria i 3 de tercera. Dilluns es farà la tercera etapa de 196 quilòmetres de muntanya entre Granollers i Els Angles, ja a la Catalunya del Nord, en la que serà l'última etapa en territori català d'aquest Tour de França. Al Mundial de Futbol aquest dissabte han començat els vuitens de final i el Marroc és el primer classificat per als quarts. La selecció marroquina s'ha imposat per 0-3 al Canadà gràcies a dos gols del futbolista encara del Girona, Azedin Unahi, i al final un d'Abrahim Díaz. La derrota del Canadà, per cert, significa la primera eliminació d'aquest Mundial d'un dels tres anfitrions. La resta de vuitens de final són el Brasil-Noruega, el Mèxic-Anglaterra, el Portugal-Espanya, l'Estats Units-Bèlgica, l'Argentina-Egipte i el Suïssa-Colòmbia. I, per cert, dos apunts més de futbol proper, començant per la primera divisió, en què el València i el Llevant han fet les primeres revisions mèdiques aquest cap de setmana i dilluns ja començaran els entrenaments de pretemporada. Un Llevant, per cert, que serà el primer rival de l'Espanyol per preparar el curs. I, d'altra banda, la segona divisió, aquest dissabte el Sabadell ha anunciat el fitxatge de l'osonenc Miqui Codina. El defensa va jugar al Zamora la temporada passada. I un últim apunt, en aquest cas de futbol sala, perquè Catalunya ha guanyat 1-3 a Galícia en un amistós femení. Paula Guix és una de les jugadores.
9: La Federació Catalana està apostant molt per nosaltres, tant el futbol sala de nois com, bueno, com el de noies. I per nosaltres seria, doncs, un honor i seria super gratificant, doncs, seguir tenint convocatòries com aquesta.
0: Trescat Info.
6: En bàsquet, el Barça ha anunciat la baixa de Will Clyburn. El club blaugrana ha fet efectiva una clàusula de tall que tenia amb l'alè nord-americà de 36 anys i Clyburn deixarà el Barça després d'una temporada. Una baixa que és la novena que ha anunciat l'equip de bàsquet, que ara mateix té 5 jugadors a la plantilla. Això sí, per suplir aquesta baixa de Clyburn, el Barça està interessat en l'estrella del Baskonia, Timoteo Lubabu-Cabarró. Més a bàsquet, perquè Pau Gasol ha opinat de l'actualitat del Barça des del seu campus, la Gasol Academy, i ha dit que el Barça necessita fer un equip no per ser aspirant, sinó per guanyar títols. Això sí, també ha justificat els anys difícils de la secció degut a les lesions.
10: S'ha de tenir perspectiva i s'ha d'entendre, doncs, la complexitat també de les situacions. Hi ha hagut aquests últims anys, jo crec que lesions també importants de molts jugadors que han també marmat les possibilitats de l'equip. Hi ha possibilitat que hi hagi canvis d'entrenadors bastant recurrents, no?, des dels últims 5 anys. Això també afecta, no?, la regularitat de l'equip.
6: Un Gasol que també ha afirmat que el Barça ha de formar part del projecte de l'NBA a Europa.
0: L'actualitat esportiva a fons.
6: Parlem ara de tennis perquè el torneig de Wimbledon, Marcel Granollers i Horacio Ceballos, han caigut aquest dissabte als 16 de dobles en dos sets davant la parella formada pel belga Gil i el neerlandès Verbeek. Al quadre masculí individual, aquest dissabte s'han disputat més partits de 16, entre els quals destaquem la victòria del vigent campió de Roland Garros, Alexander Zverev, contra l'estatunidenc Giron. Aquest diumenge ja jugaran partits de 8, obrirà la jornada Novak Djokovic contra Safiulin i també jugarà el número 1 del món, Jannik Sinner, contra el japonès Mochizuki. La sorpresa del dissabte ha estat el quadre femení, en què han caigut eliminades tant la número 2 del món, Yelena Rybakina, i la número 3, Iga Swiatek. Rybakina ha caigut en dos sets contra la belga Mertens i també en dos sets ha perdut Swiatek contra la filipina Eala. Aquest diumenge es disputaran també partits de vuitens, per exemple, el de la número 1 del món Arina Sabalenka contra la japonesa Naomi Osaka. I l'altra notícia del dia ha estat que Serena Williams ha dit que el genoll no li permet continuar jugant al torneig de dobles de Wimbledon al costat de la seva germana. El seu duel contra la parella Osorio i Sierra s'ha cancel·lat.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
6: I acabarem amb la Fórmula 1, on el líder Kimi Antonelli ha aconseguit la pole de la cursa llarga del Gran Premi de la Gran Bretanya al circuit de Silverstone. Antonelli ha superat per 175 mil·lèsimes el monegasc Charles Leclerc. La cursa llarga d'aquest Gran Premi es disputarà aquest diumenge a les 4 de la tarda.
0: Són 2:15.

0: Repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. Els bombers han donat per estabilitzat l'incendi de les Gavarres al Baix Empordà després de cremar 2.300 hectàrees. Es mantenen els confinaments i el govern demana extremar les precaucions davant l'onada de calor que arriba aquest diumenge. També destaca que Catalunya viurà a partir d'aquest diumenge la segona onada de calor de l'estiu. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès avisos de perill en aquest sentit i amb dilluns i dimarts com a dies de més intensitats. S'espera que la temperatura màxima superi els 40 graus a punts del Pla de Lleida. A partir d'ara us explicarem que els Mossos d'Esquadra han detingut un home per la seva presumpta implicació en la mort a trets d'un menor de 15 anys al Parc de la Pegaso, al barri de la Sagrera de Barcelona, dijous passat. I anirem a les comarques de Lleida, on el musclos Ebre torna a fer estralls. Ara ha deixat sense aigua potable el municipi d'Aitona, al Segrià. Un expert en l'estudi d'aquest mol·lusc alerta que les afectacions d'aquest tipus cada cop seran més habituals si no s'apliquen mesures per conviure amb la plaga. I en esports, què destaquem, Marc Andrés?
1: Que Jonas Vingegaard és el primer mallot groc del Tour de França. El danès i el seu equip, el Visma, s'han endut la primera etapa, una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres, amb sortida al Parc del Fòrum i final a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. El segon ha estat l'italià Filippo Ganna, amb l'equip Ineos, i Tadej Pogacar ha acabat tercer. Aquest diumenge, segona etapa amb inici a Tarragona i final a Barcelona.
0: I pel que fa al temps, nit de cel serè i amb temperatures una mica més altes. Aquest diumenge farà sol i la calor s'intensificarà. La setmana que ve arriba la segona onada de calor de l'estiu. Es repetiran els 40 graus en punts de l'interior. Les pròximes hores seran crucials per a l'evolució de l'incendi que ja està estabilitzat al massís de les Gavarres i que ha afectat fins ara unes 2.300 hectàrees, també habitatges. Concretament s'han cremat 4 cases, una nau industrial i també alguna instal·lació per animals. El govern i els bombers adverteixen que les condicions meteorològiques que es donaran a partir d'aquest diumenge amb l'arribada d'una altra onada de calor podrien afavorir la revifada d'aquest foc o facilitar altres incendis. Uns 400 bombers i un centenar de militars es mantenen treballant sobre el terreny aquesta nit fent tasques d'extinció. La Bisbal d'Empordà, Laia Claret.
2: Ha estabilitzat aquest incendi a les Gavarres. Afecta 2.300 hectàrees i preocupava sobretot el flanc dret perquè el potencial era de 30.000. Tot i aquesta estabilització, ve una onada de calor i aquest diumenge hi torna a haver marinada. Per tant, prudència. David Borrell és el cap dels bombers.
3: Ara mateix està estable, vol dir que no creix, però el perímetre està molt, és molt irregular, molt difícil i no s'ha pogut, diguéssim, arribar, diguéssim, a rematar tot el perímetre que seria quan ja parlaríem de que és un incendi que està controlat. No estem en aquest moment, sí que estem en un moment en què passem de fase, està estable.
2: La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha remarcat que continua el confinament per ara als 7 municipis afectats, que són Calonge i Sant Antoni, Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, Forallac, la Bisbal d'Empordà, Llagostera i Santa Cristina d'Aro. També està prohibit accedir a les Gavarres fins a mitjans de la setmana que ve, i és que preocupa que hi pugui haver un nou incendi d'aquesta magnitud.
4: Important continuar incidint en la prudència del conjunt de la població. Estem en un alfa 4, amb una onada de calor important de cara als propers dies. Molta precaució, molta prudència arreu del territori, perquè ja ho hem dit i tornem a insistir, no ens podem permetre la simultaneïtat d'operativa, perquè ens genera doncs molts mals de caps i, òbviament, doncs totes les afectacions que això provoca al conjunt del país. Per tant, molt...
2: Durant tota la nit continuaran treballant 475 bombers a la zona, també 100 membres de l'UME de l'Exèrcit i els ADFs. A la zona afectada per ara hi ha 4 cases cremades, també una desena d'afectades, en aquest cas afectacions a cases, a una nau industrial i a zona amb bestiar. Sobre l'inici del foc, una persona detinguda per imprudència greu, perquè el foc va començar per l'ús d'una serra radial que està prohibit aquest diumenge, passarà a disposició del jutge.
0: Catalunya viurà a partir d'aquest diumenge la segona onada de calor de l'estiu. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès avisos de perill en aquest sentit i amb dilluns i dimarts com a dies de més intensitat. S'espera que la temperatura màxima superi els 40 graus a punts del Pla de Lleida i que estigui per sobre dels 35 a la resta de la depressió central i Prepirineu. A més, les nits poden ser tropicals a molts sectors del país, a mínimes que no baixaran dels 20 graus. La causa de la calor serà l'arribada d'una nova massa d'aire molt càlid procedent del nord d'Àfrica. Protecció Civil ha activat el nivell 4 del Pla Alfa, el màxim previst a 20 municipis del Gironès i el Baix Empordà. Això inclou el massís de les Gavarres. La restricció es mantindrà com a mínim fins a la matinada de dijous a divendres i afecta un territori de 31.000 hectàrees. Antoni Mur és inspector en cap dels agents rurals.
5: Es tanca totes les vies de, dins del tancament d'aquests 20 municipis que afecta el tancament de, del massís de Gavarres a tota l'activitat esportiva, tota l'activitat de lleure. Això vol dir bicicletes, vol dir motos, vol dir gent a peu, precisament perquè es fa per garantir la seguretat de les persones.
0: Malgrat el tancament del massís, aquest dissabte hi ha hagut persones que han intentat accedir-hi per practicar activitats de lleure. Un altre responsable dels agents rurals, Jaume Bosch, cap de l'àrea regional de Girona, demana a la ciutadania que estigui pendent de l'evolució del Pla Alfa perquè el risc d'incendi pot afectar altres punts del país.
6: Ara estem parlant de la restricció del massís de Gavarres, però en funció d'aquesta evolució també ens preocupa doncs, del país, ens preocupa doncs, tot el Catalunya central, de Ponent i Terres de l'Ebre, en què el perill d'incendi també se'ns veurà molt incrementat doncs, els propers dies.
0: Protecció Civil recorda que 9 de cada 10 incendis són provocats per l'acció humana.
7: 3CAT Info.
0: Els Mossos d'Esquadra han detingut un home per la seva presumpta implicació en la mort a trets d'un menor de 15 anys al parc de la Pegaso, al barri de la Sagrera de Barcelona, dijous passat. La investigació, que continua oberta i sota secret de sumari, està mirant d'identificar el grup de 4 o 5 persones que van perpetrar l'atac contra l'adolescent colombià que feia mig any que havia arribat a Catalunya. La consellera de l'Interior, Núria Parlon, en declaracions a Catalunya Ràdio, ha garantit que aquest crim no quedarà impune.
8: És que ens deixarem la pell per detenir a tots aquells que han estat implicats en aquest fet greu, colpidor, i òbviament doncs, perquè les armes de foc al nostre país doncs, deixin de provocar-nos incidents de la gravetat del que vam tenir l'altre dia. Aquesta detenció és important, encara es continua treballant amb aquesta investigació, perquè probablement hi ha alguna persona més implicada i el que volem és que quedi clar que no hi haurà impunitat.
0: Recordem que els Mossos van rebre un avís dijous cap a la mitjanit. Diferents testimonis els informaven que havien sentit trets al carrer de Portugal, en el que es considera ara per ara com una venjança entre bandes llatines. Diverses unitats de la policia es van mobilitzar i van arribar al lloc dels fets, on van localitzar el menor, que finalment va morir, ferit per arma de foc, en estat molt crític. Desarticulat un grup criminal dedicat a robatoris violents i amb força en empreses i habitatges de Catalunya i de Castelló de la Plana. Mossos d'Esquadra i Policia Nacional han detingut 7 persones. Els assaltants lligaven els habitants de les cases on robaven o els treballadors de les empreses i se'ls van decomissar armes de foc, drogues i joies i simbologia dels trinitarios. La investigació va començar després d'un robatori amb violència i intimidació a les instal·lacions d'una empresa de captació de màquines recreatives ubicada a Castelló de la Plana, on van amenaçar una treballadora amb una arma de foc i la van lligar de mans amb brides. També estaven implicats en un altre robatori especialment violent a Osor, a la Selva. A mesura que els agents buscaven els lladres, els van relacionar amb més robatoris executats amb rapidesa i coordinació, amb portes i finestres forçades i fins i tot amb el mètode del botró, en què els delinqüents recorrien a la violència i a les armes quan trobaven resistència o coincidien amb els habitants. La investigació continua oberta i no es descarten més detencions. Madrid ha acollit la manifestació de l'orgull LGTBIQ i més gran d'Europa, que enguany ha coincidit amb els 50 anys de la seva primera marxa. Una manifestació que arriba pocs dies després que el Congrés aprovés penalitzar amb 2 anys de presó les teràpies de conversió i que reclama continuar avançant en els drets del col·lectiu. Madrid, Alba Gil.
7: Diu l'organització que són més d'un milió les persones que han recorregut el centre de Madrid en aquesta marxa, que més que una manifestació, és tota una festa reivindicativa i que aquest any ha sortit als carrers sota el lema Els carrers amb orgull, dissidència i resistència. Una marxa amb batucades, banderes, pancartes i consignes antiracistes i antifeixistes. També s'han sentit crítiques a l'alcalde de Madrid, a Martínez Almeida, per la seva absència i per la negativa de l'Ajuntament a penjar la bandera del col·lectiu en els edificis municipals. Els organitzadors han fet una crida a no fer ni un pas enrere davant l'onada ultra al món. Paula Iglesias és presidenta de la Federació Estatal LGTBI+.
9: Porque el odio toma muchas formas, no solo a través de prácticas de conversión, también a través de discursos de odio. Discursos de odio que ahora mismo están teniendo altavoces a través de las redes sociales, a través de las plataformas digitales y también a través de discursos de representantes políticos. La sociedad española va a frenar este odio, va a ser valiente una vez más.
7: També demanen un pacte d'estat contra els discursos d'odi i alerten de l'augment de les agressions de la mà del creixement de l'extrema dreta.
0: Dimiteix el secretari d'Organització d'Aliança Catalana Osona, Carles Fresquet, pel fitxatge d'un exdirigent de Societat Civil Catalana que va militar a Fuerza Nueva. Fresquet també s'ha donat de baixa del partit per coherència i responsabilitat política, tal com ha explicat textualment en una carta. Després de la incorporació de l'advocat Xavier Capelles, de Vic, va saber que havia militat al partit franquista Fuerza Nueva, que s'havia presentat a les eleccions europees amb un partit que reivindica el cop d'estat del 36 i que en ple procés independentista va ser membre fundador de Societat Civil Catalana a la Catalunya Central. Fresquet va sol·licitar a la direcció d'Aliança l'expulsió de Capelles, però la direcció del partit de Sílvia Orriols li va respondre que no es jutja el passat de ningú i que tothom té diferents trajectòries polítiques, però un mateix objectiu. El govern de la Generalitat posa en marxa un nou sistema per tramitar les llicències d'obres i les ambientals amb tecnologia 3D, que permetrà accelerar els terminis de resolució i reduir la burocràcia. Actualment es triga uns 2 anys i l'objectiu és d'arribar als 8 mesos. Se substitueixen els plànols clàssics en PDF i en 2 dimensions per models digitals en 3 dimensions, que també adjunten tota la informació requerida digitalitzada. Sentim Albert Tort, secretari de Telecomunicacions i Transformació Digital de la Generalitat, i Joan Cambronero, gerent de l'àrea d'Urbanisme i Habitatge de l'Ajuntament de Barcelona.
10: En aquest tipus de tràmits, en els que hi ha una tramitació amb multitud de documents, de plànols, passar a una tramitació basada en models tridimensionals, amb dades estructurades.
11: Si sumem el model BIM més la intel·ligència artificial més aquest anàlisi normatiu que des del Pla Barcelona Fàcil estem fent, fa que puguem reduir el temps de tramitació.
0: Aquest pla pilot compta amb el vistiplau del Col·legi d'Arquitectes, que demana, això sí, formació per als promotors per tal que tothom hi pugui accedir. Sentim la portaveu del col·legi, Maria Duran.
12: Dotar els professionals de la formació necessària per ser capaços d'utilitzar aquestes noves eines. No? És una part del sector està format, però tenim un sector molt atomitzat, amb petits despatxos petits de poca gent, que encara falta fer molta feina en aquest aspecte.
0: De moment s'han fet proves amb les llicències ambientals de les plantes de biogàs i amb un edifici d'habitatges al barri de Sant Andreu de Barcelona. El govern invertirà 3 milions d'euros i preveu que el pla de construcció de 50.000 habitatges públics abans del 2030 ja ho incorpori com a requisit.
13: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El govern ha pujat 74 euros al mes del complement a les pensions no contributives i ho blinda per evitar les variacions de la xifra d'un any a un altre. Aquest increment respecte a l'any passat tindrà efecte retroactiu des de l'1 de gener del 2026, cosa que equival a 888 euros anuals. Actualment a Catalunya hi ha 56.307 persones que

0: 19, 18, 17, 20 graus a l'interior, al Pirineu més baixes, i a la costa al voltant dels 22, 23, 24, però en alguns sectors no es baixarà dels 25, per exemple, a Barcelona, o també, això és possible, a l'àrea del Cap de Creus, pel vent del nord, o a Roses, que pot arribar un vent moderat aquí escalfat. Demà, dijous, matí de sol, també la tarda un nublet inofensiu, es espera molta calor, un dia més càlid, cap a Ponent es podia arribar als 38-39 graus, a les portes dels 40. Dilluns sí que sí, arribarà als 40 graus cap a Ponent. I demà a la tarda algunes comarques estaran en avís de per calor. Estem parlant de l'Empordà, el Maresme, el Vallès Occidental, el Barcelonès, el Baix Llobregat i també el Montsià i el Baix Ebre. Dilluns apreta la calor, la temperatura puja, l'onada de calor ens comença a afectar i ho podria fer fins dijous. La setmana entrant es repetiran els 40 graus, sobretot dimarts i dimecres, amb valors màxims que a les zones més calentes podrien arribar als 41 o 42 graus.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
2: El musclo zebra torna a provocar estralls a les comarques de Lleida, aquest cop deixant sense aigua potable el municipi d'Aitona, al Segrià. Un expert en l'estudi d'aquest mol·lusc alerta que afectacions d'aquest tipus cada cop seran més habituals si no s'apliquen mesures per conviure amb la plaga. Alba Mor.
3: Fa dues setmanes el musclo zebra va obstruir les canonades de captació d'aigua del municipi d'Aitona. Almatret també és un dels municipis de Ponent que ha registrat incidències per a aquest mol·lusc, que a banda de col·lapsar infraestructures també afecta el cabal d'aigua circulant i els sensors hidràulics. El professor de l'UdL, Antoni Palau, diu que la plaga és pràcticament impossible d'erradicar i que l'únic que pot variar és la velocitat de consolidació de l'espècie.
4: Dependrà de la gestió que es fa de cadascun dels embassaments i de l'any hidrològic. Si tenim anys hidrològics molt humits com el que hem tingut darrerament, doncs s'enlentirà la consolidació de l'espècie, perquè l'aigua renova molt els embassaments i això perjudica el que la descendència de l'espècie doncs s'assenti en el mateix embassament. Si tinguéssim anys més secs, doncs avançaria més la consolidació, però en definitiva el que sí està clar és que cada vegada doncs n'hi tindrem més i haurem de preparar-nos per conviure amb aquesta espècie.
3: Com a mesures estructurals, Palau proposa duplicar les conduccions per utilitzar-les de manera alternativa o instal·lar punts de tractament perquè l'aigua corri sense restes de mol·lusc.
2: El sector del lleure educatiu demana al Departament d'Educació que incorpori les sortides i colònies al currículum perquè siguin activitats obligatòries. El sector es troba en una situació crítica per la caiguda massiva de reserves després que més de la meitat dels centres educatius han decidit suspendre aquestes activitats a partir del curs que ve com a mesura de pressió al govern perquè augmenti la inversió en l'educació pública. Sara Cañete.
5: De moment són 1.300 les escoles i instituts públics que el curs que ve no faran sortides ni colònies com a protesta per reclamar millors condicions laborals i més recursos per l'educació. Això malgrat que s'ha arribat a final de curs amb un acord firmat amb tres dels sindicats que el govern xifra en 2.700 milions d'euros. Davant aquesta situació, el sector del lleure educatiu defensa que les colònies són una activitat amb dècades de tradició i que formen part també del sistema educatiu. És per això que demanen al Departament d'Educació que busqui la manera de formalitzar-ho. Ho explica Pep Montes, gerent de Sallec, una de les tres patronals del sector, en declaracions a Catalunya Ràdio.
6: Llavors el que estem demanant al Departament d'Educació és que ho formalitzi, que integri dintre dels currículums i de les planificacions escolars dels diferents nivells educatius, és a dir, infantil, primària, secundària, doncs la realització de sortides i colònies escolars que puguin desplegar, complementar, ampliar de la manera que ja venim fent tradicionalment els continguts educatius.
5: Montes també considera que si s'hagués regulat abans no s'hauria arribat a aquesta situació.
6: Aquesta caiguda de les reserves de colònies escolars per al curs vinent segurament s'hauria pogut mitigar molt si estigués normalitzat, si estigués regulat. Si estigués regulat, això implicaria que s'han d'establir quines són les condicions correctes, tècniques, retributives, en què s'han de poder realitzar aquestes activitats.
5: Des de Fundesplai consideren que la presència dels mestres i professors en aquestes activitats és ineludible. Carles Xifra és director general adjunt de l'entitat i són també declaracions a Catalunya Ràdio.
7: I no només a nivell d'aprenentatge curricular, sinó que també penseu en el vincle que es crea entre educadors, professorat, a infants, monitors i monitores, quan es viu una nit d'estels, es fa una excursió a la Riera, es fa un joc de nit, que totes aquestes activitats canvien les relacions i generen aquests vincles.

0: tan potents que val la pena conservar.
1: El sector lamenta que les protestes dels docents els facin servir com a moneda de canvi per pressionar el govern en comptes de sumar-los a les seves reivindicacions. Diuen que la caiguda en les reserves volta al 70% i que en alguns casos és total, amb cases de colònies que no tenen cap reserva a partir del mes de setembre. Una situació que suposarà un impacte en la facturació del sector d'entre 50 i 60 milions d'euros i que pot afectar uns 3.500 llocs de treball. És per això que també demanen al govern ajudes directes i que no els deixi caure.
2: Aquí Radio Andorra, emisora del Principado de Andorra.
3: Comencen les representacions de Radio Andorra, el 12è espectacle del Circ du Soleil al Principat. Anem a Andorra la Vella amb en Joaquim Albalate.
4: Un espectacle que s'inspira en el poder de la ràdio per connectar persones i en la històrica Ràdio Andorra, que es va poder escoltar a mig món durant més de 40 anys. L'espectacle té una desena de números, quatre dels quals inèdits, i barreja equilibristes, malabaristes, trapezistes i màgia, però també dansa i música en directe. Emily Terrien és la directora creativa de l'espectacle.
5: Aquest any posem el focus en la dansa. Tenim dos ballarins de claqué que fan de fil conductor entre els personatges i donen ritme a la història. Però també tenim acrobàcies molt potents. Portem disciplines noves que no s'havien vist mai aquí a Andorra, així que hi haurà grans sorpreses.
4: És el 12è espectacle exclusiu del Cirque du Soleil a Andorra, una proposta d'èxit perquè l'any passat hi van passar 64.000 espectadors amb un impacte econòmic d'uns 18 milions d'euros.
6: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
3: Allunyar-se de la immediatesa dels continguts culturals digitals és possible, com demostren des de fa 5 anys les revistes Abrenca, Solstici i La Rara. Són dos casos d'èxit de revistes culturals que aposten per l'escriptura i la lectura reposada en format paper, que planten cara al format digital. Tortosa, Ariana Escoda.
7: Des dels seus inicis, les dues revistes culturals gestades a les Terres de l'Ebre van marcar com un dels seus objectius vitals allunyar-se de l'espiral marcada per algoritmes i les tendències que caduquen al cap de poc temps. Ho van fer apostant pel paper i l'escriptura a foc lent, amb continguts culturals de qualitat. Després de 5 anys d'experiència mantenent intactes les seves conviccions, Quim Melchor és director de Solstici i Anna Zaera és editora de La Rara.
8: La nostra generació crec que té una reacció natural a tornar a allò físic, a allò tangible, i realment vam veure que era una cosa generacional quan, uns mesos després d'haver començat la revista, vam veure que la mateixa vegada, sense comunicar-nos, havia sortit una revista semblant a Mallorca, una altra a València, diferents podcasts i tal. Llavors, realment sí que és una qüestió generacional i pues, potser perquè estem cansats d'haver crescut sempre enganxats a la mateixa font d'informació, que volíem oferir una cosa diferent i que sempre, i és veritat, un dels punts de venda d'oferir una revista al públic és dir perquè pugues desconnectar del dia a dia este tan digital.
9: Teníem moltes ganes de tornar als espais de trobada físics, a les taules de diàleg, de consell de redacció, inclús que el projecte de la revista fos un projecte molt matèric, no? Molt material, que el poguéssim treballar en les mans, que moltes de les propostes tinguessin petits artefactes o complements fets en paper o fets de manera manufacturada.
7: Per poder sobreviure tots aquests anys, tots dos projectes coincideixen en la importància de les subvencions i les subscripcions dels lectors. En el cas de La Rara, la pròxima publicació, dedicada a la comunió, arribarà al paper gràcies a una campanya de micromecenatge.
6: Esports.
3: Amb en Marc Andrés.
10: I on es Vingegaard és el primer mallot groc del Tour de França. El danès i el Visma, el seu equip, s'han endut la primera etapa, una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres amb sortida al Parc del Fòrum i final a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. Però en aquesta gran part, els temps comptaven individualment i, per tant, Vingegaard és el primer líder.
11: It's the biggest race of...
12: És la cursa més gran del món i és una gran victòria per nosaltres i encara més quan veig que tinc 7 companys que s'han sacrificat per mi avui. Jo duc el mallot groc, però ells també han guanyat l'etapa. He d'agrair als companys i a l'equip tot això.
10: Segon ha estat l'italià Filippo Ganna, de l'Ineos, i el tercer ha estat l'altre gran favorit al Tour, l'eslové de l'UAE, Tadej Pogacar. El Caja Rural, per cert, ha estat el primer equip a sortir en aquesta contrarrellotge, un Caja Rural que és l'únic equip amb catalans. Són Joel Nicolau i Abel Balderston. Sentim aquest últim.
13: Sí, al final la intenció era fer el màxim possible i gràcies al plantejament aquest teníem un corredor que sabíem que seria molt més fora els últims metres, l'hem tingut de reservar. I ens ha sortit bastant bé, la veritat.
10: Aquest dissabte, com hem comentat, s'ha fet aquesta gran de part a Barcelona i aquest diumenge serà el torn de la segona etapa d'aquest Tour, que continuarà per Catalunya. Seran 169 quilòmetres de mitja muntanya des de Tarragona fins a Montjuïc, a Barcelona, amb un port de segona categoria i tres de tercera. Dilluns es farà la tercera etapa de 196 quilòmetres de muntanya entre Granollers i Els Angles, ja la Catalunya del Nord, en la que serà l'última etapa en territori català d'aquest Tour de França. Al Mundial de Futbol aquest dissabte han començat els vuitens de final i el Marroc és el primer classificat per als quarts. La selecció marroquina s'ha imposat per 0-3 al Canadà gràcies a dos gols del futbolista encara del Girona, Azedine Unahi, i al final un d'Abrahim Díaz. La derrota del Canadà, per cert, significa la primera eliminació d'aquest Mundial d'un dels tres anfitrions. La resta de vuitens de final són el Brasil-Noruega, el Mèxic-Anglaterra, el Portugal-Espanya, l'Estats Units-Bèlgica, l'Argentina-Egipte i el Suïssa-Colòmbia. I, per cert, més a punts de futbol, en aquest cas més proper, començant per la primera divisió. El València i el Llevant han fet les seves primeres revisions mèdiques i dilluns ja començaran els entrenaments de pretemporada. Un Llevant, per cert, que serà el primer rival de l'Espanyol per preparar el curs. D'altra banda, la segona divisió, aquest dissabte el Sabadell, ha anunciat el fitxatge del defensa usonenc Miqui Codina, procedent del Zamora. I un últim apunt en aquest cas de futbol sala, perquè Catalunya ha guanyat 1-3 a Galícia en un amistós femení. Paula Guix n'és una de les jugadores.
14: Un orgull, la veritat. No tant pels gols, sinó per la victòria també de l'equip i tot, però jo individualment molt contenta per poder viure aquest tipus d'experiències i poder representar a Catalunya i molt agraïda de poder viure un dia com aquest.
6: Trescat Info.
10: En bàsquet, el Barça ha anunciat la baixa de Will Clyburn. El club blaugrana ha fet efectiva una clàusula de tall que tenia amb l'alè nord-americà de 36 anys i Clyburn deixarà el Barça després d'una temporada. Una baixa que és la novena que ha anunciat l'equip de bàsquet, que ara mateix té 5 jugadors a la plantilla. Això sí, per suplir la baixa de Clyburn, el Barça està interessat en l'estrella del Baskonia, Timoteo Lubabu-Cabarrot. A més, Pau Gasol també ha opinat de l'actualitat del Barça des del seu campus, la Gasol Academy, i allà ha dit que el Barça necessita fer un equip no per ser aspirant, sinó per guanyar títols.
15: Un cop compromets i que és el projecte, doncs has d'anar construint, has d'anar sumant i desenvolupant perquè arribi el moment on l'equip doncs, estigui a un nivell molt, molt alt i pugui competir i guanyar qualsevol.
10: Un Gasol que també ha afirmat de manera contundent que el Barça ha de formar part del projecte de l'NBA a Europa.
6: L'actualitat esportiva a fons.
10: Parlem ara de tennis perquè el torneig de Wimbledon, Marcel Granollers i Horacio Ceballos han caigut aquest dissabte als setzens de final de dobles en dos sets. Ho han fet davant la parella formada pel belga Gil i el neerlandès Verbeek. Al quadre masculí individual aquest dissabte s'han disputat més partits de setzens, entre els quals destaquem la victòria del vigent campió de Roland Garros, Alexander Zverev, contra l'estatunidenc Giró. Aquest diumenge ja es jugaran partits de vuitens i obrirà la jornada, per exemple, Novak Djokovic contra el rus Safiulin. I també jugarà el número 1 del món Jannik Sinner contra el japonès Mochizuki. La sorpresa, per cert, del dissabte ha estat el quadre femení, en què han caigut eliminades tant la número 2 del món, Elena Rybakina, i la número 3, Iga Swiatek. Rybakina ha caigut en dos sets contra la belga Mertens i també en dos sets ha perdut Swiatek contra la filipina Eala. Aquest diumenge es jugaran més partits de vuitens, per exemple, el de la número 1 del món, Arina Sabalenka, contra la japonesa Naomi Osaka. I l'altra notícia del dia ha estat que Serena Williams ha dit que el genoll no li permet continuar jugant al torneig de dobles de Wimbledon al costat de la seva germana Venus. El seu duel contra la parella Osorio Sierra s'ha cancel·lat.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
10: El líder de la Fórmula 1, Kimi Antonelli, ha aconseguit la pole de la cursa llarga del Gran Premi de la Gran Bretanya, al circuit de Silverstone. Antonelli ha superat per 175 mil·lèsimes el monegasc Charles Leclerc, el pilot de Ferrari. Aquesta cursa llarga del Gran Premi es disputarà aquest diumenge a les 4 de la tarda. Des de la segona fila, per cert, sortiran Lewis Hamilton i George Russell, i des de la tercera ho farà Hadjar i el vigent campió, Lando Norris. Carlos Sainz sortirà 15è a la 8a fila i Fernando Alonso ho farà des de l'última posició, 22è, a l'11a fila. Antonelli, per cert, aquest dissabte també ha guanyat la cursa sprint al davant de Lewis Hamilton i Lando Norris, i ara la general suma 43 punts més que el seu company d'equip, George Russell.
6: 3CAT Info. 3CAT Info.

0: Es la una.
1: Estabilitzat l'incendi de les Gavarres al Baix Empordà després de cremar 2.300 hectàrees. Es mantenen els confinaments i el govern demana extremar les precaucions davant l'onada de calor que arriba aquest diumenge. Tot i que l'incendi ja no ha d'augmentar, hi ha veïns que no les tenen totes perquè la informació que els han donat ha anat canviant moltíssim durant tot el dia. Els alcaldes també tenen clar que no es pot abaixar la guàrdia. El treballador que hauria provocat l'incendi utilitzant una radial passarà aquest diumenge a disposició judicial. Segons els experts en dret laboral consultats per aquesta emissora, podria haver de fer front a penes de presó. Els Estats Units commemoren amb gran desplegament els 250 anys de la Declaració d'Independència, en un 4 de juliol que Donald Trump ha assumit com una fita personal. El president dona el tret de sortida amb un discurs en què atia el fantasma del comunisme, hores abans del Parlament Central previst per aquesta matinada. Gairebé 3.000 morts al terratrèmol de Veneçuela del dia de Sant Joan, segons l'últim balanç fet públic aquest dissabte. El govern espanyol eleva a 34 el nombre de víctimes mortals de l'Estat. Les autoritats veneçolanes es veuen obligades a improvisar hospitals als llocs més inhospitats pel mal estat de les infraestructures sanitàries. A Teheran, milers de persones omplen els carrers cridant contra Trump en el primer dels 6 dies del funeral del líder espiritual Ali Khamenei, però no es mostra en públic el seu fill i successor, Mojtaba Khamenei, ferit al mateix atac dels Estats Units i Israel en què va morir el seu pare fa 4 mesos. La manifestació de l'orgull LGTBIQ i més de Madrid treu 1 milió de persones al carrer en un context d'auge global de l'extrema dreta.
0: Esports.
2: Jonas Vingegaard és el primer mallot groc del Tour de França. El danès i el seu equip, el Visma, s'han endut la primera etapa, una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres amb sortida al Parc del Fòrum i final a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. Aquest diumenge, segona etapa, inicia a Tarragona i final a Barcelona. Al Mundial de Futbol, el Marroc és la primera selecció classificada per als quarts de final, després de guanyar el Canadà per 0-3, amb dos gols del futbolista del Girona, Unahi, i un d'Abrahim Díaz. I en bàsquet, Will Clyburn no seguirà al Barça després que el club hagi fet efectiva la seva clàusula de tall. És la novena baixa blaugrana d'aquest estiu.
1: Pel que fa al temps, nit de cel serè i amb temperatures una mica més altes. Aquest diumenge farà sol i la calor s'intensificarà. La setmana que ve arriba la segona onada de calor de l'estiu. Es repetiran els 40 graus en punts de l'interior.
0: 3CAT Info.
1: Salutacions, us informa Carola Gil. Les pròximes hores seran crucials per a l'evolució de l'incendi que ja està estabilitzat al massís de les Gavarres i que ha afectat fins ara unes 2.300 hectàrees, també habitatges. Concretament, s'han cremat 4 cases, una nau industrial i també alguna instal·lació per a animals. El govern i els bombers adverteixen que les condicions meteorològiques que es donaran a partir d'aquest diumenge amb l'arribada d'una altra onada de calor podrien afavorir la revifada d'aquest foc o facilitar altres incendis. Uns 400 bombers i un centenar de militars es mantenen treballant sobre el terreny aquesta nit fent tasques d'extinció. Anem a la Bisbal d'Empordà, Laia Claret.
3: Ha estabilitzat aquest incendi a les Gavarres. Afecta 2.300 hectàrees i preocupava sobretot el flanc dret perquè el potencial era de 30.000. Tot i aquesta estabilització, ve una onada de calor i aquest diumenge hi torna a haver marinada. Per tant, prudència. David Borrell és el cap dels bombers.
4: Ara mateix està estable, vol dir que no creix, però el perímetre està molt, és molt irregular, molt difícil i no s'ha pogut, arribar, a rematar tot el perímetre que seria quan ja parlaríem de que és un incendi que està controlat. No estem en aquest moment, sí que estem en un moment en què passem de fase, està estable.
3: La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha remarcat que continua el confinament per ara als 7 municipis afectats, que són Calonge i Sant Antoni, Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, Forallac, la Bisbal d'Empordà, Llagostera i Santa Cristina d'Aro. També està prohibit accedir a les Gavarres fins a mitjans de la setmana que ve, i és que preocupa que hi pugui haver un nou incendi d'aquesta magnitud.
0: important continuar incidint en la prudència del conjunt de la població. Estem en un alfa, en un alfa 4, amb una onada de calor important de cara als propers dies, molta precaució, molta prudència arreu del territori, perquè ja ho hem dit i tornem a insistir, no ens podem permetre la simultaneïtat d'operativa, perquè ens genera doncs, molts mals de cap i, òbviament, doncs, totes les afectacions que això provoca al conjunt del país. Per tant, molt...
3: Durant tota la nit continuaran treballant 475 bombers a la zona, també 100 membres de l'UME de l'Exèrcit i els ADFs. A la zona afectada per ara hi ha 4 cases cremades, també una desena d'afectades, en aquest cas afectacions a cases, a una nau industrial i a zona amb bestiar. Sobre l'inici del foc, una persona detinguda per imprudència greu, perquè el foc va començar per l'ús d'una serra radial que està prohibit aquest diumenge, passarà a disposició del jutge.
1: Els veïns del Baix Empordà segueixen amb preocupació l'incendi, sobretot els d'urbanitzacions properes a zones boscoses. A Calonge i Sant Antoni, les flames han afectat un habitatge i a Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, els residents del nucli de Rabioses encara no poden tornar a casa. Esperen que la situació es pugui estabilitzar. Ho ha seguit Berta Artigas Fontàs.
5: Dia dur pels veïns del Baix Empordà que segueixen amb angoixa l'evolució de l'incendi. Els veïns que viuen en masos aïllats, als nuclis de les Rabioses, a Cruïlles, molt a prop d'on ahir va començar el foc, encara no poden tornar a casa. Asseguren que l'incendi ha arrasat la seva llar, però no ha afectat l'interior. Ramon Baltà i Imma Puigblanc són dos afectats.
6: De moment vam salvar el mas, però tot l'altre està, gràcies, està tot rostit. Camps, hi ha bosc, hi ha tot i tot està... fa pena. Però pena, pena.
7: Sí, se'ns han salvat les cases perquè si existeix Déu o el que hagi sigut, ens els ha salvat.
5: La preocupació del dia d'avui es tradueix en indignació perquè ells, més que ningú, tenien clar que això algun dia podia passar.
7: Cada any, jo almenys, quan passa la temporada d'estiu, dius un any més. No s'estan fent bé les coses... No s'està netejant com s'hauria de netejar.
5: En aquesta zona de tocada la Bisbal, avui el fum ha sigut visible durant tot el dia i estones fins i tot s'ha vist foc. En aquest context, desenes de voluntaris s'han organitzat per rescatar animals d'aquests masos aïllats. Calculen que des d'ahir han desplaçat uns 150 animals a espais més segurs.
8: Sembla que ho tenim amb una distància que pot ser prudencial, però com que realment tenim una informació... molt bàsica, per dir-ho d'alguna manera, pues, l'única opció que tenim és treure els animals del radi on està més o menys en perill.
5: És en Narcís Jaques, un dels organitzadors de la iniciativa. El principal desig de tots, que comencin a arribar notícies bones mentre observen amb certa impotència com el bosc crema.
1: Malgrat que sembla que les coses milloren, hi ha veïns que no les tenen totes perquè, segons ens han explicat, la informació que els han donat ha anat canviant moltíssim durant tot el dissabte. Ignasi Casamitjana viu a l'urbanització Vallrepòs de Santa Cristina d'Aro i encara no ha pogut tornar a casa.
9: Com a veïns que estem preocupats per la nostra vivenda i com va el foc, pues és com una muntanya russa. Diuen una notícia bona... i cap d'unes hores et diuen una dolenta, i anem així.
1: El cas de Marta Puig, que viu en un mas al mig de les Gavarres, és molt gràfic.
10: Tenim el cotxe preparat, amb roba, els documents importants, i a punt de marxar. Els nens estan amb uns amics, al poble, a la Bisbal, i el meu home i jo ens hem quedat aquí, a la retaguàrdia.
1: Divendres, alguns veïns van veure directament com aquest primer gran incendi de l'estiu cremava casa seva. Quan passa una cosa així, el que és bàsic és tenir una assegurança de la llar, que normalment sempre inclou els danys per incendi. Pràcticament tothom en té, perquè si tens una hipoteca, la llei t'hi obliga. És vital comunicar el que ens ha passat abans de 7 dies, perquè l'asseguradora comenci els tràmits per pagar. Enrique García, portaveu de l'OCU a Espanya, a 3CAT Info.
11: I a partir d'ahí, la companyia aseguradora tiene 40 días para hacer un primer pago del siniestro, que no será el definitivo. El plazo máximo se eleva hasta 3 meses para que ya se haga ese pago definitivo, pero ojo, a los 40 días la compañía ya tiene que hacer un pago provisional.
1: I en tot aquest procés convindria també tenir les escriptures, les factures dels mobles i els electrodomèstics, de tot el que puguem relacionar amb l'habitatge, perquè tot això sempre va a favor de la persona que reclama. L'incendi ha obligat a confinar diversos municipis des del primer moment per garantir la seguretat dels veïns i facilitar les tasques dels cossos de seguretat i emergències. En molts casos, l'anunci de l'estabilització ha alleugerit els alcaldes, malgrat que no es pot abaixar la guàrdia, tal com explicava a l'especialista l'informatiu de 3Cat Info, l'alcalde de la Bisbal d'Empordà, Òscar Aparicio.
12: Si passem la nit bé i no hi ha cap revifada, doncs que tindrem més fàcil, primer, comprovar l'estat de les seves cases i, segon, estar més a prop de que puguin tornar-hi.
1: A Santa Cristina d'Aro hi ha veïns que continuen desallotjats, que passaran la segona nit en equipaments municipals. Pel que fa a les afectacions materials, Josep Xifra, alcalde de Santa Cristina d'Aro, en l'especial informatiu explicava la situació de la urbanització Vallrepòs, la més propera al foc.
13: Ha afectat alguna tanca de parcel·les, ha afectat algun jardí i algun porxo, però vivenda no l'ha afectat cap.
1: L'incendi ha obligat a suspendre el Santa Market a Santa Cristina d'Aro, que s'havia d'inaugurar divendres i que de moment no obrirà a l'espera de les indicacions dels cossos de seguretat i emergències. Catalunya viurà a partir d'aquest diumenge la segona onada de calor de l'estiu. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès avisos de perill en aquest sentit i amb dilluns i dimarts com a dies de més intensitat. S'espera que la temperatura màxima superi els 40 graus a punts del Pla de Lleida i que estigui per sobre dels 35 graus a la resta de la Depressió Central i Prepirineu. A més, les nits poden ser tropicals a molts sectors del país, amb mínimes que no baixaran dels 20 graus. La causa de la calorada serà l'arribada d'una nova massa d'aire molt càlid procedent del nord d'Àfrica. Protecció Civil ha activat el nivell 4 del Pla Alfa, el màxim previst, a 20 municipis del Gironès i el Baix Empordà. Això inclou el massís de les Gavarres. La restricció es mantindrà com a mínim fins a la matinada de dijous a divendres i afecta un territori de 31.000 hectàrees. Antoni Mur és inspector en cap dels agents rurals.
14: Es tanca totes les vies dins del tancament d'aquests 20 municipis que afecta el tancament del massís de Gavarres a tota l'activitat esportiva, tota l'activitat de lleure. Això vol dir bicicletes, vol dir motos, vol dir gent a peu, precisament perquè es fa per garantir la seguretat de les persones.
1: Malgrat el tancament del massís, aquest dissabte hi ha hagut persones que han intentat accedir-hi per practicar activitats de lleure. Un altre responsable dels agents rurals, Jaume Bosch, cap de l'àrea regional de Girona, demana a la ciutadania que estigui pendent de l'evolució del Pla Alfa perquè el risc d'incendi pot afectar altres punts del país.
15: Ara estem parlant de la restricció del massís de Gavars, però en funció d'aquesta evolució també ens preocupa del país, ens preocupa tot el Catalunya central, Ponent i Terres de l'Ebre, en què el perill d'incendi també se'ns veurà molt incrementat els propers dies.
1: Protecció Civil recorda que 9 de cada 10 incendis són provocats per l'acció humana. Aquest diumenge, el detingut per presumptament haver provocat el foc amb una radial a prop de la carretera passarà a disposició judicial. Els experts consultats per Catalunya Ràdio expliquen que tant l'operari com l'empresa que l'havia contractat podrien afrontar penes de presó per imprudència. Nacho Parra, advocat laboralista del col·lectiu Ronda, en declaracions a Catalunya Ràdio.
16: El Codi Penal imposa penes de presó a les quals podria enfrontar-se aquest treballador, però podria enfrontar-se també l'empresa. Al final, o sigui, no podem oblidar que aquesta persona no està fent treballs de manera autònoma, sinó està fent treballs contractat per un tercer.
1: Parra considera que no es pot centrar tota la responsabilitat en el treballador, ja que l'empresa és la responsable última dels treballs contractats.
16: Si jo he d'executar uns determinats treballs i aquests treballs són impossibles d'executar, per què? Perquè el risc que tenen són molt elevats, doncs jo com a empresa tinc el dret i l'obligació de suspendre l'execució d'aquells treballs.
1: L'advocat alerta que, tot i que la companyia estigués subcontractada pel govern, això no l'eximiria de responsabilitats.
16: Termes, evidentment, de responsabilitat també política. Perquè si és una activitat que està subcontractada directament per l'administració, home, l'administració també té l'obligació de vetllar perquè en tots aquells treballs que subcontractin s'executin en les millors condicions.
1: Segons Parra, una eventual responsabilitat penal dependrà, entre altres factors, de si l'administració havia establert prohibicions expresses sobre l'ús de determinades eines o sobre la realització de treballs en zones concretes. L'incendi de les Gavarres ha obligat a suspendre la 59a cantada d'havaneres de Calella de Palafrugell. Segons ha explicat l'alcaldessa del municipi, Laura Milian, en declaracions a 3Cat Info, han optat per cancel·lar l'esdeveniment i garantir la seguretat seguretat i destinar també els esforços ajudant les tasques contra el foc.
17: Cancel·lem definitivament i com que de cara de demà no sabíem com evolucionaria, però sí que evidentment tot el muntatge que tenim allà tampoc podíem deixar-lo més temps si realment no fèiem la cantada de paneres i en coordinació amb l'organització dita que doncs, hem decidit cancel·lar-ho.
1: L'organització de la cantada d'Havaneres es posarà en contacte amb els espectadors per informar-los del procediment per retornar-los l'import de les entrades.
18: El temps.
1: Enric Agut.
19: Matinada molt tranquil·la, estable, amb vents fluixos, una mica tramuntana al voltant del Cap de Creus, a la resta ben calmat, una mica de terral, a la costa, vent de terra a mar, i les mínimes, doncs, altes, valors al voltant dels 19, 18, 17, 20 graus a l'interior, al Pirineu més baixes, i a la costa al voltant dels 22, 23, 24, però en alguns sectors no es baixarà dels 25, per exemple, a Barcelona, o també, això és possible, a l'àrea del Cap de Creus, pel vent del nord o a Roses, que pot arribar un vent moderat aquí escalfat. Demà, dijous, matí de sol, també la tarda, un nublet inofensiu, es espera molta calor, un dia més càlid, cap a ponent es podria arribar als 38-39 graus a les portes dels 40, dilluns sí que arribarà als 40 graus cap a ponent, i demà a la tarda algunes comarques estaran en avís de per calor. Estem parlant de l'Empordà, el Maresme, el Vallès Occidental, el Barcelonès, el Baix Llobregat i també el Montsià i el Baix Ebre. Dilluns apreta la calor, la temperatura puja, l'onada de calor ens comença a afectar i ho podria fer fins dijous. La setmana entrant es repetiran els 40 graus, sobretot dimarts i dimecres, amb valors màxims que a les zones més calentes podrien arribar als 41 o 42 graus.
18: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
1: Els Estats Units celebren el seu 4 de juliol més especial, el que marca els 250 anys de la Declaració d'Independència. Donald Trump ha volgut convertir l'efemèride en un acte central del seu mandat, cosa que li ha valgut acusacions de partidisme. Aquesta matinada pronunciarà el seu discurs més esperat. Mentrestant, milers de nord-americans han sortit al carrer desafiant una xafogor extrema. Washington, Oriol Serra.
20: Un dia de la independència com aquest només té lloc cada 50 anys i milions de nord-americans s'hi han abocat amb cor i ànima. L'administració de Trump sap que el patriotisme mou les masses en aquest país i ha mirat d'apropiar-se tant com ha pogut de les celebracions. Més enllà de la pròpia institucionalitat del càrrec, ho han fet tant el president Trump com el vicepresident J.D. Vance, qui al costat de la desfilada d'embarcacions militars a Nova York s'ha referit al país tot recordant que compta amb la gràcia de Déu.
21: Avui commemorem 250 anys dels Estats Units, afrontant el futur sense por. Commemorem 250 anys de demostrar el que un poble lliure pot aconseguir amb la providència del nostre creador totpoderós.
20: Els carrers de totes les ciutats del país estan guarnits amb els colors de la bandera, les barres i les estrelles des de fa setmanes. A la capital, cada 20 minuts hi ha passades d'avions militars que volen a molt poca alçada. Una exhibició de força constant que milers de persones han volgut presenciar, tot i les temperatures de més de 40 graus i un aire asfixiant. És el cas d'en Jim, que ha vingut des de Carolina del Nord.
22: Crec que sí. El 250 aniversari sembla que és una cosa que uneix la nostra nació, i això és molt necessari. La gent està més emocionada, porta roba vermella, blanca i blava.
20: L'Alex de Tennessee assegura estar molt orgullós de la gestió de Trump, especialment pel que fa a la guerra contra l'Iran.
23: Amb la guerra dono suport total a Trump, perquè la qüestió és que aquests són musulmans, sí, però són musulmans radicals, i el que volen fer amb una bomba nuclear és fer volar el món pels aires, i ho faran. Dono suport a Trump per perseguir-ho i demolir-ho tot.
20: La celebració d'aquest 250è aniversari de la Declaració d'Independència s'ha interpretat de moltes maneres en funció de la ideologia, però als carrers de Washington no hi ha cap dubte que s'han omplert, sobretot, de persones que s'identifiquen amb el moviment MAGA i que han vingut des d'altres estats nord-americans a passar el cap de setmana a la capital.
1: Veneçuela ha augmentat el balanç de víctimes pel terratrèmol i les autoritats alerten que la situació sanitària empitjora. Segons dades d'aquest dissabte al vespre, hi ha 2.954 morts i gairebé 16.600 ferits. Exteriors manté en 34 els espanyols morts. A més, l'OMS avisa del risc de malalties com ara el xarrampió i que les infraestructures sanitàries estan en mal estat. Per això s'han hagut d'improvisar hospitals als llocs més insospitats. Enviat especial a La Guaira, Miquel Jarque.
0: El terratrèmol ha deixat molt tocat un sistema sense múscul i apareixen iniciatives com la de l'Àngel Matute, treballador en el món de les assegurances mèdiques, que des d'un altre estat va venir aquí el dia de Sant Jordi amb dos metges amics seus. Van veure aquest McDonald's, el van ocupar i van tenir la complicitat de la policia.
2: Soy voluntario. Nosotros vinimos 70, 80 personas de Barquisimeto. Realmente irrumpimos las instalaciones de McDonald's porque ellos no nos dieron autorización para entrar acá. Traíamos insumos médicos, comida, no teníamos dónde pasar la noche. Y yo, junto a mi equipo, ¿verdad?, tomamos la iniciativa de irrumpir acá para tratar de hacer un mini hospital improvisado, por así decirlo.
0: Amb un centenar de metges voluntaris atenen cada dia més de 200 persones.
2: El hospital como tal funciona aquí abajo nada más. Esta es el área de farmacia. Acá está el área de curación, hidratación. Aparte de eso, ¿verdad? Este es como la atención al público. Si alguien necesita una consulta, hay especialistas acá. Aquí, mira, tenemos personas, hay fisioterapia, hay médicos, hay enfermeros, hay todo tipo de especialistas acá.
0: I, evidentment, especialistes en psiquiatria i psicologia, perquè l'impacte en la població ha estat brutal. A la porta, aparcades ambulàncies i també cotxes de voluntaris que s'ofereixen a portar medicaments a pisos de persones grans o que tenen una mobilitat reduïda.
1: Milers d'iranians omplen els carrers de Teheran en el primer dels 6 dies de funeral del seu líder espiritual, Ali Khamenei, però sense que el seu fill i successor, Mojtaba Khamenei, hagi estat vist en públic encara. Mojtaba Khamenei va resultar ferit en el mateix atac dels Estats Units i Israel de fa 4 mesos, en què va morir el seu pare, que durant 38 anys va regir els destins de l'Iran. Des d'aleshores, viu amagat i sense mostrar-se. Els manifestants reten homenatge al líder espiritual mort.
3: El líder era un pare per a tots nosaltres. Amb la seva mort, tots hem quedat orfes. El dolor per la seva pèrdua és profund, sobretot tenint en compte que era el líder de tots els que buscaven la llibertat del món. No hi havia ningú com ell. Era realment únic i inigualable.
1: A les marxes se senten crits contra els Estats Units i el president Donald Trump, així com crides a la revenja. Hi participen representants dels grups Hamas i Hezbollah. El règim iranià fa del funeral una demostració de força enmig de la precària treva amb els Estats Units i preveu que entre 15 i 20 milions de persones participin als seguicis per 3 ciutats iranianes i 2 santuaris xiites al veí Iraq. Dijous enterraran les restes d'Ali Khamenei al Majdat, a la ciutat natal. A Alemanya, incidents a la ciutat d'Erfurt entre la policia i els manifestants contraris a la celebració del Congrés de la Formació d'Extrema Dreta Alternativa per Alemanya. Les forces policials han carregat quan més de 20.000 manifestants intentaven impedir l'accés al Congrés del mig miler de delegats de la formació ultra que ha de reelegir Alice Weidel i Tino Chrupalla com a líders. La data escollida per al Congrés coincideix amb el primer centenari de l'anunci de la creació de les joventuts hitlerianes i de l'establiment de la salutació nazi amb el braç. Les últimes enquestes donen la majoria a escala estatal a Alternativa per Alemanya, amb un 29% dels vots. I viatge papal de 4 hores a l'illa italiana de Lampedusa, porta d'entrada de la immigració per mar, on Lleó XIV reclama que Europa assumeixi la seva responsabilitat pels morts al Mediterrani.
4: I morti in questo mare sono vittime.
24: Els morts en aquest mar són les víctimes tant de decisions preses com de decisions no preses. El desinterès pel bé comú i la corrupció en els llocs d'origen. Un sistema econòmic mundial que genera pobresa i exclusió.
1: El papa ha dit que Europa té la capacitat de solucionar el problema promovent el desenvolupament per tal que ningú no es vegi obligat a emigrar.
18: Esports.
1: Amb en Marc Andrés.
5: Jonas Vingegaard és el primer mallot groc del Tour de França. El danès i el seu equip, el Visma, s'han endut la primera etapa, una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres amb sortida al Parc del Fòrum i final a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. Però com que els temps en aquesta primera etapa computaven individualment, Vingegaard és qui ha acabat líder en aquesta primera jornada.
6: I would say it's the perfect start.
24: Diria que és l'inici perfecte. Encara queda molt tur, però l'inici és perfecte. Els meus companys han fet una feina espectacular avui, han estat molt forts. No he hagut de fer gaire, la veritat, m'han dut a la meta. Guanyar l'etapa i aconseguir el mallet groc, per mi, després d'uns anys molt durs, sense aconseguir-ho, ha estat molt maco tornar-ho a viure.
6: It's nice for me to experience it again.
5: Segon ha estat l'italià Filippo Ganna, de l'Ineos, i tercer l'altre gran favorit al Tour, l'eslové de l'UAE, Tadej Pogacar. El Caja Rural, per cert, ha estat el primer equip a sortir en aquesta contrarrellotge i és l'únic equip que compta amb catalans, Joel Nicolau i Abel Balderstone. Sentim aquest últim.
7: Molta calor, a 5 de la tarda, llavors sí que ha costat, però, bueno, contents, hem d'estar contents amb l'equip. Jo crec que he tingut bon rendiment, ho hem plantejat superbé i la veritat que molt contents.
5: Aquest dissabte, com hem comentat, s'ha fet aquesta gran départ a Barcelona i aquest diumenge serà el torn de la segona etapa del Tour, que continuarà per Catalunya. Seran 169 quilòmetres de mitja muntanya des de Tarragona i fins a Montjuïc, a Barcelona, amb un port de segona categoria i tres de tercera. Dilluns es farà la tercera etapa de 196 quilòmetres de muntanya entre Granollers i Els Angles, ja a la Catalunya del Nord, en la que serà l'última etapa en territori català d'aquest Tour de França. Al Mundial de Futbol aquest dissabte han començat els vuitens de final i el Marroc és el primer classificat per als quarts. La selecció marroquina s'ha imposat per 0-3 al Canadà gràcies a dos gols del futbolista encara del Girona, Azedine Unahi, i al final un de Brahim Díaz. La derrota del Canadà, per cert, significa la primera eliminació d'aquest Mundial d'un dels tres anfitrions. La resta de vuitens de final són el Brasil-Noruega, el Mèxic-Anglaterra, el Portugal-Espanya, l'Estats Units-Bèlgica, l'Argentina-Egipte i el Suïssa-Colòmbia. I, per cert, dos apunts més de futbol proper, començant per la primera divisió, en què el València i el Llevant han fet les primeres revisions mèdiques aquest cap de setmana i dilluns ja començaran els entrenaments de pretemporada. Un Llevant, per cert, que serà el primer rival de l'Espanyol per preparar el curs. I, d'altra banda, la segona divisió, aquest dissabte el Sabadell ha anunciat el fitxatge de l'osonenc Miqui Codina. El defensa va jugar al Zamora la temporada passada. I un últim apunt, en aquest cas de futbol sala, perquè Catalunya ha guanyat 1-3 a Galícia en un amistós femení. Paula Guix és una de les jugadores.
8: La Federació Catalana està apostant molt per nosaltres, tant el futbol sala de nois com, bueno, com el de noies. I per nosaltres seria, doncs, un honor i seria super gratificant, doncs, seguir tenint convocatòries com aquesta.
18: Trescat Info.
5: En bàsquet, el Barça ha anunciat la baixa de Will Clyburn. El club blaugrana ha fet efectiva una clàusula de tall que tenia amb l'alè nord-americà de 36 anys i Clyburn deixarà el Barça després d'una temporada. Una baixa que és la novena que ha anunciat l'equip de bàsquet, que ara mateix té 5 jugadors a la plantilla. Això sí, per suplir aquesta baixa de Clyburn, el Barça està interessat en l'estrella del Baskonia, Timoteo Lubabu-Cabarró. Més a bàsquet, perquè Pau Gasol ha opinat de l'actualitat del Barça des del seu campus, la Gasol Academy, i ha dit que el Barça necessita fer un equip no per ser aspirant, sinó per guanyar títols. Això sí, també ha justificat els anys difícils de la secció degut a les lesions.
9: S'ha de tenir perspectiva i s'ha d'entendre, doncs, la complexitat també de les situacions. Hi ha hagut aquests últims anys, jo crec que lesions també importants de molts jugadors que han també marmat les possibilitats de l'equip. Hi ha possibilitat que hi hagi canvis d'entrenadors bastant recurrents, no? Des dels últims 5 anys. No, això també afecta, no? la regularitat de l'equip.
5: Un Gasol que també ha afirmat que el Barça ha de formar part del projecte de l'NBA a Europa.
18: L'actualitat esportiva a fons.
5: Parlem ara de tennis perquè el torneig de Wimbledon, Marcel Granollers i Horacio Ceballos, han caigut aquest dissabte als setzens de dobles en dos sets davant la parella formada pel belga Gil i el neerlandès Verbeek. Al quadre masculí individual, aquest dissabte s'han disputat més partits de setzens, entre els quals destaquem la victòria del vigent campió de Roland Garros, Alexander Zverev, contra l'estatunidenc Girón. Aquest diumenge ja jugaran partits de vuitens. Obrirà la jornada Novak Djokovic contra Safi Ullin i també jugarà el número 1 del món, Jannik Sinner, contra el japonès Mochizuki. La sorpresa del dissabte ha estat el quadre femení, en què han caigut eliminades tant la número 2 del món, Yelena Rybakina, i la número 3, Iga Swiatek. Rybakina ha caigut en dos sets contra la belga Mertens i també en dos sets ha perdut Swiatek contra la filipina Eala. Aquest diumenge es disputaran també partits de vuitens, per exemple, el de la número 1 del món Arina Sabalenka contra la japonesa Naomi Osaka. I l'altra notícia del dia ha estat que Serena Williams ha dit que el genoll no li permet continuar jugant al torneig de dobles de Wimbledon al costat de la seva germana. El seu duel contra la parella Osorio i Sierra s'ha cancel·lat.
18: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: I acabarem amb la Fórmula 1, on el líder Kimi Antonelli ha aconseguit la pole de la cursa llarga del Gran Premi de la Gran Bretanya al circuit de Silverstone. Antonelli ha superat per 175 mil·lèsimes el monegasc Charles Leclerc. La cursa llarga d'aquest Gran Premi es disputarà aquest diumenge a les 4 de la tarda.
18: Són 2:15.

0: Repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. Els bombers han donat per estabilitzat l'incendi de les Gavarres al Baix Empordà després de cremar 2.300 hectàrees. Es mantenen els confinaments i el govern demana extremar les precaucions davant l'onada de calor que arriba aquest diumenge. També destaca que Catalunya viurà a partir d'aquest diumenge la segona onada de calor de l'estiu. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès avisos de perill en aquest sentit i amb dilluns i dimarts com a dies de més intensitat. S'espera que la temperatura màxima superi els 40 graus a punts del Pla de Lleida. A partir d'ara us explicarem que els Mossos d'Esquadra han detingut un home per la seva presumpta implicació en la mort a trets d'un menor de 15 anys al parc de la Pegaso, al barri de la Sagrera de Barcelona, dijous passat. I anirem a les comarques de Lleida, on el Musclos Ebre torna a fer estralls. Ara ha deixat sense aigua potable el municipi d'Aitona, al Segrià. Un expert en l'estudi d'aquest mol·lusc alerta que les afectacions d'aquest tipus cada cop seran més habituals si no s'apliquen mesures per conviure amb la plaga. I en esports, què destaquem, Marc Andrés?
1: Que Jonas Vingegaard és el primer mallot groc del Tour de França. El danès i el seu equip, el Visma, s'han endut la primera etapa, una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres, amb sortida al Parc del Fòrum i final a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. El segon ha estat l'italià Filippo Ganna, amb l'equip Ineos, i Tadej Pogacar ha acabat tercer. Aquest diumenge, segona etapa amb inici a Tarragona i final a Barcelona.
0: I pel que fa al temps, nit de cel serè i amb temperatures una mica més altes. Aquest diumenge farà sol i la calor s'intensificarà. La setmana que ve arriba la segona onada de calor de l'estiu. Es repetiran els 40 graus en punts de l'interior. Les pròximes hores seran crucials per a l'evolució de l'incendi que ja està estabilitzat al massís de les Gavarres i que ha afectat fins ara unes 2.300 hectàrees, també habitatges. Concretament s'han cremat 4 cases, una nau industrial i també alguna instal·lació per animals. El govern i els bombers adverteixen que les condicions meteorològiques que es donaran a partir d'aquest diumenge amb l'arribada d'una altra onada de calor podrien afavorir la revifada d'aquest foc o facilitar altres incendis. Uns 400 bombers i un centenar de militars es mantenen treballant sobre el terreny aquesta nit fent tasques d'extinció. La Bisbal d'Empordà, Laia Claret.
2: Ha estabilitzat aquest incendi a les Gavarres. Afecta 2.300 hectàrees i preocupava sobretot el flanc dret perquè el potencial era de 30.000. Tot i aquesta estabilització, ve una onada de calor i aquest diumenge hi torna a haver marinada. Per tant, prudència. David Borrell és el cap dels bombers.
3: Ara mateix està estable, vol dir que no creix. Però el perímetre està molt, és molt irregular, molt difícil i no s'ha pogut, arribar, a rematar tot el perímetre que seria quan ja parlaríem de que és un incendi que està controlat. No estem en aquest moment, sí que estem en un moment en què passem de fase, està estable.
2: La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha remarcat que continua el confinament per ara als 7 municipis afectats, que són Calonge i Sant Antoni, Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, Forallac, la Bisbal d'Empordà, Llagostera i Santa Cristina d'Aro. També està prohibit accedir a les Gavarres fins a mitjans de la setmana que ve, i és que preocupa que hi pugui haver un nou incendi d'aquesta magnitud.
4: Important continuar incidint en la prudència del conjunt de la població. Estem en un alfa 4, amb una onada de calor important de cara als propers dies. Molta precaució, molta prudència arreu del territori, perquè ja ho hem dit i tornem a insistir, no ens podem permetre la simultaneïtat d'operativa, perquè ens genera doncs molts mals de cap i, òbviament, doncs totes les afectacions que això provoca al conjunt del país. Per tant, molt...
2: Durant tota la nit continuaran treballant 475 bombers a la zona, també 100 membres de l'UME de l'Exèrcit i els ADFs. A la zona afectada per ara hi ha 4 cases cremades, també una desena d'afectades, en aquest cas afectacions a cases, a una nau industrial i a zona amb bestiar. Sobre l'inici del foc, una persona detinguda per imprudència greu, perquè el foc va començar per l'ús d'una serra radial que està prohibit aquest diumenge, passarà a disposició del jutge.
0: Catalunya viurà a partir d'aquest diumenge la segona onada de calor de l'estiu. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès avisos de perill en aquest sentit i amb dilluns i dimarts com a dies de més intensitat. S'espera que la temperatura màxima superi els 40 graus a punts del Pla de Lleida i que estigui per sobre dels 35 a la resta de la depressió central i Prepirineu. A més, les nits poden ser tropicals a molts sectors del país, a mínimes que no baixaran dels 20 graus. La causa de la calor serà l'arribada d'una nova massa d'aire molt càlid procedent del nord d'Àfrica. Protecció Civil ha activat el nivell 4 del Pla Alfa, el màxim previst a 20 municipis del Gironès i el Baix Empordà. Això inclou el massís de les Gavarres. La restricció es mantindrà com a mínim fins a la matinada de dijous a divendres i afecta un territori de 31.000 hectàrees. Antoni Mur és inspector en cap dels agents rurals.
5: Es tanca totes les vies dins del tancament d'aquests 20 municipis que afecta el tancament del massís de Gavarres a tota l'activitat esportiva, tota l'activitat de lleure. Això vol dir bicicletes, vol dir motos, vol dir gent a peu, precisament perquè es fa per garantir la seguretat de les persones.
0: Malgrat el tancament del massís, aquest dissabte hi ha hagut persones que han intentat accedir-hi per practicar activitats de lleure. Un altre responsable dels agents rurals, Jaume Bosch, cap de l'àrea regional de Girona, demana a la ciutadania que estigui pendent de l'evolució del Pla Alfa perquè el risc d'incendi pot afectar altres punts del país.
6: Ara estem parlant de la restricció del massís de Gavarres, però en funció d'aquesta evolució també ens preocupa del país, ens preocupa tot el Catalunya central, de Ponent i Terres de l'Ebre, en què el perill d'incendi també se'ns veurà molt incrementat els propers dies.
0: Protecció Civil recorda que 9 de cada 10 incendis són provocats per l'acció humana.
7: 3CAT Info.
0: Els Mossos d'Esquadra han detingut un home per la seva presumpta implicació en la mort a trets d'un menor de 15 anys al parc de la Pegaso, al barri de la Sagrera de Barcelona, dijous passat. La investigació, que continua oberta i sota secret de sumari, està mirant d'identificar el grup de 4 o 5 persones que van perpetrar l'atac contra l'adolescent colombià que feia mig any que havia arribat a Catalunya. La consellera de l'Interior, Núria Parlon, en declaracions a Catalunya Ràdio, ha garantit que aquest crim no quedarà impune.
8: Que ens deixarem la pell per detenir a tots aquells que han estat implicats en aquest fet greu, colpidor, i òbviament perquè les armes de foc al nostre país deixin de provocar-nos incidents de la gravetat del que vam tenir l'altre dia. Aquesta detenció és important, encara es continua treballant amb aquesta investigació, perquè probablement hi ha alguna persona més implicada i el que volem és que quedi clar que no hi haurà impunitat.
0: Recordem que els Mossos van rebre un avís dijous cap a la mitjanit. Diferents testimonis els informaven que havien sentit trets al carrer de Portugal, en el que es considera ara per ara com una venjança entre bandes llatines. Diverses unitats de la policia es van mobilitzar i van arribar al lloc dels fets, on van localitzar el menor, que finalment va morir, ferit per arma de foc, en estat molt crític. Desarticulat un grup criminal dedicat a robatoris violents i amb força en empreses i habitatges de Catalunya i de Castelló de la Plana. Mossos d'Esquadra i Policia Nacional han detingut 7 persones. Els assaltants lligaven els habitants de les cases on robaven o els treballadors de les empreses i se'ls van decomissar armes de foc, drogues i joies i simbologia dels trinitarios. La investigació va començar després d'un robatori amb violència i intimidació a les instal·lacions d'una empresa de recaptació de màquines recreatives ubicada a Castelló de la Plana, on van amenaçar una treballadora amb una arma de foc i la van lligar de mans amb brides. També estaven implicats en un altre robatori especialment violent a Osó, a la Selva. A mesura que els agents buscaven els lladres, els van relacionar amb més robatoris executats amb rapidesa i coordinació, amb portes i finestres forçades i fins i tot amb el mètode del botró, en què els delinqüents recorrien a la violència i a les armes quan trobaven resistència o coincidien amb els habitants. La investigació continua oberta i no es descarten més detencions. Madrid ha acollit la manifestació de l'orgull LGTBIQ i més gran d'Europa, que enguany ha coincidit amb els 50 anys de la seva primera marxa. Una manifestació que arriba pocs dies després que el Congrés aprovés penalitzar amb 2 anys de presó les teràpies de conversió i que reclama continuar avançant en els drets del col·lectiu. Madrid Alba Gil.
7: Diu l'organització que són més d'un milió les persones que han recorregut el centre de Madrid en aquesta marxa, que més que una manifestació és tota una festa reivindicativa i que aquest any ha sortit als carrers sota el lema Els carrers amb orgull, dissidència i resistència. Una marxa amb batucades, banderes, pancartes i consignes antiracistes i antifeixistes. També s'han sentit crítiques a l'alcalde de Madrid, a Martínez Almeida, per la seva absència i per la negativa de l'Ajuntament a penjar la bandera del col·lectiu en els edificis municipals. Els organitzadors han fet una crida a no fer ni un pas enrere davant l'onada ultra al món. Paula Iglesias és presidenta de la Federació Estatal LGTBI+.
9: Porque el odio toma muchas formas, no solo a través de prácticas de conversión, también a través de discursos de odio. Discursos de odio que ahora mismo están teniendo altavoces a través de las redes sociales, a través de las plataformas digitales y también a través de discursos de representantes políticos. La sociedad española va a frenar este odio, va a ser valiente una vez más.
7: També demanen un pacte d'estat contra els discursos d'odi i alerten de l'augment de les agressions de la mà del creixement de l'extrema dreta.
0: Dimiteix el secretari d'Organització d'Aliança Catalana a Osona, Carles Fresquet, pel fitxatge d'un exdirigent de Societat Civil Catalana que va militar a Fuerza Nueva. Fresquet també s'ha donat de baixa del partit per coherència i responsabilitat política, tal com ha explicat textualment en una carta. Després de la incorporació de l'advocat Xavier Capelles, de Vic, va saber que havia militat al partit franquista Fuerza Nueva, que s'havia presentat a les eleccions europees amb un partit que reivindica el cop d'estat del 36 i que en ple procés independentista va ser membre fundador de Societat Civil Catalana a la Catalunya Central. Fresquet va sol·licitar a la direcció d'Aliança l'expulsió de Capelles, però la direcció del partit de Sílvia Orriols li va respondre que no es jutja el passat de ningú i que tothom té diferents trajectòries polítiques, però un mateix objectiu. El govern de la Generalitat posa en marxa un nou sistema per tramitar les llicències d'obres i les ambientals amb tecnologia 3D, que permetrà accelerar els terminis de resolució i reduir la burocràcia. Actualment es triga uns 2 anys i l'objectiu és d'arribar als 8 mesos. Se substitueixen els plànols clàssics en PDF i en 2 dimensions per models digitals en 3 dimensions, que també adjunten tota la informació requerida digitalitzada. Sentim Albert Tort, secretari de Telecomunicacions i Transformació Digital de la Generalitat, i Joan Cambronero, gerent de l'àrea d'Urbanisme i Habitatge de l'Ajuntament de Barcelona.
10: En aquest tipus de tràmits, en els que hi ha una tramitació amb multitud de documents, de plànols, passar a una tramitació basada en models tridimensionals, amb dades estructurades.
11: Si sumem el model BIM més la intel·ligència artificial més aquest anàlisi normatiu que des del Pla Barcelona Fàcil l'estem fent, fa que puguem reduir el temps de tramitació.
0: Aquest pla pilot compta amb el vistiplau del Col·legi d'Arquitectes, que demana, això sí, formació per als promotors per tal que tothom hi pugui accedir. Sentim la portaveu del col·legi, Maria Duran.
12: Dotar els professionals de la formació necessària per ser capaços d'utilitzar aquestes noves eines. No? És una part del sector està format, però tenim un sector molt atomitzat, amb petits despatxos petits de poca gent, que encara falta fer molta feina en aquest aspecte.
0: De moment s'han fet proves amb les llicències ambientals de les plantes de biogàs i amb un edifici d'habitatges al barri de Sant Andreu de Barcelona. El govern invertirà 3 milions d'euros i preveu que el pla de construcció de 50.000 habitatges públics abans del 2030 ja ho incorpori com a requisit.
13: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El govern ha pujat 74 euros al mes del complement a les pensions no contributives i ho blinda per evitar les variacions de la xifra d'un any a un altre. Aquest increment respecte a l'any passat tindrà efecte retroactiu des de l'1 de gener del 2026, cosa que equival a 888 euros anuals. Actualment a Catalunya hi ha 56.307 persones que cobren aquesta prestació. Aquesta mesura l'ha impulsat el Departament de Drets Socials i Inclusió. El seu blindatge l'ha aprovat el Parlament a través de les esmenes de la llei de pressupostos.
13: El temps.
0: Enric Agut.
14: Matinada molt tranquil·la, estable, amb vents fluixos, una mica tramuntana al voltant del Cap de Creus, a la resta ben encalmat, una mica de terral, a la costa, vent de terra a mar, i les mínimes, doncs, altes, valors al voltant dels 19, 18, 17, 20 graus a l'interior, al Pirineu més baixes, i a la costa al voltant dels 22, 23, 24, però en alguns sectors no es baixarà dels 25, per exemple, a Barcelona.

0: Dilluns ha apretat la calor, la de temperatura puja, l'onada de calor ens comença a afectar i ho podria fer fins dijous. La setmana entrant es repetiran els 40 graus, sobretot dimarts i dimecres, amb valors màxims que a les zones més calentes podrien arribar als 41 o 42 graus.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
2: El musclo zebra torna a provocar estralls a les comarques de Lleida, aquest cop deixant sense aigua potable el municipi d'Aitona, al Segrià. Un expert en l'estudi d'aquest molusc alerta que afectacions d'aquest tipus cada cop seran més habituals si no s'apliquen mesures per conviure amb la plaga. Alba Mor.
3: Fa dues setmanes el musclo zebra va obstruir les canonades de captació d'aigua del municipi d'Aitona. Almatret també és un dels municipis de Ponent que ha registrat incidències per a aquest molusc, que a banda de col·lapsar infraestructures també afecta el cabal d'aigua circulant i els sensors hidràulics. El professor de la UdL, Antoni Palau, diu que la plaga és pràcticament impossible d'erradicar i que l'únic que pot variar és la velocitat de consolidació de l'espècie.
4: Dependrà de la gestió que es fa de cadascun dels embassaments i de l'any hidrològic. Si tenim anys hidrològics molt humits com el que hem tingut darrerament, doncs s'enlentirà la consolidació de l'espècie, perquè l'aigua renova molt els embassaments i això perjudica el que la descendència de l'espècie s'assenti en el mateix embassament. Si tinguéssim anys més secs, doncs avançaria més la consolidació, però en definitiva el que sí està clar és que cada vegada n'hi tindrem més i haurem de preparar-nos per conviure amb aquesta espècie.
3: Com a mesures estructurals, Palau proposa duplicar les conduccions per utilitzar-les de manera alternativa o instal·lar punts de tractament perquè l'aigua corri sense restes de molusc.
2: El sector del lleure educatiu demana al Departament d'Educació que incorpori les sortides i colònies al currículum perquè siguin activitats obligatòries. El sector es troba en una situació crítica per la caiguda massiva de reserves després que més de la meitat dels centres educatius han decidit suspendre aquestes activitats a partir del curs que ve com a mesura de pressió al govern perquè augmenti la inversió en l'educació pública. Sara Cañete.
5: De moment són 1.300 les escoles i instituts públics que el curs que ve no faran sortides ni colònies com a protesta per reclamar millors condicions laborals i més recursos per l'educació. Això malgrat que s'ha arribat a final de curs amb un acord firmat amb tres dels sindicats que el govern xifra en 2.700 milions d'euros. Davant aquesta situació, el sector del lleure educatiu defensa que les colònies són una activitat amb dècades de tradició i que formen part també del sistema educatiu. És per això que demanen al Departament d'Educació que busqui la manera de formalitzar-ho. Ho explica Pep Montes, gerent de Sallec, una de les tres patronals del sector, en declaracions a Catalunya Ràdio.
6: Llavors el que estem demanant al Departament d'Educació és que ho formalitzi, que integri dintre dels currículums i de les planificacions escolars dels diferents nivells educatius, és a dir, infantil, primària, secundària, doncs la realització de sortides i colònies escolars que puguin desplegar, complementar, ampliar de la manera que ja venim fent tradicionalment els continguts educatius.
5: Montes també considera que si s'hagués regulat abans no s'hauria arribat a aquesta situació.
6: Aquesta caiguda de les reserves de colònies escolars per al curs vinent segurament s'hauria pogut mitigar molt si estigués normalitzat, si estigués regulat. Si estigués regulat, això implicaria que s'han d'establir quines són les condicions correctes, tècniques, retributives, en què s'han de poder realitzar aquestes activitats.
5: Des de Fundesplai consideren que la presència dels mestres i professors en aquestes activitats és ineludible. Carles Xifra és director general adjunt de l'entitat i són també declaracions a Catalunya Ràdio.
7: I no només a nivell d'aprenentatge curricular, sinó que també penseu en el vincle que es crea entre educadors, professorat, a infants, monitors i monitores, quan es viu una nit d'estels, es fa una excursió a la Riera, es fa un joc de nit, que totes aquestes activitats canvien les relacions i generen aquests vincles tan potents que val la pena conservar.
5: El sector lamenta que les protestes dels docents els facin servir com a moneda de canvi per pressionar el govern en comptes de sumar-los a les seves reivindicacions. Diuen que la caiguda en les reserves volta al 70% i que en alguns casos és total, amb cases de colònies que no tenen cap reserva a partir del mes de setembre. Una situació que suposarà un impacte en la facturació del sector d'entre 50 i 60 milions d'euros i que pot afectar uns 3.500 llocs de treball. És per això que també demanen al govern ajudes directes i que no els deixi caure.
8: Aquí Radio Andorra, emissora del Principado de

0: Comencen les representacions de Ràdio Andorra, el 12è espectacle del Cirque du Soleil al Principat. Anem a Andorra la Vella amb en Joaquim Albalate.
1: Un espectacle que s'inspira en el poder de la ràdio per connectar persones i en la històrica Ràdio Andorra, que es va poder escoltar a mig món durant més de 40 anys. L'espectacle té una desena de números, 4 dels quals inèdits, i barreja equilibristes, malabaristes, trapezistes i màgia, però també dansa i música en directe. Emily Terrien és la directora creativa de l'espectacle.
2: Aquest any posem el focus en la dansa. Tenim dos ballarins de claqué que fan de fil conductor entre els personatges i donen ritme a la història. Però també tenim acrobàcies molt potents. Portem disciplines noves que no s'havien vist mai aquí a Andorra, així que hi haurà grans sorpreses.
1: És el 12è espectacle exclusiu del Cirque du Soleil a Andorra, una proposta d'èxit perquè l'any passat hi van passar 64.000 espectadors amb un impacte econòmic d'uns 18 milions d'euros.
3: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Allunyar-se de la immediatesa dels continguts culturals digitals és possible, com demostren des de fa 5 anys les revistes ebrenques Solstici i La Rara. Són dos casos d'èxit de revistes culturals que aposten per l'escriptura i la lectura reposada en format paper, que planten cara al format digital. Tortosa, Ariana Escoda.
4: Des dels seus inicis, les dues revistes culturals gestades a les Terres de l'Ebre van marcar com un dels seus objectius vitals allunyar-se de l'espiral marcada per algoritmes i les tendències que caduquen al cap de poc temps. Ho van fer apostant pel paper i l'escriptura a foc lent, amb continguts culturals de qualitat. Després de 5 anys d'experiència mantenent intactes les seves conviccions, Quim Melchor és director de Solstici i Anna Zaera és editora de La Rara.
5: La nostra generació crec que té una reacció natural a tornar a allò físic, allò tangible, i realment vam veure que era una cosa generacional quan, uns mesos després d'haver començat la revista, vam veure que la mateixa vegada, sense comunicar-nos, havia sortit una revista semblant a Mallorca, una altra a València, diferents podcasts i tal. Llavors, realment sí que és una qüestió generacional i potser perquè estem cansats d'haver crescut sempre enganxats a la mateixa font d'informació, que volíem oferir una cosa diferent i que sempre, i és veritat, un dels punts de venda d'oferir una revista al públic és dir perquè pugues desconnectar del dia a dia este tan digital.
6: Teníem moltes ganes de tornar als espais de trobada físics, a les taules de diàleg, de consell de redacció, inclús que el projecte de la revista fos un projecte molt matèric, no? Molt material, que el poguéssim treballar en les mans, que moltes de les propostes tinguessin petits artefactes o complements fets en paper o fets de manera manufacturada.
4: Per poder sobreviure tots aquests anys, tots dos projectes coincideixen en la importància de les subvencions i les subscripcions dels lectors. En el cas de La Rara, la pròxima publicació, dedicada a la comunió, arribarà al paper gràcies a una campanya de micromecenatge.
3: Esports.
0: Amb en Marc Andrés.
7: I on es Vingegaard és el primer mallot groc del Tour de França. El danès i el Visma, el seu equip, s'han endut la primera etapa, una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres amb sortida al Parc del Fòrum i final a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. Però en aquesta gran de part, els temps comptaven individualment i, per tant, Vingegaard és el primer líder.
8: It's the biggest race of...
9: És la cursa més gran del món i és una gran victòria per nosaltres i encara més quan veig que tinc 7 companys que s'han sacrificat per mi avui. Jo duc el mallot groc, però ells també han guanyat l'etapa. He d'agrair als companys i a l'equip tot això.
7: Segon ha estat l'italià Filippo Ganna, de l'Ineos, i el tercer ha estat l'altre gran favorit al Tour, l'eslové de l'UAE, Tadej Pogacar. El Caja Rural, per cert, ha estat el primer equip a sortir en aquesta contrarrellotge, un Caja Rural que és l'únic equip amb catalans. Són Joel Nicolau i Abel Balderston. Sentim aquest últim.
10: Sí, al final la intenció era fer el màxim possible i plantejament aquest, teníem un corredor que sabíem que seria molt més fora als últims metres, l'hem tingut de reserva. I ens ha sortit bastant bé, la veritat.
7: Aquest dissabte, com hem comentat, s'ha fet aquesta gran de part a Barcelona i aquest diumenge serà el torn de la segona etapa d'aquest Tour, que continuarà per Catalunya. Seran 169 quilòmetres de mitja muntanya des de Tarragona fins a Montjuïc, a Barcelona, amb un port de segona categoria i tres de tercera. Dilluns es farà la tercera etapa de 196 quilòmetres de muntanya entre Granollers i Els Angles, ja la Catalunya del Nord, en la que serà l'última etapa en territori català d'aquest Tour de França. Al Mundial de Futbol aquest dissabte han començat els vuitens de final i el Marroc és el primer classificat per als quarts. La selecció marroquina s'ha imposat per 0-3 al Canadà gràcies a dos gols del futbolista encara del Girona, Azedine Unahi, i al final un de Brahim Díaz. La derrota del Canadà, per cert, significa la primera eliminació d'aquest Mundial d'un dels tres anfitrions. La resta de vuitens de final són el Brasil-Noruega, el Mèxic-Anglaterra, el Portugal-Espanya, l'Estats Units-Bèlgica, l'Argentina-Egipte i el Suïssa-Colòmbia. I, per cert, més a punts de futbol, en aquest cas més proper, començant per la primera divisió. El València i el Llevant han fet les seves primeres revisions mèdiques i dilluns ja començaran els entrenaments de pretemporada. Un Llevant, per cert, que serà el primer rival de l'Espanyol per preparar el curs. D'altra banda, la segona divisió, aquest dissabte el Sabadell, ha anunciat el fitxatge del defensa usonenc Miqui Codina, procedent del Zamora. I un últim apunt en aquest cas de futbol sala, perquè Catalunya ha guanyat 1-3 a Galícia en un amistós femení. Paula Guix n'és una de les jugadores.
11: Un orgull, la veritat. No tant pels gols, sinó bueno, per la victòria també de l'equip i tot, però bueno, jo individualment molt contenta per poder viure aquest tipus d'experiències i poder representar a Catalunya i res, molt agraïda de poder viure un dia com aquest.
3: Trescat Info.
7: En bàsquet, el Barça ha anunciat la baixa de Will Clyburn. El club blaugrana ha fet efectiva una clàusula de tall que tenia amb l'aler nord-americà de 36 anys i Clyburn deixarà el Barça després d'una temporada. Una baixa que és la novena que ha anunciat l'equip de bàsquet, que ara mateix té 5 jugadors a la plantilla. Això sí, per suplir la baixa de Clyburn, el Barça està interessat en l'estrella del Baskonia, Timoteo Lubabu-Cabarrot. A més, Pau Gasol també ha opinat de l'actualitat del Barça des del seu campus, la Gasol Academy, i allà ha dit que el Barça necessita fer un equip no per ser aspirant, sinó per guanyar títols.
12: Un cop no, compromets i que és el projecte, doncs has d'anar construint, has d'anar sumant i desenvolupant perquè arribi un moment on l'equip doncs, estigui a un nivell molt, molt alt i pugui competir i guanyar qualsevol.
7: Un Gasol que també ha afirmat de manera contundent que el Barça ha de formar part del projecte de l'NBA a Europa.
3: L'actualitat esportiva a fons.
7: Parlem ara de tennis perquè el torneig de Wimbledon, Marcel Granollers i Horacio Ceballos han caigut aquest dissabte als setzens de final de dobles en dos sets. Ho han fet davant la parella formada pel belga Gil i el neerlandès Verbeek. Al quadre masculí individual aquest dissabte s'han disputat més partits de setzens, entre els quals destaquem la victòria del vigent campió de Roland Garros, Alexander Zverev, contra l'estatunidenc Giró. Aquest diumenge ja es jugaran partits de vuitens i obrirà la jornada, per exemple, Novak Djokovic contra el rus Safiulin. I també jugarà el número 1 del món Jannik Sinner contra el japonès Mochizuki. La sorpresa, per cert, del dissabte ha estat el quadre femení, en què han caigut eliminades tant la número 2 del món, Elena Rybakina, i la número 3, Iga Swiatek. Rybakina ha caigut en dos sets contra la belga Mertens i també en dos sets ha perdut Swiatek contra la filipina Eala. Aquest diumenge es jugaran més partits de vuitens, per exemple, el de la número 1 del món, Arina Sabalenka, contra la japonesa Naomi Osaka. I l'altra notícia del dia ha estat que Serena Williams ha dit que el genoll no li permet continuar jugant al torneig de dobles de Wimbledon al costat de la seva germana Venus. El seu duel contra la parella Osorio Sierra s'ha cancel·lat.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
7: El líder de la Fórmula 1, Kimi Antonelli, ha aconseguit la pole de la cursa llarga del Gran Premi de la Gran Bretanya al circuit de Silverstone. Antonelli ha superat per 175 mil·lèsimes el monegasc Charles Leclerc, el pilot de Ferrari. Aquesta cursa llarga del Gran Premi es disputarà aquest diumenge a les 4 de la tarda. Des de la segona fila, per cert, sortiran Lewis Hamilton i George Russell i des de la tercera ho farà Hadjar i el vigent campió, Lando Norris. Carlos Sainz sortirà 15è a la 8a fila i Fernando Alonso ho farà des de l'última posició, 22è, a l'11a fila. Antonelli, per cert, aquest dissabte també ha guanyat la cursa sprint al davant de Lewis Hamilton i Lando Norris i ara la general suma 43 punts més que el seu company d'equip, George Russell.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.